0: En Toni Cardell ja riu, si Toni riu.
1: Perquè ja li fa bromes, entenc que un parell.
0: Senyora Tabriós.
1: I és aquesta de... Sí, exacte.
2: Ah, ha rebotat.
0: És que en Toni ja el té preparat.
1: Sí.
2: Però saps que, clar, a micro tancat cantaves i ell t'agrava.
1: És veritat, això sí que passen coses en aquesta casa. A tu teva, també t'agraven. Més alerta. Gran hermano. Bé està, bé està.
0: Quina il·lusió avui, el tema del qual parlarem.
1: Ah, que sí? Sí, a mi també m'agrada molt, perquè avui volia començar compartint aquesta sensació que tinc normalment, que experimento en normalitat ja, els dimecres en venir a Tèntol. Perquè d'alguna manera mai vinc tota sola.
0: No.
1: Sempre hi ha o receptes o conceptes gastronòmics que duc al programa i mos acompanyen, no? Espero que també acompanyin els oients. I això em dona... He de dir, coratge i força. M'encanta. És aquesta sensació de... Bé, ho duc
0: coratge.
1: Bé, no?
0: Avui he xerrat entre restauradors joves que estan muntant restaurants
1: sí.
0: I una d'elles mos deia... Jo cada dia me repetesc la paraula coratge.
1: Sí.
0: Diu, coratge, coratge.
1: Encara que estiguis malament, has de dir... Estic bé, estic bé, jo puc. Perquè
2: jo puc.
1: Això és com
2: endavant.
1: Una... homeopàticament, és aquella goteta que vas emplenant també el poal de lo lluminós, no? Que de vegades és més fàcil d'emplenar l'altre. Bé... seguint amb el tema d'avui de la senyora Tabriós i conceptes de gastronomia arsiana, farem el que puguem o el que ens doni la gana. Avui venc acompanyada, acompanyadíssima, d'aquest llibre d'Anna Isabel Maria Ribot, però a mi me costa moltíssim dir aquest nom perquè per jo no ve l'Ola. És família, no?
2: Vos coneixeu.
1: Vos coneixem, m'ha vint néixer. Se diu Cuina Mallorquina, Casolana, Receptes i Relats. I va ser publicat el 2018, però és un llibre que no passa de moda. Són d'aquests llibres com el que li va passant a en Rodrigo Cuevas, que li van donar aquell premi de música moderna fa uns anys i deia, però si jo l'únic que he fet és anar a xerrar amb la gent tot octogenària del poble i recollir les cançons que se saben, no? Llavors és això, perquè... Na Isabel Ribot, en aquell llibre de cuina mallorquina, Casolana, Receptes i Relats, fa com una espècie com de combinació de receptes que les ha classificat en menú primavera, estiu, tardor, hivern i Nadal, i cada una també té una història una mica inventada. I ella, més o manco, ho diu com... Les receptes són una mena de baula d'una cadena de transmissió i herència. I els relats sorgeixen de la necessitat d'emprar les paraules per crear un món imaginari capaç de fer-nos sortir de la quotidianitat. Clar, això és com a recular, no? Com a recular i veure que a darrere hi ha un matalàs on te pots estirar, recolzar, disfrutar i millorar. Pot ser sí, a lo millor en tècniques, però sempre sense oblidar aquesta altra vessant més imaginària, no? Que jo penso que els relats aquí ja hi són. Te vaig enviar un àudio, el
0: sí,
1: tens?
0: Sí, sí, de fet, si no el tenim ara el posarem, perquè
1: parla l'autora,
0: sí, efectivament.
1: Parla l'autora. I mira...
0: I ara encara mirem les receptes,
1: que
0: i és que estic emocionada.
1: Tenen fotografies, i les fotografies, ho tenc aquí apuntat, són d'en Jaume Montaner i d'ella mateixa, no? Llavors, són fotografies normalment un primer pla i un primer plànol, i el que és curiós és que se repeteix el que seria l'esquelet de la proposta, que sempre comença amb un còctel, un primer plat, un segon i unes postres. I si el llibre comença amb un Manhattan, que avui aprofito per donar els brindis i l'adeu en el baixista, en en Jimmy Torres, que va un viatge que va morir ahir, del baixista de música nostra. Està així la cosa, i una besada a tota la família i a tots els músics i a la gent que el coneixia, l'estima, i bé. Acaba amb un gelat de mandarina i unes llengües de gat. Dins aquests menús, has vist, no?
0: Sí.
1: És com molt senzill,
0: com
1: però estructurat.
0: Sí.
1: És molt xulo.
0: I és perfecte perquè, mira, tenc gent a dinar o tenc gent a sopar i te dona pautes per fer-ho.
1: Mira, és molt tarsiana perquè, si te fixes, no, cap recepta no té quantitats.
0: No
1: té quantitats.
0: Això és com totes les mares.
1: Això és fantàstic.
0: Posa-li
1: el
0: que se mou.
1: Mira, jo Jo ara, senzillament, llegiré com ha estructurat el llibre i, si dona temps, llegirem dues receptes a la nostra manera, d'acord? Mm-hmm. Llavors, ella comença per la primavera i comença amb un Manhattan, arròs de calamar, rostit humit i greixonera de brossat. Qualsevol d'aquestes és bona. Després segueix amb el menú d'estiu. Bloody Mary, duquesses de pernil i ou dur, preves vermells farcits de coní i pomes al forn.
0: I ara l'escoltarem. Perquè...
1: Vinga, va.
0: Ara en comentem.
1: Vinga.
0: L'escoltam, per favor.
3: Bona tarda, tio. Em dius que avui inclouràs al teu programa algunes receptes del meu llibre. Bueno, com saps, mai m'he considerat bona cuinera. Tan sols he intentat fer tan bé com he sabut aquelles receptes que he tingut al meu abast, i la majoria de les quals procedeixen de l'herència familiar. Pel que fa als relats que conté el llibre, intenten unir en dolça mistura dues manifestacions de la seu humà, cuina i literatura. Tant de bo, tio, si et serveixen d'ajut i contribueixen a l'èxit i difusió del programa que tan bé condueixes. Una forta abraçada de Lola.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Sí. Molt forta.
1: Sí.
2: Natiu, I aquest programa que condueix?
1: Sí, és el meu programa i el condueix jo, Margalida.
2: Sí, sí, sí.
0: M'ha encantat, diu, perquè diu, jo no me considero cuinera.
1: Bueno, això ho diuen normalitat les persones que en saben, que ja n'han parlat, ja n'han parlat d'aquest tema, i és, que se diu allò, la síndrome de l'impostor, no?
0: Sí.
1: Una mica com estàs fent-ho cada dia, saps rebre de meravella, perquè Nabil, ara, per exemple, puc dir que totes les dones de casa i molts d'homes de casa saben cuinar, rebre i fer gaudir d'una bona taula, perquè crec que tota la família, en general englobada arbre genealògic, pujant generacions,
0: sí,
1: cap amunt...
0: Sí, coneixem els seus fills, algun dels seus fills.
1: Sí, sí, sí, sí. A més, és gent molt divertida.
0: Sí.
1: Sí? Llavors, a mi, les receptes que ara entrava, ara que havia de dir la tardor, són de les que m'agradaria parlar avui, perquè tot i que són de tardor, les trob mel caramel per ara. Que serien? Menú de tardor. Campari amb suc de taronja... El Virgínies agredolces, la duc aquí redactada per després, perquè arribarà les plates a Virgínia i les podran tenir fetes. Ensalada de rap, una tonteria de 3 minuts meravellosa, i Islas Flotantes. Uf. Així ho té escrit ella, ella és filòloga, i posa Islas Flotantes, que
0: aquí
1: no direm illes surants, no direm illes que suren. No sé com s'ha de dir.
2: Flotant. Que nostre nosaltres dèiem aus a la neu.
1: Aus a la neu.
2: Sí.
1: Idò,
2: uh-huh.
1: Ella va posar Islas Flotantes. Ara en tornarem aquí, perquè després posa el menú d'hivern. Coca de verdura al llonquillo, pastís de verdures, pàgara d'esmestre, gelat de mandarina en llengües de gat. El gelat de mandarina de Nabil Olà està... boníssim. I després se surt amb un menú de Nadal que comença amb un dry martini, és a dir, ja tenim un dia familiar estupendo, eh? Sopa de Nadal amb submarins, ella fa una espècie de pasta de croqueta damunt un tros de pa arrebossat o frit, enfarinuat i frit, que sura en es brou contundent, eh? Ara fa calor, però això torna, vull dir, si hivern ha de tornar i hem de saber fer una sopa. Porcella amb moniatos caramelitzats i farciment dolç. Sí? Bé, idò.
2: Volen venir a dinar a casa vostra.
0: Sí.
1: Vendreu.
0: Tots els menús me'ls van bé.
2: Sí.
1: Idò, mira, jo vull fer zoom al Virgínies agredolces i ensalada de rap. Comença amb el Virgínies agredolces. Ja deim que no hi ha quantitats, d'acord? Agafes les Virgínies i les has de tear de per llarg. Fa una espècie com de bastons gruixats. I les has de deixar suar amb una mica de sal a un colador o amb aigua i sal. Per què? Perquè perdran aquell líquid que les fa amargues i indigestes. Una vegada estiguin mitja horeta, una cosa així, senzillament s'han de posar amb una mica de farina i fregir. Sí? Surten de l'oli, les degotes un poc, i en aquell oli, evidentment, has de fer una cosa en proporció. Tu, si n'has fet 20 tuberginis, no és el mateix que fer un aubergini, no? Per tant, ho veuràs, et sentit comú. I aquest sentit comú, si no, has d'anar al
0: practicant
1: mercat i demanar, i demana,
0: o
1: transmissió oral, oral, tot el que puguis. Perdona, saps com faries les aubergines?
0: Sí, és... quantes...
1: Sí? Anava a posar, per exemple...
0: Si són 4 o 5.
1: Per exemple, anava a posar que tens una greixonera. I de dins una greixonera, si és de 30, que seria com un pa... Doncs a lo millor t'hi cabran dues aubergines de bastons. I d'aquí te faran falta un tassó d'oli i un tassó de vinagre, i després ella hi posa sucre, d'acord? Perquè ella disposa el que serien les aubergines ja fregides en forma d'estrella dins la greixonera, i aquesta salsa agredolça la fa vinagre, oli i el doble de sucre que de vinagre. És a dir, déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Qüestions dietètiques a part. Vull dir, això és un altre dia. Això és menú de festa. Vull dir,
2: sí,
1: per sortir
2: bon
1: un llibre.
2: De...
1: Una lletuga trempada, no en parlarem. Un llibre. Sí, qualque dia, però sí. Avui no. Avui no. I això, dins la greixonera, ho fa a cuinar uns 15-10 minuts. La qüestió que tot quedi... una mica com dir-ho, amb un xup, un xup-xup. No és xup-xup-xup-xup-xup, no, és un xup, una bullideta i ja està. Això després se pot posar a taula, tap o fred. El pot tenir fet dilluns perquè vinguin a sopars divendres, no passa absolutament res. Fantàstic. Sí? Preguntes? Sí.
0: T'has oblidat la salsa de domàtica?
1: És vera, Margalida, perquè has agafat el llibre, jo ho tinc apuntat.
2: Jo tinc una pregunta.
1: Sí.
2: Clar, les aubergines són d'estiu. Si és un menú a tardor, què feim?
1: Perquè, clar, perquè després de l'estiu ve la tardor.
2: Ah, sí, clar.
1: Clar, llavors és quan hi ha les pletes,
2: però
1: és aquest impàs. Mm. Però jo ja en trobes d'aubergines boníssimes. Mm. A més, ja hem de dir que la tardor s'ha mogut de calendari, perquè...
2: No, i ja n'hi ha. Com s'ha fet demà.
1: Si trobes aubergines que t'agraden, sí. Si
0: tens... Sí, jo hi vaig anar al supermercat i ja n'hi ha de mallorquines,
1: Sí, sí, sí. Vull dir, també hi ha hivernacles estupendos, tot ha canviat moltíssim, però vull dir, l'aubergine és una peça que ara anirà bé i és, agrada, és com fer un tombet. A un tombet també n'hi posen i n'hi ha. Sí. Sí? Però se diu que és de tardor perquè justament són com és una verdura que pega l'esplet en el final de l'estiu, llavors es pots conservar-la
0: de fet
1: ho fa. Ella ho fa empotat després i té sempre un parell de pots i són superbones.
0: Ah, clar,
1: per a com...
0: se pot fer en conserva.
1: Ho fan conserva després, això. Sí. Ben pitjadetes, ben col·locadetes, no? Que guardin un poc la seva forma i estèticament també són guapíssimes, perquè si trobes un pot de vidre de sa llargari de sa aubergini...
2: Però trossejades,
1: Sí, però per llarg. Fa com a bastons, no?
2: Sí.
1: És com a unes barques, per dir-ho qualque manera, no? I és vera, Margalida, que a banda d'encendre el foc, diu que... llegiu tu, perquè ho tindràs més clar.
0: Sí, diu, al final s'afegeixen unes quantes quarades de salsa de domàtiga al conjunt i es confita 10 minuts al forn.
1: Exacte. Això. Foc, forn, és a dir, pots posar tapa, no tapa, la qüestió és que tot cuini un xup-xup un parell de minuts. Sí?
0: Aubergines agredolces.
1: Agredolces.
0: Boníssimes.
1: I després, ara, tot d'una, bueno, aquesta va amb un relat que se titula, quin és? És el relat de
0: ses aubergines?
1: Sí.
0: Una botiga de roba de segona mà?
1: Sí, aquesta és història que acompanya a ses aubergines agredolces. I ara anem a la manida de rap. La foto és meravellosa perquè veus aquell pirex però que és de blanc, que és de quin material? És de porcellana, una cosa així, no? Que poden entrar dins el forn, però això és una manida freda. Llavors, a la fotografia que surt aquí, veus com si fos un aspecte d'enceladilla russa, per dir-ho d'alguna manera, però que té cogombres i tàperes per damunt. No té ni olives, ni tampoc té ou bullit ni res. Però és aquest concepte, no?

0: I en aquesta patata i en aquest rap li poses ceba raiada, això va a gust, perquè hi ha gent que li agrada trobar estròs, hi ha gent que li agrada que sigui raiada i que se difumina a lo que és el gust, hi ha gent que li encanta el gust de la ceba, llavors se'n posa una sencera i gran, n'hi ha que no li senta bé i llavors abans la posen teada amb vinagre o sal i aigua perquè sui i que sigui una mica més, més digesta.
1: Ceba morta.
0: Exacte. Mm. I en això li posen tàperes, cogombra, vinagre, un ratxolí de vinagre, que jo no em posaria gaire perquè ja el que són les cogombres i les tàperes ja en tenen un poc.
2: Vinagrat, ja té.
0: Exacte. I això du maionesa. Llavors seria com una patata trempada de cogombres i de tàperes i aquest rap que li dona estoc. No tenc rap, tenc qualsevol altre peix. Funciona perfectament, inclús te funcionaria amb una...
2: Un peix blanc,
0: però no. Però, és a dir... Arsianament parlant, pots posar el que vulguis, com si no tens rap i poses pollastre. També queda beníssim, la qüestió és el concepte. Però el rap és un bon peix, és un peix fi, és un peix que, vull dir, si és fresc i comprat de mercat, i això és una carn meravellosa. I fred, això se serveix fred.
1: De gelera.
0: Deliciós, de gelera. Tu arribes de la platja i te trobes, d'estiu, te trobes aquesta amanida de peix i patata. Pots posar més peix que patata? En el meu cas ho faria així. És a dir, que la patata fos més com a guarnició, però el peix està molt present, no? Evidentment, puges el preu de la recepta, no? Però el mel fresqueta, que trobes?
2: Amb una bona maionesa.
0: Amb una bona maionesa, que aquí va a gustos. Sí, i una galleta que faci crec-crec, que poden ser d'oli o un tros de pa torrat, t'espera una bona siesta, després d'un menjar com aquest.
1: I passa un gust.
0: I aquesta va acompanyada de relat Dos pobles negats. Sí?
2: Exacte.
0: Sí. Això és així, és aquell llibre que han dit, recordarem el títol, perquè ara que hi ha molta gent que tindrà temps, perquè ja han acabat les feines, o estan, o tenen horaris...
2: S'acaba
0: l'escola. Aquell llibre de Isabel Maria Ribot, Cuina Mallorquina Casolana, Receptes i Relats. Són idees de menú bastant complets, perquè tenen des d'un aperitiu líquid a unes postres, de primavera, estiu, tardor, hivern, i... bons plats també per fer taula de Nadal familiar, amb amics, amb gent que estimes.
2: Publicat per Leonard Montaner.
0: Exacte.
2: Encara el trobareu, perquè és d'aquests llibres que no perd mai la vigència.
0: No.
2: I un dia mos han de fer elles Islas Flotantes.
0: Islas Flotantes, eh? Sí.
2: Per favor, jo a ma mare em fa unes similars, ella li diu soufflé.
0: Sí.
2: I uf...
1: Ja la meva primera jove les fa delicioses.
0: I per què no la convidam un dia i que mos ho conti?
1: Vinga.
0: Escolta'm, si no li sap greu, me la presentes, ni que sigui i telefònicament, tant. I tots els truquitos, perquè hi ha gent que fa sa merenga crua...
2: Me l'he soufflé, li diu, no li diu soufflé. Li diu me l'he soufflé, no sé per què.
0: Bueno, mira, també pot venir ta mare, seria també, fantàstic, per què no? D'això va ser gastronomia arsiana.
2: Però m'ha recordat en això, perquè és aquest concepte de que dins un plat hi ha coses que suren.
0: Sí.
1: Una illa flotant, que sura.
0: I sabeu si fan sa merenga crua, és a dir, que pugen el que és blanc d'ou en sucre, o primer ho posen a una temperatura, o ho fan així, tac, tac, tac, tac, tac, en sa forqueta, amb un plis.
1: Ui, ara no ho sé, ja no ho sé. I mira que fa anys que em fa.
0: I d'on de demanar.
1: I que també l'he anat a observar com ho fa. I ara, si mos escolta, dirà, vaja.
0: Bé, no passa res, Celestí, no te sentis malament. Estarà contenta que hagis parlat de les seves illes flotants. Com has dit que li dius?
1: Aus a la neu.
0: Aus a la neu.
1: Aus a la neu.
0: I m'encantarà conèixer aquestes persones que cuinen, que ja és una espècie com a miracle.
2: Però això només per dies de festa, dies especials.
0: Bé, si tens temps, no pots... Hi ha gent que és molt àgil. Hi ha gent que sap fer una agenda divina durant el dia i aprofites de matí i ja ha fet 4 rentadores, ha anat al gimnàs i ha fet el dinar i el sopar i ha fet de tot, no? I ha fet el llit.
1: Home, són unes postres que duen temps, duen feina.
0: Ai, doncs no sé què dir-te. Segons per qui, no?
1: És
0: que hi ha gent que les fa amb un plis, no? Hi ha gent que sap cuinar d'una manera molt àgil, no? I l'agilitat s'agafa entrenant. Per tant, per favor, no heu de perdre l'il·lusió d'entrenar i entrenar i entrenar dins la cuina.
2: I cuinar, i cuinar.
0: I cuinar, i cuinar.
2: Encara que sigui estiu, però fem una manera de rap.
0: És fantàstica, és fantàstica. Jo, darrerament, estic fent moltes coses amb el camping gas, d'això que tinc una cuina d'aquestes portàtils.

0: A de fora i així, ni fa olor ni fa calor. I és fantàstic. És una idea hersiana.
1: Sí,
0: molt. Per exemple, l'altre dia vaig fer una carn i en lloc de fer esfum dins la casa i tot allò, ho vaig fer de fora. I l'altre dia també vaig fer mussola a la planxa. I, ai, quina peresa després que fa olor a la casa. I bé, ho faré de fora. I vaig agafar el foc, el vaig posar de fora, la pell una bona estona perquè agafi calor. I és una monada, és una idea. I
2: has cuinat mai de vall? Ara m'ha vengut en escàndol, perquè de vall terra.
0: D'això que enterra...
2: Sí, que enterra.
0: Sí, sí, sí, sí, ho he fet. No jo, és a dir, jo he estat amb gent que ho fa, i són hores, eh? Allò
2: hores,
0: és com...
1: Ah, sí?
0: Sí, clar, sí. Perquè no és immediat.
2: Enterrat.
1: Un pollastre...
0: Normalment el posen...
1: És un salsa pollastre, no?
0: El que se pot fer de tot, la qüestió és que ho emboliquen, depèn de com... Hi ha gent que ho fa dins una olla, gent que ho fa amb terra, amb què se diu això, amb ceràmica, no?
2: Amb
0: crua, diguéssim.
2: I
0: amb
2: fulles, bé, no.
0: A fulles, sí, i s'enterra amb pedres, hi ha tot un sistema de pedres, no ho duc preparat, llavors m'ho estic inventant un poc, però conceptualment parlant és que tu separes el que seria la peça amb pedra i terra, o fas un foc a damunt després de la terra i pedres perquè irradien calor. Sé qui demanar-li, sé qui me podria fer una masterclass de
1: avui han sortit moltes idees, sí. Gràcies a Isabel Ribot, tot això, com us ha sortit d'idees.
0: Una besada
1: a
0: tota
1: la
0: família. Sí, fantàstica.
1: I aquest llibre molt recomanable. Si teniu ganes de cuinar i de llegir. I de menjar bé.
0: Total, és un bon regal.
2: Sí.
0: Mira què vos dic, sí. Sí, perquè no t'agobia, això hi ha 5 menús, per tant, està bé.
1: Molt bé. I de fin la setmana que ve,
0: la setmana que ve, Sant Joan, farem coca de Sant Joan.
1: Sí, bé.
3: I Vetres Ràdio és història.
4: Calor.
2: Moscars.
4: Gelats que se desfan massa ràpid.
0: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
4: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, no m'escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestro.
10: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
11: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
12: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
11: Una mica més mala bava,
12: sí.
11: Podríem dir.
6: Font de misteris.
13: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
14: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Gràcies, som a la part final d'aquest programa i mos toca posar un pot de música, Miquel, avui molt coneguda.
1: Avui molt, sí.
0: Molt famosa,
1: sí.
0: Perquè la dedicam a un disc, Viva la vida, o Viva la vida or death and his friends, de Coldplay. Mm-hmm.

0: arribava a les botigues de música el disc Viva la Vida or Death and All His Friends del grup britànic Coldplay. Moltes de les cançons d'aquest àlbum varen sorgir d'una gira de la banda per Sud-amèrica, i això explica les nombroses referències hispàniques que trobam arreu del treball. Fins i tot el mateix títol del disc, Viva la Vida, fa referència a un quadre de Frida Kahlo, i abans que he entrat a fer espereulòmetre,
1: sí,
0: m'he fixat que na Maria Jesse també du un tatuatge d'una calavera mexicana en la cara de Frida Kahlo, i posava també Viva la Vida.
2: De
0: mira,
2: fet,
0: que curiós, això.
2: De fet, ella... Ah, mira, de fet...
0: Perquè just estava assegut davant ella i me mostrava el tatuatge.
2: Però ell té un llibre de Frida Kahlo.
0: També, també.
2: Sí, clar, però això, mira, també.
0: Quina coincidència, també.
1: El seu debut, que va ser tan exitós.
2: Exacte, va ser amb il·lustracions de Frida Kahlo, molt, molt personals i molt particulars, i Viva la Vida.
0: I mira, però en aquest títol de Viva la Vida de Coldplay...
1: Clar, jo estava a punt de fer-li la pregunta de si hi havia cap tatuatge que fot seu.
0: Pot ser.
2: No t'has d'atrevir. Ho has trobat massa personal.
1: Sí, ho he trobat massa.
2: Massa invasiu.
1: No hem de demanar tant.
0: Un poc més aquest disc.

I d'un quadre de na Frida Kahlo en passam a un de Eugène Delacroix, perquè la portada de Que viva la vida és la pintura de la llibertat guiant el poble, i no va ser triada per casualitat, ja que en aquest disc Coldplay parlen de temes com l'amor, la guerra, les revolucions i els problemes universals de la humanitat.

0: Aquest àlbum de Coldplay inclou moltes influències ben diverses. Ja ho escoltam en aquesta cançó titulada Yes. Hi ha guitarres amb reminiscències àrabs i africanes, bases molt instrumentals també, i avui, revisitant aquest àlbum, jo personalment m'ha sorprès com de diferents, si el comparam amb els discos posteriors de Coldplay.
1: Sí.
0: Molt diferent. Bé, que també els altres discos anteriors també són molt més diferents en aquests més actuals, que són més pop. Aquests eren més rock, més instrumentals, i en cançons que fins i tot semblen inspirades per grups que no diríem ara mateix, com Radiohead.

0: si li avança bou, poden dir que ho és de Radiohead, sí, en aquesta cançó, per exemple.
1: Sí, sí.
0: Jo me'n recorda bastant. Viva la vida, Or Death and All His Friends, Coldplay varen aconseguir fer el disc més venut de l'any 2008, col·locar-lo en el número 1 de les llistes musicals de fins a 36 països, que es diu molt, molt aviat, i guanyar un Grammy a millor àlbum de rock, però també fer un himne que tots coneixem i que va arribar a ser utilitzat, per exemple, pel Barça d'en Guardiola, per motivar els jugadors aquell any que va guanyar per primera vegada els 6 títols. És aquest himne que dona part de nom en aquest disc, Viva la vida.

0: Idò, Miquel, moltes gràcies. Bé, ben curiós, aquest disco, sí, que m'ho pensava que s'ha de Viva la vida.
1: Jo també m'ho pensava, però...
2: Jo també pensava tant d'any després i encara pensava que era Viva la vida.
0: Però té un títol prou llarg.
1: Més llarg i més mal de pronunciar que Viva la vida. Però m'ha agradat revisitar-lo perquè fa temps que no l'escoltava. I és veritat que el primer disc de Coldplay són molt bons, jo m'agraden molt.
2: Clar, jo de més
0: sabria
2: identificar potser aquesta cançó tan èpica.
0: Sí, sobretot perquè disc. Era les aquesta cançó tan entusiasta, diluïdes, tan vitalista, tan que ha arribat amb aquest missatge, no, tan poderós fins als nostres dies. Idò, gràcies. Ara, moment per resoldre la pregunta del dia i acabam amb el programa. Idò, sí, perquè hem de comentar-vos que teníem una pregunta, i la pregunta deia que ara que som en temps de noces, moltes persones se casen aquests dies.
2: Mira, és una cançó de noces.
1: També.
0: Molta novis la trien per fer el ball. I doncs recordarem que antigament, quan les parets se casaven o compraven o heretaven els mobles que posarien a casa seva els nous cònjuges, o fins i tot els de comprava, mos han dit, la família de Somo. En aquests mobles hi havia l'anomenat llit de matrimoni, que era d'un 35, també hi havia qualque cantarano, qualque paradora, que és allà on s'aguardaven les vaixelles, o, per exemple, també caixes per guardar la roba. Però la pregunta era si sabeu quin nom rebia aquesta tradició.
2: I d'això.
0: I tenim tres opcions.
2: Era fer s'endomassada, fer s'enramada o fer s'emoblada.
0: Què trobau? Ho havíeu sentit a dir, Valtros?
1: Jo no.
2: Jo ho havia sentit a dir.
1: Jo no. Sí. Jo no, i crec que els nostres oients tampoc, perquè per Instagram els resultats no són bons avui.
0: No, el 60% dels nostres oients ha votat avui fer s'endomassada. Clar, posar domassos està bé, però és una altra cosa.
2: Sí.
0: Fer s'enramallada podria ser, té un 15% dels vots, però la resposta correcta avui és la moblada. La moblada era aquell moment en el qual les parelles, quan s'havien de casar, o heretaven o bé compraven, de fet, qui no té encara els mobles d'escasar, que també se diu així.
2: Sí. Els mobles d'escasar, la vaixella d'escasar, el llençol d'escasar, sí.
0: Tot. I tot això també s'ha de la moblada, que avui hem volgut recordar aquesta paraula. Acabam amb Alejandro Sanz, que tu avui vespre a un moix i nosaltres tornant demà.
1: I nau.
2: A fer cua.
0: Hauríem de començar per tot. Hauríem de ser ja. No acabeu amb el corazón partido. Miquel, moltes gràcies.
2: Fins demà.
0: I Toni Cardello, contra el tècnic, tornant demà. Gràcies. Gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui parlant d'un debut discogràfic i d'una companyia icònica al programa teatral de les Balears. Comença la Cultura IB3. Benvinguts.

0: Josifà presenta el primer disc Punt de partida aquest dissabte al Teatre de Petra. Ara tot d'una parlarem amb dos dels integrants i sentirem algunes de les 12 cançons que han publicat a pop, rock, rumba, en català i en castellà. Javier Matesanz ens du avui en Pepa Ramon i en Pere Mestre d'Estudi Zero Teatre, que han fet ja més de 40 anys. I també sentirem l'avançament de nous treballs discogràfics molt esperats.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 en Marga Cifre, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.

0: I així de bé sona Babà Jussifà, Felip Gil i Josep Suárez. Com estàu?
1: Hola, què tal? Molt bé.
2: Molt bé.
1: Encantats d'estar aquí.
0: Entre tots dos no teniu ni 40 anys, no? Encara pues, m'he fixat bé en les vostres cares.
2: Sí, sí, són joves.
0: Estem en el límit.
1: Sí,
0: però ja fa un parell d'anys que tocau, junts, a més, no?
1: Sí, sí, sí. Duim més temps tocant junts de fora d'aquest grup que de dins d'aquest grup.
2: Però... sí. Nosaltres vam començar a tocar junts 2022-23, si no vaig errat, arrel d'un altre grup. I a partir d'aquí vàrem a poc anar creant el grup de Babà Jussifà.
3: Però... heu estat també a grups de verbenes, no? Així és com heu fet els estius i heu practicat també això d'actuar en directe, no? I de fer temes primer en versions.
1: Exacte, sí. Vàrem començar amb un grup de versions, vàrem estar dos estius, m'apareix, tocant, sí. I arrel d'un concert d'un altre grup de música en català vàrem dir, nosaltres volem fer això. I a partir d'aquí va sortir aquesta idea i varen començar a fer-hi feina.
3: I de Babà Jussifà hi ha molt de membres. Vosaltres dos sou un poc els que duïs a la història, no? Que arrossegau uns als altres. Contau-nos un poc, quant de membres, quins instruments heu trobat que eren importants que havien de ser? Felip, contau-nos.
2: No tots som 9 membres en el grup. Hi ha 3 vents, que són trompetista, saxofonista... i trombon. Després hi ha també teclista, baixista, bateria, percussió, i després Josep, que és el cantant i és guitarrista acústic i espanyol. Nosaltres trobem que l'estil de música que nosaltres volíem fer, que és aquesta rumba catalana, aquesta música llatinoamericana, és una música que te requereix de tenir bastant de músics. I, a més, nosaltres tenint en compte que per lo que volíem apostar era per la música en directe. Nosaltres no... respetant moltíssim i estem a favor de que s'aduguin pistes gravades o de... però nosaltres ens sentim còmodes fent...
0: tot en directe.
2: Tot en directe.
0: Com toca.
2: Sí. I consideràvem que aquesta formació era la més adient en el nostre projecte.
0: Mm-hmm. Podem parlar de referents, se'm ve en el cap, per exemple, a Trobar Kung Fu, no sé si va per aquí la cosa, més recents encara, quines bandes vos heu...
1: sí,
0: quines bandes vos heu mirallat.
1: Jo t'he de dir que som una incorporació tardana, és una mica en català. Jo he estat ja, arrel de Charango.
0: Charango
1: és...
0: el més a prop,
1: sí,
0: el més màxim, que tenim, no?
1: El màxim referent, sí. Que ja fa uns anys que s'han retirat. Però... sí, ara són oques grasses, és que més em mouen. Stay Homes, també, de tot aquest moviment de música en català. La veritat que bastant de grups. En Felip, jo m'apareix que fa més anys que escolta música en català.
2: Sí, jo sí que som més de música de cantautor. Mm-hmm. De fet, jo ho he de dir, el meu màxim referent és mon pare.
0: Que canta?
2: Sí, mon pare fa més de 30 anys que també està ficat dins aquest mundillo. I jo sí que a nivell, sobretot líric, més que a nivell musical, jo he estat el meu màxim referent a l'hora de composar. Però, bueno, sí, jo crec que principalment Charango ha estat l'artista que més ha... o el grup que més ha influït en nosaltres.
1: Sí.
2: I, bueno, i després també tenim la sort que aquí, la música balear, que ara, de fet, ha agafat una altra vegada molta força, tenim referents com Pel de Gall, Chanquito ara Ana Maria Jaume també està...
1: Antònia Font.
2: Sí, Antònia Font, és que podria dir un molt de grups.
3: Felip, i ara de dir que és ton pare, no? Si ja el cites com a tan referent, sí. Tan important.
2: Mon pare és en Lluís Gili i, bueno, ell té el grup de Tipi Tipi Top. Ell ara està més ficat en el món de la música infantil, tot i que també ha estat ficat un poc dins el mundillo de música de cantautor.
0: Mm-hmm.
2: I, bueno, sí, ell fa això, més de 30 anys que fa música, música infantil, està fet música de cantautor.
0: Que bé.
1: I és molt bon escriptor, també. Hem pogut col·laborar amb ell a una de les cançons del disc, perquè era una lletra que tenia ell fa escrita des de fa 20 anys, a lo millor.
2: Sí, sí, sí.
1: I mos l'ha deixat utilitzar, li hem posat música, li hem posat arranjaments musicals i ha quedat superxula. Se diu Història d'una cala.
0: Molt bé. No sé si després el podrem escoltar. De totes maneres, tots dos teniu un poquet la música a la sang, no?
1: Sí, sí, sí. Jo també des de ben petit... bé, jo, mon pare tocava... Bé, hi toca la búsqueda.
0: Ni més ni manco.
1: Ara recentment han tornat, han tornat.
0: Sí, mai s'han anat del tot.
1: I...
0: no, afortunadament, per als fans de la búsqueda.
1: Exacte. I clar, ja des de ben petit he escoltat música. I hi ha hagut música que meva, hi ha hagut bateries a que meva, hi ha hagut guitarres a que meva. També tenc cosins que toquen la guitarra. Bé, tota la família és un poc artista.
0: Que bé.
1: Sí, sí.
3: I tu també, Josep, ets professor de música. Ara en parlarem, però bé, ja que heu fet referència en aquest tema, anem a escoltar-los una cançó que, com heu dit, se diu Història d'una cala i que també està inclosa en aquest disc que presentau, atenció, aquest dissabte a partir de les 8 en el Teatre de Petra. Som Babà Josifà.

0: Idò, el tema sense el podeu escoltar a les plataformes on trobareu sa música, aquest disc complet amb 12 cançons d'un grup que se diu Babà Jussifà, que també mos haureu d'explicar nom un poc. Avui tenim a dos dels membres, tenim en Felip, que és bateria, i també en Josep, que és cantant i guitarra. Tots dos un poc estiren a tota la resta dels membres, que en total sou, han dit...
1: 9.
0: 9, imagina't. Wow. Uau, sí, idò, sí, per aconseguir... Pràcticament, no?, per anar a tocar fora, pressupost, se fa, sí, se necessita. Josep, te demanava això, no?, que també fas classes de música. Això t'ajuda a tenir tanta informació en el cap o te limita?
2: Ui, quina pregunta més complicada.
3: Que te pensaves, no, que tot seria fàcil i floreta i que joves i que...
2: No. Jo sé que passa que jo ja sabia que volia dedicar-me a la música abans que a la docència. És a dir, jo m'he encaminat per la docència perquè crec que puc transmetre aquesta passió a les noves generacions per la música, no? Però ha estat un camí que he decidit relativament fa poc. És a dir, la música ha estat sempre a la meva vida i la docència va ser, jo crec que a partir de la majoria d'edat, que vaig començar a fer feina a unes escoles d'estiu i tal, i vaig dir, uep, mira, puc a lo millor juntar aquests dos camins que m'agraden, i ha acabat sent així. I, clar, jo crec que m'enriqueix, veure nins petits que disfruten en la música, jo, això sempre t'enriqueix.
0: Això sempre és vera que aporta molt. Hem parlat un poc dels referents familiars, en el teu cas, Josep, La Búsqueda, i és precisament amb en Xisco de La Búsqueda que heu anat a gravar aquest disc, els seus estudis de Lloret, que de fet ara Lloret, el centre de Mallorca, s'ha convertit en un poble d'estudis de gravació.
2: Sí.
0: Tenim els Bessons, Tejedor també, en Xisco, Red Carpet, que ja és un escaló més, podria dir. Com ha anat això? Per què heu triat en Xisco? I què vos ha dit? Com vos ha ajudat? De quina manera ha participat en el resultat final del disc?
2: Jo crec que havia de ser així. O sigui, no podia ser una altra persona. Perquè en Xisco m'ha vist créixer. I jo he crescut veient-lo cantar. Per tant, és que no mos varen plantejar massa més opcions, perquè era perfecte, vamos, i sabem que ell té molt bon gust musical, i sí, sí, ell mos ha ajudat moltíssim, la veritat,
4: sí,
2: ha estat un plaer.
4: Sí, sí, en Xisco ha estat una persona, vaja, si no la més important dins tot el que ha estat la gravació del disc, ha estat una d'elles, i nosaltres li agraïm moltíssim tot el que ha fet per nosaltres, la veritat.
0: Que bé, perquè 12 cançons són moltes, no? Ara que la gent publica un EP, 5 cançons, un single, tal, heu estat molt de temps, supos, no? Heu anat tema a tema, o com ha estat? Fer primer tota la part rítmica... No.
4: Bueno, aquest primer disc, nosaltres quan vàrem xerrar de fer el projecte, va ser un... Vale, anem a crear això. En Josep tenia unes cançons, jo tenia unes altres, i ho vàrem posar després un poc en comú, no? I nosaltres sí que teníem clar que volíem fer un disc, perquè crec que és el que sempre hem vist o hem escoltat d'altres artistes, i vàrem dir, no, nosaltres un EP, un sistema... No, nosaltres volem un disco, anem a lo grande.
0: Sí, senyor.
4: I, bueno, el procés de creació, això, ell tenia els seus temes, jo tenia els meus, després els posàvem en comú, i a partir d'aquí amb el grup... els arranjàvem a fi de que quedàs el millor possible.
2: I a l'hora de gravar mos vàrem haver d'adaptar en els que teníem disponibilitat, perquè n'hi ha un parell que són per Barcelona, n'hi ha un parell que són per Palma, n'hi ha que són per Llevant. Per tant, el dia que podia venir, per exemple, el guitarrista, intentàvem gravar totes les cançons en dos dies o tres. Per tant, anàvem instrument a instrument, depenent de quan podia, igual
3: la disponibilitat de cada un.
2: Sí,
3: clar.
2: Sí.
3: Clar, perquè el fet de ser nou, també aquestes qüestions logístiques són complicades de vegades. Imagino que, ara no sé si se pot parlar encara de gira, però qualsevol concert que vos reclamin, pues, heu de coordinar moltes agendes.
4: Mm-hmm. Sí, sí, en el món que no, l'equip de Baba Josifan no és només els nous músics, sinó que després també darrere hi ha els tres tècnics.
3: Els tècnics, sí.
4: I és complicat perquè cadascú té la seva vida també, no? I al final trobar que tots 13 o tots 12 mos puguem coordinar bé és complicat, però bueno, de moment està anant bé, millor del que m'esperava.
2: Per cert, hi ha bon rotllo, som amics, això ajuda.
3: Que duri.
0: Això ara que esteu a la vintena, quan sigueu més grans, se complica encara molt més la cosa de poder coincidir. Anem a escoltar, com han dit, hi ha temes molt variats, de diferents estils, i ara escoltarem una de les cançons que també cantava en castellà, que se diu Alza la voz.

0: Idò, aquest és un altre dels 12 temes que trobeu en aquest primer disc que han publicat Babajos i Fa. Aquest dissabte el presenten en directe, el disc se diu Punt de Partida. Ho fan al Teatre de Petra. Mos heu de contar ara, Josep i Felip, si queden entrades, un poc quina festa s'heu preparat perquè la gent com et senti digui, vinga, sí, hi aniré, sí. Felip.
1: No, sí, entrades en queden. I, de fet, convidam a tothom que li faci ganes i que pugui que vengui, perquè, de fet, serà molt, molt especial, el manco per nosaltres, perquè hi haurà sorpreses que... Són sorpreses, no?
0: Ai, no, no les direm.
1: Que només se podran veure si la gent ve allà. I ara supos que aquesta setmana també anunciarem qualque cosa que mos fa molta il·lusió.
0: Vinga, d'avançar alguna cosa avui. Si ja avançareu al llarg de la setmana, vinga, una cosa petita que se pugui dir.
1: Bueno,
0: o grossa.
1: Vinga. Una cosa que mos fa moltíssima il·lusió i és, de fet, la primera vegada que ho podrem... Ah, bueno, que ja ho durem a terme, és que... bueno, tindrem merchandising.
2: Que bé.
1: I vendrem camisetes que hem estat fent gràfiques a Artà i les tindrem allà a Petra i si la gent vol comprar camisetes, pues allà
3: això
1: estaran.
3: Mos feia moltes ganes, això.
1: Sí.
3: Era una cosa que...
2: De diferents colors o no, de roquers i ho feis en negre o com va la cosa?
3: No em volgo fer negre.
2: Vale.
0: Fa molta calor.
2: M'agrada.
3: Sí, n'hem fet dues diferents. Hem fet una del disc, de Punt de Partida, i una altra del grup, Babajos i Fa.
2: Que...
3: I són, sí, dos colors diferents.
2: Per cert, el nom, que al final s'ha quedat allà un poquet de l'aire.
1: Bé, Josep, ara ja te saps la història.
3: Ja m'ho he après,
2: és que no estem, no?
1: No, la història és d'Artà, i jo som d'Artà, ell és de Sant Cervera. Però ja, Josep, ara ja...
3: Sí. Aquesta història, de fet, està a un poema en el disc mateix, que es diu Preludi.
2: Sí.
3: Que és una tercera pista que era un poc secreta, no la vàrem anunciar, però l'entreta i segurament la mencionarem per Instagram i explicarem una mica. I conta la història, aquest poema, que diu que... Això, eren... a l'època de Mallorca, quan hi vivien els musulmans, n'hi havia dos que anomien en Sustrando Citrat i en Babajos i Fa. I eren dos serraïns que vivien a Silla i quan va venir Jaume I, el conquistador, res, no se'n volien anar. Era la seva terra, se l'estimaven, sí. Com nosaltres, com l'estimàvem, la nostra illa. I per quedar-se a viure i se van convertir en roca i ara estan allà a Artà. Són dues roques que hi ha a Bonera, és?
1: Estan en el Parc Natural de Llevant.
3: En el Parc de Llevant, exacte. I són en Babajos i Fa i en Sustrant de Citrat, que romanen allà petrificats.
2: Voleu escoltar el poema?
1: Vinga.
2: Vinga, la Marga mos ho posa.
4: Assegut, ben tranquil en terra. De vora se somera i se sínia, amb els ulls mig clocats i perduts, contemplant el llunyà horitzó. Babajos i Fa entona dolces i tristes melodies apreses fa molt d'anys enrere, herència del seu vell padrí. Però el cant s'interromp tot de cop. A l'horitzó, un reflex argentí el desperta i, afinant la mirada, intenta cercar encuriosit.
2: Molt bé, idò, molt, molt treballat, també, no? El nom i tot el relat que l'envolta.
0: Molt guapa, sa història. I, a més, també a ses plataformes teniu bastant de seguidors, no? Per ser un grup que acaba de publicar el primer disc. Molts a Barcelona, a prop de 500 oients mensuals. A Palma, a prop de 200. A Madrid, també, no arriba a 100. A Manacor, sí senyor, i a València. Què trobeu? Coneixeu aquesta gent que viu allà i vos escolta?
3: Nosaltres lo de Barcelona no ho entenem. Lo de Barcelona...
2: Bueno, molt de gens sí, no que viuen allà, no? Que aventures tan curiosits.
3: N'hi ha un parell de grup que sí que hi viuen allà, però no coneixen 500 persones. No
2: sé. Tu, ara, sí. Per aventures.
1: Avui és que just ho comentàvem venguent i hem al·lucinat. com teníem tant de seguidors, o bueno, tant d'oients de fora, és vera que per ser un grup tan emergent, perquè realment que estem actius a xarxes amb les cançons i tal, no fa res, fa un any, i jo considero que tenim ja bastant de seguidors, tant a Instagram com a TikTok. Per tant, vol dir que la resposta de moment és positiva.
3: Sí, no podem estar més contents nosaltres.
2: I de molta sort en tot allò que fa sou a partir d'ara, en Felip, Josep, enhorabona. La festa extensiva a tota la banda.
1: Moltes gràcies.
0: I que vagi molt bé. Ja mos contareu com ha anat el concert de Petra i també mos direu si actueu més sovint aquest estiu, que puguem també anunciar aquí. Moltes gràcies a tots dos. I a la resta del grup.
2: Acabem un punt de partida. La presentau així breument?
3: Punt de partida és una cançó d'amor, el sentiment més guapo que existeix, i per abraçar a tot aquell que estimes.
2: Que bé.
3: A més, dona nom en els discs, que és una cançó molt especial, sí, mos agrada molt, i l'hem pogut col·laborar, per cert, amb la Patricia Covas. Ha estat un plaer també, és una cantant espectacular de Palma i ha quedat preciosa.
2: Que guapo, va, Josifà, llarga vida.
1: Vinga. Esperem que sí.
2: Força.
3: Gràcies.

0: Nosaltres Ràdio és patrimoni.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: A Atzena, amb Javier Matesanz.
3: 6 i 33 minuts, continuem a l'Aviador. Com estàs, Javier Matesanz?
4: Molt bé,
3: ja que la capella t'anuncia, te vull saludar, però els protagonistes avui són uns altres, si no qualsevol.
4: I m'aduen molt avantatge i molt de mèrits per davant com per no donar-los el protagonista.
3: L'any passat, efectivament, varen celebrar 40 anys d'una de les companyies de referència al Teatre Balear. Pere Mestre, Pepa Ramon, Dominic Ull i Lourdes Arroz fundaren Estudi Zero i el 1985 estrenaren l'adaptació de la cantant calva de Ionesco. Després de 4 dècades i més de 60 espectacles estrenats, la trup està en plena forma.
5: Ai, sa pobra Bobby!
6: Vols dir que és pobra Bobby?
5: No, pensava en sa seva dona, no havia com ell. Bobby Watson!
6: De quin Bobby Watson parles, ara?
5: De Bobby Watson, el fill de Bobby Watson vell. L'altre oncle d'un Bobby Watson és mort.
6: No és aquell, és
3: clar. Quantes vegades has vist la cantant calva?
4: Doncs va ser de lo primer que vaig veure d'Estudi Zero, però no fa 40 anys. Que tu no havies nascut, Rafa, jo
3: no,
4: sí.
3: Jo no.
4: Però no, jo crec, no sé, si vaig veure, ara m'ho direu vosaltres, Volen picat a la sala o la reposició de la cantant calva, que va ser primer. Perquè amb una d'aquestes...
3: Bueno, saludant primer, Pepa Ramon, com estàs? Pere Mestre, com estàs?
7: Hola,
3: com
7: estàs?
4: No recordo l'ordre, perquè jo sé que aquestes dues les vaig veure... Però crec que vaig començar amb Volen picat a la sala i després vareu fer la reposició de Cantant Calva. Sí. Pot ser així o no?
7: Sí. El Volen picat l'estrenar amb el 91 i la reposició de la cantant la fer amb el 94.
4: Vols? I jo el 91 vaig arribar al Teatre Sants, vaig aterrar, i després ja pues, són ja molt d'anys també, vulguis que no... i moltes històries que heu contat damunt dels escenaris, una molt, molt recent, que haurem d'esperar els que no l'hem vista, els que m'ho va passar. És que és complicat, quan diguem l'avançada de l'estiu i després l'estiu vos heu atrevit a presentar-la ara, potser per rodar-la, i després fer la temporada, quan? Una temporada
8: bé,
4: més llarga.
8: No, és que...
4: Del caleidoscopi.
8: La vàrem estrenar per desembre, vam fer una funció única per desembre de l'any passat, i teníem previst fer-la per febrer, però bé, perquè teníem gires d'altres espectacles.
4: Clar.
8: I varen dir, la farem un parell de setmanes amb encetar la temporada. I ara n'han fet dues setmanes i jo crec que és per desembre que tenim previst una altra setmana més.
4: Però és una molt bona notícia que no vos deixi estrenar la gira d'un espectacle propi que no atura, suposo que del Manicomi, no? Gran Manicomi, que va ser... Que va ser, per cert, és magnífica. Així aprofito per dir-vos-ho en directe, al Teatre Principal de Palma... Potser la producció més gran que heu fet en anys, no? Escenogràficament, el número del repartiment i tal, i realment
7: sí.
4: Un...
7: No, hem fet alguna producció principal, sempre ha estat grossa, però aquesta és de les més potents que han fet els darrers anys. I de les que més ha funcionat. La veritat és que estan molt contents. I duim ja el tercer any en gira, i està sortint molt bé, i funciona a meravella. Antonina està estranyada que això funcioni tan bé en castellà.
3: Ella, la humilitat, sempre per davant.
8: No sé com s'estranya, perquè és un material preciós.
4: Jo vaig tenir la sort de veure el bolo, no sé si era... el de l'estrena o no, però jo la tenia asseguda just darrere i realment feia cara d'estorada quan veia l'ovació que vos van donar a tots i ella estava allà com dient, és bo, això és bo, sí.
7: Sí, no se podia creure quan li van dir que anava a fer una obra de teatre.
3: Antonia Canyelles, que és la base d'aquest espectacle amb els seus poemes. Quan de, ho parlàvem a micròfon tancat, quant d'espectacles podríeu fer ara si vos demana qualsevol teatre? Quants teniu, diguem, a punt per pujar a l'escenari?
7: Tenim de més 7 o 8, de fet.
3: Sí, ho diu així, com
7: si de més 7 o 8, perquè n'hi ha alguns que estan mitjo-mitjo. Diguéssim que necessitarien una posta a punt. Hi ha altres espectacles infantils que feien contínuament, que són tres follets, follet blobet, vermellet i blobet, que se fan contínuament. Després hi ha espectacles infantils ja d'una mica més de... que és Rondaes, que és un dels que estan fent ara.
4: D'una bona estona aquest també hi ha, no?
8: No.
7: Realment hem fet moltes versions de Rondaes. Ja per mi és la quarta producció que feim sobre Rondaes. I aquesta és un nou que hem entesat.
4: És que n'hi ha material,
8: sí.
7: I tenim, clar, els espectacles d'adults, a part de la Cantant Calba, que sempre hi ha el Manicomi, i ara també és Calidoscopi, i alguns d'aquests que dius els han de tornar a fer, Ai, sense pagar ningú, perquè és molt divertit, el Gordam, per si de cas, pim-pam, les murs, ui, les murs és més estrany, més difícil, ja ho veurem.
3: I molt bona, també. Anem a escoltar com sona Calidoscopi, no? Ara encara falta per poder tornar a veure-la.
4: Tu tampoc no l'has vist, encara?
3: No, és que, clar, me va agafar també...
4: Però,
3: efectivament, però t'asseguro que la veuré. Vinga, això és Calidoscopi.
9: Ja!
10: És un home ferit?
11: Sí!
10: Que fort!
11: Acab de trobar-me'l!
10: Què vols?
11: Pega un picol amb bomó.
10: Molt bé.
3: Un teaser que ens permet també escoltar noves veus que aneu incorporant a la companyia segons l'espectacle, que no només sou vosaltres quatre, evidentment, no vos podeu desdoblar tant per molt de talent que tingueu, i a part d'habituals com a l'Aura de la Mau, per exemple, teniu altres intèrprets que aneu incorporant,
7: sí,
3: no?
7: Sí. Ara, en aquest espectacle especialment, hem incorporat gent jove.
3: Sí, per això que...
7: que són aquests tres, Anita Urrea, Ana Paula Reus i Manuel Mestre, que són tres joves de 20 i pocs anys, i realment necessitàvem una mica de sang fresca. Tenim una Laura, que està un poc enmig, i així podem jugar a fer de pares dels nostres fills. I...
4: Vos no diríeu de l'escola.
7: Correcte.
4: No?
8: Bé, depèn. Hi ha tots així joves que ja són professionals o venen de ser cedir, pues, no sempre vos no diríem de l'escola, perquè, clar, el que sí que hem de donar és una mica de continuïtat. I a més hi ha espectacles que necessites gent que ja que no poden fer nosaltres ja totes les edats, llavors es necessitem gent per
3: segons quins. Mira que no ho fet, d'edats i el personatge, Pepa, que jo t'he vist fer de tot.
4: Escolta, llegint així la nota de premsa de Calidoscopi i la gènesi i la intenció i el punt de partida del projecte, puc sospitar una feinada de recerca. Perquè està feta amb petites peces o fragments, sí, de dramaturgs de tota Europa, de dramaturgs aquí heu citat en Esteve Soler, Juan Mayorga, Joel Pomerat, però n'hi ha molt més.
7: No,
4: són tots aquests.
7: Sí, d'acord. Són aquests.
4: I després, a partir d'aquí, un mosaic, no? Però déu-n'hi-do el mosaic, perquè amb transicions surrealistes, una cançó i tot, cantau vosaltres.
7: També, sí, canta. Sí.
4: I ara tot aquell xoc que acabo de dir, donau-li sentit, per favor.
7: Bé, no, a veure, cercàvem un tipus de peça curta, contemporània, amb humor negre, i n'hi ha moltes, efectivament, tu dius, feinada n'hi ha hagut, perquè totes les obres d'en Soler n'hi ha un fotimer, en Joel Pomerat també, en Mallorca també, també té ell un munter d'obres, cercàvem peces curtes, i era fer un collage de peces curtes, un calidoscopi. Llavors, amb un humor contemporani i mesclant personatges d'avui en dia, coses que passen ara, inclús, ja no d'avui en dia, sinó futuristes.
8: Sí, o sigui,
7: una història distòpica, una història que el que s'està imaginant en el futur, que ja està passant ara, perquè quasi, quasi pitjor, però bé, parlant de política, parlant de guerra, parlant de violència, parlant d'assassinats, coses...
4: La democràcia, que està ferideta, està ferideta, la pobra. Que, escolta, però en aquestes peces originals, aquests senyors, vosaltres heu anat incorporant personatges o situacions també pròpies, i heu mesclat aquí, no. Està, heu fet una bona ensalada.
8: No, jo diria, però que hem respectat les peces dramàtiques dels dramaturgs, no han ficat res que no estiguin dins els seus textos, o sigui, el calidoscopi, diguem, ha estat el que ha unit a totes aquestes peces i...
4: 13 en total,
8: Sí, 13.
7: De fet, textos no m'ha afegit.
8: No m'ha afegit res.
7: Accions, jocs, coreografies surrealistes com enllaç, una participació del públic que sempre ens agrada, aquesta sa copeta de cava, ses noces, desafia del president, que de Mallorca mos serveix de joc per convidar el públic i animar-lo un poc, i efectivament sí que han jugat una mica s'improvisació i la participació del públic, però les peces són fidels, les han traduïdes i adaptades mínimament.

0: la inspiració visual o el to, com va la cosa?
1: Sí, és que realment ningú sap quan tu ni els mateixos autors. I aquesta que és d'en Pomera, aquesta és de Mallorca, perquè s'assembla molt, realment.
0: Són d'estudis, al final.
2: Bé, no, són d'estudis, però tenen un...
1: Però tenen un aire molt semblant i, efectivament, s'uneixen per humor i per joc que nosaltres li donem, per tipus d'interpretació, per color, per desbarat. Nosaltres intentem que la cosa sigui molt dinàmica, de fet és un noturà, és un pam, pam, pam, i aquest ritme un poc salvatge que té aquesta història fa que no saps molt bé on estàs ficat. El problema, quan xerres de dramatúrgia, era ja no seleccionar la quantitat de peces boníssimes que té en Soler, que té en Mallorca, que té en Pomerat, i bé, no ho podem fer tot.
0: Podar era complicat, no?
2: Jo crec que la unitat està una mica per la forma, la forma i l'estètica, i sí que això li hem posat nosaltres, i té una estètica que els conjunta una mica a tots.
1: I els temes, l'amor, la democràcia, són coses que realment, i tots ho traten, en Mallorca ho trata, en Pomera ho trata, i tal, i coses d'avui en dia, però amb una visió un poc passada de rosa.
0: La comèdia, en qualsevol dels seus vessants, que són moltíssims, és la millor manera de fer crítica, de fer denúncia.
1: És la manera de country, i a vegades no t'has de trobar el compte, i quan tot te l'han colat, que t'han ficat allà.
0: Sí, jo estava rient, i això no té punyetera la gràcia.
2: També hi ha escenes que tenen una tendresa especial, que no són especialment còmiques, o sigui, que te toquen una mica la poètica, perquè té una poètica molt especial, o sigui, hi ha moments que són com a molt d'humor negre, però s'ho acabat, una cosa.
0: Fa 40 anys que pujava a l'escenari a contar històries, moltes vegades pròpies, adaptacions... Quins són els temes que encara, dissortadament o per sort...
3: Iguana fa 40 anys que fa teatre i tu fa 40 anys que fas ràdio i encara no he aconseguit que t'acostis al micro. Perquè això mou com si estigués en el bar en jo, que és vera que hem estat més temps en els bars que a la ràdio, i mira que hem estat a la ràdio. Què trobau?
0: Per tant, és culpa teva.
3: Per favor.
0: Però, quins són els temes que no han passat de moda o que encara no s'han resolt i que hem d'estar aquí parlant de drets humans, de violència, de democràcia, amb poca salut, etc.
1: Perquè els temes són els de sempre, és estatal. Parlar d'amor, com parla, pot parlar, i n'hem parlat durant 40 anys i en podem seguir 40 anys més. I de desamor, que també moltes de les peces que surten a les calidoscòpies estan amb aquestes... I són temes que te toquen, que a vegades són molt, el que deia, molt tendres, poètics, i a vegades molt salvatges, perquè parles de maltracte i de prostitució, o tractes de parelles ancianes que han perdut el seny, però que encara s'estimen. És a dir, coses... vas d'un costat a l'altre, però amb una vessant d'humor. Estan sempre jugant. I nosaltres seguim jugant. El tema, en certa manera, no és que sigui, no importi, el tema és fonamental, però és el joc sobre el tema, i els temes sempre són els mateixos. És jugar-los d'una manera o d'una altra.
2: Es poden ser desigualtats, aquestes coses que hi són sempre, són, desgraciadament, hi ha temes que no importaria que es fossin tan atents, però que ho són.
3: Ara que venim aquí en Donald Trump fer una roda de premsa...
2: Se supera.
3: Amb ocasió de França, amb ocasió de la cimera del GSD, i de mira, un bon exemple. Com vos imagineu un poquet el futur d'Estudi Cero, companyia, l'escola, feis moltíssimes coses, però companyia generadora d'espectacles.
1: Clar, bé, el futur és la idea, precisament, en certa manera, que Calidoscopi arranca amb incorporar gent jove. Ja toca cada vegada no distanciar-nos una mica, dur més direcció, producció, i...
3: Trepitjar menys escenari.
1: Trepitjar pentures.
2: Vos agrada, eh?
3: No, ja per això, però jo no tinc cap pressa en cap partida.
2: No, és que hi ha gent que te diu, bé, però no te jubiles, jo. No, clar, és que quan arribes a una data, lo normal és jubilar, però jo dic que, si tu ets pintor, no deixes de pintar perquè tinguis 65 anys, que tenim inquietuds artístiques moltíssimes. Clar, el que no tens és la mateixa energia, el que estàs fart és de fer segons quines coses que t'agradaria deixar de fer-les.
0: Sí, si pots.

0: triar, perquè o sigui, jubilar-te per obligació, perquè te jubilen, o per salut, o el que sigui, bé, o jubilar-te perquè no t'agrada la feina que fas i he arribat fins aquí i ara ja, però si, estàs gaudint i no és el cas, el fet de tenir unes instal·lacions com les que teniu, que és un tresor dins Palma, està garantida l'escola després de Voltros, perquè algun dia vos jubilareu, algun dia sí,
1: quan moríeu, no?
0: Però està garantit el Teatre Sants, Estudi Cero...
2: De moment és la nostra il·lusió. De fet, tenim hereus que segueixen i tenen gent, companys que han estat fent feina de molt any de nosaltres, gent més jove, que també segueix, és a dir, en principi és il·lusió nostra que allò se mantengui i que no se vengui i se transformi en un hotel botic.
3: No, per favor.
0: Que les instal·lacions s'hi donen i no m'estranyaria, no contesteu si no voleu, que ja hagueu tingut alguna oferta. Perquè
1: tothom que està en el que has sentit
0: ha tingut ofertes.
1: Sí, dins de les bústies hi ha ofertes constants. Però és un projecte artístic de futur, sí que necessita recolzament, això és una cosa de sempre, perquè si no hi ha recolzament les coses s'esfonsen, no, però esperam i confiam que se tingui recolzament, perquè ara mateix és un centre de creació on moltíssimes companyies estan allà fent residències, poden presentar el seu treball, l'escola segueix com a espai d'exhibició, participen de circuits nacionals, internacionals, i la companyia també, o sigui, esperam que això continuï.
2: I l'escola és una font important. De fet, aquests tres joves són joves que han sortit
1: de l'escola.
2: I la Laura també fa uns quants anys.
0: I molts dels actors que passegen per tots els teatres. Nosaltres hem treballat i coneixem Anna Maria Rosa, jo també estava per allà, en Àlex Tejedor ha estat amb Voltros, etcètera, etcètera, etcètera. Així que sou una mica, no? Sobretot a nivell infantil, sou el referent directe. Quan m'encontro entre nosaltres, quan ell també ha tingut en Martí, no sé si va arribar a anar o no a Estudi Cero.
3: Però
0: vull dir que quan mos demanen, perquè som gent del teatre i tal, escolta, una escola tal, Teatre Sants, surt com, és com una continuació de frase, no? I sí, això s'aconsegueix amb anys i anys i anys.
1: Mos agrada molt ensenyar. A més, molts de nosaltres també tenim formació educativa i sí, sempre mos ha interessat aquesta vessant de l'art, de les arts escèniques i a més han fet classes a dins escoles públiques, o sigui, és una eina que s'hauria de potenciar més i hauria d'entrar dins lo que és educació.
4: I l'estima en la qual parlen els alumnes que surten generació rere generació de Sants.
0: Amb estima, tot i que els hi posen de final de curs de l'Iliada d'Homer. No pensis tu que s'ho
1: han triat.
2: Però si són ells,
0: és que tinc un company que el seu fill feia la Iliada l'altre dia i m'ha dit dues hores i pico i allà fent d'Homer.
1: Ho han triat ells i han fet la dramaturgia.
0: Això és un
1: té de... És com sorprenent, perquè clar, avui dia no, és que no llegeixen, és que els classes no els interessen ni els han... Han estat ells que han volgut fer la Iliada i han fet una dramaturgia.
2: Saben entre l'Orestiada i l'Iliada.
4: Molt bé, ja està molt bé. Quin és més fàcil?
0: Ve una generació que accepta els reptes, veig. No.
1: Però és que sí.
4: Però bueno, però us faig una pregunta que vaig fer ja quan celebràvem els 40 anys.
1: L'any passat.
4: Sí, però no me'n recordo la resposta. Quin autor o autora encara no ho ha fet i està per allà com en el radar?
1: Molts.
4: Així un que... Jo és que sempre vos proposo un, que no me l'heu comprat encara.
0: Que és el Rafa Gallego, m'ho veig venir.
4: No. M'encantaria, però estic xerrant. No, jo deia de Filippo. Que...
1: Sí, sempre mos ho dius, i el pare és que és un...
4: Vos hi diu molt.
1: Sí, hauríem de fer. Qual que diu?
4: Filomena, per exemple, sí. Una Natal en Casa Copielo, sí, és igual.
1: Sí, aquesta l'han fet ara molt.
4: Sí,
1: ara molt...
4: l'han fet, sí.
1: Sí, però no, a veure que és un autor...
2: Jo també feia ganes el Bolbon d'en Ben Johnson, que és un
4: nombre
2: molt atractiu. Han tocat poc autors mallorquins. que sí, sempre és una de les coses que te diu, ja hem fet l'Antonina, que no és teatre, però que tal. Mm-hmm. I jo també me fa ganes tocar un poc els dos mallorquins vells i els dos mallorquins joves, que també n'hi ha, i fer coses de, que n'han fet molt poques. Mm-hmm. Això també és veritat. Mm-hmm. Perquè, clar, a vegades tu crees i fas coses teves, o, però... aquestes dues coses per dir, a més de Filippo.
4: Molt bé.
1: De Filippo.
4: Estarem pendents de Filippo i de tot el que vengui. Javier, que t'he interromput. No.
0: Ja perquè, si no se mos tirarà el temps del munt i tal, sempre l'excusa, qualsevol de totes era bona, però era Calidoscopi, estrenada fa 3 setmanes, vau prorrogar per l'èxit que vau tenir de públic i tornarà, mos heu dit, al desembre.
2: Desembre, sí.
0: I després, quan li deixi el Gran Manicomi, farà Península? O...
2: Sí, en principi sí, tenim previst gira Manicomi fins al desembre. O sigui, ara tenim, en fi, Barcelona, Girona, València, Madrid, Sevilla... I
1: les rondalles, que els han traduïdes.
4: Les teniu traduïdes, també, el Gran Manicomi.
2: Sí, tot traduït. Per girar...
4: Bueno, però també ha sortit. Sí.
1: No, bé, a Catalunya i a València els referim, evidentment.
4: De moment podem anar encara.
1: Sí.
2: A València, segons on...
4: Sí, jo no
2: que els entenem en mallorquí.
0: I Calidoscopi està dins de la xarxa d'altres alternatius o va...
1: Bé, mem, el que és el circuit, normalment nosaltres a dins del circuit de la xarxa de teatres alternatius no hi entram, perquè hi entren moltes de les companyies externes, per no ser tan endogàmits, però sí.
2: Però entrar en circuit, entrar en gira, i a partir de gener, quan acabi Manicomi, entrarà.
0: Anem per l'ordre, perquè així ho heu fet durant 60 muntatges, no canviareu ara l'ordre.
4: Pepa Ramon, Pere Mestre, moltíssimes gràcies per estar aquí, com sempre.
1: A vosaltres.
4: I no fluixeu. I lo de jubilar-se, escolta, amb bones.
2: Ja arribarà.
4: Amb bones. Gràcies, Javier, també. Vinga, fins la setmana que ve. 6:55. Continuem.
5: IB3 Ràdio és participació.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
10: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
10: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
10: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
10: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
11: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
12: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
13: I què fèieu amb les tortugues?
12: Menjar tortuga.
13: Estava bona, la tortuga?
12: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio.

0: I continuem, perquè avui acabem amb bona música, Mònica.
1: Sí, ja fa temps que esperam un nou treball discogràfic de Pere Gené, qui va formar part de La Fosca i que després en solitari ha continuat fent música. Ja té qualque videoclip d'aquest nou treball que espera presentar abans de l'estiu, però l'estiu ja arriba. Anem a escoltar-lo quan us parla del tema que sentirem.
2: Hola, amics i oients de l'Aviador. Som en Pere Gené i vos vull presentar L'altra cara, que és el meu nou single. És una declaració d'intencions artístiques i vitals. Amb aquesta cançó obriré, encetaré el nou disc que sortirà a la llum abans de l'estiu. No era coherent ja guardar-me les cançons a casa. És el moment de compartir-les i de mostrar-les per disfrutar-les junts. Amb aquesta cançó he volgut reivindicar la llum, una altra mirada més optimista, aquesta capacitat que tenim, però que moltes vegades no sabem, de poder veure les coses amb nous colors i de forma millor, amb fora de renou i sobretot des del diàleg i la tolerància, que són tan necessàries avui en dia. I espero que l'escolteu. Pere Gené, L'altra cara. Moltíssimes gràcies.
1: No, totalment. Idò, el durem en Pere quan presenti aquest disc. De fet, darrerament ha col·laborat amb membres d'Antònia Font, amb en Jaume Manresa, els teclats i la producció, i en Joan Roca, el contrabaix.
0: I d'una altra cara acabant per avui, ja sabeu que en dos minuters les notícies i que la vida torna demà a les 6.
1: Adéu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Hi ha un lema que sempre m'ha semblat molt encertat. Pensar global, actua local. Pensar globalment, però actua localment. Una expressió que ens convida a tenir en compte on vivim, quin és el nostre context, el nostre entorn, quines són les nostres connexions i que ens anima a actuar en proximitat. No és gens senzill, per cert. Podria pensar, si estic cansada de ciutats turistificades, ja hauria de ser la primera a evitar els viatges de cap de setmana a capitals europees. Si el petit comerç del meu barri tanca, hauria de deixar de comprar online o en grans superfícies. Si patesc per la situació dels palestins a Gaza, podria col·laborar amb una ONG. Pensar global i actuar local, dos conceptes, per cert, el de pensar i el d'actuar, que no estan precisament avui de moda.

Consumir producte local té un efecte directe en el paisatge, en el sector primari, en la indústria alimentària. Consumir producte local redueix la petjada de diòxid de carboni associada al transport, ajuda a mantenir viva la cultura gastronòmica, dona suport a l'economia global, però és que, a més, el producte local sol estar molt bo. Pa de forn amb oli d'oliva de Mallorca, formatge de Mahó, sal de Menorca, figues de Formentera, mel d'Eivissa, unes ametlles de Mallorca i un glopet de vi de qualsevol de les illes, eh? Perquè la qualitat del vi d'aquestes illes ja és a dalt de tot.

0: Local, a més de relatiu o pertanyent a un lloc determinat, és el lloc o part d'un edifici que té una destinació determinada, com un local comercial. L'any 2024, a Balears, segons Afedeco, hi havia 12.231 empreses dedicades al sector del comerç minorista, podríem dir tradicional. En aquest estudi, Afedeco va excloure els 700 comerços franquiciats que representen un 5% del comerç minorista. En total, segons l'entitat, més de 33.800 persones estaven empleades l'any 2024 en comerços minoristes. Això és un 71% del total dels treballadors del sector del comerç. Crec que tots coincidim en que la vida d'un poble o una ciutat se pot mesurar per la quantitat de locals comercials que tenen la barrera aixecada. I també tots sabem que és un sector molt sensible a les pujades de preus, als imposts, a l'IPC i fins i tot a la meteorologia. Actualment, per animar a comprar en el petit comerç, hi ha en marxa la campanya de bons de les Illes Balears amb 1.223 comerços adherits i la participació de 570 autònoms.
1: Aquesta carnisseria té 700 bons de 10 euros cada un i els acabarà ben aviat perquè a primera hora ja hi havia cua.
2: Val la pena perquè són 50, de 100 en tenim 50 de gratis.
1: Les cooperatives que despatxen producte local com aquesta d'Eivissa també esperen augmentar les vendes. I aquesta de Mallorca, especialitzada en ametlla i oli, pensa que és una bona manera de donar-se a conèixer, tot i que el sistema de bescanvi embulla una mica tant a comerciants com a clients.
3: Serveixen, sincerament, perquè sí que és vera que potser ve més volum de gent, però també més concentrat.
1: La campanya estarà en marxa fins al 7 d'agost o fins que els establiments exhaureixin els bons. La Conselleria d'Agricultura ja ha invertit 1 milió d'euros i el principal objectiu és pal·liar els efectes econòmics que causa la guerra d'Orient Mitjà als costos de producció del sector primari.
0: Xerram ara d'uns locals comercials molt especials o directament emblemàtics.

0: Toni Traveria, director del programa emblemàtics d'aquesta casa d'IB3 Ràdio, com estàs?
1: Hola, Celi, ben content d'estar aquí al teu costat parlant precisament d'aquests locals tan especials i, mai millor dit, tan emblemàtics.
0: Molt bé, jo ara no sé si havíem tingut mai aquesta connexió dins un estudi, tu i jo. No estic segura, pot ser que sí? Pot ser que sí?
1: Físicament no, però... perquè tu m'havies entrevistat, jo
0: això
1: tu
0: sí,
1: no, ho tinc com a assignatura pendent,
0: sí,
1: que et consti.
0: Sí.
1: Parlant de la meva faceta de biògraf.
0: Efectivament, això sí, això sí. Però és vera que m'agrada tenir-te aquí de vora. Jo avui parlant d'emblemàtics, avui hem triat aquesta paraula local. Toni, no sé si tu local penses en un local comercial.
1: Penso un local comercial, sens dubte, el comerç de proximitat, com es diu d'altra banda, i també, si em permets la seu de broma, Araceli, com parlo o quan escolto la paraula local... penso en futbol, perquè sempre jo de nin era molt aficionat al futbol local i visitant, saps? Però parlant de comerç, el comerç local l'hem de reivindicar tots i li hem de fer més cas del que tots plegats li
0: sí,
1: fem.
0: Sí, i d'això en xerrarem ara. Emblemàtics, que va estrenar el seu primer programa el primer dissabte de setembre de l'any 2024. Dus el compte dels programes que dus i dels comerços?
1: Sí, sí, de fet, tant duc el compte que et diré que dia 1 d'agost, mai millor trobada la data, celebrarem el programa número 100. Això vol dir que a dia d'avui, de fet ho acabem de gravar amb el company Lluís Fortesa, el programa 94 i 95.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I cada, més o manco, cada programa, cada capítol, dos comerços. Algun especial haurà per allà, però més o manco podem multiplicar per dos.
1: Sí, exactament. Hi ha hagut alguna excepció a la causa general, per dir-ho així, que com bé dius són aquests dos establiments, i aquestes excepcions han passat per innocentades que hem fet coincidint amb això, amb l'aproximació del dia 28 de desembre, amb la participació del nostre entranyable amic Azael González, que és un crac. De fet, a la darrera intervenció ell va suplantar ni més ni menys que el president d'Estats Units, Donald Trump. Segons explicava Azael González, Trump venia aquí per justament a copsar les bondats dels emblemàtics i importar aquesta idea als Estats Units.
2: Clar, que
1: per cert, clar, vostè que està a Londres, Bonifaci, com sona la paraula emblemàtic en anglès?
2: Emblemàtication, pot ser?
1: Home, no sé si seria ben bé el mateix, però bé, una aproximació.
0: I doncs, aquests emblemàtics tenim de tot, també tenim humor. Cada dissabte us podem escoltar a les 10 del vespre. Actualment ens acompany en Xavi Oliver, que sentim també cada dia a xiu-xiu. Toni, com serien els nostres barris, els nostres pobles, sense aquests locals, sense aquest comerç de proximitat?
1: Uf, em costa d'imaginar, perquè d'altra banda no voldria imaginar-me una ciutat o un poble del nostre entorn immediat sense aquest comerç de proximitat, perquè m'imagino ciutats i pobles tristos, sense llum, sense l'alegria i sense el tràfic de gent que entra i surt de les botigues, sense l'atenció dels comerciants cap a la clientela, perquè al final... i no crec que siguin paraules buides, sinó que el comerç de proximitat, igual que taller mecànic, que també, evidentment, tota l'activitat econòmica,
0: sí,
1: i particularment els comerços, sens dubte, dic, no és una frase feta, donen vida als nostres pobles i ciutats. Per tant, em costa molt imaginar-m'ho i espero que no arribi mai aquest moment que no n'hi haguessin.
0: Ara t'escoltaran presentant-se a Merceria Can Cases de Santa Maria.
1: Botons, agulles, cintes, fils, didals, teles, llenceria, pijames, bates, maquillatge, brodats... De tot i més es pot trobar a Merceria Can Cases, al centre de Santa Maria. I també hi trobarem, és clar, les dues sòcies que regenten aquest històric local, Maria Vic i Maria Antònia Duran. Serà Anna Maria qui ens farà de guia en aquest recorregut radiofònic per l'establiment. Quin és el primer record que té ella del negoci? També ens contarà el perquè del nom.
3: Te diré, perquè és molt xocant, que vaig fer un treball que el vaig trobar l'altre dia a l'escola, que jo doncs, devia ser doncs, en els 70 i algo, jo devia tenir 7 o 8 anys, i Santa Maria tenia 3.700 habitants només, i ara deuen rondar un 9.000, o sigui que ha canviat molt Santa Maria en aquests anys.
4: Ha canviat també el client.
3: Home, clar, o sigui, ha canviat el client, i de part que avui en dia el petit comerç de cada dia tendeix a desaparèixer, perquè les ventes online de cada dia augmenten més i la gent jove no entra en el petit comerç ja.
0: De tot això en xerrarem, però emblemàtic és el nom del programa. Emblemàtic també és una enganxina, per dir-ho d'alguna manera, no? Un reconeixement institucional. En quin moment un comerç esdevé emblemàtic, Toni?
1: Això ho vam tractar específicament com va parlar parlar la cap, la gerent d'ADR, l'antic IDI, l'històric IDI del govern, i jo ara no ho sé de memòria, hi ha diferents perfils, però essencialment són establiments de llarga trajectòria, no sé si són 75 anys o més. També recordo que específicament, més enllà de la longevitat del negoci, si aquell negoci, valgui la redundància, du a terme una activitat peculiar, encara que només dugui, entre cometes, només 15 o 20 anys, pot ser emblemàtic per aquesta singularitat.
0: Molt bé. I ara sentíem ser responsable de la merceria Can Cases dient els joves no entren. A veure, quina és la relació d'aquests comerços amb els clients? Se'n fan de nous? Com, tu com ho veus? Com ho copseu?
1: Perquè és una pregunta que sempre demanam, demanam pel reconeixement amb emblemàtic, demanam, com és obvi, pels productes que venen i per la clientela, perquè els productes sense clientela i la clientela sense productes l'un sense l'altre no serien res. I doncs jo crec que efectivament els petits comerços s'adapten a la realitat, que mantenen, i així ens ho fan saber, famílies de clients, és a dir, famílies a través de diferents generacions, que venia el padrí, després el pare o la mare, i després el net d'aquell padrí, no? O padrina. I en aquest sentit, per tant, hi ha aquest client de tota la vida que ha passat, com dic, de generació en generació, i també, depenent dels àmbits i dels productes que venen, també hi ha públic nou. També s'ha de diferenciar la venda tradicional de tota la vida físicament, allò d'anar a la botiga de rigor i comprar i pagar metàl·lic o amb targeta, i d'altra banda, a través d'aquest cas de pagament amb targeta, la venda online, que aquí sí que hi ha varietat de posicions, perquè hi ha comerços que diuen no, jo em vull enfocar en el comerç com ha estat sempre, i altres que diuen no, és que el present i el futur immediat passa també per aquesta obertura, aquestes noves possibilitats de la venda online, no? Per tant, aquí sí que hi ha una mica de pluralitat d'enfocaments, podríem dir.
0: Per tant, depèn de cada local, de cada comerç, de cada cas, perquè són comerços amb molt de recorregut, que hauran vist moltes coses, que s'han hagut d'anar adaptant, i n'hi ha que s'adapten més que d'altres, no?
1: Ni més ni menys. I recordem, clar, tots hem viscut, per desgràcia, no fa tant, o sí, depenent com tinguem el prisma del temps, la pandèmia, que va ser un daltabaix per tots, jo no em voldria imaginar d'un negoci, en aquest cas un comerç, i veure que no pots obrir si no era un establiment essencial en aquell moment, ja no emblemàtic, sinó essencial. Per tant, han viscut moments molt complicats. Quan parlem d'un segle, evidentment, hi ha comerços que han viscut la Guerra Civil, l'han patida. Alguns van haver de tancar portes i després han tornat a obrir, i altres van tancar i ja no van obrir mai més. Vull dir que hi ha hagut casuística molt variada, però també crec, i t'ho he de dir, Araceli, que una de les característiques definitòries dels petits establiments és la resiliència i la capacitat de tirar endavant, passi el que passi, i malgrat totes les adversitats que pateixen, perquè que són moltes diàriament, i una competència cada vegada més feroja, que el mercat és lliure i tothom posa els establiments que pot o se li deixen posar.
0: Sí, sí, aquí hi ha un convenciment molt personal. Sentíem-ne ser responsable de la merceria de Can Cases, ara la sentirem també, que mos deixava aquest missatge.
3: El petit comerç de cada dia ho passa més malament per subsistir, però que han de cercar alternatives a les quals puguis tenir un parell més d'ingressos i que la gent te conegui. Se va posar en contacte amb nosaltres segur, a veure si podien deixar paquets i tornar donant una petita comissió. Varen dir que sí, fa de més 4 anys que funcionàvem en segur. A altres cases nosaltres també funcionàvem en segur. Mort duen paquets, m'ho la deixen, i és una manera d'atreure clients cap a la tenda i també de tenir un petit benefici mensual.
4: Clar, seria com a paradoxal. Imagina't que compren unes calces i els arriben aquí a través de paqueteria.
3: Li arriben. Vull dir que ja m'han vengut paquets que Amazon ho ha portat en plàstic transparent de calcetins, però bueno, mira, s'ha estimat més comprar a Amazon, però que ho compri a Amazon. M'agradaria dir que la gent s'hauria de conscienciar un poc més de que el petit comerç és el que aguanta molt també part del poble i de tot, i que no hauria de desaparèixer, però per pena, pues, sí, desapareix degut a la gran superfície i degut a la compra online.
0: La casuística és molta, i ara la sentíem a ella que mos deia un parell de causes, no? I jo recordava, i crec que vosaltres també vareu tractar emblemàtics, la merceria Ca Don Àngela de Palma, que va tancar l'any passat després de 340 anys d'història. Això és la reina, el rei dels comerços emblemàtics. Toni, reaccionam quan diuen que tanquen? Les enyoram quan no hi som?
1: Sí, jo crec que això, tristament, a la vida quotidiana ens passa tot. Sempre trobam a faltar les coses quan no les tenim, no? I en els petits establiments comercials, com Ca Don Àngela, com bé dius, va passar això. De fet, recordo en Miquel Àngel, el propietari, que ha estat tota la vida allà, i és, com dius, juntament, crec, amb Can Joan de Saigo, a Mallorca i el conjunt de les illes, els emblemàtics més longeus, que ell, quan jo el vaig cridar per dir, ostres, em sap greu, diu, sí, és que ja he acabat la paciència, ja no puc més, perdó que Miquel Àngel que desgrari aquesta conversa. De fet, d'altra banda, la va fer pública amb altres mitjans, però ell em deia, és que ara, d'ençà que ha sortit publicat el tancament del negoci, ara em ve tothom i em diu, ai, quina llàstima. Diu, clar, però és que ara ja és tard, ara ja la decisió està presa, no? I bé, jo crec que l'exemple ens ha de servir per no reincidir en l'error i en la mesura que puguem evitar el tancament d'aquests negocis, perquè, com dèiem fa un moment, són part essencial de la nostra vida quotidiana i de tal com la tenim contemplada i com la vivim a diari.
0: Mm-hmm. Tu em penses en la responsabilitat que tenim com a consumidors? On la situem?
1: Sí, jo crec que, clar, aquí és un pastís en què hi ha diferents responsables, o per no dir culpables, però a part, evidentment, hi ha els mateixos comerciants que han de tenir, com dèiem, aquesta capacitat de resiliència i d'adaptació als nous temps, perquè tot va canviant. Fa 30 anys no hi havia mòbils i avui el mòbil l'utilitzem per tot, també per comprar, evidentment. Per tant, hi ha una part dels mateixos comerciants, crec que també, sens dubte, una part de l'administració, sigui govern, siguin consells insulars o ajuntaments, sobretot, per facilitar en la mesura que es pugui la vida d'aquests establiments. En el cas de Palma, jo no voldria ser governant perquè prendre decisions és molt difícil i complicat. La majoria de comerciants que hem visitat emblemàtics ens diuen que en el centre de ciutat és molt complicat l'accés per mort del pàrquing, de l'aparcament, no? Clar, ja dic, si s'ha de governar és difícil prendre decisions, però crec que sí que s'ha de tenir en compte el pes específic cultural, social i econòmic d'aquests establiments comercials.
0: I d'avui xerrem amb en Toni Traveria per tenir la paraula local d'aquests comerços emblemàtics, perquè si no ho fet ja estàu tardant i sempre ho podeu recuperar a la carta cada dissabte a les 10 del vespre i sempre en el servei a la carta IV3 Ràdio, emblemàtics, cada dia dos comerços, cada dia no, cada programa, si no estaríeu agotats també, cada programa dos comerços diferents. Sé que és difícil, però n'hi ha algun que t'hagi sorprès especialment?
1: Uf, bona pregunta de difícil resposta, Araceli. Clar, és que et diria que gairebé tots, però mira, així, de primer pensament, et diria el primer, que per cert va ser una recomanació específica de les companyes, dic perquè són tot dones i grans professionals d'ADR Balears, com deia l'antic IDI, i ens van dir, abans de començar, com deies, el setembre del 24, que ha plogut un poc, farà dos anys, en Joan Maura i mi ens va dir, ostres, podríeu començar per Can Garanya, Manacor, perquè tenen una història molt longeva, de fet, crec que l'any que ve compleixen el centenari, i parlen molt bé i tal, i efectivament va ser així, vam anar allà in situ amb en Joan, en ple estiu, en plena canícula, amb una calor d'aquestes tremendes, però recordo la nostàlgia amb què els actuals propietaris parlaven del passat i l'emoció fins al punt que es va escapar per bé alguna llàgrima recordant els avantpassats que també han aportat, sens dubte, el granet d'arena a la proliferació del negoci, no?
5: Anem, és la nostra vida. Són molt de records, sobretot pels tres germans, en Joan, en Toni i en Sebastià, que no hi són, però els tenim presents sempre. Això, per nosaltres, el més important, per aquesta festa o qualque cosa farem, important perquè ens fa molta il·lusió, sobretot per ells.
1: Que podria dir, ja et dic, Araceli, tots els establiments, el centenar llarg que hem fet, 150 gairebé. Et diria també, a Eivissa, entre molts altres, recordo Menorca, Efectos 2000, i a Eivissa, concretament, a Santa Eulària de Riu, et parlaria de Teixits Cardona, perquè vam tenir el fill i la mare, Salvadora, que més de, no recordo si més de 80 o més de 90 anys, que segur que ens escolta perquè sé que és fidel seguidora del programa, ens va atendre amb una gràcia increïble i fins i tot vam desenvolupar una pregunta amb la corresponent resposta en francès. Vull dir que tremenda. I era una senyora que recordo com a anècdota també, i dic, i vostè no pensa jubilar-se? I deia, no, no. Diu, jo quan estic el diumenge assegut al sofà més de 5 minuts ja em canso. Necessito activitat.
0: S'han revés ben fet. I així deu estar de bé, de salut.
1: Totalment.
0: I d'activa.
1: Segur que sí.
0: Hem d'anar acabant, Toni. Vinga, periodista, titular. Quin titular faries d'aquesta feina d'emblemàtics si ho haguessis de resumir?
1: Caramba, resumiré. Saps que els titulars a vegades és el més difícil de tot
0: absolutament,
1: plegat,
0: absolutament, estic absolutament d'acord.
1: Bé, primer diré que és un goig que du molta feina, en Joan i en Xavi ho saben, i jo també, igual que la resta de companys, elaborar setmanalment aquest programa. Per altra banda, com dic, és un goig i un luxe, i el titular que em demanes seria emblemàtics, si no hi són, s'hauran d'inventar.
0: I de, si tu no hi fossis, també t'haurien d'inventar, ni Toni Traveria. Moltíssimes gràcies.
1: Dic, i que et consti que em queda pendent entrevistar-te jo a tu, eh?
0: No, de moment no tinc cap comerç emblemàtic, però, escolta, alguna cosa farem.
1: Segur que sí.
0: Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Per favor,
0: i molta
1: gràcies
0: sort,
1: a tu.
0: Escolta'm.
1: Encantat, gràcies.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio, formació.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
7: Em doneu-vos permís per començar el replec?
8: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
7: Així ho faré.
6: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
0: Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
9: Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
10: Ara diré una frase que deia sempre el meu predí, apuesto.
9: Molt bé.
10: A lloc.
9: Molt bé, i d'això vol dir que ets un tio local.
10: Som un tio local.
9: Molt bé, molt bé. I de local és la paraula que hem triat avui, molt lligada, efectivament, en el lloc on som o d'on som.
10: Començant per un lloc físic, un local, on tot gira en el voltant d'un personatge.
11: La gente dice que hay que viajar para ver mundo. A veces pienso que si te quedas en un sitio y mantienes los ojos abiertos, puedes ver todo lo que te hace falta.
10: Brooklyn, estiu 1987. Algunes persones que freqüenten l'estanc de Auggie Wren li conten coses. Algunes són certes, d'altres no. Però totes tenen un principi, un lloc on s'ajunten, que és el local d'Auggie Wren i... un final. Estem parlant de Smoke, una pel·lícula que, si l'haguessin traduïda en castellà, cosa que no feren quan traduïren, quan li posaren el títol en castellà, hagués estat fum. No, és Wayne Wang, la primera pel·lícula que va fer Wayne Wang després de guanyar l'Oscar per El Club de la Bona Estrella, i li va donar a Paul Auster la possibilitat d'escriure una història d'històries. És una pel·lícula que està plena de llums, està plena d'ombres i te fa creure en ser humà mentre te deixes dur de la mà dels quatre protagonistes d'aquesta història d'històries. Harvey Keitel, que és Auggie Wren, que és el protagonista de la pel·lícula, William Hart, Stockard Channing, aquella mítica Rizzo de Gris, i Forrest Whitaker, el nostre Ghost Dog, El Camino del Samurai particular. És una pel·lícula que te salva la vida, sa vida cada vegada que la veus. O sigui, si ho dic així de clar, és, per jo, Smoke és una d'aquestes pel·lícules que te reconcilia en tot el que tens en el teu voltant, a pesar d'estar focalitzada a un estanc i de passar-se tota sa pel·lícula fumant, com vos podeu imaginar.
9: D'aquí és títol, no? El local és un estanc.
10: Exacte. Vale. El local és l'estanc d'Auggie Wren.
9: El senyor Auggie és l'estanquero.
10: A Brooklyn.
9: Estanquero de Brooklyn.
10: Exacte. Vale, estanquero de l'esquina de Brooklyn, d'un cap de cantó d'allà. I ja està. No, és que no té més argument que aquest, no?
9: Brooklyn és lloc d'en Paul Auster.
10: Exacte. El lloc d'en Paul Auster. O sigui, és una pel·li que ho dèiem, te salva la vida cada vegada que la veus. De fet, jo me vaig comprar el llibre, me vaig comprar el guió de la pel·lícula i el rellegeix de tant en tant, perquè està tan ple de frases, d'històries, perquè són un munt d'històries que se van cruzant les unes amb les altres. I, bueno, de fet, li va valer el premi en el millor guionista Nobel. O sigui, tu veuràs Paul Auster, millor guionista Nobel, a 1995, quan va escriure aquesta història, i a Wayne Wang li va valer el premi de jurat en el Festival de Berlín. Me flipa. I té una continuació que es diu Blue in the Face, també la va escriure el propi Paul Auster. És molt distinta, o sigui, és quasi documental, però es mou que és fantàstica, fantàstica.
9: Vinga, idò, si no l'heu vist, que probablement sí, sempre és bon moment per tornar a gaudir de Smoke. I res, això dèiem, local és la nostra paraula de Caixerram ara.
10: I ara xerram d'un producte local, per exemple, el formatge.
12: ¿Vives solo?
13: Con mi hermana.
12: A ver. ¿A ti qué te parece este queso?
13: ¿El qué vas a ver? Está aquí para limpiar.
14: ¡Cierra la boca! ¡Cálmate!
12: ¡Sube!
13: No.
10: Aquesta és història d'un jove que no té res més a perdre i que l'únic que li queda és la seva germana petita, que el manté mínimament sa. Fins que un dia decideix fer alguna cosa més que sortir de festa amb seus amics, robar-se alcohol que no pot pagar i ficar-se en problemes. Això és La receta perfecta, una pel·lícula de fa 2 anys, de 2024, que és una història de superació personal que se va convertir en una revelació a França l'any de la seva estrena. Va guanyar el César a la millor actriu revelació i a la millor òpera prima. És un magnífic repàs d'un poble petit, dels seus habitants, amb una mirada càlida, però sense abandonar aquesta realitat en la que viuen. Això que dèiem, que a vegades el cinema té aquesta part molt romàntica de lo que és local, de lo que és el poble, de lo que són els pobles, de lo que són els habitants, el producte local, tot això que tenim al nostre voltant. Però, clar, això té una part negativa, i és que no surts mai d'allà. Vull dir, al final acabes allà tancat, no? I aquesta pel·lícula no abandona aquesta part, aquesta mirada, aquesta realitat aquí on viuen tots els locals. Però precisament això és la seva principal virtut, no? Aprofundir en temes molt complexes, molt tristos, amb un equilibri de frescor molt guapo i que és molt difícil d'aconseguir amb una pel·lícula, sobretot una pel·lícula de baix pressupost, amb actors que no eren actors, que eren els propis habitants del poble. És una pel·lícula fantàstica.
9: Molt bé, entenc que el seu objectiu era fer millor formatge, no?
10: Exacte.
9: Val.
10: Exacte, per això se diu La receta perfecta. I si guanyes premi en el millor formatge, pues podré sortir de tot això aquí on estic ara mateix. La protagonista de la següent pel·lícula va ser la recreació perfecta d'una policia local, embarassada, a més, a Fargo. I en aquesta és la recreació perfecta d'una dona que lluita per la justícia a un poble aquí on ningú pareix voler fer res per ajudar-la.
15: Daría lo que fuera por atrapar al tipo que lo hizo, señora Hayes, pero cuando el ADN no coincide con nadie que haya sido detenido, cuando el ADN no coincide con ningún otro delito cometido en el país, y cuando no hubo ni un solo testigo desde el momento en que salió de su casa hasta el momento en que la encontramos... Entienda que no podemos hacer mucho más.
16: Obtengan muestras de sangre de todos los varones del pueblo mayores de 8 años.
10: Una dona decideix iniciar una guerra contra la gent de policia local del seu poble per no fer res per trobar l'assassí de la seva filla. El primer pas, posar 3 anuncios en las afueras, que a més és el títol d'aquesta pel·lícula, que té un guió com a pedrades, bàsicament. També és de línies, té pedrades i te'ls va disparant una darrere l'altra, i és Frances McDormand, aquesta protagonista, que ja volia dur Fargo, però com que ja havíem parlat d'ella un altre dia, vaig dir, bueno, no tornarem a dur la policia local Fargo, però és que jo crec que és l'exemple perfecte de policia local.
9: Ho és, ho és. Que no molla, no molla, no molla, fins que aconsegueix arribar.
10: Exacte. Però aquesta Tres anuncios en las afueras té una cosa que és bestial. Vull, la història és perfecta, és sopesada, és densa, és com un western modern on tot succeeix, tot va passant entre línies sense que passi pràcticament res. És curiós perquè és una invitació a l'entusiasme, o sigui, acabes la pel·lícula dient que guai, però en el mateix temps, en aquesta mala llet que manté ella tot el temps, que la manté pràcticament sense immutar-se, tu la veus allà i dius, oi, Déu meu, mare de Déu. És tan disfrutable que te fan ganes de començar a posar anuncis per l'autopista per denunciar un munt de coses contra segons que si no fos perquè són caríssims. No, en sèrio, és una pel·lícula genial. Si no l'heu vist, Tres anuncios en les afueres, en Frances McDormand i Woody Harrelson.
9: Molt bé, idò, aquesta llista se va fent molt, molt interessant. Seguim ampliant-la, vinga, vinga, que això té bona pinta.
10: Anem acabant i ho feim en la demostració d'aquesta part positiva de l'esperit local.
17: ¿Esta noticia ha llegado a Talibor?
18: Nadie lo sabe, solo el ganador. Ned Devine. ¿Has visto ironía más grande ganar tanto dinero y un minuto después morir de la emoción?
10: A un poble irlandès de 52 habitants, hi ha un home que ha guanyat spot enorme de la loteria nacional. Però de l'emoció s'ha mort d'un atac de cor.
9: En so
10: premi en sa mà. Segut a sa butaca, davant sa tele, en so premi en sa mà. Així que la resta del poble decideix que faran creure a l'administració que el guanyador segueix viu per poder cobrar el premi i repartir-se'l. Això és Despertando a Ned, una pel·lícula de l'any 1998 dirigida per Kirk Jones, que te fa somriure tot el temps. O sigui, és impossible no somriure veient aquesta pel·lícula. És absurda, és tendre a parts iguals. I aquí la paraula local és sinònim de simpatia. I ja està, hi ha una mica de polisoneria també. Per això de mantenir l'esperit infantil i de divertir-se tota l'estona. Jo crec que Kirk Jones és Ken Loach, però en sentit de sumo. Així, tal qual. És molt xula, és molt xula. És que, de fet, o sigui, te diverteixes bàsicament perquè si te donen 9 milions de lliures de fa 30 anys, te divertiries un rato, no? I faries polisoneries totes.
9: És que aquestes pel·lis angleses i irlandeses i escoceses tan costumbristes són tan divertides, són tan bones.
10: Exacte. I jo crec que com a local, o sigui, si dius la paraula local, jo crec que hi ha una pel·lícula que té una música que te diu sí, ha d'estar en aquesta llista.

0: Això que sona de fons és el tràiler de Local Hero, o Un tipo genial, com se va traduir lliurement l'any 1983, quan se va estrenar a Espanya. Curiosament, Smoke no la traduïren, però aquesta la varen traduir com a, en vez de héroe local, la traduïren com a Un tipo genial. Bueno, aquestes coses. I aquest tipo genial és Mac, és un treballador d'una companyia petrolífera, a qui envien a un idíl·lic poble escocès per comprar totes les propietats de la zona per tal de construir una refineria. Els habitants del poble estan encantats, tots excepte, clar, si no, no hi hauria argument un, que és el que protesta. I és que fa que a poc Mac vagi dient això de ser local igual m'agrada, no? Aquesta és la definició perfecta de comèdia costumbrista aquí on se converteix allò local amb allò meravellós, no? És d'espectaculars paisatges, una magnífica fotografia, uns personatges molt peculiars i molt divertits i una banda sonora fantàstica, en aquest cas de Mark Knopfler, el guitarrista de Dire Straits. Encara que només sigui per això i pel bon estat d'ànim que te deixa cada vegada que la veus, que és allò que acabes amb una riaia, igual que Despertant Duanet, acabes amb una riaia d'hora i hora, ja és una pel·lícula imprescindible.
1: Molt bé.
0: I a part de per veure un dels darrers papers que va fer Berlanga.
1: Ja, imagina, 1983. Tenim bolla extra?
0: Sí, tenim bolla extra. Una altra que també podria ser que Loach directament...
1: No, però... Quasi totes les angleses.
0: Totes les angleses. Sí, avui hem abandonat les nord-americanes i hem dit no. Bueno, Frances McDormand és prou nord-americana.
1: Sí, ho és.
0: I tres anuncis en les afueres, ho és bastant. Però sí, angleses... És que jo crec que un tipus... Que volien muntar un espectacle local i que volien ser sexy, que volien tenir un èxit local, però més enllà de... A més, a dins un local molt concret. Bueno, recordeu d'aquesta escena?
2: El viernes se despejará la borrasca, con lo que tendremos un fin de semana cálido y soleado. Ahora volvamos con la música. Escuchemos otro éxito discotequero de los años 70. Hot Stuff de Donna Summer.
1: Gran, aquesta pel·lícula.
0: El moment aquí on... Això és una pel·lícula sobre un poble, sobre un local, aquí on les dones paguen per veure a homes llevar-se la roba, i aquí on un grup de locals sense feina decideix que si millor manera de guanyar dobés és quedar-se en pèl davant el públic local, que segur que pagarà per veure-los ballar.

0: fan un tots. Gran paper. Perquè tots. Aquell moment de m'embolic amb el paper film per aprimar-me mentre sí, m'estic menjant un Kit Kat,
1: Marcadí, és
0: aquest
1: fantàstic.
0: És que jo crec que tradueix molt l'esperit de la pel·lícula.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Aquesta tragicomèdia fantàstica.
1: És divertida, és una pel·lícula petita, és divertida i petita, és enorme i és trista, és absurda i és real, però sobretot jo crec que no te canses de veure-la.
0: No, i l'hauríem de recuperar de tant en tant.
1: Sí, sí, sí.
0: I també per recuperar, sí, bé, i per veure aquestes, com és el món, perquè ells li posaven ganes a un món que se'ls estava enfonsant.
1: Exacte. En aquell moment, jo crec que d'aquestes pel·lis n'hi ha moltes que han agafat aquest tancament de siderúrgies, de mines, aquell moment aquí on...
0: El moment Margaret Thatcher.
1: Moment Margaret Thatcher, exacte. Sí. Reindustrialització, que hi va haver molt de directors que agafaran això i ho varen convertir, vull dir, recorden Billy Elliot, per exemple, no? Sí. O aquesta Full Monty, que ho varen convertir en comèdies o sent pel·lícules tendres d'aquestes de, bueno, te posaven damunt la taula un problema molt greu, però que afectava moltíssima gent, però li posaven una miqueta de sentit de sumo.
0: Sí, sí. Que bones totes, eh? Per favor, crec que aquest cap de setmana faràs deures.
1: Exacte, són pel·lis de... És que trobava que és vera que local sí que... Jo record, sempre ho conto, però record la primera vegada que me'n vaig anar a viure en el poble, quan feia una setmana, la senyora que havia... Una dona que havia vengut a Can Nostre a fer el final de... una neteja a fons de la casa que acabaven d'estrenar, la mos trobàrem en el berenar, el 100 demà de matí, i li va pegar una colzada a l'amo de la papeleria i li va dir, són aquests. I jo vaig pensar, ara mateix, aquest tipus, nosaltres fa 3 dies que vivim aquí, però aquest tipus ja sap quina tele tenc, de quin color és el meu sofà, quantes habitacions té que nostra, si té 2 pisos, si en té un... brutal. I això és la part local, que no te conten les pel·lícules.
0: Més, bueno, que bueno. Encara que duguis 50 anys visquen en un poble, sempre seràs extern.
1: Exacte. Seràs exacte. Necessites 7 generacions per poder considerar-te local. Sí.
0: Sí, sí. I de Toni Camps, tu ets el nostre local preferit, la secció és tota teva.
1: Salut. I cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és servei públic. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Avui hem triat la paraula polisèmica local, local que pertany a un lloc, a un municipi, a una part del cos. Un ordinador pot ser local, el comerç o un producte de menjar o de beure. Pensem global i actuem local, pensem globalment i actuem localment, un gran lema. I ara toca anar baixant la barrera del programa. Hem demanat ajuda a un home d'aquí, que fa oli aquí, en denominació d'origen, per tant, segell 100% local, però que també és un gran observador d'aus que van i que venen. No sé si això li donarà una altra dimensió al concepte de la paraula d'avui, local.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Joan Mallol, president de la DEO Oli de Mallorca, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, estupendo. Esperant dissabte amb impaciència.
0: Ara mos ho contaràs, ara com mos ho contaràs. Però no passem spoiler en els oients. Primera pregunta obligada d'aquesta secció. Si te dic local, Joan, que te venes cap primer de tot.
2: Local és que nostre, no? Et sentir-vos, et sentir-se proximitat de lo que és genuïnament nostre, tant a nivell de natura, com a nivell de societat, com a nivell de persones, com a nivell de si allò on vivim. No? Jo crec que sí, que té un component sentimental molt important.
0: Ja, i quin és el valor, o el gran valor del producte agroalimentari local, del producte d'aquí?
2: Jo crec que és la gent que hi fa feina darrere. La manera de recolzar el manteniment d'una activitat sacrificada i dura com és l'agricultura és precisament donar prioritat en el consum del que se produeix a casa nostra. I, per tant, els olis en denominació d'origen, entre altres productes, han de ser sempre prioritaris a l'hora de decidir-se per un suc d'oliva.
0: Uh-huh. Un dia jo pensava en el producte local. Un dia un cuiner de Menorca me va dir: jo t'he implantat ají groc, que prova ají amarillo, ají groc. Uh-huh. Diu, fa molts anys que el tenc, ja és menorquí, que prova, no? No sé si això el fa local. Ell defensava que sí, que jo el feia local. Què en penses?
2: Mira, la natura i l'agricultura forma part de la natura en un sentit ampli. Evidentment, és una qüestió dinàmica. Les tomàtiques de Ramallet són absolutament locals i són d'origen americà. Les patates de la Pobla són ben locals i són americanes. De manera que no hem d'exigirar i hem de reconèixer que la vida i l'ambient canvia, i per tant hi ha coses que se van incorporant, i això precisament mos enriqueix, no? Perquè si haguéssim de ser molt estrictes amb l'excepció de la paraula local, mos podríem trobar molt, molt limitats. Sí. I de fet, nosaltres no som locals, també som una espècie que se va autotransportar fa 4.000 anys en aquestes illes i, evidentment, ara som locals.
0: Uh-huh. Està bé explicar-ho i tenir-ho en compte també, que estan fets de moltes coses i de moltes parts i de molta gent de tot el món. I xerra'm d'oli, va, tu ets productor, també representes Oli Déu de Mallorca, president de la denominació d'origen. Quan fas un pa amb oli i li poses un bon raig d'oliet, després li passes el dit, pas pa, com feia la meva predina o no?
2: No, el dit no li fas, però normalment sí que és veritat que un faig el pa amb oli a la solleria. Primer un pot d'oli, després fregatissa tomàtica i després afegir-hi un poquet més d'oli per damunt.
0: Doble ració,
2: que quedi ben, amarat. Sí,
0: molt
2: sí.
0: Bé, molt bé. I acabes amb un poquet de sal, no?
2: Efectivament.
0: Molt bé. I quan surts a fora a xerrar del bon oli que se fa aquí, què dius? Per on comences?
2: Bueno, per destacar que aquí hi ha una combinació extraordinària entre una tradició de més de 2.000 anys d'elaborar olis amb innovació d'haver incorporat els procediments més moderns que ens assegurin una qualitat imbatible de l'oli, no? I, de fet, els olis de Mallorca han rebut distincions i premis a moltíssimes fires i concursos i, per tant, en aquest moment tenen una acreditació a nivell internacional indubtable. No? Mm. Però, pues, productors d'oli, el primer client és el client local, no? Mm-hmm. Perquè si nosaltres demanem que el producte local sigui el primer per omplir l'escenari de la compra, també hem de cuidar en el consumidor local perquè ho mereix, no? I per això, a pesar de les previsions de calorada de dissabte, serem en Esborn per oferir a tots els que es vulguin acostar en aquesta mostra de dissabte de matí els productes més selectes de les nostres tafones.
0: Idò, apuntau, si sou a Mallorca, si sou a Palma, si heu de venir a Ciutat de Visita, dia 20 de juny de 10 a 3, de Sora Baixa, teniu aquesta Fira de l'Oli de Mallorca, que se celebrarà en Esborn, i aquí podrem tastar i comprar olis de verderol, albocàsser, traoré, oliuga, som matge, oli soia i oli samarina. Tots aquests estareu ben representant. Olives, també, que això també s'ha de posar en valor. I altres productes, que n'hi ha qualcun que també toquen s'oliva, com una cervesa feta amb fulla d'olivera. Aquí tindrem un poquet de tot,
2: Efectivament.
0: no?
2: Sí, així és. I a més, hi haurà una estona de música amb el Montcaidú i una ludoteca per si els nens, els pares volen deixar els nens descansant mentre ells fan la volta amb més calma.
0: I també s'ha de sortir molt, no, Joan? Contínuament s'ha d'estar mostrant el producte, fent un poc d'informar del producte, perquè no mos fixem, a vegades passa, ui, aquest és més car, aquest són 2 eurets més, aquest 30 cèntims manco, no? S'ha de fer
2: Sí.
0: també molta difusió del producte, posar-lo en valor.
2: Efectivament, efectivament. Això és com anar en bicicleta. Si no rimes, caus, no? I per tant, no hi ha altra alternativa que mantenir un esforç continuat de difusió i promoció d'aquest producte.
0: Idò, teniu aquesta cita, dia 20, que això és dissabte, en Esborn de 10 a 3, amb música, amb espai de ludoteca, amb moltes especialitats gastronòmiques, producte local, oli, que seràs protagonista. Idò, ja ho tenim ben apuntat, i ara nosaltres hem d'anar baixant barreres, Joan. I sempre fem dues peticions. La primera, si tens algun costum abans d'anar a dormir, perquè tenim una llista amb coses, idees, costums, hàbits per dormir millor. Tu en tens algun?
2: Bueno, són molt clàssics, he de llegir una estona abans d'anar a dormir. No tinc altres secrets.
0: Molt bé, estan és number one, Llegir és
2: Sí,
0: el
2: sí.
0: number one. I necessitam una cançoneta per baixar barrera fins demà, que mos proposes?
2: I doncs jo vos proposaria, escoltant a Juli Colom, en sa magnífica cançó d'Olivera, que mos entronca directament amb aquest valor tradicional des que feia referència abans.
0: Que bé. I dona Júlia, que per cert varen xerrar amb ella la setmana passada, amb la seva música, amb la seva veu i amb aquesta oda solivera, baixarà en barrera i mos veiem dissabte dia 20 en el passeig d'Esborn. Gràcies, Joan.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: això?
1: Tant Xavi Oliver.
0: Molt bé, i tu, Jordi?
1: Gri,
0: no era en Jordi, gri, no sé per on gri. Però bueno, bé, i tu com estàs, Inés?
1: Jo bé. Saps sí? Que s'ha confirmat ja l'edició d'Operació Triunfo 2027?
0: Torna-m'hi. No creus que haurien de començar a superar ja el tema d'Operació Triunfo, Inés? Me sap greu, perdó, t'estic moltíssim, però...
1: Ai, jo de tu. No, a veure, jo només ho dic per informació, servei públic i noticiabilitat local. Perquè tornarà presentant a Xenoa, i això és noticiabilitat local.
0: Sí.
2: Gràcies, Mallorca, gràcies, mil gràcies, mil gràcies. No sé què dir per tot vosaltres en el meu cor. Som mallorquina, som una mallorquina. Quan tu vas...
0: Ai, senyor, doneu-me forces. Entre tu i en Jordi jo no sé on acabarem.
1: Ai, en Jordi, en Jordi. Sí, ahir va ser molt bon, Jordi.
0: Se va lluir, se va lluir.
1: Mirau, escoltau.
3: Ole!
1: Ole!
0: Ole,
1: ole, Jordi!
0: Ole, però... Sant Joan, dius ole.
3: Jo dic ole, però...
0: T'ha de dir bravo, torero.
1: Dic que poso això a la pel·li.
3: Què criden? Què criden?
4: Un patat, un patat, un patat.
1: Visca.
3: Visca. Molt bé.
0: A veure, en riure molt.
1: Aquest ole, que li va sortir desànimo.
0: No ho sé, en Jordi... Bé, va animar així d'aquesta... Ole, au.
1: Després connectarem amb en Jordi, sí, que volem enviat avui pel món. No poden,
0: no poden dir.
1: No poden dir.
0: A menys, jo crec que és
1: no,
0: un...
1: No, no, no ho diguis.
0: Perquè és un món molt, molt
1: no
0: particular.
1: Diguis.
0: No
1: diguis. Tenim enganxada l'audiència.
0: Home, jo crec que si ho deim, més enganxada
1: no,
0: l'endrem.
1: No, no ho direm.
0: Molt bé.
1: De moment, vas. No. Ho d'esperar un minutet només. Tenim en Toni Cardell en el control tècnic.
3: Ole! Ole!

0: Però, Xavi, tu tens molt d'amics? Oca.
1: Amen. Pagesos de quantitat o de qualitat?
0: Que és qualitat per tu?
1: Bé, bons amics, Inés, de tota la vida.
0: A veure, amics. Ho dic perquè certa gent, tenir amics per certa gent, vol dir gent en qui pugui comptar, però que et beneficia. És a dir, que si té un amic en barca, per exemple, que si té una casa de vora la mà, que si el pot colar a un lloc que li interessi.
1: Però això no són amics, Inés.
0: Exacte. Això és capital social.
1: I quin concepte? Quin concepte?
0: Concepte interessant.
1: Molt interessant.
0: I de precisament d'aquest concepte en xerra en Alba Tarragó en el seu article setmanal de la FIA Única a l'Ara Balears. Hola, Alba, com estàs?
2: Hola, Lots, molt bé. Com estàu?
0: Capital social.
2: Sí.
0: A veure, què és aquesta paraulota?
2: Home, m'heu dit aquí
0: paraules.
2: Avui a xerrar de sociologia, jo m'he hagut d'informar un poc. Capital social, perquè mos entenguem de primeres, és tenir contactes. Bàsicament, així, en resum. Per jo també, disclaimer, jo diré aquí el que per jo és capital social, cadascú s'ho du en el seu terreny, perquè fins i tot els experts no tenen massa consens sobre què vol dir aquest concepte.
0: Tenir contactes de tota la vida, jo crec que ho podem entendre.
2: Exacte. Bàsicament, mesures de cooperació entre individus. Però això no sempre és positiu perquè genera desigualtats, és a dir, genera oportunitats amb uns i altres no, depèn dels contactes que tinguis.
0: Enxufisme, també.
2: També, exacte. Per exemple, depèn dels contactes que tinguis.
1: Sí. Clar, és capital econòmic, és a dir, el que ens permet comprar més o manco coses, però també és capital social ens permet accedir a més o manco coses.
2: Exacte, entenc. Exacte. Depèn de, per exemple, mira, avui mateix jo sé aquí és pel capital social que tinc, és a dir, perquè vos conec a vosaltres, perquè tinc una xarxa de coneguts en els mitjans i el meu capital social me permet avui estar aquí, per exemple.
0: Quin lux.
2: Estava nerviosa i tot.
0: No importa, ja estigui gens. Perquè m'interessa, mos interessa bastant això del capital social, perquè avui en dia, jo no sé si vos passa a tots, que tenim la sensació d'haver de ser per tot i tenir moltes, moltes coses propostes damunt la taula. Ja, no, ja sigueu grans, petits, infants, fins i tot després en xerrarem famílies, joves. Vosaltres teniu també aquesta sensació?
2: Sí. O sigui, jo de fet vaig escriure aquest article un poc pensant en els meus caps de setmanes, que realment no en tenc cap ni un lliure. I bàsicament jo pensava, això és una FOMO, que també podem xerrar més endavant. Però realment no és només FOMO, és el fet de sentir que has de ser per tot, perquè si no pari que t'has de perdre alguna cosa que no te veuran i això te farà perdre aquest contacte, aquesta aparença que tu dones cap en el món, de dir, jo som, per exemple, món cultural, anar a certs festivals o a certs actes, donar aquesta imatge teva que te pot generar oportunitats, no? I jo m'ho passava un poc això, no? El fet de dir, és que gairebé no tinc temps o oportunitat de quedar amb els meus amics de tota la vida, perquè ja m'he anat agendant cap de setmana rere cap de setmana en compromisos que van omplint aquesta agenda.
0: Quina agobiamenta, no?
1: Totalment. I després, el capital social també com un niu d'oportunitats. Ho has dit abans, que genera distàncies entre classes, és a dir, te donen més o manca oportunitats. Si vas a una escola, per exemple, en què hi ha gent amb cert poder adquisitiu, per ventura això també te dona un capital social que si haguessis anat a una altra escola no tindries. I per ventura sempre tenim en compte el capital econòmic i mos no oblidem del social, que també t'obri moltes portes.
2: Exacte.
0: Sí, però fins a quin punt és important? Perquè tu ara ha semblat, Xavier, que ho posaves com a és important.
1: No, m'agrada molt tenir aquest punt. Però depèn del que sigui important per tu en la vida. Què és l'important? Ser feliç.
0: És que tu creus que hi ha gent que va a llocs només perquè el vegin?
2: Home, també el que és important no depèn d'una cosa subjectiva de cadascú, sinó que vivim en el món en el que vivim, és a dir, necessitem recursos econòmics i en un moment de precarietat, d'escassedat, vulguis que no, encara que tu vulguis ser feliç, d'acord, però tu per ser feliç necessites tenir una feina ben remunerada per poder-te pagar una casa. És a dir, ja això és el que perverteix per jo tot el sistema i el que em va fer pensar una cosa en l'altra, no? Potser hi ha gent que ara mateix, degut a aquesta precarietat, està prioritzant més socialitzar amb entorns que li proveiran d'oportunitats que no tant amb amics de tota la vida per passar una bona estona, saps?
0: De fet, fa temps se va fer viral un vídeo que era una lota que explicava que ara ja només quedam per fer cafès i no per veure'm-nos, sinó per posar-nos al dia, com si volguessin fer xecs en la vida dels altres. És a dir, mos posam al dia de la feina, de la família, dels amics, estàu tot bé, sí, sí, sí, ja molt bé, ja mos veurem d'aquí 3 mesos. Té a veure això amb la sensació que estem explicant?
2: Jo crec que en part sí, perquè realment tot va cap a un mateix lloc, i és que és una visió un poc utilitarista de l'amistat i de les relacions, en el final, amb la gent en aquí tu vols mantenir un contacte, d'acord, te vas veient, per sentir-te d'alguna manera bé, de dir, d'acord, estic al dia, m'he vist amb aquesta persona, i per mantenir cert contacte amb alguns, perquè realment te fa ganes, i amb altres per dir, mai saps quan te pot interessar, te convé mantenir aquella relació.
0: Que no l'he de perdre perquè exacte, mai se sap,
1: eh? Sí, sí, això com a relacions de consum, una mica. Sí. Jo crec que de cada vegada som més conscients com a societat que és important, sí, bé, que molts creuen que és important de capital social, de tenir capital social.
2: Que de cada vegada és més important.
1: Sí, o ocupa més lloc, que no es desinterès.
2: Sí, jo crec que també el moment en el que vivim influeix molt. És a dir, el que comentava, estem a la precarietat, i per una altra banda, com que aquesta sensació de que li hem de treure profit de tot, d'alguna manera. Jo també, pensant-ho, per exemple, amb el tema dels hobbies, no? Ara ho veiem, i tot s'està pervertint. Fins i tot si vas a ceràmica. No basta passar una bona estona i fer una tassa, sinó que has de pujar-ho a Instagram i que la gent te la reaccioni i dir, ai, que bé que ho fas, i si pots, les vens. És a dir, com que mos estem impregnant de tot això, el brau de cultiu, per dir-ho d'alguna manera, la precarietat, i els mitjans són les xarxes, que són la manera més directa d'aconseguir alguna cosa amb tot allò que fem. És a dir, amb amistats, amb hobbies, amb la feina...
0: Que pervers!
2: Sí, però ja està tot molt pervertit, i si te fiques en aquest bucle, és difícil sortir-ne, fer com un zoom out i dir, ostres, què està passant? Per què estic fent això? O sigui, jo reflexiono sobre aquest tema, passava de dir, quina admir moltíssim i em sento enveja de la gent que sap que és abonada estar i que no té pervertit aquest criteri, no? De dir, sí, jo som aquí perquè me fa ganes i no per cap altre motiu.
1: Però... I quan inconscient, això? Vull dir, sempre és conscient, és dir, estic aquí perquè vull això, o ja ho tenim tan interioritzat...
2: També el compromís juga en contra, realment. Moltes vegades mos pensam que és un compromís, i realment és perquè darrere hi ha aquesta intenció d'utilitarisme i de mercantilitzar, però jo crec que en general de cada pic som menys conscients. És un poc inerci, no?
0: Això també s'ha conegut com fer sa bona. Fer sa bona, fer el compromís. Però ara, Alba, tu estàs xerrant d'un perfil molt concret de gent que té xarxes socials, de joves, a lo millor entre 20 i 30 i pico... però si mos escolta gent més gran, per exemple, a famílies, creus que també t'hi pot passar?
2: És a dir, sí, els pares jo crec que projecten amb els nins. En el final, en parlo que deia en Xavi, no? El tema de tu dus en els teus al·lots, les teves criatures a una escola perquè s'envoltin d'una certa gent i d'un cert estatus. I en el final també, supos que té a veure el fet que apuntes el nin piano i no una altra cosa, també amb un objectiu. O que l'apuntes a xinès i no, jo què sé, una altra cosa amb aquest objectiu. És a dir... anant projectant, i jo crec que xerrant ara que demanes, no?, el tema dels nens petits i les nines petites, nosaltres, la nostra generació, ha begut molt de tot això. És a dir, som com la generació de les oportunitats. I per jo és com una cosa que mos creiem en les mans, que per dir que no hem de deixar anar cap oportunitat, perquè els nostres pares han treballat tant i s'han esforçat tant, que per dir que no hem de deixar passar cap oportunitat, no? I aquí entra tot el tema del capital social, per jo, i bueno, el tema del FOMO, que també en poden xerrar.
0: El FOMO és la por de perdre-se qualque cosa.
2: Sí, exacte. Fear of missing out.
0: Què té a veure amb això?
2: Per jo, clar, se mos ha venut com a FOMO. Ah, tens FOMO, no? Fas això per FOMO perquè tens aquest caprici de fer això i no vols que després t'ho expliquin. Però realment... és més profund perquè ho hem d'entendre en un context. El que comentàvem, aquesta precarietat, és a dir, és com que no t'ho pots permetre, perdre't res. Jo de vegades tinc aquesta sensació de... no, és que fins i tot això, pensaments, idees, és que no ho puc perdre perquè tot és molt valuós. Perquè...
0: s'escapa.
2: Exacte. Sí, sí, sí, fins i tot amb això és... és aquest fet de no poder-se perdre res pel sentiment d'escassedat.
1: És que jo també crec que hi ha un punt molt interessant amb això que comentes, i és que no poden perdre res perquè tot té un valor. És a dir, tot esdevé producte. Quan nosaltres vivim una experiència, esdevé producte. Quan vivim, quan tenim una reflexió, esdevé producte. Per què? Perquè tenim l'oportunitat d'agafar, fer-hi un clic i penjar-ho a xarxes, on vulguis, tothom té un valor perquè la gent pot admirar això que fas, això que creiem que pensa i creiem que som, ara ho diré, mal diré, l'hòstia, quan en realitat simplement el que som persones que pensen i viuen coses de la vida. vida.
2: Exacte, és aquesta idea de voler monetitzar tot, que no és per demonitzar les xarxes ni molt manco, perquè fent un bon ús, les xarxes poden ser bones, però constantment veiem això, no?, que de tot en podem treure profit d'una idea, d'una reflexió, pues fas un vídeo, tens visualitzacions, i en el final, per desgràcia, avui dia quasi tot passa per tenir seguidors a xarxes. Per això poso com que me fa molt pensar en això. Vull dir, si vols fer una pel·li, si vols escriure un llibre, si vols fer el que sigui, vols ser actriu, te convé tenir seguidors.
0: Fins i tot vols crear una empresa, vols ser autònom, etcètera.
2: O cantant, fins i tot. Quant de cantants no s'han fet en el final de la Operación Triunfo? Quant de triunfitos no han acabat sent influencers?
0: Pobres. Pobres.
1: Triunfitos, els ja dic.
0: Ves que són triunfitos.
2: Hombre, claro.
0: Xavi,
1: perdó. Ves que ha fet molta gràcia. Els triunfitos... Ei, un segon.
0: Fa 30 anys que en xerrat.
1: Els triunfitos són els d'Operación Triunfo que no triomfen.
0: No, són tots.
1: Perdó.
0: Tots els que han passat per aquest programa, per favor, Xavi Oliver. És que pensava ara també amb els infants, jo hi tornava, amb la agenda tan farcida que tenen els infants d'avui en dia. No només d'activitats extraescolars, sinó d'aniversaris.
2: Sí.
0: Diu una amiga meva, m'ha dit, no puc venir perquè la meva filla té un aniversari. A veure, estàs... Vas dir, cap problema, però bé, m'ha creat atenció.
2: Sí, és així. Si no
0: té més agenda social ella que això, m'ho va dir.
2: Hombre, claro, perquè és la prioritat. Tu deixes de tenir la teva vida per fer la vida de...
0: Però vida social en els 3 anys.
1: Clar. No ho sé, és un altre tema aquí... que per mi no mos pertoca.
0: No. Per què no?
1: Perquè jo no tinc fills.
0: Bé, però jo parlant del capital social i si els infants també tenen capital social.
2: Jo crec que els estem projectant un poc això, també. És a dir, clar que sí, ara ho he pensat ràpid, però a l'escola tu saps exactament qui són els populars, qui no, amb qui te convé anar i juntar-te perquè te veuran com a guai, o fins i tot jo me'n recordo petita, si estava en el pati on no sé qui, sabia que tenia xutxes. Vull dir, això també és capital social des de ben petites.
0: I això mordu en els amics de tota la vida, Alba. Quina lectura en fas?
2: Clar, xerrant d'això, no? Un moment molt utilitarista, molt mercantilista, en el final, jo troc que van prioritzant aquests esdeveniments marcats en el calendari, no? Jo me fa pensar molt, jo que sé, pues, actes culturals, presentacions de llibres, festivals, abans comentàvem, no?, que sí, concert de Bad Bunny, que sigui Movo... Realment són coses que t'has de comprometre, que te guardes en el calendari, per tant, les prioritzes, dius, no, clar, és que això m'he de comprar les entrades, m'he de comprar un vol, ja tens el calendari, què passa? Que quan venen els teus amics diuen, que feim molt bé, feim una cervesa, dius, és que no, és que tinc tots els caps de setmana plens
0: que
2: fins
0: fort.
2: A agost.
0: Que
2: clar,
0: fort.
2: I entre setmana he de fer feina. Això, en el final, el que fas és reconar un poc aquesta espontaneïtat, que és el que mos està passant en general.
0: Això vol dir que en el futur no tindrem amics de tota la vida?
2: Marge, un poc sensacionalista.
1: M'he recordat una cosa. Un amic meu va anar als Estats Units a fer feina. D'acord? I ell explicava precisament això, que allà viuen per fer feina i nosaltres aquí fem feina per viure. Bueno, el que se diu sempre. Ell allà li va costar fer amics, encaixar, en una societat, evidentment, diferent a nosaltres, i va explicar que va fer un amic, però aquest amic, de qualque manera, sempre li demanava coses. Com fer festa aquesta, i el tio va veure que era un interessat. I va dir, ben, jo l'únic que volia ser era el seu col·lega, i ja està, tenir un amic, xerrar, anar a una banda a l'altra, però veia que l'altra persona insistia. I això, per ventura, mos posa una mica d'esperança en el fet de pensar que nosaltres com a societat encara no basem tot en les relacions de consum.
0: Sí, jo crec que som una mica més cultural, també, nosaltres. Sí. Tenim el nostre redol, no?, molt de pobles, barriades...
2: Sí, justament, això també és un tema que m'obsessiona bastant, no?, és els punts on fem vida social, com s'estan perdent realment, i més aquí a Palma, de cada pic tenim menys aquesta cultura de bar, de trobar-nos sempre en el mateix lloc, a la mateixa plaça, mos està canviant molt el context que vivim, òbviament. El tema de la gentrificació, que és tot un altre meló, però realment és que tots són vasos comunicants, tot té a veure com està canviant la fisonomia de la nostra ciutat, com hem de reservar per estar a una terrassa, ja mos demanen que si hem de sopar. Això te lleva totalment la capacitat d'improvisar i l'espontaneïtat que dèiem abans. És com que
0: poden
2: mos
0: fer.
2: Estan forçant a tenir una agenda constantment.
0: Que poden fer.
2: Que poden fer. Quedar que nostre, no ho sé.
1: Apagar el mòbil, quedar que nostre... Sí.
0: No, però volem fer vida en els carrers, les places, les barriades...
2: Dimes que no. que realment
0: que
2: això...
0: no és la nostra agenda, però no, ara pensava en Barbara. És que me va passar a Bunyola, vaig anar berenant les meves amigues i estava ple de turistes. I la madona del bar me va dir, berenareu.
2: Exacte.
0: O sigui, per seure hem de berenar, no podem prendre un cafè només.
2: No, és així, claro.
0: I només després vàrem prendre un cafè i me'l va mirar malament perquè no berenàrem. Però estava ple.
2: És així, és així. Sí. No, realment jo crec que hem de dir més que no. És a dir, i deixar-nos més espai lliure, més cap de setmanes, de dir, si no fas res, no passa res.
1: A sense pressió de, ten vacances, què faràs aquestes vacances? Sí, sí, què faré?
0: No tinc cap viatge programat.
1: No faré res, en un sofà miraré la paret i ja està.
0: Escoltaré la ràdio, que vosaltres l'estàveu escoltant ara mateix, des de casa vostra.
2: Exacte, és que al final també tot això mos du a conductes fins i tot tòxiques, no? És a dir, de dir que sí, mantenir certes coses que no mos convenen.
0: Per exemple, ara tothom ha anat en Bad Bunny.
2: Exacte. Clar, això mos du un altre concepte, que és el capital cultural, que en podem xerrar o en xerrar-me un altre dia, però tot el tema del capital social, és a dir, el que tu consumeixes i mostrar que ho consumeixes, clar, xerra molt de tu i te situa en un estatus també. Clar, si tu...
0: Això és capital cultural, no?
2: Exacte.
0: On vas... per situar-te...
2: Què consumeixes a nivell de cultura? Com te posiciones? No és el mateix escoltar Alejandro Sanz, clar, que Antonio Font o Aina Zanoguera.
1: I amb qui te relaciones en aquest capital, en aquests entorns on hi ha el teu capital cultural, que també se relaciona amb el capital social. I després tot en ser econòmic.
2: Exacte, perquè tot és capital. És així, és així. És un món pervers, però bueno.
0: Totalment pervers.
1: Pervers, però també a la vegada és meravellós. Les coses com
2: sí, és interessant.
1: Sí, com a mínim.
0: Llegiu la Fia Única a l'Ara Balears cada setmana, es Nalba Tarragó, qui mos ha parlat avui del capital social. Moltes gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me, ha estat un plaer.
0: Fins aviat, segur que tornes.
2: Espero que sí.
0: Adéu.

0: La situació a punxadiscos, Kiko Mix.
1: Com a la Robin, jo no vull fer feina, vull viure descuento.
2: Aquesta setmana, Kiko Rivera, el fill d'Isabel Pantoja, ha exercit de punxadiscos anfitrió dels més de 3.000 adolescents que s'han concentrat a un parc aquàtic de Calvià per celebrar el final de curs.
0: Un vertader ídol de masses aliè a la polèmica que l'envolta en aquests moments.
2: La seva exparella, Irene Rosales, ha protagonitzat una campanya de marca de fruits secs en la qual l'eslògan és...
0: Un mix amb mal Kiko és un mal mix.
2: Cosa que no ha caigut gens bé el fa anys conegut com Paki Rin. Em sembla patètic, ha dit.
1: Com a la Robin, jo no vull fer feina, vull viure descuento.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel,
3: si a tu te dic mare,
4: si a tu te dic pinta,
5: mur, portada,
6: si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot?
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
10: Amb espais d'educació i criança.
11: Per pares i mares.
12: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
13: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
14: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
13: Som una ràdio.
14: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
15: Aquest programa de ràdio és legendari.
16: És un facto.
8: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
17: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
18: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
19: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
17: Sí, sí, sí.
8: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
17: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: Xiu, xiu.
20: Hola, som Pep Díaz. Fa anys vaig presentar un programa de dedicatoris, però clar, si presentava no podia dedicar, així que avui me trec una espina. Vull dedicar la cançó El momento más feliz de La Casa Azul a la meva parella de fa 23 anys. Els motius, basta que escolteu els començaments de la lletra. Només afegiré que tu, que m'escoltes, que t'estim molt.

0: Comunico aquestes dedicatòries del nostre company Pep Díaz, de la seva parella, per favor.
1: També l'estimam en Pep, eh?
0: T'imagines que algú que vulgui estar amb tu tota sa vida? Increïble. Quina preciositat, quina sort. Gràcies per aquestes dedicatòries que mos feis enviar, i atenció, perquè ara descobrirem a on és en Jordi Suárez. Ara, on és? Ja sabeu, on és? Ja ho sabeu.
1: Exactament.
0: Perquè Alejandro Sanz ha vengut a passar uns dies a les Illes.
1: Exactament, i així és, perquè avui dimecres actua a l'estadi de Sant Moix, ho fa amb motiu de la seva gira internacional, i ara què? El concert comença a les 10 del vespre, d'aquí una hora i mitja, però hi ha gent que s'hi troba fent codes de ben prest.
0: I de fet, Alejandro Sanz, ahir era per Cabrera, navegant, en gent VIP. Però nosaltres tenim un altre VIP, que és en Jordi Suárez, que és el fan número 1 d'en Alejandro Sanz, i és a primera fila de Sant Moix. Jordi Suárez, com estàs?
2: Hola, companys, com estàs?
0: Què? Com estàs, ambient?
2: Veure, això de fan número 1, Inés, no ho tens jo tan clar. Però és vera que estic ben de vora a la cua, hi ha una gentada, però una gentada, eh?
0: Quantes són les gentades? Números, ets periodista, Jordi.
2: Vosaltres, clar, és que vosaltres és complicat, perquè... Vosaltres és complicat perquè no ubicau Sant Moix massa bé, perquè no veniu gaire.
1: Però mira, per igual en baixes.
2: Bé, però vull dir, de l'entrada de Sant Moix quasi feia cap de cantó. Quasi, o sigui, arribaven al cap de cantó, que és molta cosa. De fet, s'esperen unes 20.000 persones, les he comptat.
0: 20.000, eh?
1: Has descomptades, eh?
2: Els he comptades, no ho he vist per IB3 Notícies, de cap manera. Però bé, han obert portes de les 8, la cosa ha començat a entrar tothom. Hi ha gent que, com ha dit en Xavi, està de primera, o sigui, des de la primera hora del matí, esperant davall del sol per ser els primers en entrar. He pogut xerrar amb algunes d'aquestes persones, no sé si ho voleu escoltar.
0: Ah, sí? Home, clar, per favor, home.
2: Perquè està fantàstic. Fans número 1.
0: Veurem, qui eren?
2: Quan s'aconsegueix això de ser aquí els primers de secó? Quantes hores tu ets?
3: De les
2: 8
3: del matí.
2: De les 8 del matí.
3: De les 8 del matí. Mira, aquí tenc la meva jefa. M'ha donat llibre, eh, per venir aquí a fer eco.
2: Això anava a dir, perquè un dimecres no es fa anar, i demà també.
3: Claro, demà també. El que passa és que ella m'ha dit, demà no vas veïna, jo aquí a les 8 del matí.
2: Per tant, aquí podríem dir que sou ses fans número 1. Hombre. De son es 10, quant de fans sou, don Alejandro?
3: Els 1.000.
2: Ermil, com se li diu en el fan d'Alejandro? Alejandres?
3: Alejandrera. O Sanceras.
2: Sanceras? Això se diu?
3: Sí, Sanceras.
2: A veure, què és el que faríeu per Alejandro Sanz?
0: Sanceras.
2: El més boig que podríeu arribar a fer per aquesta persona, per aquest senyor.
4: La mañana con 38 grados como hoy.
2: Això és el màxim.
0: Això no és poca cosa.
2: Bueno, per exemple, ahir vespre...
4: A verlo, eh?
2: Heu anat a Múrcia?
4: Sí.
2: I ara, aquí, qual que d'estimés?
3: Pues a lo millor un altre Pic Múrcia, no ho sabem encara.
2: Mare meva, però aquí anau a tope, no?
3: Com vagi ell, anau naltros.
2: I socis del Mallorca sou?
0: Això s'ha de dir.
3: Venim a veure'l també, molt de pit.
2: Home, també està bé venir a veure el Mallorca i que mos doni a l'estadi, que mos doni una alegria, no? En lloc de tanta decepció.
3: Clar, exacte, però bueno, estarem un any a segona i després tornarem a pujar, segur.
2: A veure, jo vos puc demanar que me canteu una cançó d'en Alejandro Sanz,
3: sí,
2: totes juntes.
5: Solo vives por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche, y que enloquece con cada botón que
6: desabroches pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando.
2: Escolta, podríeu pujar cantant bé ell, eh?
3: Dili. Dili, que mos pugi?
0: Clar que sí, home!
1: Home, molt bé!
5: Con los ojitos abiertos de par en par.
0: Jordi Suárez, des de les 8 del matí eren aquestes senyores, Jordi.
2: Ara... Sí, ara d'aquí una estona, quan acabi aquí, xerrarem amb en Jandro, almenys si les pot.
1: Exacte.
2: Pujar a l'escenari.
1: En Jandro.
2: Nah. Bé, aquesta ja fa, clar, aquesta ja fa més de mitja hora que han passat, però encara hi ha gent que està entrant, la cosa va bastant ràpid. No sé si voleu xerrar un poquet amb la gent, a veure què se compta.
0: Per favor, dali, sabes. Volem una altra cançó, va. Corazón
1: Partido.
0: Corazón
1: Latino.
2: No sé si...
1: Corazón Partido. Que...
2: Ho he intentat, però no agrada tant.
1: Has de ponyir, has de ponyir.
0: És massa clàssica.
2: He de ponyir un poc.
1: Sí, un poquet.
2: Sí, veurem si ho aconseguim, perquè és veritat que la gent ja té un poquet de pressa. Sí, esa gente ya va entrando a su cor.
1: ¿Y qué fan? No...
2: A veure. Man, si aconseguim trobar qualcú que... És que tothom ara ja... aquí ja comença el caos, saps?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: No. No, he hagut d'aparcar ben en forma, m'ho he fet caminar, no passa res.
1: Ben altres no, en Jandro t'ha fet caminar.
2: Qualsevol cosa.
1: Escolta'm, Jordi, exacte, no te pots incorporar en aquesta coa i acota una mica escapat i mostres el micro de Ivete Ràdio, a més si et deixen passar?
2: Sí, sí, ara, va, Xavi, tranquil.
1: Exacte, mem.
2: Bueno, va, aquest ell, no ho sé, eh? No sé si, no sé si aspirar-me tant.
1: Home, mem.
0: No sé si aspirar-me tant. Cartes.
2: Hola, bones. Hola. Ui, sa gent. Hola, bones, què tal?
7: Molt bé.
2: A veure, sou molt fans aquí d'en Alejandro Sanz?
7: Bueno, un poquet. Un poquet, un poquet, sí.
2: Lo suficient com per venir un dimecres, no? No sé si hauríeu preferit un dissabte, un poc rar, això.
7: Bueno, en dimecres hi ha menys competència. Hi ha menys competència.
2: Això és cert.
0: Se l'ha deixat totes, en Jandro.
2: A veure, què faríeu vosaltres per anar a Alejandro Sanz, si vos demanés? Què podríeu arribar a fer per aquesta persona? Heu dit que no sou tan fans, però qualque coseta...
7: No sé, no crec que faria no res.
2: Un tatuatge?
7: No.
0: Un concert, per ahir poc?
7: Un tatuatge, no.
2: A veure, bé, jo crec que també venir un dimecres i pagar una entrada és suficient.
7: Sí, ja és suficient. Però si mos convidàs una Coca-Cola, una copa, un cafè, mos prendíem.
0: No fan feina demà, aquestes senyores.
2: O sigui, li donaríem son a Alejandro Sanz de fer una Coca-Cola amb ells.
7: Clar que sí. Clar que
2: aquesta sí.
7: És una oportunitat, clar.
2: A veure, vosaltres cantar-me una cançoneta d'en Alejandro Sanz aquí en directe? Men, per aquí, fans d'en Alejandro Sanz, qualcú me canta una cançó. Aquí, mira.
8: Jo cantant me sap molt de greu, cantant.
2: Corazón partido, vinga, tots junts. Així dinamitzam un poc, vinga. Totes juntes, si voleu. Vinga, ho intentam.
8: Comença tu. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone?
2: ¡Bravo!
8: ¿Quién me tapa la noche si hace frío? ¿Quién me va a curar?
0: Ahora vamos yo, todos y todos.
8: Ahora me animaremos a la
0: cola. ¡Muy bien!
2: Ja està, jo tenia, molt bé.
1: Molt ben dinamitzat, Jordi.
2: Dinamitzant la cor, això.
1: Cosa no t'ha de ser del monitor.
2: Jo crec que s'ha passat bé. De monitor tenen llibre, això.
1: Exacte.
2: Hem de dir que no vull jo tirar d'estereotips, però és veritat que el target són les dones de 40 anys. O sigui, això no ho podem negar.
0: He sentit un senyor per allà darrere.
2: Hi ha un senyor, sí, que... Sí, no, sí, n'hi ha, mem. No, jo no vull tampoc dir que tots són dones, però és vera que si han de tirar per...
0: Bé, escolta, és que és target d'en Jandro.
1: En Jandro,
2: exacte, però també hi ha gent més major. Hola, bones, com esteu?
9: Muy bien.
2: A veure, sou aquí molt fans d'en Alejandro Sanz?
9: Te sacas en la tele.
2: No, això és ràdio, és ràdio, no tenim càmeres. També t'escoltaran. Què tal, tu ets molt fan d'en Alejandro?
9: Me gusta mucho.
2: A veure, tu, des de quan ets fan d'en Alejandro Sanz? Quants anys fa que l'escoltes?
9: Casi desde que empezó.
2: Ets de les primeres?
9: Sí.
2: Però de les primeres de la coa no has estat? Arribar un poc just, pot ser?
9: No, pero para venir pronto, no. Pero para... Que me gusta mucho.
0: I aguantaran tots els concerts dretes o se podran seure?
2: A veure, i vosaltres... Si heu sopat ja.
9: No, me llevo un bocadillo y una Coca-Cola.
2: A veure, i el concert dura molt. No sé si teniu grades o esteu a la pista.
9: Sentados.
2: Esteu segudes.
9: Como ya soy un poquillo, ya no tengo 20 años, sentada.
2: A veure, jo m'interessa igual. Hombre, aquí tothom balla. És Luca, que has triat. Hi ha hagut alguna especial per l'outfit, per com vas vestida? ¿Has dicho algo especial o lo primero que has trobat?
9: No, es que yo no entiendo lo que me ha dicho.
0: Es que el look, el outfit.
2: Aquí, clar, m'ho es costa
0: Jordi,
2: un poc,
0: no? Tantes.
9: Que me habla y yo hablo en castellano.
2: Claro, bé, però no passa res, m'ho entenem.
0: Anglicismes...
1: No, no tantes, Jordi.
2: Bé, més o va, corava bé, Xavi.
1: Sí, però
2: no xingis.
1: És vera.
2: A veure, i me cantaries una cançó d'en Alejandro?
9: Eso no. Esta, que te la canten no. Esta.
2: Segur?
9: La Marta, que
2: per aquí està intentant trobar qualcú que canti per ella. Però no està anant massa bé. Bé, moltes gràcies,
9: eh?
2: Ja ho veus, eh?
0: Escolta, Jordi, tu intenta també agafar un entrepà i qualque cosa, també.
2: Home, ho intentarem.
0: Quedaràs, sí, supòs, perquè... fora de Sant Moix a escoltar el concert, tot i que no puguis entrar.
2: Exacte. Men, primer veurem si... Sí, amb un micro d'IV3 me deixen entrar.
0: Jo crec que sí.
2: Que mai se sap.
0: Va ser VIP.
2: Però, si no me deixen, sí, agafaré un entrepà en el bar de Sant Moix i escoltant Alejandro Sanz des de fora.
1: On deu ser ella,
2: ara? Se farà igual de bé.
0: En el camarí.
1: En el camarí?
2: En el camarí. Exacte, Xavi, hi ha una cosa que s'hi van camarins.
1: Ah, perdona, Jordi. Mira, deu estar pensant. Ara...
2: Ara m'he passat, ara
1: sí,
2: m'he passat.
1: Però bé, no, ja també t'han fet la por amb el tema de que no t'havien entès. Però clar, ara deu pensar, ara queda una hora i media per salir ante el públic mallorquín.
2: Però aquest home ja no s'ha de posar nerviós.
0: No.
1: No.
2: Aquest home du molt d'anys.
0: Si ja canté una cançó de Shakira, que s'ha d'anar a posar nerviós.
2: Clar.
0: Bé, Jordi, te gaudeix molt. Moltes gràcies per aquesta superconnexió.
2: Moltes gràcies a vosaltres i que vagi bé la resta del programa, clar que sí.
0: Bé,
1: penyorarem, Jordi.
0: Penyorarem, molt bé, no
2: Venga,
0: sé,
2: gràcies,
0: ara si vol tornar, torna, i si no, quedo. Bé, bé.
2: Ja ho veurem.
0: Sí, ei, ja ho veurem.
1: Jordi, molt ràpidament, quina és la cançó que més t'agrada d'en Alejandro?
2: Home, Corazón Partido, jo crec que és l'únic
1: que coneixem.
0: Molt bé, Jordi, molt bé, clar que sí.
2: Me sap greu, cadascú, ja està. Jo també us diré, jo he complit amb el meu capital social.
1: Molt bé.
2: Jo
1: molt
2: no tinc FOMO,
0: que ben duit.
2: Perquè he estat en el concert d'en Alejandro Sanz, tot i que sigui de fora.
0: Gràcies, Jordi.
1: Que vagi bé.
2: A vosaltres.

0: 3 Ràdio és Dial.
1: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluency.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Jump, jump, jump to me. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en cases

0: Serrat.
1: El dels dos Grammys.
0: Juanjo, com estàs?
2: Hijo pródigo ha tornat
0: sempre
2: en els
0: estudis. Sempre connectam amb tu i avui mos has vengut
2: sí,
0: a veure.
2: Sí, que ja fa com un mes i pico, no?
3: Sí.
2: Que no m'ho vas per aquí.
3: Tens... Estàs més morè.
2: Sí, sí, per pel ja m'ha crescut una miqueta.
3: Sí, estàs...
2: Duc fundes noves.
0: Ah, mira, de ses dents. Fantàstic.
2: Sí,
0: ets un altre.
2: Un altre.
0: Escolta,
2: complet.
0: Juanjo, tu coneixes en Alejandro Sanz?
2: No. No, ni en persona, ni he comportat mai amb ell, ni res de res.
0: Llàstima.
2: No. Però jo vull... Per què jo vull en Alejandro Sanz tenint aquí una convidada especial? Perquè avui jo no he vengut tot sol.
0: Avui has vengut acompanyat,
2: sí,
0: Juanjo.
2: Ja va haver una vegada que vos vaig dur a mo mare.
0: Sí.
2: I moltes altres vegades ja vos he xerrat de gent de la meva família que també té talents musical, artístic en general. I avui vos duc una convidada especial, ja que demà estén a la seva primera cançó. I qui pot ser? Ni més ni menys que la meva cosina, na Teresa.
0: Teresa, benvinguda.
4: Hola.
0: Xiu, xiu.
4: Hola, gràcies.
0: Com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
0: Teresa Montaner Riutort. O sigui que sou de part de mare.
2: Sí.
0: Cosins.
2: Sí, sí, sí. Així és.
0: Mare meva. Teresa, tu avui vens aquí per una raó molt concreta. I és quina?
4: Que trec la meva primera cançó.
0: Bravo!
3: Molt bé. Teresa... Teresa.
0: I la teva primera cançó, que se diu, Teresa?
4: Se diu Festival Park.
0: Festival Park. O sigui, la primera pregunta ja obligatoríssima. Festival Park. Aquest títol?
2: Aquest títol, bé, jo crec que és culpable vaig ser jo.
0: Ah,
2: perquè,
0: sí?
2: Clar,
0: sí.
2: Al cap i a la fi... bé, jo amb ella ja duim fent com a classes de guitarra, de cant, de, bé, de fer música en general, des de que tu tenies, a millor, que 9 anys o...
4: Menos, 8.
2: O menos, no? I al final pues, sempre hem fet un munt de coses junts, de música i tal, i va arribar un dia que ja va ser en plan... Ei, i si traiem ja la teva primera cançó?
0: Home,
2: i ella...
0: tenint-ho en Juanjo com a cosí...
4: S'havia d'aprofitar.
0: Exacte.
2: És que això ja és... Clar, aprofitar-se... Ja és dur trucos, no? Com en sa play. més o menys. I clar, en el moment de fer sa cançó... hi ha una frase, ja, tot això ja ho sentireu. Bé, contest jo, perquè més o menys crec que va ser idea meva. És que no ho tenim clar, perquè no hi ha un poden de bitàcora.
0: Bé, m'ha creat atenció el títol, Festival Park.
2: I clar, hi ha una frase que diu seré la teva artista i tu és meu major fan. I aquesta paraula fan... A mi m'ha dur...
3: Has connectat.
2: En el major... Què se diu?
0: Però calla, que no és el mateix fan que el Festival Park.
2: No, però clar, a partir d'aquí vaig dir... Ei, aquí hi ha com un doble aquí, sentit, sí. Centre comercial, Festival Park.
0: Que ben dur, Juanjo.
2: Sí, sí, per això, per això tens el ganes. Sí, no.
0: Escolta, Teresa, tu ets del 2006.
4: Sí.
0: És molt jovena, t'haidò.
4: De 9.
0: De 9 anys. I Juanjo és el teu cosí gran, jo no sé si... Vos heu fet amics ara, amics cosins, amics relació professional?
2: No.
4: No, és que jo crec que, claro, com anava a casa seva, que m'ha donat classes de guitarra, ja des de molt petita hem tingut com una relació molt propera. Perquè, clar, tant d'anys que vam fer classes, on al final arribava un punt que xerràvem més que tocàvem la guitarra.
2: Sí.
4: I sí, jo crec que sempre hem estat molt propers, la veritat.
0: T'ha donat qualque consell, en Juanjo?
2: Home, és que són molt d'any de consells...
0: Bé, sí,
2: i de
0: però ara és gran estrena.
2: No, cada dia que quedam...
0: La gran
2: no,
0: estrena.
2: I per què no fas això? I per què ara hauríem d'estar... Avui venim de pujar el videoclip del Festival Park a YouTube, que s'estrenarà, ho hem programat. O sigui, cada dia consells... Vinga, ara anem a fer això, anem a començar a fer xarxes socials...
0: Una feinada,
2: una
0: idò?
2: Feinada. Sí, me'n record que tu tenies a mi, pues, fèiem aquestes classes, i jo vaig tenir un moixa durant un mes que guardàvem, i te vaig dir, vinga, va, que... I si compores una cançó sobre el moixet aquest, que no me'n record que no mia...
4: En Juno.
2: En Juno. Uno. I sempre traguem-li profit en aquest talent musical que ha tingut la nostra família ja de moltes generacions. No?
0: I... Teresa, tu, quan deies sou una família talentosa, tu sempre ho havies tingut clar que volies dedicar-te en el món de la música?
4: Sí, realment sí. Perquè quan era petita, és que, clar, tothom canta a la família i era com el que veia cada dia. Era com jo vull ser com ells. I sí. Total.
0: Per tant, dijous, demà a les 12, per tant, que serà la matinada del divendres,

0: nosaltres, sí. Surt Festival Park. I ara la presentarem...
1: En exclusiva, total.
0: En exclusiva, aquí, a Xiu Xiu, a IB3 Ràdio. Sí. Després la cantareu en directe. Però així sona Festival Park, de na Teresa.

0: Sona molt bé, Teresa, sí. M'encanta.
1: Sí. Enhorabona.
0: Ja me lo sabem aquí.
2: Sí, sí, sí, me lo manco. Seré la teva artista i tu el meu major fan. No, està francament molt bé. Juanjo, ha ficat sa mà per allà o no?
0: Home,
3: sí.
0: Productor.
2: L'has produïda.
3: Productor, bé, l'han comprat junts. Bé, la meva tia, na Cati, que està aquí, també ha col·laborat. Bé, i un dia també Naina, la meva parella, també va col·laborar amb
0: tota la família.
3: L'Arten Dàtil, que no digués algo.
2: També, de fons, però Teresa Mem, clar, és la primera vegada que sents aquesta cançó en directe a la ràdio, al Manco, la primera entrevista. Vull saber quan te sents ara, perquè deus un reguitzell d'emocions. Com estàs?
4: Estic un poc histèrica, la veritat.
2: Però bé, treu-ho tot. Així ho pot treure tot.
3: Sí.
0: Sí, estàs en confiança.
4: Estic nerviosa, però em fa molta il·lusió, la veritat.
0: Que bé.
4: Estar aquí.
0: Que bé. Creus que podria ser la cançó de l'estiu?
4: S'ha de ser optimista en aquesta vida, així que diré que sí.
0: Jo crec que sí, sona molt bé, la veritat. També estrenarem el videoclip divendres a les 5, quan hagi sortit la cançó. Com sortirà el Festival Parc? Perquè, sí. Clar, com va això?
4: Sí, sí que surt el Festival Parc.
0: Sí.
3: Festival Parc, que ara, bé, ja no sé.
4: Que ja no és Festival Parc.
3: Però aquesta és la gràcia, que tothom encara li diu Festival Parc.
4: Sí, surt el Festival Parc i també surt la Fira del Ram.
0: Ah, sí?
4: Sí,
3: però se va gravar en aquella època,
4: era
3: abril.
4: Sí,
0: molt bé. De què xerra Festival Parc, en realitat? Perquè veure que el nom mos crida molt l'atenció, però...
3: Ho contestaria jo, però no, dali tu. Ah, vinga, dali, contesta tu. Xerra un poc a tu, que estic jo supertècnic, i al final són entrevistes a ella.
0: Home, per favor, Teresa, digues.
4: Festival Parc conta la història d'un atleta que encara no ha trobat la persona, no?, amb la qui està. I, bàsicament, el missatge és que si troben aquesta persona amb la que està superbé, però que si no la troba, que perfecte també, perquè en el final tot sol també s'està molt bé.
0: Clar que sí, home!
2: Molt bé.
0: Molt bé.
3: Hi ha una frase que van emporar també la cançó, que és encara hi ha temps per arribar tard.
4: Està molt contenta amb aquesta frase.
3: Està molt bona. Clar, que és això, no? Estem en un moment de sa vida encara superjove, en el qual no fa falta començar ja a pensar, que de trobar parella, de no sé què, si mentre tu estiguis content tenten tu mateix, amb això basta. I m'apareix un missatge també que passant de la seva edat, inclús gent més jove també, bé, totes les edats, el missatge, però sí, hi ha un target també d'aquesta franja d'edat, que era el que cercàvem. També,
4: sí,
3: no?
4: També és com que moltes vegades veus els teus amics que tenen parella i tu no, i és com, ai, a mi també m'agradaria, però això és com el missatge de, bueno, si arriba perfecte i si no, pues també perfecte.
0: Clar que sí, que arribarà. Bé, i si no, també,
4: si no, pues.
0: Dic, no te perres. Teresa, tu també vols ser actriu. De fet, ets actriu, has participat en teatres i musicals, com per exemple Benvinguts a Broadway, Back to the Factory i The Royals. Vull dir que també tens aquesta vena no només de cantant, sinó també interpretativa.
4: Sí, és que quan tenia 8 anys me vaig apuntar a teatres a escola, perquè ma mare volia que m'apuntés a algo i per provar. I en el final va ser que em va agradar i sí, i fins ara.
0: Que
4: vaig decidir estudiar teatre.
0: Per tant, el directe no te fa por?
4: Mem, és que no és el mateix el directe en personatge que el directe de Teresa, però és diferent. Però sí, bueno, direm que no me fa por.
0: Clar que no. Sí.
3: Jo aquest flipat quan la veig actuar i que s'aprèn libretos de memòria, que jo me donaria un parraque si hagués de fer tot això de memòria. Ara ha estat, per exemple, en Nureduna, que és una obra que la qual jo tinc un personatge, jo vaig produir i vaig gravar un personatge, i ara s'ha duit per fi en el musical en directe, i ella ha estat també elegida com una de tal, i també és al·lucinant veure-la com na Teresa, tota sa vida, la meva corina, de la bossa a l'escenari, i se pot convertir en qualsevol personatge, i és superguai, no?
0: T'imaginaves ser el productor de la teva cosina petita qualque dia?
3: Sí i no. Clar, jo sempre he estat el major incentivador que ella ha pogut tenir, probablement, en quant a la música. I vinga, va, ara t'apuntem a classes de camp. Vinga, no, ara classes de jo què sé, el que sigui, inclús de ball, de com a performar a qualcú. O sigui que sí, més o menys, quan ja vaig veure que això podia arribar a qualque banda, vaig començar a donar el diforme. O sigui que sí, qualque dia m'ho vaig imaginar. Sí,
0: molt bé.
3: I aquest dia ha arribat Ja, demà a les 12.
0: Que bé, demà a les 12, Festival Parc, una cançó que estrenam en directe aquí a Xiu Xiu, ara mateix. Teresa, estàs preparada per cantar-la en directe?
4: Estic preparada.
0: No paguis pena, que nosaltres aquí estem en confiança, a l'estudi i amb els oients, perquè són els millors. Així que hi estàs perfectament acompanyada d'en Juanjo a la guitarra. Així que, en vol a voltros, Juanjo. Tu saps com va de sobres, això?
1: Com sonarien a Teresa?
3: En la seva primera cançó, Festival Park. T'has preparat?
4: Yes.
1: Vinga, anem. No he pogut afinar molt bé, he de dir.
0: Pots afinar, pots afinar. Un, dos, un, dos.
1: Així està
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
1: Vinga. Un, dos, tres.

0: Teresa, Festival Park, molt bé, enhorabona. Que bé, que bé, que bé. Sona fantàstic en directe, també. Tens una veu preciosa.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Acompanyada d'en Juanjo Montserrat. Juanjo!
2: Ah, molta gràcia, molta gràcia. Estic superil·lusionat amb la cançó. Hi va haver un bon curro i crec que donarà els seus fruits.
1: Jo crec que sí.
2: Amb un poquet de sort, aquí tenim una nova estrella illenca aquí a Mallorca i una nova estrella dins la meva família, que també...
3: Exacte. Bueno. Teresa Montaner, recordeu-vos nom? I sobretot, Teresa, recorda on te van fer la primera entrevista de ràdio.
1: Exacte. Me'n recordaré.
0: Quan siguis una estrella, has de tornar, oh? Festival Park de na Teresa s'estrena demà... Ai, demà no, dijous. Sí, demà.
2: Sí, demà.
0: Demà dijous a les 12 i videoclip divendres a les 5 de l'hora baixa. Consulteu les xarxes de na Teresa.
2: Teresa en minúscules, sí. Se diu les xarxes.
0: Molt
2: perquè,
0: bé.
2: Clar, el seu nom està tot en minúscules. Està...
0: I si no, també a YouTube. Hi serà.
2: Igual, Teresa en minúscula, tot, sempre.
0: Molta sort, Teresa.
1: Moltes gràcies.
0: Juanjo, fins la setmana
2: que ve. Molt bé, la setmana que ve. I ja aquí sí que duré un parell de convidats especials, també.
0: Que bé, sí. Moltes gràcies.
2: Ja ho xerrem, ja ho xerrem.
3: I gràcies.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dijous, atenció, perquè poden continuar pujant les temperatures i, de fet, s'activarà durant les hores centrals del dia l'avís groc per aquestes temperatures elevades, en concret a la zona del sud de Mallorca. De moment, a la resta del territori no s'activa aquest avís per altes temperatures. Avui matí la notícia passa per la crònica internacional i per l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Aquest que sentim molt d'en fora és el president nord-americà Donald Trump, que ha confirmat aquesta matinada que el memoràndum de 14 punts està signat. S'ha avançat, es preveia que es fes demà, ho ha dit Trump durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles. Ara comencen, per tant, 60 dies de negociacions tècniques entre les dues parts per assolir un acord definitiu. Aquesta, per tant, és la darrera hora de la crònica internacional. S'avança, finalment, aquest acord de pau a l'Iran. I aquí, a les Illes, també hem sabut que el PSIP durà el vicepresident del Consell de Mallorca, el polític de Vox, Pedro Bestart, davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació. S'ha conegut ja el contingut de l'informe tècnic sobre l'ús, per part seva, de tres cotxes de la institució que no estaven rotulats. El document censura aquesta conducta, considera que és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels vehicles que fa Bestart dels cotxes. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident. I també destacam avui que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, assegura que mai va influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros el 2021. Nega haver cobrat comissions. És el que ha dit l'exdirigent socialista davant el jutge a l'Audiència Nacional en una declaració a porta tancada que s'ha allargat més de 3 hores. És el primer expresident espanyol en declarar com a investigat davant d'un magistrat. Hem de dir que el jutge manté que hi ha una sèrie d'indicis de criminalitat, així i tot, ha rebutjat imposar-li mesures cautelars. I atenció avui també, perquè començarà una nova edició dels bons del comerç del govern. Enguany bat rècords amb més de 1.200 comerços adherits, uns 200 més que l'any passat. D'aquests 1.200, 1.155 són de comerços en general i 68 d'alimentació que s'incorporen per primera vegada en aquesta campanya. Cada persona podrà utilitzar fins a 3 bons en comerços generals i 3 més en aquests establiments d'alimentació. La directora general d'Empresa, Autònoms i Comerç del Govern és Maria Antònia Sansó.
2: En 4 vegades més de pressupost respecte a l'any anterior. Estem xerrant de 3.800.000 euros de pressupost, 380.000 bons arreu de totes les Illes Balears, separats en dues línies. Una línia en comerços d'alimentació i l'altra línia en comerç tradicional. És la major participació que hi ha hagut amb 1.223 comerços adherits.
1: I atents, perquè avui a les 8 i mitja es preveu l'aterratge a l'aeroport de Palma del primer vol directe procedent de Montreal, al Canadà. Està operat per la companyia Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliem aquestes i moltes altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: important segona hora de Xiu Xiu, Anna Marga Cifra en el control tècnic, i ha arribat el moment de la setmana de conèixer
1: gent que fa coses.
2: I avui, qui fa coses és la ballarina Francesca Busquets.

0: I doncs sí, avui parlam de dansa, de les balees de Sant Petersburg, de disciplina, d'estètica, i també de la part manco glamurosa del ballet, les sabates que s'han de cosir, els assajos infinits i aquella adrenalina que no te deixa dormir després d'una funció.
1: Un món sense dubte desconeguts, però que ara descobrirem una mica de la mà d'ana Francesca Busquets. Francesca, benvinguda a Xiu-Xiu.
2: Hola, bon vespre, Xiu-Xiu, moltes gràcies.
1: A tu, Francesca, perquè això és la secció gent que fa coses, i tu fas una cosa molt important, però a més també tenim una altra secció en aquest programa, que és Illencs pel món, i avui és un mix, perquè, Francesca, des d'on te sentim?
2: Ara mateix des de Sant Petersburg. Una mica en fora.
0: Una miqueta en fora, exactament. Però és que, bueno, ets ballarina mallorquina del Mikhailovsky Ballet Theater de Sant Petersburg i també, ho direm, la directora de la Gala de Dansa de Ballarins de Mallorca, que el pròxim 11 d'agost tornarà al Castell de Bellva amb la seva tercera edició.
1: Francesca, què li diries a algú que no té absoluta idea de ballet, com jo, per exemple,
0: mateixa?
1: I jo mateix,
0: també.
1: Què li diries? Com ho explicaries? Quina és la teva feina, el teu ofici?
2: El meu ofici. I doncs, és molt senzill, en realitat, però és així com a molt especial o algo diferent, però realment el que feim és preparar el nostre cos amb una tècnica específica que tenim, de moviments que utilitzam després per al repertori que mos demanda cada ballet, per dir-ho d'alguna manera així ràpid, i entrenam per poder entrenam per poder preparar el cos perquè els moviments siguin lo més perfectes possibles. I pel vespre normalment tenim una funció i els assajos que durant el dia tenim que preparar perquè aquesta funció, el que he dit antes, sigui lo més, que tingui la millor qualitat possible.
1: Bé, tu has dit que no era cosa especial. Jo, perdona que ho posi en dubte, Francesca, perquè, bé, ho han dit, tu vius a Sant Petersburg, ets ballarina del Mikhailovsky Ballet Theater de Sant Petersburg, i m'han dit que ja ets com una estrella de la faràndula. Que tu surts al carrer i la gent te demana fotos. És així?
2: Man, depèn del dia. Però en general, jo personalment, m'ha passat més més que pel carrer en els supermercados, allà on vas a fer la compra, a les botigues, que bàsicament mos veuen amb els pentinat i amb els cabells i mos diuen, sou ballarines d'aquí del teatre, i llavors demanen una foto o bueno, un autògraf, no m'ha passat, però fotos sí.
0: Clar, sens dubte, és molt diferent, imagines, públic de Sant Petersburg i és públic de les Balears, però clar, també tot s'ha de posar en context com és viure ara mateix a Rússia, Francesca.
2: Hi ha dues parts de la història, perquè per una part aquí la vida és totalment normal i tot funciona en normalitat i tot va aparentment bé, però després te topes que no pots fàcilment sortir, que necessites com a estranger molta burocràcia, ha molta seguretat aquí, que també és algo diferent a Balears, Espanya, hi ha seguretat per tot, que també te crea a vegades una sensació de què està passant aquí, no?
1: Tu quan fa que vius allà?
2: 2 anys i mig.
1: Quan ja havia començat la guerra, quan vares decidir anar a viure allà, què en pensaves?
2: Sí. Honestament, en aquest sentit, pensava que la dansa no entén de guerres. O sigui, i al final és el millor puesto que hi ha per ballar dansa clàssica, desafortunadament, a Rússia. Desafortunadament ho dic perquè, clar, aquesta guerra no, fa tot molt més difícil, especialment les parts que les ofereixen.
1: Clar.
2: Així que va ser una decisió difícil.
1: Clar, perquè quan se percep el ballet allà a Rússia?
2: El ballet és més important que per nosaltres el futbol, quasi. És un símbol de... Sí, és algo molt extrem. És algo molt extrem perquè la gent realment li apassiona. Les nostres funcions estan sempre plenes, les entrades són molt cares, en el sentit que la gent popular hi va perquè realment ho estima. I hi ha una... També hi ha per part dels mestres i els nostres directors, que són els que mos preparen, hi ha una rigorositat perquè tot estigui com té que estar i no deixar passar ningú detall que no sigui de màxima qualitat, que no me fer un ballet, no? Com diria nosaltres. No, o sigui, té molta, molta, molta precisió cada part que tens que ballar i això... A mi personalment m'omple el cor perquè balles cada vegada amb més qualitat.
0: Clar, Francesca, per una persona ballarina de ballet de la Champions League, perquè mos entenguem, és a dir, que jugues a primera, sí, a primera fila i ets titular, què és la perfecció per tu, Francesca?
2: Mira, la perfecció és cada vegada que puges a l'escenari fer un poc millor que la vegada anterior. Això seria la contestació.
0: Sempre que davalles d'un escenari, estàs satisfeta, contenta?
2: No, desgraciadament. No, però intent veure el costat positiu per poder anar a dormir. Perquè si no estic com aquest braç no t'ha sortit bé, aquí estaves massa girada, la cama la tenies massa... I, clar, si me començ a posar amb aquest pla, no m'adonc. I el que faig és que normalment revises vídeo de l'actuació el dia després per poder anar a dormir tranquil·la i així no estic obsessionada de com ha sortit l'espectacle.
0: Home, imagino que deu funcionar sota... Clar, si són tants... Demanen tanta precisió, perfecció... Home, no deu ser fàcil jugar sota... ballar sota tanta pressió. Vos deu passar a tots i a totes.
2: No. Mira, és la part més complicada. Lidiar amb els nostres jefes. Lidiar amb ells, perquè són molt exigents i, claro, ells les maneres europees no les entenen. O sigui, ells... Diguem que per un espanyol t'estan fent bullying constantment aquí.
1: Mare meva.
2: Però per ells és normal. Per ells és... O sigui, però jo entes que no és que ells te fain bullying, volen que siguis millor, el que passa que les maneres no són les nostres.
1: Molta pressió, sense dubte. Tens equip? O sigui, estàs acompanyada ja? Te sents tota sola?
2: No, tota sola no me sent, perquè tinc un grup de companys que són meravellosos. També és veritat que aquí a Rússia hi ha molta... La gent s'ajuda molt entre els companys, també la meva germana viu també aquí, també fa feina en el teatre, així que tota sola no me sent. Sí.
1: Això és fantàstic.
0: Totalment. I després has dit una cosa molt interessant, que es dius que el ballet és popular. Vull dir, en altres, per ventura, aquí se percep com una cosa més elitista, com per ventura també podria passar amb l'òpera. No sé si allà arriba a tothom el ballet i és percebut com una cosa extraordinària per tothom.
2: No, és percebuda com algo que tothom té accés. Sí, i que tothom sap, o sigui, tothom coneix el que és ballet, tothom té ballerí, tothom té mig ballerins, és una professió molt, a més, molt estàndard tampoc, però és una professió molt normal, no gens elitista i té una educació, té un reconeixement, té un prestigi i no veuen com algo més especial. Quan he dit en els principis, perquè aquí se viu com algo que és perfectament normal.
1: Xerram amb Francesca Busquets, ella és una ballarina illenca en el Sant Mikhalovski Ballet Theater de Sant Petersburg. I ja aterrant a les illes, Francesca, tu on vares començar a ballar ballet aquí, a Mallorca, imaginem?
2: Aquí a Mallorca, primer, la meva primera escola va ser l'Escola Municipal de Música i Dansa d'Esporles. Jo vaig néixer a Banyabufar, però en els 4 anys vàrem anar a Escola Esporles I després vaig continuar en el Conservatori de Palma. Uh-huh. Sí, va ser la meva primera... Més primeres... sí, uh-huh. Passes.
1: Mai millor dit. I ara ets directora de la gala de dansa de ballarins mallorquins que torna dia 11 d'agost en el Castell de Viva. Explica'm-vos en què consisteix aquesta gala.
2: Sí. Aquesta gala és un regal per tots els ballarins que som nascuts a Mallorca, perquè té la particularitat que no se sol trobar un espai escènic on tots podem estar junts. I la gala és l'oportunitat per reunir-nos i poder compartir la dansa i l'experiència que cada un està desenvolupant.
0: Clar, hem de pensar que és a dir, aquí, dia 11 d'agost, confluiran en el Castell de Bellver els millors ballarins que tenim repartits arreu del món, que se troben allà mateix en aquest escenari, que és meravellós, per compartir amb nosaltres tot el que saben i que no poden gaudir sempre perquè això, perquè són altres punts
1: perquè
0: del món.
1: Perquè són internacionals.
0: Exactament. Jo no sé, Francesca, que te genera més emoció o més nervis actuar davant gent que no coneixes de res o davant ton pare, davant ta mare, els teus amics?
2: Ai, és molt bona pregunta. Amem, te vaig ser 100% sincera. Sí.
0: 200% sincera.
2: 100%, sí, te vaig ser 100% sincera. No tindré la pressió, diguem, laboral que tinc a Sant Petersburg, perquè aquí realment te pressionen que no pots respirar. I clar, aquesta pressió me fa estar molt nerviosa, però... A la vegada, a Mallorca, al tenir la família, estic segura que també estaré molt més emocionada i aquesta emoció me farà estar més nerviosa. Mm-hmm. Així que jo crec que serà en nervis els mateixos, però de diferent manera.
1: Serà molt especial perquè a les Illes tenim molt, molt de talent pel que fa a la dansa clàssica. Per exemple, na Mar Bestart, que deixeu-me dir que jo la conec personalment perquè la vaig visitar a Nova York quan s'estava formant allà com a ballarina. Podeu recuperar a Illencs pel món a la carta. Que ben duit, Xavi.
0: Sí, no, és que ets molt bona.
1: Idò, tenim un missatge de Namà, a veure què mos conta.
3: Hola, som Namà Bestart, ballarina super estatal de Varna, a Bulgària, i torno a Mallorca per participar, ja per tercera vegada, a la gala de ballarins mallorquins. Enguany ballaré dues peces de repertori, Don Quixot i Diana Acteó. Com cada any, serà un esdeveniment especial al Castell de Bellver i una oportunitat única per veure dansa en viu, així que us convido a tots a venir.
1: Fantàstica, Mar Bestart. Molta sort a tots els ballarins.
0: Queden entrades encara, Francesca?
2: Queden algunes, sí, però s'estan acabant molt, molt ràpid, així que bé. Ja és dia 11, encara queda...
0: Clar, ja és dia 11, encara queda una estona.
1: Sí,
0: per la bona.
1: Sí, sí. 11 d'agost.
2: Queda una estona, però bé, les entrades en guany, la veritat, estan...
1: Que bé.
2: Estan volant.
1: Un èxit, idò. Ara, Francesca, gràcies. Prepara't, perquè no te posarem tanta pressió com a Sant Petersburg, però una mica, perquè farem un joc.
2: Que bé.
0: Efectivament, una ronda ràpida. Has de respondre el primer que te venguin els caps sense pensar gaire, que si no apareixerà, clar, una roda de premsa i no volen que apareixi això. Molt bé, Francesc, Mem, un objecte imprescindible dins la bossa d'assaig.
2: Una botella d'aigua.
0: Molt bé. Una cosa que sempre fa mal en acabats assajos?
2: S'escana.
0: Què és el que més sorprendria en el públic si pogués entrar 5 minuts al camerí abans d'una funció?
2: Lo molt que mos queixam.
0: De què vos queixeu, per exemple?
2: De que estem cansades.
0: Ballet, alegre o tràgic?
2: Alegre.
0: Sant Petersburg a l'hivern o Mallorca a l'agost?
2: Mallorca a l'agost.
0: Una mania o ritual abans de sortir a escena? Pot ser que no n'hi ha.
2: Sí, és que en té moltes. Sí, más o menos, eh? No crec que tantes com ell, però bastantes. Per exemple, posar-me sempre bastanta resina a les puntes per assegurar-me de que no patin. Això és molt important.
0: Molt bé. Una cosa molt de que teva que enyores quan ets a fora?
2: Estombat de mon pare.
0: I la gala de Bellva, en tres paraules, defineix-la.
2: Alegre, única i familiar.
0: Molt bé.
1: Idò, ja sabrem, Francesca Buscot, moltes gràcies per atendre'ns. Una ferrada forta a Sant Petersburg, amb la teva germana també, que mos has dit que la tens a ella, quina sort. Dues illenques aquí a Rússia, suportant el fred, tot bé, i altres coses, per desgràcia. Tot per un amor, que és el ballet de dansa clàssica. Gràcies, Francesca, i molta sort.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Una abraçada.
0: Una altra, que vagi bé.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les riades.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu, xiu,

0: Mira, continuamos, xiu-xiu, i ara toca a Mònica Borràs, però no és.
1: Què faig, ara?
0: No
1: puc
0: és.
1: Vols que agafi el micròfon inalàmbric i vagi cercant a Mònica Borràs?
0: Ostres, sí, però no sé com ho podem fer, això.
1: Ho vols viable, Marga, si fes contra el temps? També amb una cara de te mataré,
0: sí,
1: Xavi.
0: Sí, sí. Bé, crida-la des d'aquí. Mònica, que... Mònica...
1: Oye, no. Siri, llamar a Mònica Borràs.
0: A veure, mem. Sona. Va bé, no, Siri?
1: Sí, va bé, no, Siri. De què no, telèfono, mem.
0: Posa altaveu.
1: Ah, no veu Mònica Borràs? Ah, sí, perquè tinc un altre nom.
0: Ai, per favor, vinga. La telèfon jo.
1: Va.
0: A veure, mem. A veure, mem.
1: Eh?
0: A veure.
1: Mem.
0: L'estan telefonant. No contesta.
1: Marga Cifre, per favor, puc que fas el micròfon inalàmbric i anar cercant a Mònica Borràs?
0: No ho sé, jo.
1: Ah, no, però no ho sentiré.
0: Bé, teníem una cançó preparada, Marga. Posa-la, posa-la. Mentrestant, esperant a Mònica Borràs. Vinga, va.

0: això mateix, estàvem cercant a Mònica Borràs per la redacció perquè li toca secció i no és. Xavi Oliver ha agafat el micròfon inalàmbric i l'han
1: de cercar. Ara ja som, estem arribant, Mònica, escolta, ja podem entrar ja.
0: Ja l'has trobada.
2: Aquí tot estem.
1: Sí, sí, no, vine, vine, Mònica, va. No, perquè ni no és, passava pena, perquè no sabia on eres, però bueno.
0: On
1: Marga, gràcies per...
0: On sou, on sou, vosaltres?
1: No, ara estem a punt d'entrar, Mònica.
2: Què heu hagut de fer ara, mentre esperàveu?
1: Què heu hagut de fer? No, xerrar una mica.
0: Hem hagut de tirar una cançó.
1: Vinga, encara som a la porta.
0: Vinga, no passau, passau. Passau, perquè això... Mònica Borràs, t'esperàvem. Ara te saludarem com toca. Ja sabeu que la Mònica sempre mos du aquell...
3: Aquell gran moment.
0: Mònica, on eres? No, va plena de papers... I no m'ho has sentit, que començàvem, hem començat sense tu.
2: No vas sentir. Per a mi, fa dos minuts, era aquí, i llavors m'he anat
0: a
2: mirar a veure les teves telefonades.
0: T'han telefonat i tot.
2: Vaja, vaja, vaja. Però bé, tanmateix, el tinc en silenci, o sigui que no vas sentir.
0: Com a bona periodista radiofònica, el mòbil sempre en silenci. Molt bé, Mònica.
2: Què tal?
0: Ja està, arriba tranquil·la.
2: No, ja som aquí. A més, el tema d'avui dona per molt. Mm-hmm. No sé si mos bastarà avui o li hauríem de dedicar un altre espai, però bé, com
0: tu
2: que...
0: Tu comandes.
2: Anem a ubicar-nos, si voleu, en la primera cançó de totes. Segurament, si sabeu de què parlarem.

0: Per favor, ja que passo doble.
1: És total, eh?
2: Brutal.
1: Idò, no ho sona gens, no? No l'heu escoltat mai.
0: No.
1: Idò, la gent que l'any 82 ja funcionava, recordarà aquesta sintonia, com la sintonia del Mundial d'Espanya 82.
0: Com canvien els temps, eh?
1: Brutal. Ha canviat tant. De fet, és un tema superinteressant, perquè encara que m'ho sembli que va ser un Mundial, clar, Espanya no va arribar molt en fora, i era l'any 82, vull dir, Franco havia mort l'any 75, el 78 ja va començar eleccions, hi havia una cosa, però realment el 82 era una democràcia molt, molt jove. I s'havien de fer i renovar moltíssimes infraestructures per aconseguir la seu del Mundial de Futbol, que a més va ser com un poc preludi del que després seria l'Expo de Sevilla i també les Olimpiades de Barcelona 1992, 10 anys després. Però, de fet,
0: mos estàvem obrint el món, però no en l'estil musical.
1: No,
0: perquè es passa doble era molt...
1: Bueno, espera, perquè tu no saps de cançons...
0: Franco.
1: Que se varen fer des Mundial de tot, sobretot cançons molt torteres, també ho han de dir. Avui en tenim alguna. Bé, aquesta que sentim amb en Plácido Domingo era himne des Mundial, amb aquest pas doble, com heu dit.
0: Himne d'Espanya en el Mundial.
1: Himne del Mundial d'Espanya 82.
0: Però el Mundial se va fer a Espanya.
1: Clar.
0: Ah, perdoneu. Ja no ho sabia.
1: Que fort.
0: Idò, no ho sabia, no ho sabia.
1: Va ser Mundial que se va fer a Espanya.
0: No,
1: no. La veritat és que aquell any Espanya va fer molt d'avanços. Va ser sa...
0: Ai, doncs sí que ho varen fer bé, però això...
1: Ho varen fer bastant bé. Va ser sa 12a edició del Mundial que se va fer a Espanya amb un nou format on, en lloc dels 16 equips que jugaven fins aleshores, se van afegir 8 més i se va arribar a 24 participants, que crec que és el que se manté avui en dia. O sigui que aquell any va ser el primer que se varen incorporar més equips. Va tenir lloc entre el 13 de juny del 82 i l'11 de juliol. De fet, se va establir aquest nou format d'equips i també era, com havien dit ara fa un moment, el primer gran esdeveniment internacional d'ençà de la mort d'en Francisco Franco. De fet, se van renovar moltes infraestructures, el govern d'Espanya va invertir moltíssim i algunes, com dèiem, se varen reutilitzar també a les Olimpiades del 92. Se va fer una campanya amb molt d'èxit, vull dir, tothom en aquell estiu mirava el Mundial. La decepció va ser que Espanya, com dèiem, no va arribar molt en fora i, clar, això vulguis o no, t'aixafa un poc. Però han de dir que se varen adaptar 17 estadis a 14 seus diferents i el van equivava moltes anècdotes. Es veu que Espanya ja s'havia presentat en dues ocasions, que era el 1930 i el 1966. De fet, va ser el primer Mundial que se va fer aquí i que, a més, jo, clar, era molt petita, ara batalletes, per al 78 el Mundial se va fer a Argentina, que és el primer que jo record. Jo tenia 8 anys el 78 i, clar, era molt petita i és vera que ja clar, te quedes en tots aquests noms, no? De fet, en Maradona va debutar en el Mundial 82, després va ser una estrella mundial, que això sí que ho sabeu, no?
0: Sí,
1: no,
0: això arriba,
1: Mònica. No, no, però
0: no,
1: és que...
0: Podria ser que no, eh? Podria ser que no, però... per mort de la meva ignorància, podria ser que no sabés qui és en Maradona.
1: Maradona, jo estava enamoradíssima de Maradona.
0: Ah,
2: sí? Diego Armando Maradona.
1: I aquell any va ser brutal perquè varen publicar a una revista alemana una foto de Maradona nu que se dutxava.
2: En pèl.
1: En pèl.
2: O sigui, ja
0: i
2: està.
0: I tu te va agradar?
1: Home,
0: anys.
1: Jo tenia una excitació de... Ja, no, ja veus. Vull dir, però clar, senties que hi havia allò i ho volies veure, igual que ses pepes que aixeca't sa falda o mires que avall de sa roba. I de res, sortia allà en pèl, tampoc se veia massa cosa, ni gros ni petit, ni... No. Se dutxava, senyor, ja està, no? Però
2: vol dir que se veia tot.
1: Se'l veia en pal, sí, exactament, així un poc de costat.
0: Maradona,
1: Maradona. De fet, Maradona no havia entrat en el Mundial d'Argentina 78. En aquell moment el seleccionador trobava que no hi havia per tant, però llavors en el Mundial d'Espanya és on va destacar, va fer alguna jugada d'aquestes que va travessar pràcticament tot el camp sense que ningú li llevat sa pilota, no? Va ser brutal i varen participar diferents països, ara no els diré tots, perquè són 24, però és vera que hi va haver moments històrics que donen per parlar molt. Sa final se va jugar al Santiago Bernabéu, a Madrid, i varen jugar Itàlia i Alemanya Federal, podríem dir, perquè en aquell temps encara hi havia ser dues Alemanyes, sa República Federal i sa Democràtica. Llavors, sa Federal va jugar sa final, però els italians varen guanyar, i a més va ser el Mundial de Paolo Rossi.
0: Aquí no rip.
1: Idò va ser un gran descobriment, tothom. A més, Itàlia enguany no juga al Mundial.
0: Ah, no?
1: No se va classificar, i molta gent li sap molt de greu, perquè Itàlia o Argentina són seleccions de les que tenen més aficionats, no? Fins i tot fora dels seus propis països.
0: Ja sí que són dolents, que no se van classificar.
1: No se van classificar, molt enguany no s'han classificat.
0: Demana,
1: Itàlia.
0: Demanarem a Ana Marta.
1: Sí, sí, perquè igual que Kosovo, de Muriqi, també diuen que s'hauria d'haver classificat.
0: És que Muriqi...
1: El Peri, que sé molt de futbol.
2: No, però és que són nosaltres que en sabem molt poc.
1: No, jo tampoc vos penseu. Però bé, tercer i quart lloc va ser per Polònia i França. Polònia va guanyar per 3-2 a França. Però res, curiositats. El màxim golejador va ser en Paolo Rossi, d'Itàlia, amb 6 gols. El millor porter va ser considerat el d'Anglaterra, que era en Peter Shilton, el millor jugador de tot el Mundial, Paolo Rossi. També altres curiositats, se van marcar 146 gols en 52 partits, i també, curiosament, ara arribarem en això, se va fer servir una pilota brutal que tenia... Ara ho trobaré, espera, no me vull adelantar a dir-vos aquestes coses.
0: Ara no sé d'aquesta pilota.
1: Ara vos és que és molt interessant. També se va criticar molt un pacte de Gijón que se va anomenar, perquè és allà on varen jugar, entre Àustria i Alemanya, perquè varen fer una mangarrufeta. Que és que sabeu que Alemanya bastava marcar un gol perquè tots dos països, Alemanya i Àustria, se classificassin i un altre d'Àfrica quedés desclassificat. O sigui que Alemanya va començar a marcar un gol i després ja no varen jugar res.
2: Ostres.
1: La gent els va pitar.
2: Home.
1: Va ser un escàndol.
2: No pot ser això.
1: I arran d'aquí sempre se juguen els partits a la mateixa hora. Els partits de la mateixa categoria. Perquè no passin aquestes coses i no sàpiguen, per exemple, ara se fa encara a la final o en els principis, quan se juguen la promoció.
2: I si va veure els dos partits?
1: I d'hora d'anar canviant de canal.
0: T'aguantes.
1: Va ser el primer Mundial...
0: Doble pantalla.
1: On se va fallar un penalti, que va ser un senyor que nom Antonio Cabrini, un italià, va ser el primer futbolista en fallar un penalti.
2: Però home, fallar un penalti d'aquest Mundial o de
1: la història dels Mundials.
2: Ah, sí?
1: El primer penalti que se va fallar... Bueno, això ho he trobat...
2: No, que sí, no t'estic discutint.
1: No puc jugar damunt la Bíblia perquè no me'n record. Però bé, també hi va haver un jugador el més gran, Dinotsov, que va ser el més gran i que en aquell moment, en guanyar la Copa, tenia 40 anys i 4 mesos. Ara, per exemple, en Cristiano Ronaldo ja en té més, en té 41, no?
0: En té 41, sí.
1: També hem de dir que aquell any va ser el primer que la FIFA va lliurar els premis, que ara són tan coneguts i habituals, com el Balón d'Oro, o també la Bota d'Or.
0: Això quin any era?
1: 82.
0: 82. Mm-hmm.
1: El Mundial d'Espanya. Llavors...
0: És que va marcar camí,
1: va marcar molt de camí. Va ser el primer Mundial en el qual varen participar països dels 5 continents. A més, curiosament, en aquell temps hi havia una guerra entre per les Illes Malvines, entre Anglaterra i l'Argentina. I curiosament, durant el sorteig dels grups, sembla que Escòcia i Argentina diuen que per una errada van ser separades des bombo perquè no entrassin en el mateix grup que Anglaterra.
0: Però per una errada, idò.
1: Diuen, per un costat diuen que és una errada, però per un altre diuen que va ser premeditat. Vull dir que...
0: Podria ser. Per evitar conflicte, no?
1: Exactament. És vera que hi va haver un moment també molt criticat, que va ser durant el partit entre França i Kuwait de la primera fase, en la qual se va produir una situació estranya. I és que després de que els francesos marcassin un gol, un xec kuwaití, que nomia Alamat al-Jabbar, a veure, el Sabà, va entrar en el camp a reclamar a l'àrbit, a protestar a l'àrbit. I l'àrbit, que era rus, sembla que va dir que sí, o alguna cosa així va passar. Però després d'això, la FIFA va expulsar aquest àrbitre per passar pastup en aquest sentit. Això era vera que va passar a l'estadi José Zorrilla i varen canviar, sí, la decisió de l'àrbit. Un altre moment curiós va ser que Hongria va ficar 10 gols a El Salvador. De fet, Espanya... El primer partit, igual que ara, vareu veure el primer partit d'Espanya, que va ser un poc avorrit.
0: El
1: vàrem
0: veure des de la redacció. 0-0.
2: Sí.
1: 0-0. I d'aquell any, 82, Espanya va empatar amb Hondures el primer partit, un empat a un. Ara veure que en aquell temps Espanya no hi confiava massa. El 2010, quan Espanya va guanyar el Mundial, ara veure que a l'inici tampoc se confiava massa. I arran d'aquí es veure que Espanya ja havia guanyat una Copa d'Europa i ja varen fer moltes coses. Però anem amb la música. Voleu un pot de música?
2: Vinga.
1: Han sentit en Pepe da Rosa? I anem a escoltar una sevillana.
0: Al...

0: Ei, ei, el bon, aquesta sevillana. Ole! Ja,
1: ja, Ninés ha pujat damunt la taula a ballar, de lo que li ha agradat.
2: Exacte, hem ballat un poc, eh?
1: Sí, un poquet.
2: Però bé, massa no
1: en sabem,
2: sí, però molt no, no mos en recordem. Idò, el que borde de sa pilota, superinteressant. Sa pilota se deia Tango España, perquè sembla que Adidas la va enviar a cosir a Saragossa. Se va cosir a ses presons, sabeu que a vegades a ses presons se fan aquestes feines, i sa curiositat és que li deien tango perquè se va aprofitar o va agafar relleu més aviat del Mundial 78 d'Argentina, i és vera que aquesta pilota tenia una curiositat, i és que ses costures se varen fer impermeables. Abans, quan se banyava sa pilota, que era de pell, de cuir, sa pilota pesava un animal a
0: l'any. No ho sabia.
2: I clar, els porters ho passaven malament per aturar ses pilotes. I d'aquí va ser la primera vegada que varen fer que ses costures fossin, en certa manera, impermeables, per tal que sa pilota, clar, ara són superlleugeres, o no? Jo és que no he jugat a futbol fa molt d'anys.
0: Bé, supos que sí.
2: Però fan pinta de ser lleugeres. Però abans, en nins, ses pilotes eren molt pesades, i és vera que quan plovia, allò no ho movia ningú, perquè pesava molt. Però tenim altres curiositats del Mundial superinteressants. De fet, tinc un concurs.
0: Opa!
2: I també tinc dues coses. En Naranjito, sa mascota, sabeu com era?
1: Sí.
2: La recordeu?
0: En això sí, en això sí.
2: I com és que coneixeu
1: el
2: Naranjito?
1: No sé, és que el Naranjito és tan icònic que arriba fins i tot a dia d'avui dia.
0: Home, avui no, però tampoc són tan joves.
1: Se n'han fet camisetes...
2: No, i a més hi havia molt de bars que se deien España 82, Naranjito, molt a prop de Luis Sitjà, on hi havia Luis Sitjà a Palma. Record que hi havia, no sé si era una escoleta que li deien també Naranjito. Alguna persona se'n recordarà. I també Naranjito, curiosament, té una història que han trobat avui. I és que en Naranjito el varen crear dos dissenyadors de Sevilla. Aquests senyors feien feina a una agència de comunicació i se varen presentar un concurs en el qual s'havia de dissenyar aquesta maqueta del Mundial 82. Se varen presentar més de 600 i va guanyar el Naranjito.
1: Entre 600?
2: Entre 600.
1: Té com a cosa especial el Naranjito.
0: És que és entranyable, ja ho vàrem dir l'altre dia.
2: És que, a més, és un dibuix pla, vull dir, està fet a mà, no està fet per ordinador.
0: Exacte.
2: Està coloretjat a mà.
0: És que l'altre dia en Jordi Suárez mos va fer un reportatge d'allò que són les mascotes del Mundial d'enguany. I són absolutament digitals.
2: Clar.
0: I hi ha una gran diferència...
2: Brutal.
0: De com connectes amb les coses quan realment estan fetes a mà.
1: A mà. Sí, amb una mica d'estima, també.
0: Com en Naranjito.
2: Sí. I de Naranjito i el Tango España, que era aquesta pilota, eren els símbols del Mundial. És vera que el Mundial va tenir dues mascotes, una la va posar a la FIFA i l'altra era aquesta nostra. En Naranjito va guanyar en els altres finalistes que, atenció... Un finalista era un toro, un brau, que se deia... Toribalón.
0: Boníssima
1: idea. El nom
0: idea.
1: No està gaire aconseguit.
0: Era, parlava Departament de Màrqueting.
2: Era una pilota amb cap de toro, diguéssim.
0: De toro, per favor.
2: Sí. I l'altra era...
0: I això va quedar en segon lloc.
2: En segon lloc i finalistes. I l'altra finalista va ser un nin torero, futbolista, que anomia Brindis.
1: Déu-n'hi-do.
0: Com diu aquell, Espanya va bien.
1: És a dir, alcohol... Toros i futbol.
2: És vera. Bueno, és la taronja.
0: Tanta sort que va guanyar Naranjito.
2: Sí. I és vera que la història sempre m'ho recordaran, això. Aquest duel era entre aquest tres, però també hi havia aquesta altra mascota de la FIFA que se deia Sport Billy. A mi no me sonava gens. Però bé, en Naranjito...
0: Si va guanyar en Naranjito no va superar ningú altre.
2: Ningú altre. I com vos deia, aquest cap de toro, que se deia Toribalón, i també aquest ni mig torero, mig futbolista, que se deia Brin.

0: Però Naranjito se va imposar i, de fet, els creadors se'n varen endur 1 milió de pessetes, que en aquell temps era d'obvés, però avui són 6.000 euros, clar, que no estan de d'obvés com era 1 milió de pessetes. Amb el temps, a Naranjito se'l va criticar. Jo crec
1: que... sí?
0: Jo crec que a ningú li va agradar Naranjito.
1: Què dius?
0: A ningú. El varen criticar moltíssim. Després, el 92...
1: El varen cancel·lar?
0: No, bueno... No se cancel·lava res abans, no. També t'ho dic. No se cancel·lava res. S'aprofitava, la gent s'aprofitava. I ara veurem que hi ha 200 cançons que xerren del Mundial, de Naranjito, de totes aquestes coses. Després hi va venir en Kobe, de Mariscal, a les Olimpiades de Barcelona 92, sí, que era el gos d'atura. Sí. Clar, hi ha molta diferència entre Naranjito i en Kobe, ja hi ha un vot generacional, podríem dir. Idò, Naranjito se va fer una sèrie, se van fer cromos, se va fer de tot. Tenia una lota.
1: Naranjita.
0: Na Clementina.
1: No. Ah!
0: Però també tenien un amic. Tenien un amic que era una llimona i que no mia.
1: Limoncello.
0: Citronio.
2: Citronio.
0: Citronio. I després teníem els dolents de la sèrie, eren Thruspa, que era el dolent, i en Coco, o els Cocos, que eren els seus amics.
1: Tens raó, na Clementina. A veure, que ara que ho dius, sí que me'n record que duia un llaç.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: I un vestit verd.
0: Se va fer una sèrie de 26 capítols, però també se van fer cromos. Els cromos de Panini, del Mundial. I també, curiosament, el cartell oficial del Mundial 82, a que no sabeu qui el va fer.
2: En Ibáñez.
0: No.
1: En Calatrava.
0: No. Un artista vinculat a Mallorca.
2: Miró?
0: Miró, molt bé.
1: Ah, sí?
0: Sí, senyor. Wow. I doncs...
1: Molt bé, Xavi Oliver.
2: Molt bé,
1: Xavi
2: Oliver. Molt bé.
0: I doncs Joan Miró va crear aquest cartell que se diu La Fiesta i que, clar, és molt mironià, i a baix posa Mundial 82, i ja està. Però és un cartell que encara se pot veure, se ven en aquestes plataformes.
2: Sí, sí, sí. Hi ha moltes camisetes també, se'n fan.
0: També, sí. I dels cromos...
1: Mare meva, sí que s'aprofitava, quan bé tu dius.
0: És que no t'ho pot ni imaginar. De fet, he trobat una entrevista.
1: Ja sé quin cartell és.
0: És molt, bueno, és típic de Miró.
1: Sí. D'acord.
0: I doncs he trobat una entrevista que li va fer Íñigo a Fantástico, o un d'aquests programes que ell feia, a José María Íñigo, que era aquest senyor del bigoti, que segurament ho heu vist alguna vegada, que ara ja sortia calb, sense bigot. Sí. Però en el seu temps era super xulo, hòstia. I doncs va entrevistar...
1: Bé, era la veu d'Eurovisión.
0: No.
1: Ah, no?
0: Era en Uri Barri, crec.
1: No, era ell.
0: També?
1: Sí.
0: Pot ser.
1: Sí, sí. Estic pràcticament segura.
0: Sí, però... vale, no t'ho...
2: No,
0: lo que diu Inés segur que està bé.
1: No.
0: No, Bárbara. Però què anava a dir? Els creadors eren dos senyors, un enlot i una enlota. Ella nomia Maria Dolores Salto i ell José María Martín Pacheco. Varen anar en aquest programa de Íñigo a fer una entrevista un temps després. I és curiós, perquè quan Íñigo... Jo ara només he tret un fragment. Però quan Íñigo demana alguna cosa, contesta ell. I quan només ella contesta, quan li demana directament a ella. I això, Bárbara, és una cosa que abans passava.
1: Ara no també, passa.
0: Sí?
1: Ara també.
0: I doncs ell fa una pregunta i contesta el senyor. Contesta el senyor, contesta el senyor, fins que li diu... Maria Dolores, i tu què penses? I ella contesta molt breu. I llavors continua xerrant ell. I clar, estan un poc... decebuts.
2: Sí, és una mica incòmodo.
0: Perquè, a més, expliquen un altre fragment que, per exemple, altres mascotes s'han arribat a explotar per 1.400 milions de pessetes. I ells en varen endur 330.000, perquè se va xapar en tres... entre ells dos i sa agència de publicitat. I anem a escoltar-los, sobretot en José María Martín Pacheco, quan parla de sa situació i un poc de sa decepció que varen viure després de que guanyàs Naranjito.
3: Hombre, la verdad es que no. Ciertamente nosotros lo vemos quizá un poco como el hijo pródigo. Es decir, salió de nuestras manos y desde que salió pues no nos han vuelto a decir más nada sobre ello. Bueno, sí, nos han dicho bastantes cosas, ¿no? Y yo tengo que decir desde aquí que, desde luego, Naranjito no es JR de Dallas, ni mucho menos, es decir, no es tan malo, ¿no? Yo lo defiendo porque de luego ha sido nuestro.
4: ¿Pero qué pasa? ¿Le han dicho auténticas
3: parrerías? Uy, le han dicho de todo, ¿no?
4: No, no me
3: puesto, sí, además los autores, y aquí se da una circunstancia que es muy curiosa, porque resulta que todas las críticas han sido para los autores, cuando yo creo que el comité ha sido el que ha elegido la mascota, y entonces a ellos debería de ir las críticas. Nosotros hemos presentado la mascota, hemos tenido la fortuna de salir.
4: ¿Pero qué pasa? ¿No ha tenido ni un solo piropo el dichoso naranjito?
3: Bueno, sí, algunos. Algunos, pero poco, ¿eh? Pero más bien poco.
1: M'encanta els conceptes culturals que surten en aquesta tall de bo, com per exemple, ell, com és, de Dallas, no?
0: Diu, un naranjito no es malo, diu, no es JR de Dallas.
1: Això.
0: Com que diu, no és tan dolent.
1: Això, si no eres d'aquell temps, no ho entens.
0: No, i a més diuen, clar, que se fiquin no en nosaltres, sinó en el comitè que el va triar com a mascota.
1: Mm-hmm. A mi, bé... Jo crec que va estar bé.
0: Bueno, en el seu moment no va agradar. No va agradar gens. I...
1: Pitjor que hagués estat en Brindis.
0: En Brindis o en Toni Balón. En Toni Balón aquest també. Però bé, a veure que s'acerquen signes d'identitat, llavors va evolucionar també, després d'en Kobe, a Barcelona, a l'Expo de Sevilla, 92, també se va triar en Curro, que era com un...
1: Sí, com un gall, no?
0: No sé, però tenia era com un unicorni, també.
1: Mm-hmm.
0: No sé quin animal era. Però bé...
2: Això, les mascotes, és molt curiós. A cop i volta, les mascotes, au. Les coses han de tenir mascotes. O el Mundial de tenir mascotes, l'equip de futbol tenir una mascota...
0: A tenir mascota, dir, bandera, dir... colors...
2: Un himne...
0: Himne, sintonia...
2: Sí, sí, això deu generar comunitat, imagina, de qualque manera. No ho sé, envers la marca.
0: Però bé, avui han deixat el concurs per un altre dia. Però bé, jo crec que dona per una segona part del Mundial, si voleu.
2: Sí?
0: Bueno, Nina no és molt del futbol, però bé...
2: No n'hi ha gaire futbol.
0: No agrada gaire, però bé, ara...
1: Veure, no és el que és el com. Si ha d'haver concurs, sí.
0: Ah, hi haurà concurs. Teniu concurs, vosaltres?
1: Sí, tenim cine.
0: Ah,
1: te fa ganes?
0: Sí, però avui la sabré o no?
2: No ho sé, ja ho veurem.
0: Això vol dir que no.
2: Ja ho veurem.
0: Vol dir que són actuals.
5: Estos son maquiavelismos personales sin que falte la finura y cortesía. Un poquito de salero y picardía y ganamos los mundiales.
6: TV3 Ràdio és entreteniment. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
6: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
9: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
10: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
9: Una mica més mala baba,
10: sí.
9: Podríem dir.
6: Font de misteris.
11: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
12: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Xiu, xiu.

0: aquesta sintonia és que queda pel programa, però mos acomiadarem fent
1: una endivinada
0: de qui endivina la pel·lícula. 971-13-99-00, si voleu participar en directe. Podeu telefonar, la Marga Cifre vos agafarà el telèfon. 971-13-99-00. Ens les pistes que mos donarà en Xavier Oliver.
2: Va, una endevinada. Començaran. Quin plat menges a voler i tot... De quin plat et menges a voler i se l'entorna a dur tan ple com abans de començar?
0: Torna.
2: Quin plat hi ha que tothom en menja a voler i se l'entorna a dur tan ple com abans de començar? Mònica Borrarà, alça sa mà, i és on?
3: Olives.
2: Ah, no, però seria
0: per
2: bona.
0: Per què?
3: Perquè s'enduen els pinyols.
0: Ah.
2: Tan ple, és a dir, n'hi ha tant com abans de començar.
0: Sa gana.
2: Escaragols.
0: No ho sé, tu, 13-99-00. Si voleu jugar, endevina la pel·lícula en les pistes que mos donarà en Xavi Oliver. Vinga, primera pel·lícula.
2: Va, un musical de principis dels 200, és broma, és que jo estic equivocat, dels anys 2000, des 2000, guanyador de molts premis, i escoltarem una de les seves cançons més conegudes, però a l'inrevés. La Inés diu que ho sap. I la Mònica?
3: Jo no.
2: Fa que no. Dues dones aprofiten una desgràcia per fer-se famoses cantant i ballant. Molt bé, Mònica i Inés. Ha anat fatal, anava de xula i ha posat La La Land i no és La La Land. Molt bé,
0: bé, però jo vull que cridi qualco.
2: Home, jo també.
0: És que no vull endevinar naltros.
2: 99-00.
0: 971?
2: 13? 99-00. Men, dues dones acusades d'assassinat es converteixen en el centre d'atenció dels mitjans de comunicació. Amb l'ajuda d'un advocat molt hàbil, intenten transformar el seu judici en un espectacle i aprofitar la fama per aconseguir els seus objectius. I si vols dir que du el nom d'una ciutat dels Estats Units, ahir surten Catherine Zeta-Jones i René Zellweger. Com es pronuncia?
3: Zellweger.
2: Zellweger. I hi ha molt de jazz i moltes plomes? Tic-tac.
0: I també ho endevinant la Mònica.
2: Sí, però tu no.
3: Jo no ho he dit, però...
0: Bé, i de com us telefoni qualcú i ho endevini.
3: I que també és una obra de teatre.
2: Exacte. Va, Mònica, continua.
0: És molt fàcil.
2: És molt fàcil. Ho deim a la una.
0: No, és a dir, amb aquesta pista... Va. Menys i telefona qualcú.
2: Però has de donar incentius. Si necessites incentius, què guanyaran, Inés?
0: Una visita a IB3 Ràdio, i és real, perquè ha telefonat gent, ha guanyat i no han vengut. Veniu. Veniu, perquè és de veres. Una visita guiada a IB3 Ràdio. Amb en Xavi Oliver.
2: Exacte, jo estic encantat.
0: És que, quin millor guia? Vosaltres l'heu vist mai en persona, en Xavi. És espectacular.
2: No,
0: fa 2 metres. No te cosifi, perdona, no t'equivoquis.
2: No, no te faig 2 metres.
0: No, i de què fas?
2: Faig 93.
0: Oh, xulo! Bé, de 971, 13-99-00, va. La pel·lícula és...
2: És... Mònica?
3: A Chicago.
0: A Chicago! Pròxima, vinga, fins a darrere. Tenim una telefonada. A veure, mem, si mos la passa molt ràpidament. Hola, molt bon vespre.
4: Hola, bon vespre.
0: Amb qui parlam?
4: Amb Anna Maria.
0: Hola, Maria, des d'on telefones?
4: Estic al Gaida.
0: Al Gaida, molt bé, beníssim. Maria, estàs disposada a jugar amb nosaltres? A veure si endevines aquesta pel·lícula.
4: Vinga.
2: Molt bé. Pel·lícula romàntica dels anys 90, algunes escenes que absolutament tothom recorda i sa banda sona a l'inrevés, Maria, és aquesta.
0: Ai,
2: perdona, que he donat...
0: És que no, està enrevent moltes telefones.
2: Molt bé. Maria...
3: Romàntica.
2: És romàntica. És una dona que intenta refer la seva vida després d'una tragèdia, però comencen a passar coses estranyes. No sé si... Imagines qualque cosa, Maria?
0: Maria? A fuit.
2: Maria...
0: Bé, ha fuit, ha fuit.
2: Com el títol d'aquesta pel·lícula, que és... Mònica?
3: No ho sé.
2: Ah, Ghost.
3: Ah, Ghost.
0: Escolta, no tenim més temps. Maria, molt sap greu, t'hem perdut, sí. No sé què ha passat. També teníem una altra telefonada, perquè sap què passa? Que he dit que en Xavi Oliver feia casi 2 metres i se sienta a començar a telefonar. No és de bromes.
3: Veure,
0: Maria,
3: no
0: torna
3: a
0: telefonar
3: els
0: pròxims dies perquè necessitem que mos resolguis qualque pel·lícula. Gràcies, Mònica, gràcies.
2: Adéu a tothom.
0: Adéu, adéu.
2: Bona nit.

0: Happy life means overcoming troubles, fighting with troubles, resolving difficulties, the challenges which you just confront the challenges, you try your best, you strive, and then you get the moment of happiness.
1: Son las 7. TV3 Radio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau. Bon dia. Els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat aquesta matinada i de manera electrònica l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà. Està firmat, confirmava el president nord-americà Donald Trump durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles. És un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i el final del conflicte que va començar dia 28 de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons el país persa, aquesta entesa entra en vigor de manera immediata. És dijous, dia 18 de juny. I avui també és notícia l'informe tècnic sobre l'ús per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard, de 3 cotxes de la institució sense rotular.
2: El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels cotxes que fa Bastard. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident. És Antoni Gili, portaveu de Vox.
3: Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
2: D'altra banda, Catalina Cladera, del PSIP, assegura que durà més tard davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació.
4: Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines a abogacia i a intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem el cas a Fiscalia.
1: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, demana confiança i nega davant el jutge haver influït per afavorir Plus Ultra.
2: És el que ha assegurat l'exdirigent socialista en una declaració a porta tancada a l'Audiència Nacional i que s'ha allargat més de 3 hores. El jutge José Luis Calama rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia, com la retirada del passaport.
1: I aquí a les Illes avui es comencen a distribuir els bons del comerç del govern. La novetat enguany és que s'inclouen també els comerços d'alimentació.
2: Hi ha més de 1.200 comerços adherits, 200 més que l'any passat. Els bons es poden bescanviar del 18 de juny al 31 de juliol o fins que s'esgotin. Hi ha 60 euros per consumidor. Els comerciants asseguren, però, que la campanya arriba tard.
1: A les 8 i mitja del matí en parlarem en Carolina Domingo, que és la presidenta de la patronal Pimeco. També en aquesta hora, a les 8 i mitja, es preveu l'aterratge a l'aeroport de Palma del primer vol directe procedent de Montreal al Canadà.
2: Està operat per la companyia Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. El 2022 es va inaugurar el Palma Nova York de United Airlines i fa només uns dies el Palma Abu Dhabi d'Etihad.
1: Durant l'informatiu matí d'avui serem en directe a l'aeroport de Palma i en els esports parlarem de Luis García Fernández, que s'afegeix a la llista de candidats a la banqueta mallorquinista. Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia. L'asturià, exjugador del Mallorca, no ha arribat a un acord de renovació amb el Les Palmes i acaba contracte dia 30. D'altra banda, el Leipzig alemany ja ha acomiadat Ole Werner i tot fa indicar que De Michelis signarà per l'equip de la Bundesliga. Pel que fa al Mundial, dels mallorquinistes, el colombià Johan Mojica ha debutat amb victòria i el portuguès Samu Costa ha quedat sense sortir de la banqueta a l'empat del seu equip.
1: I pel que fa al temps, la notícia és la temperatura que continua en augment. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor. Esperem uns valors bastant semblants al d'ahir. La màxima girarà entre els 30 i els 36 graus. En el cel tindrem molt de sol acompanyat de pols en suspensió i el vent bufarà moderat de llevant. I això farà que la costa més exposada, la situació marítima, estigui marcada per la forta maror. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a Palma, a Menorca 22 graus a Mahó i a les Pitiüses 21 graus a Eivissa.
1: I avui en temps de cultura destacarem el concert d'Alejandro Sanz ahir vespre a Palma.
7: Bona nit, Mallorca! mallorquí. Ya no duele, porque al fin ya te encontré.
2: Prop de 20.000 persones gaudiren a nit d'aquest concert a l'estadi de Sant Moix. Sanz no actuava a l'illa des de fa 10 anys. El cantant va oferir un recorregut pels seus grans clàssics i els temes més recents del seu darrer àlbum, I ara què?
1: Repassarem tot el que va donar de si aquest concert en aquesta, quan acabi aquesta primera hora d'informatiu. Són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Caterina Bain, Cristina Bausà, Tònia Escanelles, Ansel López i Neus Pericas. Comencem.
8: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I en aquesta hora, la notícia més destacada és l'acord entre els Estats Units i l'Iran. El president dels Estats Units, Donald Trump, ho confirmava aquesta matinada, confirmava que el memoràndum de 14 punts i que suposa el final de les hostilitats al país persa està signat. Ho feia durant un sopar amb el seu homòleg francès, amb Emmanuel Macron, al Palau de Versalles.
9: This was not easy, I can tell you.
1: En un vídeo difós pel mandatari francès a les xarxes socials, es pot sentir a l'inquilí de la Casa Blanca dir que arribar a l'entesa no ha estat fàcil, també ho ha confirmat el ministre d'Exteriors de l'Iran, Esmail Baghaei.
2: En una entrevista a la cadena estatal IRIP ha detallat que Trump i el president iranià Masoud Pezeshkian l'han signat de manera telemàtica i que ha entrat en vigor immediatament. Ara comencen 60 dies de negociacions tècniques entre les dues parts per assolir un acord definitiu. Segons es preveu el text, durant aquest període, l'Iran garantirà el trànsit lliure per l'estret d'Hormuz i els Estats Units aixecaran el bloqueig naval contra els ports iranians. També s'ha pactat que l'Iran no produirà mai armes nuclears i Washington es compromet a alliberar actius congelats i elaborar un pla de reconstrucció de 300.000 milions de dòlars. L'acord també inclou la reconstrucció del Líban. Baghaei ha insistit que durant aquests dos mesos ni s'incrementarà la presència militar, ni tampoc s'imposaran noves sancions. A més, ha subratllat que durant les negociacions no es discutiran les capacitats defensives de l'Iran. Amb tot, la formalització de l'acord provisional de pau s'ha avançat dos dies. La signatura estava prevista per demà a Zuric, a Suïssa, un acte que ara penja d'un fil. L'Iran descarta assistir a aquesta celebració, mentre que els Estats Units no s'han pronunciat sobre aquest extrem.
1: I tot hores després que acabés la cimera del G7, que s'ha celebrat a Vienna.
2: Ha estat marcada precisament per l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Trump ha tornat a amenaçar de bombardejar l'Iran en cas que Teheran incompleixi el text. Per part seva, Macron ha elevat l'entesa.
10: Il faut que tout le monde suive cet accord. Et donc au premier chef l'Iran.
2: Matisa que no resol tots els problemes immediatament i insta les parts a actuar amb responsabilitat.
1: Amb aquesta informació arribam a les 7 i 8 minuts del matí.
11: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
8: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: I continuem ara amb la crònica política. El PSC durà el vicepresident del Consell de Mallorca, el polític de Vox, Pedro Bastard, davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació. S'ha conegut el contingut de l'informe tècnic sobre l'ús per part de tres cotxes de la institució sense rotular. El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels vehicles que fa Bastard dels cotxes. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident.
2: L'informe dels tècnics del Consell posa dos peròs a l'ús dels cotxes per part de Bastard. Considera reprobable, en un context de falta de vehicles, que Bastard entengués tres en disponibilitat exclusiva. Tampoc comparteix que no es retolassin amb l'escut del Consell. Conclou que no va ser una conducta apropiada, tot i que no hi hagi una regulació formal. Catalina Cladera, del PSIP, i Catalina Parelló, de Més per Mallorca, demanen als cessament del vicepresident segon.
4: clarament, nosaltres aquí no ens mourem. Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines, abogacia i intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem el cas a Fiscalia.
12: No ha entrat a valorar els informes ni com se mos ha dit allà de dins, simplement hem constatat d'un fet que hi ha i que ha hagut i ho hem comparat.
2: Antoni Sales, del PI, creu que abans de dur el cas a l'àmbit penal seria convenient que el Consell de Mallorca encarregàs nous informes per aclarir millor el cas.
13: No és normal que un conseller ompli tres cotxes a part del cotxe oficial per al seu ús personal. No és normal.
2: En canvi, l'informe descarta tota rellevància dels usos específics que feia bé estar dels vehicles. Diu que el fet que alguns no comptassin a l'agenda oficial no implica que siguin usos indeguts. El president de la Comissió de Transparència i conseller de Presidència, Antoni Fuster, tanca la porta a demanar nous informes.
14: En el seu punt número 2 diu que no hi ha un ús indegut dels vehicles en aquesta casa i en aquest procediment que tots vostès han seguit des de fa un parell de setmanes.
2: El portaveu de Vox, Antoni Gili, assenyala que no són representants polítics els qui han de dictaminar un veredicte, sinó la Secretaria Tècnica del Consell, mentre que Núria Riera, del PP, diu que l'informe deixa clar que no hi ha hagut cap vulneració del codi ètic.
3: Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
15: Que no hi ha ni ús indegut dels vehicles públics, ni cap malbaratament de recursos públics de tots els mallorquins.
2: El secretari general i la interventora del Consell signen aquest informe encarregat fa més d'un mes i que es basa en tota la informació recopilada per la Secretaria Tècnica del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, liderat pel mateix investigat Pedro Bestard.
1: Passen 11 minuts a les 7. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero assegura que mai va influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros l'any 2021 i nega haver cobrat comissions. És el que ha dit l'exdirigent socialista davant el jutge d'Audiència Nacional en una declaració a porta tancada i que es va allargar més de 3 hores. És el primer expresident espanyol a declarar com a investigat davant d'un magistrat.
2: L'expresident només ha contestat les preguntes del jutge i les del seu advocat i ha declinat parlar de les joies trobades al seu despatx, valorades en 1.300.000 euros. El jutge manté que hi ha una sèrie d'indicis de criminalitat, tot i això rebutja imposar-li mesures cautelars com la retirada del passaport o la compareixença quinzenal davant el jutjat que havia sol·licitat la Fiscalia. Considera que no hi ha risc de fugida ni d'ocultació o destrucció de proves. Zapatero està investigat per organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals pel cas Plus Ultra i de frau fiscal i contrabanc pel cas de les joies.
1: Zapatero no ha fet declaracions als mitjans, però en un comunicat ha defensat que sempre ha actuat amb decència i honradesa.
2: S'ha declarat completament innocent i demana confiança als ciutadans que puguin sentir-se decebuts, dient que la veritat s'obrirà pas. Zapatero diu que se l'acusa de greus delictes que no ha comès i diu que ho demostrarà amb absoluta transparència i amb plena confiança. En l'escrit diu que ha presentat una autorització universal voluntària per demostrar que no té cap societat fora d'Espanya. Diu que en els pròxims dies anirà a les explicacions oportunes.
1: Després de la declaració, el PP ha criticat en un comunicat que l'expresident del govern espanyol continuï sent militant del Partit Socialista, tot i els delictes que se li imputen. Hores abans, just quan Zapatero entrava a declarar a l'Audiència Nacional, començava també la sessió de control al govern al Congrés, marcada precisament per aquesta qüestió.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, titllava de covard i poruc el president espanyol, Pedro Sánchez, i demanava quant de temps més pensa mantenir la situació actual.
16: Pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento.
17: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018, si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
2: Un debat que es produïa després que la mesa del Congrés ha tombat la iniciativa presentada per PP i Junts per demanar a Sánchez un avançament electoral. Els populars ja han dit que en presentaran una de similar al Senat, on tenen majoria. Això mentre els socis d'investidura es mostren crítics amb els socialistes, el PNB exigeix que s'aprovin uns pressupostos o, si no, que es convoquin eleccions, mentre que Sumar i Esquerra exigeixen més mesures socials a canvi d'aguantar fins al final de la legislatura.
1: I en aquests darrers dies han aparegut dos cossos a les costes de les Illes. La principal hipòtesi és que es tractaria de persones migrants.
18: La Guàrdia Civil va localitzar dimarts un cos després de rebre un avís a la zona de S'Estofador, a Formentera, a Menorca. La Policia Nacional de Mahó investiga l'aparició d'un cadàver dissabte a la costa nord, prop de Sa Mesquida.
1: Precisament aquestes darreres 24 hores, 43 persones migrants han arribat de manera irregular a les Illes. Ho han fet a bord de tres embarcacions, una ha arribat a Calamagrana, Manacor, i dues més a Formentera. Precisament en aquesta darrera illa hi ha el manco 13 menors que han tocat terra i que, per tant, queden sota la tutela del Consell Insular. Un fet que ha col·lapsat el centre on es fa aquesta primera acollida, Regina Amaians.
19: El centre habilitat per fer la primera acollida d'aquests menors a Formentera té capacitat per una vintena de persones i ha quedat petit. Com a mesura extraordinària per passar la nit, el Consell Insular va sol·licitar a delegació del govern allotjar-los a l'embalat ubicat al port de la Sabina. Òscar Portes és el president insular.
20: La delegació del govern va declinar l'ajuda, ens va dir que no podien estar allí aquella nit i, evidentment, el que he fet a primera hora avui de matí ja és sol·licitar formalment que es puga prestar aquesta ajuda en casos excepcionals.
19: Una versió que contrasta amb la que dona la directora insular de l'Estat a les Pitiüses, Raquel Guasc.
21: No hi ha hagut un no rotund. Ja se va explicar que aquest espai no està pensat perquè dormin menors, no acompanyats. A hores d'ara, formalment, no tenim una petició d'utilitzar aquest espai.
19: I demana més responsabilitat institucional.
21: Els hi demanaríeu més lleialtat institucional, més responsabilitat i que busquin solucions.
19: Els menors nouvinguts han passat la nit amb matalassos estesos a dependències municipals.
20: Esperem que no s'hagi de repetir aquesta situació i que la delegació del govern siga més àgil.
19: El Consell demana també més celeritat a la Policia Nacional en la tramitació de la documentació necessària per poder reubicar els menors als centres de Mallorca.
1: I més per Palma exigeix explicacions al batlle Jaime Martínez davant d'unes imatges de la policia local que, segons la formació, demostren una violència alarmant contra un grup de persones migrants. El vídeo, que corre per les xarxes socials, mostra una intervenció que els ecosobiranistes consideren d'una gran contundència i preocupant.
22: I per això, a més, reclama una investigació, diuen, immediata i la compareixença pública del batlle i dels responsables de l'àrea de seguretat ciutadana. La portaveu de la formació, Neus Trullol, ha parlat d'una intervenció policial desproporcionada i també irrespectuosa amb els drets dels migrants, impossible, diu, de justificar.
23: Cada vegada és més evident que el govern municipal ha assumit els marcs polítics que assenyalen a les persones migrants i altres col·lectius vulnerables com a problemes d'ordre públic.
22: I la regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, ha mostrat el seu desconeixement davant dels fets, però ha reiterat que té confiança absoluta en el cos policial.
24: Absoluta confiança en la policia local de Palma. Absoluta confiança en la policia local de Palma. Vamos a ver de qué hablan, qué es, y después ya se verá. Pero en principio lo tengo claro. Confiança absoluta en la policia local de Palma.
1: I al Parlament Europeu s'ha donat llum verda als centres per a migrants fora de la Unió Europea. El text avala les deportacions als anomenats centres de retorn situats en països aliens a la Unió. Aquest és el moment de la votació sonada en què s'han sentit aplaudiments per part dels grups polítics de dreta, també crits com Shame on you, feis vergonya, per part dels eurodiputats de l'esquerra.
25: Vote is closed. And it is adopted. So the okay.
1: Amb 418 vots a favor, 218 en contra i 30 abstencions, els eurodiputats han avalat el text, al qual el govern espanyol s'oposa totalment d'ençà de la seva concepció.
18: La principal novetat d'aquest reglament, que cerca agilitar les expulsions de migrants, és que els estats membres poden deportar els estrangers als anomenats centres de retorn fora de la Unió Europea. Parlem d'un model que segueixen les petjades de la iniciativa impulsada per Itàlia a Albània el 2024. Aquesta llei permetrà tancar acords en tercers països fora de la comunitat per crear centres de deportació de migrants. A més, amplia el temps màxim de detenció dels migrants fins als 24 mesos. El reglament s'haurà d'aprovar finalment al Consell de Ministres d'Interior de la Unió Europea. Espanya denuncia que aquests centres i els llargs tancaments poden vulnerar els drets humans fonamentals. Aquesta votació, en tot cas, arriba poques setmanes després de l'entrada en vigor del polèmic Pacte Europeu de Migració i Asil.
8: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Precisament, la població migrant sostindrà el creixement demogràfic de les Balears durant els pròxims 15 anys amb un augment previst del 16%. Això són les projeccions que fa l'Institut Nacional d'Estadística.
0: Sí, les dades dels primers 4 mesos de l'any confirmen, de fet, aquesta tendència. Entre gener i abril hi ha hagut més de 3.200 defuncions, mentre que els naixements s'han situat en uns 2.700. D'altra banda, l'INE preveu que les llars unipersonals es converteixin per primera vegada en la tipologia majoritària a tot Espanya. Tot i això, hem de dir que les Balears es troben entre les poques comunitats on la mida mitjana de les llars continuarà augmentant.
5: La joventut primera volen viure, volen tenir una estabilitat, i això es fa complicat.
6: Porque hay muchos problemas económicos, muchos problemas de todo, de vivienda, y hoy para tener un crío tienes que poder mantenerlo, ¿no?
7: Ya me cuesta conmigo mismo como para tener dos hijos.
1: I el Congrés ha avalat el pla de Sumar, on s'integra Més per Mallorca per actualitzar el règim especial de les Balears. La iniciativa reclama incloure-hi la població flotant i la pressió demogràfica efectiva.
18: Durant el debat, el diputat de Més, Vicenç Vidal, ha anunciat que incorporava el text les esmenes del PP per garantir el seu suport. El grup també ha aconseguit el vistiplau de Junts, d'Esquerra, de Bildu i de Compromís, mentre que el PSOE s'ha abstingut i Vox ho ha rebutjat.
1: I a Palma, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per convertir l'antiga presó de la ciutat en una residència temporal en 139 habitatges públics. La Junta de Govern ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'edifici per destinar-lo a professionals amb dificultats per accedir a un habitatge com ara sanitaris o docents.
0: La portaveu municipal, Mercedes Celeste, diu que es pretén donar així resposta a una de les principals problemàtiques de la ciutat, com és l'accés a l'habitatge.
9: Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferir, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
0: Tot això quan el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha confirmat que diverses institucions lligades a la diòcesi, com per exemple Càritas, ha acollit persones sense llar desallotjades de les instal·lacions per part del consistori la setmana passada.
10: Fins i tot he rebut directament qualcú que m'ha demanat, qualcú que ha sortit de la presó, que pogués ser acceptat i acuït a uns dels nostres llocs. I ja s'ha tramitat, s'està tramitant. I altres, sé que jo aquesta setmana he estat fora, però he estat informat de que ja n'hi ha tot un grup que se'ls està acuint a diferents llocs. És a dir, per part nostra segueix oferta.
0: Ho ha dit Altavull després de mantenir una reunió amb la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández.
1: Mentrestant, a Eivissa, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits perquè es puguin construir habitatges a preu limitat a tres solars que ara són rústics. També aprovarà de manera inicial el projecte per construir el Mercat Nou en un altre emplaçament.
18: L'Ajuntament projecta construir el mercat on hi ha ara un aparcament provisional. Tindrà tres plantes en altura, tres de subterrànies per a 300 aparcaments. El balde d'Eivissa, Rafael Triguero, ha assegurat també que es destinaran 4,7 milions d'euros dels romanents de l'Ajuntament a oferir més habitatge públic municipal.
26: El problema que tenim a la nostra ciutat es soluciona construir més habitatge i, a més, és habitatge per persones que ja estan aquí. O sigui, no suposa un creixement demogràfic. Seran els propietaris o promotores privades que desenvoluparan aquesta construcció i es podran llogar i hi haurà en règim de lloguer i en règim de compra-venda a preus limitats.
18: On hi ha el mercat actual, es construirà una zona verda on s'ubica la joveria, on fa unes setmanes precisament es va desallotjar un assentament.
1: I avui dijous comença la nova edició del Bons de Comerç del Govern. Enguany bat rècords amb més de 1.200 comerços adherits, són 200 més que l'any passat. Del total, 1.155 són de comerç en general, 68 d'alimentació que s'incorporen per primera vegada a la campanya. El pressupost és de 3,8 milions d'euros, que vol dir 380.000 bons de descompte que es podran bescanviar de dia 18 de juny, és a dir, des d'avui fins dia 31 de juliol, o fins que s'esgotin, amb un estalvi màxim de 60 euros per consumidor.
22: I cada persona podrà utilitzar fins a 3 bons en comerços generals i 3 més en establiment d'alimentació. La directora general d'Empresa Autònoms i Comerç del Govern és Maria Antònia Sansó.
3: En 4 vegades més de pressupost respecte a l'any anterior, estem xerrant de 3.800.000 euros de pressupost, 380.000 bons arreu de totes les illes Balears, separats en dues línies. Una línia en comerços d'alimentació i l'altra línia en comerç tradicional. És la major participació que hi ha hagut amb 1.223 comerços adherits.
1: Però aquesta campanya de bons arriba al centre de Palma amb una mescla de descontentament i de manca d'informació. La major part de comerços que no són d'alimentació consideren que arriba massa tard quan moltes grans superfícies ja tenen les rebaixes.
22: Perquè pel que fa al mes en què arriben precisament lluny del març i també del maig, com en altres ocasions, asseguren que és una errada perquè la gent no compra esperant els bons i després ja seran les rebaixes i, per tant, es perden setmanes de vendre dins els marges adequats.
4: A ver, el inicio de la campaña del bono es un poco tardía, porque la temporada ya ha empezado y se solapa con el inicio de las rebajas, entonces a modo de empresa, ¿cómo lo van a sostener?
11: La semana pasada sé que para los clientes de la gran superficie sí que ya empezaban para ellos, y esta semana, si no voy mal, ya empezaba a poner rebajas para todo tipo de clientes.
12: Normalmente comenzaban siempre en el principio de col·lecció i pues incentivava a començar un canvi de temporada i un nou gènere. I ara molt arriba a mig temporada i antes de les rebaixes.
22: I també es queixen que el repartiment, ajuntant-lo amb els comerços d'alimentació, és un greuge, perquè per cada comerç d'alimentació n'hi ha 15 de generals.
13: Clar, i a més, com han fet aquesta separació en els bons dígits balears entre alimentació i resta de comerç, els comerços que no han estat d'alimentació estan seguint molt precipitats, és a dir, perquè tindran poquíssim bons i, en canvi, els comerços d'alimentació tindran, o sigui, per cada bo que nosaltres poden tenir, els comerços general, els comerços d'alimentació en té més de 20.
22: Ja hem vist l'any que ve demanant informació clara i també anticipada que les quanties es reparteixin de manera més equitativa i que es faci al mes de maig o abans, a l'inici de les temporades i no pràcticament a les acaballes.
1: I són ara les 7:27, feim un cop d'ull a la premsa editada a les Illes amb protagonistes clars a la cultura i a la política.
18: És així, a Mallorca en concret, el concert d'Alejandro Sanz és a totes les portades en paper, Pedro Bestar de Vox és a les portades en paper i digitals. Anem a pams. Última hora treu una gran fotografia del cantautor madrileny, diu, o empra l'adjectiu colossal, en aquest cas. En lletres explica que l'informe del Consell conclou que Bestart diu mentides, però queda, textualment. Diari de Mallorca, en ordre invers, posa la fotografia a damunt la capçalera, darrerament la maquetació del diari és un tant original, i diu que Alejandro Sanz va ser apoteòsic, utilitza aquest adjectiu. També diu que Galmés absol, en aquest terme, Bestart per l'ús inapropiat dels cotxes oficials, i Mallorca Diario, anant ja amb els digitals, diu que el Consell no prendrà mesures, però regularà l'ús dels cotxes. En gros, diu que l'antiga presó collirà habitatges per a col·lectius professionals. OK Baleares, per la seva banda, no diu res de Bestart en aquest cas, obre celebrant que el govern denega ajudes socials als que no demostrin 3 anys seguits de residència. Ara Balears, per la seva banda, el darrer dels digitals que mirem avui, diu directament que el Partit Popular i Vox tanquen el cas Bestart, dient que li haurien de demanar disculpes a ell, malgrat l'informe demostra que encara manté 3 cotxes per al seu ús exclusiu. El Menorca, canviant ja d'illa, canvia també de tema, diu que hi ha 3 promocions en marxa a Cala Corb, just quan el periòdico d'Eivissa diu que Vila, precisament, habilitarà més sòl per fer-hi cases a preu limitat, ho sentíem just fa una estona, i el diari parla també de Vila, però en aquest cas per dir que la carretera E10 no serà finalment un bulevard al maco durant aquest mandat.
1: I a la premsa de tirada estatal també hi ha un protagonista clar, que és José Luis Rodríguez Zapatero.
18: És així, en aquest cas, però, per la seva declaració davant dels tribunals, moltes lectures diferents a la premsa. Avui és un dia interessant per mirar-la, perquè la notícia és la mateixa, però la visió molt diferent. El País, en tot cas, diu en aquest cas que va declarar no haver influït en el rescat de Plus Ultra, tria aquesta línia de titular, i destaca que va demanar confiança. Ho va fer en un comunicat, en tot cas. Fotografia d'ell, El País, a la portada, a l'arribada, a l'audiència grossa, a quatre columnes. El Mundo el mostra just a la sortida. Cara seriosa, diu que va ser incapaç de rebutjar els indicis rotunds, diu el diari, de corrupció. Posa la frase entre cometes perquè és el que hi havia a dins l'escrit. ABC, per la seva banda, va un pèl més enllà i en un titular enorme i en majúscules que passa poc a l'ABC, diu el jutge no creu Zapatero. La Vanguardia, en aquest cas, mateixa fotografia del País, a l'arribada de l'expresident als tribunals, no a la sortida. L'ABC val a dir que no empra foto de Zapatero perquè tria un altre tema, un tema taurí, i fa una mescla de tot. Diu que va negar cobraments pel rescat de Plus Ultra en aquest cas, però que això no va convèncer el jutge.

0: Hem arribat a les 7:30. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat aquesta matinada i de manera electrònica l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà. Està firmat, confirmava el president estatunidenc Donald Trump durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles.
1: És un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i posar fi al conflicte que va començar el 28 de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons el país persa, l'entesa entra en vigor de manera immediata.
0: I avui també és notícia l'informe tècnic sobre l'ús per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard, de 3 cotxes de la institució sense rotular.
1: Un document que considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell, en canvi, no censura els usos específics dels cotxes que fa Bastard. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident. És Antoni Gili, portaveu de Vox.
2: Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
1: D'altra banda, Catalina Cladera, del PSIP, assegura que la formació durà Bastard davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació.
3: Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines a abogacia i a intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem a casa Fiscalia.
0: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, demana confiança i nega davant del jutge haver influït per afavorir Plus Ultra.
1: És el que ha assegurat l'exdirigent socialista en una declaració a porta tancada a l'Audiència Nacional i que s'ha allargat més de 3 hores. El jutge José Luis Calama rebutja imposar mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia, com la retirada del passaport.
0: I aquí, a les Illes, avui es comencen a distribuir els bons del comerç. La novetat enguany és que s'inclou l'alimentació.
1: Hi ha més de 1.200 comerços adherits, 200 més que l'any passat. Els bons es podran bescanviar fins al 31 de juliol o fins que s'esgotin. Hi ha 60 euros per consumidor. Els comerciants asseguren, però, que la campanya arriba tard.
4: La temporada ja ha empezado y se solapa con el inicio de las rebajas.
5: Normalmente comenzaban siempre en el principio de su colección y pues incentivaba a comenzar un cambio de temporada y un nuevo género.
1: En parlarem a les 8:30 amb Carolina Domingo, presidenta de la patronal Pimeco.
0: I també en aquesta hora, a les 8:30 del matí, es preveu l'aterratge a l'aeroport de Palma del primer vol directe procedent de Montreal al Canadà.
1: Està operat per la companyia Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. El 2022 es va inaugurar el Palma Nova York i fa només uns dies el Palma Abu Dhabi.
0: I d'aquí uns minuts serem directe a l'aeroport de Palma i després, en temps de cultura, parlarem del concert d'Alejandro Sanz, d'ahir vespre a Ciutat.
6: Bona nit, Mallorca! Avui som mallorquí! Ja no duele porque al fin ya te encontré.
1: Prop de 20.000 persones gaudiren d'aquest concert a l'estadi de Sant Moix. Sanz no actuava a l'illa des de fa 10 anys. El cantant va oferir un recorregut pels seus grans clàssics i també pels temes més recents del seu darrer àlbum, I ara què?
0: Repassarem el que va donar de si part d'aquest concert al final d'aquesta primera hora de l'informatiu. I pel que fa al temps, continuen l'ascens de les temperatures. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada marcada per la calor, esperant que els valors més elevats en el termòmetre es donin sobretot al sud-oest de cada una de les illes a causa del vent, i els valors més elevats d'avui giraran entre els 30 i els 36 graus. Tornarà a ser una jornada de pinyol vermell. D'altra banda, el vent bufarà moderat de llevant, i això provocarà que, a més d'aquesta distribució del termòmetre, sobretot amb els valors més elevats cap a l'oest, també tindrem la mà més alterada a la costa exposada. I d'altra banda, també en el cel, tot i que tindrà molt de sol al llarg de tota la jornada, també destacarà l'entrada de pols en suspensió. Serà sobretot entre el sud de Mallorca i les Pitiuses, on tinguem les majors concentracions, però ja en vista demà tindrem un cel enterbolit a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a Menorca 20 graus a Mitjan Gran i 22 a Fornells. A les Pitiuses, 21 graus a Sant Miquel i 23 a la Savina. I a Mallorca, 19 graus a Calvià, 21 a Manacor i 22 a Alcúdia.
8: Informatiu Matí. Esports.
0: 7:35, encetam els esports parlant de Luis García Fernández, que s'afegeix a la llista de candidats a la banqueta del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia. La direcció esportiva del Mallorca continua fent feina per cercar un substitut i Luis García Fernández, actual entrenador de Las Palmas, a segona divisió, és un nou candidat. L'exjugador mallorquinista acaba contracte el 30 de juny i ha rebut una oferta de renovació amb el conjunt canari. De moment, Luis García no l'ha acceptada i ja ha tingut un primer contacte amb el Mallorca. Mentrestant, el Leipzig ha destituït el seu tècnic, Ole Werner, i és qüestió d'hores que aboni la clàusula de 2,5 milions de l'encara entrenador del Mallorca, Martín de Michelis. L'entrenador argentí, que havia renovat amb el conjunt vermell, recordam, fa 3 setmanes, té un acord firmat des de la setmana passada per ocupar la banqueta del tercer millor equip de la Bundesliga i que jugarà Champions el curs que ve. I qui definitivament se'n va del club vermell és Pablo Maffeo. El jugador partia ahir de l'illa i ja és a Grècia per signar el seu contracte amb l'Olympiacos. De fet, l'argentí va parlar ahir sobre de Michelis.
9: Entiendo las dos partes, yo le deseo lo mejor, sea aquí o sea en Alemania, porque a mí pues estos últimos meses aquí me sacó otra vez las ganas de competir y para mí es un entrenador excepcional.
8: Maffeo, que va arribar a l'illa l'estiu de 2021, posa fi a una etapa de 5 temporades al Mallorca, on ha jugat un total de 160 partits.
9: Yo lo dije hace un año esto, no pasa nada. Igualmente si me hubiese tenido que quedar, me hubiese quedado, porque al final tengo contrato. Pero yo lo dije hace un año que mi etapa había acabado y creo que lo que me viene ahora es todo con ilusión y con muchísimas ganas de afrontarlo.
8: Amb Kai Larin, Pablo Maffeo és el segon jugador que abandona el Mallorca aquest estiu. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola continua preparant el segon partit de la fase de grups contra l'Aràbia Saudita, que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. El jugador Dani Olmo confia plenament en l'equip.
10: Estamos bien, somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo. Seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
8: Pel que fa als altres grups, ahir vespre, Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, el mallorquinista Samu Costa va quedar a la banqueta sense sortir cap minut, Anglaterra 4, Croàcia 2, i aquesta matinada Ghana 1, Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3, amb el debut del mallorquinista Johan Mojica, que ha jugat els 90 minuts. Per avui, a les 6, República Txeca, Sud-àfrica, i a les 9, Suïssa, Bòsnia i Herzegovina. Queden per la matinada Canadà, Qatar i Mèxic, Corea del Sud. A la primera federació, l'Aude Eivissa ha presentat el seu nou entrenador, Raúl Llona. Escoltam les primeres paraules del nou tècnic blau-cel.
11: El concepto que yo tengo de Eivissa es el concepto de un equipo pues muy potente dentro de la primera red, con muchísimas habilidades o muchísimas cualidades para poder estar en Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar, es ahí donde quiero volver otra vez a subir, quiero volver otra vez a poder participar.
8: A la segona federació, Alejandro Pérez abandona l'Atlètic Balears i Gerardo Bonet renova per una temporada, mentre que el Poblense s'ha acomiadat d'Alberto i ha fitxat Sergi Frau, procedent del Manacor. Anem ara amb el futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal ha acomiadat Mario Rivillos i Lin. El madrileny abandona el club després de guanyar 6 títols i jugarà la pròxima temporada a l'Inter, mentre que el de Segovia encara no té decidit el seu destí. Escoltam en aquest ordre les paraules de Rivillos i Lin.
12: Me voy feliz, me voy con lo de haberes hecho, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial.
13: He tenido la gran suerte con 39, 40 años ya recién cumplidos de poder vestir esta camiseta, de poder disputar 6 títulos.
8: A l'acte, el president José Tirado va fer també una valoració del curs.
14: Nos sentimos orgullosos, ¿no? Que el objetivo de este club es estar siempre ahí, peleando por estar en finales. Nunca hemos tenido, ni nunca vamos a tener, de momento, esa presión de tener que ganar. Creo que ha sido un año maravilloso, si lo analizamos. Siempre queremos más, queremos mejorar. Ese es nuestro espíritu, ese es nuestro ADN, y yo soy el primero que cada día quiero ser un poquito mejor que el día de ayer y que mi club, evidentemente, lo sea.
8: A més, quan el tècnic Antonio Vadillo parlava del seu futur al club, el president ha mostrat el seu desig de que no se'n vagi.
15: Que no haga un de Michelis ahora, ¿eh?
16: Yo lo digo aquí. Que se comprometa y que no haga un de Michelis.
8: El darrer punt és del món del bàsquet. A la primera FEB, Lucas Capalvo abandona el Fibui Mallorca. Fins aquí la informació esportiva.

0: primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel,
3: si a tu te dic mare,
4: si a tu te dic pinta,
5: mur, portada,
6: si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot?
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Calor.
10: Molts cars.
9: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
11: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
10: Com les ganes de passar-ho bé.
9: I les converses que enganxen.
10: Les rialles.
9: La bona companyia.
11: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
12: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
13: Té gairebé 42 minuts en una setmana que està marcada pel conflicte de l'escola concertada de 0 a 3 anys. Ahir els sindicats de la pública i la conselleria es varen reunir per abordar les properes millores laborals. Educació proposa un permís retribuït d'un curs escolar pels docents. Carme Moreno.
14: Ara els sindicats han d'estudiar la proposta pel permís retribuït, que passa perquè durant 4 anys els docents treballin i percebin el 80% del salari. Els 5 anys podrien gaudir d'aquest permís remunerat i durant aquest curs escolar percebrien el 80% del seu sou. Es tracta d'una mesura que s'adreça als funcionaris de carrera. D'altra banda, per unanimitat, s'ha aprovat una millora del complement de tutoria que passarà dels 37 euros mensuals actuals als 60. Els sindicats consideren que l'increment és insuficient i esperen veure incrementada la quantia en el pròxim acord de millores pel docents. És Rubén Herray, del sindicat UGT.
15: Nosaltres hem estat reivindicatius perquè arriba tard, arriba 15 mesos tard des que es va fer públic davant la comunitat educativa, i sí que hem aconseguit finalment, amb la feina que hem fet, un compromís de conseguir revisar que se pagui de manera retroactiva.
14: L'increment del complement pel tutor beneficiarà més de 6.000 tutors de la pública i tindrà un cost estimat de 2,5 milions d'euros anuals. A més, si hi ha disponibilitat pressupostària, la mesura tindrà un caràcter retroactiu a partir del curs 2025-2026. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
16: I nosaltres ara enduïm la millora d'aquest complement fins a 60 euros, tant en els tutors a jornada completa com a mitja jornada, de la manera que puguem dignificar i que puguem dignificar encara més la funció tutorial.
14: En vista el pròxim acord de millora pel docents, Vicenç García, del sindicat Estell, considera que algun dels punts claus han de ser la reducció de les ràtios i la burocràcia, mentre que Víctor Villatoro, del sindicat AMPE, considera que el docent de Mallorca han de comptar amb un complement econòmic de difícil cobertura.
17: Hi ha un cert malestar entre el personal docent, que fa referència a burocràcia, fa referència a ràtios, fa referència a hores lectives.
18: El que han de reclamar és un complement de difícil cobertura per Mallorca, ja que aquí la carestia de la vida ha pujat moltíssim aquests 3 darrers anys, i després també el cobrament íntegre de les pagues extres.
14: També s'ha acordat per unanimitat que els docents que substitueixin el director percebran un complement econòmic que variarà en funció de les dimensions i tipologia del centre, i que va dels 107 euros als 861 euros mensuals.
13: I també continua la vaga de metges. La tercera jornada d'aquesta setmana ha deixat anul·lades una 60 d'operacions i 1.100 cites per a consultes i proves diagnòstiques a les Balears. Els facultatius continuen així, amb la protesta contra l'Estatut Marc proposat pel Ministeri de Sanitat.
19: Són dades de l'IB Salut que també recullen que aquestes cancel·lacions se sumen a les més de 3.000 de dilluns i gairebé 2.000 de dimarts. Segons la Conselleria de Salut, la vaga d'aquesta setmana podria comportar la suspensió d'unes 15.000 actuacions sanitàries amb un cost de 2,5 milions d'euros.
13: I a Sant Antoni, a Eivissa, la plantilla de la UT Portmany, concessionària del servei de neteja i de recollida de residus, denuncia una situació laboral que considera límit. Els treballadors asseguren que pateixen incompliments de conveni, assetjament laboral i greus deficiències en matèria de seguretat. Comissions Obreres adverteix que si no hi ha solucions, es plantegen una vaga indefinida per del mitjans del mes de juliol. Ens ho explica Esther de Miguel.
20: Entre les irregularitats que denuncien, hi ha canvis continus en els quadrants laborals, imposició de vacances, manca de cobertura de vacances segons estableix el conveni i possibles situacions d'assetjament laboral. També parlen de varies en el 80% de la flota de vacances.

0: Vehículos, lo explica el trabajador Sergio Sánchez.
1: Los vehículos, cuando tengo una revisión, una ITV, una inspección técnica, se coge y se va a la puerta de la ITV con la máquina para borrar las averías. Se borran las averías en la puerta de la ITV y nada más que sale por la puerta de la ITV, se vuelve a encender la luz de la avería. Hay vehículos con problemas de frenos, hay vehículos que parece que los escuchas a 3 kilómetros, hay vehículos que yo, por ejemplo, mi vehículo que llevo a diario, que es una Capstar, no puedo apagarla porque una vez la apago luego ya no arranca.
0: També parlen de manca de material adequat per treballar i de que el magatzem del gas del Riure per part de l'empresa es fa de manera perillosa. Ana López és secretària d'Organització de Comissions Obreres.
2: No se está cumpliendo con la materia como tienen que hacer el acopio. Se están mezclando gas de la risa con butano, con botellas de oxígeno y puede ser muy peligroso.
0: Des del comitè d'empresa asseguren que ja han presentat una trentena de denúncies davant d'inspecció de treball des del mes de març. Si no hi avanços en les pròximes setmanes, els treballadors estudien convocar una vaga indefinida a partir de mitjan de juliol.
3: Per part seva, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany diu que ha mantingut reunions de manera reiterada amb els representants sindicals sempre que aquestes han estat sol·licitades. La darrera segura va ser dia 25 de març. Són ara les 7:47. Anem en directe fins a l'aeroport de Palma. Aquí a manco d'una hora es preveu l'aterratge a l'aeroport del primer vol directe procedent de Montreal al Canadà. Està operat per la companyia Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. L'any 2022 es va inaugurar el Palma Nova York i fa només uns dies el Palma Abu Dhabi d'Etihad. En aquests moments, treballadors d'Air Canada ja preparen la rebuda dels primers turistes procedents del Canadà connectant en directe amb l'aeroport. Allà hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia.
4: Bon dia. Efectivament, serà a prop de les 8:40 quan aterri aquest primer vol Montreal-Palma, una ruta que es farà de moment fins dia 24 d'octubre, tres cops a la setmana. Es tracta d'una ruta que pareix que ha tingut èxit. Xisca Jiménez, cap de ventes d'Air Canada a Espanya, ens ha pogut explicar que el vol d'avui ja ve ple, un avió de 255 places.
5: Bueno, nosaltres estem operant un avió de nova generació, és un Dreamliner, un 787-800, són 255 places, de les quals tenim 20 en business, 21 en premium economy i economy. Ara, el primer vol ja ve ple, 255 places. I la veritat és que la resposta ha estat molt bona, tant de Canadà cap aquí com d'aquí cap a Canadà també, estem molt contents.
4: Ha destacat que això és una comoditat també per la gent d'aquí de les illes, ja que és una porta nova cap al continent americà.
5: Oh, un munt de possibilitats que abans pues, igual no hi havia. Vols rutes directes a Canadà, crec que no n'hi ha hagut mai des de Mallorca, i no només Canadà, sinó que a través de Montreal se poden arribar a una infinitat de llocs, als Estats Units i a Centroamèrica, o sigui que per nosaltres també aquesta ruta significa una obertura d'una porta nova cap al continent americà.
4: Per acabar, Jiménez ha explicat que encara que per aquesta temporada ja no és possible, per la següent no es descarta ampliar la temporada. Tot dependrà de com vagi aquesta primera.
3: Gràcies, Neus, en directe des de l'aeroport de Palma, on a les 8:30 està previst que arribi aquest vol directe des de Montreal al Canadà. I continuem parlant ara de connexions aèries. La patronal CAEP aixeca la veu per l'empitjorament de la ruta aèria entre Menorca i Mallorca. Lamenta que la connexió s'ha encarit un 50% de mitjana aquest darrer any i que hi ha cancel·lacions de manera habitual i que el servei és del tot deficient.
6: I és per això que denuncien que els preus han passat de 50 euros a 75 i que això dificulta i molt la mobilitat en una ruta essencial tant pels empresaris com per tots els menorquins que s'han de desplaçar justament per anar al metge, també a estudiar o bé a fer tràmits. José Bosch, president dels restauradors de CAEP.
7: L'únic que tenim és barco, si d'hivern no és fiable, no tens servei per mai venir en un mateix dia. I això està molt deixat i de bona dificultat. A part, vols baratar per el que sigui, pots venir abans, te posen ses mil pegues o te trobes un mostrador només d'Iberia en tot un aeroport com el de Palma.
6: Apuntant directament a ENA, també la Conselleria Balear de Mobilitat, la patronal es mostra partidària de la cogestió aeroportuària.
3: I l'aeroport de Menorca estrena dues noves rutes a Florència i a Sevilla, operades per la companyia Vueling. Tindrà dues freqüències setmanals fins a finals d'aquest estiu.
8: En el cas de Florència, els vols surten dimecres i cap a Sevilla dissabte. Operen en cas de Florència, perdoneu, dimecres i dissabte i cap a Sevilla dimarts i dissabte. La inauguració de les rutes forma part del reforç de connectivitat de la companyia durant la temporada d'estiu.
3: I Eivissa, l'Associació de Veïns de Santa Gertrudis recull signatures per demanar contundència contra les festes il·legals. Denuncien que són diverses les cases dels voltants del poble que contínuament diuen fan festes i que causen molèsties greus als veïns. I Bon Aranyó.
9: N'estan farts i ho tenen clar. Volen protegir la tranquil·litat del poble de Santa Gertrudis, el millor, diuen, d'Eivissa. Ja van aturar el projecte d'una discoteca fa anys. Joan Tur és president de l'Associació de Veïns.
10: Altres, i jo particularment, i tots aquí, pensàvem que tenim el millor poble d'Eivissa, perquè ho és. I vaig de cap concepte, consentirem que... com l'espanyin.
9: Han aguantat el soroll de la música, però el pitjor, diuen, és el col·lapse. Un dels afectats és Toni Planells, de Can Mortera.
11: Estic al costat del camí i l'avalanxa de cotxes i moviment que hi ha en un camí pagès de terra com és insuportable.
9: I això es produeix cada dia.
11: Amb un ràdio de 500 metres hi ha per almenys 5 cases que es dediquen a fer festes d'aquestes. Afectat és aquesta pel trànsit dels cotxes. Però si no en fa un, en fa l'altre. Vull dir que això pràcticament tots els dies.
9: Diuen que les administracions es treuen l'assumpte de sobre. També ha abordat aquest tema el Partit Socialista d'Eivissa. Víctor Torres és conseller insular del PSOE.
12: Últimament ens han arribat queixes de veïns residents a Jesús, a Can Martinet, a Espuit en Mallà, a Santa Gertrudis, a Calallonga, a Sant Mateu, a Sant Josep, a Sant Antoni... Estan parlant de que és una queixa generalitzada a tota Silla.
9: El passat mes de maig, l'Ajuntament de Santa Eulària va aprovar una ordenança que obliga les persones responsables de la Font de Ramó a permetre l'accés de les autoritats per fer sonometries i precintar equips.
3: I vos parlem ara de les festes de Sant Joan a Ciutadella. El número 50 del carrer de Comte Cifuentes de Ciutadella ja està quasi tot a punt per a, en aquestes celebracions. És la casa de José Enric el Caixer. Casat i durant els pròxims 2 anys es convertirà en un dels escenaris més simbòlics de la festa. Gemma Carrasco.
13: Quan falten pocs dies per Sant Joan a Ciutadella hi ha una casa que ja comença a viure la festa d'una manera intensa i especial. És la de José Enric, el caixer casat, un domicili que durant els pròxims 2 anys es convertirà en una de les localitzacions més simbòliques de la festa. L'escoltam a ell i a la seva dona, Úrsula Sierra.
14: Clar, com us pensàvem que de sobte, 24 o 48 hores de desnomenament, telefonada.
15: Que m'havia fet el més feliç del món. No li vaig dir així.
14: Hombre, es va aturar el món, aquell dia es va aturar i no vam poder pensar en res més que amb aquestes fetges.
13: Dia 22, la bandera onejarà del seu balcó i en sol demà serà Úrsula Sierra qui la lliurarà al caixer fadrí davant centenars de persones, un moment carregat de simbolisme que en els darrers anys ha anat guanyant protagonisme.
14: Té il·lusió, però a la vegada també és el moment que més m'imposa, com que aquí diu. Moltes ganes, perquè clar, és una cosa superespecial i un privilegi molt gros.
13: Mentrestant, el carrer també es prepara, ja s'hi ha instal·lat una il·luminació especial que assenyalarà aquest punt neuràlgic de les festes. I a la cotxeria, decorada amb cartells de Sant Joan, on la família ha celebrat tantes vegades la festa, des d'on José Enric sortirà amb el cavall.
15: Això sí que serà molt de nervis. Són nervis que no puc explicar, perquè com que ho havia somiat tantes vegades... I ara sembla que està a punt de passar i sembla que no pot ser qualque estona.
13: Aquesta és la història d'una casa que obrirà les portes a tot un poble i que d'aquí a pocs dies haurà fet d'un somni una realitat.
3: I dediquem aquests darrers 5 minuts abans de les 8 a la cultura.
16: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
17: Bona nit, Mallorca! Avui som mallorquí! Ya no duele, porque al fin ya te encontré.
3: Prop de 20.000 persones gaudiran del concert d'Alejandro Sanz a Mallorca a l'estadi de Son Mos després d'una dècada de la seva darrera actuació a l'illa. El cantant va oferir un recorregut pels seus grans clàssics i els temes més recents del seu darrer àlbum. I ara què?
18: L'expectació pel retorn de Sanz a Mallorca va reunir centenars de seguidors molt abans de l'obertura del recinte. De fet, la seva espera es va convertir gairebé en una celebració. No hi varen faltar ni parasols per protegir-se de les temperatures, ni begudes fresques per combatre la calor... però sobretot les seves cançons.
19: Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente. Pisando fuerte, pisando fuerte.
20: Compartiendo las miradas,
3: Alguns fins i tot varen quedar tota la nit de dimarts als voltants de l'estadi per assegurar-se les primeres posicions davant de l'escenari, mentre que d'altres s'hi varen posar ahir a primera hora del matí.
18: I era gent no només de Mallorca o de les Balears, sinó de tot arreu d'Espanya, que no es va voler perdre aquest retorn d'Alejandro Sanz dins del programa Mallorca Concert Series 2026. I per això alguns varen arribar ben prest al dematí per fer coa.
20: Llevamos nosotros desde esta mañana a las 9, porque venimos de Murcia, pero nuestro grupo está desde anoche, que hizo noche aquí, durmió aquí.
21: Y luego han ido viniendo y hemos ido yéndonos y viniéndonos. Una noche mágica, irrepetible.
22: Pues desde las 11 de la mañana aquí estamos plantados con la silla, la sombrilla, ni que estuviéramos en la playa, hija.

0: Has posat la declaració d'amor més pur i incondicional i també una dedicatòria ben especial del líder de Xanguito, Joan Montaner, a la seva filla. T'estimaré. Cançó que ara escoltam de fons, forma part de Batex, el seu nou EP que ha presentat aquest grup mallorquí a Palma. Un treball en què han explorat nous estils com el techno i que planteja una reflexió sobre la dependència tecnològica i la necessitat de connexió humana. Laura Marcos.
1: T'estimaré és el tema que tanca el disc que Joan Montaner va escriure a la seva filla petita i que resumeix l'essència d'aquest EP de 5 cançons que en recorda la importància de compartir experiències reals, simplement amb una declaració d'amor que vol transmetre la serenitat de gaudir del present i dels que estimam.
2: Cada cançó representa un batec diferent perquè pensam que, com que estem sent constantment bombardejats per informació, per tots els mitjans, per les xarxes socials, etc. De vegades pareix que no tenim temps per nosaltres mateixos i de poder relaxar-se una estona, respirar i d'aquesta manera interioritzar amb un mateix i sentir els nostres propis batecs.
1: I tranquils perquè Batex conserva l'arrel balear i les ganes d'impactar positivament a la gent, com remarca Joan Montaner. Això sí, en aquest nou treball també s'han atrevit amb el techno i el dance a Constel·lacions, la cançó que obre el disc feta íntegrament amb intel·ligència artificial, tot i que a la vegada és una crítica a l'addicció, a les xarxes socials i a la tecnologia, les quals es representa com un monstre.
2: És una mica una ironia, el fet que sigui amb intel·ligència artificial, perquè del que xerra la cançó realment és de tot el contrari. Està xerrant d'un tema introspectiu, és una meditació que te fa fer un viatge. És com que representa això, aquest monstre. És com que hem empleat intel·ligència artificial i a la vegada un missatge que va destruir-la.
1: El treball ha estat enregistrat entre Bunyola i Palma i ha comptat en col·laboracions com la del grup català Oques Grasses. El primer concert de la nova gira de Xanguito serà aquest divendres de 9 de juny a Ciutadella, on actuaran juntament amb els grups menorquins Pel de Gall i Suc i Sopes. El següent serà el pròxim 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a Palma.
3: T'estimaré, t'estimaré ara i sempre.
0: Amb la música de Xanguito, arribem a les 8.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 18 de juny, en què finalment els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat aquesta matinada i de manera electrònica l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà. Està firmat, confirmava, com ara sentiu, el president estatunidenc, Donald Trump, durant un sopar amb el seu homòleg francès, amb Emmanuel Macron, al Palau de Versalles. És un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i posa fi al conflicte que va començar dia 28 de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons el país persa, l'entesa entra en vigor de manera immediata. Tot d'una ho ampliam abans, però repassam els titulars del dia. I avui és també notícia l'informe tècnic sobre l'ús per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard, de 3 cotxes de la institució sense rotular.
2: El document considera que la conducta és inapropiada si es té en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels cotxes que fa Bastard. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident. És Antoni Gili, portaveu de Vox.
3: Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
2: D'altra banda, Catalina Cladera, del PSIP, assegura que la formació durà més tard davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació.
4: Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines, abogacia i intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, amb escassa fiscalia.
1: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, demana confiança i nega davant el jutge haver influït per afavorir Plus Ultra.
2: Ho assegura l'exdirigent socialista en una declaració a porta tancada a l'Audiència Nacional que s'ha allargat més de 3 hores. El jutge, José Luis Calama, ha rebutjat imposar les mesures cautelars que havia demanat la fiscalia, com la retirada del passaport.
1: I aquí, a les Illes, avui es comencen a distribuir els bons del comerç. La novetat enguany és que s'inclou també l'alimentació.
2: Hi ha més de 1.200 comerços adherits, 200 més que l'any passat. Els bons es podran bescanviar fins al 31 de juliol o fins que s'esgotin. Hi ha 60 euros per consumidor. Els comerciants asseguren, però, que la campanya arriba tard. En parlarem a les 8:30 amb Carolina Domingo, presidenta de la patronal Pimeco.
1: I també en aquesta hora, a les 8:30, es preveu l'aterratge a l'aeroport de Palma del primer vol directe procedent de Montreal al Canadà.
2: En aquests moments, l'avió sobrevola la Comunitat Valenciana. Està operat per Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. Segons la cap de vendes de la companyia a Espanya, Xisca Jiménez, fins ara la comercialització ha estat un èxit.
5: Bueno, nosaltres estem operant un avió de nova generació, és un Dreamliner, un 787-800, són 255 places, de les quals tenim 20 en business, 21 en premium economy i economy.
1: I en els esports, Luis García Fernández s'afegeix a la llista de candidats a la banqueta mallorquinista. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. L'asturià, exjugador del Mallorca, no ha arribat a un acord de renovació amb el Les Palmes i acaba contracte dia 30. D'altra banda, Leipzig alemany ja ha acomiadat Ole Werner i tot indica que De Michelis signarà a la fi per l'equip de la Bundesliga. Pel que fa al Mundial dels mallorquinistes, el colombià Johan Mojica ha debutat amb victòria i el portuguès Samu Costa ha quedat sense sortir de la banqueta a l'empat del seu equip.
1: I pel que fa al temps, la notícia és la temperatura, que continua en augment. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada marcada per la calor, tot i que no esperen grans canvis en el termòmetre respecte d'ahir. La màxima avui tornarà a girar entre els 30 i els 36 graus. En el cel tindrem molt de sol, acompanyat, això sí, per pols en suspensió. I quant al vent, aquest bufarà moderat de llevant i, per tant, a la costa més exposada, la situació marítima serà més complicada. Ara mateix tenim a les Pitiuses 23 graus a Santa Eulària, a Mallorca 21 graus a Inca i a Menorca 22 graus a Alaior.
1: I són temperatures d'aquesta hora quan són les 8 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Neus Pericas. Continuem.
0: Informatiu matí. TV3 Ràdio.
1: I avui matí la notícia és l'acord entre els Estats Units i l'Iran. El president estatunidenc Donald Trump ha confirmat aquesta matinada que el memoràndum de 14 punts i que suposa el final de les hostilitats al país persa està signat. Ho ha fet durant un sopar amb el seu homòleg francès, amb Emmanuel Macron, al Palau de Versalles. This was not easy. En un vídeo difós pel mandatari francès a les xarxes socials es pot sentir a l'inquilí de la Casa Blanca dir que arribar a l'entesa no ha estat fàcil. També ho ha confirmat el ministre d'Exteriors de l'Iran, Esmail Baghaei.
2: En una entrevista a la cadena estatal IRIB ha detallat que Trump i el president iranià Mesut Pezeshkian l'han signat de manera telemàtica i que ha entrat en vigor immediatament. Ara comencen 60 dies de negociacions tècniques entre les dues parts per assolir un acord definitiu. Segons es preveu el text, durant aquest període, l'Iran garantirà el trànsit lliure per l'estret d'Hormuz i els Estats Units aixecaran el bloqueig naval contra els ports iranians. També s'ha pactat que l'Iran no produirà mai armes nuclears i Washington es compromet a alliberar actius congelats i elaborar un pla de reconstrucció de 300.000 milions de dòlars. L'acord també inclou la reconstrucció del Líban. Baghaei ha insistit que durant aquests dos mesos ni s'incrementarà la presència militar ni tampoc s'imposaran noves sancions. També ha subratllat que durant les negociacions no es discutiran les capacitats defensives de l'Iran. Amb tot, la formalització de l'acord provisional de pau s'ha avançat dos dies. La signatura estava prevista per demà a Zuric, a Suïssa, un acte que ara penja d'un fil. L'Iran ja descarta assistir a aquesta celebració, mentre que els Estats Units no s'han pronunciat sobre aquest extrem.
1: I tot hores després que acabés la cimera del G7, que s'ha celebrat a Vian.
2: Ha estat marcada precisament per aquest acord entre els Estats Units i l'Iran. Trump ha tornat a amenaçar de bombardejar l'Iran en cas que Teheran incompleixi el text i, per part seva, Emmanuel Macron ha elevat l'entesa.
8: Il faut que tout le monde suive cet accord. Et donc au premier chef l'Iran.
2: Diu que no tots els problemes es resoldran immediatament i insta les parts a actuar amb responsabilitat.
1: Són ara les 8 i 7 minuts, fem una pausa i vos parlem de política.
9: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: El PSIP durà el vicepresident del Consell de Mallorca, el polític de Vox, Pedro Bastard, davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació. S'ha conegut el contingut de l'informe tècnic sobre l'ús per part seva de tres cotxes de la institució sense rotular. El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels cotxes que fa Bastard. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident.
2: L'informe dels tècnics del Consell posa dos peròs a l'ús dels cotxes per part de Bastard. Considera reprovable, en un context de falta de vehicles, que Bastard en tingués tres en disponibilitat exclusiva. Tampoc comparteix que no es retolassin amb l'escut del Consell. Conclou que no va ser una conducta apropiada, tot i mancar-ne una regulació formal. Catalina Cladera, del PSIP, i Catalina Perelló, de Més per Mallorca, demanen el cessament del vicepresident segon.
4: Clarament, nosaltres aquí no ens mourem. Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines, abogacia i intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem es casa a Fiscalia.
10: No ha entrat a valorar els informes ni com se mos ha dit allà de dins, simplement hem constatat d'un fet que hi ha i que ha hagut i ho han comparat.
2: Antoni Sales, del PI, creu que abans de dur el cas a l'àmbit penal seria convenient que el Consell de Mallorca encarregués nous informes per aclarir millor allò que ha passat.
11: No és normal que un conseller ompli tres cotxes, a part del cotxe oficial, per el seu ús personal. No és normal.
2: En canvi, l'informe descarta tota la rellevància dels usos específics que feia més tard dels vehicles. Diu que el fet que alguns no comptassin a l'agenda oficial no implica que siguin usos indeguts. El president de la Comissió de Transparència i conseller de Presidència, Antoni Fuster, tanca la porta a demanar nous informes.
12: En el seu punt número 2 diu que no hi ha un ús indegut dels vehicles en aquesta casa i en aquest procediment que tots vostès han seguit des de fa un parell de setmanes.
2: El portaveu de Vox, Antoni Gili, assenyala que no són els representants polítics els que han de dictaminar un veredicte, sinó la secretaria tècnica del Consell, mentre que Núria Riera, del PP, diu que l'informe deixa clar que no hi ha hagut cap vulneració del codi ètic.
3: Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
13: Que no hi ha ni ús indegut dels vehicles públics ni cap malbaratament de recursos públics de tots els mallorquins.
2: El secretari general i la interventora del Consell signen aquest informe encarregat fa més d'un mes i que es basa en tota la informació recopilada per la secretària tècnica del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, liderat pel mateix investigat Pedro Bestart.
1: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, assegura que mai va influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros el 2021 i nega haver cobrat comissions. És el que ha assegurat l'exdirigent socialista davant el jutge de l'Audiència Nacional en una declaració a porta tancada i que s'ha allargat més de 3 hores. És el primer expresident espanyol a declarar com a investigat davant un magistrat.
2: L'expresident només ha contestat les preguntes del jutge i les del seu advocat i ha declinat parlar de les joies trobades al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros. El jutge manté que hi ha una sèrie d'indicis de criminalitat, tot i això ha rebutjat imposar-li mesures cautelars com la retirada del passaport o la compareixença quinzenal davant el jutjat, com havia sol·licitat la Fiscalia. Considera que no hi ha risc de fugida ni d'ocultació o destrucció de proves. Zapatero està investigat per organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals pel cas Plus Ultra. I també de frau fiscal i contraband pel cas de les joies.
1: Zapatero no ha fet declaracions als mitjans, però en un comunicat ha defensat que sempre ha actuat amb decència i amb bon radar.
2: S'ha declarat completament innocent i ha demanat confiança als ciutadans que puguin sentir-se decebuts, dient que la veritat s'obrirà pas. Zapatero diu que se l'acusa de greus delictes que no ha comès i diu que ho demostrarà amb absoluta transparència i amb plena confiança. En l'escrit diu que ha presentat una autorització universal voluntària per demostrar que no té cap societat fora d'Espanya. Diu que en els pròxims dies anirà donant les explicacions oportunes.
1: Després de la declaració, el PP ha criticat en un comunicat que l'expresident del govern espanyol continuï sent militant del Partit Socialista, tot i els delictes que se li imputen. Hores abans, just quan Zapatero entrava a declarar a l'Audiència Nacional, començava també la sessió de control al govern al Congrés, marcada per aquesta qüestió.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha titllat de covard i poruc el president espanyol, Pedro Sánchez, i s'ha demanat quant de temps més pensa mantenir la situació actual.
14: Pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento.
15: Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
2: Un cara a cara que arribava després que la mesa del Congrés tombés la iniciativa presentada per PP i Junts per demanar a Sánchez un avançament electoral. Els populars han dit que en presentaran una de similar al Senat, on tenen majoria, això mentre els socis d'investidura es mostren crítics amb els socialistes. El PNB exigeix que s'aprovin uns pressupostos o, si no, que es convoquin eleccions, mentre que Sumar i Esquerra exigeixen més mesures socials a canvi d'aguantar fins al final de la legislatura.
1: I en els darrers dies han aparegut dos cossos a les costes de les illes. La principal hipòtesi és que es tractaria de persones migrants.
16: La Guàrdia Civil va localitzar dimarts un cos després de rebre un avís a la zona de S'Estofador, a Formentera. I a Menorca, la Policia Nacional de Maó investiga l'aparició d'un cadàver dissabte a la costa nord, prop de Sa Mesquida.
1: Aquest dimecres, 43 persones migrants han arribat de manera irregular a les illes. Ho han fet a bord de tres embarcacions, una a Cala Magrana, Manacor, i dues més a Formentera. Precisament en aquesta darrera illa, Formentera, i el Manco 13 menors que han tocat terra i que, per tant, queden sota tutela del Consell Insular. Un fet que ha col·lapsat el centre on es fa aquesta primera acollida, Regina Amaians.
17: El centre habilitat per fer la primera acollida d'aquests menors a Formentera té capacitat per una vintena de persones i ha quedat petit. Com a mesura extraordinària per passar la nit, el Consell Insular va sol·licitar a delegació del govern allotjar-los a l'embalat ubicat al port de la Sabina. Òscar Portes és el president insular.
18: La delegació del govern va declinar l'ajuda, ens va dir que no podien estar allí aquella nit i, evidentment, el que he fet a primera hora avui de matí ja és sol·licitar formalment que es puga prestar aquesta ajuda en casos excepcionals.
17: Una versió que contrasta amb la que dona la directora insular de l'Estat a les Pitiüses, Raquel Guasc.
19: No hi ha hagut un no rotund. Ja se va explicar que aquest espai no està pensat perquè dormin menors, no acompanyats. A hores d'ara, formalment, no tenim una petició d'utilitzar aquest espai.
17: I demana més responsabilitat institucional.
19: Els hi demanaríeu més lleialtat institucional, més responsabilitat i que busquin solucions.
17: Els menors nouvinguts han passat la nit amb matalassos estesos a dependències municipals.
18: Esperem que no s'hagi de repetir aquesta situació i que la delegació del govern siga més àgil.
17: El Consell demana també més celeritat a la Policia Nacional en la tramitació de la documentació necessària per poder reubicar els menors als centres de Mallorca.
1: I el Parlament Europeu ha donat llum verda als centres per a migrants fora de la Unió Europea. El text avala les deportacions als anomenats centres de retorn situats en països aliens a la Unió. Aquest és el moment de la votació sonada en què s'han sentit aplaudiments per part dels grups polítics de la dreta i també crits com "Shame on you", "Feis vergonya" per part d'eurodiputats de l'esquerra.
20: Vote is closed. And it is adopted. So the Okay.
1: En 418 vots a favor, 218 en contra i 30 abstencions, els eurodiputats han avalat el text al qual el govern espanyol s'oposa totalment d'ençà de la seva concepció.
21: Perquè la principal novetat d'aquest reglament que cerca agilitar les expulsions de migrants és que els estats membres poden deportar a partir d'ara els estrangers dels anomenats centres de retorn fora de la Unió. Parlam d'un model que segueix les petjades de la iniciativa impulsada per Itàlia a Albània el 2024. La llei permetrà tancar acords també amb tercers països fora de la comunitat per crear aquests centres de deportació de migrants. A més, ampliar el temps màxim de detenció de migrants fins a 24 mesos. El reglament s'haurà d'aprovar tanmateix finalment en el Consell de Ministres d'Interior de la UNED.
1: I tot quan hem sabut que la població migrant sostendrà el creixement demogràfic de les Balears durant els pròxims 15 anys, amb un augment previst del 16%, segons les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística.
16: Les dades dels primers 4 mesos de l'any confirmen aquesta tendència. Entre gener i abril hi ha hagut més de 3.200 defuncions, mentre que els naixements s'han situat en 2.700. D'altra banda, l'INE preveu que les llars unipersonals es converteixin per primera vegada en la tipologia majoritària a Espanya. Tot i això, les Balears es troben entre les poques comunitats on la mida mitjana de les llars continua augmentant.
22: La joventut primera volen viure, volen tenir una estabilitat i això es fa complicat.
23: Porque hay muchos problemas económicos, muchos problemas de todo, de vivienda y hoy para tener un crío tienes que poder mantenerlo, ¿no?
24: Ya me cuesta conmigo mismo como para tener dos hijos.
1: I el Congrés ha avalat el pla de Sumar, on s'integra Més per Mallorca per actualitzar el règim especial de les Balears. Aquesta iniciativa reclama incloure-hi la població flotant i la pressió demogràfica efectiva.
21: Durant el debat, el diputat de Més, Vicenç Vidal, ha anunciat que incorporava al text les esmenes del Partit Popular per garantir el seu suport. El grup també ha aconseguit el vistiplau de Junts, Esquerra, Bildu i Compromís, mentre el PSOE s'ha abstingut i finalment Vox ho ha rebutjat.
1: Són ara les 8 i 19 minuts. Avui comença la nova edició dels bons de comerç del govern. Enguany bat rècords amb més de 1.200 comerços adherits. Són 200 més que l'any passat. Del total, 1.155 són de comerç general i 68 d'alimentació que s'incorporen per primera vegada en aquesta campanya. El pressupost és de 3,8 milions d'euros, uns bons que es poden descanviar des d'avui fins dia 31 de juliol o fins que s'esgotin amb un estalvi màxim de 60 euros per consumidor.
16: Cada persona podrà entrar fins a 3 bons, podrà utilitzar fins a 3 bons en comerços generals i altres 3 en establiments d'alimentació. La directora general d'Empresa, Autònoms i Comerç del Govern és Maria Antònia Sansó.
5: En 4 vegades més de pressupost respecte a l'any anterior, estem xerrant de 3.800.000 euros de pressupost, 380.000 bons arreu de totes les illes Balears, separats en dues línies. Una línia en comerços d'alimentació i l'altra línia en comerç tradicional. És la major participació que hi ha hagut amb 1.223 comerços adherits.
1: Però aquesta campanya de bons arriba al centre de Palma amb una mescla de descontentament i de manca d'informació. La major part dels comerços que no són d'alimentació consideren que la campanya arriba massa tard quan moltes grans superfícies ja tenen rebaixes.
16: I pel que fa al mes que arriben, solien arribar al març o al maig, en altres ocasions asseguren que posar-les al juny és una errada perquè la gent no compra esperant precisament aquests bons. Després ja són rebaixes i, per tant, són moltes setmanes de vendre fora dels marges adequats.
6: A ver, el inicio de la campaña del bono es un poco tardía, porque la temporada ya ha empezado y se solapa con el inicio de las rebajas, entonces no sé a modo de empresa cómo lo van a sostener.
7: La semana pasada sé que para los clientes de la gran superficie sí que ya empezaban para ellos, y esta semana, si no voy mal, ya empezaban las rebajas, a poner rebajas para todo tipo de clientes.
8: Normalmente comenzaban siempre en el principio de col·lecció i pues incentivava a començar un canvi de temporada i un nou gènere. I ara molt arriba a mig temporada i antes de les rebaixes.
16: En vistes a properes edicions, demanen informació clara i anticipada, que les quanties es reparteixin de manera més equitativa i que es faci al mes de maig o abans, a l'inici de la temporada i no pràcticament a les acaballes. Tot això cau més com una gota dins un baciot perquè molts coincideixen a assegurar que la crisi s'ha fet notar i que la campanya no està sent bona.
1: I en una setmana marcada pel conflicte de l'escola concertada de 0 a 3 anys, ahir els sindicats de la Pública i la Conselleria es varen reunir per abordar les millores laborals. Educació proposa un permís retribuït d'un curs escolar per als docents. Carme Moreno.
9: Ara els sindicats han d'estudiar la proposta pel permís retribuït, que passa perquè durant 4 anys els docents treballin i percebin el 80% del salari. Els 5 anys podrien gaudir d'aquest permís remunerat i durant aquest curs escolar percebrien el 80% del seu sou. Es tracta d'una mesura que s'adreça als funcionaris de carrera. D'altra banda, per unanimitat, s'ha aprovat una millora del complement de tutoria, que passarà dels 37 euros mensuals actuals als 60. Els sindicats consideren que l'increment és insuficient i esperen veure incrementada la quantia en el pròxim acord de millores pels docents. És Rubén Herray, del sindicat UGT.
25: Nosaltres hem estat reivindicatius perquè arriba tard, arriba 15 mesos tard des que es va fer públic davant la comunitat educativa, i sí que hem aconseguit finalment, amb la feina que hem fet, un compromís de conseguir revisar que se pagui de manera retroactiva.
9: L'increment del complement pel tutor beneficiarà més de 6.000 tutors de la Pública i tindrà un cost estimat de 2 milions i mig d'euros anuals. A més, si hi ha disponibilitat pressupostària, la mesura tindrà un caràcter retroactiu a partir del curs 2025-2026. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
26: I nosaltres ara enduïm la millora d'aquest complement fins a 60 euros, tant en els tutors a jornada completa com a mitja jornada, de la manera que puguem dignificar i que puguem dignificar encara més la funció tutorial.
9: En vista el pròxim acord de millora pel docents, Vicenç García, del sindicat Estell, considera que algun dels punts claus han de ser la reducció de les ràtios i la burocràcia, mentre que Víctor Villatoro, del sindicat AMPE, considera que el docent de Mallorca han de comptar amb un complement econòmic de difícil cobertura.
27: Hi ha un cert malestar entre el personal docent, que fa referència a burocràcia, fa referència a ràtios, fa referència a hores lectives.
0: El que han de reclamar és un complement de difícil cobertura per Mallorca, ja que aquí la carestia de la vida ha pujat moltíssim aquests tres darrers anys, i després també el cobrament íntegre de les pagues extres.
9: També s'ha acordat per unanimitat que els docents que substitueixin el director percebran un complement econòmic que variarà en funció de les dimensions i tipologia del centre i que va dels 107 euros als 861 euros mensuals.
1: I un apunt més, avui la presidenta del govern, Marga Proens, reunirà amb la xarxa 0 a 3 i els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'Estei per escoltar les seves reivindicacions.
21: I una trobada en què també serà present el conseller d'Educació, Antoni Vera, i s'organitza a petició del col·lectiu. La reunió arriba després que dimarts les mestres i també educadores aturassen a motiu de la primera jornada de vaga de 24 hores per reclamar justament la negociació d'un nou conveni autonòmic, entre altres millores laborals, com la implementació de l'aparell educativa.
3: Informatiu Matí. Esports.
1: I són ara les 8:25, encetant els esports, parlant de Luis García Fernández, que s'afegeix a la llista de candidats a la banqueta del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. La direcció esportiva del Mallorca continua fent feina per cercar un substitut i Luis García Fernández, actual entrenador de Les Palmes a segona divisió, és un nou candidat. L'exjugador mallorquinista acaba contracte el 30 de juny i ha rebut una oferta de renovació amb el conjunt canari. De moment, Luis García no l'ha acceptada i ja ha tingut un primer contacte amb el Mallorca. D'altra banda, a Leipzig, el Leipzig ha destituït el seu tècnic Ole Werner i és qüestió d'hores que aboni la clàusula de 2,5 milions de l'encara entrenador del Mallorca, Martín de Michelis. L'entrenador argentí, que havia renovat amb el conjunt vermell fa 3 setmanes, té un acord firmat des de la setmana passada per ocupar la bancada del tercer millor equip de la Bundesliga i que jugarà Champions el curs que ve. I qui definitivament se'n va del club vermell és Pablo Maffeo. El jugador va partir ahir de l'illa i ja és a Grècia per signar el seu contracte amb l'Olympiacos. El jugador va parlar ahir sobre de Michelis.
10: Viendo las dos partes, yo le deseo lo mejor, sea aquí o sea en Alemania, porque a mí, pues estos últimos meses aquí me sacó otra vez las ganas de competir y para mí es un entrenador excepcional.
4: Maffeo, que va arribar a l'illa l'estiu de 2021, posa fi a una etapa de 5 temporades al Mallorca, on ha jugat un total de 160 partits.
10: Yo lo dije hace un año esto, no pasa nada. Igualmente, si me hubiese tenido que quedar, me hubiese quedado, porque al final tengo contrato. Pero yo lo dije hace un año que mi etapa había acabado y creo que lo que me viene ahora es todo con ilusión y con muchísimas ganas de afrontarlo.
4: Amb el canadenc Kyle Larin, Pablo Maffeo és el segon jugador que abandona el Mallorca aquest estiu. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola continua preparant el segon partit de la fase de grups contra l'Aràbia Saudita, que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. El jugador Dani Olmo confia plenament en l'equip.
11: Estamos bien, somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo. Seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
4: Pel que fa als altres grups, partits jugats ahir vespre, Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, el mallorquinista Samu Costa va quedar a la banqueta sense sortir cap minut, Anglaterra 4, Croàcia 2, i aquesta matinada Ghana 1, Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3. Amb el debut del mallorquinista Johan Mojica, l'equip colombià, que ha jugat els 90 minuts. Per avui, a les 6 de l'hora baixa, República Txeca, Sud-àfrica, a les 9 del vespre, Suïssa, Bòsnia i Herzegovina, i ja queda per a la pròxima matinada els partits Canadà-Qatar i Mèxic, Corea del Sud. Més a prop, a la primera federació, l'Aude Eivissa ha presentat el seu nou entrenador, Raúl Llona. Escoltam les primeres paraules del nou tècnic blau-cel.
12: El concepto que yo tengo de Eivissa es el concepto de un equipo pues muy potente dentro de la primera red, con muchísimas habilidades o muchísimas cualidades para poder estar en Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar, es ahí donde quiero volver otra vez a subir, quiero volver otra vez a poder participar.
4: A la segona federació, Alejandro Pérez abandona l'Atlètic Balears i Gerardo Bonet renova per una temporada, mentre que el poblense s'ha acomiadat d'Alberto i ha fitxat Sergi Frau, procedent del Manacor. Deixem el futbol, parlant de futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal ha acomiadat Mario Rivillos i Lin. El madrileny abandona el club després de guanyar 6 títols i jugarà la pròxima temporada a l'Inter, mentre que el segovià encara no té decidit el seu destí. Escoltam en aquest ordre les paraules de Rivillos i Lin.
2: Me voy feliz, me voy con los deberes hechos, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial. He tenido la gran suerte con 39, 40 años ya recién cumplidos de poder vestir esta camiseta, de poder disputar 6 títulos.
4: A l'acte, el president José Tirado va fer també una valoració d'aquest curs.
13: Nos sentimos orgullosos, ¿no? Que el objetivo de este club es estar siempre ahí, peleando por estar en finales. Nunca hemos tenido, ni nunca vamos a tener, de momento, esa presión de tener que ganar. Creo que ha sido un año maravilloso, si lo analizamos. Siempre queremos más, queremos mejorar. Ese es nuestro espíritu, ese es nuestro ADN, y yo soy el primero que cada día quiero ser un poquito mejor que el día de ayer y que mi club, evidentemente, lo sea.
4: I acabam amb un apunt de bàsquet. A la primera FEB, Lucas Capalvo abandona el FIB Vui Mallorca.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dijous. Els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat aquesta matinada l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà, ho ha anunciat el president nord-americà Donald Trump durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles.
2: És un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i posar fi al conflicte que va començar el 28 de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons el país persa, l'entesa entra en vigor de manera immediata.
1: I avui també és notícia l'informe tècnic sobre l'ús per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard, de 3 cotxes de la institució sense rotular.
2: El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no es censuren els usos específics dels cotxes que fa Bastard.
1: A les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a l'informatiu matí. Ciutadella presentarà avui el recurs de cassació contra la sentència que l'obliga a tornar els vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. Exalt Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Avui finalitza el termini per fer efectiu aquest recurs. El consistori ha esgotat el temps de tal manera que encara no s'ha executat la sentència, tot i que els darrers dies s'havien obert negociacions entre el consistori i els demandants. Per mirar de trobar una solució al conflicte, aquestes es van trencar. Els empresaris consideren que la batlessa no té una voluntat real, diuen, d'arribar a un acord.
1: I l'Ajuntament d'Eivissa ha iniciat els tràmits perquè es puguin construir habitatges a preu limitat a 3 solars que ara són rústics. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. L'alcalde Rafa Trigueró ha assegurat que es destinaran 4,7 milions d'euros dels romanents de l'Ajuntament a oferir més habitatge públic municipal. També aprovarà inicialment el projecte per construir el Mercat Nou en un altre emplaçament, on ara hi ha un aparcament provisional. Tindrà 3 plantes en altura i 3 de subterrànies per a 300 aparcaments.
1: I l'Ajuntament de Palma comença els tràmits per convertir l'antiga presó de Palma en una residència temporal amb 139 habitatges públics. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. La Junta de Govern ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'edifici per destinar-lo a professionals amb dificultats per accedir a un habitatge, com ara sanitaris o docents. COR pretén donar resposta així a un dels principals problemes de la ciutat, com és l'habitatge.
1: I avui comença la campanya dels bons Illes Balears del Govern. La ciutadà podrà disposar de fins a 6 bons, 3 que es podran bescanviar en botigues d'alimentació que han estat inclosos a l'edició d'enguany i 3 més a la resta d'establiments. Podeu consultar la llista de comerços adherits a la campanya al web Bons Illes Balears. Per conèixer com afronten la iniciativa els comerciants, saludam a Carolina Domingo, presidenta de la patronal Pimeco. Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Quines previsions teniu per la campanya comercial que comença avui?
6: A veure, aquesta campanya, la veritat és que les previsions... Volem pensar i creiem que és així per tot el que ha vingut abans de que ara comenci la campanya de repercussió, pensem que serà exitosa. La veritat és que aquest tipus de campanya es ajuda moltíssim tant a la ciutadà, perquè està pensat molt per també ajudar el ciutadà, com al petit comerç, no? I són campanyes que són molt ben rebudes i positives per al teixit empresarial petit d'aquestes illes.
1: De fet, en altres edicions hi ha hagut comerços que han exhaurit els bons en només un matí. Espereu que això pugui passar també aquesta vegada.
6: Sí. La veritat és que hi ha comerços que són molt demandats i en aquest sentit la gent doncs espera a que comencin a sortir inclús pan cua per poder no quedar-se sense aquests bonus amb els comerços principals que ells volen escollir, no? Però, bueno, és una edició que creiem que tindrà molt d'èxit. La gent a partir d'avui podrà anar a cercar aquest article que li agrada amb descompte, perquè, com has comentat, es pot descomptar fins a 60 euros amb una compra de 100 euros. Comença avui la campanya i acabarà el 31 de juliol, però com tu has comentat, és veritat que moltes vegades s'acaben els bonus molt abans que acabi la campanya.
1: Uh-huh. Clar, aquesta campanya té lloc a final del mes de juny. Quines serien les dates idònies? Penseu que són unes dates idònies per una campanya de bons com aquesta, i quines serien aquestes dates?
6: Bé, això des de Pimeco sí que hem fet una queixa, no? Perquè així ens ho han traslladat molts, molts comerços. I és que aquestes campanyes, que són molt bones i les agafem amb molta gratitud, però sí que és cert que la temporada ideal seria, doncs, la temporada baixa. hem de pensar que ara estem començant la temporada i clar, ja tenim gent i ja tenim visitants que ens venen a veure, no? Però sí que ens han traslladat als comerços que seria millor pues, que aquestes campanyes es fessin pues, cap al febrer, març, si m'apures molt abril, no? Mm-hmm. Buscar unes dates on està més fluixet, on la gent, potser, després d'uns Nadals, van també més curts de doblers i necessiten més ajuda. Però, bueno, per això, a veure, nosaltres ja estem en contacte amb el govern, hem traslladat pues, les cosetes que creiem que es poden millorar. Ells també estan per la labor per la pròxima campanya, poder ajustar-se a les demandes del petit comerç i esperem pues, que, bueno, a poc a poc, mica en mica, puguem arribar a un consens perquè tothom estigui content, no?
1: Recorden que estan parlant amb Carolina Domingo, la presidenta de la patronal Pimeco, i estan parlant sobre aquesta campanya, doncs, Illes Balears, que comença avui. Una de les novetats enguany és que s'incorporen també als comerços d'alimentació. Com valoreu aquesta decisió?
6: Bé, a veure, la valorem bé, el que passa que també nosaltres hem fet una queixa perquè el criteri de distribuir els bons de les Illes Balears el 50% entre alimentació i el resta de comerços, en forma de, bueno, en lloc de ser en forma lineal, com abans, s'ha generat un fort agravi, no? I actualment participen, segons la informació que disposem, no? Que amb aquesta edició, 48 establiments d'alimentació enfront de 710 del comerç en general. Aleshores, és una diferència que augmenta molt més els bonus en alimentació que en el petit comerç. Bueno, que en el comerç de roba, de complements... I bé, també és una cosa que també ho hem traslladat i que bé, que estudiarem per les pròximes campanyes. Però bueno, que hi hagi... Nosaltres volem que també els petits comerços de com supermercats petitets, colmados, no? Pues que tota aquesta gent també s'afavoreixi d'aquesta situació dels bons.
1: Mm-hmm. Aquesta campanya dels bons es produeix just quan estan a punt de començar les rebaixes d'estiu. Enguany, la majoria de botigues esperaran a la data tradicional de dia 1 de juliol o s'avançaran?
6: Mira, això és un gran problema que tenim i és algo que hem de fer feina. Bueno, des del primer cop estem treballant. Clar que és a nivell europeu, però sí que puc dir-vos que des que s'han liberalitzat les rebaixes, això està sent un desastre, perquè ha desvirtuat moltíssim el que són les rebaixes. La gent ja no té aquella il·lusió d'anar a comprar. A més, que com els grans comerços comencen cada vegada més prest, no és normal que encara no haguem entrat a l'estiu i ja es comencin les rebaixes d'estiu. Això no és normal. Antigament es començaven a l'1 d'agost i aquí, a les Illes Balears, nosaltres que som illes turístiques, necessitem tindre un marge prudencial per poder vendre el producte en el preu normal, per poder tindre un marge de benefici just, perquè si els grans comencen ja, que molts d'ells ja han començat, molts, al petit comerç no li queda més remei que apuntar-se en aquesta situació, però el seu marge de benefici és tan petit que acaba la temporada i molts d'ells tenen que acabar tancant perquè no poden suportar aquesta pressió tan brutal que tenen en aquesta situació. Hem de pensar que el petit comerç treballa amb uns marges molt, molt, molt més petits que els grossos i si els escanyen d'aquesta manera, perquè és una manera de pressió que fan els grans en els petits. És com que, bueno, com estan liberals, nosaltres comencem quan volem. Però, clar, no pots, el petit no pot dir, bueno, doncs jo començaré a mitjans de juliol, a finals de juliol, perquè la gent no hi anirà a comprar, la gent busca preu i qualitat, evidentment, no? Però això és una cosa que tindrien de mirar, de poder revertir aquesta llei, perquè inclús la pròpia gent ha perdut les ganes, la il·lusió aquesta de dir, ai, comencen les rebaixes, anem de rebaixes. Ara és un constant promoció, rebaixes, setmanes fantàstiques, i això fa realment molt, molt de mal al petit comerç.
1: Bé, el que sí que segur que comença avui són aquests Bons Illes Balears, aquesta campanya Bons Illes Balears. Avui n'hem volgut parlar amb Carolina Domingo, la presidenta de la patronal Pimeco. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres, com sempre, per donar-me el petit comerç. Que passeu un bon dia.
1: Són ara les 8:40. Tornem en directe a l'aeroport de Palma.

0: això que sentiu ara passava fa només uns minuts en aquest indret. A l'aeroport de Son Sant Joan són els assajos previs a l'arribada i a la rebuda dels passatgers del primer vol directe procedent de Montreal al Canadà. L'avió acaba d'arribar, està operat per la companyia Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. El 2022 es va inaugurar el Palma a Nova York i fa només uns dies el Palma a Abu Dhabi. Connectam en directe amb l'aeroport de Palma. Allà hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia.
1: Hola, bon dia. I doncs, sí, efectivament, estic aquí just de vora la colla de pagesos. No sé si la podeu sentir, perquè el vol ha aterrat just ara a les 8:30. I bé, es tracta de la primera...

0: zona en països que, segons dius, s'estan venent molt bé.
1: Bueno, Balears, però és canadenc, no és un destí desconegut, però sí que és cert que no hi havia rutes directes. Ara amb això pues, facilitarà més que els canadencs arribin a Balears, i a més hi ha molt d'interès cap en el Mediterrani en general, a Europa, països com Portugal, França, Espanya, ara mateix s'estan venent molt bé.
0: Com ha fet a destacar, els integrants d'aquest vol tindran una gran rebuda, que ja esteu sentint. Es tracta de tres parelles de la colla de pagesos Arrels de l'Antigó, que avui ha vengut fins aquí, fins a l'aeroport, per rebre els passatgers amb una ballada de Vall de Bot. Escoltam dos dels seus integrants.
2: És bé que és el que pensàvem, un vol un poc llarg, i segurament arribaran cansats, però bé, nosaltres els esperarem aquí amb ganes i ballarem i farem el que nosaltres sabem.
3: I després crec que quan van cap a Noibus també els farem amb un altre ball, i sí, per el que ha dit ell, per tenir com un poc un tast de la cultura mallorquina.
0: Per aquesta rebuda ja falta ben poc, les castanyes aquí ja comencen a sonar, ja les ausentides també, les xeremies, els flabiols, els tamborinos i tot això per donar la benvinguda a aquest nou vol Montreal-Palma.
4: Gràcies, Neus. Idò, estarem pendents de l'arribada d'aquests primers passatgers procedents del Canadà. Són ara les 8:43. I el que també continua és la vaga de metges. La tercera jornada d'aquestes aturades de la setmana ha deixat anul·lades una seixantena d'operacions i 1.300 cites per a consultes i proves diagnòstiques a les Balears. Els facultatius continuen així amb la protesta contra l'Estatut Marc proposat pel Ministeri de Sanitat.
5: Són dades de l'IB Salut que també recullen que aquestes cancel·lacions se sumen a les més de 3.000 de dilluns i les gairebé 2.000 de dimarts. Segons la Conselleria de Salut, la vaga d'aquesta setmana podria comportar la suspensió d'unes 15.000 actuacions sanitàries amb un cost de 2,5 milions d'euros.
4: I la ministra de Sanitat demana a la COE que deixi de banalitzar les baixes laborals després que el president de la patronal reclamés que el cost dels primers 15 dies de baixa dels treballadors els assumís l'Estat i no les empreses.
6: Mònica García s'ha mostrat indignada amb el que diu es desprèn de les paraules d'Antonio Garamendi. Recorda que les baixes no són absentisme, que estan justificades i prescrites sempre per un facultatiu i que no han de suposar cap llast per les empreses.
7: La patronal se dedica a banalizar, a escurrir el bulto, porque parte también de los problemas de salud mental y parte de las condiciones laborales son las que ponen las propias empresas. Así que dejemos trabajar a los profesionales, a los sanitarios, como deben.
6: Ben diferent és la posició d'altra banda del taulell de les patronals. Per part de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora vol ser constructiu. No només creu que l'Estat hauria de fer-se càrrec de les cotitzacions i prestacions dels primers 15 dies de baixa, sinó que pensa que les mútues haurien de tenir capacitat per resoldre i seguir les baixes.
8: Les mútues laborals han de prendre un protagonisme importantíssim, haurien, que no tenen, de tenir la capacitat de donar les baixes i de fer seguiment de les baixes de llarga duració. Pensem que això són solucions que es poden aplicar a curt termini i que les pimes que tenen una plantilla amb un recorregut molt més baix podrien tenir un impacte molt positiu.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma inicia els tràmits per convertir l'antiga presó de Palma en una residència temporal en 139 habitatges públics. La Junta de Govern ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'edifici per destinar-lo a professionals amb dificultats per accedir a allotjament, com ara sanitaris o docents. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono de Son Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura troben les complicacions habituals de l'altura de Can Blau fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Setoble en sentit Andratx. També troben retencions a la M30, a l'altura de la rotonda de CLH fins a l'altura de Meca Palma i a la carretera de Monocol arribada a Palma. I ja el que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. Anna, en Joan Jiménez, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: IV3 dona...

0: Una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. I V3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
5: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
6: Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma inicia els tràmits per convertir l'antiga presó en una residència temporal amb 139 habitatges públics. La Junta de Govern ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'edifici per destinar-lo a professionals amb dificultats per accedir a un habitatge, com són sanitaris o docents. Olivia Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La portaveu municipal, Mercedes Celeste, assegura que el que pretenen és donar resposta a un dels principals problemes de ciutat, com és l'accés a l'habitatge.
8: Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferir, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
7: Això quan el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha confirmat que diverses institucions lligades a la diòcesi, com són Càritas, han acollit persones sense llar desallotjades de les instal·lacions per part de l'Ajuntament la setmana passada.
9: Fins i tot he rebut directament qualcú que m'ha demanat, qualcú que ha sortit de la presó, que pogués ser acceptat i acollit a uns dels nostres llocs, i ja s'està tramitant. I altres, sé que jo aquesta setmana he estat fora, però he estat informat de que ja n'hi ha tot un grup que se'ls està acuint a diferents llocs. És a dir, per part nostra segueix oferta.
7: Ho ha dit Tatavull després de mantenir una reunió amb la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández.
6: D'altra banda, Cort ha iniciat la contractació del projecte museístic de les Torres del Temple després que al febrer acabassin les obres de rehabilitació. El contracte serà per valor de 295.000 euros.
7: La portaveu del govern municipal, Mercedes Celeste, ha explicat que l'immoble acollirà el futur centre d'intervenció de la fortalesa del Temple. Allà recollirà informació sobre aspectes essencials del patrimoni de la història de Palma, així com la murada islàmica i la cartografia medieval de Mallorca, entre d'altres. La regidora ha destacat les esforç que, segons considera ella, fa l'Ajuntament per protegir la cultura de ciutat.
8: Amb això, amb aquesta nova passa endavant, l'equip de govern reafirma la seva aposta ferma per la recuperació i la revitalització dels espais històrics que han estat abandonats durant anys i que ara s'incorporaran a la història i en el record de la nostra ciutat.
6: Cort també ha tret la nova licitació del contracte de gestió de les escoletes municipals de 0 a 3 anys amb les millores salarials acordades amb el sector.
7: El pressupost del contracte és de 12,8 milions d'euros, que és un milió d'euros més que l'expedient del passat mes de gener que va haver d'ajornar per problemes administratius, amb un import de 3 milions superior al de l'antiga licitació. Amb aquest pressupost es compleix, asseguren, amb l'increment salarial acordat amb les educadores i amb les millores salarials i laborals pactades, entre les quals que sempre hi hagi dues professionals per aula. Entre les millores salarials s'inclouen els augments del conveni estatal i el complement autonòmic d'insularitat, entre d'altres.
6: També en matèria educativa s'ha aprovat destinar 3,5 milions d'euros a l'adquisició de les escoletes de Ciutat Antiga i Santa Catalina, que són propietat del Bisbat, i 528.000 euros per a la renovació dels sistemes d'il·luminació de 4 centres escolars. Es tracta dels col·legis de Santa Isabel, Son Anglada, Aina Moll i Miquel Porcel. I a tot això, l'alumnat de l'escola Verge de Lluc de Palma no va poder anar i d'excursió a la platja. La direcció del centre ha denunciat que van haver de suspendre darrera hora l'activitat perquè l'empresa d'autocars va decidir posar els seus vehicles al servei del sector turístic. Es tractava d'una activitat important per a aquest centre, ja que l'alumnat vulnerable que té, per les seves condicions familiars o socials, té difícil anar a la platja.
7: El director del CEIP Verge de Lluc, Iñaki Aicar, denuncia que l'empresa de transport Emilio i Joaquín López, en la qual treballen des de fa 4 anys, ha romput el seu compromís en l'escola. Segons Aicar, des del passat mes de març, 4 autocars estaven demanats amb el procediment habitual.
10: Amb una explicació un poc rocambolesca, vam arribar a entendre de que ara és la temporada turística i que surten altres serveis i que llavors no ens podien donar cobertura a nosaltres.
7: El passat mes de març, el CEIP Verge de Lluc es va adherir al manifest de l'entitat ecologista GOP, que exigia una tarifa justa per al transport escolar. Ara Iñaki Aicar assegura que és urgent que el govern posi mans a l'assumpte amb una regulació d'aquestes empreses que diu miren les escoles quan els interessa, però les abandonen quan arriba el bon temps.
10: El que no pot ser és que les empreses optin a tots els negocis, no? El negoci turístic, el negoci escolar, i prioritzin un per damunt de l'altre. No? No, això són casos que no haurien de passar. Si una empresa fa compte d'atendre les escoles, pues ha de tenir un compromís per tot el curs.
7: Amb poc marge de temps, l'escola ha organitzat jocs d'aigua al pati per compensar el perjudici que els infants, segons explica Aicar, han patit de manera totalment injusta.
6: Més qüestions. Més per Palma exigeix explicacions al batlle Jaime Martínez per unes imatges policials que, segons la formació, demostren una violència alarmant contra un grup de persones migrants. El vídeo que corre per les xarxes socials mostra una intervenció que els ecosobiranistes consideren d'una gran contundència i molt preocupant.
7: Més reclama una investigació immediata a la compareixença pública del batlle i també dels responsables de l'àrea de seguretat ciutadana. La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha parlat d'una intervenció policial desproporcionada i respectuosa amb els drets dels migrants, impossible de justificar.
11: Cada vegada és més evident que el govern municipal ha assumit els marcs polítics que assenyalen a les persones migrants i altres col·lectius vulnerables com a problemes d'ordre públic.
7: La regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, per la seva banda, ha mostrat el seu desconeixement davant d'aquests fets. Assegura, però, que té confiança absoluta en el cos policial.
12: Absoluta confiança en la policia local de Palma. Absoluta confianza en la policía local de Palma. Vamos a ver de qué hablan, qué es, y después ya se verá. Pero en principio lo tengo claro. Confianza absoluta en la policía local de Palma.
6: I un darrer punt, perquè la batllessa de Felanís, Catalina Soler, del Partit Popular, haurà de declarar al mes que ve. El jutge es demana cop per un presumpte delicte de revelació de secrets. El jutge l'ha citat en el marc de la querella presentada per un policia local del municipi amb el qual la batllessa havia tingut un incident durant una fira de vins. Amb aquest apunt, arribarem a les 8:55. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8:55 minuts, moment per la cultura. La Catedral de Mallorca homenatja Gaudí amb una gran exposició dedicada a la reforma que l'arquitecte català hi va dur a terme entre el 1902 i el 1915. La mostra s'inaugura avui i es podrà visitar de manera gratuïta per als residents durant un any i coincideix amb el centenari de la mort del creador de la Sagrada Família.
2: Sota el títol Gaudí a la Seu de Mallorca, litúrgia, art i modernitat, l'exposició recorre la transformació que va canviar per sempre la fesomia de la catedral. Una intervenció que en el seu moment va generar una certa controvèrsia, però que és considerada un dels grans atractius del temple. Això ho ha destacat la comissària de l'exposició i cap de gestió cultural de la Seu, Cristina Ortiz.
3: No eren tampoc massa, diguéssim, elements que se podien entendre dins aquell context o dins aquell moment, i això sempre, doncs, òbviament, va crear una mica de debat, de polèmica, però bé, avui dia, la veritat és que és una sort poder tenir-ho perquè és una obra meravellosa.
2: Els visitants podran descobrir maquetes originals, mobiliari litúrgic, també vitralls, peces decoratives i també documents que expliquen com Gaudí va obrir l'espai a la llum, va reorganitzar l'interior de la Seu i va donar una nova dimensió artística a l'espai. Una intervenció pionera que va ser el canvi d'ubicació del cor, tal com ha destacat el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.
4: Aquí es va poder fer i aquí ha donat aquesta esplendidesa i aquesta amplària a la Seu. Per això ell pensava això que deia una Seu pel bisbe, un altar per Déu i una nau pel poble. I el cove quedava incorporat a dalt.
2: El recorregut s'estén per l'interior de la catedral, el claustre i també el Museu Diocesà. La iniciativa també inclou visites guiades i un catàleg especialitzat que aprofundeix en els detalls d'una reforma que va marcar la història del principal monument patrimonial de Mallorca.

0: I la Galeria Juan Manuel Lumbreras de Bilbao inaugura també avui dijous l'exposició Paisajes para Paseos Personales. És una mostra inèdita amb 54 obres del pintor basc Santos Iñurrieta creades durant els seus anys de vida a Mallorca. Els quadres que fins ara no havien sortit mai del seu taller de Son Carrió descobreixen la seva vessant més íntima i personal.
1: Una mostra que reuneix a més grans formats, díptics, tríptics també i altres composicions inspirades en els paisatges, sobretot de Mallorca, on l'artista va viure durant més de 30 anys. Una producció marcada per la llum, pel color de l'illa i que ara es recupera de manera pòstuma. La seva companya és Joana Nicolau.
2: Són molt colorits. En Santos estava enamorat des llum de Mallorca, se va enamorar des del principi, la varietat de luminositat, de brillo que hi havia. En el documental xerra d'en Barceló, d'un comentari que va fer en Barceló, de que la llum de Mallorca és molt difícil de captar perquè és constantment canviant i diu que se'n va donar compte d'això també.
1: Ell explica que aquesta és una obra que Iñurrieta va reservar sempre per ell mateix, que ara es mostra al públic per primera vegada després de la seva mort. L'exposició forma part, però, d'un projecte que també inclou un llibre que es diu Paisajes para Paseos Personales, com aquesta exposició, i el documental Vivir Divertido, enregistrat al taller de Son Carrió precisament poc mesos abans que morís el pintor. Segons Joana Nicolau, va ser precisament Mallorca el lloc on la pintura de Santos Iñurrieta va trobar l'explosió definitiva de color i de llibertat creativa. I per això li agradaria també que en algun moment arribés aquesta exposició a les illes.
2: Però sí que m'agradaria que a la millor a Mallorca sí que sabessin aquests paisatges perquè estan pintats aquí. I el que passa és que això no depèn de jo només. Això depèn de que una institució o una galeria... Jo penso més en institucions grosses, tipus museus, que s'interessin per aquesta obra. Si els mostres d'interès, seria meravellós que això el públic mallorquí ho pogués veure.
1: Tot això passarà al País Basc, aquesta exposició que dèiem sensata avui. El llibre i el documental es presentaran el dilluns que ve al Museu d'Art Contemporani del País Basc en un homenatge a un artista, Iñurrieta, que va convertir el paisatge mallorquí en una de les seves principals fonts d'inspiració.

0: I hem arribat a les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Finalment, ha estat aquesta matinada i no demà, com estava previst, que els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat i de manera telemàtica l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà. Està firmat, confirmava, com ara sentiu, el president estatunidenc Donald Trump durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles.
1: És un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i posar fi al conflicte que va començar el 28 de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons el país persa, l'entesa entra en vigor de manera immediata.
0: I avui també és notícia l'informe tècnic sobre l'ús per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard, de tres cotxes de la institució sense rotular.
1: El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels cotxes que fa Bastard. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident. Escoltam Antoni Gili, portaveu de Vox.
2: Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consejo de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
1: D'altra banda, Catalina Cladera, del PSIP, assegura que la formació durà a Bastard davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació.
3: Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines a abogacia i a intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem a casa Fiscalia.
0: I els petits comerços i botigues reclamen que la campanya de bons Illes Balears del govern, que avui comença, es traslladi als mesos de temporada baixa.
1: En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu Matí, la presidenta de la patronal Pimeco, Carolina Domingo, preveu una allau de clients fins i tot que els bons s'exhaureixin, malgrat que la iniciativa es faci a mitjans del mes de juny.
4: Hem de pensar que ara estem començant la temporada i clar, ja tenim gent i ja tenim visitants que ens venen a veure, no? Però sí que ens han traslladat als comerços que seria millor pues, que aquestes campanyes es fessin pues, cap al febrer, març...
0: I fa mitja hora que ha arribat a l'aeroport de Palma el primer vol directe procedent de Montreal. Al Canadà, l'avió acaba d'arribar, està operat per la companyia Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. Connectam amb l'aeroport de Son Sant Joan. Neus Pericàs, bon dia.
5: Bon dia. Els passatgers deuen estar recollint ja el seu equipatge. Estem aquí esperant la seva arribada amb la colla de pagesos arrels de l'Antigó, que els faran una mostra de ball de bot des de la sortida fins a les aturades del bus. És una ruta que es farà tres cops a la setmana fins dia 24 d'octubre. Xisca Jiménez, cap de ventes d'Air Canada a Espanya, ha destacat que aquest primer vol ja ha vengut ple, després de la feina de promoció turística que s'ha fet.
6: Ara el primer vol ja ve ple. 255 places. I la veritat és que la resposta ha estat molt bona, tant de Canadà cap aquí com d'aquí cap a Canadà també. Estem molt contents. Bueno, Balears, per al canadenc, no és un destí desconegut, però sí que és cert que no hi havia rutes directes. Ara amb això pues, facilitarà més que els canadencs arribin a Balears.
5: Relacionat amb aquestes declaracions, també ha celebrat l'existència d'aquesta ruta no només pels canadencs, sinó també per la gent de les illes, ja que al final es tracta d'una porta nova cap al continent americà. De moment aquesta temporada acabarà el 24 d'octubre, però si va bé no es descarta augmentar-ne la freqüència al futur.
0: Gràcies, Neus. Sonarà a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començant programa de nou, un dia més amb calor, 23 graus de temperatura en aquests moments i una jornada al davant amb altes temperatures pràcticament a la totalitat de l'arxipèlag. S'agreuja a mesura que avanci el temps. Compartim el mapa de demà. Demà, avís groc per calor, es poden arribar als 37 graus, així que precaució amb les activitats, sobretot que es facin a l'exterior. Estirem pendents del temps, però d'altres qüestions que centren l'actualitat política. Jornada, avui, després de les declaracions de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional, recordant que ahir va respondre al jutge Calama que mai va influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros l'any 2021 i que tampoc va assegurar, va cobrar cap tipus de comissió. La declaració va ser a porta tancada, va durar més de 3 hores, va declinar parlar de les joies trobades al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, i la conclusió és que el jutge manté que hi ha una sèrie d'indicis de criminalitat, però tot i així ha rebutjat imposar-li mesures cautelars. És el primer expresident espanyol que declara com a investigat davant un magistrat. Avui mos demanam què podria passar a partir d'aquest punt. Analitzarem aquestes repercussions a l'advocat penalista Javier Morente. Vos contam també que en els darrers dies han aparegut dos cossos a les costes de les illes. La principal hipòtesi, malauradament, és que es tractaria de persones migrants. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. I així és, la Guàrdia Civil va localitzar dimarts un cos després de rebre un avís a la zona de l'estufador a Formentera. A Menorca, la Policia Nacional de Mahó investiga l'aparició també d'un cadàver dissabte a la costa nord, prop de la Mesquida. Ahir, 43 persones migrants varen arribar de manera irregular a les illes a bord de tres embarcacions, una a Cala Magrana, a Manacor, i dues més a Formentera. Precisament en aquesta darrera illa, a Formentera, hi ha el manco 13 menors que han tocat terra i que, per tant, queden sota tutela del Consell Insular. Just avui, la jornada després que el Parlament Europeu ha donat llum verda als centres per a migrants fora de la Unió Europea. El text avala les deportacions als anomenats centres de retorn situats en països aliens a la Unió Europea. És un tema que abordarem avui a la nostra tertúlia d'actualitat d'aquí una estona.
0: En crònica internacional, dia important perquè aquesta matinada s'ha signat l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat aquesta matinada aquest acord i de manera electrònica. El president estatunidenc Donald Trump, durant un sopar amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, al Palau de Versalles, va confirmar que la signatura era una realitat. Es tracta d'un document de 14 punts que suposa el desbloqueig de l'estret d'Hormuz i el final d'aquest conflicte. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai més armes nuclears. Es tracta d'un acord que, segons els firmants, entra en vigor de manera immediata.
0: En crònica de cultura, podríem dir que èxit total ahir, el d'Alejandro Sanz a Somos. Bon dia, Maria Antònia.
3: Bon dia, Marta. Així és, prop de 20.000 persones gaudiren del concert després d'una dècada de la seva darrera actuació aquí a l'illa. El cantant no va decebre ningú. Amb els seus grans clàssics i els temes més recents del seu darrer àlbum, I ara què? L'expectació pel retorn d'Alejandro Sanz a l'illa va reunir centenars de seguidors que esperaven abans del concert de tot i les altes temperatures. No hi varen faltar els parasols, les cadires i les begudes fresques per combatre la calor. Tot i així, pagava la pena. Escoltam algun dels seus seguidors hores abans de l'actuació.
4: Ja tinc sentades de que varen treure... Se entraves, estava a classe i els vaig agafar en el moment.
5: Pues nada, venimos de Formentera porque somos fans de Alejandro desde pues muchos años.
6: Bueno, una de les que m'agraden és Corazón Partido, crec que és una cançó mítica.
7: En realitat que no som molt fan, però bueno, estic aquí per acompanyar el data.
8: I en la cola des de les 6 de la tarda. Calor!
0: Com veus, tot esforç compensa per veure el teu ídol. Ja ha aterrat, per cert, a l'aeroport de Palma el primer vol directe procedent de Montreal, al Canadà. Just estàvem escoltant a la ràdio els nostres companys dels serveis informatius que confirmaven que ja els passatgers estan recollint les maletes, compartint les imatges del radar, seguint aquest vol que, confirmam, ha aterrat. Es tracta de la tercera ruta sense escales que connecta Mallorca amb altres continents. El 2022 es va inaugurar el Palma a Nova York, recordam, fa només uns dies també el Palma a Abu Dhabi, i ara en aquest moment parlam d'aquest Air Canada. 9 i 9 minuts, moment per la frase del dia, per la reflexió, Xisco.
2: La frase d'avui, Marta, és de José Saramago. El Nobel portuguès va escriure que els únics interessats a canviar el món són els pessimistes, car els optimistes estan encantats amb allò que hi ha.

0: I de què parla tothom avui?
1: I de la presentadora de la BBC, Amy García, a qui han criticat per tenir 45 anys i dur la falda molt curta.

0: Amy García, bé, García, una presentadora de la BBC, ha convertit una crítica sobre la seva aparença en un missatge aplaudit a les xarxes socials. García és una periodista de 45 anys i conductora del programa regional Look North de la televisió pública britànica. I va explicar al seu compte d'Instagram que havia rebut una carta manuscrita d'una espectadora que considerava que els seus vestits eren massa curts per la seva edat i li demanava per què es vestia com una jove de 17 anys. Lluny de sentir-se intimidada, la periodista va respondre amb ironia i naturalitat i va publicar una fotografia seva als estudis de la BBC lluint un dels seus habituals vestits i va escriure: "Aquest modelet és per tu, Margaret. Esper que t'agradi", va dir la presentadora. La resposta s'ha fet viral i ha generat una allau de comentaris de suport. Molts usuaris han defensat el dret de cadascú a vestir-se com vulgui, independentment de l'edat, i han elogiat l'actitud de la presentadora davant d'unes crítiques que consideren basades en estereotips i prejudicis. El cas ha reobert aquest debat sobre la pressió estètica que encara suporten moltes dones a l'espai públic i als mitjans de comunicació, especialment quan es jutja la seva imatge per sobre de la seva feina professional. No sé, com a dones periodistes, joves i sobradament preparades, què en pensau de la resposta d'en Amy García?
1: Molt elegant, no? Perquè en el final podria haver contestat amb un missatge per ventura una mica manco elegància, i no, ha optat per, a més, fer-ho amb una mica de rialles, amb una mica de conya, si m'ho permeteu fer la broma també a mi. M'ha parit molt bé, i tant de bo la resposta li hagi caigut a qui li ha de caure com un gerro d'aigua freda de Montescà, perquè en el final crec que la gent se passa, mos passam, no?, de jutjant els demés, aquest body shaming que sempre està present, i sobretot que sempre està més present damunt la imatge de ser dones, penso jo.
0: Jo crec que criticar, tots tenim dret, tots tenim dret a criticar, però també hem de saber rebre crítiques, que normalment no sol ser una cosa bidireccional. Però una cosa és que tu critiquis en privat, que tu, per exemple, tu i jo, quan ara berenem, diguem, ai, avui na Maria Antònia va fet que pari que l'escopi la mà, i una altra cosa és que anem a Maria Antònia a dir-li, nina...
2: A Maria Antònia no li pots dir això.
0: No,
2: avui, que
0: això,
2: té la seva graduació,
0: escolta,
2: i va fer un pincell.
0: Per això l'he posada d'exemple, perquè avui ve que sembla una cariàtide. Exactament, per això l'he triada ella. Però no anar a Maria Antònia, com sí que hi haurà gent que potser fa anar, dir, avui te veiem a la cara. Avui has tingut un mal dia, o has engreixat, o has aprimat, i dius, escolta, és que dels cossos aliens o de l'aspecte aliè, si no t'ho demanen, convendria no opinar.
1: Jo, és vera que estic amb tu, que és vera que també s'han de saber rebre les crítiques. Nosaltres som persones que, d'alguna manera, poc o molt, estem exposats, i, per ventura, pues, ara qualcú mos està veient i diu, ai, mira quina camisa també lletja que d'una Joana. Jo això ho puc rebre, però moltes vegades és injustificat, perquè per començar, aquesta dona, per quin motiu, per tenir 45 anys, no pot anar amb aquesta falda, que troc que li queda boníssima, i que, home, podria afegir que té un cos espectacular i que té unes cames boníssimes, però encara que estigués grassa o que estigués d'una altra manera, pensaria igual, que si ho vol dur, ho ha de poder dur.
3: A mi m'ha parit massa bé la resposta que ha tingut, qualsevol hagués pogut votar, qualsevol hagués optat per l'ignorància, que pits diuen que és el que més mal fa, de dir, jo rep, però si no contesta, per ventura, saben que no m'importa, però espero de tot cor que la resposta que ha escrit per xarxa sigui la mateixa que ella sent interiorment, perquè pits a lo millor ha tingut aquesta resposta que ara en és públic, però per dins està pensant, me sent fatal, jo
1: perdona,
3: no vull donar aquesta imatge,
1: és que
3: i
1: els pensaments intrusius són el pitjor que te poden passar, perquè quan te qüestionen, quan te critiquen, tu mateixa te autocensures per aventura, no? Ai, han dit això de jo, i d'ara miraré de, no sé, posar-me una falda més llarga per no mostrar les cames. Aquests pensaments intrusius
3: Sí, canvia.
0: No, i que també estaria bé que tothom acceptàs una cosa, som en el segle XXI, qui més qui manco té un mirall a casa seva.
3: Sí.
0: No te necessiten a tu de mirall. No és que visquem a l'edat mitjana, que era complicat trobar llocs on reflectir-te. Qui més qui manco que a seva, en té un a la porta d'entrada. O si no, a l'ascensor. No necessitam miralls humans que mos recordin segons què. Marta Garau, per al·lusions, com a presentadora estrella d'aquesta casa, Tu com respondries a una crítica d'aquest tipus?
2: Mira, jo, com que les meves companyes han exposat uns arguments molt sòlids, simplement puc afegir un missatge per a Margaret. Margaret, en quin món vius? Aquest seria el primer. I el segon, que se vagi al Marc Spencer i se compri ella el que vulgui, que ningú la criticarà. Perquè això de ficar-se amb la gent, i sobretot amb una presentadora que està fent dignament la seva feina, no crec que sigui ni poc ni
0: èpic. Sí, però doni el mateix, i no m'agradaria ser ara aquí...
1: No,
0: defensora de Margaret no, per mi la Margaret que la cremin. Però no vull ser advocat del diable. Però pens que criticar s'ha de poder criticar. Els temes...
1: Però
0: mem en privat, és que si no ja anem directament a atacar els fonaments bàsics de ser ser humà, que es poden xafardatjar. A mi ningú me pot privar de dir, clar, avui com ven a Marta, però el que pensa és que hem de tenir
2: no
0: un filtre.
2: No ho ha fet en una t-shop, no, ho ha fet a les xarxes socials.
0: Evidentment, que hem de tenir un filtre i una educació i hem d'entendre que si jo no demano la teva opinió, a mi pot ser, la teva sí perquè m'interessa sempre perquè ets una prima dona, però pot ser no m'interessa l'opinió de qualcú que passa perquè a mi de si li agrada o no li agrada la meva camiseta. En això me refereix. Que pot opinar? Sí, però no importa que m'ho digui. I jo crec que aquesta dona, el que s'ha votat és la norma bàsica d'educació, que potser aquest tipus de comentaris en públic no se fan. En privat, a casa bon seu home, mentre s'estan menjant uns piquin blanquets
2: però no les
0: i
2: xarxes
0: un te
2: socials,
0: de les 5, que facin el que vulguin.
2: No les xarxes socials davant tothom, i més tenint en compte la repercussió que pot tenir, no? Ara mateix que les xarxes socials estan en el punt de mira de pràcticament tot. Avui parlarem d'això, d'aquestes crítiques que ha rebut l'Amy García, presentadora de la BBC, però de moltíssimes coses més. Però sempre ho farem en bona companyia. Avui la de Joan Jiménez als comandaments tècnics, Alejandro Rubio, Miguel Mariño, Cata Jaume i Yolanda Ruiz a la producció. Comencem el dijous.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
3: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
0: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
4: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta,
8: mur, portada.
9: Si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Garau.

0: 9:49 minuts. Tenim una notícia de darrera hora. En crònica de successos, la Policia Nacional i la Policia Local de Palma estan duent a terme en aquest moment una operació policial en el poblat de Son Banya en matèria d'infracció urbanística i també contra el tràfic de drogues. És informació facilitada pels cossos policials. Saben que estan participant agents de la Policia Local de Palma, com dèiem, i de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, la UDICO. No tenim més informació d'aquesta notícia en concret i en mesura que avanci el programa intentarem ampliar què és el que està passant just ara amb aquesta darrera hora, aquesta notícia que ens arriba de l'operació antidrogues i possible infracció urbanística a Son Banya. No podem dir molt més, tot i que no ens sorprèn.
1: No, desde luego. Cada cierto tiempo no. Es una noticia recurrente, ¿no? Que haya una operación en Son Banya. Esto conecta un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Es un problema que lleva ahí toda la vida, pero que nunca está del todo claro si conviene o no resolverlo del todo, porque tampoco se volatilizaría el crimen que hay en Son Banya, desaparecería por el hecho de que desapareciera el poblado, ¿no? Entonces, bueno, es la historia siempre me llama la atención lo de infracción urbanística, a saber qué habrán construido. Porque faltaron una carretera, ¿os acordáis?
2: Pero además de la noche a la mañana.
1: De la noche a la mañana, y luego levantaron unos muros para... En fin, es así. Son Banya es un... Eso sí que es otro planeta.
0: No tenim més informació d'aquesta notícia en concret. Fins aquí podem llegir, i com dèiem abans, a mesura que puguem ampliar els detalls, així ho explicarem als nostres oients i espectadors. Avui també és un dia important, és un dia que volem pensar que pot tenir repercussions, tot i que no és la primera vegada que parlem del final de la guerra, però sí el manco amb una signatura electrònica. Els líders dels Estats Units i l'Iran han firmat aquesta matinada, com deien, de manera electrònica, l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, va signar aquest acord durant un sopar amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron. És un document que contempla una sèrie de punts que suposa, per una banda, desbloquejar l'estret d'Hormuz i el final del conflicte, que ja va començar ja fa un temps, a finals de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons els líders dels dos països, entra en vigor ja, de manera immediata. Així que aprofit per demanar-vos, Juanan, què en penseu? No és la primera vegada que s'anuncia, no?, el possible final del conflicte, però ara sembla que el manco es fa de manera oficial. Serà aquesta l'aturada real del conflicte? A partir d'aquest punt d'inflexió podem ja començar a parlar de possibles repercussions?
3: Tant de bo sigui així, no?, que aquest acord sigui durament més temps i que l'estret d'Hormuz estigui plenament utilitzable, comencin a circular els vaixells en total normalitat i el preu del petroli s'estabilitzi en el nostre territori, que bona falta que mos fa. Ara bé, no hem d'oblidar que Orient Mitjà està bullint. Sabem el conflicte d'Israel amb el Líban, amb Palestina, i evidentment les coses encara falta molt perquè es normalitzin. Tant de bo que es pogués arribar a un acord similar, per exemple, en la guerra d'Ucraïna i Rússia, que fa tant de temps que duim arrossegant i només fa que sumar morts pels dos bàndols. Bé, tant de bo que es pugui normalitzar la situació a quants millors llocs del món possible i que això, evidentment, duri amb els temps i no sigui ara una cosa de només 2 setmanes, que això no ho desitjaria ningú.
0: José Luis, Alicia, és aquesta la fi de la guerra a l'Orient Mitjà, el manco s'oficialitza, s'assigna electrònicament, ara bé, podem començar a notar les repercussions, evidentment primer les humanitàries, no?, que és el que tots desitjam, però a banda les que poden repercutir a la Unió Europea, Illes Balears, ja han parlat, no?, de la possible estabilització del preu del petroli, les hipoteques estan molt lluny de ballar perquè l'Euribor no deixa de pujar, però podem començar a parlar de possibles repercussions.
2: Mira, fíjate, yo ahora estaba buscando, digo, a ver cómo han reaccionado los mercados.
0: Exacto.
2: Los mercados financieros globales muestran caídas generalizadas tras la histórica firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Claro, ya lo daban por descontado, es que Trump nos ha vendido primero tantos finales de la guerra que ya, y luego es que ya nos lo dijo la semana pasada. Entonces, a ver, para llegar aquí no hacía falta esto. Es que estamos prácticamente igual que antes. Bueno, igual la novedad es que Irán se compromete a no hacer armas nucleares, pero ¿cuánta gente ha muerto? Luego, a nivel económico, nos han subido los tipos de interés. Ayer la Fed los mantuvo, pero ya anunció que en 2026 volverá a haber nuevas subidas. El Euribor está subiendo, las hipotecas se encarecen, la inflación sube, en Estados Unidos también. Entonces, ¿qué ha conseguido Trump con esta guerra?
1: Pienso exactamente lo mismo. Es que para este viaje no hacían falta alforjas. Y tengo también la misma sensación en Venezuela, porque si yo albergaba alguna esperanza positiva, que siempre es algo que en fin, es difícil relacionarlo con el que haya una guerra, pero si hay una guerra que tenga un motivo y que haya una consecuencia que mejore la situación del mundo, bueno, pues si en Irán van a seguir gobernando la teocracia iraní de los ayatolás, si las 45.000 personas que fueron reprimidas en las manifestaciones no van a tener justicia, entonces ¿para qué todo esto? Exacto. Es decir, porque el justificante de esta guerra tenía para mí un componente más moral, es decir, bueno, yo puedo entender que haya eso que también se ha discutido tanto de si una guerra puede o no ser justa, ¿no? Es decir, si bueno, si de esta guerra se deriva que Irán recupere o se convierta en una democracia, es decir, que deje de estar sometida a la tiranía de la teocracia de los ayatolás, pues bueno, me hubiera gustado ver esto. Al final, el estrecho de Hormuz antes de la guerra estaba abierto.
2: Claro.
1: Entonces, es decir, si el éxito de la guerra es que se reabre el estrecho de Hormuz, estaba abierto antes de que hubiera la guerra, entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado? Y el gran perjudicado de esta guerra, sin ninguna duda, es Israel.
0: De res, 4 minutos que ens queden. Per fer una... Perdona, volies afegir algun punt en concret?
2: No, que també hay que ver cómo se reanuda la circulación de los barcos, porque dicen que el estrecho está sembrado de minas y hasta hace días no se atrevían,
1: Exacto. Y no es fácil.
0: No, y sobre todo la mar, tú sabes bien.
1: Poner una mina es muy difícil, sacarla muy fácil y sacarla es muy
2: difícil.
1: Y
2: las infraestructuras petrolíferas dañadas.
0: Uh-huh. Ronda de titulars, perquè ens queden 3 minuts i no vull obviar, no, el parlar d'aquest drama migratori, dels dos cossos que han aparegut aquí a les nostres costes els darrers dies. La principal hipòtesi és òbvia, es tractaria de persones migrants. Just en un dia important, perquè el Parlament Europeu va donar llum verda als centres per a migrants fora de la Unió Europea. El text avala les deportacions, els anomenats com a centres de retorn, que serien països situats fora de la Unió Europea. La votació va ser molt sonada, amb crits, vots a favor, vots en contra, 400 de 8 a favor, 200 de 8 en contra i 30 abstencions. Juanan, sobre aquesta mesura tan polèmica, ronda de titulars, comences tu.
3: És un poc expulsar-nos el problema de damunt, no? Pagant als tercers països perquè es facin càrrec de la gent que entra en el nostre territori i al final que s'encarreguin ells, els pagam uns sous i bé, ja mos feim, ja mos expulsam els de sous de damunt. No sembla que vagi molt bé amb els propòsits fundacionals de la Unió Europea, però bé, el Parlament ara està format d'aquesta manera i és el que tenim.
2: Yo creo que el problema es que la Unión Europea no tiene política migratoria. Aquí somos un grupo de países en el que cada uno va a lo que más le interesa.
1: Es una mayoría muy cualificada la que apoyó esto. Es decir, estamos hablando prácticamente de
0: 400 de 8 a favor, 200 de 8 en contra y 30 abstenciones.
1: Estamos hablando casi del doble. Entonces, bueno, esto es lo que la Unión Europea ha decidido y la consecuencia positiva que podría haber de esto es no tanto que se realicen deportaciones masivas, sino que esto tenga un efecto disuasorio respecto a las personas que deciden, en nuestro caso, cruzar a realizar una travesía que, como tú has apuntado justo al principio, pues muchas veces de esa travesía se deriva la pérdida de la vida.
2: Sí, pero yo creo que aquí cada país ha pensado en su interés. Aquí no hay una política migratoria
1: totalmente
2: común.
1: De
2: hecho, el problema que tenemos en España es que, por ejemplo, estos problemas no los lleva nunca a Europa. Italia actúa por su cuenta y por el cierre de fronteras que ha hecho en Baleares tenemos una llegada masiva de pateras de Argelia.
1: Esto viene un poco, el instigador de esta, o el promotor de esta medida es Italia. Italia ha tenido, la posición italiana ha tenido desde luego más peso porque Italia tiene más peso en Europa del que tiene España, sin ninguna duda.
0: José Luis Miró, Alicia Mateos, Juan Antorres, moltíssimes gràcies per aquest temps de tertúlia i repassa les notícies del dia. Gràcies a totes.
2: A vosaltres.
1: Encantado.
0: Arribam d'aquesta manera a les 10. Recordem aquesta darrera hora. La Policia Nacional i la Policia Local de Palma estan duent a terme en aquests moments una operació policial al poblat de Son Banya en matèria d'infracció urbanística i contra el tràfic de drogues. Tot una que tinguem més informació, així ho ampliarem aquí al llarg d'aquests minuts que ens queden per davant. Tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Nova operació policial contra el tràfic de drogues al poblat de Sombanya, Palma. En aquests moments, agents de la Policia Nacional estan actuant en diferents punts de la zona amb la participació de nombrosos efectius policials.
2: De moment es desconeix si hi ha detinguts i l'abast d'aquest operatiu. En el dispositiu també participen agents de la policia local de Palma que duen a terme actuacions relacionades amb possibles infraccions urbanístiques al poblat.
1: Ampliarem aquesta notícia en els pròxims espais informatius d'IV3 Ràdio. Ara canviem de qüestió perquè a les 8:30 ha arribat a l'aeroport de Palma el primer vol directe procedent de Montreal al Canadà. L'avió operat per Air Canada fa una ruta sense escales en un vol de 7 hores i mitja aproximadament. Allà hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia. Com ha anat aquest primer vol?
3: Bon dia, Ido. Pel que hem pogut saber dels passatgers, el vol ha estat agradable i no s'ha fet massa pesat. Es tracta d'un vol amb 255 passatgers que es farà 3 cops a la setmana fins dia 24 d'octubre. I a la sortida, la colla de pagesos arrels de Sant Igó esperaven els passatgers per donar-los la benvinguda. Han estat 3 parelles de balladors i músics que s'han presentat com a voluntaris per fer aquesta rebuda. Això, els passatgers ho han rebut amb entusiasme, escoltant una turista.
4: No, this is a pleasant surprise by Jumbo Tours.
3: Aquesta breu declaració ha estat per dir que la rebuda ha estat una agradable sorpresa. D'aquests 255 passatgers, 10 eren agents de viatges que han vengut per conèixer Mallorca i estudiar-la per fer-ne promoció.
1: Gràcies, Neus Pericàs. D'altra banda, el preu del petroli davalla un 3% i cau per davall dels $78 després de la signatura de l'acord de pau provisional entre els Estats Units i l'Iran. En aquests moments, el barril de Brent es paga a $77.10. És el preu més baix que es registra des de principis de març.
2: L'acord obri un termini de 60 dies per negociar una pau definitiva. Els efectes són immediats. L'Iran reobri l'estret d'Hormuz i Washington aixeca el bloqueig naval. Recordem que per aquest punt estratègic passa una quarta part del cru mundial. Els mercats de valors a Àsia, les borses pugen amb força, sobretot a Tòquio i a Seul. Europa, en canvi, l'IBEX 35 ha obert amb una lleugera baixada i ha perdut els 19.400 punts.
1: Mentrestant, els petits comerços i botigues reclamen que la campanya de Bons Illes Balears del govern, que avui comença, es traslladi també als mesos de temporada baixa.
2: En una entrevista a l'informatiu Matí, la presidenta de la patronal Pimeco, Carolina Domingo, repreveu una allau de clients, fins i tot que els bons s'exhaureixin, malgrat que la iniciativa es faci a mitjan mes de juny.
5: Hem de pensar que ara estem començant la temporada i clar, ja tenim gent i ja tenim visitants que ens venen a veure, no? Però sí que ens han traslladat als comerços que seria millor pues, que aquestes campanyes es fessin pues, cap al febrer, març.
2: Cada ciutadà podrà disposar de fins a 6 bons, 3 que es podran bescanviar en botigues d'alimentació, que han estat incloses en l'edició d'enguany, i 3 més a la resta d'establiments. Es podran bescanviar del 18 de juny al 31 de juliol.
1: I el Partit Popular durà al Tribunal Constitucional el veto de la mesa al Congrés a votar les 2 esmenes que demanaven eleccions anticipades. Els populars han informat aquest dijous en d'aquest recurs contra el rebuig a les propostes de Junts i del mateix Partit Popular que exigien al president Pedro Sánchez un avançament electoral.
2: Des de la formació d'Alberto Núñez Feijóo titllen la decisió de nova cacicada per part de la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol. Asseguren que el veto de dimarts, imposat per la majoria del PSOE i Sumar, suposa un canvi de criteri oportunista. Segons els populars, en altres ocasions sí que s'havien permès debats d'aquesta casta a la Cambra.
1: Així hem arribat a les 10:04. Amb més notícies a les 11:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
1: Si a tu te dic vel,
2: si a tu te dic mare,
0: si a tu te dic pinta,
1: mur,
2: portada,
1: si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: Són les 10 i 5 minuts. Continuem segona hora de programa aquí al dia. Si vos incorporeu just en aquest moment, continuem amb més notícies, més propostes a través de la ràdio. També vos podeu seguir a través de la televisió i seguim amb la bona companyia de Joan Jiménez als comandaments tècnics. Tenim en aquest moment 26 graus de temperatura i podríem afegir això de i pujant, perquè és veritat, continua el termòmetre a l'alça. La setmana avança i amb ella la calor, que ja vos dèiem ahir que aniria arribant des d'Àfrica i que deixa valors 10 graus per damunt del que és habitual. Per avui, cel destapat, pols en suspensió, una altra vegada, alerta sobretot si teniu al·lèrgia, i temperatures, com dèiem, en ascens, vent fluix i moderat de l'est.
1: I la cosa va a més, perquè ara ho compartim amb els nostres espectadors, vos explicam en els que mos escoltau per la ràdio. Demà tindrem avís groc per calor al sud de Mallorca i també al centre de Mallorca, que ho podem veure en aquest mapa de l'AEMET. L'AEMET ha activat aquest avís groc per temperatures màximes elevades per demà divendres de 9 de juny, en què es poden assolir fins a 37 graus durant les hores centrals del dia. Un avís groc que tindrà vigència de les 12 del migdia a les 8 de l'hora baixa.
2: Ara tot una goitera amb l'exterior, però volia fer-vos una pregunta. Joana, Marta, heu notat més papallones aquests dies?
0: A l'estómac.
2: Crec que el guió se refereix a l'ambient. Però bé, si has de contar res a l'audiència de Balears, doncs escolta'm.
0: No, papallones sempre nota amb la vostra presència.
1: Oh, que guapo. Però sí que és vera que n'hi ha més. Ho comentàvem també abans a la redacció, que, curiosament, que fa estona que per aventura, sobretot a Palma, en veus manco, i d'aquests dies en vi més papallones. Té qualque explicació, Xisco Nadal?
2: Ara te la donaré, Joana Maroto, que la tinc aquí escrita. Dir-vos que es tracta principalment de la papallona dels cars, la Vanessa cardui, una espècie migratòria que arriba des del nord d'Àfrica aprofitant els vents de component sud. No és cap plaga ni suposa cap perill, ajuda, de fet, a la polinització de moltes plantes i també forma part de la cadena alimentària per a aus i també per a altres espècies. Així que, si aquest dia veus més papallones, doncs ja sabeu per què. Són les Vanessa cardui, que ets arrossegat el vent fins a casa.
0: Jo he vist una, el manco,
1: Té com un nom així, com a de marca de bosses de platja.
2: O com a de BD.
0: O de joies.
1: De joies, també.
0: La Vanessa cardui, jo he vist una, el manco, un d'aquests exemplars. És, com dèiem els meus companys, un fenomen natural que es repeteix de tant en tant a les Balears, especialment quan les condicions meteorològiques afavoreixen aquestes llargues migracions. Ara sí que podem obrir finestres.
2: Així és, obrim finestres a l'exterior d'aquest estudi, vos mostram i contam la situació meteorològica arreu del nostre arxipèlag. Ara connectem amb el Castell, Menorca, veiem un parell de núvols blancs, però se nota que ja fa caloreta. Hi ha una mica de vent, perquè la palmera que tenim just en primer plànol mos indica que hi ha ventet en aquesta zona de Menorca, però com tenim sempre una postaleta directa per anar a fer un cafico.
0: És la primera estampa que compartim amb oients i espectadors d'aquest dia d'altes temperatures, però que malauradament avui és, podríem dir, la prèvia, perquè demà encara farà més calor, 37 graus. Així que l'alternativa és refrescar-se. Per això sempre compartim amb els espectadors i els oients les nostres càmeres subaquàtiques, que durant l'estiu tenen més sentit que mai per observar en directe els peixos, els únics que no passen calor aquest dia. Avui tots són a càmera, tots són a primer plànol.
2: T'has fixat que la tuta de les 10 i 10 avui s'ha avançat un minutet i ha passat a dir hola?
0: Vosaltres creus que els hi hauríem de posar noms en aquests peixos que sempre ens acompanyen? O al manco deixar-los, sempre que necessitem aturar una mica, no?, de l'estrès i del ritme trepidant que a vegades suposa, no?, el programa, posar-nos els peixos i així gaudir d'aquests moments de relax. Avui són tots, pràcticament, han arribat tots d'hora, puntuals a la seva cita. Pendents del temps i de les altes temperatures, però d'altres qüestions que tenen a veure amb la política. Ho hem dit, ho hem comentat a la nostra tertúlia d'actualitat. Avui, finalment, no s'ha produït aquesta segona jornada de declaracions de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, davant l'Audiència Nacional, en el marc de la investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Havien de ser dues jornades, però, finalment, només van ser les 3 hores d'ahir.
1: Exacte, Marta. Ahir Zapatero va defensar davant del jutge que mai va intervenir per afavorir l'operació ni va percebre cap tipus de comissió relacionada amb l'ajuda de 53 milions d'euros concebuda o concedida a la companyia l'any 2021. La declaració, que es va allargar, com dèiem, fins a 3 hores i es va celebrar a porta tancada, suposa un fet inèdit, i és que és el primer expresident del govern d'Espanya que declara com a investigat davant un magistrat de l'Audiència Nacional.
2: Tot i que el jutge considera que continuen existint indicis que justifiquen la investigació, ha descartat de moment mesures cautelars com la retirada del passaport o l'obligació de comparèixer periòdicament a la seu del jutge. jutjat. Després de declarar, Zapatero va emetre un comunicat en què assegura que podrà demostrar la seva innocència i que la veritat s'obrirà pas.
0: Per entendre millor la transcendència jurídica d'aquest procediment i quines podrien ser les properes passes de la investigació, poden saludar l'advocat penalista Javier Morente, que ja ens escolta. Senyor Morente, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Conclusió d'ahir, el fet que el jutgi apreciï indicis de criminalitat però no imposi mesures cautelars, què ens indica aquesta decisió en concret?
3: Bueno, las medidas cautelares suponen una decisión muy, muy restrictiva, más o menos medida, ¿no? Desde la prisión provisional, eludible confianza o no, o bien la prohibición de salida del territorio nacional, retirada de pasaporte, etcétera. Aquí el juez lo que estima es que el señor Zapatero es una figura conocida no solo en España, sino ya mundialmente, en virtud de estas investigaciones, tanto de España, producidas también en Venezuela y por los Estados Unidos, y estima que no puede eludir la acción de la justicia fácilmente, y además que la parte principal de la investigación de cuentas y otras pruebas que existen ya están en instrucción y por tanto no puede ni agravar los efectos del delito para una medida muy restrictiva como la prisión, ni ocultar o destruir pruebas. Es una decisión que se suele tomar habitualmente, lo que pasa que en este caso adquiere una magnitud especial.
1: Clar, més enllà d'això que estàveu explicant, és cert que tampoc existeix aquest risc de fugida perquè, entre d'altres coses, un expresident va acompanyat de guàrdies civils, no?, per protegir la seva integritat. Vull dir que seria complicat, no?, que intentés fugir també.
3: Sí, sí, así es. Y yo entiendo que desde el punto de vista social y político llama mucho la atención, pero creo que el juez ha adoptado una decisión correcta.
1: I quina diferència hi ha entre estar a investigar, perquè això és una de les qüestions que també moltes vegades sobrevola quan hi ha una persona que ha d'anar a prestar declaració, a xerrar davant un jutge. Quina és la diferència entre estar investigat i estar imputat, un terme que encara molta gent continua utilitzant? Zapatero està imputat o és investigat?
3: Bueno, Zapatero, con la legislación actual, está investigado. Es un investigado, que es lo mismo que antes era estar imputado. Entonces, también para darle, para explicar lo que es estar investigado, pues muchas personas o muchos medios aluden directamente a estar imputado, que es algo que entiende todo el mundo, pero es absolutamente lo mismo. Él tiene todos los derechos que tenía el imputado, lo tiene el investigado, y es la fase de instrucción que se llama investigado, y una vez que se produce la fase intermedia donde hay escritos de acusación, pues ya pasaría a ser acusado.
2: També ha transcendit que l'expresident Zapatero va declinar respondre sobre les joies que es varen trobar al seu despatx. No sé si jurídicament un investigat està obligat a contestar totes les preguntes o, per mirar de defensar-se de la millor manera possible, pot triar en funció d'allò que li interessi contestar això sí i això no.
3: Un investigado puede no declarar, y ya lo comenté el otro día que intervine con vosotros, puede no declarar en instrucción, puede no declarar y después solicitar su declaración voluntaria, y puede hasta no declarar en un juicio. En mi caso, he tenido algún cliente que no ha declarado en ningún momento, y eso no significa que vaya a ser condenado, porque las acusaciones hay que probarlas, ¿no? Si bien ayer sí que contestó a las preguntas de su letrado y a las que le pudiera hacer su señoría, declinó responder al Ministerio Fiscal, a la acusación popular, y algo que también me llamó la atención fue que declinara responder a la defensa del co-investigado, ¿no? Que eso podría arrojar un indicio de que quizás van a ir por líneas separadas o que quizás el presunto testaferro va a desmarcarse completamente del señor Zapatero.
0: ¿Podría especificar qué punto en concreto que acaba de desenvolupar? Sí. Que es muy interesante porque tothom ho pugui entendre. ¿Qué podría suposar separarlos?
3: Sí. Que no se responda a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación popular es normal porque digo, es una causa que interviene muchos países, mucha complejidad, mucha documentación. Entonces él va a declarar lo que quiere declarar a través de su abogado y a las preguntas de su señoría, que por lo que hemos podido tener conocimiento han sido respuestas muy generales, ¿no? Soy inocente, la verdad saldrá a la luz, etcétera, etcétera. Pero en un procedimiento donde hay dos, digamos, investigados de unos hechos delictivos, él declinó responder a las preguntas de la defensa del presunto testaferro. Entonces, o bien no están seguros de cuál va a ser la línea de defensa que van a llevar, ni de cuáles van a ser las explicaciones de esa relación entre ellos que existían, o si bien va a decidir colaborar con la justicia y, por lo tanto, es preferible no declarar a las preguntas de ese letrado.
1: Javier, quins són ara els escenaris més probables? Què és allò que hem d'esperar després d'aquesta declaració ahir de Zapatero? Arxivament, continuació de la instrucció o, per què no, una eventual obertura ja del judici, que és el que supos que és el que s'espera, no?
3: Bueno, el archivo yo creo que está descartado porque si bien no pudimos tener acceso a la declaración, sí que el propio Consejo General del Poder Judicial ha emitido una nota de prensa donde explica el contenido del auto, por un lado, por qué deniega esas medidas cautelares interesadas por las acusaciones y, por otro lado, que no ha decaído ningún elemento que fundamentaba que el señor Zapatero estuviera investigado. Principalmente porque las respuestas pues han sido defendiendo su inocencia, pero sin datos concretos que le permitan desvincularse de este procedimiento judicial, y porque todas las pruebas, que son indicios en este momento, pues no han quedado desacreditadas. El procedimiento va a continuar con una instrucción, es la fase de investigación, que yo creo que se va a prolongar bastante, y con todas las incógnitas abiertas en relación a, por ejemplo, ese medio millón de euros que manifestó que había cobrado por un informe oral, que, claro, yo no digo que no sea así, pero si hay una presunta relación o una presunta acusación sobre unos hechos en el caso de Plus Ultra, y para alegar que has cobrado 500.000 euros dices que has emitido un informe oral, pues el indicio sigue estando. Por otro lado, en el tema de las joyas, que no declaró, pero como he dicho antes, puede declarar en cualquier momento con una declaración voluntaria, claro, tener unas joyas valoradas en más de 1 millón de euros no declaradas también puede suponer un indicio de por qué tiene esas joyas y de dónde han salido y para qué. Es un indicio más.
2: Som on comença Javier Lorente, Javier Morente, penalista, i volia demanar a Javier si després d'aquestes dues jornades de declaracions, quant de temps pot allargar-se més aquest procediment? Ja sé que és complex, però abans que el jutge prengui una decisió definitiva. Ho dic perquè la pena del telediari Rodríguez Zapatero l'està pagant ara, però no sé quant més se pot perllongar en el temps les declaracions d'ell, d'altres testimonis, o quin sol ser el temps habitual que sol tardar un procediment d'aquest tipus en dur-se a terme.
3: Bueno, pues mis compañeros y compañeras lo podrían decir perfectamente, podrían ser años, ¿no? Pero yo entiendo que en estos casos tan mediáticos, donde todo el foco está puesto, se puede prolongar muchos meses. Y hay que recordar también que queda un elemento clave, que son las conversaciones intervenidas por Estados Unidos, telefónicas, que su señoría ha pedido el instructor que se puedan incorporar a esta causa. Yo entiendo que deben tener un contenido relevante, pero también hay que observar cómo se obtuvieron, con qué autorización, en virtud de qué lo fundamentaba, cómo se custodiaron, cómo se garantizó la integridad de esas conversaciones y cómo se traspasó a España y en virtud de qué. Entonces, entiendo que el juez Calama no quiere dar ningún paso en falso y ha pedido que pueda ser plenamente válido y legal incorporar esas conversaciones facilitadas por Estados Unidos al procedimiento, y entiendo que la defensa del señor Zapatero se va a oponer a la validez de esa prueba.
0: No serà fàcil arribar a una resolució per el que explica el senyor Lorente, evidentment, Morente, perquè evidentment són tasques molt llargues que requereixen de moltíssima complexitat, estiran pendents, no?, de quan podria arribar i quan podrien tenir més informació definitiva sobre el cas que ha centrat d'actualitat les darreres jornades. Recordem que Javier Morente és advocat penalista, col·laborador habitual d'aquest programa. Javier, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Deixem de banda la qüestió política per atendre altres assumptes que tenen a veure amb l'agenda d'aquesta jornada. Mallorca acull aquest 18 de juny una iniciativa pionera, el primer encontre d'empresaris internacionals a Mallorca imposat pel cos consular de les Illes Balears en col·laboració amb el Club d'Empresaris Francòfons.
2: La trobada reunirà empresaris, emprenedors i professionals de diverses nacionalitats residents a les illes amb un objectiu clar: crear un espai estable de relació, integració i també col·laboració entre la comunitat empresarial internacional i el teixit econòmic local.
1: Però més enllà del networking, la iniciativa vol posar en valor el paper creixent dels residents internacionals en l'economia balear. De fet, aproximadament un terç de la població resident és de nacionalitat estrangera i més de la meitat de les noves altes d'autònoms dels darrers anys corresponen a ciutadans estrangers. Una realitat que converteix la diplomàcia econòmica en una eina clau per connectar institucions, empreses i, Marta, també talent internacional.
0: I per parlar de tot plegat, podem saludar Pablo Collado Serra, que és cònsol honorari de Malta i president de la Comissió de Diplomàcia Econòmica del Cos Consular de les Illes Balears. Senyor Collado, bon dia.
4: Hola, bon dia, buenos días.
0: Com neix aquesta idea d'organitzar el primer encontre d'empresaris internacionals a Mallorca i, sobretot, quines necessitats detectaven des del consulat?
4: Bueno, esta necesidad nace básicamente de un deseo común por parte de los miembros del cuerpo consular de poder cumplir con una de las misiones que tenemos como cónsules de nuestros respectivos países en Baleares. Entre nuestras funciones están la de velar por los intereses, inquietudes, necesidades de nuestros conciudadanos que residen aquí en Baleares y, por tanto, también velar por los intereses que estos tienen en cuanto ejercen pues, actividades empresariales o actividades económicas. Nos interesaba, en un primer lugar, identificar pues, a todos aquellos ciudadanos no nacidos en Baleares, pero que residen aquí y que desarrollan una actividad empresarial, ver un poco cuáles eran sus necesidades, sus inquietudes, y tratar de visibilizar un poco también, como muy bien decíais en vuestro encabezamiento, pues aquella labor que están desarrollando en nuestro territorio.
1: Capla, Pablo, abans dèiem que hi ha molta d'importància, té molta d'importància la diplomàcia econòmica, no? De què parlam exactament quan dèiem això de diplomàcia econòmica i com es tradueix en oportunitats reals per a empresaris i també per a professionals?
4: Bueno, yo creo que es imposible entender ya la diplomacia sin este contenido económico, ¿no? Todos vemos cómo cualquier decisión a nivel mundial de una gran corporación o de un país afecta de manera inmediata a todo el resto del entorno global. Vivimos, y nos cansamos de decirlo, en un entorno muy globalizado, en una economía donde los acontecimientos que suceden aquí en España pues afectan a muchos otros países y a la inversa. Y por tanto es importante entender también las relaciones internacionales en ese sentido. Está claro que tener la capacidad de generar un foro o un lugar de encuentro entre empresarios internacionales de más de 10 nacionalidades que hoy, esta tarde, pues vamos a conseguir juntar, ver qué inquietudes tienen y sobre todo ver qué capacidad tenemos de generar sinergias y relaciones entre ellos puede ser una buena manera de estrechar lazos, de generar relaciones y, por supuesto, de en cierta manera contribuir a la integración de todas esas personas en nuestra comunidad.
2: I quin tipus de participants hi haurà en aquesta trobada? Hem parlat d'empresaris consolidats, d'emprenedors, d'inversors, professionals liberals, tothom que vulgui i pot participar o hi ha d'haver qualsevol tipus de filtre previ?
4: Bueno, básicamente es una jornada abierta, pero que en un primer momento lo que pretende es albergar a ciudadanos o a residentes que estén desarrollando ya una actividad empresarial. Es un evento enfocado ya a empresarios, no necesariamente grandes empresas, pymes, inversores, autónomos, ¿por qué no? Pues de los distintos países a los que representamos, y ese es básicamente el único requisito que hoy tienen para asistir a estas jornadas.
1: Més enllà de fer contactes, que imagino que és una de les qüestions més interessants, quins resultats concrets voldríeu que sortissin d'aquesta primera edició?
4: Bueno, básicamente el network, las relaciones entre ellos es uno de los objetivos de la jornada, pero no el principal. Yo me atrevería a decir que como cuerpo consular, nuestro objetivo principal hoy es visibilizar esa función que están desarrollando también los residentes que no han nacido aquí, pero que viven aquí y que pues desarrollan una actividad empresarial. A mí se me ocurren pocas formas mejores de integrarse que el desarrollar una actividad empresarial, que el generar empleo, que el crear riqueza. Y esto es algo que hoy también con esta jornada pretendemos poner un poco encima de la mesa, ¿no? Son muchos los ciudadanos de todos los países que hoy nos van a acompañar, que desarrollan actividad, que generan riqueza en este territorio. I jo crec que és important que lo visibilicemos i que lo compartamos.
0: Si hagués de descriure alguna particularitat que tenen les Balears a nivell empresarial, que tal vegada les podria distingir de la resta de participants internacionals, quina seria per acabar?
4: Bueno, yo creo que Baleares es un territorio sumamente acogedor. Por tradición y por historia hemos siempre sido una tierra que ha acogido pues mercaderes, negociantes, incluso los propios orígenes del cuerpo consular se pueden hallar aquí en estas pequeñas islas del Mediterráneo y por tanto somos un gran ejemplo, ya no solo en el sector turístico, sino también en otros sectores que han venido desarrollándose a posteriori de esa capacidad que tenemos de atraer talento, de atraer capacidad de desarrollar actividad económica. Y las cifras son muy claras, es decir, hoy lo enunciabais en el encabezamiento, más del 50% de autónomos que se han dado de alta en esta comunidad en los últimos 4 años son personas que no han nacido aquí. Yo creo que Baleares es un territorio idóneo para desarrollar una actividad empresarial y por eso acogemos a tantos empresarios que no han nacido aquí pero que residen aquí.
0: Pablo Collado Serra, cònsol honorari de Malta, president de la Comissió de Diplomàcia Econòmica del Cos Consular de les Illes Balears, gràcies per atendre'ns.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Són les 10:26, tot d'una parlant de noves professions, de com les xarxes socials han revolucionat pràcticament el món laboral i com ara algunes professions res tenen a veure, a les mateixes però de fa 20 anys. Ho descobrim tot d'una.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és humor.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
4: El paraigua en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
7: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
7: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
7: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
3: I hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
11: Tèntol.
12: Tèntol.
11: Tèntol.
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: Bon
1: apunt. Estic mirant...
0: Molt bon apunt, és veritat.
1: Certa edat estimada, que són els nostres 40, encara que passem per gent de 20. Mos volen en Maria Antònia i se pensen que acaben de sortir del CESAC.
0: Claro,
1: però ja fa anys que vàrem abandonar aquesta fase. Però és cert que encara ara, supos que la gent va creixent a mesura que les xarxes claro. Se van implantant i que encara no hi ha creadors de 50, de 60, més que coses esporàdiques.
0: N'hi
1: ha, però és una cosa esporàdica, esparsa i molt concreta. No hi ha un gruix de gent que te parli de... 50.000 coses, però des d'una perspectiva una mica més madura.
2: Sí. Yo como agencia te digo que las marcas seguimos buscando continuamente, hacemos, eso lo llamamos scouting,
1: scouting.
2: Y hacemos esa búsqueda de perfiles y se necesita.
3: Però fem un altre estudi sí. De camp ràpid. Algun influencer de més de 50 que ara mateix te vengui al cap?
2: Qué mala eres.
0: No, no vale ser influencer como lo de mi padre con las mates, ¿no? Lo digo porque es el que me viene
3: però
0: más rápido. Pare...
3: No, sí, sí que és un bon exemple, tota la raó, perquè el pare de la claro. Patria és un influencer en les matemàtiques, amb milers
2: de
3: seguidors.
2: Oye, 70, és veritat. 76 que no me riña y ahí y que quiere seguir haciendo cosas, lo que pasa es que como todavía da ahí sus clasecillas a veces.
3: Vos como no te pillat, que sí que tenies sí, una, sí. I ben a prop. No sé si la resta coneixeu qualcú, Maria Antònia, Joana, Xisco, perquè jo ara mateix hauria de pensar
1: que no sigui cosa concreta, no ho sé, molt d'actors.
3: Sí, no, no valen els actors.
1: Tu i a mi m'has
3: agradat
1: molt.
3: No, però no valen els actors.
2: Per exemple, de moda aquí que no me riña tampoco porque es perfil, yo creo que igual tiene mi edad, no sé qué edad tendrá. B-Circus, por ejemplo, habla de moda y tiene una comunidad muy amplia.
4: Jo diria que no sé si té 50, que jo crec que és més jove, però bé, un perfil que sabeu moltíssim és de Males Madres, de Laura Baeta,
2: claro, sí.
4: I aquest també ha
2: bueno,
4: arribat
2: jo pensava ja Baleares, sí, sí, bé, bueno, luego Nacional el montón, sí, sí. De todas maneras, y no dará tiempo a tocarlo hoy, hemos hablado de las profesiones de creación de contenido, influencer marketing y un poquito de IA, pero es que lo que es presente ya es lo de la IA generativa. Sí, perdón, estamos en la generativa, la IA agéntica, los agentes de IA, que es que ahora todos tendremos ya personal que son agentes de IA que trabajarán para nosotros. Lo dejamos como para la siguiente. IA agéntica, los agentes de IA.
1: En el Patrick Bárcena, amb Mateu Oliver, que és molt el seu univers, el nostre col·laborador,
3: i fer una altra tertúlia.
1: I parlar precisament d'això.
2: Perquè això sí que és important.
1: Ell sempre en parla, que té IAs fent feina per ell, que li estan fent.
2: Són IAs agèntiques.
1: Que li estan fent coses.
2: Claro, claro, claro.
3: És el que venguin aquí, el DPI
2: del letal y tú directa, además se conectan entre sí, hacen un flujo de trabajo, entonces tú le das el inicio de proyecto hasta que finaliza y te hace un flujo de trabajo.
3: Si necessiten reforços durant l'estiu, mira, sí. Ja saben que poden contactar agents de la IA.
1: Namaroto i jo, si volen que mos facin scouting, han de ser com a proactius i mos han de presentar qualcú perquè mos fixi.
2: Me encanta que ha tomado apuntes. Mira, podéis hacer un media kit.
1: Un media kit, que serien quatre vídeos d'allò que podem oferir.
2: Exactament.
1: És a dir, jo crec que nosaltres som food i lifestyle.
5: Jo vos ho gravaré, companys. I
2: venga, hecho. I lo que funciona muy bien es que inicialmente vayáis por voluntad propia a X lugares sin colaboración para ya tener como esos ejemplos y cuando ya lo tengáis ya empezáis a contactar y
1: aquí,
2: a ver qué pasa.
1: Vos, aquest és el problema. A nosaltres nos fa molta per això sortir.
5: Quan digueu a fer ioga, quan digueu a dinar...
2: Habrá que poner IAS. IAS
3: és el futur.
1: Nosaltres,
3: un futur clar. Que és una bona realitat perquè ha vingut per quedar-se. Pati Bárcena, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
3: 10:46, tornant tot d'una, parlam de salut animal amb Manu Ruiz.

0: al día. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 19 hasta el domingo 21, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe des primer toc de Fabiol.
4: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.

0: Al dia, amb Marta Grau.
1: Les primeres calorades importants de l'estiu ja són una realitat. Avui en parlàvem. Igual que les persones, els animals de companyia també poden patir les conseqüències de les altes temperatures.
2: Sí, Marta, òbviament. I els veterinaris alerten d'aquests cops de calor que són encara una de les emergències més greus durant els mesos d'estiu, especialment en canets, ja que no regulen la temperatura corporal de la mateixa manera que nosaltres, que els humans. A més, no tots els animals tenen la mateixa capacitat per suportar el calor. Factors com la raça, l'edat, el pes, la condició física o algunes patologies poden augmentar el risc.
3: Per això avui volem parlar de prevenció, de senyals d'alerta i també de les errades que encara es cometen cada estiu amb els nostres animals de companyia. I en volem parlar amb el nostre manescal de confiança, en Manu Ruiz, de la Ribera Veterinarios, un manescal molt famós a qui tothom saluda com a Catman. Avui parlam de calor i d'animals, un tema recurrent cada vegada que arriba aquesta temporada estival, Manu, i tot i així hem de fer prevenció, perquè no me demanis ni per què no, però se'ns oblida que els animals no viuen sa calor de la mateixa manera que nosaltres. Tenir aigua per al nostre canet, tenir una manguera a prop per si de cas l'han d'anar refrescant, deixar-lo a ombra, coses que habitualment faríem, però de vegades se mos oblida.
4: I sí, desgraciadament és així. Per això hem de dir cada any, quan arriba la calor, fer un reminder i així... I així que quedi clar, no?, que han de tenir cura dels animalons, i més quan fa calor o quan sigui el moment. Faré més mateix recordatori, que t'agrada més que no reminder, quan faci fred, no?
2: S'ha de fer pedagogia, òbviament, perquè passa més del que mos pensam, però és vera que són una de les urgències veterinàries més comuns en l'estiu. Què passa exactament dins l'organisme d'un animalet quan la seva temperatura puja per damunt dels límits normals? Que hem de pensar que li passa, que és de diferent a nosaltres, també?
4: Bueno, no passa res de diferent a nosaltres, no? Jo sempre m'agrada explicar-ho així, i crec que ja ho he dit un parell de vegades aquí. Nosaltres som aigua, evidentment, bueno, nosaltres i els animals també, però també som proteïna, no?, bàsicament. I el problema de la proteïna és que si l'encalenteixes molt, se transforma, no? I l'exemple més clar per això és un ou. Un ou és una cosa babosa, si vols, no?, una cosa així, clar, i quan té calor, què passa? Que torna més dur, pues, amb un ca, i en altres passa exactament el mateix. I clar, això no se pot tornar enrere. I evidentment, pues, si les nostres proteïnes canvien de configuració, pues, al final pot ser fatal, evidentment.
1: Alerta sobretot a determinades races. No me recorda quines són. Totes les braquicèfals,
4: els cans, sobretot, la seva manera de perdre el calor és... jadeando, que no me surt mai...
3: Panteixant.
4: Perdona?
3: Panteixant.
4: Panteixant.
2: Això vol dir treure molt la llengua, no?
4: No, es renou aquest que fan, que obrin la boca, i és la seva manera més important per perdre calor, no? I també es pèl, no?, que també xerràrem un dia d'això, i per això que dèiem que no era tan interessant de vegades tallar els cabells, sobretot en els cans que tenen els tipus de capa aquest que tenen doble pèl, no?, si vols. És la seva manera de perdre la calor. Tenen glàndula sudoríparas també, no és que no entenguin, això que se diu de no, és que els cans no suden i tal. Sí, sí que ho fan, el que passa que tenen molt menys que nosaltres, i per això no és una manera optimitzada, si vols, per perdre calor. Clar, els braquicèfals, el problema que tenen és que perdre calor per la boca, pues, és més complicat, perquè és que no tenen morrió, i això és el problema, i per això que no els hi va massa bé. O sigui, que cans han de tenir bastant cura. Els cans que no tenen pèl també han de tenir una mica més de cura amb ells. Bueno, races com el crestado chino o no sé com se diu aquest perro de Perú que no té pèl també, un ca també de Mèxic, no? Que no tenen pèl, o els moixos esfinx, o tots aquests, han de tenir aquest, també, perquè clar...
1: Aquests necessiten crema solar, eh?
4: Efectivament,
1: recordem.
4: Aquests se cremen, i no només se cremen, sinó que com que no tenen pèl, tampoc no poden utilitzar el pèl per regular la temperatura, ¿vale? I bueno, de raça és més maco, jo diria així.
3: Sí, però també hi deu altres factors, més enllà de la raça, com pot ser l'edat, el pes... o determinades malalties, a l'hora d'augmentar risc de perill per calor. Un ca que sigui més grasset, si jo fos ca, per exemple, tindria...
4: Tu estàs estupendo, Xisco.
3: No sempre, però es greixes, estimats. La calor afecta més quan un ca pesa més.
4: El problema és la capa de teixit adipós, no? Això és el problema, que t'aïlla, i clar, si fa calor i tu tens com un abric propi, doncs evidentment sí, clar, tens... la sensació de calor és major i és més difícil recuperar-se, bueno, o de controlar la temperatura, això és evident. Els cans que estan malalts no és que tinguin més perill de tenir cops de calor ni res, però clar, si tenen, jo què sé, sobretot un problema, bueno, jo diria de ronyons o de corot, clar, per un problema de ronyons, si hi ha deshidratació, per exemple, els ronyons s'ofriran, això per una part, i un problema de cor, el cor també batega més ràpid o més lent en funció de si està intentant controlar la temperatura, no? una de les formes de controlar la temperatura, i per això quan anem a córrer tornant vermells tots és perquè se produeix una vasodilatació. I clar, si el cor no funciona massa bé i tu li pegues o li fas fer una feina que no està preparat, pues, evidentment els cans que tenen problemes de cor s'estiu el passen pitjor que...
1: Què poden fer a casa?
4: Bueno, jo sé gent que té cans amb problemes de cor, per exemple, els dic que han de posar un ventilador o han de posar l'aire condicionat, me sap greu, fins i tot que hi no siguin, perquè el cas estigui a una temperatura controlada, no? Evidentment, ho deim i ho direm 20 vegades més, no deixem un ca dins un cotxe, no deixem un ca que no estigui l'ombra, no deixem un ca sense aigua, no pelar un ca que no s'ha de pelar, és a dir, que no s'ha de fer i ja està, malament hi hagi molt de pelar que nostra, això és per la nostra comoditat, però no pel ca, i bàsicament així, no? I com deia en Xisco, si tenim una terrassa o tenim algo, tenir una manga per tirar una mica d'aigua si trobem que està patint aquesta calorada.
2: Sempre aigua, però també altres maneres, no?, d'hidratar a un animal. Per exemple, ara avui xerraven des de matí que hi ha gelats. No sé si ets molt gelater o no, si són efectius, si penses que els recomanaries per... No sé si... I de què s'han de fer, aquests gelats per animals?
4: Bueno, en principi no haurien de posar sucre i que no siguin molt grassosos.
2: De fruita, per exemple?
4: Sí, per exemple, una fruita congelada, no? Triturada i congelada estiria molt bé. A mi m'agrada també, i és un gelat una mica diferent, però m'agrada molt dir-ho també, fer cubitos amb brou de pollastre o de lo que sigui. Bueno, és un gelat entre comotes, però també els agrada bastant, i al manco, quan estan japant això, pues, bueno, és una manera de refredar-los també.
1: O sigui, pues, són gelats casolans, que els poden fer nosaltres
4: sí, sí.
1: A casa, que fan unes salsitxes, un poquet de brou o el que tinguem, no? Fas una massa, la congeles i així, a la vegada... Perquè no tots els cans beuen molta d'aigua, a vegades
4: li
1: has de recordar, no? I moixos igual, moixos molt poca.
3: S'ha parlat de salsitxes congelades?
4: Jo no ho he dit,
2: ho he dit,
3: Marta
2: Grau.
3: No
2: ho he dit,
3: he fet un plural majestàtic. Totalment anònim.
1: Això va ser un experiment casolà.
3: Se'ls haurien de donar salsitxes congelades en els animals?
4: Això ho va dir de Marta Grau.
1: No, però ja estava cuinada.
2: Ell ha dit
1: un experiment...
2: brou.
3: Per tant, en Manu recomana que volar fruita sense sucre i donar-li una mica de forma de gelat i la poden
4: sí,
3: tenir
4: sí, cindri, meló, coses així. Bueno, hi ha molt de cans que els hi encanta i és una manera molt, molt xula d'hidratar d'una part i d'altra part també de refredar, sí, sí.
2: A mi el meu dobi li encanta ser cindri, així com...
4: Ai, endobi, que m'ha agradat.
3: Glaçons i glaçons de brou, no és una mala solució. Quins són els símptomes? Com poden saber que un dels nostres cans, quin tingui, pateix un atac de calor i mirar d'ajudar-lo, perquè no sé si tirar-li aigua és la millor solució. Haurien de posar-lo a ombra, com haurien de reaccionar?
4: posar-li aigua és una solució, però que l'aigua no sigui molt freda, val? Hem dit que se produeix una evaporació de la tensió, tu arribes a entrar la teva aigua super, super freda i provoques exactament l'efecte contrari i tampoc això no mos interessa, o sigui que hauria de ser una aigua teva, si vols. Això és el primer. I te'n vas en el veterinari, perquè és que quan un ca està patint un cop de calor, se veu superbé, és un ca que normalment, de vegades, si fins i tot la consciència s'ha perdut, el trobes tirat per terra
3: mig
4: i...
1: Per sí, favor, consciència total i absoluta.
4: Però no és mala idea, si tenim ràpid, no perdre temps, evidentment, però si tenim algo, pegar-li una aigua estaria
3: aigua,
4: superbé.
3: Però no molt freda.
4: No, no molt freda, sí.
3: Me queden res un minut, i com cada dijous, recordar-vos que volem que adopta un canet del Centre de Protecció Animal de Sonreus, per això ara vos volem presentar na Carey, ara veureu les imatges.
1: Una moixeta, en aquest cas.
3: Per als oients de ràdio, és una moixeta de poc més de 3 anys que vos espera per fer-vos companyia. Aquí la veiem na Carey, que té aquests dos colors. És negre, com en clapes daurades.
1: Tres colors.
3: Tres m'especifiquen. És que jo estic sec, per tant...
2: És que si és moixa són tres colors.
1: Exactament, si són tres colors sempre és moixa.
4: I Carey,
1: exactament. És supercarinyosa, eh? L'heu de recuperar les imatges.
4: Mira les potes, si no són blanques.
1: Sí, és veritat, tres colors, i és una curiositat. Sempre que hi ha tres colors, és una moixa, és una qüestió genètica, que ara mateix no ens dona temps d'explicar-ho, però que un dia ho farem.
3: Ho explicarem, ja
1: en
3: sabeu.
1: En tot cas,
3: adoptar
1: una Carey, que a més és superamable. Correu-vos
3: en contacte en Sonreus i vos donaran totes les tresques.
1: Manu, bon cap de setmana.
4: Igualment.
1: Torna tot d'una.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia. Continua en marxa en aquests moments un dispositiu policial a Sombanya, a Palma, en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues dirigida per la Policia Nacional. També participa la policia local de Palma per infraccions en matèria urbanística. Allà hi ha el nostre company, Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Quines són les novetats d'aquesta operació?
7: Bon dia. De moment, el que sabem per part de la Policia Nacional és que hi ha 5 persones detingudes per tràfic de drogues, tot i que la xifra podria augmentar. 3 d'ells ja han estat traslladats a la prefectura de la Policia Nacional. L'Udico ha intervingut haixís, marihuana, cocaïna i també medicines per la disfunció erèctil, a banda de dopes amb efectiu. Més enllà d'això, la policia local de Palma, com bé deies, també ha intervingut per infraccions urbanístiques. En concret, 7 casetes que utilitzaven com a punts de venda i diverses tàpies que ja estan sent derruïdes per dues excavadores. En total, han intervingut més de 100 agents de policia.
6: Gràcies, Álvaro Alonso, per aquesta darrera hora. Per tant, el titular, 5 persones detingudes en el marc d'aquesta operació policial contra el tràfic de drogues dirigida per la Policia Nacional en el poblat palmesà de Sombanya. Canviant de qüestió, Ciutadella presentarà avui el recurs de cassació contra la sentència que l'obliga a retornar els vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. Avui acaba el termini per fer efectiu el recurs i el consistori ha esgotat el temps, de manera que encara no s'ha executat la sentència.
8: El Servei Jurídic de l'Ajuntament consideren que mentre no es resolgui el recurs de cassació, no cal aplicar la mesura cautelar dictada pel Tribunal Superior de Justícia. Tot i que els darrers dies s'havien obert negociacions entre el consistori i els demandants per intentar trobar una solució al conflicte, es varen rompre. Els empresaris consideren, de fet, que la batllessa no té voluntat real d'arribar a un acord.
6: D'altra banda, avui la presidenta del govern, Marga Proens, es reunirà amb la xarxa 03 i els sindicats o comissions UGT i l'STI per escoltar les seves reivindicacions. A la trobada també serà present el conseller d'Educació, Antoni Vera, i s'organitza a petició del col·lectiu.
8: La reunió arriba després que dimarts les mestres i educadores aturassin amb motiu de la primera jornada de vaga de 24 hores per reclamar la negociació d'un nou conveni autonòmic, entre altres millores laborals. Hi ha, per exemple, la implantació de la parella educativa. El col·lectiu també ha sortit al carrer per fer visible el seu malestar amb el bloqueig de la negociació de part de la patronal.
6: I en plana política, avui és una jornada de reaccions després de la històrica declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra i les joies trobades en el seu despatx. El PSOE manté la seva confiança en l'expresident espanyol.
8: A la seva arribada al Congrés, el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha considerat raonable dir que Zapatero necessiti més temps per recopilar informació sobre la procedència de les joies trobades en el seu despatx.
9: Seguramente todos nosotros podemos tener cosas en casa que no tenemos. Tenemos que buscar dónde están las facturas, dónde están este tipo de cosas, ¿no? O el origen de... Y eso es muy razonable.
8: Per al Partit Popular, les explicacions de Zapatero no han convençut. Escoltam la popular Esther Muñoz.
10: No resolvió ninguna de las preguntas que nos hacíamos todos los españoles. No explicó el origen de las joyas, no explicó cuándo se las dieron, no explicó si las tributó, no explicó absolutamente nada. No explicó sobre esas presuntas empresas que tienen testaferros y por qué él cobraba de análisis relevante y sus hijas de otras empresas. No explicó absolutamente nada de todas las preguntas que nos hacíamos los españoles, ¿no?
6: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Més notícies a IB3 Ràdio a les 12:00.
5: Més informació a ib3notícies.com.

El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.

11 i 5 minuts. Ens atem aquesta tercera hora de programa. S'incorpora Rafa d'Andrés als comandaments tècnics i volem comentar-vos el mateix tema que ens ha cridat l'atenció a les 9. Han criticat per xarxes socials una presentadora de la BBC. Ella es diu Amy Garcia i l'han criticada per tenir, atenció, 45 anys i dur roba curta.

0: Amy García, una presentadora de la BBC, ha convertit una crítica sobre la seva aparença en un missatge aplaudit a xarxes socials. García és una periodista de 45 anys i conductora del programa regional Look North de la televisió pública britànica i va explicar al seu compte d'Instagram que havia rebut una carta manuscrita d'una espectadora que considerava que els seus vestits eren massa curts per la seva edat i li demanava per què vestia com una jove de 17 anys.
1: Lluny de sentir-se intimidada, aquesta periodista va respondre amb una mica d'ironia i de naturalitat, també. Va publicar una fotografia seva en els estudis de la BBC, lluint un dels seus habituals vestits, i va escriure: "Aquest modelet és per tu, Margaret. Espero que t'agradi."
0: La resposta s'ha fet viral i ha generat una allau de comentaris de suport. Molts usuaris han defensat el dret de cadascú a vestir-se com vulgui, independentment de l'edat, i n'han elogiat l'actitud de la presentadora davant d'unes crítiques que consideren basades en estereotips i prejudicis. El cas, de fet, ha reobert el debat sobre la pressió estètica que encara suporten moltes dones de l'espai públic i els mitjans de comunicació en concret, especialment quan es jutja la seva imatge per sobre de la seva professionalitat. No sé què en penseu, com a dones treballadores i que vos dedicau a la comunicació i sobradament preparades de l'episodi que ha viscut Naimi.
1: A mi m'ha encantat la resposta, perquè per ventura, en lloc d'enfadar-se i d'enviar a pondre en aquesta Margaret, allò que ha fet és, amb ironia, com de es guió, contestar-li. De totes maneres, aquesta Margaret no sé una miqueta ni com és el seu estil ni com és el seu pensament, però clar, pensar que així com va vestida Naimi, pensa aquesta dona que és com una lata de 17 anys, jo no conec cap lata de 17 anys que vestes aquí amb aquests conjunts formals i bastant elegants, vull dir, no
0: jo
1: ho
0: crec,
1: sé,
0: que se referia més a la mida de la faldilla.
2: Aquesta en concret és la imatge perquè... que va triar, la compartim a pantalla, la descrivim per als oients per respondre a Margaret, una imatge preciosa amb aquest outfit de flors, un vestit curt, i és quan tria aquest outfit per demanar-li que t'agrada, la proves, Margaret. Per cert, molt interessants els comentaris de les xarxes socials dels espectadors, perquè són pràcticament de tot el suport a Naimi García.
0: Sí, però jo crec que hi ha una...
2: Ai, ai, ai.
0: No, jo crec que hi ha una solidaritat pública i una...
2: Però vols dir que a casa seva, mentre se pren un estè...
0: I una privacitat diuen... hipòcrita, evidentment, però és el que he dit abans. Jo penso que si no te demanen sua opinió, no tens per què aportar-la. Ni ningú ha de comentar l'aspecte de ningú, ni espès, ni com dus cabells, ni quina camiseta du, etcètera, si no és per lloar-ho. A ningú li molesta que li diguin: "Ai, m'agrada aquest jersei" o "m'agrada aquesta camiseta". En cas contrari, sí, i parlàvem abans dels pensaments intrusius, que potser aquesta dona ha contestat quan s'havia de respondre, però qui sap la processó que ella du per de dins. I és que duim
2: mira,
0: uns anys...
2: Mira, perdona que t'interrompi. Clar que du processó, perquè si no, si passàs de tot, tal vegada no hagués
0: sí,
2: tingut la necessitat
0: que,
2: de respondre.
0: Encara que passi, arriba un moment
2: socials,
0: que també
2: no?
0: Has de visibilitzar que aquest tipus de comentaris no s'han de fer. Jo defenso el mateix que defensat a les 9. En privat, critica allò que vulgui, allò que vulguis. Faltaria més ara, en què va, no, Joana, tu i jo.
2: Comentarem el look.
0: Comentarem el que hagi passat avui en el programa, però no aniràs un convidat a
2: no,
0: dir-li
2: no.
0: Quina merdussa d'entrevista que m'has feta. Perquè què guanyam amb això? No guanyant res.
1: No, i sobretot una cosa, que la gent s'ha com basat, o s'ha acostumat molt a vomitar, a arrojar, a mullar tot el que se li passa pel cap a través de xarxes. Per ventura, a la cara no li dirien a Naimi això. No? En el final, les xarxes és una mica una espècie de... Sí, de...
0: D'una banda, està molt bé perquè han democratitzat que tothom pugui dir la seva, però d'altra, malauradament, també han fet que aquesta democratització faci que se perdin molt de filtres. Però no han d'anar a les xarxes. Jo moltes vegades he tingut problemes aquí a nostra, perquè evidentment convisc amb gent major que té el costum de dir-li a tothom si ha engreixat, si ha primat, quan li queda exercer, quan li queden els calçons, i jo moltes vegades, ja que a nostra, per norma, dic, no s'opina dels cossos aliens. La gent té miralls a casa seva. Això no és l'Egipte d'una Cleòpatra, que tenia una pedra d'òpel, crec, on se mirava de refilada. Tothom té un mirall a la porta de casa seva.
1: Exacte, això t'anava a dir. Tots tenim un mirall a casa i supos que molt sabem veure o no, perquè hi ha gent que també després té problemes de conducta, etcètera,
0: sí.
1: Etcètera. Però bé, més enllà d'això...
0: Dins un estàndard.
1: És com si ara qualcú vos vengués a criticar o a xerrar o a dir que si tu i jo som o deixem de ser més prims, més grassos, o que sigui, o anemat,
0: no,
1: o que sí,
0: que tothom,
1: està clar.
0: Com deien a Lola Flores, bé, les 11 i 10, perquè se pot dir, hi ha dies que no tens el conyo per ruïdos. I tu, quan surts de casa teva, te veus i dius, ai, quina cara que faig avui a dormir malament. Però una cosa és que t'ho diguis tu, i saltes que quan surtis te trobis una veïnada que t'ho constati. Perquè això l'únic que te fa és aquest acabar-te d'enfonsar el dia. I una feina com la nostra, que malauradament la imatge també compta molt, perquè mos mostram i mos veuen cada dia, a l'hora de comunicar, això també te passa factura, que és el que no li ha passat a Amy Garcia, que amb aquesta resposta crec que xapó, i és com s'ha de contestar sempre. Però de veres que haurien de perdre el vici, que ja duim com ancestralment incrustat en el nostre cervell, de poder opinar dos cossos des de més.
2: Molt bona puntualització, companys.
0: En públic. I en privat, opineu el que vulgueu. I, de fet, en privat me podeu contar allò que vulgueu de tothom, perquè si una cosa m'agrada, et se xafarderia. Però no em porta anar a aquesta persona a explicar-li.
2: Interessant anàlisi, el de na Joana i en Xisco, respecte a tot el que ha passat amb aquesta presentadora de la BBC, que ha decidit respondre sí a les xarxes socials, en concret en aquesta dona, na Margaret, qui criticava els seus outfits per ser massa curts per una dona de 45 anys. Tenim altres qüestions que compartir. Qui ho havia de dir? Me fascina aquesta puntualització. Un dels secrets que ha permès culminar les torres centrals de la Sagrada Família és un producte que així a la primera tothom pot pensar que ho té a casa. És veritat que no és exactament aquest producte perquè està un poc transformat. Ens referim al Loctite.
0: La Basílica Barcelonina ha fet servir fins a 24 tones d'un adhesiu especial desenvolupat per la multinacional alemanya Henkel per unir la pedra i l'acer de les sis torres centrals d'aquest temple, inclosa la Torre de Jesucrist, que en 172 metres i mig converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món.
1: Clar, per entendre la magnitud del projecte, hem de dir, hem de tenir en compte que aquestes torres estan formades per 800 o 826 panells i més de 2.100 peces de pedra. Cada mòdul incorpora aproximadament 30 quilos d'adhesiu perquè la pedra i la cerca d'en Xisco funcionin com una sola estructura. Segons els responsables de l'obra, aquesta solució constructiva ha estat clau perquè les torres siguin més lleugeres, més resistents i capaces de suportar càrregues gegantines, a més de resistir també la salinitat de la mà i les vibracions provocades pel pas del metro, també que passa per la zona. Xisco, perdona.
0: Els enginyers asseguren que aquesta tecnologia ha permès accelerar la construcció de diverses dècades respecte al sistema temes tradicionals. Una demostració més de que Antoni Gaudí tenia raó quan confiava que les generacions futures aportarien les innovacions necessàries per acabar una obra que va imaginar fa més de 100 anys. He de dir que, vos vull demanar, a partir d'ara mirareu la cola de contacte que teniu a casa d'una altra manera, perquè jo entenc dins que l'has de la cuina.
2: Jo també, i la faig servir moltíssim.
0: No pot ser, no d'aquesta multinacional alemanya, però sí que producte en concret.
2: No se t'ha romput alguna vegada alguna gerra, alguna objecte de decoració i ho has reparat i te queda perfecte? Si se romp bé i saps utilitzar-ho, perquè clar, si després se romp amb mil pessetes petites, no, però si té una bona rompuda...
0: Si només són tres trossos...
2: Se pot fer perfectament, no? Com aquella tècnica japonesa de reparar i trobar la bellesa en els objectes reparats.
1: També, mentre repares.
0: Exactament. Aquesta tècnica japonesa, estimada, repara amb bo. No és el mateix.
1: Exacte.
0: Se nota perfectament la capacitat pecuniària de cadascú que seva. La Marta Garau...
2: No, jo no reparen,
0: no reparen bo,
2: ni molt manco.
1: Precisament allò que fa és que se noti que hi ha... Sí.
2: Exactament, però que troba la bellesa davant la imperfecció, no?
1: Qualsevol cas, jo sí que ho he dit avui de matí que no me'n podia venir jo per
2: això. I has vist que és vera, eh?
1: És broma o és vera?
2: És vera. Però sí que és vera que no és l'octita de tota sa vida. Com una espècie de... d'alteració, no?
0: I t'imagina't la quantitat de tubets que hauries de reunir a cap teva per poder ferrar una torre d'aquestes de la Sagrada Família. Però tot així és cert que la ciència avança, la tecnologia també, i mira, el manco han pogut avançar dècades de construcció gràcies en aquest sistema.
2: Fixeu-vos que just abans parlàvem de xarxes socials i d'una manera o d'una altra ens tornem a endinsar avui en un tema clau a l'era digital, la divulgació. Yo voy a correr pa'ls camps, yeah, yeah, yeah, yeah. Nunca tenia 10 anys, yeah,
0: yeah, yeah. Yo voy a correr pa'ls camps, yeah, yeah, yeah. Nunca tenia 10 anys, yeah. Perquè en l'actualitat no només s'informa a les aules o als llibres, també es fa a Instagram, a TikTok o a YouTube.
1: A YouTube. Ho ha dit YouTube. Molt bé. La divulgació ha canviat de forma, de format...
0: M'ho duis un dia.
2: És dijous.
0: Avui m'està costant molt tirar aquest programa cap endavant.
1: És que tens una pronunciació tan perfecta i tan bonita que és que mos encanta. Però et deia que la divulgació ha canviat de forma, de format, però també d'estil. Ara ha de ser clara, ha de ser atractiva i capaç també de captar l'atenció en segons.
2: Això ha donat lloc a nous perfils que combinen coneixement i creativitat per poder fer arribar la ciència, la natura, a vegades també la salut, per tothom. Un exemple el tenim aquí, és Joan García Galera, conegut com a Herboloco, que treballa especialment en l'àmbit de la botànica i etnobotànica. Bon dia, com va? Benvingut una vegada més en aquest programa.
3: Bon dia.
2: Que difícil trobar el rigor, l'equilibri entre el contingut científic i el contingut que pugui atreure a tothom, però jo crec que tu ja tens la fórmula.
3: Sí, amem. I la fórmula sempre és com a molt abstracta, perquè estem dins un món, això que cada vegada l'atenció també és molt curta, sobretot a formats com Instagram, com TikTok, que són lapsos de vídeos molt curtets, i és vera que divulgar amb informació rigorosa, correcta, i tan, és a dir, poder explicar les coses en tan poc temps, a vegades se complica.
1: Fa uns mesos te vàrem conèixer, te vàrem entrevistar, vàrem poder parlar del teu perfil, de tot allò que hi tractes. És vera que mos va cridar molta atenció perquè dediques aquest compte a Instagram, Herboloco, a parlar de plantes, sobretot de plantes que tenim a casa nostra, i mirant i revisant una miqueta les coses noves que has penjat, hem trobat, per exemple, vídeos on parles d'escart de sang, i clar, mos agradaria que mos explicassis una miqueta perquè s'utilitzava antigament, no? Perquè, evidentment, la tecnologia ha avançat tant que podem utilitzar l'octite per aferrar pessetes de la basílica de la Sagrada Família, però també, en els termes botànics, també la cosa ha avançat, no? Mm.
3: Idò, mira, justament, ara la planta que comentava, serà escart de sang, i després he pujat dos carts fa molt poc, que hi ha la carxofera borda, que també és un cart, i després hi ha escart de sang, que de fet és, antigament s'utilitzava molt com a safrà. És a dir...
2: com a colorant, era... natural,
3: exacte.
2: Fins i tot, que curiós.
3: A més, sabaven, les flors són com molt, molt groguetes, tenen, i s'utilitzaven les pròpies flors, que se deixaven eixugar i es veia que després s'acapolaven i s'utilitzaven com això, com si fos un safrà bord, per així dir-ho. I, a part, també es veia que tenia... té molt d'altres beneficis, les fulles si són tenres i se bollien, també se podien menjar, és a dir... ha servit per moltes coses, fins i tot la canya d'escart de sang s'utilitzava per fer les ximbombes. O sigui, imagina't, d'una planta se podien fer moltes coses.
1: Clar, ja has anomenat també la carxofera borda, que també és un vídeo que també hem pogut veure, i a mi m'ha creat l'atenció que popularment se la conec com la planta del formatge. Per quin motiu?
3: Idò, perquè en la pròpia flor el que se feia era el suero, per així dir-ho, per poder fer formatges, és a dir, per poder fer esquall aquest dels formatges. I bàsicament el que se feia era coi se flor igual, se bollia en la pròpia llet, i després quan se deixava, diguem, fermentar aquesta llet després d'aquest procés, se començava a quallar en la pròpia flor. I és vera que antigament, i a dia d'avui fins i tot, Mallorca no s'ha mantingut tant, però si fins i tot hi ha zones d'Extremadura, per exemple, la torta del Casar s'elabora amb flors de card. O sigui que...
1: Que curiós.
0: Ara quan mengem torta del Casar i pensarem en aquesta flor de card, que no sé, Herboloco, com tries els temes? No sé si tu passejar pel camp t'inspira, si fas molta recerca, si dut sempre una llibreta on vas apuntant coses que te vas trobant en el teu dia a dia que després se puguin transformar en vídeos, perquè clar, m'imagino que en el començament els 30 primers vídeos les havies tenint dins el cap, però ara ja que t'hi dediques sovint, i del bon moment que estem et s'acaben.
3: Sí, i aquest problema el començo a trobar ara, i és vera que jo havia fins un moment això, que tenia moltes idees, i segueix tenint moltes idees en el cap, però és vera que, clar, sobretot ara, que a més s'apropa l'estiu, i moltes de les plantes que vols fer o no estan en flor, o simplement no estan perquè estan ja eixutes, són plantes anuals, que clar, ve l'època d'estiu i en la sequera... fins l'any que ve no en torna a haver. O coses d'aquestes, clar, després cerques material, jo el que feia era anar a passejar, anar a el que fos, i trobar una planta i deia, pues, aquesta avui s'endú aquest vídeo. I cercava, això, feia un pot de cercar informació, de coir en els llibres i tal, però és veritat que hi ha un moment que, clar, se comença a acabar, i bueno, intent sempre això, recercar...
2: És que segur que has descobert alguna cosa en concret que ni tan sols tu sabies, no?, fent aquestes recerques.
3: Sí.
2: Com, per exemple?
3: Bueno, fins i tot en sa pròpia carxofera borda sí sabia que, per exemple, el fruit o sa pròpia planta és l'avantpassat, diguem, de sa carxofera que mos menjam cada dia. I això sí que és vera que per estudi i tal sí que ho sabia, però... la flor no havia vist mai que se pogués utilitzar, diguem, per fer esquai del formatge.
1: I clar, ara, per exemple, d'això, no, que a vegades costa trobar temes, perquè ja n'hem fet un milió, nosaltres també, supos que mos passa una mica que quan arriba l'estiu és un poc la temporada baixa de les notícies, que tot arriba a que fluixa una miqueta. Clar, i ara, per exemple, en l'estiu, quines plantes típiques d'estiu hi ha ara en el camp o sí, tenim una mica més a la vista i val la pena conèixer?
3: I doncs, mira, els cards, per exemple, són una, perquè a més n'hi ha moltíssims i és la típica planta que ven com a mala herba, que no mos agrada, és vera, tenen punxes, i... però és vera que l'estiu el resisteixen molt bé, perquè són plantes que resisteixen molt bé la sequera, que a més tenen aquest mètode on les punxes i tal, perquè els herbívors no se'ls mengin, i clar, són plantes molt resistents i el bo que tenen, i per això ara li he dedicat dos vídeos i tots els cards que pugui els faré, perquè és el que poden trobar realment ara, és això, tenen la flor, s'ha utilitzat de moltíssims, tenen bastantes, moltes de les espècies tenen bastantes usos medicinals, és a dir, són molt interessants.
2: A mi m'interessa molt aquesta que espanta els moscards. Perquè és veritat, sí. A vegades hi ha mites, realitats. Quines són les que realment espanten els moscards?
3: Idò, mira, la ruda, que concretament se que li vaig fer un vídeo de la ruda de muntanya, però després tenim la típica de jardí, que molta gent té en el seu jardí, a la terrassa, on sigui. A mi especialment no m'agrada sola. Hi ha gent que, per lo vist, sí que li agrada.
1: És forta, la ruda, sí.
3: Sí. I aquesta, fins i tot, arrel del vídeo que vaig fer, hi ha comentaris o missatges per privat i tal, de gent que m'ha enviat que sabien que el seu predí el que feia era rateava un parell de ramets de la planta i se'ls afermava per anar a fer feina en el camp o el que fos durant l'estiu.
1: Com ara perquè... les polseres de citronela que mos posam,
3: exacte.
1: No? Una mica.
3: Exacte.
0: Que tot ja estava inventat. Ara que has dit que t'envia missatges per privat, si se me permet la frivolitat, se lliga molt com herboloco? Ho dic, qualcú t'ha dit, vine que te vull mostrar una planta?
3: De moment no. De moment...
0: De que me pensava que seria una forma senzilla d'enviar un missatge i dir-te, ai, conec una planta que t'encantarà. A partir d'aquí ja que evolucioni cap on sigui necessari.
3: Seria interessant, però a veure que de moment
1: tot arriba.
3: No...
0: De moment sí, no ha arribat. I fa un parell de setmanes parlàvem en Sollova d'Entrefones i Neurones i deia que ell ara s'havia especialitzat en no explicar moltes coses o una història molt llarga, sinó que fa només un trosset d'un procés que se pogués explicar en un minut. Perquè el que no volia, per un tema de divulgació, que m'apareix meravellós, és perdre qualitat o deixar detalls importants per simplificar aquesta història. Tu també te passa que quan has d'explicar temes d'una planta ho dissecciones amb un parell de trossos per, evidentment, poder contar-ho tot i que sigui tan científic i, sobretot, tan instructiu com t'agradaria?
3: Exacte. A més, és això, com deia abans, hi ha plantes que s'han utilitzat per moltíssimes coses, que hi ha usos fins i tot que són els més típics, hi ha gent que, per exemple, la carxofera, això, molta gent que coneix, pues, que sigui tal, que si s'utilitzava el fruit, que si s'utilitzava no sé què, però després potser hi ha gent que no sabia que les fulles també s'utilitzaven, no? I clar, hi ha tantíssima informació a vegades només en una planta que l'has de saber seccionar o saber dir quina pot ser la més important. També hi ha ja segons quines plantes que potser el fet de que sigui comestible a lo millor quan tenen toxicitat bastant alta pues, ho elimin i no ho dic, o si ho comen dic que és tòxica però no dic que s'hagi utilitzat.
0: Hi ha plantes best-seller? Quan tu fas un, no sé, quan fas un vídeo d'una planta en concret, tu què sé, la vinagrella, hi ha qualque planta que sàpigues que quan parles aquest vídeo, que quan te'n parles aquest vídeo funcionarà?
3: Idò, hi ha, per exemple, la carxofera és una que jo vaig dir, ostres, crec que aquesta sí que interessarà, sí que cridarà l'atenció, a més, el fet de que se fes formatges, hi ha gent que la coneix molt, i és vera que aquesta se va convertir, pues, això, en un petit best-seller. Després n'hi ha d'altres que al contrari, me crec que sí.
1: Clar, la fórmula a vegades és complicada, sí. No?, de trobar.
3: Exacte, aquí deia los tracta de vegades
1: de sobre...
3: Sí.
1: I de les coses que agraden en el públic. Però així mateix, és vera que molts són curiositats que desconeixíem i que tenim molt a prop. Jo torno una mica en els moscars, no?, perquè a l'època de moscars mos piquen a les totes, dius que la ruda funciona, però a veure que no fa molt bona olor. També hi ha saufabaguera, que també és com una planta molt més agraïda i que mos agrada més tenir a prop. Què més podem fer, per exemple, si tenim a casa des de formigues o insectes que mos puguin molestar una mica?
3: Idò, per exemple, amb els moscards existeixen altres plantes, a part de saufabaguera i de tal, i de, bé, i de serruda, com per exemple l'estípic gerani aquest de la citronela, que fa aquest olor, a més és un olor una mica més agradable, i aquest és vera que espanta tant a moscards, és a dir, no se li solen apropar només abelles, pel tema de les flors, però sí que és vera que no se li solen apropar ni moscards, ni formigues, ni insectes d'aquests que potser no són tan agradables. És vera que després, per exemple, en temes d'aquest de no tenen plantes de vora i vull que no hi hagi formigues, no hi hagi moscards o no hi hagi aquest bitxos d'ara, és això, a vegades el que se pot fer és coi un ramet, per exemple, de ruda o de qualcuna d'aquestes plantes i deixar-lo penjat a qualque zona a la que no mos interessi que potser hi hagi moscards, que hi hagi mosques. A zones fins i tot és que a vegades tenim algo o tenim més plantes que lo típic d'espletat queda inundat i allà el moscard poden ser les larves. Potser aquí és interessant tenir aquest brotet d'aquestes plantes que mos espanten, perquè no mos crien els moscards a casa nostra, vamos.
0: I tenim un bon coneixement de botànica en general a les illes, o és una cosa que són noves generacions, amb excepcions, com tu mateix, s'ha anat perdent? Ho dic perquè jo vaig, mon pare sí que ho controlava tot, però jo vaig a un bosc i per mi tot són arbres, i per mi tot són plantes, no sabria diferenciar més allò de lo bàsic. Les noves generacions incorporen aquesta passió per la botànica, controlam una mica el món que mos envolta.
3: Idò, a nivell, si xerram a nivell acadèmic, si hi ha un molt bon nivell, és a dir, s'ha huit de fet...
0: Si parlem a nivell carrer...
3: Clar, si xerram cap aquí, sí que és vera que jo troc que... I per això sorgeix un pot la idea d'aquesta conta, perquè troc que sí que s'està perdent i que fa falta apropar tot aquest món a les noves generacions, perquè molta gent jove, com jo, és lo típic de sí, havia escoltat això es predir, havia escoltat això com a molt de mon pare, però és vera que molta gent ja no ho aplica o ja no ho sap, o va a pel camp i no se fixa en què és aquesta planta. O sigui que...
1: Necessitava per cert,
2: exactament, i recuperar totes les tradicions i allò que mos deien els nostres predins, predines. Per cert, no sé si és un animal típic, però aquest hàmster fent la victòria té a veure amb la fauna que podem trobar? O...
3: Idò, no.
2: És que ja sabia jo que no sabia si tenia algun vincle o no.
3: No, va ser que m'ha fet gràcia i dic, mira, la duré avui. Però no, però sí que tenim, per exemple, tenim una rata que és endèmica de les illes.
2: No és aquesta, No.
0: Perquè ara que deies que ja les plantes de costa trobar material, herboloco podrà transformar-se en animal loco o en cuina loco a un moment determinat.
3: Idò, si la cuina a vegades me costa més, però perquè m'agrada, però segons quines coses veure que no les prop tant. Yeah. Però, bueno,
2: jo estic segura que si trobes la fórmula segur que també aconseguiràs apropar, sigui cuina, sigui botànica...
0: No, ho deia Pati Bárcena fa 20 minuts.
2: A tothom, que exacte.
0: Els creadors de contingut s'han d'anar adaptant en el públic, i clar, si t'hi vols dedicar, no queda més remei. Arroba Herboloco, si voleu saber de botànica...
2: Superinteressant.
0: ...de casa nostra, saber quines plantes ho depurar pels moscars, saber què és tot... arroba Herboloco.
2: Un dia més, moltíssimes gràcies per la visita.
3: A vosaltres.
2: Seguirem descobrint tot el que respecta, no?, al món de Fortville i les nostres plantes. Gràcies per la visita, 11 i 28 minuts, continuem. Volem compartir amb vosaltres unes xifres que just acaben de saber. Balears va rebre el maig 2,1 milions de passatgers aeris internacionals. Això suposa un ascens interanual de pràcticament un 5,5%, segons dades que ens acaben d'arribar de Tour Espanya. Del total de turistes arribats amb avió en el cinquè mes de l'any, el mes de maig, 1,5 milions ho van fer en companyies de baix cost. I si ho comparam amb Espanya, al maig van arribar un total de 11,1 milions de passatgers. En aquest cas també un 5,8 més, la majoria provenents d'Europa. Un apunt també en crònica de successos, un home de 78 anys ha resultat ferit greu aquest dijous matí. Ha estat atropellat per un cotxe en el número 8 del carrer Manacor a Palma. Un accident que, com deien, ha ocorregut al matí per causes que de moment s'estan investigant. El cotxe ha atropellat l'home, que estava just passant molt a prop d'un pas de vianants, segons la informació que tenim, la darrera, de part de la policia local. Els sanitaris del SAMU han atès el vianant en el lloc i l'han traslladat en estat greu a l'Hospital Universitari de Son Espases. És la darrera hora d'aquest succés. Són les 11:30. Una petita pausa, torna en tot una.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Dual de les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
7: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
7: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: Volem fer una petita aturada, un petit parèntesi i parlar de llegir, que és molt més que simplement passar a pàgines. És una eina de coneixement, de participació social, però també d'autonomia personal.
1: Del llibre al món sols hi ha una passa que ja no ens costa res a fer. Tornaré al full de...
2: Però no totes les persones tenen les mateixes facilitats per accedir als llibres o per comprendre la informació escrita que ens envolta cada dia. Per això, avui volem parlar de Lectura Fàcil, una iniciativa que fa feina perquè la cultura i també la informació siguin accessibles a tothom.
3: Per xerrar-ne ens acompanya na Catalina Amé, ella és presidenta de l'Associació Lectura Fàcil de les Illes Balears, una entitat que des de fa una dècada impulsa clubs de lectura, promou l'accessibilitat cognitiva i reivindica que llegir no és un privilegi, sinó un dret. Catalina, molt bon dia, com estàs?
4: Bon dia, molt bé.
3: Clar, sovint associem la lectura en la formació o en soci, però des de la vostra associació insistiu que és sobretot una qüestió de drets. Què implica exactament entendre això, que la lectura és més que no només juntar paraules i mirar d'entendre-les, perquè el món que ens en revolta des de cartells que mos trobam de publicitat, noms de carrers o informació bàsica que mos donen en el súper, si no hi ha una bona base de lectura o t'acosta, se fa complicat també desenvolupar-se en el món diari.
4: Exacte. Vivim envoltats d'informació escrita i tenim la fortuna que vivim en una societat on, no sé, 98-99% de la població sap llegir, però una altra cosa és tenir comprensió lectora. Llavors, mos trobam que quasi fins un 30%, que és moltíssim, de la nostra població té problemes de comprensió lectora. No, evidentment, de tots els textos, però sí que molt de textos. I, per tant, nosaltres tenim la sort que tenim una eina que és la Lectura Fàcil, que és una norma internacional, no la m'he inventada jo, ja m'hagués agradat, però no, és una norma internacional que va néixer en els anys 60 a Suècia, és a dir, ja han passat molts anys, el que s'ha anat perfeccionant i millorant, i és un procés de millora contínua, i aquesta norma el que mos diu és que mos fa tota una sèrie de recomanacions de com redactar textos i com dissenyar textos, perquè tan important és la redacció com el disseny, perquè aquests textos siguin de més fàcil comprensió. Si la norma s'adapta de manera estricta, farem textos molt, molt, molt fàcils. Si no som tan estrictes, és a dir, que hi ha nivells. I la lectura fàcil se pot aplicar a tot tipus de testes, des d'informació jurídica, des de la sol·licitud que ens donen quan anem a una administració per demanar qualsevol cosa, si informació mèdica que ens donen, és a dir, informació bàsica i fonamental, i també a literatura, que és encara poc conegut i és un poc enguany. Des de l'associació ens hem dedicat molt en el tema de la literatura adaptada i en els clubs de lectura fàcil, un poc per lo que dèieu en aquesta introducció, perquè la cultura és un dret. Això està reconegut en normativa internacional, estatal i autonòmica, però per fer-se efectiu necessitem eines d'adaptació. I, afortunadament, existeix, i cada vegada això està en creixement, literatura en català, en castellà, adaptada en aquesta norma de lectura fàcil.
2: Clar, Catalina, has parat sobre la taula aquestes xifres, el 98% de la població sabem llegir, però no tothom ho entén, el 30% més o menys, sí, m'han dit que no tenim o no tenen aquesta comprensió lectora. Clar, molta de gent se pensa exclusivament que aquest 30% inclou a persones amb una discapacitat intel·lectual, i no és així. No. Això és un pensament o una visió reduccionista. Poraves exemples, no? Per exemple, un informe metge, que moltes vegades jo mateixa,
4: exacte,
2: he llegit i no he sabut que m'ha de, o rebre una carta d'Hisenda que te reclamen qualque cosa o que te diuen qualque cosa que està passant i tu no entens allò que te volen dir, no?
4: I el problema, si anem moltes coses que no entenem i havem normalitzat, no ho hauríem de normalitzar. És a dir, jo no he de signar una cosa que no entenc. Per tant, Hi ha tot el que són contractes en companyies elèctriques, en companyies de telèfon, les factures, tot això sí o sí hauria d'estar en lectura fàcil, perquè ara mos trobem que només avantenen els experts
0: amb aquesta matèria.
4: Clar,
0: en certa manera,
4: clar,
0: no?
4: Clar. Llavors, hi ha altres textos que la majoria de població podem entendre, però n'hi ha que no. Per tant, la lectura fàcil és jo en coses ho veig fonamental, això, bueno, repeteix, tema de contractes, nòmines, factures, documentació bàsica...
2: Notificacions,
4: és a dir... tot això sí que s'ha d'adaptar a la lectura fàcil.
0: Moltíssima feina.
4: Exacte.
0: Catalina, perquè, per exemple, mirant no, la part de literatura, no, que és la que també avui mos centra, dos llibres només editats en lectura fàcil a les Balears.
4: Les Illes Balears, clar, amb això anem una mica enrere, perquè és veritat que fins ara és poc conegut i només tenim... dos llibres editats aquí. Illa Edicions fa una sèrie d'anys va editar el llibre de les bèsties, una adaptació del llibre de les bèsties que va adaptar Napiona, i el Consell de Menorca que va editar un llibre de lectura fàcil en història de l'arqueologia a Menorca.
3: Clar, sí. És un tipus de literatura en aquest cas que ho tenim molt interioritzat quan aprens idiomes, perquè jo me'n record que quan estudiava anglès hi havia aquells llibrets que anaven com a per beginners, advanced, tal, i anaves, te deien en aquest llibre se faran servir 300 paraules, si te les saps més o manco podies anar avançant. Clar, jo vaig llegir el Gran Gatsby amb aquesta versió, o Mr. Jekyll i Mr. Hyde també amb aquesta versió, després ja vàrem arribar evidentment en el clàssic traduït. Faria més falta que hi hagués en català aquesta lectura adaptada fàcil que serviria per estrangers que volen aprendre la nostra llengua.
4: Exacte.
3: Però també per gent que no té a lo millor aquestes habilitats, o gent com ma mare, que va estar escolaritzada allò just, i que a lo millor en els 83 li agradaria conèixer o llegir una micona, sobretot per fer feina de cervell.
4: Exacte. I si aneu a qualsevol biblioteca pública de Mallorca, tenen llibres en lectura fàcil. El problema és que a vegades hi ha professionals de les biblioteques que no ho coneixen. Vull dir, no saben, no coneixen l'eina. I és amb això que estem fent feina durant tot aquest any. I és veritat que a Balears només tenim editats aquests dos llibres, però sí que és veritat que en lectura fàcil hi ha molt de clàssics de la literatura universal que tenen l'adaptació tant en català com en castellà, que sé, les obres d'en Shakespeare, Madame Bovary, tota l'obra d'en Julio Verne, els clàssics, bueno, tots els d'en Shakespeare, tots els clàssics tenim versió en català i castellà. Llavors, els clàssics castellans també, en castellà, evidentment, La Celestina, El Quijote, La Zarina de Tormes, i en català també n'hi comença a haver. Per exemple, tenim d'un autor mallorquí, tenim també Bearn, adaptat a lectura fàcil. Clar, vos estic xerrant molt de clàssics, perquè, clar, com que no hi ha drets d'autor, és més fàcil que aquestes petites editorials que s'arrisquen a fer llibres en lectura fàcil els puguin adaptar. Clar, si has d'adaptar un autor contemporani, clar, ja la cosa se complica perquè mos estem dirigint encara a un públic molt petitet. De totes maneres, això està en creixement, eh? Vull dir, cada any...
2: Perdona, reclamau, però, que hi hagi, tot i que de que no hi ha aquesta taxa que s'hagi de pagar perquè no ha dret d'autor, que hi hagi ajudes públiques, no?, per poder, no sé, per exemple, d'autors menorquins, que hi hagi aquesta versió en lectura fàcil.
4: Clar, com que ens dirigim encara a un públic petit, clar, fa falta ajudes de les administracions públiques. Jo me fa molta enveja la Junta de Galícia, perquè cada any treuen una subvenció per editorials per treure un llibre d'un autor, autora gallega, adaptada a lectura fàcil. I clar, això és un poc la demanda que tindríem aquí. I llavors una roda. Si cada vegada hi ha més lectors, cada vegada s'adaptaran més llibres. És una roda.
3: La lectura fàcil no és rebaixar la qualitat de l'obra, sinó que és adaptar-la, que és diferent.
0: la més accessible, clar.
4: Exacte, i és una eina. Hi ha gent, per exemple, posàvem l'exemple de gent, dones majors que varen anar a poqueta escola i no tenen hàbit lector. Això mos ho trobam molt en els clubs i, a més, són les més entusiastes. Clar, no poden començar amb un llibre difícil quan no han llegit mai. Pues comencen amb llibres adaptats a lectura fàcil. I la nostra il·lusió és que quan hagin llegit 2, 3, 4, passar a llibres ordinaris, a llibres estàndard, per dir-ho de qualque manera.
0: És una manera de començar.
4: Exacte.
0: Catalina, en el darrer minut que ens queda, com se poden apuntar a un club de lectura fàcil, com se poden adreçar, conèixer-vos a través de les vostres xarxes socials, etcètera? Anem a prendre bona nota de tot
4: això. No, que m'ho cerquin a xarxes socials, a Facebook i Instagram, que són molt fàcils de trobar.
0: Club de lectura fàcil, vos deies?
4: Sí, no, Associació de Lectura Fàcil Illes Balears, i mos trobaran. I, per favor, que s'acostin a la seva biblioteca del seu barri, del seu poble, i demanin. Demanin conèixer llibres en lectura fàcil i demanant als bibliotecaris que facin clubs de lectura fàcil.
0: Catalina Amé és presidenta de l'Associació Lectura Fàcil de les Illes Balears. Una bona manera, no?, de començar, tal vegada...

0: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
7: Here we go. Dijous, 18 de juny, moment de repassar quines són les estrenes de sèries més destacades que hi trobam aquesta setmana a les plataformes. Toca Sofà, Crispetes o Crispetes i Sofà?
4: Crispetes i Sofà.
8: Mira-la a ella, que moment.
7: Joana Maroto, què mos dus avui?
9: D'entrada, molta modernitat, m'ho diuen Xisco Nadal, però sí, musiqueta així d'estiu per ballar, perquè s'acosta el cap de setmana i perquè tenim ganes...
8: Hold on,
9: exacte,
8: estimada.
9: Aquí les totes, i espera, veuràs, no te relaxis.
8: No, si jo sí que he encantat de prendre nota de les teves sèries, com tot Balears, que jo vaig anar a súper...
9: I de la playlist.
8: Perdona, jo vaig anar a súper i me demanen quina va ser la sèrie aquella que va recomanar a Maroto, anglesa?
7: Sí.
8: I ja ho dic tot apuntat a una llibreta.
9: Apunta perquè avui la cosa va una mica per tu. Però bé, si voleu... bé, vos dic que vos duc.
7: Per tu, per jo, per en Xisco?
9: No, per tot dos. Perquè mira, d'entrada, avui dematí en Xisco deia és que sap què passa? Que tinc tantes decores, tinc tantes plataformes que sempre cap vegent la Xicar d'Oro. I això no pot passar. Que la Xicar d'Oro és meravellós. O sigui,
7: però hi ha més món.
9: Però hi ha més món.
8: Mira, no me demà, que hi ropits en veren quatre capítols.
9: Veus? I si vols qualque cosa una més, avui t'aduc cosetes perquè apuntis a la teva llista. Tenim misteri. Tenim passions prohibides i també tenim una revisió moderna d'un dels universos més famosos de la literatura. Així que prepareu el comandament, les crispetes i el sofà perquè comença la nostra ronda de recomanacions seriòfiles. The kind that only comes from high.
8: Amb aquesta música, que no sé si som el dia en el Berghain de Berlín, dir-vos que començam amb una proposta ideal per als amants dels thrillers que no te deixen aixecar del sofà ni per anar a cercar aigua. És Te encontraré.
10: It's been 5 years. What are you doing here, Rachel?
11: I need to show you something. Tell me what you see.
9: Mireu, vos cont. És la nova adaptació d'una novel·la de Harlan Coben, que és el rei dels misteris televisius. Aquí coneixem en David, interpretat per en Sam... Per en Sam Worthington, que és el que va interpretar el protagonista d'Avatar, supos que només per això ja sabreu qui és, i que compleix cadena perpètua acusat d'haver assassinat en el seu fill. Però què passa? Idò, un dia apareix una prova inesperada que podria demostrar que aquest nen, el seu fill, continua viu. Per tant, ell és a la presó per no res.
8: Ja està. A mi, aquesta sèrie...
7: Ja m'ha conquerit.
8: Ja m'ha conquerit.
7: Sí, sí, a mi igual, eh?
8: Ja està fet.
9: A partir d'aquí comença una carrera desesperada contra temps, amb una fugida de la presó inclosa. Maro spoiler, ja ho podeu posar, perquè és un spoiler en tota regla. Ell surt de la presó perquè vol trobar el nen.

0: per descobrir què ha passat realment. Com a curiositat, vos he de dir que ja acumula aquest creador de continguts de thriller una llarga col·lecció d'èxits a Netflix i altres plataformes amb adaptacions de novel·les seves, convertint-se gairebé en una garantia de suspens. La veritat és que només veure el tràiler ja te fan ganes de veure-lo. El repartiment hi troben noms molt coneguts, com aquest que vos deus, protagonista d'Avatar, també un que a mi m'encanta, que és en Milo Ventimiglia, recordat per la sèrie This Is Us, entre d'altres. És la primera recomanació que vos faig i vos he de demanar si esteu cansats o no de temes de thriller o si vos segueixen enganxant.
1: No, mai mos cansam, mai mos cansam del thriller.
2: A mi no hi ha res que m'agradi més que una conspiració i un assassinat.
0: I
2: per tant,
0: un no assassinat, perquè recordem...
2: No, un fals culpable.
0: Un fals culpable. I atenció, perquè la pista és una fotografia on veiem una cosa molt típica d'aquest nin, és una ferida a la cara, no sé si és una ferida o una taca de naixement, que podria canviar es de curs d'una altra mare espoll. Sí,
2: però,
0: sí, és cosa,
2: però
0: una altra...
2: Però la meva estimada...
0: És una prova.
1: S'està passant, eh?
0: Que està passant. Bé, m'estic passant, la trobau a Netflix.
2: Ara ja es considera que és invista. No, i llavors nin es viu.
1: Però, que m'ho renyaran els oients.
2: I es para, se salva.
0: Però si se veu un estranyer. És per donar peixa a els espectadors.
1: Això no se pot fer.
0: És donar peixa a els espectadors perquè les faci ganes veure aquest. Té en compte t'encontraré que la teniu a Netflix. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar
1: y grita fuego. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar. I ara del suspens passam una història de passions, de secrets i dilemes morals, però en aquest cas amb accent gallec. Ella, maldita alma.
3: En mi vida solo han existido dos constantes, Isaac y Dios. Desde que llegaste a la isleta, pensé que podría tener a los dos.
4: ¿Te sientes solo?
3: Sí que me siento un poco solo.
5: Yo creo que Ana y yo aquí...
0: I de vos duc ara una nova producció espanyola que arriba a Telecinco, no cap plataforma privada, protagonitzada, ja l'heu vist, per en Maxi Iglesias, en Martiño Rivas i na Karina Kolokolchikova, no ho sé dir.
2: Kolokolchikova.
1: Ostres, és que
2: és molt llinatge. No se podria posar... No se podria posar Karina Kokol.
0: Perdona, Karina.
2: I ja està per resoldre aquest tema.
0: És una sèrie que vull dedicar des d'aquí a en Joan Carles Bestard, que hi va criticar en Maxi Iglesias, però que jo vos vull dir que crec que donarà molt de què parlar. La trama ens trasllada a un petit poble costaner, on viu en Fermín, que és un jove capellà, que és en Maxi Iglesias, molt estimat pels seus veïnats. La seva vida fa un gir inesperat, o molt esperat per si ja ho vista del tràiler, quan hi arriben al seu poble, el seu cosí, que és Nissac, i la seva dona, que és Nana. El problema, quin és? Idò que entra en Fermín i Nana, neix una atracció impossible d'ignorar. Un nou pájaro espino, vols demanar-ho? Pot ser, no sé com penseu, serà Maxi Iglesias, el nou Richard Chamberlain, xiscona dalt, t'apareix que serà una oportunitat per tornar en aquells anys 80 amb aquella història de pinyol vermell.
1: Feia molt de temps que no teníem un pájaro espino, eh?
0: I d'allà el recordo
2: una sèrie recent, eh? Aquesta és on hi ha capellans, t'he de dir que en Maxi Iglesias és un foc, com ho va ser en Richard Chamberlain en el seu moment, però aquí competeix una mica amb atenció amb en Martiño Rivas,
0: clar,
2: que també és Canela en Rama.
0: Canela en Rama.
2: Aquesta sèrie és molt de cartopedra, me sap greu, vist el tràiler, els escenaris, tot, se nota que els pressupostos és que és, ara només per als dos protagonistes, allà que serem...
0: I per l'Anna... Kolokolchikova, que també és molt guapa. Però bé, és una història que combina drama romàntic, conflictes morals, secrets familiars i situacions cada vegada més perilloses. Com a curiositat, vos he de dir que aquesta sèrie adapta un relat de l'escriptor Manuel Rivas, una de les figures més prestigioses de la literatura gallega, i està creada per Aurora Guerra, que és la responsable també d'altres èxits televisius. El títol, vos he de dir, no és que sigui molt suggerent, ni molt original, però la podreu veure en obert, com vos deia abans, a Tele 5. Ella, maldita alma, perquè sona una mica com a culebrot sud-americà.
2: Que dius això, Manuel Rivas és el pare d'en Martiño, és el pare del protagonista.
0: Ai, mira, tot queda que nostre, no?
2: Exactament.
0: Bé, el títol és vera que sona com a molta culebrot sud-americà, però la podreu veure amb Maxi Iglesias i amb Martiño com a protagonistes i aquest fuego de Bomba Estéreo.

0: I mentre et sona que és m'agrada, I like it, j'adore, de fades...
1: Amb una dedicatòria, perdona. És que ja ha sonat en aquesta secció meva, sí? Però és que el dia que va sonar no hi havia en aquest Jaume, clar. I avui li dediquen a aquest Jaume. Ja pots continuar en seguida.
0: Està molt bé que gent que només ve de tant en tant li dediquen cançons, gent que són cada dia aquí picant pedra, ni una trista,
1: no
0: ni una trista
2: tuna. Vinga, que demà te dedicam una.
0: Acabam amb una proposta perfecta per als fans de Jane Austen, però també per a qui mai no ha llegit Orgull i Prejudici. La sèrie es diu La Otra Hermana Bennet.
3: Mary is wearing spectacles.
4: Very good. I hope you find them most useful.
3: I do, Father.
5: But she is a woman.
6: Potatoes, Mary.
1: Ja podeu escoltar que el tràiler el tenim només en anglès, perquè evidentment encara no l'hem aconseguit en versió espanyola o subtitulada, però bé, en aquest cas és una sèrie que teniu disponible a Movistar Plus, aquesta producció britànica de la BBC, que només per això ja val la pena, mos ofereix una mirada diferent de l'univers de les germanes Bennet. La protagonista en aquest cas és na Mary, la germana menys popular, la més discreta, i també, per què no dir-ho, la gran oblidada d'aquesta família. Però aquesta vegada és ella qui ocupa el centre de la història. Està ambientada a l'Anglaterra de la Regència. La sèrie segueix el seu camí cap a la independència, l'amor i també la recerca de la seva pròpia identitat. I com que no tens més temps, jo vol dir que només per veure els vestits i l'ambientació també ja val la pena. La teniu, com vols dir?
2: Els anglesos ho saben fer,
1: sí,
2: com els Bridgerton o com aquestes sèries, no?
0: De... Si dut segell BBC, ja,
2: jo crec que sí.
0: Ja és una garantia.
2: Però saps què passa? Que mos has mostrat la primera i jo crec que serà
1: la primera.
2: La... Sí, el thriller que recordem és
1: Te encontraré
2: a Netflix, jo crec que és la proposta de la setmana. Després, si tenim temps, ja li feim més puesto a les altres. Bones recomanacions, Joana Maroto, moltíssimes gràcies.
1: Adéu.
2: Ara recomanacions, però en aquest cas, de caràcter esportiu. El repàs de l'actualitat esportiva, sempre puntual, amb Toni Fuster. Bon dia.
7: Bon dia, Marta. Bon dia a tothom. Doncs avui parlarem d'aquesta darrera hora del Real Mallorca, aquestes negociacions per fitxar l'entrenador Luis García Fernández, l'entrenador actual de la Unió Deportiva Las Palmas, un tècnic que ha disputat el play-off d'ascens a primera divisió amb el conjunt canari, que va quedar eliminat. Per tant, serà rival del Real Mallorca a Las Palmas aquesta pròxima temporada a la segona divisió. Luis García, que va ser jugador del Mallorca, podem veure aquí en aquestes imatges, ja fa anys, ha plogut ja de tot això, però coneix la instal·lació, coneix la ciutat esportiva, coneix una mica l'estructura i possiblement, anem a veure, podria ser un ferm candidat en aquesta banqueta mallorquinista. Bueno, les pròximes hores, com acaba tot. Això per un costat. Per altra banda, pel que fa referència al Mundial, la selecció espanyola continua preparant el segon partit contra Aràbia Saudita, que disputarà diumenge a les 6, però ahir Portugal va empatar a un gol contra la República Democràtica del Congo. Va ser una autèntica sorpresa. Portugal de Samu Costa, que no va jugar ahir, el jugador del Real Mallorca, però va estar a la banqueta, i només van poder empatar a un. Anglaterra va guanyar per 4-2 a Croàcia, Ghana ha guanyat 1-0 a Panamà i Colòmbia de Johan Mojica, l'altre jugador del Mallorca, el defensa va travar a l'esquerra, ha guanyat per 1-3 a Uzbekistan i Colòmbia, com dic, de moment ha començat també bé aquest Mundial. Avui es disputen 4 partits més, destacant el que enfrontaran a Mèxic de Javier Aguirre, Toni Amor i Pol Lorente contra Corea del Sud de Kang In-Lee. Avui també ens acompanyarà Òscar Troya, l'entrenador de l'Atleti Balear de Segona Federació, per veure en quines seran les línies mestres a seguir aquesta temporada del conjunt blanc i blau, i xerrarem un poquet de la penya esportiva Sant Eulàlia i mos visitarà els estudis d'aquesta casa algun component de la plantilla del Mallorca Vòlei Femení, que han pujat a la Superliga Femenina 2.
2: Moltíssimes gràcies, Toni Fuster. Després vos escoltam també a Pere Gibert amb tota l'actualitat del Dia Menorca. Bon dia.
8: Bon dia, avui farem tertúlia política. Ens acompanyaran per part del PP el portaveu Ramon Cintas, per part del PSOE na Susana Mora i per part de Més per Menorca na Noemí García. Amb ells volem analitzar els canvis profunds que viu Menorca com a conseqüència de l'evolució econòmica, demogràfica i territorial que viu l'illa.
9: I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
10: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui ens adelantam a la nit de Sant Joan. Avui celebrarem la nostra particular revetlla aquí al dia Eivissa i Formentera. Parlarem amb la regidora de festes de l'Ajuntament de Sant Joan, amb la Carmen Rodríguez, també amb la Joana Tur, de l'Institut d'Estudis Eivissencs, per saber què preparen aquestes, l'administració local de Sant Joan i també aquesta entitat social i cultural d'Eivissa per aquesta nit tan especial. Parlarem de paraules i coses relacionades amb la nit de Sant Joan amb el doctor en filologia catalana i dramaturg Bernat Joan i li posarem la cirereta musical al programa perquè sentirem en Juan Gele, que ha guanyat per segona vegada consecutiva el concurs de cançó Nit de Sant Joan de l'Institut d'Estudis Eivissencs. Així que nosaltres ja comencem a celebrar, Marta.
9: I així m'agrada, i és el que toca. I ja Monoguera, amb el dia Mallorca.
11: Bueno, avui tractarem un tema molt delicat, que és el recompte de persones sense llar que faran aquí a les Illes Balears, perquè en aquest moment no se sap exactament quantes persones hi ha que no tenen a casa. Després celebrarem l'apertura del primer museu de la sobrassada, a Solla. Parlarem dels busos adaptats de Palma i, per acabar, pegarem un bo fins a Londres amb en Xavi Oliver.
9: Nosaltres tornem demà a partir de les 9, com sempre. Moltíssimes gràcies per seguir-nos.
12: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
13: Bon dia. 7 persones han estat detingudes en el marc d'una operació policial contra el tràfic de drogues a Sombany, a Palma. Un dispositiu de més de 100 agents de la Policia Nacional i la Policia Local han actuat des de les 9 del matí. Han intervingut haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i medicines per a la disfunció erèctil, també doblers en efectiu.
14: Així mateix, la policia local de Palma ha aixecat actes per infraccions urbanístiques i ha esbocat amb dues excavadores seques atès que s'empraven com a punts de venda. Una operació que Alejandro Becerra, portaveu de la Policia Nacional, considera un èxit.
15: No se ha encontrado resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente. Entonces no hemos tenido ningún problema. Algunas detenciones se han hecho, gente que ha huido y se ha interceptado corriendo y han tirado drogas, se ha intervenido dinero y por lo tanto un éxito.
13: Avui també hem sabut que una de les barques de migrants arribades aquesta setmana a Mallorca duia un cadàver a bord. La Guàrdia Civil ja investiga la identitat de la víctima i les causes de la mort. Al llarg d'aquests dies han arribat a Mallorca i Cabrera 4 embarcacions amb 78 migrants.
14: A Menorca, la Policia Nacional investiga la mort d'un altre home localitzat dissabte passat a la cala del Mercada, Vinillautí. Un ciutadà va avisar i els bombers varen haver de recuperar el cos d'una zona de roques. L'home duia una armilla salvavides de color vermell i la principal hipòtesi és que es tracta d'un altre migrant.
13: I també de la plana de successos, un home de 78 anys ha resultat ferit greu després de ser atropellat per un cotxe al carrer de Manacor a Palma, concretament a l'altura del número 8. Els fets han passat de vés les 9 del matí a prop d'un pas de vianants.
14: Els sanitaris del SAMU 061 han atès l'home al mateix lloc dels fets i a causa de la gravetat de les ferides l'han traslladat d'urgència a l'Hospital Universitari Son Espases. Per la seva part, la policia local s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes del sinistre.
13: Canviant de qüestió, la UIB, juntament amb la Universitat de Múrcia, ha liderat el projecte Compass, que ha ajudat a més de 1.800 adolescents d'entrada entre 12 i 23 anys d'arreu de l'estat espanyol a saber com gestionar millor el dol i l'acompanyament al final de la vida. L'alumnat de secundària de l'IES Santa Maria ha participat en aquest projecte i avui es fa la cloenda. A les cases de mestres hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia. En què ha consistit la cloenda i el projecte?
16: Bon dia. La companyia de teatre La Comunitat ha escenificat l'obra Rumbo Desconocido, que genera un espai de reflexió sobre el sentit de viure i morir, a més de la necessitat de construir espais més humans i compassius. Abans de l'inici d'aquesta obra, l'investigadora principal del projecte Compass, la doctora del Departament d'Infermeria de la UIB, Rosa Miró, ha explicat que la mort és un tema tabú en la nostra societat que genera molt de malestar si no se'n parla.
17: Si ho treballàvem ara com amb els adolescents, entenem que ells creixeran siguent uns adults més saludables, poguent entendre de forma natural que hi ha que demanar si l'altre té pena i vol plorar, si vol que l'acompanyem, si vol que anem a casa seva a fer deures avui a hora baixa perquè està trist perquè ha perdut la seva mamà.
16: Durant aquest curs escolar, el projecte Compàs ha permès donar eines a l'alumnat de l'Institut de Santa Maria per acompanyar millor el final de la vida i tenir eines per afrontar el dol.
13: Gràcies, Carme Moreno. Amb aquest apunt arribarem a les 12:04 amb més notícies a IB3 Ràdio a la 1 en punt.
12: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts durant la propera hora. Vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, saludarem en els creadors del primer museu de la sobrassada que se fa a Mallorca. De fet, ells, germans Frau Manol, són els propietaris de l'empresa més antiga que se coneix, de la que se té constància, a Mallorca. Són embotits de Guiló, més conegut com a la Luna, Solla, i han fet un museu on hi ha peces antigues, picadores de carn, eines i estris, que, clar, avui en dia ja no han de menester dins una matança moderna i industrial. Parlarem amb ells perquè paga la pena, segurament, per aquells que no han viscut l'època de com se feien les matances un temps a mà, fora màquines, pegar un bot fins a Solla i veure aquestes meravelles que ells han guardat perquè fa 126 anys que hi són. Després parlarem amb Espiral, una entitat del tercer sector que participarà en el recompte de persones sense llar a les illes. Hi ha com a mínim 500 voluntaris per fer aquest recompte, perquè és imprescindible actualitzar les dades de persones que viuen en el carrer. Les dades que tenim són del 2022, són de fa 4 anys, i xifren en 535 persones, les persones que no tenen a casa. Òbviament, avui en dia, qualsevol que passegi per Palma o per les grans ciutats o pobles de les illes sap que aquesta xifra no és real. I, per tant, l'Observatori Social de la UIB i la Xarxa per la Inclusió han impulsat aquest primer gran recompte de persones que viuen en el carrer. Després parlarem d'un premi que ha rebut els autobusos de Palma precisament per la seva integració per persones amb discapacitat. Qualsevol autobús de Palma té, en teoria, totes aquelles mesures d'accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda i per persones amb dificultats de visió. I la 11 els ha donat un premi precisament per aquest motiu. I avui, malament no sigui divendres, ens visiten Xavi Olivens, la seva secció Un món de paraules, un món de músiques, i peguem un vot fins a la capital del pop mundial, Londres, del pop i del rock. No ho sabem, perquè aquí s'ho disputen Estats Units i Anglaterra. D'això en parlarem al llarg del programa. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i Andrea Sánchez en el control tècnic, comencem el Dia Mallorca.

0: George Harrison, guitarrista dels Beatles, 1979, Blow Away. Quin tema més maco. Anem que va aquesta entrevista que vàrem d'escoltar, aquesta cançó que fa 30 anys que no sentíem. Blow Away, George Harrison. Mirau, ja ha obert les portes del nou museu de la Sobrassada, el primer de Mallorca, és una iniciativa de l'empresa Embotits de Quiló, més coneguts com La Luna, de Solla, perquè compleixen 126 anys. Varen obrir l'any 1900. El museu fa 200 metres quadrats, està a l'Avinguda d'Astúries número 4 de Solla, i per això saludam un dels dos germans propietaris de Embotits Aguiló a La Luna. Joan Frau, com estàs? Benvingut.
1: Què tal? Bon dia.
0: Bona, moltes gràcies. Com va anar la inauguració? Molta gent, molt de curiosos?
1: Sí, va ser un acte molt maco, varen convidar molta gent. M'hauria agradat convidar tothom, però era impossible, no tenim tant d'espai, perquè ens coneix molta gent, tenim molt de clients, molt d'amics, però bueno, varen fer una inauguració ben maca, varen venir les autoritats, varen venir bueno, els amics més propers, i la veritat és que va ser un acte que ens va... Ens va donar molta d'alegria i molt de gust per estar tots junts, ja.
0: Explica'm el nom, perquè Embotits de Quiló o La Luna? Què va primer? Que bueno, com vos he de dir?
1: L'empresa és Embotits de Quiló perquè la va fundar don Pep Aguiló l'any 1900, que era una família que tenien una carnisseria en el carrer de la Lluna.
0: D'acord.
1: I és el carrer comercial de Solla, carrer principal comercial que dona plaça.
0: Sí.
1: I ell tenien aquesta carnisseria i feien sobrassada, com totes les carnisseries en aquell moment, i supos que la marca, clar, li varen posar La Luna perquè estaven al carrer de la Lluna, i s'hipòtesi, diguem, més creïble és aquesta, que la marca ve del nom del carrer.
0: D'acord. Perquè jo sempre vos havia dit La Luna, i clar, l'altre dia vaig veure voltes Embotits de Quiló, després Frau Mayol de Llinatges, dic, mem, com et havia de dir, que per no em vull amunt. De fet, el museu sí. Està a un lloc que era una fàbrica vostra, no?
1: Sí, és que la fàbrica, quan te dic, era una petita carnisseria al carrer de la Lluna. Després, aquesta família, un dels germans va anar a Barcelona i va començar a fer un pot de representant per allà, bueno, el germà que va quedar, o els que van quedar a Solla, i mos podries fer qualque gestió, menys si venen sobrassada per allà. I van ser els primers que van enviar sobrassada cap a la península. I a poc va anar creixent. I a mesura que va creixent, van necessitar més espai i feren una fàbrica a les afores del poble que està ubicada aquí mateix, on nosaltres encara tenim la fàbrica, que ara ja està dins el poble, perquè el poble ha crescut, se va fer l'eixample i la fàbrica va quedar de dins.
0: Clar,
1: diguem que estan nosaltres 5 minuts de plaça, però en aquell moment estava a les afores.
0: Clar, parlem de fa 100 anys, clar. Ara què dius això de Barcelona? Clar, una part del museu està dedicat a l'exportació. A la península, Canaris, França, Algèria, Puerto Rico, Cuba... Des de Solla vareu enviar sobrassada totes aquestes bandes. Alerta, eh? És així?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que té molt de mèrit, perquè en aquell moment les comunicacions, lògicament, eren molt més complexes, i la logística necessària per enviar un producte curat a l'Havana, per exemple, no era qualsevol cosa. Què passa? Que aquest mercat se va generar pel gran nombre d'emigrants que anaven, mallorquins, que se n'anaven a fora. Se n'anaven a Amèrica, a Cuba, a Puerto Rico, a França, i hi havia demanda de sobrassada, perquè en aquells llocs no se podia fer la sobrassada, fa calor. A Cuba no pots, si fan matances, probablement la sobrassada tornarà dolenta perquè fa calor.
0: També perquè, però també perquè la resta de mallorquins entenguin i sàpiguen per què vosaltres directament des d'Esport de Sóller es portàveu. Heu de tenir en compte que Sóller, de sempre, abans dels cotxes, va ser un poble pràcticament autònom de Mallorca, perquè salvar el coll te suposava anar en carro, per ventura estaves un grapat de dies a anar, per exemple, a Palma, a Firà. Clar, sí. Per això Sóller tenia el seu propi banc, el Banc de Sóller, que el podeu veure a la plaça. Tenia la seva pròpia fàbrica d'electricitat, elèctrica sollerense, que encara existeix. I, de fet, a moltes cases de Sóller encara guarden aparells i transformadors que tenien a Sóller. Teníeu 150 volts, ni 125 ni 220, 150, perquè l'Elèctrica Sollerense fabricava a 150 volts. És a dir, Sóller era com una illa dins d'una petita illa. El vostre propi port, les vostres pròpies connexions en França, éreu com un poquet independents, podríem dir, abans de que inventassin els cotxes. No és així, Joan? Éreu com una illa dins d'una illa.
1: I Sóller, per la mala comunicació que tenia cap a la resta de Mallorca, per mort, com diu, d'Escoll, després se va fer estrent i això va agilitzar molt les comunicacions, però hi havia una cultura d'anar de la mà cap a fora, cap a França, i la majoria de famílies de Sóller tenien parents a França, perquè anar a França era més bo de fer que anar a Palma, quasi. Hi havia una línia de vaixells que anaven en esport de Marsella, de Set, a diferent port de França, o Barcelona, que també hi havia molt de trànsit, i això, també en la taronja, que es portaven taronges cap a França. Exacte. Tot això era una dinàmica molt habitual a Sóller, i també va dur, aquest trànsit va dur moltes idees industrials, innovadores, de comerç, cap a un poble que va tenir un auge industrial, per exemple, les fàbriques de teixits, hi havia una Calatrava, hi havia moltíssimes indústries...
0: La fàbrica nova,
1: que varen, varen fer... M'agradaria que hi havia 14 fàbriques de teixits, més o manco.
0: Sí, teniu el vostre propi teixit industrial i agrícola. L'any 1912 se va fer el túnel, se va inaugurar el mateix dia que se va enfonsar el Titanic, imagineu, això va agilitzar molt el trànsit. Després, l'any 98, se va fer el túnel i fa una sèrie d'anys se va aixecar la barrera i va ser quan ho van fotre tot i ara Sóller està saturat tot l'any. I no sé si tu ets dels sollerits que pensen que hauria de tornar a ser de pagament, perquè a mi, que n'en sap que ho van...
1: No sé si de...
0: Tu què opines?
1: No sé si de pagament, però la massificació és evident que té unes conseqüències negatives evidents. No sé com s'hauria de gestionar, però bueno...
0: Gratis per vosaltres i de pagament pels altres. Gratis per vosaltres i de pagament pels altres. Perquè això va venir arran d'això, no?
1: Sí, hi va aquesta... Hi havia que... És veritat que quan hi havia aquest sistema, la veritat, la massificació no era. No sé si era el millor sistema... Però, bueno, era una manera. Aquí també ja és un tema que hi ha molta diversitat d'opinions. Però la veritat és que el problema de massificació el tenim i és un problema greu, és un problema greu.
0: És que, clar, estàvem parlant de la història de Sóller, perquè la història de embotits a Guidó forma part de la història de Sóller fa 126 anys i me n'he anat en el túnel sense bola. Anem a tornar en el museu. Hi ha fotos, hi ha instrumental emprat, màquines de picar, calderes, eines que fa anys que no s'empren i que molta gent jove i no tan jove no ha vist mai emprar. És a dir, serà com un xoc per aquell que no sap com se feia un temps, perquè era una feinada antigament, les màquines van agilitzar molt la feina, no, Joan?
1: Sí, és així. Aquest museu el va iniciar mon pare, ja, que quan l'any 80 se va fer càrrec de l'empresa, que mon pare se va fer càrrec de l'empresa, no, potser la família Frau, va comprar el negoci de la família Aguiló, en els fills del fundador, quan se jubilaren, I ell, quan va arribar, encara feien feina aquí on hi ha ara el museu, que és la maquinària de 1900, 1920. I ell que li va tocar fer una... Perquè l'any 80 tot això ja estava més que obsolet i li va tocar fer una planta de producció nova en maquinari homologada, nova, ja hi havia el mercat comú, directrius que obligaven a llevar tot aquell maquinari. Però a molt bon criteri va guardar, va tancar la porta de la fàbrica vella i van fer la nova. Uh-huh. I va deixar tot el tillatge, totes les màquines, tota la documentació, i ell sempre ha estat un enamorat de les coses antigues, sempre li ha agradat molt tot això, i no va voler tirar res. Deia, no, això me fa llàstima tirar-ho, tot això ho hem de guardar.
0: És que teniu documents...
1: Va ser una gran idea.
0: És que gràcies a això, gràcies a ton pare, teniu documents molt antics sobre l'empresa i fins i tot teniu com una tauleta, com una primera oficina, una oficina com a de fa 100 anys i tot. O sigui, un pot fer un viatge en estens en aquest museu.
1: És tot, perquè mon pare no va voler tirar res. I com que aquí hi havia, per sort, edificis gran, hi havia lloc, i ho vam enfunyar tot allà, que hi havia una cabalada de material... Però ara vam ordenat i hi havia això, hi ha documents antics, els diaris de comptabilitat, hi ha documents que no s'atenen perquè s'han perdut, però n'hi ha moltíssims, fitxes de clients de fa 70-80 anys, que hi havia centenars i centenars de clients de xarcuteria, perquè hi havia representants a diferents, a Catalunya, a València, a Múrcia, a Andalusia, a Madrid, a País Basc... Bé, moltes bandes. I a cada lloc d'aquests tenien un o dos o tres, depenent del volum, representants, que eren els que anaven botiga per botiga a passar les comandes, perquè ara hi ha cadenes de supermercats, hi ha el petit comerç, cada vegada n'hi ha més pots. Abans eren tot petits comerços.
0: Exacte.
1: I hi havia moltíssimes tendes. I aquells representants enviaven una carta... en totes les comandes, se preparaven les comandes, s'enviaven cap allà, aquell representant llavors es repartia, era tot molt més lent. I clar, i tenen totes les fitxes de clients de fa moltíssim de temps, i és una cosa curiosa, hi ha les cartes, totes aquestes cartes estan arxivades, el dia a dia, problemes, qualque partida que pintura no va sortir bé, que la retirassin perquè... jo què sé, la sobrassada no estava com... no havia curat bé o el que sigui, l'havien de retirar. No ho sé, anècdotes...
0: I una cosa...
1: mirar aquestes cartes en un dia a dia que bueno,
0: home, és molt interessant. M'ha cridat molt l'atenció quan t'he llegit que fins i tot teníeu una fusteria, vosaltres mateixos, per fer les caixes per enviar les sobrassades. Això ja és el màxim, no?
1: Sí, sí, hi ha la fusteria. De fet, hi ha una serra de cinc fi grossa, d'aquesta de per teatre on sencers, que encara la tenim. El que no l'hem pogut posar dins el museu perquè no la podem moure, però és de la fàbrica.
0: Mare
1: una serra de fusteria.
0: Un cinc fi, sí, per fer les fustetes. Sí.
1: Sí, i duen trons de les finques de per aquí, de Montnava o d'Esteix, i duen metro, que li deien, que eren trons de pi, i aquí li llevaven s'escorxa, en sus infia feien pots, els ateaven, els quadratjaven, que deien... Jo vaig fer encara en això, mon pare ho feia. Mon
0: mare
1: pare
0: feia
1: de caixes encara.
0: Mare
1: quan
0: de
1: va
0: Déu.
1: Començar aquí, jo encara havia vist, jo tenia aventura de 5 o 6 anys.
0: Que curiós.
1: Però encara, jo havia vist, me'n record perfectament.
0: Voltes sou els més antics de Mallorca, que se sàpiga de matança, sí. de sobrassada. Però sí que és cert que altres empreses també vos han cedit eines pel museu, no?
1: Sí, hi ha unes dues màquines que són d'una fàbrica de solla que era la favorita.
0: Mhm. Uh-huh.
1: I sí, hi ha qualque màquina que mon pare també va replegar de qualque altra banda. Però saps que hi ha dins, ara mateix, saps que hi ha dins el museu? És que no hem musicat tot. Mos falta una sala més.
0: Escolta...
1: totes saps que hi ha dins el museu, n'hi ha una que és de la favorita, que és una embotidora, les altres són d'embotir la luna.
0: És que lo de Sant Fi sempre m'ha fet molta gràcia, perquè dius, clar, és que vos fa falta un altre edifici, perquè si voleu dur Sant Fi, ja me diràs, primer heu de ficar una grua fins allà per Dolor. Jo no sé com el varen ficar ja en el seu moment, alerta. Penseu,
1: no,
0: penseu en el seu moment. Escolta, el xarc està obert cada dia?
1: Sí, de dilluns a divendres.
0: De dilluns a divendres?
1: De dissabte, perdona. No, els dissabtes també, dissabtes de matí fins a les dues. Bé, ara és un horari provisional, llavors l'ampliarem a mesura que si té més afluència, però de moment és de les 10 a les 2 de dilluns a dissabte.
0: I de tots els mallorquins, que, perquè sempre he dit el mateix, segur que hi ha molt de mallorquins que no han estat mai a Sóller. I segur que molt de palmesans ara fa temps que no hi van perquè troben que hi ha massa trànsit. I doncs, anem en tren, que el tren de Sóller també és una empresa mallorquina. Visitam el museu de la Sobrassada, que és d'una empresa mallorquina, i quedam a dinar per allà, a berenar, per Sóller, a un cafè, a un restaurant mallorquí, i fèiem el que jo li dic, economia circular, que tot bé no sortim de Mallorca, Joan. No ho trobes.
1: Això és una gran idea, és un pla perfecte.
0: Ja sempre he dit el mateix. Sempre he dit el mateix, perquè el mallorquí, de vegades, no coneixem Mallorca, i m'on anem a viatjar per altres bandes, i tu li demanes a una persona, per exemple, de Can Picafort, si ha estat a tal banda, i per ventura no hi ha estat, i o un d'Andratx, si ha estat a tal... I no hi ha estat, i en lo maco que és Mallorca, que venen milions de persones cada any per veure no, no té consol que nosaltres no coneguem que nostra. Així que tothom a veure el Museu de la Sobrassada a Sóller, perquè forma part de la història de Mallorca, la històrica fàbrica de la Luna, que ara duen els germans Frau Medoll. Joan, m'hi veuràs prest, perquè jo vull veure això, i m'encanta que se recuperin els documents antics, com gràcies a persones com ton pare, que no va tirar res, i ara tenim tot aquest material per flipar, si me deixeu sa paraula, sobre com era una empresa, una fàbrica de sobrassada fa 126 anys. Joan Frau Meol, propietari d'embotits Aguiló, de la Luna, enhorabona per la idea, i enhorabona per haver recuperat tota sa feinada de ton pare i una ferrada en el teu germà. Gràcies, moltíssimes gràcies,
1: molt bé,
0: Joan.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
0: No em faltava d'altre. Bueno, ara d'aquí un instant mos posarem seriosos perquè parlarem de persones que viuen en el carrer, de sensellarisme. Seran d'aquí un minut després de la publicitat.

0: nostres radios. Participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunidad para omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
7: Avui és la nostra radiografia mallorquina molt volem fer, tornar a fer ressò d'una realitat dolorosa, com deien la setmana passada quan parlàvem amb Càritas, les persones que viuen en el carrer. De fet, l'Observatori Social de la UIB i la Xarxa per la Inclusió han impulsat un primer gran recompte de les persones que viuen en el carrer i que, per tant, estan en exclusió residencial, que és el terme oficial. Començaran per setembre a tots els municipis de més de 20.000 habitants de les illes. Una de les entitats que participaran en aquesta tasca és Espiral, i saludam el seu responsable, Xavi Torrents. Hola, Xavi, com estàs, amic?
8: Què tal, Jaume? Com estàs, estimats?
7: Molt content de saludar-te, però bueno, per parlar d'un tema espinós, dur, difícil, 500 voluntaris, què poden fer per apuntar-nos? O ja els teniu, en aquests 500 voluntaris, per fer què recompte?
8: No, que va, tant de bo, que vol dir que aniríem vient en popa, que se diu, no? No, que va, no, vull dir, necessitem, s'ha calculat unes 500 persones col·laboradores per fer diferents equips que vagin per tots els territoris, com ho he dit, tots els municipis de les illes, de més de 20.000 habitants, i el que pretenem és, fins i tot unes setmanes abans, donar quatre pautes per poder funcionar, tant a nivell metodològic com a nivell de funcionament i com dirigir-nos en aquestes persones, no? Vull dir, és un projecte molt... Molt retador.
7: Sí, seran equip de tres persones, no? Que aniran en criteris també residència i formació per recompte. És a dir, serà una, diguéssim, un estudi científic, podríem dir, no? Perquè 500 voluntaris de si mateix la mostra serà bona, científica, real.
8: Sí,
7: no?
8: Sí, clar, de fet, aquest és el canvi qualitatiu d'aquesta iniciativa, no? Vull dir, fins ara recomptes bàsicament se centraven a Palma, malgrat altres municipis... perquè són dimensions més petites o perquè els nuclis de sensellerisme estan més localitzats, doncs aquest és un dels canvis que s'ha volgut fer, no? Que és ampliar altres realitats i tenir fotografies de tots els municipis de més de 20.000 habitants en l'objectiu, a més, seguint una metodologia contrastada i que ens permeti comparar amb altres realitats d'altres ciutats europees. I llavors, a partir d'aquí, se tracta de disposar d'una fotografia real més enllà de sensellerisme. També estan parlant de persones que viuen en caravanes, en cotxes, etcètera, no? I llavors poder disposar d'eines que facilitin que qui té la responsabilitat de gestió de delegació de govern pugui prendre més i millors decisions, que en el final és el que volem, no? Que se doni una resposta en aquesta manca d'habitatge.
7: Primer fareu un recompte amb persones que, com tu dius, dormen en cotxes, caravanes o assentaments, i un altre amb persones que viuen amuntegades en una habitació o que estan a punt de ser desnonades. Néstor Romero, de Càritas, va dir que aquestes persones que viuen d'aquesta manera va dir una frase que me va impactar, que són espais de supervivència, no són llars.
8: Sí.
7: Espais de supervivència. Sí. No havia trobat mai una definició tan bona. Són espais de supervivència. Xavi, estem encunyant fins i tot paraules que ni se mos hagués acudit fa 10 o 12 anys que utilitzaríem, Xavi.
8: Sí, malauradament és com el terme de treballadors o treballadores pobres, no? Sí. I mai se m'hagués acudit que una persona accedís al mercat laboral, fes una feina, però tot i així no pogués fer un projecte de vida, no? Pues amb l'exclusió residencial està passant el mateix. Aquest recompte se centrarà només en persones que estan a carrer, sigui en cotxes, en caravanes o en assentaments. No entrarem en temes d'habitatge perquè és un altre meló.
7: Sí, sí.
8: Tot
7: sí.
8: I que es veurà que també s'haurà d'afrontar. Val? Perquè ara nosaltres mateix a Espigal, per exemple, tenim famílies que estan convisquent en una sola habitació i alguns no tenen ni un espai per fer les feines dels deures, no? Llavors, en aquest sentit, és una qüestió de maltractament. Sí. Perquè si els infants no poden tenir ni intimitat, ni un espai per estudiar, ni per desenvolupar-se, pues, evidentment després els demanaran que estiguin formats i que puguin accedir al mercat laboral. No? Llavors, és una qüestió, com bé deia Esther, aquí per si moltíssim, de supervivència, però també de dignitat. I aquí, pues, aquí com a tercer sector, hem de compartir i denunciar aquestes situacions i les han de quantificar primer, perquè haurien de poder saber exactament de què estan parlant i de quantes estan parlant, no?
7: Clar, perquè...
8: I a partir d'aquí pitjar per prendre millors solucions.
7: És que tu ara ho deies, treballadors pobres, això no passava des de la revolució industrial, i és una cosa... I tot va començar, tu te'n recordaràs, quan fèiem el programa junts a la tele, a les hores baixes, amb aquell matalàs a Eivissa a un balcó. Te'n recordes? Fa 7 o 8 anys. Allà va començar. Allà va ser l'espurna que va encendre el foc, diria jo. I d'allà hem passat a veure campaments, persones, funcionaris, que tu dius que els polítics només han reaccionat quan l'exclusió ha afectat a professors, sanitaris i membres de les forces de seguretat, perquè és que, clar, és que mos quedarem sense metges, sense professors, sense policies, i aquí ja estàs contant dit web. És que no li basta un policia. Hi ha de viure un campament que en roba a Eivissa. I aquí és quan mos hem posat les mans en el cap. No?
8: O han d'habilitar l'Albert de Formentera perquè els professorat interins puguin malviure i passar el mes de juny o el mes de setembre. No? Necessiten una resposta, que col·lectius. Jo no estic negant això ni molt manco. Però hi ha altres col·lectius que estan invisibilitzats i que, a més, quan els atopam, els miram de reull i amb certa superioritat.
7: Sí.
8: No? I evidentment, i això té un nom, això és aporofòbia. És a dir, quan tenim aquesta por rebuig a les persones que estan en situació de pobresa, en aquest cas de pobresa més severa, perquè és de sensellerisme, doncs, evidentment, això té un nom. No? Però, clar, el canvi de paradigmes que fins ara identificaven pobresa amb cartrons i dormint al carrer, amb una flaçada tal, fins i tot amb el pot de vida a vora, no? Perquè aquest és el paradigma de les persones de sensellerisme. Però és que mos estan trobant, i l'exemple de l'antiga presó de Palma és un fet, en gent que està fent feina i que no té per pagar-se un habitatge. Ja, una habitació, ja no només una habitació, no? I llavors aquí hi ha un matemàtic, Zareb, que diu que i va demostrar científicament que davant d'un problema complex no existeix una única solució i simple. Llavors, no existeix una solució simple. El que hem de fer és un conjunt de mesures que permetin rebatre o desmuntar o donar solucions en aquest problema de manera coordinada i complementària. Perquè no hi ha una única solució. Mal, o no és viable. Hem de construir no sé quant d'habitatges públics. Perfecte, per això necessito un temps i un tal, i necessitem una opció a curt termini. Ah, doncs descartem a construir i anem a opcions a curt termini. No, escolta, però no podem descartar construir. Llavors, hem d'anar generant diferents solucions complementàries i coordinades amb accions a curt termini i accions a llarg termini, evidentment. I aquí hi ha d'haver un punt de generositat en quant a posicions. L'objectiu final d'aquest recompte és facilitar informació i compartir informació tant a la societat com a qui té la responsabilitat del govern, perquè puguin prendre mesures i puguin prendre polítiques que reverteixin aquestes situacions. I això requerirà que hi hagi un punt de consens i un punt de generositat per part de que hi hagi un gran acord polític en aquest sentit, perquè no se desfagin ni se desfagin les mesures en funció d'una alternança de govern que sigui possible, no? Això és on pot sacar-te'n els reis. La primera passa, fer aquest recompte i disposar de dades. La segona, pues seguirem insistint en aquesta línia de... Escolteu, això mos està desbordant. Mos està desbordant. I quan no se comencin a prendre mesures, allò... No, ja no mos basta que se posi en marxa una mesura i que la resposta sigui la crítica. Bueno, posem-la en marxa, avaluem-la, mentre posem-la una ansa, avaluem-la, a medida que anem tenint informació, se va ajustant. Bueno, doncs havíem pensat que arribem aquí, no hem arribat. Quina mesura correctora prenem, no? I això, en el final, és governar també. És prendre decisions i anar-les ajustant. I el paper de la societat civil, doncs, és aquesta. S'ha de denunciar, s'ha de sensibilitzar, s'ha de participar en aquest recompte, per exemple, perquè 500 persones col·laboradores són moltes. O sigui que des d'aquí, doncs, animar a tothom que tingui inquietud de poder fer aquest, de poder col·laborar amb aquest recompte, i també que sigui un poc una crida a la sensibilització, no? Clar, trobarem moltes realitats i la millor manera de respectar-les és conèixer-les.
7: Efectivament. I si teniu un veïnat que viu en el carrer, jo en tenc un, nom Ramon, entre tots el cuidam, un dia li davallam un plat de llenties, un dia el confidam un cafè amb llet, és el vostre veïnat, és el vostre veïnat, perquè en Ramon... viu en el carrer, davant que nostre, però tot l'estimam perquè és el nostre veïnat. El que passa és que ha acabat en el carrer, no li hem demanat mai per què, però el consideram el nostre veïnat i entre tots el cuidam, a més si està bé, a més si s'ha afaitat, de vegades li demanem una flaçada, perquè al cap i de fi, si viu a 10 metres teu, és el teu veïnat. I ho hem de veure així. La porofòbia no hauria ni de tenir nom, no hauria ni d'existir. Xavi Torrents, per setembre estem en contacte i ja parlarem a l'observatori o a la xarxa per veure ben com va, perquè és molt interessant aquesta dada científica que traureu. Xavi, una ferrada, amic, i gràcies per la feina que feis. Gràcies, Xavi.
8: Adéu, gràcies.
7: Adéu. Nosaltres ara continuem amb més coses el Dia Mallorca, concretament de les novetats que ens arriben des de l'Ajuntament de Palma.
9: L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
10: Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
7: Bones notícies ens arriben des de Cort perquè l'empresa municipal de Transports de Palma, la EMT, està reconeguda en el Premi Solidaris del Grup Social 11 de les Illes Balears, a la categoria d'estament de l'administració pública. Per això en volen parlar amb el seu responsable, el regidor de mobilitat, Toni Deudero. Senyor Deudero, bon dia.
11: Hola, bon dia a tots.
7: Bueno, sembla que s'ha reconegut, ONCE ha reconegut els avanços realitzats en matèria d'accessibilitat, eliminació de barreres físiques, de comunicació... És a dir, jo m'imagino que això s'han fet una sèrie de coses tant dins dels autobusos com a les parades, no és així?
11: Sí, efectivament. Hem estat molt contents de veure que el grup social 11 ha pensat a CMT de Palma per donar-li aquest galardó, que estem molt contents de poder rebre el dia 1 de juliol. Saber que estem compensats amb aquest premi és perquè és un resultat de tota una feina feta en aquests anys que duim governant, perquè per una banda dins els autobusos s'han fet tota una sèrie de millores per persones de mobilitat reduïda, per invidents a bordo dels autobusos, les rampes que són mecàniques, que també poden obrir-se manualment, la part reservada per les cadires que tenen les persones que tenen mobilitat reduïda, en el cinturó de seguretat, en clatges de seguretat, tot el tema de les botoneres que vagin també en braille, Ametller. I a part d'això, dins el món de la part de les marquesines, el tema de tenir-les també adaptades en so perquè se puguin escoltar les instruccions, també amb tota una obra que s'ha fet en tota una soleria podotàctil, que se diu que són aquestes baldoses que són diferents, que són granulades, que quan trepitges se pot veure perfectament on acaba la marquesina per tal de que les persones no hi sàpiguen on han d'esperar l'autobús, etc etc. I a part d'això també varen prendre bona nota de les qüestions que mos explicaven a les reunions els representants del grup 11 i varen fer xarles i varen incloure dins l'itinerari formatiu dels conductors totes aquestes qüestions que tenen que veure amb persones de mobilitat reduïda i invidents que han de menester més que ningú el transport públic, en aquest cas de Sameta de Palma. I la veritat és que en el final tot això dona fruits i aquest reconeixement mos dona molta alegria.
7: Clar, i tot això, clar, perquè no només dins l'autobús, és també mentre s'espera l'autobús, com vostè ha dit, aquest paviment podotàctil que un ja sap on està, i tot això forma part del pla integral d'accessibilitat de parades, les marquesines s'han adaptat, com vostè ha dit, les voreres per facilitar l'accés, que són aquest quan l'autobús se tomba una micona i la vorera dona... facilita que la cadira entri dins l'autobús. S'han adaptat 200 marquesines existents, 130 més de noves, és a dir, no només dins l'autobús, sinó mentre esperem l'autobús, que les persones amb mobilitat reduïda o amb invidència han de tenir aquestes eines, és a dir, una cosa abans l'altra, no?
11: Sí, efectivament, perquè a més són persones que per les seves circumstàncies moltes vegades no poden gaudir d'un cotxe particular i surt del transport públic. Si hi ha una cosa evident és que en aquest entorn és més essencial i més important que mai. I ara ja tenim a ciutat els nous autobusos que ja estan arribant, que quan un puja veu realment que ja pegam un bot per entrar dins el segle XXI i veuen totes aquestes modificacions, ja venen de fàbrica i se pau per saber perfectament els puestos on un invident sap perfectament on tindrà el seu puesto per saurerí, les rampes que també són manuals a part de mecàniques per si de cas és sistema fallàs, les botoneres amb el sistema Braille per poder-ho llegir en sos dits els invidents, etc etc. Tota una sèrie de modificacions i millores que és el que entenem que han valorat des de l'11 per donar-nos aquest premi que ens fa estar ben orgullosos.
7: Un premi que serà dia 1 de juliol en el Teatre Principal de Palma. Imagino que

0: I llavors amb aquesta entrada en el segle XXI dels nostres autobusos de l'àrea metropolitana de Palma. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tots. Una ferrada.
0: Nosaltres, entretant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
2: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
3: L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
2: Ivetres Ràdio és cultura.
4: De 8 i 47 minuts.
5: Són les 8.
4: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
6: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'Ivetres Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ivetres.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar Ivetres Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestro.
10: La mà és dretana i la cama és esquerrana.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas
1: des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Xavi Oliver, ben tornat, com estàs?
2: Jaume Noguera, estic molt bé de veure-te en dijous. Teòricament venim els divendres, normalment, però avui hem avançat un dia, teníem moltes ganes de veure-nos.
1: Tantes que han dit, per favor, dijous. No, és que en Xavi Oliver és un home que fa tantes feines, fa tantes coses que... Jo crec que ets un poc com en Son Goku. Allò que se movia tan aviat que era en diversos llocs en el mateix temps.
2: Sortadament és perquè me'n vaig de vacances.
1: Ah, sí?
2: Sí, exactament. Sí, som anat a...
1: Això és un bon motiu. Sí, senyor.
2: Home, sí, ets junt. Primeres vacances de l'estiu, però bona, Jaume, contents. Avui duc una secció que...
1: Conta'm.
2: Per ventura podries fer-ho tot sol, fora guió i fora mirar res, perquè avui m'on anem a...
1: Ah, sí, és cert. A Londres.
2: Londres, la bèstia del cor de la música popular a Europa, és una ciutat completament, és immensa, 9 milions d'habitants, que batega un ritme diferent segons la barriada. No és el mateix, és glamour clàssic de Kensington, els alternatius de Camden, el sourbà i rebel de Brixton, a tot això, és dir, clar, John Sharp, com si hagués viscut un parell d'anys a Londres, cosa que, i de fet no he estat mai, tu sí, imagina.
1: Jo he estat dues vegades de moto pròpia, així, per anar jo així a veure Londres, i dues vegades més, a la volta a el market, que no te'n temps de res, perquè quan vas per feines no te'n temps de res. Te fiquen dins del microbús, veus, pam, pum, pam, i tornes. És a dir, realment, de les quatre vegades només he estat dues.
2: Però per música imagino que la deu conèixer bastantment. Els grups són grups que intues que t'agradaran molt. És una mescla fascinant, tradició del pop britànic, la fúria obrera del punk, i clar, també s'influenci de la diàspora caribenya i africana, del rock psicodèlic al punk, del britpop al grime i al soul més elegant. I començant en Jaume pel rock dels anys 60-70, la postal sonora que tothom té al cap. Els estudis d'Abbey Road, guitarres elèctriques i un esperit rebel que, de qualque manera, i ho sabem, va canviar el món. Allà hi van néixer bandes com els Rolling Stones, The Who, els arquitectes del rock progressiu, els Pink Floyd, que se van conèixer precisament estudiant a una universitat de Londres. And I know that you care. Exactament, i Pink Floyd i Londres mantenen un vincle històric que és indissociable i que va redefinir la cultura musical global. La banda se va fundar a la capital britànica a finals de l'any 1965 i va començar a forjar la seva llegenda als mítics clubs de l'escena underground de Londres, com l'UFO Club, per exemple. I Jaume, jo si te demano una banda fundada el 62 a Londres...
1: Sens dubte, els Rolling Stones...

0: Exactament, Jaume, jo sé que t'agrada molt dels Rollings.
1: A mi sempre he tingut aquesta eterna dicotomia de la que parlarem ara, perquè els Rollings i els Beatles s'assemblen... són igual que els cans i els moixos. S'assemblen en que tenen quatre potes i pèl. No tenen res que veure. És com que dir, què t'agrada més, els waterpolo o els golf? És que no tenen res que veure.
0: Però tu què t'agrada més? No, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: és igual. No, és igual. Tu què més de Rollings? Andrea, escolta això, tu què més de Rollings o dels Beatles? Diu, no, jo, no, jo som més dels Doors. I diu, no, no, no, no, no, dels Doors no. Has de dir, o Beatles o Rollings. Ho has pillat. És molt dolent. El Beatles. El Beatles, l'Andrea diu del Beatles.
0: El Beatles, exactament. Bueno, almenys, la història de Rollins va començar quan en Mick Jagger i en Keith Richards compartien un pis ruïnós i gairebé sense calefacció al barri de Chelsea. I clar, allà passaven els dies escoltant blues i assajant, també fent altres coses, que també són sabudes, i la banda va fer el seu primer concert oficial al mític club d'Oxford Street, al Marquee. També se va consolidar la seva fama als itènets de lots dolents, els rebels. Bueno, i també a Rock, a la capital britànica, va ser una vàlvula d'escapament per a la joventut. Era una identitat cultural que ràpidament a Londres va conquerir el planeta sencer. Però Londres també és elegància i pura excentricitat. I aquí... és on va créixer una de les figures més grans de la música universal. Ell és el camaleó David Bowie, que va néixer al barri de Brixton i que va revolucionar l'estètica amb el glam rock.

0: Ens herois només per un dia.
1: Sí, senyor.
0: Exactament, molta gent pensa que aquí tenia escolors, els ulls, els colors dels ulls diferents. Però, en realitat, els colors, les seves pupil·les, eren el mateix. El que li passava és que tenia una pupil·la dilatada permanentment a causa d'una forta punyada que va rebre durant una brega a l'escola. I per sa mort d'una lota, els li van pegar un cop de puny que li va fer mal a l'ull de per vida i en el múscul de ciris, de l'ull esquerre, i per això tenia un ull de cada color.
1: No ho sabia. Ja. Quina cosa més curiosa.
0: Sí, hi havia gent que diu que duia lentilles, altra gent que bona.
1: Bé, ara parlarem d'altres grups, però també hem de recordar, per exemple, que el rock podria haver nascut, no és pop, el rock podria haver nascut a Londres, perquè l'any 68 se van formar a Led Zeppelin, a Londres.
0: També, sí, sí.
1: Alerta, que a Londres també hi havia un calamull de coses.
0: Exactament, i si xerram d'himnes colossals, hem de parlar, evidentment, de Queen, que se va fundar a Londres al 70 i va fusionar el rock amb l'òpera, amb Freddie Mercury, aquesta veu irrepetible, i després, de fet, Londres va acollir les seves fites més grans, des de les memorables nits d'enregistrament als mític Trident Studio fins al llegendari concert de l'estadi de Wembley l'any 1985, que de fet és considerat un dels millors directes de la història de la música.

0: Ara, també, clar, ja m'ha revengut a l'escena aquesta, la pel·lícula que del biopic d'en Freddie Mercury, que està clavat. És a dir, està
1: un moment, en què davall en Bono Dudós, i la càmera puja, i se veu una pancarta que està a l'enrevés, que és que en el concert de la pancarta estaves en revés en el mateix moment en què en Bono davallaves, que està clavat, però clavat. S'ha de veure el concert un parell de vegades. Jo recordo que el vaig veure el 100 demà, perquè Espanya no se va fer en directe, el 85 se va fer en diferit, i va ser una verdadera meravella, perquè hi havia artistes que no sabien ni qui eren, tenint en compte que jo tenia 17 anys.
0: Clar.
1: Home,
0: sí,
1: espectacular.
0: El 85, i després, a final del 70, la ciutat se va sacsejar completament amb l'explosió de la working class, i aquí arriba el moviment punk. Arriben els Sex Pistols a rebentar sobre establert i, sobretot, The Clash. Clar, en aquest disc seu, London Calling, és un monument a la història de la música. Varen agafar la ràbia del punk. La varen agafar, la varen ficar i la varen mesclar amb els ritmes del reggae i ska dels migrants jamaicans de la ciutat.

0: Clar, si parlant dels 70 i de Londres, hem de parlar de Sir Elton John.
1: Exactament, Sir Elton John, nascut a Pinner, a Gran Londres, un dels solistes més reeixits i influents de la història de la música pop-rock, famós per les seves melodies al piano, les seves oberes extravagants, i ha fet cançons que són himnes. Sí. Your Song, Rocket Man... ara, de fet, he cagut en el fet que dues de les cançons dedicades a espais més famosos del món són de David Bowie...
0: Space Oddity.
1: I de Elton John.
0: Rocket Man de Negro. Sí, senyor.
1: Exactament, sí. Després Crocodile Rock, o aquest històric Candle in the Wind.

0: 1997, com a homenatge fúnebre a la seva gran amiga, la princesa Diana de Gales.
1: Això ho vaig veure també en directe, i cada vegada que ho veus, està internet, se te posa la pell de gallina. És, és un moment tan emotiu i tan maco, aquest Candle in the Wind, de l'abadia de Westminster. Preciós, preciós. De fet, el segon senzill més venut de tota la història de la música a nivell mundial, només superat per White Christmas, d'en Bing Crosby, superant els 33 milions de còpies venudes, tu.
0: Exactament, i bueno, hem d'avançar en els temps, és que, clar, mos queden molta gruts, moltes bandes, no sé si arribarem a dir-les tots, però, bueno, clar, hem d'anar per Blur, per exemple, una mica més tard, al 96, xeram d'un grup de joves que se varen conèixer a la universitat també, Chris Martin i els seus companys de Coldplay. Viva la vida s'inspira en el darrer quadre de Frida Kahlo i narra de forma poètica la caiguda i execució del rei Lluís XVI durant la Revolució Francesa.
1: Home, que no. Ben fet, sí, perquè va ser quan Maria Antonieta va dir per què fan tant de renou els pobres en Esquerra? Va dir, perquè no tenen pa, i ella va dir, que mengin pastissos. Diu, compte-se, llegenda.
0: I bueno, ja m'ho anem a Tottenham. Bé, no sé si es pronuncia Tottenham, Tottenham, bé.
1: Jo crec que Tottenham és així, si ho pronuncies un poc en plàconi. Correctament crec que és Tottenham.
0: Tottenham, i de veu poderosa, és internacional, i és...
1: Adele!
0: I d'Adele també poden passar la inoblidable Amy Winehouse.
1: No, no, no.
0: Exactament, Amy Winehouse és icona musical definitiva de Londres del segle XXI i la seva història és impossible d'entendre sense el seu barri, que és Camden, el seu quarter general i autèntic refugi espiritual. Amy vivia, sortia de festa i tocava de sorpresa als pubs locals de Camden. I, bueno, és clar, això és un... convertir els carrers d'aquest districte del nord de Londres en l'escenari visual de la seva estètica retro i de les lletres del seu aclamat disc Back to Black. Clar, una seva connexió amb la ciutat és tan immortal tal que poc després de la seva mort, la barriada la va homenatjar instal·lant una estàtua de bronze a mida real al cor del mercat de Camden, que era el lloc on centenars de fans d'arreu del món continuen deixant-li flors i regals. I més, bueno, Londres actual, hem de parlar també de Dua Lipa. Bueno, el coneixies, el Dua Lipa?
1: L'he vist en els anuncis i sé que és famosa i molt, molt curra, però no coneix la seva música.
0: I de bona, és famosíssima, és, i sona arreu tot el dia.
1: M'apareix que ara s'ha casat amb un actor, ha hagut una cosa, no sé, sí, però és que jo no segueix molt aquestes coses.
0: Bé, se la coneix com a reina del pop internacional i, bueno, jo, Londres, al final, Jaume, això és una explosió constant de gèneres, de supervivència a través de la cultura, d'actitud, de ritme, i jo crec que arribats en aquest punt ja poden començar a tornar.
1: Sí, sí. Vinga, tornem.

0: Jaume, aquesta cançó te la dedica a tu.
1: Friends will be friends, m'agrada. I de, mira, la, recull el testimoni amb molt de gust. Els amics sempre seran amics. Avui hem estat a Londres, hem passejat per Camden Town, i és una visita que paga la pena, perquè jo hi tornaria, a Londres. Tot i que he estat dues vegades. És una ciutat que pots estar moltes vegades i no l'acabes de veure. Xavi, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Jaume, que estiguis
1: moltíssima
0: bé.
1: Moltíssimes gràcies a tots. Tornem demà. Vos deixem les notícies i els esports.
2: Bon dia. La situació meteorològica està dominada per l'estabilitat a tot l'arxipèlag. Ara tenim el cel destapat i va arribar un pols en suspensió que cada vegada serà més present a l'entorn de les illes, el Manco, fins a finals de la setmana.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bon dia. El govern construirà 120 habitatges per a investigadors i professors de l'UIB al Parc Vit de Palma. S'oferiran en règim de lloguer i amb espais i serveis comuns per fomentar així la interacció social.
5: Les obres, que suposen una inversió de més de 20 milions d'euros, podran començar al llarg del primer trimestre de l'any que ve, de 2027, i ho faran amb una previsió d'un any i mig de durada. Amb aquest projecte, el govern assegura que vol impulsar l'activitat del Parc Vit, on ara mateix hi ha d'haver 3.000 treballadors, també convertir-lo en un punt d'innovació i coneixement. Antoni Costa és el vicepresident.
6: En les dificultats d'habitatge que ara mateix hi ha a les Illes Balears, la possibilitat que venguin treballadors d'empreses d'Espart Vit o que s'ubiquin a Espart Vit i tinguin una solució habitacional, un habitatge de lloguer temporal, per nosaltres és una infraestructura estratègica. Els habitatges són estratègics per poder atreure empreses en Espart Vit.
4: Més qüestions. La patronal del transport nega que la cancel·lació d'una excursió escolar de final de curs aquest dimecres al Col·legi Verge de Lluc de Palma hagi estat a causa de la substitució al servei per dur turistes. La federació considera que algunes de les informacions publicades no reflecteixen de manera adequada les circumstàncies que varen originar la incidència i que l'empresa ja havia avisat l'escola que això podia passar.
5: En un comunicat, la Federació Empresarial de Transports ha lamentat avui que els estudiants no haguin pogut fer l'activitat prevista per al final de curs i ha mostrat també la seva comprensió pel malestar generat entre les famílies i la comunitat educativa. Per això sí, la federació assenyala que la companyia havia advertit durant mesos de les dificultats per garantir el servei en les dates previstes a causa de l'elevada concentració d'excursions escolars durant les darreres setmanes del curs. Fins i tot, diu, es va plantejar al centre educatiu la possibilitat de valorar dates alternatives o bé cercar altres opcions de transport amb prou antelació.
4: I atenció ara a aquesta notícia. El Reggaeton Beach Festival ha anunciat la suspensió de tota la seva gira per a l'estiu de 2026. Aquesta mesura afecta directament a Mallorca, on el festival preveia omplir Palma els dies de 8 i de 9 de juliol. L'organització també ha confirmat el cessament definitiu de totes les seves operacions.
5: La gira d'enguany tenia previst passar per Mallorca, Tenerife, Barcelona, Alacant, Santander, Madrid i Nigrán. La nova direcció ha explicat avui que els problemes econòmics i financers fan inviable el projecte. Per aquest motiu, l'estructura de la companyia ja no pot donar les garanties necessàries per fer tots aquests esdeveniments. L'empresa lamenta el cop que suposa la notícia per al públic i també per als proveïdors. Durant els pròxims dies s'anunciaran les passes a seguir per als afectats a través de canals oficials.
4: I avui també destacam que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a fer alguna cosa no desitjada durant una relació sexual. Ho recull l'Enquesta Nacional de Salut Sexual que s'ha publicat avui. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat aquesta dada de molt greu y preocupante.
7: La mejor respuesta frente a la desinformación, frente a los riesgos o frente a la violencia sexual no es mirar hacia otro lado, sino ofrecer más conocimiento, más herramientas y más capacidad de decisión a la ciudadanía. Hace 15 años la gran pregunta era si debíamos hablar o no de sexualidad. Hoy la pregunta es cómo garantizamos que las personas puedan vivirla de forma libre, de forma segura, de forma informada.
4: És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
3: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.
1: És la 1:05, bon dia, benvinguts a Esport 3 i Betre Ràdio. Rebeu una salutació d'Andrea Sánchez i Joan Jiménez en el control, Gavi Fortes a la producció i redacció, juntament amb en Xisco Ribas i qui vos parla a la coordinació, Toni Fuster. El Real Mallorca continua negociant amb Luis García Fernández. El club hora d'ara encara no ha arribat a un acord definitiu perquè el Luis García està també en negociacions en la Unió Deportiva de Las Palmas, club en el que ha estat aquesta passada temporada i en el que ha disputat precisament el play-off d'ascens a primera divisió. Mentre hi ha sortida de l'entrenador del Leipzig i estan a l'espera que fitxin a Martin de Michelis, el Mallorca també està a l'espera que pagui el Leipzig la clàusula de rescisió de 2 milions i mig d'euros al Mallorca, i el Mallorca acceleri ja i anunciï qui serà el nou entrenador en vista en aquesta pròxima temporada de segona divisió, que ja és ben hora. En el Mundial de Futbol, la selecció espanyola continua preparant el segon partit d'aquesta fase de grup contra Aràbia Saudita, que disputarà diumenge a les 6, a les 6 de Sora Baixa. El jugador Dani Olmo confia plenament amb el seu equip.
2: Estamos bien, somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo. Seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: Pel que fa a altres grups, ahir vespre Portugal va empatar un contra República Democràtica del Congo. El mallorquinista Samu Costa va quedar a la banqueta sense sortir cap minut. Anglaterra va guanyar per 4-2 a Croàcia i aquesta matinada gana un Panamà 0 i Uzbekistan 1, Colòmbia 3. Va debutar el defensa mallorquinista Johan Mojica, que va jugar tot el partit. Pel que fa als pròxims compromisos, pròxims partits, avui a les 6, República Txeca, Sud-àfrica, a les 9, Suïssa, Bòsnia i Herzegovina, a les 12 de vespre, Canadà, Qatar, i ja a les 3 d'aquesta pròxima matinada, Mèxic, de Javier Aguirre i Toni Amor i Pol Lorente s'enfrontaran a Corea del Sud de Canin Lee. I també la segona federació, l'Atleti Balears, continua projectant les línies mestres en vista a la plantilla de la pròxima temporada. El nou entrenador, Òscar Troya, passarà pel micròfon d'IB3 Ràdio. I la penya esportiva Sant Eulàlia continua preparant el seu partit de tornada de la final del play-off d'ascens de segona federació contra l'Arena d'Armilla, de Granada. Avui el nostre company Víctor Sancho parlarà amb el jugador de la penya esportiva, Marc Fraile. Avui visitarà els estudis d'aquesta casa algun component de la plantilla del Mallorca Volley Femení, que han ascendit a la Superliga 2. El seu entrenador, Sam Asensio, el segon entrenador, Marc Alou, i la jugadora Mireia Alzamora. I amb aquests arguments, Mori Poran, des d'ara i fins a les dues, aquí, a IB3 Ràdio.

0: I sense més preàmbuls, entrant ja en matèria, l'actualitat del Real Mallorca, 5 cèntims, perquè tampoc hi ha gaire novetat respecte a el que varen comentar ahir, les negociacions amb el futur entrenador, tot i que les darreres hores apunta a Luis García Fernández, la cosa encara no està del tot clara. Gavi Fortera, bon dia.
1: Bon dia.
0: Miquel Berger, bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
0: El Mallorca que maneja aquesta opció, ara mateix, sembla la de sí. Luis García, no? Sembla que, de moment, tot apunta a per aquí.
2: Sí, l'opció principal ara mateix del Mallorca és en Luis García Fernández, que té una oferta condent de renovació de les Palmes des del mes de març, i que sí que sap, per boca del Luis García, que el Mallorca està interessat en la seva contractació.
0: Per tant, ara és simplement que se posin d'acord representant de Luis García, que estigui d'acord amb Luis García, en les condicions que el Mallorca li proposarà.
1: Això me fa l'efecte, no sé, tal vegada és bogeria el que vaig a dir, però me sembla que el Mallorca no fitxa. El Mallorca està assegut esperant que arribin ofertes d'entrenadors. És en revés. Ell, el Mallorca, no oferta per un tècnic ni per un jugador. No, espera menys que li ofereixen. I això me sembla que és una mesura molt significativa de lo que és el Mallorca els darrers anys. No arriben tècnics que el Mallorca vulgui fitxar, no, arriben tècnics que són oferits en el Mallorca.
0: Aquí que ja...
1: No ho entenc.
0: Que
1: no.
0: Ja han renovat, Pablo Hernández ha renovat pel Castelló, el Burgos ha fitxat en Sergio Francisco, això segona, perquè primera avui han conegut, per exemple, que finalment Iago Barrasate no anirà en el Rayo Vallecano, han fitxat a Beñat San José, Miquel.
2: El de l'Eibar, han pagat 400.000 euros. Sí, 400.000 euros i res, bé, ja ho veurem. Jo crec que no sé... El que diu en Gavi és que no sé com han arribat fins a Luis García. Jo sé, jo crec que sí que hi havia... Bé, supos que han estudiat el mercat després de les urgències de Michelis i han vist aquesta oportunitat i veurem com acaba, perquè Luis García no és que hagi dit jo vull anar al Mallorca, o al Manco, jo no tinc aquesta informació. Jo sé que Luis García ha avisat a les Palmes que també té en marxa aquesta operació, més enllà de l'oferta de renovació que té allà amb el conjunt canari.
0: Luis García coneix la ciutat esportiva, coneix un poquet el Mallorca, però clar, coneix un poquet de quan fa...
1: 2004-2005.
0: 21
2: anys.
0: O sigui...
2: Sí.
1: Bueno, coneix les instal·lacions i encara s'han renovat les instal·lacions, bé. O sigui que ja me diràs.
2: Però vaja, l'important, pues, molta gent deia de mitjans és que no coneix la segona. Bé, pues ara ja tens un entrenador que ja la coneix.
1: Això sí.
0: I que ha ficat les Palmes a play-off.
2: Sí, l'ha ficat a play-off amb una, no sé, la planificació de la plantilla de les Palmes un poc estranya, amb jugadors com Jesse, Sandro, Jonathan Viera en ple 2026. Però bé, hi ha unes declaracions molt bones d'en Jonathan Viera fa uns mesos que deia que aquest era un bon entrenador, que li havien de deixar fer feina, i que ho deia tot i que ell no jugava, que això és important. També
1: aquí està la importància de les declaracions, no?
2: Sí, exacte. Li va dir a la premsa, m'heu de fer cas, que aquest senyor és un bon entrenador. No sé, el coneix... Com a entrenador el coneix més que nosaltres, segurament,
1: I sembla que a la premsa canària i a l'aficionat de les Palmes no els hi ha agradat massa, Luis García.
2: Sí, he vist una enquesta, no? Sí, bé, no sé. Una enquesta que no...
1: Com que no puges, molt... ja és dolent. I si haguéssim pujat, sí. Seria boníssim. Això és com
2: sí,
1: tot.
2: Sí. No, sí, jo no ho sé. És cert que és un entrenador molt jove... que ha tingut dues experiències, dues banquetes. L'Espanyol no va evitar el descens, tot i que ja la va agafar molt tocat i el van fer fora de seguida l'any a segona divisió, i ara les Palmes. És a dir, són dos objectius amb l'Espanyol i amb les Palmes que no ha complert. Això és, no es pot discutir, però no sé si... No sé què diu això de la capacitat o no del Luis García, que en tot cas sí que és un entrenador jove, que ha tingut experiència també al Qatar, que xerraven molt bé d'ell quan duia el juvenil de l'Adam, que juga molt un 4-3 clàssic de tota la vida, molt, molt teòric. Bueno, veurem.
0: Lo que no he vist són tantes crítiques, sí, Miquel, com les que he pogut llegir per Luis Carrión,
2: sí. Sí, Luis Carrión. Luis Carrión. Clar, és que Luis Carrión...
0: Hi ha plogut en Luis Carrión,
2: Sí, a les Palmes no va anar bé. A l'Oviedo, que el va fer a segona divisió, el va dur a la final del playoff que va perdre precisament contra l'Espanyol, que aquell any va començar la temporada de Luis García.
1: I que tenia Leo Román a la porteria.
2: i que tenia el Leo Román a la porteria, però sí, sí, que és cert que després del play-off no va continuar l'Oviedo perquè volia entrar a primera divisió i se'n va anar a Les Palmes, la qual cosa no va agradar gens ni mica a l'afició de l'Oviedo, que després el va fitxar l'any passat, i entre Les Palmes a primera i l'Oviedo a Les Palmes, el que ha fet aquesta manet és no guanyar cap partit i aconseguir el rècord de dirigir partits a primera divisió sense haver guanyat cap.
0: Bé, a tot això, el Leipzig ha anunciat la destitució de l'entrenador, d'Oler Werner, i m'imagino que fa via ja perquè De Michelis pugui ser l'entrenador del Leipzig.
2: Sí, supos que la primera passa era aquesta, era la destitució d'un entrenador que ha deixat l'equip tercer a la Bundesliga.
1: Mira que s'idea aquesta, en el Mallorca, tu, en Oler Werner.
0: Sí, un canvi de cromo. És estrany, però, també, que s'hagi encarregat un entrenador que ha fet tercer, que ha hagut de pagar una indemnització, perquè és que al final, entre una cosa i l'altra, li haurà costat d'haver 10 milions d'euros, perquè ha d'acomiadar també els seus ajudants, i entre una cosa i l'altra, i ha fitxat gent de Michelis, mira bo que ha costat,
2: Jo el que m'han contat és que aquest senyor, que sembla que no va començar molt bé la temporada l'any passat, té una bona relació amb el director esportiu del Leipzig, ¿vale? Però una relació dolenta amb els del grup Red Bull, que són Jürgen Klopp i Mario Gómez. Que Mario Gómez és intendent de Michelis. Així que, tot i que la segona volta va reviscolar i va acabar la temporada tercer i jugant la Champions, classificar-se per la Champions de manera sobrada, les relacions van més enllà del tema esportiu i han cercat entrenador, i en Mario Gómez, que és secretari tècnic del grup, perquè Klopp és, diguem, el cap del grup Red Bull, i en Mario Gómez és el secretari tècnic, pues, té una molt bona amistat amb en De Michelis i va ser aquí la clau per fitxar De Michelis i acomiadar aquest entrenador, que en principi ha fet una bona temporada amb el Leipzig.
0: Bé, punt mort, a veure demà si avui hora baixa o demà si hi ha qualque novetat més, perquè fa el Mundial, Espanya, que no hauria de badar contra l'Aràbia Saudita, juga diumenge a partir de les 6, i aquesta pròxima matinada tenim Mèxic, Corea del Sud, Aguirre, Amon, Lorente contra Canelí. Quina llàstima que no puguin jugar més prest, aquest partit hauria estat ideal per de les 9 del vespre.
2: Sí, però supos que és horari bo per Mèxic-Corea, clar. Segurament és el més important. Però bé, és un bon partit, òbviament. Són els dos... es disputaran, bàsicament, jugaran la primera plaça del grup. Jo crec que, més enllà del que puguin fer la darrera jornada, són dos equips que, després de la victòria, tenen peu i mig als 700 de final, i bé, el que guanyi avui ja estarà classificat. I segurament no ho farà com a primer de grup, així que bé, és un partit
1: atractiu.
2: No és dramàtic per ell, però però és atractiu, sí, sí. I abans juguen l'Ari, que tot i que no és el Mallorca li interessa que continuï també viu al Mundial, així són 4.500 euros al dia que cobra el Mallorca.
1: Exacte. S'ha de mirar tot,
0: Sí, sí, està clar.
1: S'ha de mirar tot.
0: Que s'ha de mirar tot, amb aquest tema econòmic també. I Espanya, què esperen d'Espanya? Ho dic perquè, com en Miquel demà no podrà estar amb nosaltres, ja li demanaré avui per a la selecció.
2: Sí. Jo, l'Aràbia Saudita me va agradar més contra l'Uruguai que Cap Verd contra Espanya. Així que, no sé, crec que no serà fàcil, tampoc.
1: Fa 4 anys varen guanyar Argentina.
2: Sí, sí, sí, hi ha molts de jugadors que encara hi són, el porter, el migcampista de Noncano, el del Bausari, que és també l'estrella. Bé, tenen altre entrenador, però bueno, bé, Espanya és superior.
0: Sí, ja ho era també l'altre dia, superior a Cap Verd.
2: Exacte, que a diferència de l'altre dia ho hauria de demostrar, diumenge. Sí, sí, ho hauria de demostrar per evitar problemes i arribar, perquè amb 4 punts, el Manco arriba ja al de repartir contra l'Uruguai classificat.
0: Per tant, és important aquest partit, és important guanyar, i així evites ensurts que poguessin passar contra la selecció d'Uruguai. Sí. Qualque cosa més que destacar?
1: Per la meva part, treballada ahir de Portugal, davant la República Democràtica del Congo, una Portugal que de mig camp endavant està farcit d'estrelles i no varen fer absolutament res des que varen aconseguir l'1-0, i després va ser un equip molt ximple, molt lent, molt desubicat. M'agafa una sospita, en Miquel, molt curiosa. Això ja li va passar a Roberto Martínez quan dirigia Bèlgica, i ara no sé si li passarà el mateix en Portugal. Arriba a dues seleccions, en dues etapes boníssimes de jugadors, i després res de res,
2: Sí, bé, ja ho veurem. Jo crec que Portugal té un problema que no en Cristiano Ronaldo,
1: sí,
2: en realitat.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo crec que a diferència de Messi amb l'Argentina, en Cristiano jo crec que resta molt en Portugal, i ahir és el que has dit. Després, partidarro, el que van fer Anglaterra contra Croàcia. Anglaterra
1: fantàstic.
2: Jo crec que va presentar la seva candidatura i avui tampoc molta cosa a rescatar. La Colòmbia de Mojica que guanya 3-1 amb certes dificultats a l'Uzbekistan i gana que ha guanyat a Panamà el darrer alè. Un partit també farès.
1: Molt bé. Si Colòmbia ha guanyat el... Bueno, sí, el tercer l'ha fet al minut 99 o 100 o no, 101, no sé quants.
2: Sí, una jugada...
1: Temps afegit, i ja està. I gana, ha guanyat.
2: Sí, una bona jugada molt bé de Dencucho, que ha barallat sí. molt bé la pilota.
1: Sí, sí.
2: I després ha fet una centrada espectacular, molt bé. Molt bé. Ara ha sortit ja a les acaballes del partit i mira, se'n va amb una assistència, l'ex del Mallorca.
0: Molt bé, Miquel, moltíssimes gràcies. Vinga,
2: adeu.
0: Ja xerrar. Adeu. Dilluns, si tot va bé, podem xerrar un poquet de boca estat el partit de la selecció.
2: Segur, i menys si xerrant també de més coses, que del Mallorca.
0: Del Mallorca també. Vinga.
2: Sí, sí.
0: Gràcies adeu. I bon cap de setmana, Miquel.
2: Adeu,
0: és la 1:20, fem una aturada, i de tot d'una esperam una comunicació amb l'entrenador, el nou entrenador de l'Atlètic Balears.
3: A IP3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3. IP3 Ràdio és actualitat.
4: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Aquí ja hem arribat.
6: Com anem? Com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: Defluència.
6: El paraigua en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: A la 1:22, parlant de la segona federació, l'Atlètic Balear fa feina per la confecció de la nova plantilla en vista al nou projecte de la pròxima temporada. Òscar Troya, ex tècnic del Poblense, serà l'encarregat d'entrenar una plantilla que tindrà com a objectiu pujar a primera federació. Òscar Troya, bon dia.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Amb aquest senyor no el van xerrar ahir?
0: No el van xerrar amb el seu germà.
1: Si xerren igual.
0: Són clavats. Són clavats.
9: Eso dice mucho a favor mía porque hay 8 años de diferencia.
0: Sí.
9: Estoy muy joven.
0: Escolta,
9: muy joven.
0: Que de casta la vida al galgo, vius perquè el teu germà segueix les teves passes, eh? Ha aconseguit un bon ascens al Bernal.
9: És un grande, ha aconseguit un ascenso... contra todo pronóstico, en un partido perfecto. Es un tío que está súper preparado y que, bueno, que poco a poco pues está labrando ahí su futuro y ahí anda dándole duro, que seguramente pues en unos años pues será un referente en los banquillos de Baleares.
0: A veure si volvem a tots dos a una mateixa banqueta.
9: ¿Eh? Estuvimos el año de Poblense en segunda vez, la anterior etapa, y también estuvimos en el Mallorca, en un juvenil del Mallorca, también estuvimos los dos juntos. Bien, pero bueno, yo creo que tiene un potencial mucho mayor que el mío, entonces que siga creciendo, que siga trabajando y ojalá que tenga éxito y que cumpla su sueño, que es vivir de esto, ¿no?
0: ¿Com duim aquest primer dia de feina a l'Atlètic Balears?
9: Bien, muy bien. Te corrijo algo, ¿eh?
0: Sí.
9: El objetivo del Baleares es ganar siempre, no es ascender.
0: Bueno, eso diré,
9: en junio,
0: lo diré
9: no,
0: yo.
9: En junio, Tony, no se puede ascender.
0: En junio no.
9: No tenemos grupo, no tenemos plantilla, no tenemos No hemos hecho el equipo de la plantilla. Dentro de esa plantilla hay que después confeccionar un equipo. Lo que tenemos que tener claro es que seremos ambiciosos, que querremos lo máximo posible, pero que iremos pasito a paso, es decir, no creando unas expectativas irreales cuando la situación no es la que toca. Es decir, yo creo que vamos a querer hacer esa plantilla, vamos a crear ese equipo, vamos a trabajar duro, vamos a intentar conectar con la afición, com a objectiu ganar sempre, des del primer partit de pretemporada.
0: I quina és la teva participació en la confecció de la plantilla?
9: Bueno, pues yo creo que junto a la dirección deportiva estamos en una sintonía tremenda. Yo creo que pues estamos trabajando muy duro en las últimas fechas y tanto con Patrick como con Marc, pues nos entendemos. Tenemos disparidad de opiniones y eso nos hace que la opinión o el resultante sea algo mucho mejor. Y trabajamos todos en la misma línea en intentar que el Atlético Baleares pues confeccione la mejor plantilla posible. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien con ellos, trabajando juntos los tres y todo el staff. Nos estamos interviniendo todos en esa confección y bueno, vamos a... Está claro que la responsabilidad es de la dirección deportiva, mi responsabilidad es otra, pero que... Oye, muy a gusto cómo se están dando pues estos primeros 10 días frenéticos de trabajo.
1: Òscar, tots els entrenadors, tots els jugadors, canviau contínuament d'equip, 2, 3 anys, 1 any... han estat 10 anys a Sa Pobla. Ara, quan te veus en revoltat d'altres colors, és molt raro tot.
9: És molt raro, és molt raro. És molt raro. És molt raro i sentimentalment pues és duro, ¿no? Es decir, al final... Yo creo que dejas no dejas un club, dejas algo más que un club, ¿no? Uh-huh. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, que al final que le guardo un cariño tremendo a todas esas personas que han influido en nuestro día a día en Sa Pobla, que a mí me han hecho que en estos 10 años, pues, quererles. Yo a estas personas las quiero, les tengo un aprecio profesional y personal. Y entonces, bueno, todo esto es... necesito ponerme a trabajar para que todo esto no me tenga tanta afección, pero bueno, al inicio es normal. El mundo del fútbol está así. Lo normal es no estar 10 años en un sitio. Uh-huh. Eso es lo normal. Entonces aquí se ha dado porque ellos me lo han dado todo, yo se lo he dado todo a ellos y nos hemos entendido, pero bueno, ahora estamos en otra situación, en otro club, con otras personas que también se merecen pues esos respetos. Es un club profesional, nosotros queríamos esta estructura profesional para intentar pues reivindicar ese producto balear, no solo en el jugador, sino en la confección del staff, en la gente que llevamos muchos años, yo creo que picando piedra, y que bueno, pues que buscábamos oportunidades como las que nos ha surgido a nosotros este año en una estructura tremenda como es la de la Atlético Baleares.
1: Cuando arribi el partit Poblense Baleares será un drama, ¿no?
9: Será un día de emociones muy fuertes. De emociones muy fuertes. Yo les deseo lo mejor. Mm. Y ellos lo saben. Y ojalá, pues, oye, que los dos equipos quedemos lo más arriba posible, que consigamos nuestros objetivos. Ellos han firmado, yo creo que un grandísimo entrenador, una muy buena persona, con Julián. Yo creo que se van a entender perfectamente con Miquel, con Martí, con Julià, Polita, Rachones, es decir, todas las personas que engloban el día a día del Poblense. Y yo creo que bueno, pues ojalá que yo les deseo lo mejor. Y bueno, ya hay fecha de un partido pretemporada, ya hay tal, y quieras o no, pues esto la vista se te va y el corazón se te va a esa fecha, porque va a ser muy raro volver y en vez de girar a la izquierda cuando entro en el vestuario, girar a la derecha. No sé si sabré irme hacia el otro lado, pero bueno, intentaremos pues eso, que las emociones no me afecten, y que profesionalmente, pues a día de hoy estamos en una estructura como la de Atlético Baleares, con una masa social tremenda, que nos han dado una bienvenida muy buena, es decir, no te puedes imaginar mensajes y la gente te para por la calle deseándote suerte, seguidores de Baleares, seguidores de Mallorca, seguidores del fútbol, ¿no? Entonces, oye, para mí ha sido muy grato y aprovecho los micrófonos para dar las gracias a todo el mundo y esperamos cubrir las expectativas que tienen con nosotros, porque, en serio, es muy bonito escuchar lo que he escuchado en estos 10 días y sobre todo con esas emociones que hemos pasado cambio de club y tal, pues oye, es de agradecer todo lo que nos está pasando, porque emocionalmente y personalmente pues nos llena muchísimo. Y máxima dedicación, máximo respeto por lo que estamos haciendo, por los colores que defendemos en el día de hoy, y que es algo más que ser entrenador en un equipo.
0: Me faràs emocionar jo també.
1: Tot això, Òscar, és que tu has guanyat.
9: Bueno, pues sí, es que al final sí, no soy consciente. Al final no soy consciente de ello, porque al final nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos, y a veces te sale y a veces no te sale. Lo que pasa que lo bueno, y es uno de los objetivos, por eso yo hablo de objetivos, pues hay que intentar ilusionar a la gente, hay que intentar que la gente se sienta identificada con lo que tú haces, ¿no? Entonces ese es el principal valor, esa es la base, y esa es por lo que trabajamos en el día a día en este fútbol más modesto, pero que queremos ser igual de grande que los más grandes, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta situación, yo ganármelo o no ganármelo, no lo sé. Lo que sí que es digno y lo que me toca es agradecer. Agradecer que bueno, que antes éramos una persona pública y ahora pues la gente te para y te da ánimos, y el que es de los tuyos te empuja y el que no es de los tuyos no te desea mal. Entonces, oye, pues para mí esto es muy bonito y nos motiva muchísimo para lo que tenemos delante.
0: Comenta-li algo en els aficionats, o veurem que heu fitxat en Nofre Riera, ja, banda esquerra. Què pot esperar l'aficionat de l'Atleti Balear? Haurà qualque fitxatge així un poc, diguem, d'un nivell superior, o creus que Meromanco se cor anirà rondant un poc a bo que ja aquesta temporada hi havia?
9: Ah, vamos a intentar hacer el equipo lo más competitivo posible. Yo creo que a día de hoy está todavía en esa primera fase. Se irán cerrando cositas, se van acordando cosas, pero bueno, estamos apuntalando perfiles, sobre todo perfiles de futbolistas para la idea que tenemos, y todavía hay renovaciones que se están tramitando. Entonces dependerá mucho pues de la gente que renueve o no, la gente que pueda venir. Al final yo creo que ellos tenían un bloque el año pasado que Luis y todo su staff lo hicieron muy bien, muy bien. O sea, nos dejan una herencia en ese futbolista renovado muy buena, porque Luis es un grandísimo profesional y yo creo que en el año y medio que estuvo aquí en el Atlético Baleares, pues yo creo que dejó huella y dejó unos resultados muy buenos. Entonces vamos a recibir una buena herencia de todas esas renovaciones, y en función de lo que se pueda renovar o no se pueda renovar, pues irán a un poquito de la mano las incorporaciones. Somos gente muy ambiciosa y vamos a intentar hacer el mejor equipo posible dentro de las limitaciones que podemos tener por la categoría, económicas, etcétera, pero que una vez que tengamos la plantilla no vamos a usarla, sino que vamos a intentar trabajar y hacer de esa plantilla un equipo para ganar siempre. Queremos ganar siempre y queremos ser un equipo que contagie y un equipo que llene el Estadio Balear, que es lo que queremos. Al final yo me marco ese tipo de objetivos que son cualitativos y que van de la mano del ganar. Entonces, oye, pues vamos a intentar conectar, a intentar trabajar. Va a haber momentos buenos, momentos malos, vamos a crecer todos, jugadores y cuerpo técnico, para intentar hacer la mejor temporada posible y que se nos recuerde como un paso por el Baleares, como una temporada que pase, pues, que no pase desapercibida.
0: Confirmats tres equips balears, Mallorca B, Poblense, l'Atleti Balears, la segona ref. Dissabte vos podria acompanyar la penya esportiva.
9: Ojalá. Yo creo que cuanto más equipo balear haya en categoría superior, muchísimo mejor para todo el mundo. Entonces, el fútbol balear, yo creo que lo hemos situado en el calendario, yo creo que en el mapa, perdón, lo hemos situado, es decir, la gente ya reconoce ese talento balear, hay muchísimos futbolistas que están jugando en categorías superiores, y yo creo que cada vez más cuerpos técnicos más preparados y con el reconocimiento de los clubes, ¿no? Fíjate, el Nastic, al final pues es un producto balear, ahí también, ¿no? En la dirección deportiva, en el banquillo. Yo creo que todo esto es muy bueno para nosotros, porque, repito, nos sitúa en el mapa y quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que no somos mejores, pero tampoco peores que nadie.
0: Molt bé, Òscar, idò, molta sort, anirem parlant durant aquest estiu, perquè hi haurà novetats, hi haurà fitxatges, hi haurà sortides, hi haurà calendari, aviat, dia 30 de juny, en principi, no sé si també el coneixerem o si no serà un poc més tard, però sé que dia 30 de juny hi haurà ja calendaris oficials i ja de tot això ja anirem parlant. Òscar, moltíssima sort i enhorabona per aquest fitxatge.
9: A vuestra disposición y muchísimas gracias a vosotros por pensar en Óscar, en el Baleares en este caso, y nada, para cualquier cosa aquí estamos.
0: Gracias, Óscar, una abraçada.
9: Un saludo.
0: Vinga, 1:34, ara anirem fins a Eivissa perquè volem parlar de la penya esportiva Santa Eulàlia, que aquest cap de setmana disputa aquesta final, no? Final del play-off d'ascens de segona federació contra l'Arena d'Armilla. Van patar un en el partit d'anada.
1: En teoria és un bon resultat.
0: Bon resultat,
1: per jugar a casa.
0: No veurem si ja tenim en Víctor Sancho. Víctor?
10: Com estem?
0: Com anem? Com va
10: bon
0: això?
10: Dia, bon dia. Bon dia. Crec que he entrat afunyat un poc, però bueno, no passa res. Aquí està. Esperem que la penya entri millor el dissabte al municipal.
0: Dissabte a les 8, eh?
10: Dissabte
0: en directe,
10: sí.
0: Per l'Streaming Divetres.
10: Exacte, exacte. Televisió. En Raúl Medrano, en Jordi Riera també, comentant el partit, que fa 4 dies era com aquell que diu segon entrenador a la penya esportiva. Doncs estarà Jordi Riera, que coneix millor que ningú aquella plantilla que ara dirigeix en Ramiro González.
0: Molt bé, estàs amb un futbolista d'aquests, diria, amb història, no?, de Santa Eulàlia, que ja coneix el que és pujar de categoria.
10: Sí, amb en Marc Fraile. Ell és de Sant Antoni de Portmany, però bé, ha estat molts anys a la penya i va estar en aquell partit, sobretot, tan important, perquè la penya només, Toni, ha pujat dues vegades en el camp de categoria. Va ser a l'antiga segona B, el 2008, fora de casa Don Benito, i la següent vegada va ser ja en el 2019 amb Raúl Casanyà a la banqueta i en el camp amb Marc Fraile, protagonista avui, que el tenim aquí per parlar amb ell de recordar aquells temps i, sobretot, ell, l'experiència que té pot transmetre als jugadors més joves de la plantilla sobre partits com aquests tan importants, no? Així que, si vols, el saludam, que el tenim aquí. Què tal, Marc? Bon dia.
11: Doncs així és, estem amb Marc Fraile, mitja punta, atacant, migcampista de la penya esportiva. Hi havia moltes ganes de parlar amb ell perquè és l'únic jugador que hi ha en plantilla ja fa anys del darrer ascens a la penya en aquell moment a segona divisió. Bé, què tal, Marc? Bon dia.
12: Bon dia, què tal? Bé, molt bé. Molt content i molt il·lusionat amb aquest partit que ens queda per tornar a viure un moment que mai s'oblidarà si ho aconseguim i bueno, espero que així siga.
11: És que la penya ha viscut els darrers anys i tu estaves en plantilla moments increïbles, no? Inolvidables per a la història del club, per a la història de Valtros com a jugadors, però la penya realment al camp, l'altre dia feia memòria, només ha ascendit tres vegades. Darrers de la dècada del 2000, que tu eres molt jovenet, eres petitet, a Don Benito, no? Va pujar de categoria, després va aconseguir l'ascens amb el Tamaracite, que estaves tu. Vull dir, i aquesta seria la tercera vegada, si s'aconsegueix, creuam els dits, no?, que si sigui contra l'Arenas d'Armilla. Però vull dir, no hi ha tants descensos en la història del club.
12: Sí, bueno, és que és una cosa complicada d'aconseguir. Sí que és veritat que hem jugat molt de play-off i hem estat molt a prop, però, bueno, aquest és especial per tot el que hem recorregut aquest any, per la temporada que hem fet, que jo crec que ha estat molt bona i, bueno, crec que no ens falta una passeta per intentar aconseguir el que tu dius, un ascens que és molt difícil, la penya només entre dos en aquest cas, com tu dius, i esperem que aquest siguis tercer.
11: Ara parlant del partit directament, d'aquest partit de tornada contra l'Arenas, però fem la vista enrere, què recordes d'aquells moments? Parlam de l'any 2019, ascens de tercera a l'antiga segona B, primer partit fora de casa també a Tamaracet, allí ho aconsegueu guanyar, però aquí el partit es complica, els partits aquí, encara que portau avantatge, no és fàcil.
12: Sí, al final a un play-off passen aquestes coses, són equips molt igualats i recordant pues, que vàrem tenir que anar a la pròrroga aquí, vàrem guanyar a la pròrroga amb un gol de Nacho, crec que va ser, i bueno, va ser un moment molt, molt, molt important pel club i inolvidable per nosaltres, no? Perquè aquests moments no se poden explicar, és algú que no es viu sempre. I bueno, pues, en aquest cas, aquest any, pues, només tenim que pensar en que serà un partit pues, molt igualat i que tenim que fer el millor possible.
11: després d'aquell ascens contra el Tamaraceite van venir els millors anys de la història de la penya esportivament parlant, no? Una temporada següent increïble, la del Covid, no? Que va començar estant líders, inclús a segona B, contra, jo recordo, partit contra el Real Madrid Castella, ja estava Raúl, no?, de míster. Vau acabar en el tall aquell que va haver-hi de competició el mes de març, quarts classificat, això va donar dret a jugar aquell playoff increïble a segona divisió A. Van ser temporades i anys històrics, no?
12: Sí, com tu dius, van ser anys que són molt difícils de repetir, però bueno, quan un equip té il·lusió i ganes és tot més fàcil, és més amb aquesta il·lusió que tenia, amb aquestes ganes de gent jove que tenia ganes de créixer i de fer les coses bé, pues, és veritat que tot és més fàcil. I aquí, en aquest equip d'ara, se veu reflexat el mateix, no? Gent jove que té moltes ganes, amb contrastat també amb gent que té alguna experiència i bueno, jo crec que això se nota dins del camp.
11: Tu eres un jugador jove en aquell moment. Com és el Mardaval? Quina diferència n'hi ha amb aquell Mardaval, Mardaval era un company teu de plantilla, l'altre Marc que hi havia també. Com és aquest Marc Fraile i aquell Marc Fraile? Com ha canviat?
12: Bueno, antes era tot més impulsiu, més... a lo millor cometia més errors de com dir-ho, de principiant, i ara pues, crec que tinc un poc més d'experiència i sé com afrontar segons quins moments, no tenir tanta nerviosisme, tant de situacions de, bueno, pues, el que et dic, de nerviosisme, i crec que ara mateix pues, amb més calma m'ho prenc i pues, intentant aconsellar els companys amb consells per donar-los perquè afrontin aquest partit amb la tranquil·litat de que és un partit i que ho tenim que fer el millor que puguem, i si està per naltros, estarà per naltros.
11: Aquell ascens del 2019 contra el Tamaraceite aquí al Municipal va ser un diumenge a les 12 del migdia, si no me n'oblid, feia calor, també va ser una festa increïble al final del partit. Això serà dissabte, aquesta vegada, esperem que de l'ascens també a les 8 de la tarda, intentant fugir una mica de la calor. Això és positiu, no? Vau passar calor l'altre dia a Granada bastant, no? Armilla, ens diuen.
12: Sí, va ser un partit molt intens, amb molta calor, i bueno, ara tenim la sort de poder jugar a les 8, que s'agraeix, perquè hem passat molts de diumenges aquí a les 12 i se passa malament amb aquesta calor en aquests moments. I bueno, allí va ser un partit pues, complicat, sobretot per l'ambient d'ells, també el moment que era despartit a les 12 del matí i feia pues, una calor important, però bueno.
11: Vau poder reaccionar, es van posar per davant, vau poder empatar, igualar el partit de penal, que això sempre és important. Ara us val la victòria, ja sigui en 90, en 120 minuts, en la tanda de penals, jugueu a casa vostra, amb la vostra gent, vull dir... Mai se sap això si pot condicionar més positivament o no, però m'imagino que agrada més jugar solo aquí, no?
12: Sí, home, això està clar. Si haguéssim tingut que firmar el resultat i dir que no ho tenim que jugar a casa, pues és el millor que ens podia passar. Aquí, en la nostra gent, en la gent que ens ha estat apujant tot l'any i poder fer un partit aquí que sigui perfecte i que guanyem, pues seria increïble en la nostra afició poder celebrar-lo llavors amb ells, que s'ho mereixen igual que nosaltres, i bueno, al final és ficar un gol més que ells, i com tu dius, ja sigui 90 o 120 minuts, espero que sigui 90, i poder celebrar-ho perquè tots hem treballat molt durant tot l'any per aquest moment.
11: Te veus a l'11, fa molts de canvis, en Ramiro va canviar, en Salinas l'altre dia no va jugar d'inici, venia de fer una gran eliminatòria contra el Manacor, vull dir, aquí tots són importants.
12: Sí, a la vista està, durant tot l'any han anat jugant tots els jugadors i han anat variar la alineació, i l'entrenador és el que té que elegir, és que ell crega que siguen els convenients i és que... I bueno...
11: Riu en Marc, perquè té el míster aquí a prop, així vull dir que ha de dir, no?
12: Ell té que fer el que ell cregui convenient, i el que al final li ha sortit bé tot el que ha fet i tots els canvis que ha fet, entonces no se li pot dir res, i bueno, que l'equip està preparat perquè jugui qualsevol company, saps? O sea, que no és... Aquí no és ni un més que l'altre, ni... Som un equip, tenim que aportar tots, des d'on sigui, des de... sa banqueta o des de dins del camp, i sobretot de la manera que es puja en aquests moments és sent un equip, sense individualismes i sense mirar per un mateix, sinó mirar per l'equip. I jo crec que així, si anem amb aquesta mentalitat, serà tot més fàcil.
11: Clar que sí, esperem que sí. No serà fàcil, crec jo, però esperem que sí, que acabi de manera positiva i que i tots units. Gràcies,
12: esperem Marc. Esperem que sí, moltes gràcies.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio, Joc Net.
13: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
14: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
13: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
15: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
16: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
17: Bé, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
18: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
19: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament.

0: I ara fins a les dues, per Càmera Futbol i parlant de voleibol. Tenim el gust avui de rebre els estudis de IB3 Ràdio una representació de la plantilla del Mallorca Volei femení que han aconseguit de forma molt meritòria l'ascens a la Superliga 2. Ara aquest club tindrà dos equips, un masculí i un femení, en aquesta segona categoria del volei espanyol. L'equip femení, que és que d'avui en parlarem, del Mallorca de Palma, s'ha proclamat com el millor equip de primera divisió nacional després d'aquesta excel·lent temporada, després d'anar primeres en tota la fase de les lliguetes durant tota la temporada, i han aconseguit, com dic, aquest meritori ascens. Ens acompanya en Sam Asensio, que és l'entrenador. Bon dia.
1: Bon dia.
0: M'ho acompanya també el seu ajudant, en Marc Alou.
2: Bon dia.
0: I la jugadora, la central, Mireia Alzamora, que ja té experiència també en aquesta Superliga 2 perquè ha jugat amb el Mallorca, però també és vera que ha jugat amb altres equips de la península. Les Palmes ha jugat també i ha jugat també amb un equip català. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I gràcies també per estar amb nosaltres. Pots apropar un poc més en el micro. Sí. I així ens sentirem millor. Primer, míster, conta-vos com ha estat la temporada, aquesta temporada que ho ha guanyat pràcticament tot. Com ha estat aquest camí per arribar en aquest bon port?
1: Ha estat extremadament difícil. Sembla, ara quan veus el resultat a temps passat i veure que has guanyat pràcticament tots els partits i has només tingut una derrota, sembla fàcil, però no, ha estat un treball bastant dur, sobretot per 7 jugadores han hagut de patir molt, han tingut una temporada un poc irregular en molts moments i després han fet una pinya, una unió brutal que ens ha dut fins al campionat. Certes, és que molt content de la temporada històrica.
0: Mireia, s'ha fet llarga, la lliga, o no?
3: A veure, jo, la veritat és que no se m'ha fet llarga perquè jo duia molt de temps per jugar, havia estat un any i mig aturada, i la veritat és que jo ho he disfrutat com una nina petita.
0: Mm. A veure, mos hem de posar un poquet en situació en els nostres oients. El voli Mallorca, d'on ve, d'on sorgeix aquest equip, aquest club, no? Un club de Palma? No,
2: del col·legi, va sortir de Magdalena Sofia, i és un club que fa 14 anys que està jugant a vòlei. Va començar d'una família i que està l'objectiu de fer el vòlei gros a Mallorca, a Palma, i està creient, crec que està aconseguint fer aquell objectiu que tenia al principi de tot.
0: Qui forma part del club? Quina directiva assumeix aquestes responsabilitats de crear un club d'aquestes dimensions? Perquè ara ja estem parlant d'un club ja seriós. Quan arribam a Andorra aquí de Superliga amb un masculí i un femení,
2: se figura un poc ara mateix en Luana Franco i el sogre que va morir l'any passat, que és Antoni Pareja, és que varen crear el club.
0: Quin és l'objectiu del club, míster?
1: L'objectiu del club principalment és fomentar el vòlei aquí a Silla, és evidentment intentar tenir el màxim número de llicències dins dels altres esports, el vòlei, tenir moltes més nenes i nens, ara que tenim també un projecte masculí en feina, i intentar evidentment assolir els màxims objectius esportius que la nostra estructura ens permeti assolir. De moment tenim dos equips de Superliga 2 que crec que és una fita bastant lloable.
0: Per acollir més jugadores de voleibol, Mireia, quin és un poc el missatge que tu pots transmetre com a jugadora, no? Com a referència, un poc com a mirall del club per fer apropar a les jugadores en el món del voleibol?
3: Sí, a veure, jo en aquest club la veritat és que he notat que te traten com si fossis de la família i és com que t'intenten ajudar sempre en tot el que poden i és com que creen com una família nova.
0: En el pavelló que jugau els vostres partits?
2: Ara, aquesta temporada hem jugat a la universitat, a Campus Esport.
0: A Suïbé.
2: Allà
0: feis els vostres partits?
2: Sí.
0: Quina plantilla, quins coneixements teniu per afrontar el repte de pujar una... Ha estat una categoria superior, ara, Superliga 2, que ja són coses sèries.
1: Sí, de veritat, nosaltres la primera idea que vàrem tenir quan va acabar la fase, tot just vam acabar la fase, ja vam seure amb en Marc i na Luana i el director esportiu, en Juan, per intentar dissenyar el màxim possible i el més ràpid possible una plantilla més competitiva encara, si se pot fer, dins d'unes possibilitats molt concretes. Evidentment, el vòlei, comparat amb altres esports,

0: tenim molta manca de recursos, sobretot econòmics, que ens permeti fitxar moltes estrangeres que en el volei del nivell, el Manco Espanya, és bastant, bastant evident. I nosaltres hem volgut intentar renovar al màxim la plantilla, hem volgut tenir... Aquí tenim la representació de la Mireia, que se'ns quedi tot el màxim possible de jugadors que teníem l'any passat, perquè bueno, ha funcionat molt bé, s'han guanyat molt renovació, i intentar millorar aquest nivell de la plantilla amb fitxatges d'un nivell bastant elevat.
1: Tu has jugat ja, Mireia, en aquesta categoria. Què se necessita en aquesta categoria?
2: Al final, aquesta categoria és una categoria dura, i al final depèn del grup que te toqui, també, perquè el grup de Barcelona, que és els que he jugat jo, sempre ha estat bastant, bastant dur, i se necessiten jugadores d'alt nivell, i si són de casa, millor.
1: Si són de casa, millor, però de vegades no és complicat que hi hagi tantes jugadores que puguin ser balears, no?
0: Sí.
1: Ho podem veure, per exemple, el Cide fa bo que pot, el Solla fa bo que pot, no?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha competitivitat així mateix, no?
0: Molta.
1: Perquè estem parlant, enguany seran tres equips a la Superliga Femenina 2.
0: Sí. Sí, sí. D'aquests tres exemples que dones, evidentment, Solla potser és l'exemple més clar d'intentar nodrir-se de nines, en aquest cas del mateix poble de Solla, intentar tenir els mínims fitxatges possibles. Cide, en aquest cas, sí que té un híbrid, pel que deies tu, perquè no... és molt difícil, amb aquests tres equips ara, no hi ha tantes jugadores per poder repartir entre els equips.
1: Mireia, i a la península, comparat amb la península, tu que has jugat en les Palmes també i amb un equip català, amb el Premià. Quin nivell hi ha? Aquí a Balear, així mateix, se pot dir que hi ha nivell?
2: Jo crec que hi ha aquí molt de nivell. Jo ho he vist aquest any ja a Primera Nacional, que aquí teníem un nivell molt gran, i Superliga 2, la veritat és que veig un nivell molt alt comparat amb altres equips, però també és dur, perquè al final ja tenen jugadores a fora, tenen... i s'ha de competir tot.
1: Quin tant percent teniu de jugadores de Balear, nacionals, estrangeres, ara mateix?
0: Pràcticament el 90% de la plantilla són balears. Podríem dir que sí, hi ha dues lotes de fora i la resta són totes balears.
1: Estau mirant d'incorporar Lídia Gómez, que va jugar en la Barca Menorca, que va estar també en el CIDE aquesta temporada passada, no? Seria un bon reforç?
0: Sí.
3: Sí, sí, seria un gran reforç. Estem intentant que si pugui venir en nosaltres, perquè crec que és una de les jugadores més destacades de la seva posició a Mallorca.
1: Què espereu d'aquesta Superliga 2?
0: Molta competició. Serà, a més, ha canviat un poc el format del que serà la competició en si, i serà molt més difícil mantenir-se dins de la categoria. Els descensos seran un poc més amplis. Intentar pujar de categoria també és molt més complex, perquè només puja un directe i la resta és un play-off. I bàsicament la nostra expectativa és, evidentment, acabant de pujar i sent un recent ascendit, preferim tenir uns objectius un poc més terrenals.
1: Un herbàser,
0: mantenir...
1: no?
0: Sí,
1: marcar
0: sí, exacte.
1: Un herbàser és un principi de consolidar un poquet aquesta categoria, no?
0: Sí, sí.
1: Que m'imagino que en l'equip masculí, Mero Manco, deuen ser les coses també per l'estil, no?
0: Sí. La veritat és que l'equip masculí ja l'any passat es deia Superliga 2, va tenir uns objectius bastant alts, van estar jugant a la Copa Príncipe i van acabar quarts, el que els ha donat accés a Superliga 2 Oro, que és com estarà muntat aquest any. I la veritat és que sí, intentem mantenir l'estructura perquè les futures generacions que vinguin tinguin un projecte sòlid on dir, jo vull jugar a Mallorca, vull jugar a Superliga 2.
1: Fa dies em varen parlar amb en Marc, no aquí a Beta Ràdio, sinó a un altre lloc, on el varen reunir per parlar un poquet també de volei. Marc, me comentaves això que deia de les categories, que s'han hagut de fer una categoria entremitja entre la màxima, la super, i aquest. No?
3: Sí, ara antes eren tres grups de superiors i ara fan un do o, que són 12 equipos, i dos grups de 12, que és de totes els que queden.
1: En el femení queda igual, de moment.
3: Femení i masculí igual, sí. Les dues categories igual. Masculí i femení se farà ara sí.
1: Se farà així?
3: Sí.
1: És a dir, ara mateix nosaltres a quina categoria estaríem, en teoria?
3: Els tres estem a plata.
0: Sí.
1: Seríem a plata.
0: Sí, en realitat, aquesta denominació és com se coneix popularment, perquè ara que han sortit les bases finals, se coneixerà com a Superliga 2 grup A, que seria el grup oro, el que coneixeríem, i grup B i C seria el grup plata.
1: Mm. A quin grup vos poden ficar? Perquè alerta que, a lo millor, els tres equips de Mallorca no aniran en el mateix grup, no? Que, en principi, sí. Se pot preveure.
0: Sí, pot ser que ens separin. No sé si per un tema de repartir els gastos en els altres equips de la península, però al final tenir tres equips del mateix grup, sent un equip de Madrid o un equip petit d'Euskadi o qualsevol lloc, haver d'anar tres pics a Mallorca, pues, pels pressupostos dels equips d'un esport minoritari, pesa molt, pesa molt.
1: Mireia, quin era el teu objectiu?
2: Per això l'objectiu és donar tot el que pugui en aquest club i intentar millorar tot el possible i seguir creixent com a jugador i com a persona.
1: Mm-hmm. Pegar vot ja a ser superior.
2: Home, ja això seria gloriós, la veritat. M'encantaria, perquè al final jo duc molts anys jugant a vòlei, des que tinc 5 anys, ara en tinc 23, o sigui que són bastants, i per això seria un orgull poder jugar a Superliga 1.
1: Se pot combinar això, on se l'estudi, on se feina, o l'esport de tanta exigència, perquè és un esport que requereix també entrenament diaris, pràcticament diaris, molt d'esforç, gimnàs també, és a dir, se pot... I la llàstima és que no s'acaba de professionalitzar, que això ara després en parlem.
2: Sí, al final els estudis, el que has de cercar és algo que te puguis fer online, perquè al final és complicat jugant en aquest equip. Sí, perquè al final entrenam 2-3 hores baixes. Però si te'n vas d'un equip de Superliga 1, que sí que entrenen de matí a hora baixa, allà sí que és molt difícil compaginar-lo anant a classe presencialment. Mm. I amb una feina jo ara ho puc compaginar, perquè tinc facilitat de la feina, però sí, t'has de cercar una feina que puguis anar de matins, que al final és difícil de trobar.
1: Mm. Per què el vòlei no s'acaba de professionalitzar com el futbol sala... que creix, com el bàsquet...
3: Bona pregunta.
1: Què li passa en el voleibol?
0: La resposta ràpida seria... vivim en un país que és màxim exponent d'esport des del futbol. I tots els dobbers públics i privats estan dedicats als lamins i a mals de torn.
1: Estem parlant que no se genera, possiblement,
0: sí, sí.
1: Lo suficient per poder viure d'aquest esport?
0: Totalment. No es promociona, no es televisa, no genera tant com tenir aquest feedback econòmic per poder fer-lo créixer molt més. Evidentment, aquí és bastant just.
1: Mm-hmm. Amb quin missatge vos quedeu, vist en aquesta temporada? Ara mateix que s'obrirà la campanya d'abonats també del Mallorca, que s'obrirà aquesta afició, sponsors que també, lògicament, voldran entrar en aquest món per intentar ajudar un poquet també a l'esport. Tindreu també la subvenció lògica del govern.
3: Missatge. Sí, no, intentar poder aconseguir l'objectiu de la permanència primer i poder, perquè no somiar en ficar-nos en un playoff o un ascens a Superliga.
1: Mireia.
2: Sí, jo al final el que penso aquesta temporada és que per jo hem de tenir el mateix pensament que vam tenir l'anterior, d'intentar anar per totes, i jo crec que ho podem aconseguir perquè jo crec que farem un equip molt bo.
1: 30 segons, míster.
0: Evidentment, pensi igual que ells i per què no? La pregunta és per què no. Animem a tothom a venir perquè aquest any pensem liar la Superliga 2, així que us convidem a venir a Segui per veure-nos.
1: Mm-hmm. Samu, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Marc, també, per venir i per explicar aquest projecte i aquesta ambició del Mallorca, Volei.
3: Moltíssimes gràcies.
1: I Mireia Alzamora, moltíssima sort en vista en aquesta temporada i esteu convidats un altre dia també.
2: Moltes gràcies.
1: A venir. Idò, amb Andrea Sánchez en el control tècnic, aquí amb en Xisco Ribas també, amb en Gavi Fortesa, i qui vorà parlat a Toni Fuster. Demà, més esports, com sempre, a partir de la 1:05, i ara, d'aquí una estoneta, en Marta Sampas, a l'informatiu migdia. Informatiu que arranca ja aquí, a IBT Ràdio.
4: Són les dues.
5: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. 7 detinguts, nombrosa droga decomissada i 7 casetes on es preparaven els estupefaents esbocades. És el resultat de la darrera operació policial engegada a la barriada palmesana de Sombanya avui matí contra el narcotràfic i la infracció urbanística en què han participat més d'un centenar d'agents tant del cos nacional com del local. És un dels temes destacats de l'actualitat avui quan la comunitat internacional analitza amb detall el memoràndum de pau signat finalment aquesta matinada entre els Estats Units i l'Iran, un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i posar fi al conflicte que va començar el 28 de febrer. L'acord estableix ajuda financera a la República Islàmica per a la reconstrucció i deixa per més endavant les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Els mercats han celebrat la passa que, per ara, a les Balears no suposarà canvis en les ajudes econòmiques. Segons ha confirmat el vicepresident Antoni Costa, es mantenen perquè la baixada de preus que s'espera amb la firma de la pau no es produirà de manera immediata. En parlarem en els pròxims minuts. Joan Jiménez és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
1: Bon dia.
0: 120 habitatges de lloguer temporal per a investigadors al Parc Vit.
1: El govern i la Fundació Vit han signat avui l'acord que permetrà la construcció. Les obres començaran el primer semestre de l'any que ve. Avui el Ministeri ha publicat la dada d'habitatges nous sense vendre en acabar el 2025. Més de 6.700.
0: Els docents de la concertada reclamaran via judicial el cobrament del 2,9% congelat al 2020.
1: La demanda la presentarà la UGT després que Funció Pública ha reculat i diu ara que no l'abonarà. A la mesa del sector concertat avui sí que s'han aprovat algunes millores per al professorat com la reducció de les lectives als més de 55 anys i l'augment del plus de tutoria.
0: La inversió per garantir el subministrament d'aigua a Alcúdia i a Sa Pobla puja 11 milions d'euros. Guillem Ortego, bon dia.
2: Bon dia. Serà amb aigua parcialment desalada, per això es farà una ampliació de la planta d'Alcúdia i una conducció fins a Sa Pobla. Alcúdia té desaladora, però no rep aigua desalada, però ho farà d'aquí a 2 anys. Això permetrà descansar les masses d'aigua de l'Albufera, que estan sobreexplotades, i a les que ja els entra aigua salada.
0: A Eivissa investiguen si la sanció de 300.000 euros proposada pel responsable de la macrofesta il·legal de Sant Antoni podria ser superior per celebrar-la en una casa en sol rústic. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. La proposta de sanció ascendeix a 300.000 euros per incomplir la llei d'activitats, però també podria haver infracció per fer-ho a sol rústic. Ara, els tècnics de Sant Antoni de Portmany i del Consell d'Eivissa ho investiguen. L'equip de govern ha fet balança 8 dels 3 anys de legislatura.
0: I a Menorca, Ciutadella presentarà avui el recurs contra la sentència que l'obliga a retornar els vehicles a la plaça d'Esbort de manera immediata. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Avui finalitza el termini per fer efectiu el recurs. El consistori ha esgotat el temps de tal manera que encara no s'ha executat aquesta sentència, tot i que els darrers dies s'havien obert negociacions entre el consistori i els demandants per mirar de trobar una solució al conflicte. Aquestes es van trencar. Els empresaris consideren que la Barlessa no té voluntat real, diuen, d'arribar a un acord.
0: Tot això quan avui s'ha sabut que Mallorca es queda sense el Reggaeton Beach Festival d'enguany. La direcció diu que la situació actual de la companyia no permet tirar endavant aquesta gira. Les edicions anteriors varen reunir milers de persones a l'illa. Els concerts s'havien de fer a Palma els dies 18 i 19 de juliol. I en els esports, el Mallorca continua cercant entrenador. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. El fitxatge de Martin de Michelis per Leipzig de la Bundesliga és imminent després que ahir el club alemany destituís el seu tècnic Ole Werner. Per tant, és qüestió d'hores que el Mallorca rebi la clàusula de 2,5 milions per l'entrenador argentí. Una situació que envolta el club des de fa 6 dies i que encara no s'ha resolt. Aquesta setmana en sonen noms i el darrer és el de Luis García Fernández, que s'afegeix a la llista de candidats a la banqueta del Mallorca.
0: I tanquem la portada molt pendents del temps, la previsió meteorològica amb Xesca Cifra. Bon dia.
6: Bon dia. L'estabilitat meteorològica marca el temps a les illes i també la pujada de la temperatura. Ara mateix ja tenim entorn de 35 graus a molts punts de l'interior i també del ponent de Mallorca, arribant ja als 33 a Menorca, a Eivissa. Ara màximes al ponent, que arriben també als 34 graus, i a Formentera, temperatura no tan alta, al voltant dels 31 graus, però amb l'humitat relativa molt elevada. Esperem un cap vespre de cel pràcticament destapat, però de cada vegada més concentració de pols. Aquesta pols en suspensió ha d'anar augmentant aquestes pròximes jornades a les illes i el manco es mantindrà damunt l'arxipèlag fins al cap de setmana. Molta atenció també demà a la pujada del termòmetre, tant mínimes com màximes. Pujaran demà ja, tindrem una nit tropical a l'entorn de l'arxipèlag que s'ha d'estendre a molts sectors, especialment a la costa. El cel estarà gairebé destapat per enterbolir per la pols en suspensió i també arribarà qualque núvol alt. La situació a la mà estarà dominada per vent de component est, que bufarà un qualque cop moderat, i això farà, sobretot a l'est de Mallorca, al canal de Mallorca i a l'est d'Eivissa i de Formentera, tindrem molt de redols amb forta maror, amb bones de més d'un metre i mig d'altura. A la resta i a recer del vent de component est, a la mà la situació serà tranquil·la. Sobretot aquestes pròximes jornades, atenció a la temperatura molt elevada, de fet ha d'anar pujant demà i també pot pujar una mica més dissabte, amb valors que en molts de sectors de l'arxipèlag arribaran a superar els 35 graus.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en portada, 7 persones han estat detingudes per tràfic de drogues a Sombanyà, a Palma. Un gran dispositiu conjunt de la Policia Nacional i la local de ciutat, de més de 100 agents, i ha actuat des de les 9 del matí. Han decomissat haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i pastilles per la disfunció erèctil. També doblers en efectiu. Tots els agents han estat traslladats a la... els detenguts han estat traslladats a la prefectura de la Policia Nacional.
1: En total s'han intervengut 9 punts de venda, una operació que Alejandro Becerra, portavoz de la Policía Nacional, considera un éxito.
8: No se ha encontrado resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente. Entonces no hemos tenido ningún problema. Algunas detenciones se han hecho, gente que ha huido y se ha interceptado corriendo y han tirado drogas, se ha intervenido dinero y por lo tanto un éxito.
1: Així mateix, la policia local de Palma ha esbocat amb dues excavadores, 7 casetes que s'empraven com a punts de venda. Els altres dos punts no s'han pogut enderrocar perquè són habitatges. En tot, el major Toni Ramis, responsable de Seguretat Ciutadana de la policia local, assegura que l'operació contra infraccions urbanístiques anirà més enllà.
9: Volen aixecar acta, ja que som aquí, han decidit aixecar acta de totes aquelles infraccions urbanístiques que tinguis poblat, totes aquelles infraccions urbanístiques que detectem per poder accedir, poder tenir unes actuacions futures amb aquest aspecte. No? Ens interessa saber exactament què és el que s'ha construït il·legalment i per actuar en un futur.
1: La policia també ha volgut fer una crida a la ciutadania que ampliï els canals de denúncia anònima si són coneixedors de punts de venda il·legals de droga.
0: En clau de successos, un home de 78 anys ha resultat ferit molt greu en ser atropellat avui matí per un cotxe en el número 8 del carrer Manacor a Palma.
1: Segons ha informat la policia local, l'accident ha ocorregut devers les 9 quan, per causes que s'investiguen, el vehicle ha atropellat l'home prop d'un pas de vianants. Els sanitaris del SAMU 061 l'han atès en el lloc dels fets i l'han traslladat greu a l'Hospital de Sant Espases, on continua ingressat. Els agents s'han fet càrrec de la investigació i han traslladat el vehicle implicat a dependències policials per fer una primera inspecció ocular.
0: I preocupació a Formentera, perquè en un mes hi ha hagut més de 30 robatoris i furts a l'interior d'habitatges o vehicles a la zona d'Esmalpàs i d'Espí del Català. Els veïnats asseguren que els lladres entren mentre els propietaris dormen a casa seva. I Bon Aranyó.
10: En Pere Serra és un dels afectats. Fa dues setmanes li varen robar el cotxe i varen entrar altres dos que tenien aparcats a casa.
11: I vaig sortir a revisar i faltava el cotxe de la meva mare. I després vàrem trobar que havien entrat dins els altres dos cotxes, que dins el cotxe del meu pare s'emportaren sous i ho remogueren tot, i dins el meu pues, no duia res, però sé que obriré perquè tenia la guantera oberta.
10: Per sort, el cotxe el varen recuperar en bon estat. Són 32 delictes, robatoris o furts. 3 són de vehicles, 3 més robatoris amb força en establiments i un altre robatori amb violència. La resta són furts en interior d'habitatges i vehicles en propietat privada. De moment, s'han aclarit 6 d'aquests robatoris.
11: A casa de dos veïns han entrat, a un el deixaran indocumentat. Per allà crec que han hagut 3 robatoris de cotxe, o sigui, 2 a part del meu. Robatoris dins cases, per lo menos en conec de 3.
10: I diuen que l'illa no és el que era.
11: Pues sí, per primera volta deixam els cotxes tancats en clau, la casa també deixam tancat en clau. Ens conscienciem perquè l'illa no és el que era. Estem acostumats a que podíem deixar els cotxes oberts com fèiem i jo no li deixis ningú que li passi això.
10: La Guàrdia Civil investiga si els robatoris estan relacionats, demanant a la població que avisin davant qualsevol sospita i que no facin servir els grups de WhatsApp de controls de carreteres perquè sospiten que els lladres els empren per evitar la policia.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ja està plenament operativa la campanya antiincendis a la comunitat, que enguany comptarà amb una nova, amb una novetat important, una unitat de drons d'alta tecnologia que s'incorpora a l'operatiu format per 350 professionals de l'IBANAT, del Servei de Gestió Forestal i del Cos d'Agents de Medi Ambient. La presidenta Marga Provenç ha presentat avui el dispositiu fent una crida a la prudència i a la precaució i ha recordat que el 90% dels incendis forestals tenen un origen humà.
1: A banda dels recursos humans, l'operatiu interinsular d'incendis forestals disposa de 5 helicòpters amb tancs d'aigua incorporats, 2 avions amfibis i un de vigilància. A aquesta flota s'hi afegeixen també 2 avions del Ministeri per a la Transició Ecològica, incloent-hi el Canadair, amb base a Pollença. Tot aquest dispositiu està repartit per les illes, però se poden anar desplaçant segons les necessitats. Enguany, a més, els recursos es completen amb la unitat de drons dels agents de Medi Ambient, que permetrà comptar amb tecnologia punta en la lluita contra els incendis, segons ha explicat Provenç.
12: Permet obtenir imatges en temps real, detectar punts crítics, identificar punts calents i facilitar informació clau en els responsables de l'extinció. Això permetrà proporcionar al director tècnic de l'extinció informació rellevant per a la seva presa de decisions, especialment durant la nit, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar.
1: La campanya va començar el 1 de maig i s'allargarà fins al 15 d'octubre. De moment, enguany ja s'han produït 28 incendis forestals amb poc més de 6 hectàrees cremades. L'objectiu és mantenir els bons resultats de 2025, que va ser el segon millor any des que hi ha registres quant a superfície cremada, en només de 7 hectàrees afectades.
0: A Menorca, primers controls policials i primeres detencions de l'operació preventiva per les festes de Sant Joan. Excel.
4: A Ciutadella, els reforços estan desplegats al carrer una setmana abans de l'esclat de la festa. L'objectiu d'aquestes unitats de prevenció i reacció desplaçades des de Madrid és intensificar la vigilància amb filtres i controls de persones i vehicles. Cerquen drogues i armes il·legals. Durant les festes, aquests mateixos agents estaran preparats per si cal intervenir en cas de disturbis multitudinaris. José Félix Gómez és cap de la UPR arribada de Madrid.
13: Desplegamos distintos operativos, controles de vehículos, personas. Y bueno, en este caso ya hemos iniciado pues, con personas que ante nuestra presencia pues, rehuyen un poco el, digamos, el conectar con nosotros. Puede ser un indicio de que pudiera aportar cualquier tipo de sustancia prohibida, armas y tal. Y estamos interviniendo por este motivo.
4: A Mau, el reforç ha comptat els darrers dies amb 12 agents procedents de Cartagena i Santander. En els darrers 15 dies han fet 2 detencions i han aixecat 33 actes, de les quals 11 per drogues i 2 més per armes. També han fet més de 200 identificacions i 3 trasllats de detinguts.
0: Mentrestant, avui s'ha estrenat la connexió aèria que uneix el Canadà amb Mallorca, la tercera ruta que enllaça l'illa amb altres continents sense fer escala. Es farà 3 cops per setmana fins a dia 24 d'octubre i l'aerolínia Air Canada, responsable d'operar-la, diu que ja té el 80% dels vols reservats per al mes de juliol. Ens explica com ha anat aquesta estrena a Neus Pericàs.
14: Això que sentiu de fons és la colla de pagesos Arrels de l'Antigó, que avui ha anat fins a l'aeroport de Palma per rebre els passatgers del primer vol directe procedent de Montreal, al Canadà, operat per la companyia Air Canada. L'avió d'avui ha vengut ple, tenia un total de 255 passatgers, 10 dels quals eren agents de viatges que han vengut a conèixer Mallorca per estudiar-la i fer-ne promoció. És el cas d'aquesta gent que diu que troba el destí un lloc molt romàntic, per la qual cosa es podria vendre com a destinació de parelles.
15: I think it's like a very romantic place to come to. So I'm hoping I get some maybe honeymooners and maybe some couples that want to come for a bit of a romantic getaway.
14: No ens allunyem, però, del turisme de festa. És el cas d'aquest grup d'amigues que, segons diuen, venen a la platja i escoltar alguns DJs.
16: We're gonna stay on the beach, we're gonna go see some DJs, and we're just gonna have fun.
14: Xisca Jiménez, cap de vendes d'Air Canada, destaca que també és un vol molt còmode per la gent d'aquí perquè suposa una nova porta cap al continent americà.
17: Bueno, Balears però és canadenc, no és un destí desconegut, però sí que és cert que no hi havia rutes directes. Op, un munt de possibilitats que abans pues, igual no hi havia. Vols rutes directes a Canadà? Crec que no n'hi ha hagut mai des de Mallorca. I no només Canadà, sinó que a través de Montreal se poden arribar a una infinitat de llocs, als Estats Units i a Centroamèrica. O sigui que per nosaltres també aquesta ruta significa una obertura d'una porta nova cap a el continent americà.
14: Segons Jiménez, no es descarta ampliar la freqüència dels vols de cara a la pròxima temporada. Dependrà, diu, de com vagi aquesta primera.

0: Avançàvem amb aquesta dada a l'inici de l'informatiu. Les Balears van tancar el 2025 amb més de 6.700 habitatges nous sense vendre, un 1% del total que hi ha a l'arxipèlag, que són més de 667.000, segons informa el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.
1: Amb tot, l'estoc d'habitatges a les illes va pujar un 9,5% en comparació amb un any enrere. A escala estatal es varen superar els 27,5 milions de residències, 95.000 més que el 2024, i es varen comptabilitzar més de 450.000 pisos nous sense vendre, prop d'un 6% manco que un any abans. De fet, és la primera caiguda en dos anys.
0: I en aquest context, el govern construirà 120 habitatges per a investigadors i professors de la UIB al Parc Vic de Palma. S'oferiran en règim de lloguer i amb un model de coallotjament, és a dir, amb espais i serveis comuns per fomentar així la interacció social. Les obres, que suposen una inversió de més de 20 milions d'euros, podran començar al llarg del primer trimestre de l'any que ve amb una previsió d'un any i mig de durada.
1: Les residències s'aixecaran en tres parcel·les cedides per la Fundació Vic amb aquest objectiu. Els habitatges tindran una o dues habitacions amb bany i una sala d'estar. La resta d'espais seran comuns per facilitar així un accés ràpid i permetre que els inquilins, que seran investigadors, treballadors o docents universitaris, puguin interactuar en aquests espais, segons ha explicat el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
2: El poder aportar esta construcción de 120 viviendas en este régimen de alquiler temporal en el formato de co-living para fomentar eso, fomentar la interacción, fomentar la convivencia entre investigadores, trabajadores, personal docente e investigador de la Universidad de las Islas Baleares, pues creemos que es, insistimos, en una responsabilidad y una obligación por parte nuestra de la Conselleria de l'IBABI, ¿no?
1: Amb aquest projecte, el govern assegura que vol impulsar l'activitat del Parc Vic, on ara mateix hi ha d'haver 3.000 treballadors, i convertir-lo en un punt d'innovació i coneixement. Perquè sigui possible, però, s'ha de treure talent, i aquest s'importa, ha explicat el vicepresident Antoni Costa, facilitant les condicions de vida dels professionals.
3: En les dificultats d'habitatge que ara mateix hi ha a les Illes Balears, la possibilitat de que venguin treballadors d'empreses d'Espart Vic o que s'ubiquin a Espart Vic i tinguin una solució habitacional, un habitatge de lloguer temporal, per nosaltres és una infraestructura estratègica. Els habitatges són estratègics per poder atreure empreses en Espart Vic.
1: A banda dels habitatges, també s'ha reservat un solar per aixecar serveis que encara s'han de definir. Aquest projecte és un dels que impulsa ara el govern perquè el Parc Vic recuperi el seu dinamisme. El vicepresident ha recordat que, a més, fa just un any es va inaugurar l'estació de metro que connecta la zona amb el centre de la ciutat en 12 minuts. A més, l'executiu fa feina amb l'UIB per construir al Parc Vic una nova facultat que estaria lligada a la tecnologia i a les enginyeries, que també facilitaria la interacció d'estudiants i empreses en un mateix espai.
0: D'altra banda, el conseller d'Hisenda ha garantit que les ajudes per la crisi a l'Orient Mitjà es mantindran fins a final d'any, tot i l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran. Assegura que el també vicepresident que els efectes de l'obertura de l'estret d'Hormuz no es notaran a curt termini, i per això volen esperar com evolucionen els preus.
1: Segons
3: aquest pla l'executarem. Saben vostès que és un pla temporal que arriba fins a 31 de desembre. La bona notícia és que, donat que l'estret d'Hormuz s'obri ara, entenem que no farà falta, després de 31 de desembre del 2026, pues continuar encara amb més plans en aquest sentit. I aquesta és la bona notícia. Però el pla previst, el pla de decret llei 1/2026, continua exactament igual, sí.
0: La de Costa és una de les reaccions a aquest acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran, que posa fi a la guerra iniciada el 28 de febrer. Ho han fet de manera telemàtica i sense esperar a demà, que era la data designada per la rúbrica del document. Els dos països han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa, que ha entrat en vigor de manera immediata. De fet, el trànsit marítim s'ha reprès ja a la zona, almenys 11 vaixells carregats de petroli ja han travessat l'estret d'Hormuz.
1: És un dels moments més esperats del panorama internacional després de mesos de negociacions. La signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. La rúbrica de l'acord va tenir lloc a distància. Donald Trump el va signar a París durant un sopar amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, al Palau de Versalles. This was not easy, I can tell you. En un vídeo difós pel mandatari francès a les xarxes socials es pot sentir l'inquilí de la Casa Blanca dir que arribar a l'entesa no ha estat fàcil. Mentrestant, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ho va fer des de Teheran.
0: El text el conformen 14 punts i detalla que l'acord entra en vigor de manera immediata.
1: Com a conseqüència, l'Iran reobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units aixequen el bloqueig naval. De fet, el trànsit naval ha tornat a reactivar-se. Exigeix l'alto el foc i la fi de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban, i la renúncia de l'Iran a tenir armes nuclears. També preveu l'aixecament de les sancions al petroli iranià i un fons per a la reconstrucció del país. Amb tot, les dues parts tenen 60 dies per arribar a un acord definitiu i ha de ser aprovat pel Consell de Seguretat de l'ONU.
0: La comunitat internacional celebra la signatura de l'acord, també els mercats. El preu del petroli davalla un 3% i cau per sota dels 78 dòlars. També a la crònica econòmica us parlem d'aquesta campanya de bons comercials a les Illes que ha arrencat avui amb bona acollida per part dels clients. A Palma, aquest matí, han estat molt els residents que han aprofitat els descomptes per comprar en alguns dels petits comerços adherits, més de 1.200 en aquesta edició. Alguns esperen fer fins a un 50% més de caixa gràcies a la iniciativa que serà vigent fins al 31 de juliol.
1: És una de les principals eines de suport al comerç de proximitat i els comerciants esperaven aquest dia, tant com els clients. Com ja ha passat en altres edicions, el calçat és un dels productes que tenen més èxit. El propietari de Neus Palou, Miquel Riera, ho sap i avui matí ja estava preparat per rebre molts més clients del que és habitual.
4: Claro, si gent si mateix té avantatges, perquè de cada 40 euros pues, en paguen 20. I si poden aprofitar l'oportunitat, jo crec que ningú li sobra dos més. No, a nosaltres no m'interessa fer caixa, a nosaltres el que m'interessa és que compri el nostre producte i fer clients, perquè els clients és el que ens donen, els que ens fan sempre que sigui sòlida.
1: Avui matí no hem vist llargues cos esperant l'obertura de les botigues, però a poc s'ha anat animant la jornada. Alguns residents no sabien que avui començava la campanya dels bons ni el seu funcionament i han tingut una sorpresa.
5: I mateix m'he adonat compte, me pensava que havien de cercar bones a l'Ajuntament i tal, però en so carnet ja basta, us ha dit aquest senyor. Una sorpresa, perquè no ho sabia.
6: Pues dos para mi marido, y ahora está mirando para mí. La alimentación ya hemos aprovechado en Cerrico, que hemos gastado un montón de dinero en sobrasadas.
7: Cinco bonos, entre mi marido y yo. Estupenda.
8: Sí, me he comprado unos zapatos y un bolso. Y ahora venimos aquí a esta otra tienda a ver si encontramos algo que nos guste. I hay que aprovechar los bonos.
1: A la campanya de bons comercials d'enguany s'han adherit 1.223 comerços de 46 municipis de les Illes.
0: Ho dèiem en titulars, el sindicat UGT ha anunciat que posarà una demanda contra la decisió del govern de no pagar els docents a la concertada i als treballadors del sector públic instrumental la pujada del 2,9% salarial pendent de l'any 2020. Educació va signar un acord amb els sindicats i ara Funció Pública ha reculat i diu que no farà efectiu aquest pagament. Carme Moreno.
9: El responsable de l'ensenyament, UGT, Jaume Coll, assenyala que el passat mes d'abril es va tancar un acord en la Conselleria d'Educació per pagar aquest 2,9% el mes de juny. Coll no està d'acord amb el recàlcul que ara n'ha fet a Funció Pública. La decisió afecta de vers 3.500 docents de la concertada que deixaran de percebre entre 600 i 800 euros.
10: Pues també s'haurà de posar la corresponent demanda a l'administració perquè entenem que s'està actuant de mala fe, perquè, clar, el que no pot ser és que tu firmis un acord o signis un acord que t'equipara la recuperació d'aquestes quantitats com a pública i ara te diguin que, com ells fan una altra interpretació des de Funció Pública, queda sense efecte l'acord que s'ha signat a la mesa de concertada. Això mos deixa totalment en fora de lloc.
0: Aquesta decisió de Funció Pública s'ha conegut a la mesa de l'escola concertada, on s'han aprovat un seguit de millores per als docents, entre les quals, Carme, la reducció de dues hores lectives setmanals per al professorat a partir del pròxim curs escolar.
9: Sí, l'acord s'ha aprovat per unanimitat i equipara el docent de la concertada amb els de la pública. Avui, a més, també s'ha aprovat que a partir del pròxim mes de setembre els tutors de la concertada passin a percebre un complement de 60 euros mensuals. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
11: ja varen reconèixer la funció tutorial de la concertada que no estava reconeguda i ara també fa equiparació en la funció tutorial a la pública. Serien, afectaria entorn a 2.300 tutories, que són les que hi ha en els centres concertats.
0: Canviant de qüestió, la Universitat de les Illes, juntament amb la de Múrcia, han liderat el projecte Compass, que ha permès a més de 1.800 adolescents entre 12 i 23 anys d'arreu de l'estat espanyol saber gestionar el dol i l'acompanyament al final de la vida. L'alumnat de secundària de l'Institut Santa Maria i de la Universitat han participat en aquest projecte, on també hi han participat estudiants d'altres territoris com Barcelona, Huelva o Màlaga.
9: Sí, la investigadora principal del projecte, la doctora d'Infermeria Maria Rosa Miró, explica que la mort és un tema tabú a la nostra societat i el fet de no parlar-ne, diu Miró, genera molt de malestar. Durant aquest curs escolar, el projecte Compass ha donat eines a l'alumnat per afrontar millor el dol. L'equip d'investigació de l'UIB també ha vist com als adolescents els costa manco parlar de la mort que als adults.
12: Si ho treballàvem ara com amb els adolescents, entenem que ells creixeran siguent uns adults més saludables, poguent entendre de forma natural què ha que demanar. Si l'altre té pena i vol plorar, si vol que l'acompanyem, si vol que anem a casa seva a fer deures avui a hora baixa perquè està trist perquè ha perdut de la seva mamà.
9: Els 427 estudiants de l'Institut de Santa Maria han participat en el projecte, que ha comptat amb 15 alumnes que han format part d'un grup promotor. Aquest grup s'ha encarregat de marcar les activitats que s'han anat fent per treballar el dol. Na Laura Canyelles, de tercer d'ESO, reconeix que la mort és un tema que no es parla en el seu voltant.
13: Bueno, jo he tingut morts, però mai ho he, com que he arribat a xerrar d'això i el que projecte és com que he pogut sentir-me lliure de poder dir la meva opinió.
9: Entre les activitats que han fet els alumnes de l'Institut de Santa Maria destaca un nigul sobre com voldrien que voldrien fer abans de morir. A l'institut també hi ha hagut una bústia on els estudiants han pogut dipositar cartes als seus éssers estimats que ja no hi són.
14: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
15: Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
0: L'endemà de la declaració de Rodríguez Zapatero, el jutge del cas Plus Ultra ha mogut fitxa i ha acordat investigar les filles de l'expresident espanyol. També la seva secretària, Gertrudis Alcázar. El magistrat José Luis Calama ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció.
1: La investigació de la policia i el jutjat atribueix a l'empresa de les filles de Zapatero un paper instrumental. La tesi judicial apunta que la mercantil s'hauria fet servir per a la canalització, l'ocultació o la facilitació d'operacions econòmiques rellevants per als fets delictius que s'estan analitzant en el procediment. Per aquest motiu, el jutge considera que aquesta constatació objectiva situa les dues germanes dins del cercle de persones potencialment afectades per la imputació.
0: En paral·lel, hem de dir que Calama ha rebutjat de moment demanar informació als Estats Units sobre el telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, exconseller de l'aerolínia, que està fugit de la justícia i era una petició que havia fet precisament la defensa de Zapatero. I hem de parlar de presó provisional i sense fiança per l'home de 24 anys que dilluns va matar el logopeda del seu fill menor d'edat. El detingut està investigat per un delicte d'homicidi.
1: L'home es va lliurar a la comissaria de Burjassot amb les mans tacades de sang i va confessar el crim. Els fets varen passar a l'hora baixa dins la clínica, on la policia va trobar el cos de la víctima i la navalla de l'atac. Segons fonts policials, l'agressor va explicar que va atacar el logopeda perquè el va trobar tot sol amb el nin que tenia els calçons abaixats i va sospitar d'una agressió sexual. La investigació continua oberta.
0: I d'així arribarem a les 2:30. Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. La inversió per garantir el subministrament d'aigua al Cudia i a Sa Pobla puja a 11 milions d'euros. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Serà amb l'aigua parcialment dessalada. Per això es farà una ampliació de la planta del Cudia i una conducció fins a Sa Pobla.
1: Dissabte hi haurà canvi a la batllia de Son Servera per un acord de governabilitat.
2: Pep Cervera, independents per Son Servera, Cala Millor i Cala Bona, serà nomenat nou batlle del municipi en substitució del popular Jaume Cervera.
1: I els partits d'Esquerra al Consell Insular demanen el cessament del vicepresident Pedro Bestar.
2: El PSI pel durà davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació, mentre que Més per Mallorca exigeix la compareixença del president Llorenç Galmés, el que fa corresponsable.
1: Tot d'una, en parlam d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de sortida de l'altre Son Rapinya, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca, en sentit a la Port. També trobaran retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de la sortida de l'altre Port al Nous, fins a l'altura de l'incorporació cap a la via de cintura, i en el túnel de Llanova, en sentit Palma. I per acabar, també afegir tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de la carretera de Valldemossa. Això per un moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Joan Jiménez, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, la inversió per garantir el subministrament d'aigua al Cudi i a Sa Pobla puja a 11 milions d'euros. Serà amb aigua parcialment desalada, per això es farà una ampliació de la planta del Cudia i una conducció fins a Sa Pobla.
2: El Cudia té desaladora, però no rep aigua desalada. Ho farà d'aquí a 2 anys. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics.
8: Les obres que s'executaran suposen una extensió de la xarxa en direcció cap a Sa Pobla amb un depòsit regulador intermig i després bombeig cap al seu depòsit de capçalera, que és allà on se mesclaran les aigües que seguiran tenint subterrànies de qualitat amb les de l'aigua desalada. Això és el que li donarà al CUDI aquesta seguretat hídrica. Per tant, tenim per una banda l'extensió de la xarxa un depòsit i per l'altra l'ampliació de la desaladora.
2: El fet que el Cudia rebi aigua dessalada permetrà descansar les masses d'aigua de l'Albufera, que estan sobreexplotades, i a les que ja els entra aigua salada. En aquest descans també contribuirà la conducció que es farà d'aigua dessalada des del Cudia a Sa Pobla. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua.
9: Una passa fonamental, una passa més dins la política hídrica del govern balear, que és garantir el subministre al CUDI, en aquest cas, en la connexió de la desaladora a la xarxa municipal, i, a més, una inversió important també en la ampliació d'aquesta desaladora.
2: L'Ajuntament ha rebut amb envelletes les inversions de la Conselleria del Mà i del Cicle de l'Aigua. Fina Linares és la baldassa.
10: Per al CUDI és un dia important. La signatura d'aquest protocol ens dona una garantia de subministrament de l'aigua. Perquè nosaltres tenim una pressió d'aigua en els aqüífers molt important i la massa que tenim d'aigua subterrània també és important recuperar aquest mes.
2: Actualment, al voltant de 20 municipis de les Illes ja reben aigua dessalada de la xarxa en alta del govern.
1: Més qüestions. La patronal del transport nega que la suspensió d'una excursió escolar de final de curs prevista ahir al Col·legi Verge de Lluc de Palma hagi estat a causa de la substitució del servei per un transport de turistes, com van comentar des de la direcció del centre. La federació ha considerat que algunes de les informacions publicades als mitjans no reflecteixen adequadament les circumstàncies que van originar la incidència i que l'empresa ja havia avisat a l'escola que això podia passar.
2: En un comunicat, la Federació Empresarial de Transports ha lamentat que els estudiants no hagin pogut fer l'activitat prevista per al final del curs i ha mostrat la seva comprensió pel malestar generat entre les famílies i la comunitat educativa. Segons explica, la responsable és una petita empresa familiar dedicada principalment al transport escolar i de persones grans sense activitat en l'àmbit dels serveis turístics. La federació assenyala que la companyia havia advertit durant mesos de les dificultats per garantir el servei a les dates previstes a causa de l'elevada concentració d'excursions escolars durant les darreres setmanes del curs. Fins i tot, diu, es va plantejar al centre educatiu la possibilitat de valorar dates alternatives o cercar altres opcions de transport amb ventilació. També va proposar diferents fórmules per adaptar l'activitat a la disponibilitat de vehicles, però cap d'elles va prosperar.
1: A la plana política, Pep Cervera, d'Independents per Son Cervera, Calamió i Calabona, serà anomenat dissabte nou balde del municipi en substitució del popular Jaume Cervera.
2: El canvi obeeix a l'acord de governabilitat al qual varen arribar les dues formacions en les eleccions de 2023. Cervera afronta aquest darrer any de govern amb molta il·lusió.
11: Vaig ser un dels fundadors dels Independents i, clar, per jo pues, és un privilegi, no? És un luxe, un honor. Es pot ser el balde del teu poble, però sobretot fer-ho pues, també en nom dels Independents, d'un partit petit que fa 20 anys, enguany farà 20 anys que el vàrem crear i que duim 19 anys a dins l'equip de govern. Saps? Vull dir, és l'únic partit dins la democràcia de Son Cervera que du tant d'anys a dins l'equip de govern. Saps? I per jo, pues, clar, per jo això és un orgull.
2: Cervera aposta per continuar la feina que s'ha fet en aquests darrers 3 anys i destaca alguns projectes que encara s'han de dur a terme.
11: Bueno, hi ha línia continuista i després hi ha molts projectes que tenim ja preparats per haver de fer, a veure si ens podem fer a dins d'aquest any. Tenim, sí, dos carrers, dues modificacions que hem de fer, que és la millor, de dos carrers, que sí que s'ha de fer sí o sí. I en principi també s'asfaltar dos carrers principals d'aquí de dins Sant Cervera. Això sí que ho hem de dur a terme.
2: El nomenament oficial del canvi de batllia es farà en un ple extraordinari dissabte a les 12 del migdia.
1: D'altra banda, el PSC durà el vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, de Vox davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació després de conèixer l'informe tècnic sobre l'ús per part seva de 3 cotxes de l'institució sense retolar. El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics que fa Bestart dels cotxes. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident.
2: L'informe dels tècnics del Consell posa 2 peròs a l'ús dels cotxes per part de Bestart. Considera reprovable en un context de falta de vehicles que entengués 3 en disponibilitat exclusiva. Tampoc comparteix que no retolassin amb l'escut del Consell. Conclou que no va ser una conducta apropiada, tot i mancar-ne una regulació formal. Catalina Cladera del PSC i Catalina Inés Perelló de Més per Mallorca demanen el cessament del vicepresident segon.
12: Clarament, nosaltres aquí no ens mourem. Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines a abogacia i a intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem el cas a Fiscalia.
13: No ha entrat a valorar els informes ni com se mos ha dit allà de dins, simplement hem constatat d'un fet que hi ha i que ha hagut i ho hem comparat.
2: Antoni Sales, del PI, creu que abans de dur el cas a l'àmbit penal seria convenient que el Consell encarregués nous informes per aclarir millor aquest cas.
14: No és normal que un conseller ompli 3 cotxes a part del cotxe oficial per al seu ús personal. No és normal.
2: En canvi, l'informe descarta tota la rellevància dels usos específics que feia Bestart dels vehicles. Diu que el fet que alguns no comptassin a l'agenda oficial no implica que siguin usos indeguts. El president de la Comissió de Transparència i conseller de Presidència, Antoni Fuster, tanca la porta a demanar nous informes.
15: En el seu punt número 2 diu que no hi ha un ús indegut dels vehicles en aquesta casa i en aquest procediment que tots vostès han seguit des de fa un parell de setmanes.
2: El portaveu de Vox, Antoni Gili, assenyala que no són els representants polítics qui han de dictaminar un veredicte, sinó la secretaria tècnica del Consell, mentre que Núria Riera, del Partit Popular, diu que l'informe deixa clar que no hi ha hagut cap vulneració del codi ètic.
16: Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
17: Que no hi ha ni ús indegut dels vehicles públics ni cap malbaratament de recursos públics de tots els mallorquins.
2: El secretari general i la interventora del Consell signen aquest informe encarregat fa més d'un mes i que es basa en tota la informació recopilada per la secretària tècnica del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, liderat pel mateix investigat Pedro Bestard.
1: Tot això va ser i hora baixa avui, més per Mallorca, anunciat que exigeix la compareixença urgent del president del Consell, Lluís Galmés, i l'avisa que el silenci el converteix en corresponsable.
2: La formació reclama explicacions públiques al president del Consell perquè va ser ell qui va encarregar els informes i encara no s'ha pronunciat sobre unes conclusions que apunten a un ús indegut de recursos públics. És la portaveu, Catalina Inés Perelló.
18: Exigim la compareixença urgent de Llorenç Galmés. Va ser ell qui va encarregar d'informes sobre el cas Bestard i, per tant, en coneix les conclusions que apunten a un ús indegut de recursos públics. No pot continuar callat. Cada hora que passa, sense explicacions, augmenta la seva responsabilitat. Si no actua i no dona la cara, deixarà de ser un simple testimoni del fet per convertir-se en corresponsal polític d'aquest escàndol.
1: Canviem de qüestió. Sati Animal ha convocat una concentració contra la tauromàquia dissabte a Muro, concretament davant la plaça de Bous entre les 5 i mitja i les 7 de l'hora baixa, per protestar per la correguda prevista a motiu de les festes de Sant Joan, que se celebrarà el mateix dia a partir de les 6 i mitja.
2: Després, des de Sati Animal denuncien que una vegada més es permeti i es deixin impune aquests espectacles basats, diuen, en l'explotació, el patiment i la mort d'animals per pur entreteniment. Una pràctica, afegeixen, que respon als interessos d'una minoria cada vegada més reduïda, mentre que una part creixent de la societat rebutja que la violència cap als animals es pugui continuar emparant sota el concepte de tradició o cultura. A més, consideren especialment preocupant que aquests esdeveniments continuïn sent accessibles a menors. Enrique Jimeno no es el portavoz.
19: El sábado nos juntamos delante de la Plaza de Toros de Muro para protestar en contra de esta actividad que es extremadamente cruel contra los animales. Como así hemos podido documentar, hemos publicado recientemente dos vídeos y publicaremos el sábado otro de la última corrida que sucedió en Muro en diciembre pasado, y podemos ver cómo las personas que se encargan de ejecutar a los animales utilizan una extrema violencia, los animales sufren de una forma desproporcionada.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: 2:43 minuts, darrers 2 minuts d'aquest espai de notícies, per la Mare de Siot, que es tornarà a omplir enguany de dansa i celebra la 17a edició del Festival Estiuenc d'en Siot, 3 dies per viure la dansa ben a prop, en un gran escenari a l'aire lliure.
2: Siot es torna a omplir de dansa, emocions i moviment amb Dan Siot, un festival organitzat per l'Ajuntament de Manacor i Mia Cultura. Enguany les propostes giren entorn del territori, la identitat i de tot allò que ens uneix, amb espectacles com Jarana, que reflexiona sobre les tradicions que ens uneixen i no es volen perdre, o Pies de Gallina, una peça que parla de la confiança i dels vincles que ens sostenen. Dans i Llodes, molt més que espectacles. També podeu trobar tallers, trobades professionals, moments per compartir i molta vida al carrer. Del 2 al 4 de juliol, aquesta 17a edició tornarà a desplegar espectacles, trobades, festa i moviment de tot el poble.

0: I acabarem parlant després i escoltant de fons perquè actuaran el mes de setembre a les festes d'Esbarmà d'enguany de Binissalem en una ballada que comptarà també amb les actuacions de Suassi i de la banda local Born.
1: El concert tindrà lloc el 5 de setembre a les 8:30 del vespre a l'aparcament de l'escola graduada i es presenta com una de les grans cites de les festes patronals. El batle de Binissalem, Víctor Marí, ha destacat la importància d'acollir una proposta musical d'aquest nivell dins la programació cultural del municipi.
0: I amb aquesta proposta musical per al mes de setembre arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.

0: i ja ha tingut un primer contacte amb el Mallorca. La direcció esportiva mallorquinista també estaria interessada en noms com García Pimienta, Litzy, Riera o Carrión, entre d'altres.
1: Més futbol, parlem de l'Atlètic Balears i dels dos entrenadors dels primers equips del Club Blanc i Blau.
0: Tots dos, Miqui Mayans i Òscar Troya, juntament amb la direcció esportiva, confeccionen les plantilles per la pròxima temporada. D'una banda, el projecte femení ja s'ha reforçat amb dues noves futbolistes i amb la renovació de part important del bloc del passat curs. Miqui Mayans, que continuarà dirigint l'equip, reconeix que l'objectiu serà acabar el més amunt possible i, per què no, assolir l'ascens a la primera federació, la categoria de plata del futbol espanyol. Sentim Mayans en declaracions IB3 Ràdio.
2: Primer esperar, fer la plantilla més competitiva que puguem i a partir de que comenci a rodar la pilota, primers entrenos i veure la plantilla que tenim, fixar-nos els objectius. Però és vera que amb l'ADN que tenim en el club, tant primer equip masculí com primer equip femení, sempre tenim entre seia i seia l'objectiu de quedar el més alt possible i si podem assolir un ascens, millor.
0: I precisament el primer equip masculí va quedar a les portes de l'ascens fa unes setmanes i és per això que ara, amb Òscar Troya al capdavant de l'equip, es fa feina per crear una plantilla que pugui aconseguir el desitjat vot de categoria. Precisament fa uns minuts ha anunciat la incorporació d'Álvaro Martín, defensa central de 26 anys, que arriba procedent del Terrassa. Tot i l'ambició, el nou tècnic de l'Atlètic Balears ha volgut deixar clar avui al programa Esports 3 d'aquesta casa que l'objectiu és guanyar sempre i que el que vengui ja es veurà. Sentim Troya.
3: Lo que tenemos que tener claro es que seremos ambiciosos, que querremos lo máximo posible, pero que iremos pasito a paso, es decir, no creando unas expectativas irreales cuando la situación no es la que toca. Es decir, yo creo que vamos a querer hacer esa plantilla, vamos a crear ese equipo, vamos a trabajar duro, vamos a intentar conectar con la afición con objetivo a ganar siempre.
1: La penya esportiva Marta juga a l'ascens de segona federació aquest dissabte.
0: I Marc Fraile, migcampista, és l'únic supervivent en plantilla del darrer ascens del de Santa Eulària ara fa ja 7 anys. I ja està protagonista avui a Esports 3. Víctor Sancho, bon dia.
4: Bon dia. Un home de la seva experiència amb 31 anys recorda aquell partit contra el Tamaraceite i l'experiència que li va donar per poder ajudar ara els seus companys.
5: Amb aquesta il·lusió que teníem, que les ganes de gent jove que tenia ganes de créixer i de fer les coses bé, pues, és veritat que tot és més fàcil. I aquí, en aquest equip d'ara, se veu reflexat el mateix, no? Gent jove que té moltes ganes, contrastat també amb gent que té alguna d'experiència i bueno, jo crec que això se nota dins del camp. S'intentant aconsellar els companys amb consells per donar-los perquè afrontin aquest partit amb la tranquil·litat de que és un partit i que ho tenim que fer el millor que puguem i si està per naltros, estarà per naltros. Ara tenim la sort de poder jugar a les 8, que s'agraeix, perquè hem passat molts de diumenges aquí a les 12 i se passa malament amb aquesta calor en aquests moments. Si ho haguéssim tingut que firmar el resultat i dir que no ho tenim que jugar a casa, pues és el millor que ens podia passar.
4: Dissabte a les 8 de la tarda, penya esportiva Arenas d'Armilla per un lloc a segona federació. A la penya només li val la victòria en 90 minuts, 120 o als penals.
1: Pel que fa al Mundial, Espanya jugarà diumenge el segon partit de la fase de grups.
0: La selecció espanyola continua preparant el partit contra l'Aràbia Saudita, que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. Tot i l'empat sense gols de dilluns contra Cap Verd, el combinat nacional confia en sumar els tres primers punts de la cita mundialista. Sentim Dani Olmo.
6: Estamos bien, somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo. Seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
0: Pel que fa als altres grups, ahir vespre Portugal va debutar amb empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. El mallorquinista Samu Costa va quedar a la banqueta sense jugar cap minut. Colòmbia, amb Mojica de titular i jugant els 90 minuts, va guanyar 1-3 a Uzbekistan. Anglaterra va golejar 4-2 a Croàcia i victòria de Ghana 1-0 al Panamà. I per avui, quan siguin les 6 del cap vespre, República Txeca-Sudàfrica, a les 9, Suïssa-Bòsnia-Herzegovina, a les 12 del vespre, Canadà-Qatar i a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea del Sud. I un darrer punt en futbol, perquè l'Elx ha rescindit

del contracte de Rafa Mir, que estava cedit pel Sevilla fins al 30 de juny, una decisió que respon a la condemna de 8 anys i mig de presó al davanter pels delictes d'agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma i Mir l'ha recorregut. Ara queda per resoldre el futur del mallorquí amb el Sevilla, en què encara té un any de contracte.

0: bàsquet, continuen les sortides al Fibui Mallorca.
1: Falu Niang no continuarà a l'equip palmesà. L'ala pivot mallorquí va arribar a l'equip el passat mes de gener procedent del Mataró i va jugar 16 partits fent mitjanes de 5 punts i 4,7 rebots. És la tercera baixa del Bahia San Agustín després de les sortides de Capalbo i Jorge Martínez. I a la màxima categoria femenina del bàsquet, on jugarà l'Azul Marino aquesta temporada, destacam un nom propi, el d'Elena Puello, que descansa a l'illa després d'una gran temporada a Saragossa i del seu fitxatge pel València de bàsquet. La mallorquina, que ha renunciat a jugar a l'NBA femenina per recuperar-se d'un dolor al peu, confia poder jugar al Mundial amb la selecció. Sentim Elena Puello.
2: Ojalá poder entrar en esa lista y poder vivir eso. Y creo que es un año también especial, pues por todo este cambio que hay ahora de generaciones. Creo que pues puede ser bonito y pues compartirlo con jugadoras como Alba, por ejemplo, creo que también estaría bastante bien, pero bueno, aún queda.
1: I avui cap vespre comença la final de la Lliga ACB, València i Barça, que fa 23 anys que no s'enfronten a una final ACB, cercaran agafar avantatge en el primer partit de la sèrie. Els blaugrana, que han superat el Tenerife a les semifinals, volen conquerir un títol que no guanyen des de fa 3 temporades.
0: En voleibol, el Mallorca jugarà aquesta pròxima temporada a la Superliga 2.
1: L'equip femení del club mallorquí jugarà a la que és la segona categoria del vòlei nacional. Això després de signar una gran temporada guanyant la Lliga de la Primera Divisió Nacional. Un any per emmarcar, en el qual varen ser primeres en totes les fases de les lliguetes durant la temporada. Sentim l'entrenador Sam Asensio.
3: Ha estat extremadament difícil. Sembla, ara quan veus el resultat a temps passat i veure que has guanyat pràcticament tots els partits i has només tingut una derrota, sembla fàcil, però no, ha estat un treball bastant dur, sobretot per set jugadores han hagut de patir molt, han tingut una temporada un poc irregular en molts moments i després han fet una pinya, una unió brutal que ens ha dut fins al campionat. Certes és que molt content de la temporada històrica.
0: I en tennis, compte enrere per l'inici del Mallorca Championship a Santa Ponça.
1: L'ATP 250 del nucli calvianer arrencarà el pròxim dissabte amb noms com el de Stefano Tsitsipas, Alexander Bublik i Stan Wawrinka, encapçalant el quadre individual. Tsitsipas, actual 80 del món, ja s'entrena a les pistes d'herba natural del torneig que va guanyar precisament el 2022.
0: Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i anem amb cultura.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Chico, al lío, pide un crédito.
6: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
5: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
7: De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
8: Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Galeria Juan Manuel Lumbreras de Bilbao inaugura avui l'exposició Paisajes para paseos personales. És una mostra inèdita amb 54 obres del pintor basc Santos Iñurrieta creades durant els seus anys de vida a Mallorca. Els quadres, que fins ara no havien sortit mai del seu taller de Son Carrió, descobreixen la seva vessant més íntima i personal.
1: La mostra reuneix grans formats díptics, tríptics i altres composicions inspirades en els paisatges, sobretot de Mallorca, on l'artista va viure durant més de 30 anys. Una producció marcada per la llum i el color de l'illa, que ara es recupera de manera pòstuma. La seva companya és Joana Nicolau.
2: Són molt colorits. En Santos estava enamorat de la llum de Mallorca, se va enamorar des del principi, la varietat de luminositat, de brillo que hi havia. En el documental xerra d'en Barceló, d'un comentari que va fer en Barceló, de que la llum de Mallorca és molt difícil de captar perquè és constantment canviant, i diu que se'n va donar compte d'això també.
1: El llibre i el documental es presentaran el 22 de juny al Museu d'Art Contemporani del País Basc en un homenatge a un artista que va convertir el paisatge mallorquí en una de les seves principals fonts d'inspiració.
0: I aquest és un dijous de ressaca per als fans d'Alejandro Sanz després del concert d'ahir.
3: Bona nit, Mallorca! Avui som mallorquí! Ja no duele.
0: Prop de 20.000 persones assistiran a nit a Son Moix, on el cantant va oferir un recorregut pels seus grans clàssics i els temes més recents del seu darrer àlbum. I ara què?
1: L'expectació pel retorn d'Alejandro Sanz a Mallorca després d'una dècada va reunir centenars de seguidors molt abans de l'obertura del recinte, en una espera que es va convertir gairebé en una celebració. No hi van faltar els parasols per protegir-se de les altes temperatures, begudes fresques per combatre la calor i, sobretot, les seves cançons.
4: Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente. Pisando fuerte, pisando fuerte.
5: Compartiendo las miradas con las luces.
1: Alguns se duien des de la nit de dimarts als voltants de l'estadi per assegurar-se les primeres posicions davant l'escenari.
6: Llevamos nosotros desde esta mañana a las 9, porque venimos de Murcia. Pero nuestro grupo está desde anoche, que hizo noche aquí, durmió aquí.
7: Y luego han ido viniendo y hemos ido yéndonos y viniéndonos. Una noche mágica, irrepetible.
1: Gent d'arreu d'Espanya que no es va voler perdre el retorn d'Alejandro Sanz dins la programació del Mallorca Concert Series 2026.

0: L'eufòria dels seguidors d'Alejandro Sanz contrasta amb les males notícies per als fans del reggaeton, perquè el Reggaeton Beach Festival, que passava per Palma el 18 i 19 de juliol, ha cancel·lat la gira d'estiu perquè la companyia no pot assumir l'estructura operativa i financera. La direcció d'aquest festival ho ha explicat en un comunicat en què també anuncia el cessament de les seves operacions.
1: L'organització afirma que han decidit cancel·lar la gira perquè l'estructura operativa i financera ja no permet afrontar les garanties necessàries un esdeveniment d'aquestes característiques. Recordem que es tracta d'un dels festivals de música urbana més grans d'Europa. Asseguren que hi ha problemes econòmics i financers que afecten de manera significativa el projecte i que no poden continuar endavant, tot i la decepció i conseqüències que la notícia tindrà per als afectats. Amb ell diu, es comunicarà durant els pròxims dies per informar-los sobre com poden recuperar l'import.

0: Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 18 de juny. 7 detinguts, nombrosa droga decomissada i 7 casetes esbocades. És el resultat de la darrera operació policial engegada a la barria de Palmesana de Sombanya. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Un operatiu avui de matí contra el narcotràfic i la infracció urbanística en què han participat amb més d'un centenar d'agents, tant de la Policia Nacional com de la Policia Local. Han decomissat haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i també pastilles per a la disfunció erèctil, també doblers en efectiu. En total s'han intervingut 9 punts de venda. Alejandro Becerra és portaveu de la Policia Nacional.
2: No se ha encontrado resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente. Entonces no hemos tenido ningún problema. Algunas detecciones se han hecho, gente que ha huido y se ha interceptado corriendo y han tirado drogas, se ha intervenido dinero y por lo tanto un éxito.
0: Els docents de la concertada reclamaran via judicial el cobrament del 2,9% congelat al 2020.
1: La demanda la presentarà la UGT després que Funció Pública ha reculat i diu ara que no l'abonarà. La decisió afecta de més 3.500 docents de la concertada que deixaran de percebre entre 600 i 800 euros. Jaume Coll és el responsable de l'ensenyament a UGT.
3: Pues també s'haurà de posar la corresponent demanda a l'administració, perquè entenem que s'està actuant de mala fe, perquè, clar, el que no pot ser és que tu firmis un acord o signis un acord que t'equipara la recuperació d'aquestes quantitats com a pública i ara te diguin que, com ells fan una altra interpretació des de Funció Pública, queda sense efecte l'acord que s'ha signat a la mesa de concertada. Això molt deixa totalment en fora de lloc.
0: Ja està plenament operativa la campanya antiincendis a la comunitat, que enguany comptarà amb una novetat important.
1: Amb una unitat de drons d'alta tecnologia que s'incorpora a l'operatiu format per 350 efectius. La presidenta Marga Proens ha presentat avui aquest dispositiu fent una crida a la prudència i a la precaució i ha recordat que el 90% dels incendis forestals tenen un origen humà.
4: Permet obtenir imatges en temps real, detectar punts crítics, identificar punts calents i facilitar informació clau en els responsables de l'extinció. Això permetrà proporcionar al director tècnic de l'extinció informació rellevant per a la seva presa de decisions, especialment durant la nit, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar.
0: A Eivissa s'investiga si la sanció de 300.000 euros proposada pel responsable de la macrofesta il·legal de Sant Antoni podria ser superior per celebrar-la en una casa en sòl rústic.
1: Ara els tècnics de Sant Antoni de Portmany i del Consell d'Eivissa ho investiguen. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana a Sant Antoni.
5: Com en terreny rústic tampoc no es pot fer, doncs, i tot el intrusisme també el duen ells, ara també anem a mirar tot el que pot agafar l'expedient. S'ha de demostrar, per exemple, que el propietari de la casa també ha estat implicat, perquè si no només se sanciona el promotor, tot això encara s'està acabant d'estudiar i analitzar tot.
0: El jutge del cas Plus Ultra acorda investigar les filles de Zapatero, també la seva secretària Gertrudis Alcázar.
1: La investigació de la policia i el jutjat atribueix a l'empresa de les filles de Zapatero un paper instrumental. Apunta que la mercantil s'hauria fet servir per a la canalització, l'ocultació o la facilitació d'operacions econòmiques en rellevància per als fets delictius que s'estan analitzant en el procediment. Per aquest motiu, el jutge considera que aquesta constatació objectiva situa les dues germanes dins del cercle de persones potencialment afectades per la imputació.
0: 3 i 4 minuts, és tot de moment. La informació torna puntual al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio, Bosch de Xam, amb Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, com estàu, Tomàs? El Dia Mundial del Passeig, és a dir, d'anar de passeig o de fer una passejada, d'anar a fer una volta, d'ambular, de rondar, de llosquetjar. També, familiarment, se li diu estirar ses cames. Això també inclou activitats com, per exemple, el running o el jogging, que pel que diuen consisteix a córrer a poc per millorar la condició física, però sense arribar a cansar-nos massa. Sobre passejar podem dir que és un verb, esclar, això és prou evident, però també que és un derivat de passa, perquè en principi passejar és fer passes, tot i que en té més aspectes. Per exemple, també deim passejar a dur una cosa d'un lloc a un altre, com quan deim que passejam un vestit per exhibir-lo, per exemple, o també quan deim que passejam un bon constipat. Passatges, un bon constipat avui, eh? També mos podem enviar a passejar, o mos hi poden enviar, que és quan mos envien a filar estopa, a mal viatge o de mala manera. I també trobam l'expressió tenir el cap a passeig, que és estar molt distret, molt despistat. Ah, i a Menorca podem passejar a Saura o passejar a Jordi, és a dir, perdre el temps anant d'aquí i d'allà. Avui, idò, passejarem per Tèntol en aquest programa que ara comença.
1: Fem un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com esteu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa, ja ho sabeu, que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i molta de passatgera. I avui qui les saben totes són en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: Doncs sí, un dia més aquí a les ones d'Ivetra Ràdio. Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia, va
0: ben
1: bé.
0: Ben trobat i ben tornat. I també en Celestí Oliver, que ja és aquí.
2: Bon dia.
0: Avui celebrant aquest passeig, tot i que ara mateix fa un sol fort.
1: No hi aniria a passejar.
2: Sí, no.
0: No ets millor no ara per anar, no. Per anar a passejar.
1: Ara ja quan comença a fer fosca. Perquè...
0: Hauria de ser, sí, a primera hora des de matí.
1: A primera o a darrera.
0: A darrera hora des vespre. Ja ens sí. Adverteixen d'aquesta primera onada de calor. Ja ens ho han dit que arribarà aquest cap de setmana, quan també arribarà l'estiu, perquè diumenge, avui he mirat a les 10 i busques des de matí, comença oficialment l'estiu. Encara no hi som.
1: Encara no hi som, però...
2: Ja, frissà,
1: no? ja fa calor.
0: Ja... Sí. I tanta. Parlarem demà de tot plegat, però avui també hem preparat uns bons continguts i, Celestí, començant per tu, què tenim?
2: Sí, jugarem a Tèntol, repassarem també el que ens deixa aquesta actualitat de les darreres hores i vos explicarem que ha tornat un editorial a Edicions Cort i ho fa amb una publicació d'un llibre infantil que es diu El meu primer eclipsi, que just ahir va sortir a la venda i que explica d'una manera divertida el fenomen de l'eclipsi que viurem aquest pròxim mes d'agost per als més petits.

0: I del físic i divulgador Adrián García, també conegut com el Físico Barbudo, i l'il·lustradora Laura Caldentey, i signen aquest nou àlbum infantil dedicat a l'eclipsi. I ho fan després d'acceptar l'encàrrec de Miquel Ferrer i Edi Pons, responsables de Rata Corner i de Rata Cultura i de Little Corner.
1: Little llibreria. Rata, sí.
0: Little Rata, ah, sí.
1: Little Corner. No, Paca, has fet una mescla d'això.
0: Sí. Mescla de tot.
1: Bé, Celesti. Sí, perquè Edicions Cort l'han recuperada.
0: Clar, Edicions Cort, que era de seva.
1: De repedrida de Miquel Ferrer.
0: I que se va crear a mitjans dels anys 60.
1: Sí, i fa unes publicacions molt bones, sobretot sí. d'història local. Sí. I estava de vores a plaça Sant Francesc. No sé si te sona el lloc.
0: Entre plaça de Sant Francesc i la plaça d'en Quadrado.
1: Exacte. Mm?
0: Aquell carrer. Que no sabem ara quin nom té.
1: No.
0: Ah, no ho record. Sí. I allà mateix, en aquells baixos, hi havia aquesta editorial, Edicions Cort, que retorna, i de fet, bé, tant he volgut dir que ho hem mesclat tot, i Rata Cultura crea, o refunda, o retorna, recupera aquesta editorial, a més de les llibreries i també tota l'activitat que generen. I avui, tant autor com il·lustradora, és a dir, tant en Adrià García com en Laura Caldentey, vendran a l'estudi per presentar-nos aquest, el meu primer eclipsi, per...
1: Un llibre preciós. Sí. Ara dius, els lots demà acaben l'escola. És un fet, tothom ho sap, que té lots. I què feim a partir de dilluns? Un llibre.
0: Clar, i per fer comprendre en els més menuts tota la dimensió d'allò que passarà aquest pròxim agost, que només ho viurem aquesta única vegada, perquè no ho podrem viure mai més.
1: No, que sí, t'infant no ho sé. Però sí, se suposa que sí, serà una cosa extraordinària. Així que avui també en parlarem de l'eclipsi amb aquest llibre fantàstic que s'ha publicat en aquesta nova Edicions Cort. Tenim la nova editorial Moll i també la nova Edicions Cort, ho deixarem així.
0: Sí.
1: Avui també hem de parlar de cinema en aquest programa perquè Eugenia San Pedro mos parlarà de la darrera pel·lícula de Steven Spielberg.
2: Avui a Plan Subjectiu parlarem de El dia de la revelació, serà una pel·lícula d'en Spielberg, estrenada just la setmana passada, una pel·lícula que m'ha agradat i a la vegada m'ha sorprendre. I a mi, que m'ha sorprendre al cinema, m'agrada molt. Després en parlem.
3: Los estoy viendo.
4: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
5: ¿Qué has robado?
6: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
1: Doncs ja tenim aquí la darrera pel·lícula de Steven Spielberg, que ell ara en aquest tràiler surt explicant coses.
7: A vegades fa falta,
1: sí. Segons
7: quines pel·lícules.
1: Però m'ha fet gràcia que el mateix Spielberg surti al tràiler de la seva pel·lícula. Llavors parlarem amb Eugenia San Pedro, perquè òbviament és una de les pel·lícules més sonades que tenim ara mateix en cartellera. Però també vull parlar d'una estrena de Viva, que és una pel·lícula de Naina Clotet que va guanyar un premi Cannes, recordem-ho, i que la muntadora és mallorquina, és Naina Calleja, i ahir també va poder ser l'estrena d'aquesta pel·lícula. Li enviem una abraçada molt forta a Naina Calleja, que ja està muntant moltes pel·lícules d'àmbit molt important i que també participa d'aquesta pel·lícula. Així que avui xerrem de cine, però també tenim el tema del dia, Miquel.
7: Sí, avui molt musical, perquè el tema del dia el dedicarem al concert que va fer ahir Alejandro Sanz davant 20.000 persones a l'estadi de Son Moix.

0: Idò, sí, hem trobat un parell de persones amigues d'aquest programa que han estat...
1: Moltes. Tenim molt d'àudio.
0: I moltes dones, eh?
1: Totes són dones.
0: Totes són dones.
1: No sé si no hi havia qualcom o aquest concert.
0: Sí, sí, que n'hi havia d'homes.
2: Jo vaig veure per televisió. Sí.
0: Sí, però totes les testimonis d'avui...
1: Totes les testimonis d'avui són dones. I totes molt contentes d'aquest concert. I després perquè... d'11 anys, feia 11 anys que no tocava Alejandro Sanz de Mallorca.
0: Ho esperaven amb els braços oberts. 20.000 persones van anar...
1: Prop de 20.000 persones, un concert de quasi 2 hores, i tothom va gaudir molt.
0: Sí, a més que va tocar tots els clàssics, i això també agrada molt. Molt bé, després parlarem d'aquest concert i d'Alejandro Sanz, però a la tercera hora, a partir de les 5, tenim més temes,
2: sí,
0: que l'estim.
2: D'Alejandro Sanz a Joan Miquel Oliver, perquè
1: quasi el mateix, eh?
2: Sí,
1: iguals.
2: El músic mallorquí.
0: I de què anant, Joan Miquel Oliver,
1: no, en
0: el concert d'Alejandro Sanz?
2: No ho sé, li poden demanar.
0: Li demanarem.
2: Sí. Bé, avui Joan Miquel Oliver visita els estudis d'IV3 Ràdio, en primícia, ho poden dir.
0: És una primícia.
2: Sí, per presentar-nos el seu darrer disc, el 12, que es diu Ruïssos. Wow.

0: I del guitarrista i compositor d'Antònia Font publica Ruïssos, el seu nou disc en solitari, un treball discogràfic que té una producció més crua, sense artificis, abandonat, sembla ser, les maquinetes, aquest so tan característic seu, sobretot del seu anterior disc, Electronic Devices. No sé si li demanarem si s'ha cansat, si s'ha embafat, si volia aquesta, de fet ho ha fet així, aquesta cruesa, aquest so tan orgànic, i que de fet hi ha incorporat no només la guitarra, el baix i la bateria que donen aquesta formació, aquest so més esquelètic seu, sinó que hi ha un instrument que hi té molta presència, com és la flauta travessera. De tot això en parlarem amb ell, i Joan Miquel Oliver, que l'està presentant, ja l'ha presentat per Catalunya, i aquí a les Illes, el pròxim dia 9 de juliol, dins dels Sons de Nit, en Draig, i dia 17 de juliol a Manacor.
1: Exacte, apuntau-vos si voleu anar a veure aquests Ruïssos, aquest nou disco de Joan Miquel Oliver, com sona, doncs ho podeu fer en aquestes dues dates, supos que n'hi haurà més, però de moment tenim aquestes dues, i també tindrem avui en Joan Miquel aquí a l'estudi per parlar una miqueta, que sempre ens agrada de parlar amb en Joan Miquel. A partir de les 5 i mitja vendrà el nostre col·laborador que parla de la pagesia, en Tomeu Mesquida, i avui ens ha preparat aquest tema també ja ben estiuenc.
2: Bon dia, com anam, com esteu? I d'avui a ses fites netes pegam un bot fins una Garriga, perquè no tots són arbres, animals i cultius a fora vila. També hi ha una forta importància de recol·lecció de plantes silvestres. En concret, si no ets la planta més important està a prop, es garbeo ha jugat tradicionalment un paper important a sa feina i a sa vida rural de ca nostra. A través de ses garbeo se traien ses paumes, i ses paumes servien per fer estris i eines que feien més bo de dues dia a dia a ca nostra. Avui, com sempre, comptem amb una veu experta, en Pep Toni Ferrer, que és un artesà exquisit, que m'ho explicarà com se seca i com se transforma encara a dia d'avui aquesta planta, i també aprofitarem per xerrar d'un dels contraris o una de les preocupacions que té més aquesta palmera, que és l'única palmera autòctona de ca nostra, i en concret me refereix que a l'eruga barrinadora, que pot posar en risc el garbeó de cara a les pròximes generacions.

0: 3 hores de programa que ara comencen, en les quals teniu les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol,
3: o bé el correu electrònic,
4: o sorpresa,
3: que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, ja ho tenim tot a punt. Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que va anar a escola amb una de les convidades que tindrem avui, Celestia Oliver.
3: Sí?
0: De Laura Caldentei, que ha escrit el llibre L'Eclipsi.
3: Vos coneixereu?
0: Sí, diu que sí. Sí, ja han passat uns anys, però sí.
3: Fa estona que no vos veus.
0: És universitat.
3: Universitat. I d'avui... No fa tant. Perquè el nostre tècnic és jovenet.
0: Avui tenim a les vies de so en el Lluís, Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Són les 3:21 i ara sí, hem de saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: I doncs sí, arriba el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui amb el qual jugarem amb els nostres convidats, Celestín.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una qüestió que ens toca ben de prop, precisament d'illes i d'illòmens.

0: Ai, sí, les illes. Avui parlarem d'illes i d'illòmens perquè ens ha arribat a les mans un llibre que reflexiona sobre el fet de ser illencs, de com és viure a unes illes, com es construeix el nostre caràcter, la nostra personalitat, si tenim trets comuns entre altres illencs del món. El llibre és El Melic de l'Univers, d'Albert Herranz, i ens fa una pregunta inicial. Quan m'ho donaran compte que som illencs? Quina pregunta.
1: Ai.
0: Com la respondries?
1: Sí. Ara dic, com la respondria?
0: Saps què diu, Albert?
1: Què diu?
0: Diu que coincideix que per la majoria de persones aquesta consciència de ser illenc s'adquireix quan arribem a terra ferma. Mos entenem, no?
1: Sí.
0: Quan tocam la península. Sobretot si fem un viatge amb vaixell més que amb avió, perquè tenim aquesta percepció d'haver tocat terra, no? Perquè mos entenguem. I d'així comença aquest llibre, una reflexió sobre el que és una illa i el que significa ser illenc. Pot semblar que és obvi que és una illa, però aquest llibre demostra que no n'hi ha prou amb ser una porció de terra en revoltada d'aigua, com per ser illenc, i que tampoc no n'hi ha bastament en viure a una illa.

0: També té una bona descripció de les illes en Guien de Fac.
1: Boníssima,
0: en aquesta cançó. Mm. I tant, que se titula Les illes de Guien de Fac. Però bé, tornem a Albert Herranz, perquè en aquest llibre parla d'illes que han vençut els humans, d'excepcions geogràfiques, de singularitats culturals i de meravelles naturals. Ens du des d'illes de la Mediterrània fins a illes de l'Atlàntic, de l'Oceà Pacífic, dels mars antàrtics i àrtics, també del Bàltic o de més enllà. Dades curioses. Vos poden dir que un 10% de la població mundial és illenca. 10% de la població mundial és illenca. Les illes són el segle XXI, una realitat que ens ajuda a explicar el món, símbols d'una vida diferent a l'imperant, advertències de la incertesa del canvi climàtic i reserves resilients de cultures i biodiversitat.

0: Hi ha moltes llegendes, a més d'illes i de les nostres en particular, com aquella llegenda que diu que Mallorca està agontada, que sura gràcies a unes columnes d'or. L'havia sentit en aquesta? O que també entre Ciutadella i Capdepera hi ha una illa, una ciutat màgica, que només apareix la nit de Sant Joan, quan es troben set Joans i set Joanes, i és l'illa de Ciutat de Parella. No queda molt per Sant Joan.
1: No, queda poc, és a dir, que haurem de fer venir bé.
0: Set Joans i set Joanes. I tantes altres històries i llegendes sobre les illes com illes som.
1: I així, és per tots aquests motius i més que avui ens volem endinsar en aquest joc de Tèntol a les illes i també als illòmens.
0: Són les 3:27. Tèntol.

continuem i abans d'avançar tenim la pregunta del dia i avui també, òbviament, relacionada amb una illa. Perquè ja sabeu que hi ha una illa al Port de Mol amb molta d'història. Actualment és un museu de l'antic hospital que hi havia i també una galeria d'art de renom internacional. Parlem de l'illa del Rei. L'illa del Rei va ser coneguda al llarg del temps com l'illa dels Conills o l'illa de Conills, que també comparteix topònim amb altres illes i illots de Balears. Però a l'època medieval se li va donar el nom d'illa del Rei perquè va ser l'indret on va desembarcar el rei Alfons III l'any 1287 quan va arribar per conquerir l'illa de Menorca als musulmans. Els anglesos, però, també li van posar el seu propi nom i la pregunta precisament és aquesta. Sabeu quin nom rebia l'illa del Rei durant la dominació britànica?

0: Celestí, quin any rebia l'Illa de Rei quan era dominació britànica?
1: I d'ahir era Bloody Island. D'aquest nom tan refrescant.
0: No, no el diria així, però no, bé. Bé. Lizard... Bloody vol dir sanguinolent.
1: Sí, ha sonat.
0: Sempre
1: sí.
0: Va bé.
1: Lizard Island.
0: Lizard.
1: O Funny Island.
0: O Funny.
1: Encara Funny és més refrescant.
0: Funny, sí, eh? Devien fer festes els britànics a l'Illa del Rei. No ho sé, són les tres opcions de resposta que teniu per jugar amb nosaltres avui i respondre aquesta pregunta. Quin nom tenia l'Illa del Rei quan era britànica? I com sempre teniu dues maneres de participar.
1: Sí, a través de l'història de l'Instagram, ja ho sabeu, @tentolib3 o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: IB3 Radio es diversión. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnànim 35 y consigue tu regalo.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les riades.
4: La bona companyia.
6: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
7: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
9: Si a tu te dic pinta,
8: mur,
9: portada.
8: Si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: continuant, són les 3 i 33 minuts. Celestí, a veure, la pregunta d'avui, que no és fàcil, perquè costa endevinar-la, perquè avui demanàvem als oients, com es deia aquesta illa, l'illa del rei durant la dominació britànica.
1: Sí, era Bloody Island, Lizard Island o Funny Island.
0: Aquestes són les tres opcions que teniu. A veure si vos animau a contestar. Hi havia un hospital. Això vos pot donar una pista. Jo donaré una pista perquè veig que avui costa la pregunta del dia. Ventura vos pot donar una pista, això. I encara és, de fet. I de fet se fan visites cada setmana, que hi ha una agrupació fantàstica a l'Illa del Rei, enmig de l'Illa del Rei, que organitzen unes visites que, si teniu oportunitat d'anar-hi, ho fan molt bé i mostren com és aquell antic hospital d'una manera fantàstica. I de passada també podeu anar a l'Illa del Rei Museu, aquesta galeria, que per cert jo demà hi seré perquè han d'entrevistar a Cristina Iglesias, que demà presenten aquesta col·lecció de la nova temporada d'aquesta galeria a l'Illa del Rei.
1: Ai, viatges.
0: Sí, sí. Això és el que tenen les illes, sí, que han de viatjar. Clar. Jo m'agradaria.
1: Has d'agafar barca, però.
0: Hauré d'agafar avió. Però
1: avió i barca.
0: Avió, sí, exacte, no? Avió i barca. Sí, les dues coses. Ens agradaria no haver d'agafar avió per anar-nos a les altres illes o a barca, però no és possible. Així que, com que avui parlem d'illes...
1: No tenim pont.
0: Coneguem tot d'una el nostre convidat.
2: Pèntol, amb Margalida Mateu.
0: Idò sí, moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són les illes i illes de per tot el món, no només les nostres Balears. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
6: Per favor, vostè qui és?
5: Com se diu?
6: Vostè qui és?
7: Jo som Albert Terrant.
5: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
7: Ara mateix des forn. Vull dir des carrer.
8: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Ai, no vaig passar de... d'escarrer, jo.
8: Treballa pel govern o pel seu compte?
7: Pel meu compte.
5: Ostres, quina passada. La teva vida és... genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Ombra i un ventet.
5: Quin és el llibre que t'agrada més?
7: És que està per llegir.
5: Com a científic fas moltes investigacions. Quina mena d'investigacions faries amb...
7: Oh?
10: Quan em compro un llibre sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé el final. Penses mai en la mort?
7: Cada 3 dies.
11: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
7: No gaire.
5: El resultat no ha sigut concloent.
12: Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
5: De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
13: A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
14: Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà la mar de bé.

0: Poden sentir respondre al qüestionari electrònic i ja podem saludar n'Albert Herrán. Hammer? Hammer? Ho he dit bé? Bueno. Benvingut. Com se diu?
1: Hammer.
0: Hammer, millor. Perquè tu vas néixer a Estocolm?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Albert, de mare...
1: Mo mare sueca. Era sueca, sí.
0: I de pare mallorquí?
1: No, no. Que va. Mon pare era de Madrid.
0: De Madrid. I com acabes a Mallorca, Albert?
1: Ui, era molt llarg i no teniu temps per,
0: no.
1: per cobrir això.
0: Vam parlar amb illes.
2: Però fora fa calor, eh?
1: Sí, que... això, no, sí, però jo no tenc
0: aquí
1: cap problema.
0: Aquí està la mare. Aquí sí està bé, Albert. En Albert l'han convidat avui perquè escriu molt de llibres, però en va escriure un, ara deu fer, un anyet que el vas publicar, que ens ha agradat molt i el teníem pendent de comentar-lo perquè se titula El Melic de l'Univers, Illes, Illencs i els vivents del món, perquè fas una reflexió sobre què significa ser illenc, si tenim trets comunitaris, tots els 10% dels illencs de la població mundial.
1: Sí, és una bona qüestió, perquè el que sí que tenim en comú tots els illencs és que la nostra illa és el nostre univers i és el centre.
0: Clar. I per això som una mica xovinistes endogàmics?
1: Més aviat, xovinista vol dir que te compararies amb altre, però realment per un illenc tot l'altre és perifèria i no interessa.
0: No interessa.
1: Amb la qual cosa no tens cap ànsia d'egocèntric perquè ja ets tu mateix.
2: Clar, el món
1: ja
2: comença i acaba aquí.
1: Sí, amb la qual cosa tu no tens res en què comparar ni t'interessa.
2: Hi ha una cosa curiosa, quan viatjam sempre dèiem aquí, referim-nos a Mallorca, al passar, a Mallorca, a Menorca,
0: sí.
2: I Pantorets a Suècia.
1: Sí, sí,
2: i fa
1: sí,
2: referència
1: sí.
2: Aquí. Aquí, a Mallorca, a ses illes.
1: Sí, és un poc com... se cita en ser com comença el llibre, que és un habitant d'una illa del nord d'Escòcia, li diuen al visitant, aquí tot és a prop, manco sa península. I clar, per un illenc, quan tu dius això, no te refereixes no tan sols en termes geogràfics, que són obvis, sinó te refereixes a l'administració, a la cultura, etc etc etc. Tot és a prop dins una illa, manco a la península.
0: Que curiós. També hi ha un moment en el llibre que diu a Mallorca es corren fer broma sobre la concepció que tenim de les distàncies. 3 quilòmetres és l'equivalent continental de 300 quilòmetres. Però el que passa a Bornholm, que és una illa que vas visitar, sí. És que una cosa que no t'havia passat mai abans, si la vols contar.
1: Bé, jo anava caminant d'una població a una altra població i posava 4 quilòmetres i quan ja havia fet un quilòmetre vaig tornar a trobar un indicatiu que tornava a dir que faltaven 4 quilòmetres. Però bé, això dels quilòmetres, jo me'n recordava sempre a Menorca que m'havien de dur d'una banda a l'altra i com que tardava molt, la persona que conduïa me va dir te vaig dir que eren 5 quilòmetres la distància, però és que no vaig pensar que eren 5 quilòmetres llargs.
0: Això de 5 quilòmetres llargs és que és fantàstic, és així.
1: Són mesures que...
0: que són perceptives, no?
1: No, bueno, és... jo penso sempre que els illencs són quàntics, més que... més que mètrics.
0: Totalment. Aquesta illa que deies, que te va passar això dels 4 quilòmetres, Bornholm, que és a Dinamarca.
1: Sí.
0: També has visitat... Clar, tant Suècia com Dinamarca, hi ha moltíssimes illes.
1: Sí, de fet, Suècia és estat que, un dels estats que més illes té. Crec que més d'Europa, i això que, per exemple, sempre quan penses en estats amb illes, sempre penses o Grècia...
2: Més que Grècia.
1: Més que Grècia. Una qualitat que tenen les illes és que a vegades són invisibles. Perquè, per exemple, quan penses en Estocolm, no penses que són 14 illes i 54 ponts. Quan penses en Copenhague, no penses que és una illa. O fins i tot quan penses en Nova York, no penses que Manhattan és una illa.
2: No.
1: I això és una qualitat que tenen les illes, que són invisibles a vegades.
0: I nosaltres aquí a les Balears tenim aquesta mateixa percepció. No m'ho anem donant compte, que això també ho dius en el llibre, que som illencs fins que sortim de l'illa?
1: Jo crec que sí. Evidentment, la gent per geografia, quan estudies tot això, ho veus,
0: sí, això
1: però
0: sí.
1: Una cosa és veure-ho i una altra cosa és experimentar-ho. I crec que sí, que quan un surt a fora se dona compte d'aquesta... qualitat o aquesta característica que és ser illenc.
0: Quines altres coses t'han cridat l'atenció d'aquest viatge que has fet a diferents illes i que has trobat que eren trets identitaris?
1: El que és molt divertit és que tu, per exemple, quan dius una illa, tot d'una tens clar lo que és una illa, però no està tan clar lo que és una illa i lo que no és una illa. Hi ha diversos exemples dins el llibre. Per posar un exemple així ràpid, hi ha una cosa que hi ha una espècie de jocs olímpics entre illes i unes illes que participa a Gibraltar, que no és illa, però participa com a illa.
0: Ja, però podria ser.
1: Sí, podria ser. Només ho és a un relat de Jules Verne.
0: Exacte.
2: Tenen ADN d'illencs a Gibraltar?
1: No, Pontura se considera una illa envoltats de d'Andalusia i de la mà, però és curiós que o per exemple pels escocesos durant fins al segle XX una illa només era aquell indret on tu podies deixar les ovelles pasturar. Si tu no podies tenir una guarda d'ovelles damunt una illa, sí, això no era una illa.
0: No era una illa.
1: No era una illa.
0: Per tant, es vedrà no seria una illa.
1: No.
0: Hi ha quatre cabres. Bé,
2: és un illot.
1: És un illot, sí, clar.
0: Clar, aquí ja no hi entrarem entre illa i illot, però...
1: I farà jo, i n'hi ha moltes de paraules. El català no té tantes com, per exemple, el suec en té.
0: El suec, sí.
1: Té fins i tot paraules per definir illes que a lo millor només estan cobertes per tres dits d'aigua. Vull dir, té paraules de... i que podria ser un farallò realment o un baix. Però bueno, sí. És, això ja és una qüestió ja... Si ho pensem bé, realment els continents són illes, perquè el nostre planeta, que nosaltres estem tan terracentrats, realment és un planeta d'aigua. I els continents no deixen de ser illes més grosses que les illes petites. Això ho tenen molt clar en específic. En específic, durant molt d'anys, jo diria que ja fa més de 100 anys, tenen estudis sobre el concepte d'illa, sobre el concepte cultural i social de ser illenc, i ells han fet un... Tenen fins i tot una escola, diguem, de pensament relacionada amb això, sí.
0: Wow.
1: Mallorca, les Balears, per exemple, tenen una càtedra d'estudis sobre illes que crec que se va crear fa 3 anys. O sigui, és molt recent.
0: Molt. A quines illes has viatjat i expliques ara en aquest llibre?
1: En el llibre he viatjat a Bornholm, a Gotland.
0: Gotland on és?
1: Bornholm és a Dinamarca, en el mar Bàltic. Gotland és en el mar Bàltic, pertany a Suècia. Està entre Suècia i Estònia.

0: la van deixar i actualment, avui en dia, aquesta illa se pot visitar i pot veure el poble que hi havia allà totalment abandonat, tot abandonat, però es pot visitar de tal manera que l'empresa que fa es fleta del vaixell que te du fins allà tens una garantia de 3 dies. Si en 3 dies no ha pogut partir cap a aquesta illa, te tornen els dobbers. Perquè és tan difícil d'arribar, no t'hi dic res per tornar, que tenen aquesta garantia de que si tu compres els bitllets...
1: Però perquè ha molt mala mà.
0: Ha molt mala mà. De fet, antigament, els vaixells que passaven el passatge del nord, que anaven cap a Amèrica, quan passaven aquestes dues, la illa de Kilda, la illa de Foula, pues enviaven un telegrama dient que ho havien passat, i en el qual era considerat com que ja tot el rest del viatge era regalat, ja no hi havia perill de que arribarien sense problemes al Canadà o als Estats Units.
2: És a dir, que si arribes és una illa per turistes. Ah, bé, millor dir, per aventurers.
1: Per aventurers. Més aviat, això.
0: Més aviat per aventurers.
1: Ha de ser complicat anar-hi. Sí. Clar, ho pensam, Formentera també va estar molt d'any despoblada.
0: Sí, però hi anava gent a cultivar. Sí, els vicencs anaven a cultivar allà.
2: Més a prop, també.
0: Sí, no? Sí.
1: Molt més, sí, en distància.
0: I Kilda realment és l'única illa al Mancó d'Europa habitada que realment va vèncer els humans en el sentit de que la seva vida era molt dura. Per exemple, tenen molt de relats de... Només tenien una barca, per exemple, o no, o relats de quan hi havia un naufragi i arribaven fustes, doncs a la fi tenien un poc de fusta en la qual mirar de fer una altra embarcació. Eren vides molt dures, allà.
1: I si no tenim prou illes, mos els inventam, com aquesta que dèiem abans, la ciutat de Parella, que ha entrecat de Pere i Ciutadella, que és que diuen que la llegenda que a la nit de Sant Joan, set Joans i set Joanes, si se troben, apareixen a aquesta illa.
0: Sí.
1: Tu l'has vista mai?
0: No. Hi ha la illa també de Vineta, que és una illa que està al Mar Bàltic, que surt, de fet, a algunes cartes antigues, d'alguns mapes antics, cartes nàutiques, que és una illa també que cada 7 anys apareix, i si els comerciants aconsegueixen vendre una cosa a una persona que passa per allà i pot entrar dins la ciutat, aquesta illa queda, diguem, embarcada en la nostra realitat.
1: Aquest és el llibre, que ho explica molt, molt bé en Albert Herranz, El malic de l'univers, publicat per Documenta Balear, el trobareu a les llibreries, i fa una perspectiva molt, molt curiosa i molt personal, també en determinats moments, d'aquest concepte de què significa ser illencs, com deies, i també, juntament amb el llibre Corfú, Cabrera i Martinica, Brevari d'illes i miratges de Miquel Àngel Lleuger, tenim aquí ja...
0: Literatura illenca.
1: Un corpus sobre com des d'una illa també percebem les altres illes del món, que això també és interessant, el concepte aquest, no? Doncs avui en Albert Herranz jugam amb ell amb aquestes illes.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
1: I doncs, feta la presentació, arriba el moment de jugar i avui amb les illes Celestí, que li demanarem en Albert.
2: Vinga, Albert, posa en carrec en marxa i tindràs un minut, perquè n'hi ha moltes, per anomenar noms d'illes de per tot el món. Illes que t'hagin cridat l'atenció. Sigui pel motiu que sigui.
0: Vinga.
1: Sí.
2: Vinga. Tens.
0: Ute, Gotland, Kotskasande, Vis...
1: Si mos dius on són, també ens ajudes, eh?
0: Ah, vale. Vis, Croàcia, Gotlandsen, Suècia, Ute, Suècia, Grinda, Suècia... Què t'he de dir? Bé, Formentera, Eivissa, Mallorca, Menorca... a la banda d'Atlàntic Nord, les Illes Feroe... Tot un
1: arxipèlag. Que també parles de les Illes Feroe.
0: Les Illes Åland, que estan al Bàltic... què t'he de dir? Foula, Kilda, Cecilia Shetland, que és un arxipèlag també, Islàndia, evidentment.
1: Les Canàries.
0: Les Canàries. També és un arxipèlag.
1: Que també és un arxipèlag.
0: Tots són paquets. Madagascar.
2: Madagascar.
1: Això de ser

0: Un arxipèlag és comú a tot el món?
1: Bueno,
0: agrupar les illes per arxipèlags?
1: És que, per exemple, els feroesos tenen un concepte de ser feroesos, no de ser cadascú de la seva illa, tot i que tenen les seves característiques. Els balears, jo no conec ningú que s'autodomini balear, a no ser que sigui polític, i tenir nòmina. Els canaris sí que se consideren canaris, sí, i de la seva illa.
0: Sí, les dues coses.
1: I,
0: curiós.
1: Sí, o l'arxipèlag d'Holland també se consideren holandesos, no d'Holanda, sinó holandesos.
0: D'aquestes illes.
1: D'aquestes illes, i també tenen una entitat cada illa, però realment ells diuen jo som d'Holland. Mm-hmm. Pues, això és una singularitat, lo de les Balears, per exemple. No conec cap arxipèlag, de les arxipèlags que jo conec, no conec cap arxipèlag que els habitants d'aquest arxipèlag reneguin de ser d'aquest arxipèlag, però realment tothom és abans mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterenc que balear. Uh-huh.
2: Mm. Clar, quan dèiem illenc, però, si no dèiem mallorquí, dèiem illenc, ve a substituir aquest balear?
1: No ho sé, perquè a Mallorca mai la gent no sol dir som illenc, som mallorquí. I, per exemple, un mallorquí que record tota la illa, per qualque motiu diu he anat per tota Mallorca, no he anat per Silla. Tota Mallorca, perquè Mallorca és un continent.
2: Bé, no xerrant de Roqueta.
0: És així.
2: De Roqueta.
0: Molt bé, Albert, t'hem preparat unes preguntes també relacionades amb les illes.
1: Jo no he estudiat.
0: No passis per... Següent prova.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Albert, a veure com van aquestes preguntes. No passis pena que el Celestí te dirà dues opcions de resposta. Només n'hi ha una correcta. Primera pregunta, Albert. La paraula illa, generalment, això sí que també és una cosa que te volia comentar, és un mot que sona bé. És a dir, té connotacions positives. Quan dius, no, jo som d'una illa, la gent te mira, ah, que bé, no? Quina sort que tens. Això també és molt. En canvi, aïllat, que també ve d'illa, sona fatal. Tu dius, no, és que estic aïllat. Dius, uf. Quina
1: sí,
0: cosa més
1: jo
0: dolenta.
1: Trobo de totes maneres que és un concepte enganyós, perquè les grans autopistes de la humanitat sempre estan a la mà. Els aïllats són els que viuen en terra ferma.
0: Ah, mira, ben vist.
2: Sí, a vegades, segons l'extensió de terreny, estan en fora de tot, sí, o encara estan més en fora, perquè les connexions són més, més difícils, més complexes.
0: Doncs sí, bé, dit aquest concepte, ara te volen demanar perillots, que també n'hem parlat, i la pregunta és, saps aproximadament quant d'illots hi ha a les Illes Balears?
2: Aproximadament, Bé, farem una aproximació. 35 o 150?
1: 150.
0: És correctíssim. Sí, 55 a Mallorca, 34 a Menorca, 48 a Eivissa i 13 a Formentera. Aquests són els que diu en Lleuger al seu llibre. Per tant, tindríem 150 illots de tots, destacant Cabrera, òbviament, per la seva superfície i també per la importància, i es vedrà, que també són com els illots més... O illes, també a la Dragonera, que són com els més grossos i que la gent més...
1: Coneix més, també.
0: Coneix, sí. He anat més. Molt bé, segona pregunta per tu, Albert. Louis Antoine de Bougainville va ser un militar i navegant francès del segle XVIII. Aquest senyor va ser famós per ser el primer navegant francès a fer la volta al món. En memòria seva varen batiar l'illa de Bougainville a l'arxipèlag de Salomó, a Oceania. Però saps a quina altra cosa va donar nom aquest senyor?
2: I de la Bougainvillea, sí. És a dir, a la planta que va descobrir a la seva expedició a l'Amèrica del Sud, o els calçons de pinces?
1: Saps què passa? Ara la realitat és molt més trista, perquè li va donar a la planta de Bougainvillea, però hagués estat una passada que li hagués donat uns calçons de pinces.
0: Duríem unes Bougainvillees.
1: Sí.
0: Com a calçons.
1: És
0: no.
1: Que queda guapo. M'he posat les Bougainvillees avui.
2: Totalment.
0: Però no, a la planta, però clar, és que la Bougainvillea és tan mediterrània, és una planta que tenim tant... Ara, per exemple, que està florida, que comença a florir, ens és tan propera.
1: Però tenim tantes coses tan mediterrànies que no ho són. La tomàtiga, per exemple...
0: No ho és,
1: i actualment molt de plats no els sabem fer sense la tomàtiga.
2: Clar, identifica tant.
1: Un vet sense anar més lluny.
0: Clar, i la Bougainvillea, que la, imagina't que aquest senyor francès la va dur d'Amèrica del sud, qui ho diria? I és allò més mediterrani, que quan un pensa en una illa mediterrània veu un Porsche amb una bougainvillea. Però bé, ara han conegut aquest home, que és el que va donar nom en aquesta planta tan característica que també tenim molt per les nostres contrades, que són les bougainvillees, que se diu així per tot, no?
1: Sí.
0: Clar, és un nom que després no se va traduir, per tot se diu igual.
1: No, jo crec que se diu...
0: En suec també.
1: Bougainvillea.
2: Mira.
0: Se'n van suec i tots. Sí. Molt bé, tercera pregunta, Albert. Ara parlant d'Aníbal Barca, Aníbal Barca va ser un militar de l'antic imperi cartaginès nascut el 247 abans de Crist, conegut per haver traspassat amb el seu exèrcit els Pirineus, els Alps, fins a arribar al nord d'Itàlia per combatre els romans. Per mot d'una llegenda nascuda d'una lectura incorrecta d'un text clàssic de Pini el Vell, la tradició diu que Aníbal va néixer a una illa mallorquina. A quina?
2: A Cabrera o a Sa Dragonera.
1: Ah, jo sempre havia sentit... O sigui, la resposta deu ser Cabrera. Perquè, en teoria, va néixer a Conillera.
0: Ah, sí?
1: Un dels desillots que estan de vora de Cabrera. També, però...
2: Has afinat més.
1: I això, aquesta mala traducció també té que veure els fenicis. Dins el seu concepte religiós, les illes seran sagrades, els illots petits seran sagrats. Tenim la galera que està enfront de...
0: Sí, aquí, molt a prop.
1: De Calagamba.
2: Sí.
1: I la galera té un antic temple fenici, que el van fer allà precisament perquè era un centre de comerç, però a la vegada, com que era un illot, era un centre també religiós important.
0: Idò, mireu, quines coses que aprenem avui en Alberta. Idò, sí...
1: Que és fill il·lustre de Palma.
0: Exacte. Aníbal Barca. Perquè Cabrera és de Palma.
1: Sí, i fa una... És de Santa Catalina.
2: Concretament de Santa Catalina.
1: Sí, Santa Catalina. Que sí, el veig qualque vegada retrat d'en Aníbal fa por, perquè l'han retratat amb un ull, fora un ull. Fa un poc de por.
0: Vaja. Doncs fins aquí. No tenim més temps, Albert, però moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que passis bon estiu, que sigui lleuger.
2: Gustós.
0: Sí, no. I recomanem moltíssim aquest llibre, El malic de l'univers, Illes i Llens i el vivent del món, d'en Albert Herranz, publicat per Documenta Balear. Gràcies, sí. Albert.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon estiu. Gràcies,
1: igualment.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. La plataforma de la xarxa 03 anys es reuneix en uns minuts juntament amb els sindicats, comissions, UGT i l'Estei, amb la presidenta del govern, Marga Proens, i el conseller d'Educació, Antoni Vera. Una convocatòria que pretén desencallar el conflicte de les treballadores de les escoletes d'aquesta etapa educativa que reclamen un conveni autonòmic propi. Una reunió que se celebra a Consolat de Mar. Allà s'hi troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, ja ha començat la reunió?
2: Bon dia. Doncs encara no ha començat la reunió, però s'espera que sigui d'aquí pocs minuts quan la plataforma Xarxa 03 s'assegui amb la presidenta i el conseller després que dimarts es convoqués la primera vaga de les illes d'aquesta etapa educativa per exigir un seguit de millores salarials i laborals. El secretari de l'ensenyament privat i concertat i de 03 de l'Estei, Ramon Mondéjar, espera que la reunió s'hi treguin propostes per desbloquejar aquest conflicte amb les patronals.
3: Nosaltres creiem que si hi ha bona voluntat per part de l'administració, bueno, s'ha d'intentar desatascar aquest problema, que és un problema enquistat gros, però jo crec que si hi ha voluntat per totes les parts i l'administració hi posa la seva part, crec que podem arribar a acords que siguin beneficiosos per les treballadores.
2: I s'espera que després de la reunió el conseller d'Educació, Antoni Vera, atendrà els diferents mitjans de comunicació.
1: Gràcies, Lluís. Doncs seguirem pendents d'aquesta reunió. Més qüestions. La presidenta balear, Marga Proens, considera que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha fet el que està al seu abast sobre el suposat ús irregular de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bastar. Proens diu que l'informe debatut ahir al Consell, que conclou que el conseller de Vox va fer un ús inapropiat dels cotxes oficials, ofereix recomanacions que Galmés seguirà.
4: Jo crec que el president del Consell de Mallorca ha fet el que estava en les seves mans. Ha demanat un informe que analitzés la situació, un informe que té una sèrie de recomanacions, una de les quals és la regulació de l'ús dels vehicles oficials que no estava. El president del Consell ja ha dit que farà cas en aquestes recomanacions, per tant, el que fa el president del Consell és fer cas en aquest informe que s'havia demanat.
1: I el papa Lleó XIV ha aprovat la beatificació de 20 sacerdots eivissencs assassinats durant la Guerra Civil per milicians republicans. Un anunci que la diòcesi d'Eivissa ha rebut amb profunda alegria i satisfacció, diuen, perquè reconeix la fe i entrega dels sacerdots. El papa també reconeix les virtuts heroiques de la monja de clausura mallorquina Clara Andreu i Malferit. A la tardor es farà a l'illa una cerimònia per formalitzar aquests reconeixements. La campanya de bons comercials de les Illes ha arrencat avui amb bona acollida per part dels clients. A Palma, molts residents han aprofitat els descomptes per comprar en alguns dels petits comerços adherits, més de 1.200 en aquesta edició. Alguns esperen fer fins a un 50% més de caixa gràcies a aquesta iniciativa que s'allargarà fins al 31 de juliol. Molts comerciants ja estaven preparats per rebre més clientela.
5: Claro, la gent si mateix té avantatges, perquè de cada 40 euros pues, en paguen 20. I si poden aprofitar l'oportunitat, jo crec que ningú li sobra dos més.
6: Pues por ahora, todo el mundo que entra, lo primero que pregunta es si tenemos los bonos y nada. Sí, les gusta mucho venir a comprar estos días.
1: I un apunt de salut. La quarta jornada de metges d'aquesta setmana ha deixat anul·lades una cinquantena d'operacions, més de 1.300 consultes hospitalàries i proves diagnòstiques i més de 1.400 més d'atenció primària. I amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tota la informació torna a les 5 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Heu de saber que prop de 20.000 persones van seguir a Sant Moix per veure el concert d'Alejandro Sanz.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

Arriba el moment d'encetar la segona hora de programa, segona hora del Tentol d'avui, un programa que té totes les lletres i que ara tenim en Miguel Soler aquí, gràcies Miguel, al control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules i amb les illes, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món.

0: Mira, sí, avui pegarem fins a Sant Moix perquè ahir la notícia musical va fer que s'omplís Sant Moix per poder ser presents al concert del cantant Alejandro Sanz. Ho comentava amb Miquel Jun. Miquel, has pogut fer un reportatge?
1: Fet un reportatge. Molta gent me l'ha enviat notes de veu per WhatsApp. Molta gent hi havia ahir en aquest concert i molta gent coneguda, també.
0: Sí. I de Celestí, preparats per parlar d'Alejandro Sanz? Endavant. Endavant.

0: Aquesta Des de Cuando va ser la cançó que va triar Alejandro Sanz per encetar aquest concert que va fer ahir a l'estadi de Son Moix.
1: Tranquil·leta.
2: Bona elecció, sí, està bé.
1: Sí. Tranquil·leta, però.
0: Sí.
1: Per començar.
0: Bé.
2: No tu tant té un Bienvenidos com en Miguel Exacto. Ríos.
0: No.
2: El que te digui.
0: Està bé, començar amb aquesta.
1: Sí.
0: Però bé, la va cantar davant prop de 20.000 persones que, bé, segons ens han contat, estaven entregadíssimes. Les entrades per aquesta actuació feia mesos que estaven esgotades. Una persona que coneixem ben bé, IB3 Ràdio, na Joana Solivelles, m'ho ha explicat com va ser aquell moment de comprar les entrades amb les seves amigues.
3: Bé, jo, a banda, quan vos un concert, vos contaré l'expedició. Jo crec que quan vas a un concert així, o qualsevol, i si vas amb amigues més, ja comença un moment de comprar les entrades, entrades d'aquestes que t'has de posar un mateix dia davant l'ordenador, qui les compra, jo en vull una, després fas un grup de la gent que va a un concert i les xerrades prèvies, arriba el dia de concert, quan que les has comprades amb tanta antelació, com us ha passat a nosaltres, tres no varen per a venir, els has de vendre, si pot, bé, tot això. I nosaltres, l'expedició Part Forana, que casa expedició Pollença Son Moix, vàrem anar en transfer perquè ja t'olvides de per què, érem de les 10 i còmodament ens varen deixar davant la porta. Això ha estat molt encertat.

0: Ben pensat, idò, això que deien a Joana Solivelles, el camí pollança son moix és llarg i a vegades, i sobretot si vas a una festa o concert, és millor pagar un poc més, no conduir i que te duguin còmodament. Però també té raó amb una altra cosa. Això de comprar les entrades amb tanta antelació fa que durant molt de mesos tinguis aquell cuquet que te fa escoltar l'artista que vas a veure, que té tanta il·lusió de veure i tenir moltes ganes pel concert. I s'agraeix, com ens explica na Joana, que tot i exaurir les entrades, no estiguis estret quan arribes, sobretot això, a la pista.
1: I un pit de dim beníssim, estàvem a pista, baix, molt bé, no estàs a... hi havia sold out i estava ple, però no estaves estret, també supos que davant més, i una passada.
2: Això està bé, eh? Que ara em veure qualque imatge de concert, de qualque concert d'en Bad Bunny, depèn de quina, i n'hi havia qualcun que estava molt estret.
3: O sigui, n'hi havia qualcun que feia com a por i tot.
0: Ja és que ja fa estona que no vaig a concerts multitudinaris, però això, sobretot, és
2: no m'agrada gens
0: allò estrets. Que me fa més peresa.
2: Sí. I sabeu que Son Moix estaven fantàstics, com es conten a Joana.
3: Per i que sí, per i que sí. En rebut molt d'àudios de gent que va seguir en aquest concert d'en Alejandro Sanz i m'ha sorprès les diferents generacions que treu aquest artista. Hi havia gent de totes les edats, quasi.
2: Però això, moltes... és intergeneracional, Alejandro Sanz.
0: Amb adolescents.
3: Sí, sí, hi havia adolescents, hi havia gent més major, un po' de tot, un po' de tot. Però bé, moltes d'aquestes fans feia d'ençà de la darrera vegada que havia vengut a Mallorca, que no el veien en directe, d'això en fa 11 anys, i clar, les emocions, després de tant de temps, eren ben presents.
1: Jo ja havia estat en una de fa 11 anys a la plaça de Toros i ja me va encantar. I bé, a Alejandro li han passat 11 anys per damunt com a nosaltres, i però bé, jo va ser un concertàs i sobretot l'orquestra que té. Jo crec que té una orquestra increïble a la qual ell li dona molta importància durant tot el concert, els hi dona molt de protagonistes, sobretot músics i músiques, perquè té moltes dones, unes cracs, i l'espectacle, super. Eres el

0: I això dels músics i l'orquestra que acompanyava en Alejandro Sanz damunt l'escenari, na Joana no és l'única que ens ho ha comentat. Escoltem què ens diu na Joana Maria, ara de Montuïri.
1: Ja l'havia vist en directe dues vegades i va ser un concert molt en la seva línia, amb grans músics i grans cançons. I a ell me'l vaig trobar especialment simpàtic i bromista. De repertori, crec que ell té molt en compte que la gran majoria del públic l'ha seguit durant tota la seva carrera, per això va fer grans clàssics, més que algunes cançons un poc més recents. Me va sorprendre molt que fes una de les meves cançons preferides, que és Mi Marciana. Així que, en conjunt, genial, un gran concert.

0: Queda, mira, quina sort que li van tocar la cançó que li agrada, sí, sí, que és aquesta, sí, que sentim ara
1: aquesta
0: mateix.
1: Aquesta sí, que sona de fons. Però no, Joana Maria, que ja era la tercera vegada que veien Alejandro Sanz en directe, se'n va endur a una companya de feina, també fins a Son Moix, perquè pogués veure per primera vegada un concert d'aquest artista. I també m'ho ha contat la seva experiència.
2: A mi el que em va agradar més en el concert d'en Alejandro Sanz va ser que jo no havia anat mai a un concert seu i era la primera vegada que el sentia, clar. I jo havia quedat en l'adolescència i la joventut primera de les primeres cançons, cosa que va tocar moltíssimes de les primeres cançons i vaig agrair perquè les darreres no havia seguit tant. A nivell musical, espectacular, tant a nivell, bé, tots, baterista, guitarrista, trompetista, tot, espectacular. I ell supersimpàtic i immillorable, immillorable la qualitat del so. Una passada.

0: Idò, més o manco, tothom està d'acord amb les mateixes coses, clar, són fans, no? Mm-hmm. Això és el que té el fenomen fan, no? Mm-hmm. Per tant, tothom està...
1: Aquesta darrera no ho era tant.
0: Bé, no ho era tant, però...
1: I li va agradar molt.
0: Sí. Mm-hmm. No ho era tant, però ho era dels inicis, no?
1: Sí. Qui més, qui manco, escolta...
0: Jo conec més Alejandro Sanz, també, dels inicis. De aquest Pisando Fuerte, sí, que no d'aquests darrers anys.
1: El Corazón Partido.
0: També per generació, per edat.
1: Totalment.
0: Sí. Bé, tothom coincideix amb les mateixes coses sobre aquesta actuació d'ahir, músics de 10 i un repertori que va repassar tots els èxits de la seva trajectòria.
2: Jo li he volgut demanar a Navero, que és la mare d'un amic meu.
0: Ah, no sé si era Alejandro Sanz.
2: No. Tant de bo poguessin xerrar amb ell, però complicat, jo crec. Que. Però això, li he volgut demanar a Navero, que és la mare d'un amic meu, que sé que és molt fan d'Alejandro Sanz, ella, i que va anar a aquest concert d'ahir, ha anat a altres vegades que ha vengut a Mallorca, però li he demanat quins varen ser aquests èxits que va cantar en Alejandro Sanz.
3: Cantó todos los éxitos, Corazón Partido, Amiga Mía, todos los éxitos de siempre, Quisiera Ser, bueno, todas las canciones, también cantó las canciones nuevas, algunas, y un final precioso, la verdad, un final precioso, muy lindo. Hacía 11 años que no venía Alejandro Sanz a Mallorca y fue una muy buena experiencia. Es con tu piel con quien sueño de noche.
0: I tornem a Joana Solivelles, perquè també ens ha volgut contar quines són les cançons que més destacaria del concert d'ahir, i ens ha dit algunes cançons del nou disc, tot i que també hi anava per les antigues.
4: Les cançons, bé, la que va acabar, a més, jo crec que mos va fer pujar l'adrenalina en el final d'un concert en el públic, Corazón Partido i un popurri un poc de les conegudes així lo darrer. I de les noves ja vos he de dir, no som mega superfan, tot i que ho pareix perquè he anat a un dels darrers concerts de Mallorca, però jo de les noves me'n sabia poques. Las Guapas, un poquet l'Estribillo i aquesta del Vino, que mira, ni me'n recordo títol, que aquesta la trobo molt guapa, i que després Les Antilles, Amiga Mía, Si Fuera Ella, aquests clàssics, bé, som molt tremolava, vibrava, millor dit. Molt bé, mos ho vam passar beníssim i que vam a un concert i ja dèiem quin ha de ser el pròxim, no? Un 10.

0: No sé de qui devia ser aquest piano, però ara té un zapata.
1: Deu valer més de lo que valia abans, no segur, segur.
0: Però sí que el va pintar en directe.
1: Sí, sí, sí. Hi ha dit vídeos que el pintava mentre Alejandro Sanz tocava, sí, sí.
0: Curiós.
2: Bé, estan molt bé tots aquests àudios que han sentit, però és que hem trobat Atento, la fan número 1 d'Alejandro Sanz.
1: Número 1 del món, jo
2: sí,
1: crec.
2: Sí, del món.
0: Per aquesta, crec feina, que és aquí, és.
2: Aquesta feina d'investigació que ha fet
0: Porreres.
2: En Miquel Junc sí. És, sí, precisament, una persona que coneixem bé en aquesta casa, la periodista Maria Tomàs, que ens ha explicat que aquest és el concert número 21. Atenció,
1: wow.
2: 21 que ha anat d'Alejandro Sanz.
3: Si no he comptat malament, va ser el meu concert número 21 d'en Alejandro Sanz. I m'apareixen pocs encara. Però bé, s'il·lusió igualment com si tingués 15 anys. Eh? Un nervis, una cosa... que fins que no surt d'un escenari no t'es passa.
1: I alerta.
2: Si no s'ha descomptat, no? Si no s'ha descomptat, diu.
1: Sí, sí. No, si no he comptat malament. Clar, però alerta que és tan experta amb Alejandro Sanz. L'ha dit tantes vegades.
2: Uh-huh.
1: Aquesta vegada té qualque crítica, no? Escolta-la.
3: Jo hi va haver un moment que vaig passar un poquet de pena, perquè jo veia que avançava el concert, ja érem gairebé en el final, i a mi me faltava una cançó, que és Lo Ves. I que, ai, Déu meu, si no la canta. Però sí, en el final la va cantar. Va convidar l'artista, en Domingo Zapata, que mentre ell cantava Lo Ves, en Domingo Zapata li pintava el piano. Clar, que passa que per jo Lo Ves és una cançó per estar tothom quietet, calladet i concentradíssims amb aquella cançó. Llavors no vaig acabar d'entendre massa bé.

0: Boníssima, però
1: vaja, no ho va
0: entendre. Era un moment de sentiment màxim, mm, allò... Sí.
2: Va, sí, estava pendent de com aquest artista dibuixava i no de sa música.
3: Però bé, no vos preocupeu que, tot i això, la nostra fan número 1 i també crítica number 1, na Maria Tomàs, ha posat una molt bona puntuació en aquest concert.
4: Jo li poso un 11, perquè un 10 seria massa poc, trob. Un 11 després d'11 anys de no venir a Mallorca. I molt bé, l'estadi estava ple i... I bé, tot el públic responen des del primer moment a totes les cançons.
3: Clar, existeix aquesta nota, un 11?
2: Sí, ho va fer molt bé, ho va fer molt bé. Exacte. Més que un 10.
3: Més que un 10. Més que un 10 és un 11.
0: La selectivitat.
2: Sí, sí, sí. Té 12, sí. Clar, sí. Nota de selectivitat, sí, sí.
0: Molt bé.
2: Entraria a moltes carreres.
0: Bé, un excel·lent dels grossos.
2: Sí, però bé, no podem acabar aquest reportatge sense el darrer testimoni. Com se dirien els fans de Alejandro Sanz? Alejandristes.
3: Alejandristes.
0: És que Alejandristes seria una altra cosa.
3: Alejandristes, no? Clar, Sanz.
0: Sanzistes. Alejandro Sanzistes.
3: Això mateix.
2: És mal de dir, mal de dir. Però bé, Alejandrista ho és la nostra companya d'esports, na Marta Sampas.
0: També hi va anar, Marta.
2: També hi va anar, és una gran seguidora d'en Alejandro Sanz.
3: Que hi havia un ratlo...
2: Crec que hi havia ja un tros de perilletes.
0: Hi havia més companyes, perquè jo he sentit passar redacció que na Laura, que també
3: perquè
0: si
3: no crit...
2: Com millor bé qualcú, ara.
3: Més braços.
0: Sí, no, sí.
2: Avui jo l'he vist a Marta i m'ha contat que té un pot de ressaca emocional després d'aquest concert.
3: Crec.
5: Bones, Tentol. I encara estic de ressaca emocional d'en Alejandrito, en Alejandro Sanz. Va ser espectacular i feia molt de temps que no venia. Jo l'havia vist en 2019, que havia anat a posta a Barcelona, i ha format part del calendari de concerts que tinc ben intens d'aquest estiu i me feia moltes ganes veure-lo perquè és un d'aquells artistes que mai passa de moda, que les cançons mai me deixen d'emocionar i sobretot això, les cançons més clàssiques, aquelles dels seus inicis fins al disc de l'Alma a l'aire. És vera que jo no l'he seguit tant després, però tot i així sempre canta i no falla en el repertori en les que tots esperam. I ahir jo, sobretot, m'ho va emocionar amb dues en especial, que són les meves dues favorites, que una se diu Aquello que me diste, que bé, és impressionant, a més, convida a ballar i a votar, perquè té un ritme també després més així, més de donar-ho tot, i si fuera ella, que és preciosa, i m'ho va emocionar molt. Sí, he de reconèixer aquí i avui atento el que sóc ben romàntica i que en Alejandro m'ha acompanyat des d'adolescent i que hi vaig tenir la sort de gaudir d'ell a Son Moix.
6: Tengo un alma o la tenía y no es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto más. Tengo un alma y desafía.
0: Anna Marta estava emocionada.
3: Exclusiva de Tentol, que és romàntica. No que és d'Alejandro Sanz, que ja ho sabíem. Sí. És romàntica.
0: Romàntica també, Anna Marta, clar. I ahir se va ajuntar Son Moix, sí, la seva gran passió, Son Moix i...
2: Sí, sí.
0: I Alejandro Sanz.
3: Ah, clar.
0: I el romanticisme.
2: No pot demanar, no pot demanar res més, Anna Marta. Sí.
0: Gràcies a totes les companyes que vareu anar en aquest concert i en aquests missatges que m'heu fet arribar, que és com si nosaltres també haguéssim anat, així, també amb tota la nostra agència.
2: Jo crec que no havia escoltat tant de temps mai en Alejandro Sanz, i avui, mira, avui ho han aconseguit.
0: Li han dedicat a ell. Fem un temps, a la de tornar.

0: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: avisos meteorològics i alertes meteorològiques. Avui farem algunes precisions al voltant de dos termes de meteorologia. Com que vivim una època meteorològicament molt canviant, és important distingir entre avís i alerta, que poden semblar sinònims, però que s'utilitzen en situacions diferents. Un avís meteorològic és una comunicació preventiva que emet un servei meteorològic oficial quan preveu que un fenomen com la pluja, el vent o la neu pot superar un llindar de perill en els pròxims dies. Té un caràcter informatiu i serveix per preparar la població davant el mal temps. En canvi, una alerta meteorològica és una activació d'avís o d'emergència que emeten els serveis de protecció civil quan el fenomen previst suposa un risc real per a les persones o les infraestructures. Per exemple, el Servei Meteorològic ha emès un avís meteorològic per pluges intenses a partir de demà. En aquest cas, es tracta d'una informació preventiva. S'adverteix que podria produir-se un fenomen advers, però encara no hi ha una situació d'emergència. És, per tant, un toc d'atenció perquè la població estigui informada i preparada. I també, Protecció Civil ha activat una alerta meteorològica per risc d'inundacions en diverses zones del territori. Aquí ja no parlam només d'una previsió, sinó d'una situació en què el risc és immediat o elevat, i per això s'activen mesures de protecció i resposta. Així, l'avís informa i anticipa el risc. L'alerta implica que cal adoptar mesures de protecció o de resposta. No tots els avisos meteorològics acaben generant una alerta posterior. Per tant, convé tenir clars els usos d'aquests dos termes en els serveis meteorològics oficials. I terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
3: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Continuem, són les 4 i mitja gairebé del capvespre i ara vos hem d'explicar que l'eclipsi total d'aquest estiu ja té conte infantil i que l'ha publicat la recuperada Edició en Cort.

0: Idòsi, l'eclipsi que ens ve a damunt el 12 d'agost ja té un conte fet a Mallorca. D'aquí a una estona, a les 6 a Rata Corner, a la llibreria de Palma, es presenta el meu primer eclipsi, de la il·lustradora Laura Caldentei i del físic i divulgador científic Adrián García, al capdavant del seu perfil El Físico Barbudo. L'ha publicat la recuperada editorial Edicions Cort, creada, recordem, el 1965 per la família de Miquel Ferrer i que ara des de Rata Corner i Little Rata han recuperat. Un fenomen únic, l'eclipsi, que no tornarem a viure mai més, el Marco, els que som aquí, perquè fins al 2180 no n'hi haurà un altre. I bé, ara tenim un compte per als més petits perquè coneguin bé tota la seva dimensió.
1: I nosaltres en volem parlar, Anna Laura Caldentei i Adrián García, tots dos, com esteu? Benvinguts.
2: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
1: Ara ho parlàvem de quin match que han fet Anna Laura i Adrián, perquè vosaltres no vos coneixíeu.
3: No, jo no tenia el gust de conèixer Anna Laura. Després ja mirant els llibres que ja havia publicat, el de Sol Solet, he de dir que sí que me sonava la portada d'haver-lo vist a la llibreria. Llavors, d'alguna manera la tenia sota el radar.
1: Però clar, aquí ha estat l'editorial que ha fet una cita cegues entre ells dos.
0: I com fan feina dos desconeguts en cites cegues?
3: Doncs ha estat molt còmode, sorprenentment còmode, no? També amb l'equip d'Edicions Cort ha estat molt fàcil fer feina i bé, jo el Manco per part meva m'he sentit superentès per na Laura.
1: Mm-hmm. Clar, és així, Laura.
2: Sí, molt fàcil tot, la veritat. Mm-hmm.
1: Na Laura ha fet les il·lustracions, en Adrià ha fet els testos. Clar, com d'explicar a un infant, perquè està destinat sobretot a aquest llibre infant més petitons, a edat més primerenques.
3: Sí, hem dit de 4 a 8 un poc és el rang.
0: Clar,
3: que solem dir.
1: Clar. Com d'explicar a un infant d'aquesta edat que aquest estiu viurà amb un eclipsi i què significa?
3: Bé, doncs tenim la sort de que dins de tot el món de fenòmens físics que hi ha per explicar, el dels eclipsis té una part molt, molt bona i és que els protagonistes ja els coneixem, no? El Sol, la Lluna i la Terra. Això jo crec que els infants ho tenen per mà. I només hem de jugar un poc a introduir alguns conceptes com alineació i coses d'aquestes, no? Ombra, que també són coses que, jo crec que els infants no els serà gens difícil. Però sí que els hem d'explicar que és un esdeveniment molt important per això que comentàveu, que és únic. Bé, clar, és únic, tindrem 3 seguits, però després d'això ja sí que serà únic per a la nostra vida, el Manco a les Illes.
0: Com se relacionen, tot s'ha fet també amb rigor científic, evidentment, i amb il·lustracions molt evocadores, molt de color. Com heu conjugat això, aquest rigor científic amb una cosa vistosa?
1: Laura.
2: Sí, intentàvem això, que tingués una part com a més evocadora, més colorida, però que també, per exemple, que no deixéssim de banda que, per exemple, hi ha una inclinació, que era uns 5 graus. I que això havia de sortir de qualque manera, però no feia falta que fos una cosa super específica i com si fos un més enciclopèdia, no? Sinó que fos més ja cap a un públic més infantil.
1: Mm-hmm. Per això has creat un personatge, Laura,
2: la científica.
0: És una científica.
2: És una científica.
0: Què fa aquesta científica?
2: I bé, el que vàrem fer és crear aquest grup de personatges, que és una científica que ve a visitar una família que viuen aquí a Mallorca. I juntament amb la família d'aquí i la seva, tots junts bé, exploren tots aquests conceptes i ella els explica als nins com succeirà aquest esdeveniment.
1: Uh-huh. És a dir, que és un llibre perfecte, Adrián, ara, per la setmana que ve que nins acaben l'escola, que l'acaben demà, de fet.
3: Sí, no, jo crec que és ideal, no?, per anar preparant els infants per això que ens queda un mes i mig,
1: ja,
3: poc.
1: Fort. Mm. Queda poquíssim i encara no en som molt conscients, però també és veritat que quan en aquestes edats més primerenques, un fet d'aquest el recordes més que pintura en una edat adulta, no?, on vares anar, on el vareu veure, amb qui estaves en aquell moment. Pot tot això també com crea una màgia.
3: Sí, jo me'n recordo perfectament del darrer eclipsi que hi va haver aquí, que no va ser total, va ser parcial. Ara no recordo l'any, potser 2005 o això, però me'n recordo perfectament que era a casa justament perquè aquell dia estava malalt i vaig veure amb ma mare i em va fer molta il·lusió veure-ho. Sí, sí.
1: És a dir, que tu ja tenies un físic de dins, que ja t'interessava,
3: sí,
1: Adrián.
3: Sí, sí, sí.
0: I d'això precisament recorda els eclipsis de quan era petit.
2: Ah, també,
0: sí, veus? Sí, en edat escolar. De fet, te l'heu acompanyat d'unes fitxes perquè els infants puguin anotar, no?, les dades de l'observació d'aquest pròxim dia 12 d'agost, per exemple.
2: Sí, poden anar anotant això en qui l'han vist, com se senten, per exemple, quin material han empleat, no? Perquè, clar, sempre recomanam que, òbviament, s'ha de veure amb unes ulleres especials.
0: Sempre.
2: També, bé, no donant-se instruccions exactes, però que també se pot veure a través d'una capsa...
3: Sí, és un projector estenopeic, es diu, que és una manera segura de veure-ho projectat, no? Això, bé, sí, si no tens les ulleres perquè t'has adormit i no les has aconseguides, és una manera segura de veure-ho.
2: Sí.
1: I com se pot aconseguir? Que la pot fer tocar teva, val dir, en aquesta capsa?
3: Sí, sí, amb una capsa de cartró, un pot de paper d'alumini, li fas un forat molt petit i ja està. És molt senzill, però això, busques a internet com fer un projector per veure l'eclipsi. Sí, sí, seguríssim. Seguríssim. Sí,
2: mires directament a la capsa, o sigui, no mires directament en el sol, ho hauràs reflectit a la capsa.
1: Ah, que interessant. Clar, tot això són jocs... increïbles per aquestes edats i també per entendre on els adults, perquè moltes vegades nosaltres mateixos no sabem ben bé què succeirà aquest dia, no?
3: Clar, sí, hi ha molt de detallets, no?, que en el llibre hem ficat que potser estan anomenats o s'ensenyen però no s'expliquen molt, però bé, que per gent de més nivell que pot aprendre coses com les perles de Bailey o l'anell de diamants. Això són, bé, són quan està a punt de succeir l'eclipsi total, no?, quan la lluna està a punt de tapar per complet el sol. Clar, la lluna no és una bolla perfectament esfèrica de muntanyes i valls. Doncs quan està a punt això de tapar-la per complet, els ratxos de sol només passen pels valls de la lluna. I llavors es veu, com, en lloc de veure com una ungla tallada, es veuen només puntets. I això es diuen les perles de Bailey. No? I això són coses que ja són un poc més de nivell avançat, que en el llibre estan potser mencionades, també hi ha una part final d'un glossari.
0: I per què aquest nom?
3: Perquè això va, crec que ho va descriure per primera vegada un científic que deia...
0: Aquest senyor.
3: Bailey, sí.
1: Que bé. Vosaltres ja sabeu de bon ho mirareu, perquè clar, aquesta
0: no
1: és la gran
0: dirà,
1: pregunta.
0: No.
2: Jo estic esperant que tinc una festa d'aniversari aquell dia i la meva amiga sempre s'organitza moltíssim i segur que mos organitzarà una cosa fantàstica, però sorpresa.
1: Adrià, tu supos que també ho tens previst.
3: Sí, mira, jo he de dir que he rebut un parell de convidades d'agències de divulgació per anar a la península a veure i fer xerrades i coses d'aquesta.
1: Clar, perquè tu com a influencer científic...
3: Sí, imagino que volen aprofitar això, però jo he dit que no a tot perquè m'estima veure aquí amb la meva família.
1: Sí? Sí, quedaràs aquí. Però també faràs divulgació?
3: No.
1: Has pensat fer qualque...
3: A casa dels meus pares, que més o manco es veurà bé.
0: Ja ho hem fet
3: a l'assaig, que hi va haver-hi fa un parell de setmanes.
1: I se veia bé?
3: Es veia més o manco, doncs allà a casa, amb un menjant fuet i en calma.
0: Ui, però si se veu més o manco...
3: Sí, no, es veurà bé, veurà bé. També és que com que és molt tard, bueno, però bé. Confio en que es veurà.
1: No, i que també és una cosa assenyada de dir ho veurem des de casa nostra, perquè més o manco se veurà, que tampoc no em porta intentar anar a segon quin lloc remot, perquè després no hi podràs arribar o haurà una frustració.
2: Sí, potser no convé gaire.
1: Sí. Que serà pitjor la frustració que...
0: Clar, en tanta expectació com ha generat, no? Places hoteleres pràcticament exaurides, restriccions que s'aprovouen per possible saturació. Clar, bé, hem de triar bé el lloc.
3: Sí,
0: on anar.
3: I anar-hi amb temps. Sí, sí. Imagina't la frustració de que s'apropa l'hora i estàs en el cotxe, que no el pots aparcar perquè està tot ple. Això és terrible, terrible.
1: Seria una mala experiència.
3: Sí, sí, sí.
1: Clar, deies això de que és una cosa superúnica i també aquest llibre doncs, està enfocat com a una cosa especial, no? Que els infants no només tinguin el record del moment, sinó que tinguin aquest llibre com a, que el puguin anar repassant amb l'ajuda dels seus pares o no, o ells tots sols, i tinguin com aquest moment especial, no?
2: Sí, sí, això que puguin apuntar, que puguin estar preparats i després això, jo crec que la part de que puguin apuntar després tot això, que després ho puguin tornar a recordar en qui estaven, com ho varen viure, crec que pot ser bastant divertit.
0: Na Marta Sunyer, que vos acompanyarà en aquesta presentació d'ara d'aquí una estona, a partir de les 6 a Rata Corner, que fareu aquesta presentació en conversa, també ha portat, no? Ha fet assessorament en aquest llibre.
3: Sí, per part meva, sobretot, perquè clar, jo estic més acostumat a fer divulgació en pop per públic més gran, no? No, per infants no havia fet res. Llavors, per jo ha estat clau el seu ull crític a l'hora de, bé, de no, això millor o reformulant d'aquesta manera, o potser aquí hem de retear un poc els conceptes, tot això per jo ha estat imprescindible, sí, sí. Mm-hmm.
0: I com vos sentiu de sa... el debut d'aquesta editorial d'Edicions Cort, que se refunda o que torna, podríem dir que vaja, que era com a s'embrió Edicions Cort de llavors allò que ha vengut, en Rata Cultura, en Rata Corner, en Little Rata, perquè era aquella corolla, l'editorial familiar d'en Miquel Ferrer, i ara se recupera aquesta editorial.
2: Sí, sí, mos va fer molta il·lusió que siguem els primers que han fet un llibre amb ells, com us el llegissin a nosaltres, i que hagi anat tan bé.
1: Mm-hmm. És així, i realment la portada ja convida a comprar el llibre, perquè veus aquestes científiques azueres. Clar, això t'ha donat joc, no?, ara d'il·lustrar, Laura, tots aquests recursos.
2: Sí, sí, sí, entre tots també vàrem estar, això, entre dissenyar els personatges, moltes, això, suggerències de què posar. Jo, quan necessitava ajuda, li demanava a ell, a Adrián, perquè, clar, i hi ha coses més senzilles, però després les coses que es volia fer amb un rigor això, adequat. Mm. I entre tots, sí, ens vam ajudar moltíssim.
1: Clar. Home, el rigor el tenim, no, Adrián, en el teu cas?
3: Bé, s'ha intentat.
1: És el teu primer llibre, Adrián?
3: No, és el primer llibre per nins.
1: Per nins.
3: Sí, sí. Mm. Tenc un per joves adults, per de 8 anys, 20, això. Aquest, sí, aquest és un públic completament diferent, sí, sí.
1: Mm, però també de divulgació científica.
3: Sí, sí, sí, sí. Però
1: bé... el teu camp. Bé, sí, sí. Te poden trobar, perquè és que encara no te coneguin, el Físico Barbudo.
3: Allà trobaran tot, sí, sí.
1: Totes les teves corolles.
3: Tot el que faig.
1: Has fet ja molt de vídeos dedicats a l'eclipsi?
3: No gaire. No sé, estic com molt enfocat ara en aquest projecte, sobretot ara donar-li un pot de projecció i bueno, i com a molt local, no? Perquè el llibre és una cosa que és molt local d'aquí, no? Perquè hi ha una doble pàgina que jo, per mi, és de les meves preferides, que fa una comparativa de tamanys entre el Sol, la Lluna i la Terra, amb el Castell de Bellver, Penades i una encimada.
1: Mm-hmm. Ah, sí?
0: Clar.
3: Ah, yeah. Perquè, sí, perquè tu un nin li dius, va, el Sol et 100 vegades més gran que la Terra. Quantes? 100 vegades. Li dius, bueno, si la Terra és una encimada, el Sol és com el castell de Bebé, més o manco. Mm. Això ja comença a fer un poc més de
0: clar,
3: connexió.
0: Clar, referències culturals, gastronòmiques, locals, però d'una història que és universal, tot i que...
3: Exacte,
0: llibres
3: sí, sí.
0: En català, en castellà i en anglès, crec. Mm-hmm. No?
1: Sí, sí. Han sortit tres, això també és una passada, no?
0: Sí,
1: que de cop
0: sortim de cop.
1: En tres idiomes, sí. El vostre llibre.
2: Sí, sí, Mallorca ha quedat allà.
1: Sí, de fet, és un dels llocs que se verà millor a Balear. Mallorca i Menorca, i Eivissa diuen mm-hmm. que Ventura no tan bé i Formentera tampoc, però Mallorca i Menorca sembla que se verà bé, però també, com des, el lloc de la península, que ja t'han cridat, diu Adrián, vens?
3: Sí, sobretot aquest d'enguany se verà molt bé per tota molta part de la península. Allà el de l'any que ve només pot sud, i després el del 2028 un poc mitjó, però el d'enguany és el millor.
1: És
3: per aquí.
1: El millor. L'any que ve no veuran tan bé les illes?
3: No, veurem parcial, segurament. Mm-hmm. Sí, sí. Que no és tan espectacular. No?
1: I vosaltres ja teniu ses ueres?
3: Jo sí. Jo les tinc.
2: Sí, sí, també. Estan preparats.
1: Ja hem fet els deures, eh?
0: Sí, perquè jo no estic preparat encara.
1: Anem enrere, sí, que estic sí, encara. Sí. Bé, ja mos prepararem, i si no, comprarem aquest llibre magnífic, que és el primer Eclipsi, que han escrit en Adrián García i na Laura Caldenta, i enhorabona a tots dos.
3: Moltes gràcies.
1: I que presentau avui a les 7.
0: A les 6.
1: Ai, doncs ja. Sí, sí, a les 6. Clar, també horari... Més
3: infantil,
1: sí.
3: Clar.
1: I fareu un contacontes, alguna cosa?
3: Bueno, no, però contacontes potser no, però bueno, alguna cosa farem si venen infants.
1: Sí, ja us heu preparat coses.
2: Han preparat.
1: Perquè se puguin entretenir.
2: Sí.
1: I a partir de les 6 del capvespre, a Ratacorna, a la llibreria, es presenta aquest, el meu primer Eclipsi, el primer de molts.
0: El primer de molts, però clar, un fenomen únic que no tornarem a viure. Per tant...
1: El primer i el darrer?
3: Bueno, n'hi haurà d'altres, però no totals.
0: No totals. I no aquí.
3: Sempre pots viatjar a l'altre lloc, veure'ls. No se veurà tan guai com a Mallorca, però bueno.
0: I aquest és el meu primer Eclipsi total?
3: Aquest sí, aquest sí.
0: Aquest és total.
3: D'enguany, sí.
0: Per tant, queda.
1: I és de llibre, també.
3: Sí, sí. Mm-hmm. De llibre estan explicats els diferents tipus que
1: hi ha. D'eclipsis que hi ha. Mm-hmm. I eclipsi de sol.
0: Tindrem a casa.
1: Sí,
0: sí,
1: i tant.
0: Tindrem a casa, el podrem fuir ja.
1: Una meravella. Moltes gràcies, Laura, Adrián.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Hem de fer un tento, li tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur, portada,
8: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
10: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Moment pel cinema, amb aquesta sintonia fantàstica d'Eugènia San Pedro. Eugènia, com estàs?
1: Què tal, com estàs?
0: Molt bé, avui des de la distància.
1: Sí, me sap greu.
0: Estàs ocupadíssima, bé, un poc com tots, eh?
1: Sí. Aquesta temporada per nosaltres és altíssima, en realitat, encara que no ho sembli pel tema de les estrenes i tal, però tenim molts esdeveniments, estem preparant Atlàntida, moltes coses, moltes coses. Mm.
2: No és que te troben dins el cine, segur de punt
1: no.
2: De veure una pel·lícula.
1: No.
0: Però aquesta pel·lícula que hem de parlar avui, sí que l'has vista?
1: Sí. És que l'has volgut veure, de fet, no sé si ho heu fet, però les darreres setmanes no s'hagi canviat un poc el sistema de la programació que du a classes d'actius, sinó que intenció és veure les pel·lícules que després vull comentar, perquè, bueno, al final és important també per donar-li un poc més de, no sé, un punt de vista més real, no?, d'allò que xerram i sobretot recomanar. I aquesta és una d'elles, en aquest cas, la pel·lícula d'avui, la vaig veure la setmana passada, i us he de dir que m'ha agradat molt, eh? Hi ha moltes crítiques, però bueno, a mi m'ha agradat.
0: Sí, he sentit coses bones, coses no tan bones, coses sí, però no és la millor pel·lícula de Steven Spielberg, perquè avui parlam del dia de la revelació.
3: Los estoy viendo.
4: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
5: ¿Qué has robado?
3: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
4: This is a story about us. All of us.
6: Buenos días, Kansas City.
4: Up against the most extraordinary event in human history.
7: ¿Qué me está pasando? Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
0: Aquest és el tràiler d'aquesta pel·lícula, El dia de la revelació, la darrera pel·lícula d'en Steven Spielberg, que no hem parlat molt abans de que s'estrenés, perquè sabien que era un dels temes que més li agraden a Steven Spielberg, que els extraterrestres, que seria una pel·lícula sonada. I ho ha estat o no, Eugènia?
1: Sí, la veritat és que és una pel·lícula, pues això, no? Que hi ha moltíssimes opinions, hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no li agrada. En el senyor serà una mica complicat xerrar d'ella, perquè bueno, ara mateix està pràcticament totes les sales i hi ha un gran moviment, no? En Spielberg ha creat un públic molt gros i jo estic segura que aquesta pel·li durarà un parell de mesos a les sales. Té algunes cosetes que a mi m'han agradat especialment i d'altres que, bueno, me fan dubtar una mica sobre si la pel·lícula realment crearà això que han creat la resta de pel·lícules d'en Spielberg, no? Aquesta empremta que ha quedat en tothom, però no gent només cinèfilo, sinó també gent pues, que no va sovint en el cine, però tothom se'n recorda de títols com E.T., Tiburón, no? L'encontre de la tercera fase. Jo crec que aquesta pel·lícula no hi anirà per aquí. Jo m'ho vaig passar molt bé, m'ho va agradar molt i crec que està ben feta i és molt divertida, també.
0: És divertida? Et vas riure?
1: Sí, hi ha moments, sobretot del personatge de Emily Blunt, que sí que té com un to més de comèdia, però perquè el personatge en si és una mica contradictori amb ella mateixa, i hi ha vegades que té alguns diàlegs que sí que rius un poc, però només té aquesta part, diguéssim, que gràcies a tenir el personatge d'ella.
0: Clar, hi ha molta ciència-ficció, perquè és una pel·lícula de ciència-ficció, no?
1: Sí, jo crec que hi ha coses que podem dir. Per exemple, la pel·lícula mos presenta dos personatges per separat. D'una banda, el personatge interpretant per en Josh O'Connor, que és un jove expert en ciberseguretat que va fugir del govern perquè el vol sobre com un secret molt gros, que són les proves de l'existència dels extraterrestres que ha estat amagada durant dècades, no? I per altra banda, hi ha en Emily Blunt, que és una presentadora d'una cadena local de Kansas City, que és una dona com molt meticulosa, professional, com amb una vida supercontrolada, i de sobte com que li comencen a passar unes coses com molt estranyes. En el tràiler se dona a entendre una mica, sense fer spoilers, que se pot connectar d'alguna manera amb aquests extraterrestres. I evidentment aquests dos personatges s'acaben trobant en algun moment de la pel·lícula, i quan ho fan la pel·lícula s'accelera

0: Pues meu gust de manera espectacular. Comencen unes seqüències d'acció que ja trobo que estan superben filmades i no sé, se te passa volant. A mi se me va passar superràpid.
1: Això vos l'han dit, que té, perquè Nadal sol també la van a veure i m'ho va explicar, que li va passar molt, molt ràpid i que l'acció està molt ben estructurada perquè sigui una pel·lícula realment d'entreteniment.
0: Sí. Jo crec que en el cinema és una pel·lícula per tots els públics i sense un altre pic, sense voler xerrar molt del final ni res. Per jo el final és espectacular, és de lo que més m'ha agradat de la pel·lícula perquè, no sé, és com molt immersiu, d'alguna manera sembla que tu estàs allà i que el que està succeint és real. No sé, vol dir que en sèrie, a mi al final me va sorprendre positivament i és el que més m'ha agradat, sens dubte, d'aquesta pel·lícula.
2: Ets una defensora,
1: vaja. Haurem d'anar a veure, perquè al final sempre és allò que un espera també de la pel·lícula.
0: Sí, és que no sé si us ha passat mai, però és una d'aquestes pel·lícules que quan surts estàs com molt amunt, no? Com molt avalt, amb els nervis, amb tota flor de pell, no sé, està molt bé, la veritat.
1: Que bé. En parlàvem l'altre dia perquè justament varen xerrar amb en Guillem Miró, que està preparant un documental sobre moviment d'ovnis de Balears. No sé si supos que estaves al cas.
0: Sí. Sí, a més ell ja ha fet alguna cosa així.
1: Ah, veus? Exacte, ja havia fet un curtmetratge.
0: Un curt.
1: Bé, i parlàvem amb ell i un dels seus assessors d'aquesta pel·lícula, d'aquest documental, mos va dir que li agradaria molt poder parlar qualque dia amb Steven Spielberg per demanar-li si Encuentros en la tercera fase estava inspirada en Solla.
2: Perquè, vaja, ell n'està convençut.
0: Ostres.
2: Ell n'està convençut. Que només seria, va dir Solla en Steven Spielberg i saber quina reacció fa.
1: Ho dic perquè tu que ets una dona que tens accés en Spielberg han d'aconseguir fer-li aquesta pregunta qualque dia.
0: Bueno, amem, tot pot passar en aquesta vida i sobretot tenint en compte que Solla pues, és un poble preciós i que agrada moltíssim als estrangers.
1: Steven,
0: m'ho podria creure perfectament. No?
1: Estàs convidat.
2: Steven, Solla.
0: Que fort.
1: Sí, perquè bé, encara no sabem qui vendrà a l'Atlàntida, però no crec que Spielberg sigui un tumult de l'Atlàntida, no?
0: Bueno, mem, jo ara que estic tan ficada amb el tema de la programació i tal, hi ha diverses pel·lícules que ben bé podrien venir acompanyades d'alguna convidada espectacular, però ja vos dic que són il·lusions i somnis que m'estic fent jo a mi mateixa pensant, ostres, si l'agost s'estrena aquesta pel·lícula a Espanya, pot ser la tindrem el juliol a l'Atlàntida, i si aquesta pel·lícula arriba a l'Atlàntida, pot ser bé acompanyada d'aquesta actriu, no? I jo ja tinc la meva xuleta en totes les actrius que m'encantaria que venguessin.
1: Que t'agradaria que fossin per aquí.
0: Sí. Nan Hathaway, per exemple.
1: Ah, guapa.
0: Sí,
1: sí.
0: Mm. Sí, perquè estrena una pel·li. Sí, sí.
1: Anne Hathaway. Oh, això seria magnífic. Ho apuntam, sí. També, a veure què passa. Ja per anar acabant, John Williams torna a fer la banda sonora. És un segell ja de Spielberg.
0: Sí, sí. En John Williams ha compost un altre pic sa música i, si no m'equivoco, és la seva 30a col·laboració amb Spielberg. 30 pel·lícules junts. Bueno, una parella sense paral·lel en la història del cinema. En el final, la música d'aquesta pel·lícula se nota que està feta per ell. Sí que és vera que no és tan, com dir-ho, com tan clàssica, tan cinematogràfica com la resta, perquè hi ha moments on vos he comentat que hi ha parts així com de diàleg més divertit, més còmic, d'en Emily Blunt, i fins i tot en aquest moment com que fluixa una mica, i és un tipus de música de banda sonora diferent, jo crec que el que hem vist fins ara. Sí que té aquells sons espectaculars, no?, quan hi ha grans imatges a la pantalla, però també jo crec que ha fluixat una mica i ha fet algo més senzillet, depenent de la seqüència, i està superbé, també.
1: Bé, també he vist renos enormes dins una habitació d'una nina i coses així, vull dir, també
0: sí,
1: aquesta
0: sí,
1: part
0: sí,
1: fantasiosa,
0: sí, sí.
1: Perquè mos entenguem.
0: Sí. Total, d'això en podrem xerrar a lo millor d'aquí unes setmanetes, que ja no se consideri spoiler, però sí, sí, però bueno, així per damunt podem dir, perquè els oients no s'enfadin, que a més surten els trailers, que hi ha aquests animalets que surten, aquests animalets els està criticant tothom perquè són molt falsos, diguéssim. No semblen molt reals. Ja. Exacte, però si mireu la pel·li, entendreu per què. O sigui, jo crec que se justifica narrativament perquè se veuen així.
1: I va, l'haurem d'anar a veure. El dia de la revelació, la darrera de Steven Spielberg. I abans de que te'n vagis, aquesta setmana s'estrena una pel·lícula que es diu Viva. No sé si fas contra, mirar-la.
0: Pues jo crec que la podrem comentar la setmana que ve, si vos sembla. Així mos la posam de deures i l'anam a mirar a Cine Ciutat, perquè jo és una de les estrenes que tu ben bé saps, Margalida, que sí, m'ha fa moltíssima il·lusió veure-la. Crec que m'encantarà. Jo admiro moltíssim en aquesta actriu, guionista, directora. O sigui, ho és tot. Naina i, a més a més, crec que... Sí, Naina Clotet, i crec que ho fa espectacular, per lo menos en el tràiler que hem vist. Jo crec que mos agradarà, tant, especialment sí, a tu i a mi.
1: I més és una crac, perquè és això que ha fet de directora, ha fet de guionista, ha fet de productora, de protagonista, tot.
2: Vinga, deures, per Naina la setmana que ve.
1: I que més, vaig saber ahir que Naina Calleja, que també és la muntadora nostra del programa Tental, també ha muntat aquesta pel·lícula, que és extraordinària.
0: Ah, sí? No ho sabia. Ostres, que fort, que fort. Pues, enhorabona des d'aquí, Aina. Quina sort poder fer feina amb algú com ella i que ella pugui fer feina amb algú com tu.
1: És un privilegi. Exacte, jo poder fer feina amb ell és un privilegi. I que bé que hagi pogut muntar aquesta pel·lícula, que ja du un parell de pel·lícules molt importants muntant, Naina Calleja, i s'està fent un nom en el sector del muntatge. Així que molt contents per ella. Una abraçada, Naina Calleja. I fins la setmana que ve, Eugènia.
0: Fins la setmana que ve. I recordeu, mira la pel·lícula, així la podem comentar.
1: Això, clar que sí. Això farem. Gràcies.
2: Bon cine.
1: Bona
2: setmana.
0: Gràcies. Igualment, adéu, adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. Protecció Civil alerta per un episodi de molta calor en els pròxims dies. Fa una crida a moderar l'exposició al sol i a tenir precaució davant el risc d'incendis forestals. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia situa el risc en alt o molt alt a diverses zones de Mallorca.
5: Des d'avui està plenament operativa la campanya antiincendis a les Balears. Enguany tindrà una novetat important, una unitat de drons d'alta tecnologia que enviarà imatges en temps reals. La presidenta Marga Proens demana prudència i recorda que el 90% dels incendis forestals tenen un origen humà.
6: Permet obtenir imatges en temps real, detectar punts crítics, identificar punts calents i facilitar informació clau en els responsables de l'extinció. Això permetrà proporcionar al director tècnic de l'extinció informació rellevant per a la seva presa de decisions, especialment durant la nit, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar.
4: I a Eivissa ha quedat precintat un habitatge dedicat al lloguer turístic il·legal.
5: L'actuació l'han duit a terme inspectors del Consell Insular i la policia local de Sant Josep de Sa Talaia, ja que operava sense llicència, una pràctica que, a banda d'estar prohibida, sol generar molèsties veïnals que afecten el descans i la qualitat de vida dels residents.
4: I el govern construirà 120 habitatges per a investigadors, professors de la UIB al Parc Vit de Palma. S'oferiran en règim de lloguer i amb un model de coallotjament.
5: Coallotjament, és a dir, amb espais i serveis comuns per fomentar així la integració social. Així ho ha explicat el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
7: Fomentar la interacció, fomentar la convivència entre investigadores, treballadores, personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears, pues creemos que es, insistimos, en una responsabilidad y una obligación por parte nuestra de la Conselleria de l'IBABI, ¿no?
4: Per cert, avui que també hem sabut que la UIB es troba entre les 1.400 millors universitats del món, segons el rànquing QS 2027. I més qüestions, el vicepresident del govern, Antoni Costa, garanteix que les ajudes per la crisi a l'Orient Mitjà es mantindran fins a finals d'any, tot i l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran aquest dimecres.
5: Assegura el també conseller d'Economia que els efectes de l'obertura de l'estret d'Hormuz no es notaran a curt termini.
8: Aquest pla l'executarem. Saben vostès que és un pla temporal que arriba fins a 31 de desembre. La bona notícia és que, donat que l'estret d'Hormuz s'obri ara, entenem que no farà falta, després de 31 de desembre del 2026, pues continuar encara amb més plans en aquest sentit. I aquesta és la bona notícia. Però el pla previst, el pla des decret llei 1/2026, continua exactament igual, sí.
4: I a Menorca, primers controls policials i primeres detencions de l'operació preventiva per les festes de Sant Joan. A Ciutadella, els reforços estan desplegats al carrer una setmana abans de l'esclat de la festa.
5: L'objectiu de les unitats de prevenció i reacció desplaçades des de Madrid és intensificar la vigilància amb filtres i controls de persones i vehicles durant les festes. Aquests mateixos agents estaran preparats per si cal intervenir en cas de disturbis multitudinaris. José Luis Félix González, es cap de la UPR desplaçada des de Madrid.
9: Desplegamos distintos operativos, controles de vehículos, personas y, bueno, en este caso ya hemos iniciado pues, con personas que ante nuestra presencia pues rehuyen un poco el conectar con nosotros. Puede ser un indicio de que pudiera aportar cualquier tipo de sustancia prohibida, armas y tal. Y estamos interviniendo por este motivo.
4: I amb aquesta informació hem arribat a les 5:04. Tota l'actualitat torna a les 6:00.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que avui és el dia que Joan Miquel Olivens ve a presentar a Tèntol el seu nou disc, Ruïssos.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Comença aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. No ho podem fer d'una millor manera que amb en Miguel Soler, el control tècnic, en Celestí Oliver aquí present i un convidat de luxe avui, Celestí.
3: Això mateix.
1: En Joan Miquel Oliver.

0: I aquesta és una de les cançons noves, Gent que mola un munt, del nou cançoner El 12 en solitari que han contat de Joan Miquel Oliver.
1: Estava entre 12 i 13.
0: Entre 12 i 13, bé. Una dotzena llarga. Un d'aquests ruïssos, com es titula aquest nou disc, en el qual sembla ser que Joan Miquel Oliver ha abandonat les maquinetes tan seves en aquests darrers discos, en la seva discografia, i retorna a un so orgànic, més esquelètic, de peus en terra, amb històries més de carrer. Una cruesa d'un cançoner més directe que ha sortit del seu nou estudi a casa seva a Felanitx, i del qual a continuació en volem parlar en profunditat, i que dia 9 de juliol l'estrena en directe a Mallorca en els Sons de Nit en Draig.
2: En profunditat.
1: Joan Miquel Oliver, com estàs?
3: Què tal?
1: Ben tornat, benvingut.
3: Gràcies.
1: Com dos estiu, perquè encara que
0: ja
1: no sigui...
3: Bé, ja he anat a Nadal dues vegades.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Te vas estrenar.
3: Que per ser mallorquí molt.
1: Moltíssim. Sí. Molt oficial,
3: eh? Sí, no s'ho creu, que és mallorquí no Nadal.
1: No s'ho creu. Tu com vas a Catalunya a fer tanta gira i tant de concerts?
3: Ja els hi conto uns rotllos. Ja els hi dic que Mallorca és una illa deserta, plena de cocoteros, i que els mallorquins estic tot el dia davant la mà, tocant la guitarra, escrivint poesia. Jo els he dit que això per mi,
1: creuen.
3: Això
1: creuen.
0: Això creuen. Tots, eh? Tots. No, i en guany has anat presta, a nedar.
3: Sí, no, sí. Ha vengut així, no sé per què.
1: Mira, i ara que has introduït aquesta paraula ruïssos, que és molt nostrada, no sé com ha reaccionat el teu públic, ho dic perquè de moment bona part dels concerts que has fet els has fet a fora.
3: De què?
1: De ruïssos.
3: Dels concerts, dius?
1: Sí.
3: Ah, sí, bé.
1: Que aquesta paraula els hi deu haver vengut un pot de nou, els ruïssos.
3: Sí, ells van al diccionari i diuen ruïssos són com deixalles. No, deixalles no. Els ruïssos és el que s'obre, però que és bo. Saps què t'ho vull dir? Ta mare diu, no deixeu ruïssos, saps? Perquè no deixes el que sobrava. Estàs dinant, s'obre, i van sobrar de ficar dins una olla, dins la gelera...
1: Sí,
3: i sopant de ruïssos. Són coses bones.
0: No s'han de sudar, els
3: ruïssos. No és una cosa que tires, és una cosa que guardes. Mm-hmm.
0: Clar, i aquestes 14 cançons, aquestes 14 noves cançons, no m'ho han descomptat, són 14, tenen per mi.
3: Ja crec que sí.
0: Sí. Eren ruïssos que tenies?
3: Això ho he explicat. Jo tot sé guitarra, vespres, mirant la tele i això, i de vegades te surten coses que estan bé, i per no se m'oblidi, amb els telèfons, a graf. Van tenir una gravadora de cinta i ara amb el telèfon que ho feien tot.
0: Més bo de fer ara.
3: Sí. I un dia vaig pensar, ostres, tenc coses guapes. Vaig començar a passar i sentia trossets i hi havia coses que estaven bé. I vaig dir, ho faré, ho ficaré tot dins l'ordinador. I me van sortir 200 gravacions.
1: 200 ruïssos.
3: 200 ruïssos. I vaig pensar, ostres, llavors vaig començar a escoltar, vaig seleccionar 50 que m'agradaven, i damunt d'aquests 50 vaig començar a escriure lletra. És a dir, jo posava una gravació que durava 30 segons i la posava així en bucle i en l'ordenador, escrivia com una pàgina i vaig fer 50 pàgines. I llavors, d'aquestes 50 pàgines, d'aquests 50 punts de música, tot això ho vaig convertir en 14 cançons.
1: Mm-hmm. Que són aquestes que has triat, són les elegides.
3: Bueno, de tots aquells 50 punts han sortit 14 cançons. Mm-hmm. No vol dir que siguin només 14 punts.
0: Clar, i vol dir que una cançó té diferents passatges, és a dir, diferents...
3: En pot tenir, sí.
0: D'aquests 200 que has dit, 200
3: sí,
0: i busques que
3: no, 200, sí, d'haver 200 en sortien. Mm.
0: És com un collage.
3: Sí, mira, precisament, si, ja que ho has dit, la portada dels discos, dic discos perquè han fet vinil, CD i casset, i les portades són diferents.
0: D'en Jaume Roig.
3: També són ruïssos d'en Jaume Roig. Perquè ell m'ha dit, mira, estic fent collages. I dic, collages de què? I m'ha dit, res, quadres vells que tenen per allà tirats i els esquegen ser mans i tenc un quadern i estic fent un quadern de collage. Dic, ostres, i això és el mateix que he fet jo amb aquest disco. I clar, fa molt d'any que som amics, però mai havíem col·laborat a nivell de... que ell fes una portada de qualque cosa meva i van dir, ostres, ara sí que ve clavat. A part que ell emple aquests tons així negres, aquests ocres, aquests marronets i això que en un disc està fet sense sintetitzadors, que no té aquest brillo, aquest sobrellant de sintetitzadors, troc que hi diu molt també. O sigui que ha estat una feliç coincidència, això.
0: Clar. Ara des que no té sintetitzadors, no té teclats, has desterrat les maquinetes, no sé si per sempre, Però que és que t'havies empafat? O què ha passat aquí?
3: Som un poc dràstic, saps? I és, igual que el darrer disc, que és música tecnològica, era tot 100% maquinetes. O sigui, el vaig fer assegut per davant la pantalla i l'ordinador, amb un teclat aquí, a la mà dreta i el ratolí, i no me vaig aixecar a posar cap micro per gravar cap guitarra. En aquest disc he fet tot el contrari. Només hi ha guitarres, la bateria d'en Charlie Oliver i el baix, que també l'he gravat jo. Mm-hmm. Bueno, i flauta.
0: Això.
3: Que sí. La flauta ha anat també molt...
0: I un instrument que marca bastant
3: moltíssim.
0: Moltes cançons, que és aquesta flauta travessera. Mm-hmm.
3: Això és una Loggiano Orsini, que és una lota de Còrsega, que fa molt d'any que viu a Vall de Mossa. I clar, vaig començar a fer el disco i pensava, ostres, troba a faltar una mica un pot d'arranjament, un pot de qualque coseta... La guitarra ja m'adonava el que era el tema en si, que era un poc el que de manera primitiva havia gravat en els apunts aquells, però necessitava qualque filet que m'adonàs allà entre frase i frase de veu, saps? I m'han dit, no, aquesta lota ho fa superbé, i tal i qual, jo l'havia coneguda feia molts anys, i ja que això m'ho contaré. Li vaig escriure per Instagram i no m'ho va contestar. Llavors he sabut que si Instagram no s'ho du ella, saps? I que, bé, en fi, però... va ser una casualitat increïble. Jo que sé, jo tal vegada fa 10 anys que no la veia en aquesta lota. I la vaig topar a Can Lliro. I dic, hòstia, té una Loggiano? I em diu, sí. I te'n recordes ja? I em diu, no. I no, ja t'he escrit avui per Instagram i no m'has contestat. I m'he dit, és que no ho duc jo i tal. I no, estic gravant un disco, vull ficar flauta i m'han dit que tu... que podria anar bé que ho fessis tu i tal. I em diu, va, i van quedar, i jo li vaig dir, clar, jo havia vist vídeos d'ella i toca, bé, toca de puta mare, no? Però no sabia, t'has d'entendre amb un músic, o sigui, no és de vegades... I vaig dir, bé, farem una cançó o dues i tal. He pensat, tan malament no pot anar que no puguen gravar dues cançons. Però clar, se va posar a tocar i van estar tot el dia tocant. I el cap del dia, en el final, havia gravat tot el disco. I ella no havia sentit res. Jo no li havia passat unes marquetes ni res. Va venir, va començar a tirurir, tirurir, tirurir, i va gravar tot el disco. I clar, ha agafat una superimportància.
1: Però en el directe no la dus a la flauta.
3: No.
1: No pot ser tanta gent en el final, a l'hora del directe.
3: Amb aquesta vegada he optat... Per fer una cosa super bàsica i super senzilla que no havia fet mai, que és baix, guitarra i bateria. Uh-huh. En idea de començar com a de base i en idea d'anar ampliant una mica a mesura que els concerts m'ho vagin demanant, tal vegada ficar qualque cosa més, que ja comença a pensar que sí que li ficarem. Però no sé què, encara. Però volia començar com de zero. El disc anterior... és d'Electronic Devices, que no és anterior, és que fa dos, però van fer la gira i van endur...
1: El
3: més popero, sí. Van endur...
0: Sí, no, exacte.
3: Els raros, els discos raros no compten.
0: Dues facetes, la popera i la
3: faceta... I la rara.
1: És que no té lletra.
3: Sí. I de... van fer la gira i van començar. Abans de començar teníem en Jaume Manresa, en Charlie Oliver, Nestefi, que van fer dues cançons de Siento Feeling, Robo Mayordomo, que tocava el baix, i llavors en Alba Careta, tocant la trompeta. I clar, i llavors ens duem un backliner, tècnic de monitors, tècnic de llums, tècnic de PA, tot. Érem, jo que sé, pareixíem quasi...
1: Una banda, sí,
3: Cal Antònia Font. I clar, i llavors després la gira pues, va passar sense pena ni glòria, va pensar, uf, tant de rotllo, tanta de gent implicada, i tampoc no ha acabat d'anar bé, no? I mai com va quedar un poc escalivat d'això, i vaig pensar, anem a començar de la base i veurem com respira la cosa i a partir d'aquí anem a construir.
1: Ja posam més instruments, si ho requereix.
0: I és un disc que crec que és el més directe de tots.
3: Moltíssim.
0: Que sona molt directe.
3: Molt, perquè això també ha vengut perquè ara, clar, ara s'estudi nou, pues, tenc un quarto molt gros, la bateria sona molt bé allà de dins... tinc la bateria fixa muntada amb els micros posats pràcticament i he jugat molt amb el so de la bateria, que ha marcat un poc el so de tot l'altre.
1: Ja li has posat un nom, tu, que tan bons són noms en el teu estudi.
3: Sí, és que a casa meva, en comptes de tenir quatre parets, en té cinc. I clar, són els estudis Pentàgono.
0: Com és això? En lloc de 4 o 5.
3: Sí. Mm-hmm, té 5 parets, dues que fan sí. cantó amb el carrer i després n'hi ha 3 més.
1: Això és un nom molt comercial. Eh?
3: Bueno, havia pensat posar el Pentàgono, però bé, si tindré problemes amb en Trump si posa el Pentàgono.
1: Ja estava agafat aquest nom. Sí. El vas presentar a la sala Apolo plena de gent, sí. Crec que hi havia ningú pus. Com
3: sí,
1: anar?
3: Sí, sí. Molt bé. La veritat és que faltaven, ja que sé, 15 dies per començar i m'ha dit, no, tu, que ja duim més de 300 entrades venudes. Ostres, i d'aquí anava a fer un esforç i espitjar un poquet un any si podem omplir, i vam omplir. Mm-hmm. I va ser molt guapo, la veritat.
1: És que sap olor, és com que és un lloc per fer concerts molt, com molt...
3: És increïble.
1: Molt en fàcil, no?
3: No, bueno, és que en el final la música sempre és el mateix. És a dir, tu les teves cançons i ja està, el que canvia és el públic, l'espai... I clar, i aquests jocs així t'ho posen molt fàcil perquè tot funcioni. Mm-hmm. Mm.
0: Un disc, aquest Ruïssos, que només per l'empaquetatge, per la portada que és més orgànica, recordant aquelles portades, per exemple, més fantasioses de l'Albert Pinya, que deixen enrere aquesta fantasia. És un disc que sona i que és més terrenal, amb històries com a més quotidianes de carrer. Ara sentim Carrer Morell.
3: Sí.
0: Aquí cantes en el teu estimat Toni Artigues.
3: Sí, sí.
0: És un disc... més com a de paus en terra, no?
3: Tal vegada sí. És a dir, jo tampoc no és que digui ara vull fer un disc que sigui més de fantasia, més de... No sé. Jo, les coses que veig, les coses que me passen, me donen idees per fer cançons. No vol dir que llavors jo expliqui la meva vida a les cançons.
1: Clar, però la gent s'ho pensa.
3: Bé, pensin el que vulguin. Però són idees. Tot allò te dona idees per fer cançons, no? I és vera que, jo que sé, vaig passar pel carrer Morell i hi havia un incendi i era a un baixos, que era una casa de putes, de baix Antoni Artigues. I no Octavio, de la bodega Morell, va posar Instagram, diu, la calle Morell està que arde.
0: I ho cantes.
3: Sí, que ho canto. I clar, i tots els veïnats, i no sé què, i els bombers i tal, i vaig pensar que això... que això donava per una cançó.
1: Havia de ser una cançó, sí. Clar, la cosa és que el capet d'en Joan Miquel Oliver no s'atura mai de crear.
3: Bé, ja crec que ja duc la... he posat el llis, ja no m'aturaré. Tinc aquesta sensació, no? Uh-huh. Que ja no...
1: Bé, és com una professió, com va fer feina cada dia.
3: Sí, s'ha convertit en la meva feina i sempre estic pensant, quan veig qualque cosa que m'agrada, sempre estic pensant si la puc convertir en una cançó. Uh-huh.
1: Allà estàs, i ja 13 discos en solitari, més tots els que duis amb Antonio Font, més un concert aquest estiu Antonio Font, que també serà com a únic...
3: Sí, molt bo, sí.
1: Ja no te'n recordaves.
3: No, sí que me'n recordava. Bé, he de pensar, sobretot.
1: Apuntat. Ben apuntat a la gent.
3: Sí, ho tenim apuntat.
1: I també aquest disco, aquests Ruïssos que presentareu a Andratx, dia 9 de juliol, a Sons de nit, que ja ets un clàssic d'aquest cicle.
3: A veure, estic molt agraït a en Joan Carles i a en Espina, que sempre compten en jo per ficar-me dins el seu cartell.
1: Mm-hmm. L'any passat amb en Miquel Serra, que va ser preciós.
3: Va ser una passada amb en Miquel. Jo soc molt fan d'en Miquel. I m'encanta. M'encanta la seva música, m'encanta la seva actitud. I van a fer un parell de concert ben guapos, la veritat.
0: I una cançó, dins aquest dies. En aquest disc.
3: Ah, ostres, sí, a veure.
1: Escoltam-la, podem escoltar, Miquel, dins aquest dies, aquesta cançó amb en Miquel Serra. Dins aquest...

0: Sou com una mateixa veu, sí, com en dos caps, no? No sé quan tiró.
1: Que podia ser una cançó d'en Miquel i una cançó d'en Joan Miquel. O en Joan Miquel Joan...
2: No, Miquel, no Joan Miquel. En la gira que varen fer l'any passat molt bé, en Joan Miquel Serra. I en Miquel, jo li vaig dir, vine a l'estudi, perquè ja sé que ens els carrer Morell, que té aquest cor, que arriba superalt i superbaix, i té una tesitura enorme, té unes notes greus superfortes, que jo no hi arrib. I vaig dir, vine a gravar això. I va dir, val. I llavors em diu, puc gravar baix d'aquesta cançó? I dic, grava. I va agafar baix i va començar a tocar, va gravar baix del carrer Morell. I llavors em va dir, però tu m'havies mostrat una, que era molt guapa, que tenia una lletra que de no sé què, i tal. I va dir, sí, aquesta. I em diu, jo la vull cantar, aquesta. Jo vull cantar...
0: Participa més d'una cançó.
2: Sí, sí, sí, sí. Però va ser que va voler participar en lletra. Diu, jo vull cantar lletra, no només vull fer un cor de na-na-na, saps? I va dir, venga. I me'l van currar aquesta segona veu per baix, seva, me'l va costar un munt, perquè per allà té un acord semidisminuït que...
1: Clar, per afinar-ho, dius.
2: Bueno, per cercar, perquè cercar per bon via de passar la seva melodia, no? I van passar un poc puta, però ho van aconseguir.
1: Ha quedat molt bé. Aquesta cançó la cantaran tu a Manacor, perquè també feis un concert a Manacor dia 17 de juliol.
2: Ara que ho dius... sí, li puc dir. Li puc dir que vengui. Sí, de fet, van a tocar a Apolo i ell tocava se llogava del mateix dia. I li vaig dir si havia de venir a cantar, però coincidíem d'horaris.
0: Clar.
1: Snorkel en fas?
2: Sí, tota sa vida.
1: Tota sa vida?
2: Hombre, quan tenen petits...
1: Però no li dèiem snorkel.
2: No, no s'havia inventat.
3: Com si fossin camps de blat, les praderes de Posidònia ondulen en càmera lenta tot seguint les correnties. Experimento una força cap a dalt, igual al pes del líquid que el meu cos desallotja. I suro sense cap esforç, respirant pel tub de plàstic. Baixo uns metres fins al fons i noto l'aigua més freda. L'arena plana té un tacte argilós. Em poso en forma de seguda, suspès a mitja distància en vertical. I miro en fora...
1: Això és com un poema musical, no?
0: Clar, l'altra col·laboració d'aquest disc, en Xantal.
2: Ah, sí, en Xantal. Sí, una passada. Va, tenia aquest... Això és una música que la vaig agafar d'aquell espectacle que feien de Belén, de Palma Dansa, que se deia Pura Coincidència. I és un tema que anava a dir de la 5. Perquè em diu, has posat la 5, perquè estava enumerat de sonet 5. I vaig dir, ostres, això, aquest poema de l'Snorkel, quedaria molt bé. I llavors es vaig dir, ostres, vaig veure que el Remei de Calafres que venien a Manacor a tocar... I li vaig escriure a Xantal i vaig dir, ostres, per què no vens a gravar això? I varen venir...
0: A més que devia ser quan varen tocar Can Lliro.
2: Sí.
0: Que...
2: Sí, bé, sí, és un epicentre.
0: Can Lliro generador també.
2: És un epicentre.
0: De col·laboradors.
2: Totalment. I va ser una passada. Aquesta tia té un talent increïble. Com interpretes, és una passada. Ha quedat molt guapo.
1: I tant. Ara has creat també com un Felanitx, ja era prou artístic, però, clar, tu ja has posat una peça més ara en aquest poble. No sé com t'hi trobes.
2: No sé, bé, jo molt bé, jo molt bé. A mi m'encanta.
1: Sí?
2: Sí. De Laia Malo me va dir, de Jansky, me va dir, que te'n vas a Felanitx? I jo li dic, sí, que passi, me diu, però a Felanitx ja hi ha molts artistes. I jo li dic, ja, però així jo m'entenc amb la gent. Me diu, però tu has d'anar a un lloc... que te necessitin. A Felanitx no te necessiten. Jo dic, a mi no me necessites el lloc, saps? Però... Van així.
1: Van així, i sí. Ets. Hem parlat molt de Soll aquest dies, perquè no sé si saps que s'està fent un llargmetratge, una pel·lícula sobre els ovnis en moviment.
2: Ah.
1: D'ovnis.
2: Sí, és un tema...
1: Ho sé que és un tema que tu també...
2: És un tema sollerit.
1: Totalment.
2: Nosaltres a Canals, mon pare i mon mare són de Soll, i, clar, tots són de Solla. I tots estem ovnis allà... Com diu aquell, quien más quien menos ha visto. Això en de sa granja.
1: I les teves cançons també n'ha xerrat qualque
0: punt. Sí, també, un tema recurrent.
2: És el meu tema. Els astronautes, els ovnis, els extraterrestres... Vaig voler finiquitar el tema, perquè vaig trobar que m'està fent pesat ja amb això... I vaig dir, bueno, faré un disco que només xerri d'això, que és Estatsi d'Antònia Font, no? Però que va, vaig fer el disco i he seguit xerrant d'extraterrestres i de tot això, m'encanta.
1: Però en aquest no tant, no? En aquests ruïssos?
2: No, aquí jo crec que és una cosa més...
1: Més terrenal, més orgànica.
2: Sí, no sé de queixar, exactament. Hauria de repassar, perquè quan fas les lletres, bueno, vas ficant frases allà amb un pot de sentit, però...
1: Bé, de la vida, de l'amor...
2: Sí.
1: D'aquestes coses.
2: D'aquestes coses.
1: Que mos preocupen.
2: Bueno, bé, l'amor és tema universal, no?
1: Sí.
2: Tu quan xerres, tu correix una frase d'un sentiment teu, d'amor i tal, doncs clar, tothom hi ha passat, tothom ho entén. Mm. És com un llenguatge universal. Però això, totes les cançons, més de la meitat de cançons de la música pop del món, xerren d'això, no?
0: Clar.
2: Bueno, l'havien querida, li varen aquí en el diari de Mallorca, li varen titular El amor és mi tema. Perquè és que totes les cançons de l'havien querida, totes, el 100% del seu repertori, xerra d'això. Està bé.
0: I Joan Miquel, és el primer treball que treus en casset?
2: Sí.
0: O no? Sí.
2: No, perquè clar, el primer... Varen fer un disc de fosca i si no recordo malament, mos varen fer casset. Perquè, clar, jo ja per edat... Clar.
0: I de jove ja recordava la fosca, però per la flauta travessera.
2: Ah,
0: no,
2: ostres.
0: No pas casset.
2: Sí, és vera.
0: M'ha retornat a la fosca.
2: Namui, que tocava la flauta. Però bé, jo vaig entrar a la fosca, el grup ja estava super més que consolidat artísticament, i jo vaig entrar a lo darrer. I vaig gravar un disco, però... És vera, clar, jo ja tenc una edat que quan vaig començar... Bueno, és... Calla... amb Antònia Font van començar amb un casset. Perquè els CDs encara pràcticament no teníem accés a fer CDs nosaltres, saps? No. I van fer un casset, una cinta de casset, que la copiaven nosaltres amb la doble platina i amb la màquina d'escriure, vaig fer tot el disseny, màquina d'escriure, màquina, de ferro. I amb ses...
1: Però no sou tan antics tampoc amb Antònia Font.
2: Això és el 97. El 97,
0: anaves
2: a nivell de... Nosaltres anàvem en casset i anàvem en casset en els bars, per tot Mallorca i demés, escolta això... És casset en l'any 97, que...
1: I tot, ara has tornat.
2: Sí.
1: Un fet nostàlgic.
2: Hem tornat en casset. He de dir que m'encanta. És a dir...
1: Sona bé, perquè clar, jo no he pogut escoltar-ho en casset perquè no entenc.
2: Sí. Sí, sona superbé.
1: Sí.
2: Increïblement bé. Molt bé, molt bé. Sí.
1: I en vinil també. És a dir, casset, vinil i...
2: I CD. El CD sona... el mateix exactament que has gravat tu, perquè, bueno, un poc pitjor, si mos posàvem matemàtics, perquè és una altra resolució. Llavors ja és vinil, que té que és el so de la agulla, els greus que fan com un petit acople ja, que els greus es posen en mono i sonen una mica diferent, perquè la agulla no tremoli tant, i llavors és el casset, que, bé, el casset és com un souvenir, quasi, sí. No? La gent que ven al concert i volen comprar qualque cosa.
1: S'endú
2: per tenir un record, s'endú un casset.
1: El tenen allà com un objecte de decoració.
2: Sí,
1: també és una bona cosa.
2: Bé, sí.
1: Avui parlàvem amb en Joan Miquel Oliver, ve a presentar-nos aquest Ruïssos, és el seu darrer treball discogràfic, i ara en Miquel li ha preparat unes preguntes. Estàs preparat?
2: Sí.
1: Fàcils.
0: Són fàcils.
2: Vale.
1: Vinga.
4: El paraulòmetre.
1: Idò, Joan Miquel, quines preguntes tenim per ell?
5: Idò, primer de tot, quin és el teu moment tèntol, ja que som en aquest programa? Mos pot dir el teu moment de tranquil·litat del dia o la setmana?
2: Vinga, rompré una llança per l'actualitat. Mira el Mundial de Futbol.
5: És veritat que és una bona manera de desconnectar.
0: Sí.
5: També ho faig.
0: Sí.
1: De matinada, també?
2: No, és que fan hora baixa.
5: Basta, els que fan a les 9 del vespre.
1: Però
5: ja està,
1: fins
5: no?
1: A quin punt.
2: No m'agrada gens el futbol. Però aquesta història de que són països, aquestes gelosies, aquests països que han conquerit i espoliat Àfrica i juguen un contra l'altre, saps què t'ho vull dir? Me posa això.
0: Te va bé per desconnectar i peiró tot.
2: Sí, exacte. Sí.
5: I fer un pot de geopolítica, també.
2: Sí.
5: Hem més de fer snorkel o d'anar per els terrossos?
2: Mon pare feia pesca submarina quan érem petits i hem estat molt dins la mà, nosaltres. Hem estat molt peixets, molt peixets.
5: I va més de la mà, no?
2: Sí.
5: Quin llibre llegeix ara en Joan Miquel Oliver?
2: Mira, estic com a rellegint, seguint, llegint, que és un llibre que te pot durar tota la vida el canvi de Miquel Boussà. Que pensava que som a fora de nit, així estic un poc més integrat.
5: Exacte, és una bona manera de conèixer el poble.
1: I que tu també has escrit llibres.
2: Sí,
1: n'escriuràs més.
2: En tenc un d'escrit. Primícia.
5: Primícia mundial.
2: Intercomarcal.
0: I acabat o per revisar encara?
2: Ara vaig revisar les correccions.
1: I
2: ja? Sí, sortirà
1: de setembre?
2: Al principi de curs, sí.
0: Oh, que bé.
2: No sé si ho podria dir, això.
5: No, és igual, ara ja està dit.
0: No en dic respons, no en dic títol, tampoc.
2: Ja dic el que vull.
5: Exacte, canviarem de tema per si un cas.
2: Sí, no, què va.
5: Quin disc t'ha entrat molt darrerament? Quin disc t'ha agradat?
2: Mira, estic escoltant un concert en directe d'en Frank Zappa des dia de Halloween de l'any 75 o 76, que és una superlocura i que tot està en cachondeo i xerra, fa pujar gent a l'escenari i t'ho imagines perfectament tot el que està passant allà, no?
5: No està gravat en vídeo, però...
2: Sí que està gravat. Sí. No sé si aquest exactament, però la gira aquella, que deia durar un parell d'anys, sí que... I fa la cançó de Bobby Brown, Black Napkins, que és una cançó que m'agrada molt, i tot, és molt divertit aquest concert. I dura, ja que sé, té quan d'haver-hi 30 cançons i no s'acaba mai tampoc.
1: Ara una pregunta compromesa. Bad Bunny o Rosalía?
2: Chenoa.
5: M'agrada molt el suport. Producte local, el manco.
2: Sí, joder.
5: Què te fa més il·lusió d'aquest estiu, jo, Miquel?
2: Que me fa il·lusió?
5: Sí. A part de fer Norkel, que ja sabem...
0: I concerts, també.
2: Sí, els concerts, però els concerts no deixen de ser feina, també,
5: exacte.
2: No?
0: Ofici, sí.
2: Pues, la veritat, passar un poc desapercebut, anar al meu rotllo, deixar una mica de banda tot el tema de les xarxes socials i...
1: És clar,
2: un poc...
1: és que quan t'has de fer promoció per un nou disc, has de... És un poc esclau.
2: Sí, a més que...
1: Tu t'agrada fer-ho molt, tu també.
2: Sí, però és que a més que... Això te com a penalitza, saps? Ara que estic un mes que no he tocat, l'he deixat un poc abandonat, i vaig penjar un vídeo i tal, i tens super poca audiència, saps?
1: Ah, sí?
2: O sigui,
1: si no li dones
2: peixet, si no li dones peixet, això és asquerós, té un funcionament super agressiu i fa molt mal fer feina amb això, però mira... En el final, si la gent ha de venir als concerts, i és l'única manera que la gent sàpiga quin dia toques és que ho posis aquí.
1: Sí, i això mos ha passat, per exemple, avui, que han fet un reportatge del concert d'Alejandro Sanz ahir a Sant Moix, i han sabut qui hi havia en el concert perquè ha penjat una foto allà. Vull dir que això, ara, tothom, quan va a un concert, a tu te'n passa molt, també.
5: Jo m'ha funcionat, perquè jo no hi vaig anar i he pogut fer aquesta crònica amb àudio de gent que he dit per Instagram que hi era.
1: Clar, tu quan acaba un concert mires el mòbil i dius 50 missatges.
2: Bé, cada vegada menys,
1: Sí?
2: I t'he de dir que els d'Antònia Font no, perquè és un poc més massiu. Però en el meu concert he de dir que la gent grava poc. M'ha sorprès aquests que he fet ara, que la gent ve i escolta i...
1: Tens un bon públic, l'has educat.
2: Sí, bueno, no sé si els he educat jo, però ja han vengut així.
0: Són educats.
1: Sí. Doncs, aquests ruïssos, que tenen molt de ruïssos tot l'estiu.
2: Sí.
1: Jo crec que sí. I el manco, aquestes actuacions ja confirmades, Andratx, dia 9 de juliol i dia 7 de juliol a Manacor, amb més gent. Solú, qui més?
2: Ilion,
1: qui són Ilion?
2: Ilion és el grup del meu fill Joan, que s'estrena en aquest concert.
5: Crec que vaig veure un vídeo també per xarxes.
2: Sí, han gravat 4 cançons de que nostra i és una passada.
0: I què fan?
2: Fan tipo un poc Lizard i aquesta història així un poc progressiu, punk, progressiu.
1: I què toca el teu fill?
2: Ell toca la guitarra, canta i escriu.
1: I què te pareix que el teu fill hagi...
0: Clar, ja, relleu.
2: Pues m'he quedat al·lucinat, perquè és que... Sobretot una cançó, que se diu El fantasma del barcelonès. Jo no sé d'on s'ho han tret en això, però... És que està molt, molt ben parit. O sigui, dius, és que això, concretament, jo no ho hagués pogut fer. En Joan té 22 anys, ja gran, és a dir, no és, bé, ja feies, no és un improdigi.
0: Ja feies cançons amb 22 sí, anys i també empenyien fort.
2: Però vull dir que et sorprenent el bé que ho fan. Uh-huh. Sí, sí.
1: I de pare i fill podreu escoltar Manacor.
2: L'altre dia li deien a Miquelet, li Miquelet, tu no pots però tocar, vaja, qualque cosa, perquè així ja vendràs un jo toquet.
1: Serà una...
2: I me diu, vaja, sí, diu, sí, puc aprendre.
1: Una family band, ja només
0: es falta això.
2: Bé, ho fa tothom.
1: Sí.
2: De Patti Smith, està que ens el seu fill, bé, moltíssima de gent.
5: L'altre dia vaig anar a veure The Cure jo i també tocava el fill del baixista.
2: Sí,
5: això s'ha posat molt de moda.
2: Bueno, és que és superpràctic.
1: Sí, sí. Una Rita Pies.
5: Ja venen ensenyats.
1: Du tota sa família, no?
2: Sí, sa mare toca la guitarra. Sí. Es quemem, si tant mateix avui ara hi ha una crisi absoluta capitalista i tal i qual, si no té feina, que putes, pues tothom a la furgoneta.
1: Com un temps, un negoci familiar.
2: Exacte. I ja està.
1: I ja ho tenim. Joan Miquel, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Fem una pausa, ara tornem.

0: TV3 Radio As, informació.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: I mentre dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. I V3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra. Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
4: Tomeu, com estàs?
5: No tan bé com vosaltres.
4: Ai, que sí, que
5: estàveu bé, vore, que estàveu aquí molt bé, heu passat un gustet,
4: sí,
5: una entrevista
4: sí,
5: molt interessant.
6: Una bona estona.
5: Han d'inventar una paraula per quan no ets teloner i vas darrere, saps? I ara has de mantenir... No sé si hi ha una paraula, ho pensava ara.
4: Ja que... Però segurament que sí.
5: Jo sí, estaré a la meitat de bé que ho ha fet ell i, per tant, estarà molt bé.
6: Ho fa beníssim. Ho fa beníssim.
4: No, conversar amb en Joan Miquel sempre és una meravella.
5: Sí, sí, sí.
6: I amb en Tomeu Mesquida.
4: I amb en Tomeu Mesquida, també. I avui hem de parlar de la pagesia, que és el nostre tema.
5: Sí, el nostre tema. El nostre tema.
6: Fa calor, però.
5: Sí, no és com un per... dia molt agradable per estar pel mig.
6: No.
5: Comencen aquests dies d'amagar-se de la calor.
4: Però bé, què passa ara per fora vila?
5: Bueno, idò, està passant tot a l'hora i és molt difícil triar un tema i jo m'he anat una mica per la tangent. No sé si heu notat que m'agrada complicar-me la vida i ara és un moment de recollir coses en general. Hi ha molta fruita, és vera, hi ha campanyes de cereal i també se cuien coses salvatges, per dir-ho de qualque manera. Fa unes setmanes van xerrar de la camamilla, hem xerrat d'altres coses que no són purament un cultiu i una d'elles és els garbellons, que ara se comença a agafar la palma que mos serviran si ven per fer totes els ormejos i eines que han de menester o que els artesans han de menester per poder fer això. Que no és purament una activitat agrícola, però un temps està molt relacionat amb fora vila. Sí. O sigui que és molt important i amb alguna sorpreseta que vos vull comentar avui.
4: Ah, sí?
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Xerra Mirar Garbeó de la Palma ja s'ha donat el sus a la collita.
5: Sí, bé, fins incendis com sempre de la planta, el Garbeó és l'única palmera autòctona que tenim a Balears, que això és important. I quan parlem de l'ofici del material que s'acull i que se treballa, ens referim normalment a les palmes. També està molt relacionat el llatre o la llata, que seria ja aquesta tronyella que fem a partir de les palmes, però que també se pot aplicar a altres teixits com el cànyom o altres coses vegetals.
4: Sí, o la pita.
5: La pita, o sigui que el llatre no és exclusiu de les palmes, però ara xerràvem d'això, del garbelló. I bé, a partir d'aquí hi ha tot un món, com bé se avui a nostre gent saben, senaies, beasses, capells, cordat de cadires, graneres, o sigui, se'n fan un reguitzell de productes que s'aprofiten per mil i una coses, que no és només un recull de paraules que estiguin a un estudi etnogràfic, sinó que donen a entendre l'importància que tenia aquest recurs quan no hi havia tant de plàstic, no hi havia tant de materials de fora i se feien les feines amb el que... O sigui, s'hi trobaven eines a partir de lo que tenien al seu voltant i les paumes eren un recurs molt important a fora de vida.
4: Com deies, no és agricultura en el sentit estricte?
5: No.
4: però sí que mos va bé per parlar-ne avui.
5: Exacte, això, el que vos deia, que com que la recol·lecció silvestre està molt important a Balears, som una illa, teníem els elements que teníem, mos havíem d'espavilar, i, bueno, pues, moltes d'aquestes plantes, ja sigui per fer estris, per menjar, per encalentir-mos, formaven part de la feina rural, i trobava important que ho anem també com a reivindicant, perquè ara, Pentura, pareix que no és agricultura, però un temps segurament aquestes divisions tan modernes no eren tan, no? Era pues, fer pauma quan tenia una estona, enfilar domàtigues, tot formava part d'una vida una mica més, no te dic ni millor ni pitjor, però una vida més dependent del medi que mos envoltava. Sí.
4: I clar, aquí tenim pobles, llocs molt lligats en el Garbeó, per exemple, Artà, sí. Però també Pollença, Estellencs, Andratx, Puigpunyent, la zona de Llevant,
5: sí.
4: Però avui miram allò que queda d'aquesta ofici.
5: Exacte, sí, i també quines amenaces té, perquè és un poc on volia arribar avui, que el Garbeó és una planta molt dura, molt rústica, que és una paraula que es van afegint al principi, que rústic vol dir que aguanta condicions de sequera, d'incendis, de vent, però que té un enemic petit, ara que avui se xerra tant de papallones i aquest dia en xerrarem tant,
6: sí.
5: I de precisament té una papallona no tan guapa com aquesta que mos trobam i que ha vengut des d'Àfrica i ha fet un viatge espectacular, que és mala d'enturar i que fa mal a les palmes. I després, si arribam, en xerrarem avui, si no, un altre dia. Però sí, sí, té mala ferida sa pauma.
6: Bé, però abans d'arribar en aquesta papallona tenim una veu especial.
5: Sí,
6: no?
5: Avui estic especialment content i orgullós de que en Pep Toni Ferrer, que és un mestre artesà, que juntament amb la seva dona, Ana Magdalena Vidal, que són de Xacà de la Real, que no es palma o es palma, depèn a qui demaneu. No entrarem en polèmiques avui, i tenen un projecte molt, molt xulo, que és Paumes i Brins, i en Pep Toni és una d'aquestes persones que no només sap fer coses en ses mans, sinó que sap mirar, ha après molt de... de figures i coses que han sobreviscut en els temps, i és molt autodidacta, ja ho anireu escoltant, i ell ha sabut mantenir viva aquesta tècnica i, a part, donar-la a conèixer, que és una cosa molt important, i li ha demanat un poc que mos conti que tot és truï de recol·lecció i tot.
4: Clar.
5: Això, si voleu, que mos ho conti ell. Mm-hmm. Sí, sí.
7: Segons la dita popular, diu que és la primera quinzena de juliol. El que passa és que en el tema del canvi climàtic ha vengut d'avançar una mica, ja que si ho feim dins el juliol, el sol ja era molt calent i molt de pits les mosses calda. Per tant, nosaltres les solem arrebessar dins el juny. Ja mos hi posem a principi de juny i acabat el juny, si pot ser, han d'estar llets. El que feim és arrebessar una o dues palmes de cada ull, bueno, que sigui un ull principal, que dugui molta força, que a vegades ja en veus 4 o 5 que surten i les pots rebessar sense cap problema. Però sempre en deixem que segueixin cresquent per la temporada que ve. I les rebessem amb unes estenalles especials, també se poden rebessar directament d'en sa mà, però clar, això du més feina i més feixuc. I en les estenalles és d'un mecanisme amb una corriola que mos passem una corretja pel cos i a través d'una corda per aquesta corriola, com més estirar, més estrany, i fent la feina molt més fàcil.
6: Uh-huh. Bé, Tomeu, abans de continuar escoltant aquest procés que fan a Camp Pet Toni, vols que comentem alguns usos que avui per ventura ens sorprenen una mica més, no?
5: Sí. Bé, com ja me coneixeu, jo qualsevol excusa me basta per anar a la tesi de Maria Esperança Carrió, que és una tesi sobre etnobotànica a Mallorca, que té molt d'usos associats a plantes, no? Que és el que és etnobotànica. I trobam molta informació de moltes escenaris, molta cosa textil, però una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que jo personalment no ho coneixia és que també hi ha un ús o una memòria atribuïda en els usos alimentaris del Garbeó.
4: Ah, sí?
5: No ho coneixíeu, altres?
4: No. Mm-hmm.
5: Clar, si després ho penses, jo sí que qualque vegada, qualque lineal de supermercat he vist que pots aquests que venen palmito,
4: sí.
5: Que supos que deu ser una altra palmera similar que se deu aprofitar. Clar, el que recull en Esperança la seva tesi és que dels ulls tendres del Garbeó, moltes vegades, en temps de fam, de penúries i també d'algunes zones concretes de Mallorca, anava a cercar aquests brots tendres i se menjaven crus. De fet, hi ha dues referències a una festa de Pasco, que per Pasco, quan els brots encara són més tendres, que no se poden aprofitar per fer senalles, però ja sabeu d'on surten i deu ser el moment òptim per menjar. No sé si és molt gustós...
6: No n'han menjat mai.
5: O no, supos que és una cosa aigosa i fibrosa. I bé, i això, i recueix que lots i lotes que anaven a cercar carballó i se'l menjaven, això, per la festa de Pasco. O sigui que té un ús, com he dit abans, que moltes d'aquestes coses que pensàvem que són gairebé anecdòtiques o folklòriques han servit per sobreviure a moments complicats.
4: Però bé, tampoc no romantitzarem aquesta feina,
5: no.
4: Tomeu.
5: No.
4: Però sí que era una cosa col·lectiva.
5: Sí, com moltes de les feines que m'han anat mirant s'estat, no? Les feines tradicionals que encara tenen un punt de dia, és vera que zones com Artà o Capdepera, que sí que va arribar a una indústria i era una cosa de feina, però en xerràvem amb en Pet Toni i no ho he posat en els àudios que m'ha passat ell, però m'ho contava que ell té un record del seu predí, la cotxeria, fent una lletra molt gruixada que empleava per les seves canastres d'anar a cuir, garrova, meles. Vull dir que moltes cases feien aquestes feines rústicament, a lo millor aprofitaves i ja acordaves dues cadires d'un veïnat o feies una senalla per no sé qui, però era com un extra que tu els dies que feia mal temps o no podies sortir o ara mateix que fa molta calor, no? I no podies estar enmig del camp.
4: Una estora.
5: Pues ja et feies la xerradeta i aprofitaves allò d'aprofitar, fer un poc més de jornal i guanyar-te quatre pessetes.
4: Tornem a escoltar en Pet Toni, si t'apareix.
5: Exacte.
4: Perquè ara mos conta més coses.
5: Sí.
7: Nosaltres actualment, com que també han rebessat moltes, les traginem en verd cap a casa i les estenem amb unes reixes que penyen

0: les encenem el sofre, com un granulat de sofre dins un espai tancat, amb les palmes de dins també, i el sofre, el fum del sofre el que fa és aconseguir sobretot tres coses: que se blanquegi, que quedi més blanca, que mati qualsevol animal que hi pugui haver, que desinfecti la palma, i que sigui també més manejadissa a l'hora d'obrar.
1: Clar, jo me demano aquest espai tancat, quin espai deu ser per ensofrar.
2: Mira, no, jo he estat a casa seva, però no he vist quin espai fan servir per ensofrar, però bé, com varen xerrar la setmana passada, cada ensofrador, cada família fa el que troba.
1: Sí, bé, Tomeu, hauríem de parlar però de la preocupació que ens comentaves abans, com així una planta tan rústica està amenaçada. Com arriba aquesta plaga d'aquesta papallona?
2: Sí, és una papallona, se diu Physandycia archon, que és l'eruga barrinadora del garbelló, que li han posat el nom nostrat, diguem, sí. I és una espècie invasora que ve de Sud-amèrica, és que aquí no té un equilibri ecològic, no se li coneixen massa contraris, és a dir, que se pot distribuir bé, i el problema és que s'adult de la papallona és grossa, és diurna i fins i tot vistosa, o sigui, no és una papallona fea, que diguem. Les ales de darrere són com a vermelloses, negres i tenen tots blanquinosos. El problema de veres no és tant s'adult com sa larva, que és qui se menja el tronc de sa palmera, diguem. Uh-huh. I ve de que els primers exemplars que se varen localitzar va ser en el 2002, segons la Conselleria d'Agricultura, i se detectaren en el voltant de l'hotel de Formentor, uh-huh. I que podria haver arribat a través d'una plantació de plantes ornamentals, que com ja hem vist, moltes de les plagues que tenim aquí a Balears, arriben per viver. O sigui, uh-huh. Que bàsicament arriben exemplars d'altres famílies de palmeres, lo millor, que la duien ses larves, se varen trobar aquí a gust, i ja s'han seguit reproduint. I com deies, el problema és això, que la femella quan posa els ous, els posa les fulles joves tendres,
1: clar,
2: i
1: les bones,
2: a les que empleam, i quan l'eruga surt, comença a menjar teixit tendre fins que entra cap a dins de la planta, que és quan pot fer mal, i ho complica tot allà perquè fa galerines, barrina la part viva del garbelló i pot arribar fins a l'ull, que és la part de creixement, on seguirà reproduint la planta, i podria arribar a fer-la morir. De fet, hi ha documentats algun cas bastant preocupants d'afectació.
3: Vaja, sempre tenim un enemic.
2: Sempre hi ha un enemic.
3: Sempre tenim un
2: fora vila, sempre hi ha un bitxet que descompensat.
3: Que mos fa
2: passar pena.
3: Sí, passar pena.
2: Sí.
3: Més complicada. El tractament, quin és, però?
2: El tractament és molt complicat i és un dels fets de pel qual jo crec que no s'ha fet massa intervenció encara damunt aquesta plaga o se té més controlat, perquè, clar, tu a jardineria, això ho xerram sempre, a un espai controlat sí que pots estar damunt, passa amb el picut vermell aquest de les altres palmeres, que particulars hi poden estar damunt. Ara bé, clar, hi ha zones molt extenses de molt difícil accés on se pot està reproduint i no és efectiu fer un control químic o biològic d'aquesta papallona. Això, el que s'està fent és monitoreig, el que he trobat jo a la conselleria, que els plans que tenen de vigilància, i se podria arribar a no sé com dir-ho, mesures extraordinàries que serien rebassar o cremar directament els garbellons que estan més afectats, que són com ja les darreres. Però clar, si va llevar en població, també te la pots...
3: És un risc.
2: Sí, sí, poses en risc.
3: Li han demanat a en Pep Toni si a ell li ha afectat aquesta plaga i mos conta això.
0: Sí, hi ha zones més afectades unes que les altres, evidentment. El que passa és que el garbelló és una planta molt resistent. Vull dir, el garbelló resistent i inclús incendis. Després d'un incendi, les grapes, les fulles s'han cremat, però el cor segueix viu i les primeres pluges torna a brostar i tornes a viure. I a vegades se plaga aquest efecte sui principal, però de baix sempre n'hi ha que creixen amb més força. No, evidentment és un problema i possiblement vagi a més si no s'atura, perquè no, crec que no té molt de depredadors naturals, aquesta papallona, però de moment no mos ha fet canviar de zones allà on anar a recollir material, perquè sempre trobam bon material, bon gènere, si no és una banda, és altra.
3: Mm-hmm. Saps els tresques que diuen?
2: Sí, s'han de... Clar, aquí no ho han dit, important, és difícil que la gent se'n vagi a agafar, no és com la camomila, que hem de recordar que no se pot agafar sense un permís, no sé que sigui una... Bé, ja ho vàrem explicar, però els garbellons també s'han de demanar permís i els professionals han de demanar un permís i tenen unes zones on poden anar a agafar i unes que no, per tant, saben a on anar i damunt demanen permís.

0: Clar, sí, que sí, que tot sí, sí. Ben fet,
1: com toca, com us agrada. Sí.
0: Acabam amb la paraula que han d'afegir al glossari de Fora Vila d'avui, Tomeu.
1: Sí, avui he fet una excepció perquè en Pat Toni a Oval i jo no he triat la paraula, l'ha triat ell i li han demanat a men si mos enviava un àudio amb la paraula que tingués relacionada i que trobés que haguessin de recuperar, i ha estat aquesta.
2: El vocabulari de l'obra de Palma és bastant ric i antic, ja que és com és el mateix ofici. Però si hagués de triar una paraula, tal vegada seria esbrinar. Esbrinar és el fet de separar tots els brins de la fulla de la palma per tal que després igualar-los amb un guinevet, amb un punxó, amb una altra eina, perquè siguin el més igual possibles per poder fer la lletra. Esbrinar m'agrada, i actualment l'utilitzem a lo millor com a per dir, aclarir una cosa, esbrinar...
3: Clar, esbrinar...
0: No ho havia pensat.
1: Clar, és que ve d'aquí, esbrinar. M'ha pascut preciós. Ja, clar, nosaltres esbrinam coses avui en dia,
0: sí,
1: però un
0: però
1: temps esbrinar.
0: No se fa servir molt per aquí, esbrinar.
1: No. Esbrinar de separar
0: els brins. No m'ho puc creure.
1: De trobar...
0: Clar, intentar... Trobes que...
1: Sí, fer més menuts la cosa per fer-la més entenedora, també.
3: Pot ser esbrinar de pi, per
1: exemple. Sí. Esbrinar qualsevol cosa.
0: Quines coses que aprenem.
1: Mira, avui, preciós.
0: Que bé.
1: Com sempre.
0: No
1: gràcies
0: a
1: en Pat Toni i a la Helena per dur-nos aquesta doble excepció a la paraula.
0: Per favor, clar que sí. Gràcies, Tomeu. Quedes amb
1: a vosaltres,
0: que
1: sí, si me voleu.
0: Clar que sí. Idò, sí, per final d'aquest programa, en Miquel ja tornes aquí per parlar de música i avui dedicada a una...
4: Grandíssima artista.
0: Sí, exacte, sí. Una diva, una deessa, com és, de Rafaela Carrà.

Jo sí, vull dedicar-me aquesta píndola musical a un artista que avui hauria complit 84 anys, és na Rafaela Carrà, que va néixer tal dia com avui de l'any 1943, i vos hem de contar que les primeres passes artístiques les va fer en només 9 anys en el món de la interpretació. Es va formar com a ballarina i va fer d'actriu fins i tot a pel·lícules de Hollywood. Això no ho sabia jo i m'ha sorprès. Una va ser Von Ryan's Express, de 1965, on hi surt un altre gran artista, en Frank Sinatra. Però, tot i el seu èxit com a actriu, na Carrà va decidir partir de Los Angeles i tornar a Itàlia, ara bé, amb el cap ple de noves idees que al seu país varen agradar. Va començar a fer feina a la televisió i va aprofitar el gran èxit que va tenir per també catapultar la seva carrera com a cantant.

0: Amb els anys el nom de Rafael Acarrà va anar creixent, tant que va traspassar fronteres l'any 1975. Va col·laborar diverses vegades i amb èxit al programa La Hora de la televisió espanyola, i anys més tard va arribar a presentar un programa setmanal que se deia Hola Rafaela, i un magazín diari.
1: Què vol dir, que te recordes?
2: Sí. Sí, sí, efectivament recordat.
0: També del magazín aquest que va fer, A les 8 con Rafaela.
2: També me sona. Bé, no sé si a les 8, a les 9 o a les 10.
0: No sé quina hora. Però bé, això explica per què té tantes cançons traduïdes en el castellà.

0: caminando por la tierra.
1: Definitivo, no, Rafaela Carrabassa, una visionària, en el seu temps, un dels màxims exponents de la música disco italiana i espanyola, amb aquestes cançons festives i aquests ritmes tan, tan ballables. Mos va deixar l'any 2021, però també mos ha deixat un llegat molt important, tant que encara a dia d'avui sonen cançons per TikTok i per xarxes socials com aquesta.

0: I sempre eterna, Rafael Acarrà, la seva música.
1: Sempre actual.
0: Sí.
2: Sempre la ballam.
0: Ens acompanya i ens anima la vida. Rafael Acarrà, avui que li hem dedicat aquesta part final del programa, però teníem una pregunta i era sobre quin nom rebia l'Illa del Rei durant la dominació britànica. Tu ho sabies, això, també?
1: No, m'ho agafada. No.
2: Era Bloody Island, era Lizard Island o era Funny Island?
1: Bloody Island.
0: Clar que sí, també.
2: Ho sabies, jo.
1: Bueno, m'he fet mirats interessants, a l'estiu.
3: Hauria guanyat el concurs avui.
0: Perquè hi havia un hospital i és per això que...
1: Bloody,
0: clar. Va ser el primer hospital que hi va haver, que van fer els hospitals els anglesos allà. Demà serem allà, d'acord?
2: Molt demà bé, demà. Demà tu?
0: Sí, jo. Sí.
2: Nosaltres aquí.
0: Gràcies, Tomeu.
1: Adéu, a vosaltres.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha traslladat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. És la primera vegada que es pronuncia després de la declaració d'ahir de Zapatero davant del jutge. També s'ha solidaritzat amb les seves filles.
6: Sánchez ha expressat la seva confiança cap a Zapatero després de la declaració judicial pel cas Plus Ultra. Són paraules del president prèvies a la reunió del Consell Europeu que se celebra a Brussel·les.
7: Evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo en este caso de la familia socialista.
5: El Congrés ha aprovat la reforma electoral que adapta la llei perquè Formentera tingui un senador propi. Continua així el procés iniciat fa un mes amb la reforma de la Constitució per separar Formentera d'Eivissa en la llista de circumscripcions per escollir senadors. I, d'altra banda, el govern es compromet a revisar el decret de mínims per a millorar les condicions de les treballadores de 03. Així ho ha confirmat la xarxa fa uns minuts després de la reunió amb la presidenta Marga Provenç i el conseller d'Educació, Antoni Vera, al Consolat de Mar de Palma. Allà s'hi troba Lluís Hernández. Lluís, quins són els altres punts més importants d'aquesta trobada?
8: Bon dia. Doncs just fa un quart d'hora que ha finalitzat aquesta reunió en què la xarxa 03 i els sindicats UGT Estell i Comissions Obreres surten, diuen, satisfets perquè han escoltat les seves reivindicacions i, sobretot, el compromís de revisar aquest decret de mínims que recolliria les millores salarials o condicions laborals com la davallada de les ràtios. Escoltam la portaveu de la plataforma, Noelia Jiménez.
9: Ha estat una trobada positiva. Hem pogut explicar la nostra situació diària de les aules. Ens han sentit escoltades, hem començat a trobar un punt, no, d'aquest trobament o aquesta consciència per part de lo que suposa 03. La conselleria s'ha compromès a revisar totes les nostres línies vermelles.
8: La xarxa 03 també ha explicat que no hi ha una data nova fixada amb el govern, però esperen acordar-ne una d'aquí poc temps.
5: Gràcies, Lluís, per aquesta actualització sobre la reunió. Continuem amb més qüestions. Més per Mallorca demana una compareixença urgent del president del Consell Insular, Llorenç Galmés, perquè expliqui quines mesures adoptarà en relació a l'ús de vehicles oficials del vicepresident Pedro Bastar.
6: Els ecosobiranistes acusen Galmés de còmplice per guardar silenci. La portaveu Catalina Inés Perelló diu que és incomprensible que el màxim responsable de la institució no s'hagi pronunciat encara sobre aquesta qüestió.
10: No pot continuar callat. Cada hora que passa, sense explicacions, augmenta la seva responsabilitat. Si no actua i no dona la cara, deixarà de ser un simple testimoni del fet per convertir-se en corresponsal polític.
5: I en els esports, Vedat Muriqi arribarà avui vespre a Turquia per firmar amb el Fenerbahçe. Xisco Ribas, bon dia.
11: Bon dia. El club turc ha confirmat que hi ha un acord de principi amb el davanter Kosovà i que aquest arribarà a les 9 del vespre d'avui a Istanbul per ultimar el seu fitxatge. Així ho ha comunicat el Fenerbahçe a les seves xarxes socials, on també ha esmentat que Muriqi es sotmetrà als controls mèdics per a completar l'última fase de les negociacions de transferència. Un fitxatge que es tancarà per uns 15 milions i mig d'euros i dels que el Mallorca en rebrà 12.
5: Gràcies. Doncs amb aquest apunt esportiu arribem a les 6 i 4 minuts. Tota la informació actualitzada a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: El meravellós hàbit de la lectura ocuparà el capítol d'avui de Postveritat i altres drames en un programa on també recomanarem sèries i pel·lícules. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: Nalba Tarragó és la companya que tanca avui la temporada de Postveritat i altres drames per ara. En aquest capítol, la seva convidada és na Mariona Ramis, que és Miss Marions a les xarxes, una gran lectora amb la que vos faran suggeriments de llibres interessants per a tots els moments de l'estiu. I també els del Cranc Festival celebren els 10 anys amb l'expansió a Eivissa. Avui mateix a Venice Bay actuaran Mujeres, Soleá Morente i Billy Flamingos. A més, també hi haurà sessions de DJs com Bàrbara Rave, Colin Peters i Diego Calvo. I avui, per acabar, les novetats en sèries a les plataformes amb Princesa Consuela, l'alter ego de Cata Rosell, i també les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada.
1: I tot aquest menú des d'ara mateix i fins les 7 en Marga Cifre, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.
3: Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
1: I d'avui la nostra millennial és en Alba Tarragó. Com estàs, Alba?
4: Hola, Rafa. Va bé. I tu, què tal? Com estàs acabant aquesta temporada?
1: Uf, tinc una feina terrible, per damunt de les meves possibilitats, diria jo.
4: I dos, estem un poc igual.
1: És que avui na Yuki Portes, també postdramàtica i amiga, com que estem en un projecte plegats, me deia, és mala època, juny, per les arts escèniques, perquè hi ha moltes coses que conflueixen, coses que ha de deixar un poquet ja preparades per la temporada que ve, convocatòries...
4: Claro. Sí, és vera que l'entrada a l'estiu sempre està farcida d'esdeveniments, coses que has de deixar tancades per quan comencis curs, és com a... Arribam a les vacances quasi ja esgotats.
1: No? Arribaran.
4: Sí, però bueno, precisament avui venim a encalentir un poc motors per aquestes vacances. Venim a xerrar d'una activitat que fa molt estiu, que és llegir, perquè precisament les vacances mos donen sovint aquest temps que normalment no tenim durant el curs i que podem dedicar a activitats que normalment això tenim relegades. I aquesta, moltes vegades, és la lectura. I per això avui, per xerrar de lectura, de llibres i literatura, tenim amb nosaltres a Mariona Ramis, que tot i que és pedagoga de professió, és una persona que està totalment al servei dels llibres. Pels qui no la conegueu, ja podeu córrer a cercar el seu podcast, Llegir per Llegir, on fa entrevistes molt interessants a autors i autores, la majoria mallorquins, i si no heu escoltat el seu podcast, potser l'heu vista també a qualque presentació de llibre, a qualque esdeveniment literari, com la Coma, el Flem, la Fira del Llibre... Bé, és difícil no haver-te-la topat amb entorn de llibres. I a part de tot això, també condueix un club de lectura a la tenda Estiu Concept Store.
1: Després Mariona, com estàs?
4: Hola,
1: benvinguda.
4: Moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí.
1: Que guapo això del servei dels llibres, no? Totalment del servei dels llibres. Quina... Tu què te dediques? Jo estic al servei dels llibres. T'imagines?
4: És una bona frase.
1: Ja, ara ja perquè no se fan targetes aquestes de visita, on posar el teu nom, telèfon, adreça i allò que eres.
4: Exacte.
1: Però se podria posar.
4: Clar,
1: Mariona Ramis al servei dels llibres.
4: Claro. Ara ella m'ho deia, diu, no, però jo no faig feina d'això. I li dic, ja, bueno, però estàs al servei dels llibres, és igual, com a cosa, com a passió, no?
1: I saps que escriu, també, no?
4: Clar, clar, exacte. Sí, espera, ara arribarem.
1: Ai, perdó,
4: tot arriba. però, bueno, ara, després de fer aquesta primera presentació oficial, farem ser extraoficial, i direm que no, Mariona i jo mos varen conèixer, no mos varen topar, com he dit, a cap entorn de llibres, sinó que mos varen topar per videoconferències i per una videotrucada, perquè totes dues estàvem apuntades a un taller d'escriptura a través de l'Escola d'Escriptores. I, clar, quan varen començar a fer les presentacions, varen sortir pues, lotes de Xile, de Colòmbia, de Mèxic, i de cop surt de Mariona, que diu, som de Palma, i, clar, va ser com superestrany, la professora en Elvira Navarro és de Madrid, i va ser com una connexió superguapa, i a partir d'aquí mos varen fer amigues virtuals.
5: Sí. Sí, exacte.
4: Que, ja, amigues.
1: I vau fer maig, no?, a partir d'aquí.
4: Exacte. Sí. I bé, si vos pareix, ara van de començar i van d'acomiadar oficialment aquesta temporada i de donar
1: la benvinguda a l'estiu. És que avui acomiadam les postdramàtiques, per evitar-hi altres drames fins...
6: No ho sabem.
4: No se sap. Ah, no ho he xerrat amb les meves...
1: meves millennials. Si vols incorporar al setembre, mitjà, en principi...
4: Exacte.
1: Home, jo sí, és a, mi, a principi millor.
4: Avui les he de veure, de fet, perquè tenim l'aniversari de la Famolenca, del nostre coworking, del coworking on moltes de nosaltres fem feina, i ja, supos que en xerrarem, ja t'informarem.
1: Molt bé, perfecte.
4: I de, per acabar, per acomiadar la temporada i la primavera, si vos pareix, escoltarem aquesta cançó d'Ana Rigoberta Bandini, que se diu Cançó de Primavera.
1: Vinga.
6: Que em fan més por

0: La Rigo, que ens ha acompanyat també a diferents capítols de tant de les dilèxiques com de postveritat.
1: És que ja ho fa molt bé, això de xerrar dels nostres problemes i dilemes millennials.
0: Millennials, vera.
1: Realment, vera, sí. I si vols, però ja ara coneixerem un poc més de prop els dilemes de na Mariona, o no dilemes. Coneixerem a na Mariona, m'agradaria començar un poc fent-te algunes preguntes per saber de bon bé aquesta passió teva per la lectura, si és una cosa que des de sempre t'ha acompanyat, si ha canviat al llarg del temps, si sempre has estat aquesta devoradora de llibres que ben que ets.
2: Idò, no he estat sempre aquesta devoradora que sóc ara. Durant molts anys vaig ser ballarina de competició de ball de saló. I això era el que m'ocupava, bueno, la vida, tot. mentre estudiava tota la secundària i batxiller i això. I després va haver un moment que vaig deixar la competició i bé, això és una reflexió que he fet a posteriori, però que sí que veig, bueno, que pens que tot aquell temps que un moment donat dedicava a la dansa, com que va quedar buit, tenia
1: s'havia d'omplir en qualque cosa
2: per llegir. Sí, però no m'havia agradat especialment llegir de petita. De fet, és que me feia molta ràbia i les lectures obligatòries de classe no m'agradaven gens. I jo crec que va ser a la universitat quan vaig començar, me va començar a interessar tot, te diria, com que vaig començar a tenir com una fam de coneixement.
1: Que guapo, això.
2: I, sí, d'alguna manera, i vaig anar llegint sense tenir ni idea de què, ni res. I un pa per intuïció, bueno, ara sí, llegeix tot el dia.
1: És bastant guapo això de descobrir com una passió quan ja ets adulta, no? A partir de ja quan fas la carrera, no? Sí. Que descobrir una cosa que t'agrada tant de cop i que incorpores a la teva vida, no? De zero. No sé si vosaltres, xerrant d'això, teniu qualque hàbit en concret de lectura o manies, o si teniu un moment en concret per llegir, si teniu un puesto, si sou de llegir un parell de llibres al mateix temps, o realment heu d'acabar un i començar un altre. Teniu qualque mania lectora?
0: Jo pel carrer i tot.
1: Pel carrer?
0: Sí, perquè de vegades dies que estan molt plens de feina, diguem, que no és lectura. Afortunadament, ara mateix, tenc una feina també que m'obliga, entre cometes, a llegir tots aquests llibres dels autors-autores que després entrevist. Això m'encanta, no? O sigui, és una... I per tant, de vegades, sempre duc un llibre, jo quan era més petit deia, no, per si me segresten. I ara, per si hi ha 5 minuts on estic esperant, per exemple, avui a la farmàcia he trobat a faltar un llibre perquè he estat 10 minuts esperant. Pobreta, una dona gran que havia de rebre molts medicaments, i ara podria estar llegint. I de petit llegia tant que una tia meva, la mateixa que em va llevar l'hàbit d'escriure en l'esquerra, perquè diu, no, que t'ensucien les manos, que era veritat, però tampoc era tan greu, me deia, no leas tanto que te vas a quedar fijo.
1: Imagina't.
0: Molt poc pedagògic.
1: Sí.
0: Però, sí.
1: O sigui, ens ha tingut
0: aquesta
1: entendre.
0: Infància difícil.
1: Que fort.
0: Sí.
1: I tu, Mariona, tens qualque hàbit en concret?
2: Jo també sol passejar sempre un llibre per això, per si tenc un moment o no és final canvi de plan i vaig a una altra banda, m'ho sobra temps, i sí, per aprofitar qualsevol moment. De vegades llegeixo un sol llibre, de vegades 3 o 4 a l'hora, depèn un poc del moment d'interès.
1: S'ha d'aprofitar.
0: I tu?
1: Sí. I jo... vos diria que aprofito sobretot els trajectes en transport públic, perquè he d'agafar quasi cada dia bus de Llumajor a Palma, i és el moment que normalment dedic, i sol tenir un llibre pel bus, que són les lectures un poc més disteses, i després alguna per abans d'anar a dormir, que ja estic com a més concentrada, intent com a dur-ne una en el bolso i tenir una altra a la tauleta de nit. Així, m'ho gestiono més o manco.
0: Que bé.
1: Sí. I per conèixer-te un poc més, Mariona, me fa molta curiositat saber, ara que sabem de on neix aquest interès teu per la lectura, de on sorgeix també aquest interès per conèixer, anar més enllà dels llibres i engegar aquest podcast, Llegir per Llegir, per conèixer en els autors. Com ha estat aquest recorregut? Com ha canviat també la teva faceta de lectora, aquest podcast?
2: Bueno, jo feia estona... Bueno, el podcast va començar fa 2 anys, quasi, ara que vam aviat segona temporada, i jo feia bastanta estona que volia fer un podcast sobre literatura, però no sabia molt bé com ni quina forma donar-li, ni com fer-ho, perquè jo, la part tècnica, no controlo res. I era com, bueno, jo no sé si que algú m'ajudi en aquest sentit, però no sabia com moure-me. I un moment donat, això, abans de començar, vaig veure que la Pobla Ràdio oferia l'estudi per anar gravar podcast i vaig contactar amb ells i tot d'una me varen deixar fer el podcast i, i faig aquest pacte amb ells i gravam allà. I com ha canviat aquest projecte, bueno, aquest podcast, la meva manera de llegir? Jo crec que d'alguna manera, clar, com deia en Rafa, després també he entrevist bueno, les convidades, les persones que convid, i abans sempre he llegit el que han escrit, i clar, això fa que d'alguna manera mentre llegeix jo estigui cercant preguntes per alguna banda, com a veure què puc demanar, què puc treure, quines coses m'interessen, com anar un poc més enllà en aquest sentit, com a d'intentar extreure lo màxim, intentar posar una mirada que pugui ser també interessant per la persona que ha escrit allò, no? I plantejar algunes idees. I clar, això després és algo que crec que sí que en certa manera deu tenir un poc d'impacte en la meva manera de llegir de per si, no? Encara que no hagi d'entrevistar ningú, faig aquest exercici sense donar-me molt de compte de trobar possibilitats de preguntes, no?
1: Clar, és com que fas una lectura un poc més activa en el final, no? Com
2: sí,
1: més desperta, anar cercant allò. I xerrant, si xerrem de lectura, de fet també trob que hauríem de xerrar d'escriptura, i això també és una pregunta que te volia fer, si aquest podcast i aquesta manera de llegir de manera més activa ha transformat un poc la teva escriptura, perquè a part de bona lectora, saben que ets bona escriptora, vas publicar un relat en el recull Auster en primera persona de Dolmen Editorial, i mantens també un Substack, Parlar amb les Muses. Com nodreix la lectura, la teva escriptura? Com, a on trobes la inspiració? Tens qualque autor fetitxe, un tipus d'escriptura a la qual aspires? Com te relaciones amb tot això?
2: Bueno, sí, varen seleccionar aquest relat per incloure en el recull d'Auster en primera persona. Era un relat que vaig escriure, que vaig venir aquí a l'Aviador, que el vàrem llegir. I, bueno, era un relat on contava una experiència... Clar, la premissa per enviar un relat en aquesta convocatòria era escriure en primera persona una història que fos real. I jo vaig triar una escena que havíem viscut a casa, on el meu germà petit, bueno, el meu germà mitjà, era protagonista, que quan ell havia... que era recient nat, va tenir un episodi on va deixar de respirar una estona, no? I després va reviscolar. I això és una escena que mos han contat sempre a casa i que després vaig triar com per contar en el relat. I clar, des d'aquí ja veig que, bueno, i també després, inclús abans d'això ja vaig començar a escriure a Parlar amb les Muses, que és aquest substat que de moment mantenc, que avui en dia és un dietari que vaig fent al llarg de tot el mes i després un dimarts en el mes ho públic. En el principi era unes publicacions que feia cada setmana triant algun tema o xerrant d'algo també en primera persona. És un poc que veig que és l'escriptura que m'interessa desenvolupar, no? I per tant també l'escriptura o la lectura que jo cerc, no? M'agraden sobretot autores que, bueno, que tenen un tipus d'escriptura autobiogràfica, les memòries, i realment podria llegir ficció i trobar-hi el mateix, no? Però d'alguna manera sí que cerc aquestes experiències o aquestes coses que puguin d'alguna manera interpel·lar-me o amb el que pugui connectar. I segurament que faci aquesta lectura després té algun tipus de residu a el que escric, no?
1: Exacte. No sé si tens qualque autora fetitxe que diguis...
2: Bueno, sí, Nani Arnau.
1: Sí, oh, m'ho imaginava. Oh, ho sabia.
3: Plas, plas, plas.
2: Sempre xerra aquesta dona, però bueno, sí. És que és la meva preferida. També m'agrada molt Amélie Nothomb, no perquè pensi que puc escriure res semblant, però sí que és una autora que també me fa al·lucinar bastant sempre que la llegeix. I Clarice Lispector, últimament m'ha obsessionat molt.
3: Quin gust més bo que tens.
1: Bueno, jo...
2: Clar, jo miro dalt i ja veurem, no?, on arribem, però sí, jo crec que aquestes tres i deixen bastant del meu univers així, wow, no, imaginari, no?
0: Quines tres donasses, tio, per favor.
1: Mos vols dir els teus, la teva santíssima trinitat també d'escriptura?
0: Depèn del dia. Depèn del dia, perquè, clar, hi ha molt de gèneres, hi ha molt de... des de Julius Verne, per exemple, que m'ha acompanyat tota la meva infància i adolescència, que m'encanta, en Coetzee, el surf d'Africà, que va ser Premi Nobel fa...
1: El vàrem llegir juntes, sí, en el taller, justament.
0: En Conrad, ara estic... bueno, ara fa ja com a 10 anys, Ani Arnau i Amélie Nothomb estan sempre allà en el meu radar. Maria Enríquez, per citar una més recent, no sé, moltíssimes. I després, si parlen de poetes o poeteses, Alda Merini, no,
2: ah,
0: crec
2: sí,
0: que no
2: també
0: podria viure sense ella. Són així molt... esperant, però és així.
1: No, està bé.
0: Sí, jo vaig... això m'he esperant encara. Vaig estudiar italià en bona part per llegir en Alda Merini en el seu idioma original.
1: Hombre, és una
0: bona motivació. I a Rida Luca, també.
1: Que guapo. Bueno, és molt guapo, és italià, sempre, sempre va bé.
0: Sí.
1: I no sé si vos passa també, xerrant ara de llibres, jo tinc de vegades un poc aquesta sensació i xerrant amb Mariona ho comentaven, no? El paper que estan començant a ocupar els llibres a les xarxes socials, el tema de compartir, veiem com a... Tinc la impressió que s'estan convertint com un producte més. I pareix que tenim un boom lector, no? Com que tothom comparteix les seves lectures. No sé si és realment una percepció, si és un poc de postureig. Què està passant realment amb la lectura? No sé tu, Mariona, un poc amb el contacte que tens amb el món lector, amb el món editorial, amb els llibreters i llibreteres. Quina diagnosi així ràpidament fas? Què trobes? Si és real, tots aquells llibres que veiem en les xarxes és perquè realment llegim més ara que en un altre moment, o és percepció?
2: I doncs no ho sé, no ho sé. M'agrada pensar que la gent sí que llegeix, més enllà de mostrar llibres. Jo intento fer-ho, vull dir...
1: Però perquè els llegeixes després, abans...
2: Sí, sí, sí, claro. Però bueno, sí que tens raó que hi ha un boom, no? Està de moda, diríem, llegir o comprar llibres, com a mínim,
1: sí.
2: No? I no ho sé, no te sé respondre, no sé si la gent realment llegeix o fa veure que llegeix o mostra el que s'ha comprat o el que li han enviat i després no sé què passa, però bueno, és un tema això d'aquest boom, no?
0: Crec que se compra més que se llegeix. Tampoc està malament si mantenim llibreries i mantenim autores i autors, però també crec que davant el renou, la brutalitat, el primitivisme de bona part de la població que se'n va cap allà, cap als missatges fàcils, que moltes vegades també, a part de fàcils, són masclistes, homòfos, xenòfos i totes aquestes coses, crec que hi ha una altra part de la població que ja tenia un entrenament, evidentment, que se refugia en la lectura, també, no? I cerca respostes, ja sigui en la ficció, ja sigui en l'assaig o ja sigui a la poesia.
1: Sí, jo... L'opinió que tinc, no, el que estàs reflexionant és que també les xarxes, que no és per demonitzar ni molt manco, també estan pervertint moltes coses i entre elles un poc s'indústria, jo crec, de la literatura. De fet, fa uns dies en Jorge Burón, que escriu a Sustrato i és crític de llibres, feia una reflexió de lo que estava passant amb la indústria editorial i en concret a la Fira del Llibre de Madrid i com s'està pervertint a través d'influencers, xarxes, com estan venent paquets de stories per mostrar el teu llibre i com això al final fa que mos bombardegin amb certs llibres, imatges o recomanacions que realment no saben si és perquè realment aquell llibre és bo o perquè han pagat molt, perquè hi ha una bona editorial a darrere que paga molt de dobbers. Clar, això me genera de vegades com aquesta sensació, aquestes contradiccions que dic és complicat perquè ja va bé que se posi de moda els llibres i ho comentàvem abans, jo pensava en el feminisme quan se va posar de moda el feminisme i sortien camisetes de Zara de I'm a feminist. Bueno, ja mos va bé, no?, que se posi de moda això.
0: Sí, no,
1: però clar, al final no acaba de pervertir-se tot un poc, no?
2: Sí, amb això que dius... Clar, és que hi ha molts llibres que se li donen moltíssim de bombo, que tothom compra aquest llibre, tothom pareix que l'està llegint i tothom xerra bé en general, i crec que de vegades quan això m'ha passat que he llegit alguna cosa d'aquestes que estan com en primera fila i duren mesos i mesos davant, no? Crec que després no li fan cap favor, perquè quan és que m'ha passat de llegir alguna cosa i dic, bueno, això, què fa aquí? Vull dir, no perquè no sigui bo, sinó perquè realment se li acaba donant un bombo que crec que fa que perdi... És que després no és per tant i després no li fan cap favor, això.
1: Sí. Clar, estem com visquent també com una nova versió dels bestsellers, no? D'alguna manera. S'han posat de moda certs llibres, també molt autobiogràfics, d'autors que estan a la trentena i com això, com que aquestes editorials veuen ja un producte que poden explotar.
2: Sí.
1: I fins i tot explotar en els mateixos autors, de dir, ara has d'escriure això perquè això funciona, i potser s'estan deixant d'escriure altres coses perquè no funcionen tant. I, però bueno, sempre és això, és indústria i és mercat, és el que fa amb qualsevol...
0: Jo mos bastant de recel davant d'aquests grans títols, grans vendes. Jo no... O sigui, jo situo en el mateix lloc, en tots els respectes, per la gent que ho llegeix, òbviament. Juan del Val, Uclés, Samantha Seblen, però jo estan en el mateix
1: lloc. Carmen Mola.
0: Carmen Mola. Per tant, això jo me genera desconfiança perquè trob que al final pot ser perfectament d'un producte de mercadotècnia, que ho és, en el cas del planeta, molt claríssimament. I això ha de caure, diguem, quasi m'han de posar les mans. Per exemple, m'han regalat de Samantha Seblen premi AENA, 1 milió d'euros, enhorabona, senyora, perquè ja tens la vida solucionada, però perquè me'l varen regalar, i evidentment tinc un llibre davant, l'he de llegir, però els altres no. Me genera molta desconfiança. Jo reivindico un vincle molt més íntim en la lectura, amb els llibres, no? Cercar les fonts, per què me'n pot agradar això. N'hi ha moltes, no només TikTok o Instagram. Evidentment, hi ha revistes especialitzades i planes webs i la teva intuïció. Allò que una amiga te pot recomanar perquè saps que vas en la mateixa línia. Vull dir, apel·len a aquestes fonts, no? No sí. Tant.
1: I deixar-te també sorprendre un poc i aconsellar pels llibreters, que moltes vegades
0: bàsic.
1: No ho feim perquè mos pensant que ho tenim tot en el mòbil i que no mos fa falta cap altra recomanació perquè estem bombardejats i bombardejades de recomanacions, però sí, i això me fa pensar molt també amb el que comentàvem, que pareix que vivim un boom de lectura, però en el mateix temps veiem com hi ha llibreries que tanquen les seves portes, com Literanta, que fa...
0: N'hi ha que obren també, però n'hi ha que tanquen.
1: Exacte, clar, en el final... D'acord, està de moda llegir, anem a fer un consum responsable, no? Com sempre, sí. Quan se posa una cosa de moda, anem a mirar a on anem a comprar els llibres, perquè potser no fa falta que complim més encara les butxaques de grans empreses, no? És bueno, una petita reflexió que jo crec que també està bé fer. I per tornar un poc a el que comentava en el principi d'aquesta trajectòria d'Anna Mariona, volíem també demanar-te un poc pels clubs de lectura, que has moderat un parell i ara mantens amb actives d'Estiu Concept Store. Creus que ara mateix també és un indispensable per una llibreria mantenir un club de lectura? Perquè també és una cosa que està en auge.
2: Sí, probablement. Bueno, crec que quasi totes les llibreries, almenys les de Palma, que jo conec, sí que hi ha clubs de lectura. Hombre, jo crec que és algo, bueno, algo molt xula de fer, perquè, clar, el club que jo duc és, com has dit, Estiu Concept Store, que no és una llibreria com a tal, però és un club de lectura que no ve moltíssima gent, entre altres coses perquè és un espai petit, però que ja m'agrada que sigui així, perquè crec que també s'acaba donant una intimitat que segons quin tipus d'espai o bueno, un gran número de persones no s'acaba de donar. I m'agrada molt el que passa allà, que és que, a part de que, evidentment, escoltes opinions d'altres persones, que no, coses que no t'han passat pel cap, crec que també és un bon lloc on trobar un poc una veu pròpia i una opinió pròpia i dir, bueno, i a tu què t'ha semblat aquest llibre, no? I ni s'ho han plantejat, però quan els hi faig la pregunta, la gent acaba responent i acaben sortint coses molt interessants i connexions molt interessants. I persones que potser no se trobarien a d'altres bandes a partir d'un llibre com o d'una proposta de lectura per un club, acaben connectant i tenint una conversa bueno, molt, molt interessant i íntima, no?
0: Has vist el rellotge? Aquest ha passat volant.
1: Sí.
0: Aquest és més temes que no arribarem a tocar.
1: No, però podem fer dues recomanacions.
0: I tant, i tres.
1: Bueno, un parell mallorquí, saps com els doni temps. Per acabar, i ara que m'ho han fet un pat de gola de tota aquesta lectura, vos volia demanar un parell de recomanacions de llibres d'estiu. Però per posar-vos un poc més complicat i fer una petita dinàmica, vos vull dir contextos concrets de l'estiu perquè me faceu una recomanació. Uh-huh. Si vos pareix, podem començar amb quin llibre recomanaríeu per llegir a la piscina? Mariona, te dono la paraula.
2: Ja he dit abans que Amelino Tombe era una de les meves preferides i no puc no recomanar Metafísica de los tubos. Mm-hmm. Crec que és un llibre perfecte per llegir a la piscina, perquè xerra de l'aigua com un element important en la vida de la protagonista. I crec que és un bon llibre per llegir a una piscina.
1: Xulíssim. I tu, Rafa?
0: Jo recomanaria El camino de los ingleses, d'Anton Soler, que té una de les millors, dels millors inicis de la història de la literatura al manco espanyola de les darreres dècades. Que és allò de En el centro de mi vida hubo un verano i coses més xules que diu després, i me sembla... Se va fer una peli amb Antonio Banderas que, bueno, no li fa justícia, però el llibre és molt bo. El camino de los ingleses.
1: Molt bé, molt apuntant. Jo recomanaria Toda mi violencia es tuya, de Carolina Juste.
0: Molt bé.
1: Que és un llibre així com molt de barri, molt de piscina municipal, amunt de portades com a brillant, me recorden els flotadors, és molt xulo. I per llegir-se de playa, Mariona, tu quin mos
2: per llegir la playa, Bon dia tristesa, d'Anna François Sagan, perquè transcorre durant un estiu i xerra bastant del vincle d'una filla adolescent amb son pare i la parella de son pare i un poc se bat de 5 hores, però transcorre l'estiu i a la playa. Per tant,
1: han fet la pel·li ara també.
2: Sí, va ser la pel·li.
0: Jo, mira, vaig a fer una cosa un poqueta estranya, però recomano teatre, que també se pot llegir. Hi ha la Natàlia Ginsburg, que la coneixem com a narradora, però que té un teatre absolutament meravellós. I com que el teatre és breu, no és com una novel·la de 300 pàgines, en 15 minuts te pots llegir una obra de Natàlia Ginsburg i te'n vas a fer un cafico, tornes, una altra.
1: Molt bé.
2: Quin títol és?
0: No, no, jo tinc les obres completes de Natàlia Ginsburg, de teatre, editades per l'Institut del Teatre, que va fer aquella edició bilingüe meravellosa i amb diferents autors, en italià i en català, i pots triar, té una vintena d'obres de teatre.
2: Ai, no coneixia aquesta publicació.
1: Mm. Mira, has vist? Jo diria un clàssic, 39 graus a l'ombra, d'Antoni Vicenç.
0: Home, per favor.
1: Perquè fa molt estiu i és una versió molt realista del nostre estiu a Mallorca, realment. Trobes que mos dona temps per una més o anant tancant?
0: Ràpidament, vinga.
1: Vinga. Darrera recomanació. Quin llibre recomanaríeu per llegir a un avió, a un tren, a un transport d'aquest que normalment agafam perquè estem de viatge quan m'ho anem de vacances?
0: Idò, mira, qualsevol, agafant un poquet el guant que ha llançat na Mariona, qualsevol de Clarice Lispector, perquè de vegades té una literatura densa, complexa, molt rica, i allà tens temps per pair-ho tot allò que ella te proposa.
2: Jo diré Todo lo que se mueve, d'Ana Valeria Mata, que està editat per Comissura i és un llibre superguapo estèticament. I són textos reunits, molt fragmentaris, parla del moviment en si, són com apunts, assajos, records, com una cosa mesclada, i reflexiona sobre la idea de casa, sobre el trajecte en si, moltes coses interessants.
1: Ah, que xulo. Mm-hmm. Molt bé. Super.
0: I molt bé.
1: Ho podem deixar aquí,
0: sí,
1: si us pareix.
0: Podríem estar 4 hores parlant amb Mariona o més.
1: Exacte, però més de llibres, vamos.
2: Quan vulgui torn.
0: En qualsevol moment hem de parlar del Crank i de les sèries i el cinema. Gràcies, Alba, per aquest regal.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: I gràcies a tu, Mariona.
2: Gràcies.
0: Per tornar a l'aviador.

0: Càritas Ràdio és patrimoni.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.
3: Sí, 35 minuts, continuem el programa, Mònica, hem de parlar d'un dels festivals que més ens agraden aquí a l'Aviador.
4: Exactament, és el Cranc, que va començar a Menorca, després va arribar també a Mallorca, i avui mateix arriba i celebra aquesta desena edició amb aquesta expansió cap a les Pitiuses, perquè avui mateix actuaran diferents bandes, tindrem Mujeres, Soleá Morente i Billy Flamingos, però per parlar de tot això ens acompanya un dels codirectors d'aquest festival, que és en Daniel Herbera. Com estàs, Daniel? Benvingut.
5: Hola, bones tardes, com esteu?
4: Molt bé. A més, tu punxes també avui. Conta'm-nos un poc com és això, perquè vos mereixeu una enhorabona enorme, perquè això d'arribar a totes les illes, la veritat és que veiem que impossible no és, però deu ser difícil.
5: Bueno, un any, com que feim 10 anys, pues, 10 aniversari del Cran de Menorca, pues, i ja el Cran de Mallorca també consolidat.
3: Bo, quin festón, me'l van pagar ja.
5: Sí, vam passar molt bé tots.
3: Sí, bueno, passa molt
4: no
3: bé.
4: Me'n record, sí.
3: Sí, que va ploure, però després va aturar just a temps.
4: Sí.
5: Bueno, sempre passen imprevistos, clar, però que se van arreglant sobre la marxa.
4: Se va ser la batalla de bandes, però va anar superbé.
5: Claro, i res, ja acabant d'arrencar a Eivissa, en el Venice Bay, aquí, en els hotels de Concept Group d'en Diego Calvo, i res, molt contents. Ja ha començat, acabant d'obrir ara mateix.
3: Que bé.
4: I conta'm-nos un poc, al llarg d'aquests 10 anys, supos que ara és un bon moment per fer un poc de balanç i veure que s'ha fet bé, que s'ha fet millor, no? Mantendreu aquestes edicions a totes les illes? És possible en un futur?
5: Home, si deu és, és que guanyen el Festival d'Eivissa. És una festa d'un dia, però si de l'any que ve ja és fer un festival com els que feim tant a Menorca com a Mallorca. Exactament igual, sí.
4: I molt bé, i encara que avui parlem sobretot del festival del Cranc d'Eivissa, ja s'han anunciat també artistes de l'edició de Menorca.
5: Home, l'edició de Menorca ja hem anunciat diversos artistes del cartell, que enguany tenim a The Blaze, que fa un DJ set.
3: Que bons.
5: Tristan, Raya Diplomàtica, tenim un cartelàs a Menorca per celebrar aquest 10 anys.
4: Total.
5: I la setmana que ve ja acaben d'anunciar el gran gruix dels grups. Falten un parell de cap de cartells per anunciar, que la setmana que ve, espero que estigueu atents tots, perquè anunciarem un parell de grups molt guapos.
4: Que bé, Dani, idò, encantadíssims. No mos volíem perdre aquesta estrena també a les Pitiuses, en aquest cas a Eivissa, i desitjar-vos que sigui tot un èxit aquesta nit. Nosaltres, en Rafa, mos ho perdem, però ja vendran més edicions.
3: Quina enveja me feis ara mateix,
4: sí, la veritat. Sí, és veritat.
5: Bueno, esperem que l'any que ve pugueu venir.
3: A fer el programa des d'allà.
5: Exacte, vos convidam a Eivissa que vingueu.
4: Ho organitzarem.
3: Això està fet, Dani. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Que vagi molt bé.
5: Merci per tot.
4: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuelo.
1: I ja està aquí l'alter ego de Princesa Consuelo, que és Cata Rosell. Com estàs, Cata?
2: Molt bé.
1: Avui vens amb una sèrie que me vas demanar amb un àudio. Hem parlat de la primera, qual que pica l'aviador, i jo t'he dit que no.
2: Jo crec que no, també.
1: Però ja s'estrena la segona.
2: Però ara sí, però s'estrena la segona, i el que té és el seu creador, en Lee Seung-jin, que és un tio que els temes com la identitat, els conflictes familiars, etc., i els traumes emocionals li agraden molt, però funcionen com a dues sèries totalment independents.
1: Ara has comentat. Però me deixes saludar a Ana Marta Pérez, que també està aquí. Marta Pérez, com estàs?
3: Molt bé, molt bé, molt bé. Ja pensava que passava de jo, però no.
1: Per favor, avui...
2: Estic aquí, vull xerrar les
1: àries. Però Ana Cata s'embala.
2: M'embal, sí.
1: Avui també Ana Marta ve amb una recomanació ben especial de cinema català, en aquest cas. Bé, les sèries.
2: Doncs mira, aprofitem aquesta estrena de la segona temporada de VIF per parlar de VIF 1, que és una de les sèries més sorprenent dels darrers anys, no? Sobretot perquè funciona... Tu, diguem que això no vos heu passat. Algú te toques nassos amb el cotxe, tu t'enfades, ell també, i normalment aquí s'acaba. Pues a VIF no. Aquí aquesta discussió absurda se converteix en una obsessió monumental entre dos desconeguts. I és l'ira no com a motor narratiu, sinó com a trama central. O sigui, és aquí la genialitat de la sèrie, no? Perquè parla de tota la ràbia que acumulam sense adornar-nos i que de sobte que apareix una persona a la que culpa de tot. I comença com una comèdia negra, després és un thriller, després és un drama familiar i acaba convertint-se en una experiència existencial. És impossible saber com anar. A
1: escolta'm,
2: mi
1: me
2: va encantar.
1: No?
2: Aquesta és segur.
1: Ah, encara no
2: posant,
1: doncs, vale.
2: Però ara, ara han estrenat, fa res, a Netflix, la segona temporada. I la segona temporada canvia completament les regles del joc, no? Ara ja no tenim dos personatges atrapats a una guerra personal, sinó que tenim una xarxa molt més gran de personatges, perquè mos trasllada a un resort de golf freqüentat per milionaris, i la sèrie posa el focus en els personatges que treballen en el resort.
3: Això no se diu White Lotus.
2: És que recorda molt a White Lotus. Va recordar, no és tan bona, també ho he de dir. Funciona, però no és tan bona. Si voleu, sentim el tràiler.
1: Vinga, ara sí.
4: Yo si tú estáis... ¿Felizmente casados? En el fondo, ambos sabíamos que era una tirita profesional. ¿Una tirita para qué? Para el inmenso dolor de saber que te equivocaste de persona.
2: Es duu matrimonis en crisi, ambicions personals, privilegis econòmics i relacions que se van deteriorant a poc a poc. I té humor negre i és una sèrie... A veure, funciona, no?
1: Pots veure la segona sense haver vist la primera.
2: Totalment, perquè
1: són els mateixos actors.
2: No, totalment diferents. Aquí està Oscar Isaac en Paul Dameron de Star Wars i McGlory Nights.
3: M'encanta.
2: I estan fantàstics tots dos.
1: També hi ha coreans.
2: I la sèrie comença molt bé, però és vera que a mitjan que van passat els capítols, t'has dut de voler ficar a la trama perquè sigui creïble, perquè en el final és bastant increïble. Però bé, funciona. Jo li donaria una oportunitat. Encara que si no heu vist la primera, primer la primera, VIF 1.
1: Sí? Sí. És millor.
2: És
1: Venga,
2: molt bona, VIF 1.
1: Idò, aquesta és la sèrie que dues per avui, no?
2: Aquestes dues sèries, parlant de cinema.
1: Parlant de cinema, a més avui, en sorpresa, escoltau, eh?
0: L'escapada, amb Marta Pérez.
1: La sorpresa no és a Marta, que la tenim aquí cada dijous, vendrà d'aquí uns minutets, Marta.
3: Oh, sí, clar, ha posat un hype que ara tornes allò i seientes perquè per encara favor, està aquesta sí. tia. No, la sorpresa ja arribarà, però avui sí que és vera que surt duc una pel·lícula que tant en Acata com a jo mos fa moltíssimes ganes, en Rafa no ho sé, supos que també,
1: sí,
3: perquè
1: arriba
3: Viva, de Naina Clotet, que dirigeix, escriu, produeix i protagonitza la seva òpera prima i torna de Cannes amb un premi, així que ve avalada. Ho ha fet tot en aquesta pel·lícula, que és una tragicomèdia sobre el desig femení i ses ganes de viure. Sona així.
5: Who wouldn't like to live 120 years?
6: Potser som uns somiadors, but we're not the only one.
7: Cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
8: Jo ho vaig notar com electricitat.
9: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
3: La protagonista, que és Naina Clotet, és una Nora, que té 40 anys, és una dona que acaba de superar un càncer de mama i decideix reapropiar-se del seu cos i del seu desig femení, que això és una cosa que a les pantalles ara jo crec que s'està millorant, però que encara és una cosa com estranya, i és que s'enamora, o no s'enamora, no t'has d'enamorar per disfrutar d'una cosa, d'un lot de 23 anys anomenat Max i...
1: Però ella quants en té, dius?
3: 40.
1: Està bé,
3: no, jo ho dic, està molt bé, però clar, és una pel·lícula que va de desig, d'aquest vertigen, de ses decisions, de les que no saps si te'n penediràs o no. Parteix d'un lloc molt concret, que és de sa mort, però a partir d'aquest fet celebra sa vida i celebra sobretot aquest desig, aquesta sexualitat d'una dona de 40 anys.
2: I jo crec que també contra sa idea d'amor romàntic, clar. No? Aquest amor romàntic per tota sa vida, si no...
3: Clar, que es contrapunta és que ella té una parella que la cuida de vespre, de dia, l'està amb ella i encara que estan avorrits, però han d'acabar... No, no ho dic jo, ho dic sa
2: peli.
3: Ho diu sa peli, encara que estan avorrits, són l'un per l'altre, però quan...
1: Si estan avorrits... Potser no siguin un per l'altre.
3: Clar, però és el que jo crec que entronca directament en el que diu na Cata d'aquesta idea d'amor romàntic, que aquesta pel·lícula se ho carrega. De fet, a Cannes varen dir que la gent estava super al·lucinada perquè, clar, hi ha una sorpresa i no diré moltes coses, però a Cannes deien que hi ha escenes molt, bastant explícites, però molt naturals d'aquesta sexualitat de la protagonista. Mm. Però que...
2: I crec que és la primera vegada que se posa en cinema... una mamografia, que diu, jolín, és una cosa que passa amb ses dones cada any i no sé què... però que t'aixafen així, eh?
3: Sí, I el jurat de Cannes la va definir d'una manera que jo crec que és una manera de vendre molt bona la pel·lícula, que és una... I va relacionat amb Naina Clotet, que té una interpretació visceral i molt divertida, que això és molt difícil d'aconseguir al cinema espanyol.
1: Molt bé, idò, Viva és la recomanació, l'escapada que faria, que farà segurament Ana Marta Pérez aquesta setmana... I ara, escoltau això.
10: Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
11: ¡Yeeha! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
12: Bonnie, un paquete para ti.
10: ¡Gracias, gracias!
13: ¡Hola! Soy Lilipad. Vamos a jugar.
1: I d'ahir se va estrenar Toy Story 5 i anàvem per la cinquena. Me'n record quan jo duia el meu petit, el meu fill a veure devia ser la primera, la segona, clar. I han passat 20 anys, no, Cata?
2: Sí, sí, sí.
1: 20 anys. Però no mos parlaran a Marta de Toy Story 5, no mos parlaran a Cata...

0: parar entre les 5, quina és la que més t'ha agradat?
1: La 5.
2: La més recent.
0: Pol, coincidim amb la teva germana o no?
1: Bueno, a mi m'agrada molt la 5, igualment, i a mi m'ha pareix molt bonica i molt graciosa i divertida.
0: Més que la 4, fins i tot.
1: Sí, fins i tot, fins la 4.
0: Què és allò que més t'ha agradat? Intenta no fer spoiler.
1: Sí, sí.
0: Vale. Ja ho sap tot, és que m'encanta.
1: Bueno, menys o menys, hi ha uns Buzz Lightyears que ja com la U, que els Buzz Lightyears es pensen que són de veritat i es pensen que estan en un altre planeta i tot mm-hmm. això, i fan aventures i fan aventures molt divertides i hi ha una escena que m'agrada molt, que els buses van corrents i hi ha molta gent que està mirant el mòbil i no s'estan adonant que a la casa s'estan corrents tots els Buzz Lightyears i tot, ja. Tothom amb les pantalles.
0: Això ja, passa.
2: Com els humans estan,
1: com els humans que estan no? Més... O sea,
2: tothom mirant el mòbil.
1: Igualment, com passa en el... pot passar en la teva casa un exèrcit de formigues i no et dones compte, a lo millor.
0: Però els personatges, diguin, clàssics de la saga, de Toy Story, són, a part de Buzz Lightyear, que ja són molts...
2: Nandi? Bueno, Nandi surt?
0: Nandi és?
1: No, Nandi no, perquè Nandi ja s'ha fet major i ara és Naboni.
2: Val, que... Val, sí, la germana. Bueno,
0: sa germana.
2: No, no és sa germana, no? És una nina que
0: està vestida, va vestida més o menys igual com...
2: Però es vaquero en Woody... Sí que surt, però no és el protagonista. Qui és el protagonista, Alma?
1: La Jessie.
2: Jessie, que és un altre xèrif. La xèrif de la 2, ara qui és el protagonista.
0: I quin és el personatge, Alma, que més t'ha agradat?
1: Jessie.
0: Clar. Home, clar. Sempre, eh?
2: Referent,
0: Woman
2: Rafa.
0: Woman Power, clar. A tu?
1: Buzz Lightyear.
0: Buzz Lightyear, és vera que ja de primeres va ser el personatge que més mos agradava, no? Tu,
2: sí,
0: no?
2: No, no.
3: Sí, a mi sí, és molt graciós.
0: Bueno, i el Potato també m'agradava.
2: En Woody, no?
0: Jo m'agradava més Buzz Lightyear.
2: Aquí jo som de Woody.
3: Jo faré un spoiler, en Woody està calb. Com està amb ell?
2: Saps? Com que tan vell? No han passat tant d'anys. No els teníem.
3: Han passat més de 20.
0: És que a lo millor fan elipsis en la ficció. Perquè, bueno, ara anem a cercar...
2: No ho dic bé.
0: Toy Story,
2: 2001, 99?
0: Sí, una cosa així.
3: Una cosa així. Sí. Jo crec que 25 anys n'ha de fer.
0: Claro.
2: Ja, però no sé, nosaltres estem millor, no? No havíem de fer això amb aquesta persona.
3: No, però està divertit amb Woody. És vera que està divertit, però juguen en això, que és una jugueta molt bé.
0: 1995, Marta.
2: 90 què?
3: 30 anys.
0: 30 anys.
2: Clar, sí, jo tenia 10 anys. Ai, Déu meu, no.
0: Molt bé.
3: Mira, eres com en Pol.
2: Ah, mira, que bé. I clar, la meva preferida és segur, i la teva és la 5. Té sentit, no?
1: Molt sentit, la veritat.
2: D'aquí 30 anys, tornam. I comentam la Toy Story que sigui.
1: Vinga.
2: Val?
0: Vinga, jo vaig aguantar fins la
2: pacte.
0: Tercera bastant bé, després ja no.
3: La tercera, pues la tercera és fantàstica. A mi
2: I la quarta.
3: Sí, la tercera és la quarta.
0: No, la tercera no m'agrada, jo.
3: A mi és la millor. I la quarta també s'ha jugat
1: tot
3: del
1: ram. A mi també la tercera no m'agrada.
0: Ah, que és que Pol i jo som la meva persona, però tu vas néixer any
2: Pol, saps que quan tu no ets, això m'ho diu jo, en Rafa. No, és que pensem igual, però quan vens tu, ja està. Teu nin preferit. Bueno, no, està bé, està bé, està bé.
0: Puc tenir dues anys més persones cinematogràfiques. Molt bé, i serà un estiu així com de mirar moltes pel·lis, perquè, clar, aprofiten que no teniu col·le, Alma, per estrenar i estrenar i estrenar, o sigui, t'ha posat les botes.
1: Sí.
0: I a què és molt millor, alerta el que t'ho dic, no és una pregunta condicional, a què és moltíssim millor anar a la sala de cinema que veure la Cateva?
1: Sí.
0: Home, clar.
2: Gràcies.
3: Alma, i quina pel·li hi ha també encara a les sales de cinema que vos va agradar molt?
1: Ah, sí, Mandalorian.
0: Ai, per favor, però vinga, me la comentau també. Què voleu semblar?
1: Bueno,
0: Pol.
1: La Mandalorian és molt emocionant i com ja coneixeu el Mandalorian que va a les visions i passen un munt de coses.
3: Sí. És un capítol llarg.
1: Un capítol, sí. Però molt llarg i és una pel·lícula. Sí. I Alma, tu?
0: Alma, què t'ha semblat Mandalorian?
1: La veritat és que és molt xula. No sé, m'ha agradat tot.
3: Sí, hi ha moltes aventures d'acció tot el rato.
2: Jo no sé quan varen començar ells a anar al cinema i a quina edat.

0: No ho sé, però ara és una hi ha una cosa superxula que a Cineciutat els dissabtes de matins, quan fa tanta calor, ara hi ha Cineciutat Famílies. I és per nins... Bé, la meva filla té 2 anys, però després hi ha nins més grans. Jo no sé si a vosaltres això vos encaixaria. Però són pel·lis que és per educar un poc la manera d'anar al cine, perquè se xerra una sala de cine? No. Se mira el mòbil a una sala de cine? No. Tot això s'ha d'aprendre. I jo no he mirat ni Mandalorian ni Toy Story, però he vist una pel·li de dibuixos d'animació que m'ha encantat, que se diu Los misteriosos cuentos del manzano, que va sobre el dol. Els nins no sé si acaben d'entendre tot, però està filmin i a mi m'ha va encantar. Ara, a vegades, jo també el que he vist són coses infantils, però els dissabtes de matins, si qualque pic no sabeu què fer, està a Cineciutat Famílies i hi ha coses superxules.
1: I de mirar, que aquest dissabte ja acabeu les classes de música, podem començar a mirar-ho.
0: A lo millor som és per més petits, però jo crec que no, perquè a mi m'agraden i jo som més gran que vosaltres.
2: Pol, l'afició per aquest tipus de pel·lícules de la saga de Star Wars i de més, té bé per ton pare, que és molt friqui d'aquest gènere?
3: Sí,
2: molt bé, que sigui friqui en aquest sentit.
3: Sí.
2: Imagina que li agradàs el futbol i te posàs tots els partits del Mundial.
1: No, també.
3: Sí, també.
2: Bueno, vale.
3: Jo estic a la cama i sempre vinc a dir algo i
2: ja està. I en el partit, en Zimbabue, sí. San Marino.
3: Sí,
2: un
3: jo
2: Zimbabue,
3: sí.
2: San Marino és apassionant.
3: També em podries deixar algú, eh?
2: Que bo. Sí. I a tu, Alma, t'agraden aquest tipus de pel·lícules de ciència-ficció que dèiem, no?
4: Sí.
2: Sí, no? Molt bé.
0: Li agrada més en Santiago Segura, jo crec.
2: No.
0: Com és Padre no hay más... Sí, ara posa cara de... Sí,
2: Padre Família.
0: Sí, Padre Família.
1: Sí, que des de la ràdio no veuen sa cara que poses de... Sí, m'encanta Padre no hay más que uno.
2: Sí, ja va dir un dia en directe. Marta, Cata, què heu vist aquesta setmana?
1: Jo he vist Toy Story.
0: I jo el manzano, clar. Està molt bé. Però hem de fer concessions, sí. I jo he vist, he de dir, no és una pel·li, és una sèrie, vos he de donar ses gràcies i no. Perquè he vist la nova d'en Carles Porta... Com era? Desaparecidos?
2: Abandonados. Abandonados.
0: A mi no me podeu donar true crimes que no estan resolts.
2: Clar, és
0: no,
2: que està claríssim. O sigui, no. És com Thor, jo vaig veure...
1: Hi ha molta cosa resolta, perquè vull dir, no sabien ni els seus noms i coneixen la família,
0: mira,
1: saben d'on venen els pares,
0: Cata,
1: saben tal.
0: En el darrer episodi, només mirava sa barra per veure, men, com me quedava, i jo dic, si era un de Jinx, que en el darrer segon... Passa tot.
2: Un frame, no.
0: Però no.
2: No.
1: Sí, a mi al final no m'ha agradat.
0: No sé, gràcies pel camí, fatal. No.
2: Amb el crim de Thor, que és un... Perquè vos fas una idea, si no, és com un Puerto Rico, però bueno, no tanta sang, però passa el mateix. Tia, no me pots posar allà tenint detingut 8 capítols per després no dir-me qui ha estat, que ha matat.
0: Jo necessito una conclusió. De fet, quan vaig començar a veure Twin Peaks, jo vaig dir... La comença, però se sap qui ha matat en Laura Palmer i me varen dir sí.
2: Sí.
0: I vaig dir, vale, si no, no la comença.
1: I doncs, si t'agraden aquests documentals que acaba amb un final super, super fort, i també crec que són 4 capítols, és com atrapar a un assassí.
2: Un assassino.
1: Sí. Com atrapar a un assassino, és, no?
0: Sí. Val. És ficció o
1: és
0: documental?
1: No, és un documental de 4 capítols. Del youtuber... Ara no.
0: Val, no, la cercaré. Sí. Jo necessito finals tipus de Jinx.
1: Com atrapar un monstro.
0: Val.
2: Ah, sí.
1: Com atrapar un monstro, sí. Val, perquè apuntada. No és un assassino, és un abusador de menors.
0: Ah, que bé.
2: Terrible.
1: Sí.
2: Alma, moltes gràcies per estar aquí.
4: Gràcies a tu.
2: Quina serà la pròxima que veuràs?
4: No sé.
2: Bueno, ja us ho contaràs. Pol, un plaer, com sempre.
4: Gràcies.
2: Estimat. Marta, Cata, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Vinga,
2: música que vam per avui l'aviador. Ja sabeu que d'aquí 2 minutets arriba les notícies i que nosaltres tornem demà des de la Baluart en ocasió del 5è aniversari de la xarxa A Prop, que facilita l'accés a la cultura de les persones que més ho necessiten. Vagi bé.

0: Detingudes 7 persones i desmantellats 9 punts de venda de droga a Son Banya. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: El dispositiu amb més d'un centenar de gent de la Policia Nacional i Policia Local de Palma ha permès intervenir diverses substàncies estupefaents, doblers en efectiu i esbocar 7 punts de venda de droga. El major Toni Ramis, responsable de Seguretat Ciutadana de la Policia Local, assegura que l'operació contra infraccions urbanístiques anirà més enllà.
2: Volen aixecar acte, ja que som aquí, han decidit aixecar acte de totes aquelles infraccions urbanístiques que tinguis poblat, totes aquelles infraccions urbanístiques que detectem per poder accedir, poder tenir unes actuacions futures amb aquest aspecte. No? Ens interessa saber exactament què és el que s'ha construït il·legalment i per actuar en un futur.
0: Això en un dia en què han conegut que el Cenit de Sant Antoni de Portmany investiguen amb el Consell d'Eivissa si la sanció de 300.000 euros proposada pel responsable de la macrofesta il·legal podria ser superior per haver-la celebrada en una casa en sòl rústic. És dijous, dia 18 de juny, i la presidenta del govern ha defensat l'actuació del president del Consell de Mallorca sobre el suposat ús irregular de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bestar. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre, però ens considera que Llorenç Galmés ha fet el que està al seu abast després que hi es conegués l'informe de l'entitat insular.
4: Jo crec que el president del Consell de Mallorca ha fet el que estava en les seves mans. Ha demanat un informe, el Consell ja ha dit que farà cas en aquestes recomanacions, per tant, el que fa el president del Consell és fer cas en aquest informe que s'havia demanat.
3: Més per Mallorca sol·licita la compareixença urgent de Galmés perquè expliqui quines decisions fa comptes prendre.
0: I el govern es compromet a revisar el decret de mínims per millorar les condicions de les treballadores de 0 a 3 anys.
3: En una reunió al Consolat de Mar, el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha compromès a aportar els recursos econòmics necessaris per l'equiparació salarial d'un col·lectiu que dimarts va fer vaga, un anunci que celebra la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez.
5: Que el decret de mínims de ràtios aprovat per l'anterior govern no compleix les expectatives ni la realitat, no té en compte la realitat del 0-3 a les Illes Balears.
6: Ens han sentit escoltades, aquesta consciència per part de lo que suposa 0-3. La conselleria s'ha compromès a revisar totes les nostres línies vermelles.
0: El president del govern espanyol ha traslladat el seu suport avui a José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Pedro Sánchez ha expressat la seva confiança cap a l'expresident del govern espanyol després de la declaració judicial d'ahir i quan avui el jutge del cas Plus Ultra ha acordat investigar les filles de l'expresident espanyol, també la seva secretària Gertrudis Alcázar. Són declaracions des de Brussel·les.
7: Evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo en este caso de la familia socialista.
0: I en els esports, Vedat Muriqi arribarà avui vespre a Turquia per firmar amb el Fenerbahçe. Xisco Ribas, bon vespre.
8: Bon vespre. El club turc ha confirmat que hi ha un acord amb el davanter del Real Mallorca i que aquest arribarà a les 9 del vespre a Istanbul per ultimar el seu fitxatge. El Fenerbahçe també ha esmentat que Muriqi se sotmetrà als controls mèdics per completar l'última fase de les negociacions de transferència. Un fitxatge que s'ha tancat per uns 15 milions i mig d'euros i dels quals el Mallorca rebrà aproximadament 12. I un altre punt perquè Pablo Maffeo ja ha firmat avui el seu contracte com a nou jugador de l'Olympiacos grec. Mentrestant, el Mallorca continua pendent que el Leipzig pagui la clàusula de Martin de Michelis després que el club alemany destituís ahir el seu tècnic i continua el Mallorca sense tenir assegurat cap substitut.
0: Més esports quan passin uns minuts de les 7:30. I pel que fa al temps, sapiguem que ens espera per les properes hores. Dani Capó, bon vespre.
9: Bon vespre, Aina. Idò, molta calor. Demà, de fet, serà un dia complicat, amb avís groc per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, bona part de Mallorca, excepte el Llevant i la Serra de Tramuntana, per valors que poden superar els 36-37 graus. Per tant, pot ser un dia molt càlid, un dia que també, evidentment, en deixarà altes temperatures a les Pitiures i a Menorca, però segurament sense arribar en aquests registres tan extrems. Uns extrems que ho podrien ser més en vista dissabte, perquè l'avís passa a ser de nivell taronja, amb màximes que poden arribar a superar els 39 graus al ponent de Mallorca. Més enllà d'això, demà tindrem molt de sol, amb pols en suspensió, això sí, tindrem més calitja que avui, que ja l'han començat a notar, i el vent bufarà entre fluix i moderat de llevant, fent que la mà vagi una mica més moguda aquests darrers dies amb més àrees de maror.
0: Gràcies, Dani. I a Mallorca, enguany es queda sense el Reggaeton Beach Festival. La direcció ha cancel·lat la gira davant la situació financera i operativa que tenen i en la qual diuen no poden garantir l'espectacle musical que s'havia de celebrar a Palma els dies 18 i 19 de juliol. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7 i 6 minuts. Set persones han estat detingudes per tràfic de drogues a Son Banya, Palma. Un gran dispositiu, conjuntament de la Policia Nacional i la Policia Local de Palma, de més de 100 agents, i han actuat des de primera hora del matí. Han decomissat haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i també pastilles per a la disfunció erèctil. També doblers en efectiu. Tots els detinguts han estat traslladats ja a la prefectura de la Policia Nacional.
3: En total s'han intervingut 9 punts davant d'una operació que Alejandro Bacerra porta voz de la Policía Nacional considera un éxito.
10: No se ha encontrado resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente, entonces no hemos tenido ningún problema. Algunas detenciones se han hecho, gente que ha huido y se ha interceptado corriendo y han tirado drogas, se ha intervenido dinero y por lo tanto un éxito.
3: Així mateix, la policia local de Palma ha esbocat amb dues excavadores 7 casetes que s'empraven com a punts de venda. Els altres dos punts no s'han pogut enderrocar perquè són habitatges. En tot, el major, Toni Ramis, responsable de Seguretat Ciutadana de la policia local, assegura que l'operació contra infraccions urbanístiques anirà més enllà.
2: Volen aixecar acte, ja que som aquí, han decidit aixecar acte de totes aquelles infraccions urbanístiques que tinguis poblat, totes aquelles infraccions urbanístiques que detectem per poder accedir, poder tenir unes actuacions futures amb aquest aspecte. No? Ens interessa saber exactament què és el que s'ha construït il·legalment i per actuar en un futur.
3: La policia també ha volgut fer una crida a la ciutadania que empri els canals de denúncia anònima si són coneixedors de punts de venda il·legal de drogues.
0: I l'home de 78 anys atropellat avui matí per un cotxe al carrer de Manacor a Palma continua en estat greu a l'Hospital de Son Espases.
3: L'accident ha ocorregut a vers les 9 quan, per causes que s'investiguen, el vehicle ha atropellat l'home a prop d'un pas de vianants. Els sanitaris del SAMU 061 l'han atès en el lloc dels fets i l'han traslladat a Son Espases, on continua ingressat. Els agents s'han fet càrrec de la investigació i han traslladat el vehicle implicat a dependències policials per fer una primera inspecció ocular.
0: Tot això quan a Formentera hi ha preocupació perquè en un mes hi ha hagut prop d'una trentena de robatoris i furts a l'interior d'habitatges o vehicles a la zona d'Esmalpàs i d'Espí d'Escatalà. Els veïns estan preocupats, els lladres entren mentre les víctimes dormen a casa seva. Ivona Aranyó.
11: En Pere Serra és un dels afectats. Fa dues setmanes li varen robar el cotxe i varen entrar altres dos que tenien aparcats a casa.
12: I vaig sortir a revisar i faltava el cotxe de la meva mare. I després varen trobar que havien entrat dins els altres dos cotxes, que dins el cotxe del meu pare s'emportaren sous i ho remogueren tot, i dins el meu pues, no duia res, però sé que obriré perquè tenia la guantera oberta.
11: Per sort, el cotxe el varen recuperar en bon estat. Són 32 delictes, robatoris o furts. 3 són de vehicles, 3 més robatoris amb força en establiments i un altre robatori amb violència. La resta són furts en interior d'habitatges i vehicles amb propietat privada. De moment, s'han aclarit 6 d'aquests robatoris.
12: A casa de dos veïns han entrat, a un el deixaran indocumentat. Per allà crec que han hagut 3 robatoris de cotxe, o sigui, 2 a part del meu. Robatoris dins cases, per lo menos en conec de 3.
11: I diuen que l'illa no és el que era.
12: Pues sí, per primera volta deixam els cotxes tancats en clau, la casa també deixam tancat en clau. Ens conscienciem perquè l'illa no és el que era. estem acostumats a que podíem deixar els cotxes oberts com fèiem i jo no li deixo a ningú que li passi això.
11: La Guàrdia Civil investiga si els robatoris estan relacionats, demanant a la població que avisin davant qualsevol sospita i que no facin servir els grups de WhatsApp de controls de carreteres perquè sospiten que els lladres els empren per evitar la policia.
0: Passen gairebé 10 minuts de les 7 per la mare de política. La presidenta del govern, Marga Proens, considera que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha fet el que estava al seu abast sobre el suposat ús irregular de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bestard.
3: Proens diu que l'informe debatut ahir al Consell, que conclou que el conseller de Vox ha fet un ús inapropiat dels cotxes oficials, ofereix recomanacions que Galmés seguirà.
4: Jo crec que el president del Consell de Mallorca ha fet el que estava en les seves mans. Ha demanat un informe que analitzés la situació, un informe que té una sèrie de recomanacions, una de les quals és la regulació de l'ús dels vehicles oficials que no estava. El president del Consell ja ha dit que farà cas en aquestes recomanacions, per tant, el que fa el president del Consell és fer cas en aquest informe que s'havia demanat.
3: Més per Mallorca demana la compareixença urgent al president de la institució insular perquè expliqui quines decisions fa comptes prendre després d'aquest informe. La portaveu Catalina Inés Perelló diu que és incomprensible que el màxim responsable de la institució encara no s'hagi pronunciat.
13: No pot continuar callat. Cada hora que passa, sense explicacions, augmenta la seva responsabilitat. Si no actua i no dona la cara, deixarà de ser un simple testimoni del fet per convertir-se en corresponsal polític.
3: L'informe al qual ha tingut accés Europa Press detalla que Bestard va utilitzar els cotxes oficials per realitzar al manco 20 desplaçaments al iots on no constava cap acte de l'agenda institucional.
0: I el Congrés ha aprovat la reforma electoral que adapta la llei perquè Formentera tingui un senador propi. Continua així el procés iniciat fa un mes en la reforma de la Constitució per separar Formentera d'Eivissa en la llista de circumscripcions per escollir senador.
3: El ple ho ha aprovat amb una àmplia majoria, excepte els vots en contra de Vox. El canvi serà definitiu quan ho ratifiqui el Senat en una votació prevista per dimecres que ve.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Avui s'ha estrenat la connexió aèria Coneix el Canadà, concretament Montreal a Mallorca. És la tercera ruta que enllaça l'illa amb altres continents sense fer escala de manera directa. Es farà 3 vegades per setmana fins dia 24 d'octubre. L'aerolínia Air Canada diu que ja té el 80% dels vols reservats per al mes de juliol.
3: L'avió, que té un total de 255 passatgers, ha vingut ple, 10 dels quals eren agents de viatges que han vengut a conèixer l'illa per estudiar-la i fer-ne promoció. És el cas d'aquesta gent que diu que troba que és un lloc molt romàntic per la qual cosa es podria vendre com a destinació de parelles.
14: I think it's like a very romantic place to come to. So I'm hoping I get some maybe honeymoon.
3: Altres, com aquest grup d'amigues, venen a la platja i escoltat diuen alguns DJs.
15: We're going to stay on the beach, we're going to go see some DJs. And we're just going to have fun.
3: La cap de bandes d'Air Canada, Xisca Jiménez, destaca que és un vol molt còmode per a la gent d'aquí perquè suposa una nova porta cap al continent americà.
16: Bueno, Balears, per al canadenc, no és un destí desconegut, però sí que és cert que no hi havia rutes directes. O un munt de possibilitats que abans pues, igual no hi havia. Vols rutes directes a Canadà, crec que no n'hi ha hagut mai des de Mallorca. I no només Canadà, sinó que a través de Montreal se poden arribar a una infinitat de llocs als Estats Units i a Centroamèrica. O sigui que per nosaltres també aquesta ruta significa una obertura d'una porta nova cap a el continent americà.
3: Segons Jiménez, no es descarta ampliar la freqüència dels vols de cara a la propera temporada. Dependrà, diu, de com vagi aquesta primera.
0: I els hotelers de Menorca qualifiquen l'inici de la temporada turística amb uns mesos d'abril i maig de rècord. Així ho han compartit amb el conseller de Turisme, Jaume Boussà, a qui li han demanat implicació institucional en diverses qüestions, Ramiro López.
17: En els 45 anys que fa que Sebastià Adrià i Falles, president de SOME, està vinculat al sector turístic, mai havia vist, explica, una ocupació com la que ha tingut Menorca durant aquests mesos d'abril i maig. Els hotels i aparthotels han incrementat en un 30% la seva ocupació respecte a la temporada passada. Escoltam el president de SOME.
18: Que la guerra influïta, perquè de competències són destins com Turquia, són competències nostres, i en guany pues, ho estan passant malament.
17: A SOME explica que les reserves per als següents mesos estan assegurades.
18: Els turoperadors funcionen sempre en 2 o 3 mesos d'antelació. Per tant, jo crec que les reserves de juliol i d'agost i setembre no tant estan garantitzades. El problema serà després de cara a l'octubre.
17: Aquest matí la Conselleria de Turisme s'ha reunit amb ells, s'han analitzat els bons resultats i els hotelers també els han transmès les seves preocupacions. Escoltam a Jaume Bausà, conseller de Turisme.
19: Necessitam donar seguretat jurídica i també llevar certa càrrega burocràtica, temes d'aigua no, i de medi natural, de recursos naturals, màxima protecció aquí, sobretot a Menorca.
17: Com a novetat, aquesta temporada Menorca està connectada amb destinacions de l'est d'Europa com Varsovia i Budapest i amb altres connexions internacionals com Florència, Roma o Londres.
0: I els tècnics de Sant Antoni de Portmany investiguen amb el Consell d'Eivissa si la sanció de 300.000 euros proposada per al responsable de la macrofesta il·legal podria ser superior per haver-se celebrat en una casa en sòl rústic. L'equip de govern ha fet balanç avui dels 3 anys de mandat. En té més informació, Elena Gregori.
20: La proposta de sanció ascendeix a 300.000 euros per incomplir la llei d'activitats, però també podria haver infracció per fer aquesta festa a sol rústic. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana a Sant Antoni.
21: Com en terreny rústic tampoc no es pot fer, doncs, i tot el intrusisme també el duen ells, ara també anem a mirar tot el que pot agafar l'expedient. S'ha de demostrar, per exemple, que el propietari de la casa també ha estat implicat, perquè si no es només se sanciona el promotor, tot això encara s'està acabant d'estudiar i analitzar tot.
20: Al municipi, aquesta temporada ja fan feina 8 agents de seguretat privada. L'equip de govern ha anunciat que és qüestió de dies que ja estiguin operatives les 119 càmeres de videovigilància per detectar infraccions. Marco Serra, alcalde de Sant Antoni, reclama a l'Estat més agents.
22: Amb infraestructura tant de càmeres de seguretat com de personal, amb aquests 10 agents, els AICs aquests, si és de seguretat privada, també es falta per la mancança de l'Estat amb enviar recursos de Guàrdia Civil en aquest municipi. Hi ha mancances per la falta de vivenda. Falta de vivenda, un tema que poden solucionar perquè altres municipis estan donant espais per fer vivenda i falta que l'Estat executi aquests nous quartels.
20: Un dels reptes abans que acabi aquesta legislatura és adjudicar la nova contracta de neteja.
0: I a Eivissa ha quedat precintat un habitatge dedicat al lloguer turístic il·legal.
3: L'actuació l'han duit a terme inspectors del Consell Insular i la policia local de Sant Josep de Sa Talaia, ja que operava sense llicència. Una pràctica que, a banda d'estar prohibida, sol generar molèsties veïnals que afecten el descans i la qualitat de vida dels residents.
0: No deixen de parlar de l'habitatge. Les Balears varen tancar l'any passat amb més de 6.700 immobles nous sense vendre. És un 1% del total que hi ha a l'arxipèlag, que són més de 667.000, segons informa el Ministeri d'Habitatge.
3: Amb tot, l'estoc de cases a les Balears va pujar un 9,5% en comparació amb un any enrere. En l'àmbit estatal es varen superar els 27,5 milions de residències, 95.000 més que l'any 2024, i es varen compatibilitzar més de 450.000 pisos nous sense vendre, prop d'un 6% manco que un any abans. De fet, és la primera caiguda en 2 anys.
0: I davant la crisi de l'habitatge, el govern construirà 120 immobles per investigadors i professors de la UIB al Parc Vit de Palma. S'oferiran en règim de lloguer i amb un model de coallotjament, és a dir, amb espais i serveis comuns per fomentar així la interacció social. Les obres, que suposen una inversió de més de 20 milions d'euros, podran començar al llarg del primer trimestre de l'any que ve, amb una previsió d'un any i mig de durada.
3: Les residències s'aixecaran en 3 parcel·les cedides per la Fundació Vit amb aquest objectiu. Els habitatges tindran 1 o 2 habitacions amb bany i una sala d'estar. La resta d'espais seran comuns per facilitar així un accés ràpid i permetre que els inquilins, que seran investigadors, treballadors o docents universitaris, puguin interactuar en aquests espais, segons ha explicat el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
23: Para fomentar eso, la interacción, fomentar la convivencia entre investigadores, trabajadores, personal docente e investigador de la Universidad de las Islas Baleares, pues creemos que es, insistimos, una responsabilidad y una obligación por parte nuestra de la Consejería del IBABI, ¿no?
3: Amb aquest projecte, el govern assegura que vol impulsar l'activitat del Parbit, on ara mateix hi ha d'haver 3.000 treballadors, i convertir-lo en un punt d'innovació i coneixement. Perquè sigui possible, però, s'ha de treure talent, i aquest s'importa, ha explicat el vicepresident Antoni Costa, facilitant les condicions de vida dels professionals.
5: Que en les dificultats d'habitatge que ara mateix hi ha a les Illes Balears, la possibilitat de que venguin treballadors d'empreses d'Esparbit o que s'ubiquin a Esparbit i tinguin una solució habitacional, un habitatge de lloguer temporal, per nosaltres és una infraestructura estratègica. Els habitatges són estratègics per poder atreure empreses en Esparbit.
3: A banda dels habitatges, també s'ha reservat un solar per aixecar serveis que encara s'han de definir. Aquest projecte és un dels que impulsa ara el govern perquè el Parbit recuperi el seu dinamisme.
1: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, el govern s'ha compromès a revisar el decret de mínims per millorar les condicions laborals de les treballadores de 0 a 3 anys. Així ho ha confirmat la xarxa 03 després de la reunió amb la presidenta Marga Proens i el conseller d'Educació Antoni Vera al Consolat de Mà a Palma per desencallar el conflicte de les mestres i educadores a les patronals del sector, que precisament és un col·lectiu que aquesta setmana ha fet la primera vaga a les Illes Balears per demanar millores laborals i equiparació salarial. Lluís Hernández, quins punts més han tractat?
6: Doncs en la reunió, la xarxa 03 i els sindicats UGT, STEIS i Comissions Obreres diuen sortir satisfets, ja que el conseller Antoni Vera els ha expressat la voluntat d'Educació de portar el pressupost per tal d'equiparar les taules salarials, que actualment són 7, sobretot per aquelles treballadores que estan dins el conveni estatal.
7: Volen dir, amb el nostre compromís de govern i la comprensió en totes les reivindicacions de les treballadores 03, i que nosaltres volem que tant patronal com sindicats puguin arribar a un acord aviat.
6: La portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez, ha destacat la bona sintonia amb la presidenta Maga Proens i el conseller pel seu compromís de revisar aquest decret de mínims que recolliria les millores salarials i les condicions laborals, com la davallada de les ràtios i l'equiparació del calendari escolar amb les altres etapes educatives.
8: Ha estat una trobada positiva. Hem pogut explicar la nostra situació diària de les aules, ens hem sentit escoltades, hem començat a trobar un punt, no, d'aquest trobament o aquesta consciència per part de lo que suposa 03.
6: Vera també ha confirmat que el pròxim curs 35 escoletes 03 que actualment són gestionades per ajuntaments i consells insulars passaran a domini directe del govern.
0: I el sindicat UGT ha anunciat que interposarà una demanda contra la decisió del govern de no pagar els docents de la concertada i els treballadors del sector públic instrumental la pujada del 2,9% salarial pendent d'ençà de l'any 2020. Educació va signar un acord amb els sindicats i ara Funció Pública ha reculat i diu que no farà efectiu aquest pagament.
3: El responsable de l'ensenyament a UGT, Jaume Coll, assenyala que el passat mes d'abril les va tancar un acord en la Conselleria d'Educació per pagar el 2,9% al mes de juny. Coll no està d'acord amb el recàlcul que ara n'ha fet Funció Pública. La decisió afecta d'haver 3.500 docents de la concertada que deixaran de percebre entre 600 i 800 euros.
24: Pues també s'haurà de posar la corresponent demanda a l'administració, perquè entenem que s'està actuant de mala fe, perquè clar, el que no pot ser és que tu firmis un acord o signis un acord que t'equipara la recuperació d'aquestes quantitats com a pública i ara te diguin que com ells fan una altra interpretació des de Funció Pública, queda sense efecte l'acord que s'ha assignat a la mesa de concertada. Això mos deixa totalment en fora de lloc.
0: Aquesta decisió de Funció Pública s'ha conegut en la mesa de l'escola concertada, on s'han aprovat un seguit de millores per als docents. Entre elles, la reducció de 2 hores lectives setmanals pel professorat a partir del pròxim curs escolar.
3: L'acord s'ha aprovat per unanimitat i equipara els docents de la concertada amb els de la pública. Ramon Mondéjar, de l'Estell, diu que és positiu perquè reduirà la càrrega de feina als mestres i professorat. També destaca el fet que a partir del pròxim mes de juliol l'Educació inici la negociació d'un nou acord marc de millores. Mondéjar detalla quins han de ser els punts claus del pacte.
2: feia temps que ho estaven demanant i una vegada que s'ha pogut ajustar i s'ha pogut quantificar, doncs està molt content que se pugui dur a terme que a partir de setembre totes les persones ja majors de 55 anys podran reduir dues hores de càrrega lectiva que se convertirà en complementari i, per tant, disminuirà la seva càrrega de feina. Això era una cosa importantíssima, fonamental.
9: Ja varen...
3: Avui també s'ha aprovat que a partir del pròxim mes de setembre els tutors de la concertada passin a percebre un complement de 60 euros mensual. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
9: Ja varen reconèixer la funció tutorial de la concertada que no estava reconeguda i ara també fent l'equiparació en la funció tutorial a la pública. Afectaria entorn a 2.300 tutories, que són les que hi ha en els centres concertats.
3: Aquesta setmana també s'ha acordat que els tutors de la pública percebin un complement de 60 euros.
0: I l'Institut de Santa Maria participa en un projecte pioner que ofereix eines als joves per afrontar el dol i parlar de la mort amb naturalitat. El programa, anomenat Compàs, està liderat per la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Múrcia i ha arribat a més de 1.800 adolescents d'entre 12 i 23 anys d'arreu de l'Estat.
3: Durant aquest curs, els 427 alumnes de l'IES Santa Maria en formar part de la iniciativa que té com a objectiu ajudar els joves a gestionar la pèrdua de sers estimats i acompanyar millor les persones que travessen un procés de final de vida. Segons la investigadora principal del projecte, la doctora en infermeria Rosa Miró, la mort continua sent un tema tabú a la societat i evitar-ne la conversa genera sovint més patiment i incomprensió.
10: Si ho treballàvem ara com amb els adolescents, entenem que ells creixeran siguent uns adults més saludables, poguent entendre de forma natural què ha que demanar. Si l'altre té pena i vol plorar, si vol que l'acompanyem, si vol que anem a casa seva a fer deures avui hora baixa perquè està trist perquè ha perdut a la seva mamà.
3: Entre les iniciatives desenvolupades hi ha hagut la creació d'un mural sobre les experiències que els alumnes voldrien viure abans de morir i una bústia on han pogut dipositar cartes dirigides a familiars o persones estimades que ja no hi són. També han après com els silencis, l'empatia i l'escolta són claus per acompanyar les persones que han perdut un ésser estimat. Són na Laura Canyelles, de tercer d'ESO, i en Blai González, de segon.
11: Pues ajudar-lo, demanar-li com se sent, fent activitats un poc perquè se distregui un poc. Al final és ajudar-lo, que senti que estàs allà i que no està tot sol.
12: Bueno, jo he tingut morts, però mai ho he, com que he arribat a xerrar d'això i el que projectes com que he pogut sentir-me lliure de poder dir la meva opinió.
3: El projecte també ha format els docents perquè puguin acompanyar millor l'alumnat davant situacions de pèrdua. És la directora de l'IES, Pilar Molines.
25: Intentam acompanyar l'alumnat en què pugui expressar, facilitam també a l'equip docent, que és el que treballa amb aquest alumne, aquesta informació, perquè se tingui en compte aquest possible malestar, i també, si és necessari, doncs, se treballa a classe a l'hora de tutoria, perquè se pugui expressar o no, sempre comptant amb l'opinió de l'alumne.
3: Les investigadores esperen ara que les conclusions de Compàs, que seran publicades properament, serveixin per consolidar aquest tipus d'eines als centres educatius i normalitzar una conversa que asseguren és imprescindible per afrontar el dol de manera saludable.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: El cantant mallorquí Jaume Anglada ha comparegut avui als jutjats de Via Alemanya de Palma en relació amb l'accident de trànsit que va patir l'agost de l'any passat.
3: Els fets es remunten al 8 d'agost del 2025, quan Anglada circulava en moto per l'avinguda de Joan Miró i va ser atropellat per un cotxe conduït per un jove de 20 anys que va ser detingut hores després al seu domicili. A conseqüència de l'impacte, el cantant va patir ferides greus i va romandre prop de dues setmanes ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Son Espases. Posteriorment, finalment va passar a planta i va rebre l'alta hospitalària a principi del mes de setembre.
0: I ja està plenament operativa la campanya antiincendis. La comunitat que enguany tindrà una novetat important, una unitat de dron d'alta tecnologia que enviarà imatges en temps real i que s'incorporarà a l'operatiu format per 350 professionals de l'Ibanat, del Servei de Gestió Forestal i del Cos d'Agents de Medi Ambient. La presidenta Marga Provenç ha presentat avui el dispositiu fent una crida a la prudència i a la precaució i ha recordat que el 90% dels incendis forestals tenen un origen humà.
4: Permet obtenir imatges en temps real, detectar punts crítics, identificar punts calents i facilitar informació clau en els responsables de l'extinció. Això permetrà proporcionar al director tècnic de l'extinció informació rellevant per a la seva presa de decisions, especialment durant la nit, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar.
0: Aquest operatiu disposarà també de 5 helicòpters amb tancs d'aigua incorporat, 2 avions amfibis i un de vigilància.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El president estatal Pedro Sánchez obre la porta per primera vegada a una convocatòria d'eleccions anticipades. Diu que és una possibilitat si no tiren endavant els pressupostos, unes eleccions que en tot cas serien l'any que ve.
2: El president assegura que hi continuen treballant, però no descarta cap opció. Són declaracions de Sánchez des de Brussel·les.
3: Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis. Pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación.
2: Sánchez també ha expressat el seu suport i confiança cap a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també les seves filles pel cas Plus Ultra.
1: Hi han estat detingudes 7 persones i desmantellats 9 punts de venda de droga a Son Banya.
2: El dispositiu amb més d'un centenar d'agents de la Policia Nacional i la Policia Local de Palma ha permès intervenir diverses substàncies estupefaents, doblers en efectiu i esbocar 7 punts de venda de droga. El major Toni Ramis, responsable de Seguretat Ciutadana de la Policia Local, assegura que l'operació contra infraccions urbanístiques anirà més enllà.
4: Volen aixecar acte, ja que som aquí, han decidit aixecar acte de totes aquelles infraccions urbanístiques que tinguis poblat, totes aquelles infraccions urbanístiques que detectem per poder accedir, poder tenir unes actuacions futures amb aquest aspecte. No? Ens interessa saber exactament què és el que s'ha construït il·legalment i per actuar en un futur.
1: I els tècnics de Sant Antoni de Portmany investiguen amb el Consell d'Eivissa si la sanció de 300.000 euros proposada pel responsable de la macrofesta il·legal podria ser superior per haver-la celebrat en una casa en sòl rústic.
2: L'equip de govern ha fet balanç avui dels 3 anys de legislatura. L'Ajuntament insisteix que aquestes festes suposen un risc per a la seguretat i convivència. Per això, diuen, es mantindran vigilants per evitar que es repeteixin.
1: La presidenta del govern defensa l'actuació del president del Consell de Mallorca sobre el suposat ús irregular de vehicles oficial per part del vicepresident Pedro Bestard.
2: Però ens considera que Llorenç Galmés ha fet el que està al seu abast després que hi es conegués l'informe de l'entitat insular.
5: Jo crec que el president del Consell de Mallorca ha fet el que estava en les seves mans. Ha demanat un informe, el Consell ja ha dit que farà cas en aquestes recomanacions, per tant, el que fa el president del Consell és fer cas en aquest informe que s'havia demanat.
2: Més per Mallorca sol·licita la compareixença urgent de Galmés perquè expliqui quines decisions fa comptes prendre.
1: El govern es compromet a revisar el decret de mínims per millorar les condicions laborals de les treballadores de 0 a 3 anys.
2: En una reunió al Consolat de Mar, el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha compromès a portar els recursos econòmics necessaris perquè l'equiparació salarial del col·lectiu que dimarts passat va fer vaga. Un anunci que celebra la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez.
6: Que el decret de mínims de ràtios aprovat per l'anterior govern no compleix les expectatives ni la realitat, no té en compte la realitat del 0-3 a les Illes Balears.
7: Ens han sentit escoltades, aquesta consciència per part de lo que suposa 0-3. La conselleria s'ha compromès a revisar totes les nostres línies vermelles.
1: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: Informatiu vespre. Esports.
1: Esports que Xisco Ribas, començant parlant de Vedat Muriqi, que arribarà avui vespre a Turquia per firmar amb el Fenerbahçe.
8: El club turc ha confirmat que hi ha un acord de principi amb el davanter del Real Mallorca i que aquest arribarà a les 9 del vespre a Istanbul per ultimar el seu fitxatge. Així ho ha comunicat el Fenerbahçe a les seves xarxes socials, on també ha esmentat que Muriqi es sotmetrà als controls mèdics per a completar l'última fase de les negociacions de transferència, un fitxatge que s'ha tancat per uns 15,5 milions d'euros i des que el Mallorca rebrà aproximadament 12. Per tant, finalitza així l'etapa del Pirata com a mallorquinista després de 4 temporades i mitja amb un total de 155 partits, 58 gols i 12 assistències. I un altre punt, perquè Pablo Maffeo també ha firmat avui el seu contracte com a jugador de l'Olympiacos. Continuem amb més actualitat del Mallorca perquè l'entitat vermella continua pendent del futur de Martín de Micheli. S'espera que el Leipzig de la Bundesliga pagui la clàusula de 2,5 milions d'euros per l'entrenador argentí i més encara tenint en compte que ahir el club alemany va destituir el seu tècnic. Fa 6 dies des de que aquesta situació envolta el club i encara no hi ha hagut resolució. De fet, el moviment mallorquinista ha publicat avui, hora baixa, un comunicat criticant el silenci que està mantenint el Mallorca. I d'altra banda, la Unió de Penyes Mallorquinistes s'ha reunit avui, hora baixa, amb Alfonso Díaz, cap de negoci del club, amb l'objectiu d'analitzar la situació del club després de la finalització de la temporada i abordar també diverses qüestions d'interès per als aficionats. Sigui com sigui, el club vermell continua sense tenir assegurat cap substitut per De Michelis. El darrer nom en agafar més força és el de Luis García Fernández, que suma així a la llista formada també per Luis Carrión, García Pimienta, Alessio Lichi o el mallorquí Albert Riera. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola ha entrenat avui hora baixa per continuar preparant el segon partit de la fase de grups. El de Luis de la Fuente cercaran una victòria diumenge a les 6 de l'hora baixa contra l'Aràbia Saudita. Pel que fa als altres grups, Portugal va debutar amb empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, un partit en què el mallorquinista Samu Costa va quedar a la banqueta sense disputar cap minut, i qui s'hi va jugar, i de fet tot el partit, va ser Johan Mojica a la victòria de Colòmbia per 1-3 contra Uzbekistan. D'altra banda, la terra va golejar 4-2 a Croàcia, amb 2 gols de Harry Kane, i Ghana es va imposar per 1-0 a Panamà. I per avui, en aquest moment, la República Txeca està guanyant per 1-0 contra Sud-àfrica al minut 75, i després, a les 9 del vespre, Suïssa s'enfrontarà a Bòsnia i Herzegovina, a les 12 de la matinada, Canadà contra Qatar, i a les 3, la Mèxic de Toni Amor contra la Corea del Sud de l'exmallorquinista Kangin Lee. Pel que fa a l'Atlètic Balears, tant l'equip masculí com el femení continuen confeccionant les plantilles per a la pròxima temporada. El conjunt femení de la segona federació ja ha fitxat 2 futbolistes, les defenses Roxane Bolduc i Elena Vives, i ha renovat també una part important del bloc de la passada temporada. El tècnic Miqui Mayans ha valorat els primers moviments en aquest mercat d'estiu.
9: Tenim un equip que és vera que el que renovam d'aquí ja fa anys que està en el nostre club, en el nostre equip, però amb aquests 2 fitxatges un poc això, també no només present i rendiment immediat, sinó també en vistes de futur, tenir jugadores que puguin sumar minuts i anys i, per què no, ascensos de categoria i que puguin estar amb nosaltres, aprendre a millorar i ajudar-nos a créixer primer nosaltres com a club i nosaltres a elles també a nivell individual.
8: I pel que fa a l'equip masculí, ha iniciat ja la renovació al vestidor, començant en la banqueta amb Òscar Troia al capdavant de l'equip. El club continua fent feina per crear una plantilla que pugui d'una vegada assolir l'objectiu de l'ascens. El seu nou entrenador està molt content dels seus primers dies com a Balearico.
10: Y esperamos estar a la cubrir las expectativas que tienen con nosotros, porque en serio, es muy bonito escuchar lo que he escuchado en estos 10 días y sobre todo con esas emociones que hemos pasado en el cambio de club y tal, pues oye, es de agradecer todo lo que nos está pasando, porque emocionalmente y personalmente pues nos llena muchísimo. Máxima dedicación, máximo respeto por lo que estamos haciendo, por los colores que defendemos en el día de hoy, que es algo más que ser entrenador de un equipo.
8: De fet, l'Atlètic Balears ha anunciat avui el fitxatge de l'aragonès Álvaro Martín. El defensa de 26 anys arriba procedent del Terrassa. I qui vol pujar a aquesta mateixa categoria és la penya esportiva. El conjunt pitius es juga l'ascens a la segona ref aquest dissabte contra l'Arenas Armilla. I el migcampista Marc Fraile és l'únic supervivent a la plantilla del darrer ascens des de Santa Eulària ara fa 7 anys. L'escoltam.
11: En aquest equip d'ara se veu reflexat el mateix, no? Gent jove que té moltes ganes, contrastat també amb gent que té alguna d'experiència i bueno, jo crec que això se nota dins del camp. Tenim la sort de poder jugar a les 8, que s'agraeix, perquè hem passat molts de diumenges aquí a les 12 i se passa malament amb aquesta calor en aquests moments.
8: A l'enfrontament d'anada disputat a Granada, el resultat va ser d'empat a 1. En bàsquet, Falunian no continuarà el Figui Mallorca la pròxima temporada i la jugadora Elena Puello descansa a l'Illa després d'una gran temporada a Saragossa i del seu fitxatge pel València Bàsquet. La mallorquina, que es recupera d'un dolor al peu, confia poder jugar al Mundial.
12: Ojalá poder entrar en esa lista y poder vivir eso. Y creo que es un año también especial, pues por todo este cambio que hay ahora de generaciones. Creo que pues puede ser bonito y pues compartirlo con jugadoras como Alba, por ejemplo, creo que también estaría bastante bien, pero bueno, aún queda.
8: I acabam amb voleibol perquè el Mallorca jugarà aquesta pròxima temporada a la Superliga 2, la segona categoria nacional. L'equip mallorquí va signar un any per emmarcar guanyant la primera divisió nacional. Escoltam el seu entrenador, Sam Asensio.
13: Ha estat extremadament difícil. Sembla, ara quan veus el resultat a temps passat i veure que has guanyat pràcticament tots els partits i has només tingut una derrota, sembla fàcil, però no, ha estat un treball bastant dur, sobretot per set jugadores han hagut de patir molt, han tingut una temporada un poc irregular en molts moments i després han fet una pinya, una unió brutal que ens ha dut fins al campionat. Certes és que molt content de la temporada històrica.
8: I en voleibol, posant punt final a la informació esportiva d'avui vespre.
1: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
14: Chico, al lío, pide un crédito.
15: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
14: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
16: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: La campanya de bons comerciants de les Illes ha arrencat avui amb bona acollida per part dels clients a Palma. Avui matí han estat molts els residents que han aprofitat les primeres hores els descomptes per comprar en algun dels petits comerços adherits, més de 1.200 en aquesta edició. Alguns esperen fer fins a un 50% més de caixa gràcies a aquesta iniciativa que serà vigent fins dia 31 de juliol. Laura Marcos.
1: És una de les principals eines de suport al comerç de proximitat i els comerciants esperaven aquest dia tant com els clients. Com ja ha passat en altres edicions, el calçat és un dels productes que tenen més èxit. El propietari de Neus Palou, Miquel Riera, ho sap i avui matí ja estava preparat per rebre molts més clients del que és l'habitual.
2: Claro, la gent si mateix té avantatges perquè de cada 40 euros pues, en paguen 20. I si poden aprofitar l'oportunitat, jo crec que ningú li sobra dos més. No, no, tot el que m'interessa fer caixa, no, tot el que m'interessa és que compri el nostre producte i fer clients. Perquè els clients és el que ens donen, els que ens fan sempre que sigui sòlida.
1: També i Elisabetta Kaznovetska, de la sabateria Passi, afirma que els bons són un bon reclam per als clients.
3: Pues por ahora, todo el mundo que entra, lo primero que pregunta es si tenemos los bonos y nada, sí, les gusta mucho venir a comprar estos días.
1: Avui matí no han vist llargues cues esperant l'obertura de les botigues, però a poc s'ha anat animant la jornada. Alguns residents no sabien que avui començava la campanya dels bons ni el seu funcionament i han tingut una sorpresa.
4: I mateix m'he adonat compte, me pensava que havien de cercar bonos a l'Ajuntament i tal, però en so carnet ja basta, us ha dit aquest senyor. Una sorpresa, perquè no ho sabia.
5: Pues dos para mi marido, y ahora está mirando para mí. La alimentación ya hemos aprovechado en Cerrico, que hemos gastado un montón de dinero en sobrasadas.
6: Cinco bonos. Entre mi marido y yo. Estupenda.
7: Sí, me he comprado unos zapatos y un bolso. Y ahora venimos aquí a esta otra tienda a ver si encontramos algo que nos guste. Y hay que aprovechar los bonos.
1: A la campanya de bons comercials d'enguany s'han adherit 1.223 comerços de 46 municipis de les Illes.
8: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: La quarta jornada de la vaga de metges d'aquesta setmana ha deixat anul·lades una cinquantena d'operacions, més de 1.300 consultes hospitalàries i proves diagnòstiques i més de 1.400 consultes més d'atenció primària. És el darrer mes del calendari previst pel moment de mobilitzacions en contra de l'estatut marc del Ministeri de Sanitat. Les mobilitzacions dels facultatius van començar el mes de febrer i es preveu que reactivin passat l'estiu si no hi ha un acord a la negociació de l'esborrany de l'Estatut Marc. De fet, a Eivissa, avui hora baixa, una vintena de persones s'han concentrat a Alberto Ferrer, avui hora baixa, a Vara de Rei.
9: Una vintena de metges s'han concentrat aquest vespre a Vara de Rei, al centre de Vila, per mostrar novament el seu rebuig al nou estatut professional i per assenyalar la fi de la cinquena setmana de protestes amb un seguiment que diuen que ha estat del 70% a l'atenció hospitalària i del 40% a la primària, segons el CIMEVAL. Segons ha informat l'àrea de salut, s'han cancel·lat aquests dies unes 60 operacions quirúrgiques i 389 consultes i proves a l'Hospital de Can Misses. També s'han suspès més de 700 cites amb el metge als centres de salut pitiusos. Ara es donen una pausa per respectar l'estiu i no complicar una situació que ja sol ser bastant difícil a les pitiuses, però amenacen amb una vaga indefinida a partir del setembre si no hi ha avenços.
0: I 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a realitzar algun acte no desitjat durant una relació sexual. Així ho recull l'Enquesta Nacional de Salut Sexual. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat aquesta dada de molt greu i preocupant.
10: García ha considerat que aquest 30% posa de manifest que l'educació afectiva o sexual continua sent fonamental per evitar aquests episodis. De fet, 9 de cada 10 enquestats creuen que aquesta matèria s'hauria d'impartir durant l'educació secundària per evitar, per exemple, que el 72% dels homes hagi reconegut que ha consumit pornografia el darrer any davant del 24% de les dones.
11: La mejor respuesta frente a la desinformación, frente a los riesgos o frente a la violencia sexual no es mirar hacia otro lado, sino ofrecer más conocimiento, más herramientas y más capacidad de decisión a la ciudadanía. Hace 15 años la gran pregunta era si debíamos hablar o no de sexualidad. Hoy la pregunta es cómo garantizamos que las personas puedan vivirla de forma libre, de forma segura, de forma informada.
10: Les dades de l'enquesta han estat recollides pel Centre d'Investigacions Sociològiques.
8: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. És la primera vegada que es pronuncia després de la declaració de l'expresident ahir davant el jutge. Recorden que està acusat d'organització criminal, tràfic d'influència, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capital pel cas Plus Ultra i de frau fiscal i contraban pel cas de les joies. Precisament, l'endemà de la citació, el jutge del cas Plus Ultra ha mogut fitxa i ha acordat investigar les seves filles de l'expresident de Zapatero, també la seva secretària, Gertrudis Alcázar.
10: El magistrat José Luis Calama ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Considera que l'empresa de les filles tenia un paper clau, ja que s'hauria utilitzat per a fer possibles operacions econòmiques rellevants per als fets delictius que s'estan analitzant. El president Sánchez ha reiterat la seva confiança cap a Zapatero i també s'ha solidaritzat amb les seves filles. Són declaracions prèvies a la reunió del Consell Europeu que se celebra a Brussel·les.
12: Evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo en este caso de la familia socialista.
0: En paral·lel, el jutge Calam ha rebutjat de moment demanar informació als Estats Units sobre el telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, l'exconseller de l'aerolínia Plus Ultra, que està fugit de la justícia. És una petició que havia fet la defensa de Zapatero.
10: L'expresident demanava comprovar si s'havien respectat les garanties en el bolcat del telèfon, ja que el contingut d'aquest aparell és una de les proves principals de la investigació. D'altra banda, el jutge també ha denegat

0: cacicada per part de la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, i per això han presentat la mateixa esmena al Senat, on es votarà el pròxim 24 de juny. A Brussel·les, Feijóo ha més contactes amb altres formacions per presentar una moció de censura contra Sánchez. Considera que la situació és insostenible.
1: Un demòcrata no puede aceptar que un diputado no pueda votar una enmienda presentada por el grupo mayoritario de la Cámara, incluso por otro grupo adicional. España no va a ser la República Bananera que pretende convertir el sanchismo, tanto el gobierno como el poder legislativo.
2: Per la seva banda, el president Pedro Sánchez ha obert la porta per primera vegada a una convocatòria d'eleccions anticipades. Diu que és una possibilitat si no tiren endavant els pressupostos, unes eleccions que en tot cas, diu, serien per l'any que ve.
3: Yo apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis. Pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación para un potencial acuerdo.
2: I més qüestions de la política, però en aquest cas sobre l'Orient Mitjà, sobre la guerra. El vicepresident Antoni Costa garanteix que les ajudes per a aquesta crisi es mantindran fins a final d'any, tot i l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran aquest dimecres. Assegura el també conseller d'Economia que els efectes de l'obertura de l'estret d'Hormuz no es notaran a curt termini.
4: Aquest pla l'executarem. Saben vostès que és un pla temporal que arriba fins a 31 de desembre. La bona notícia és que, donat que l'estret d'Hormuz s'obri ara, entenem que no farà falta, després de 31 de desembre del 2026, pues continuar encara amb més plans en aquest sentit. I aquesta és la bona notícia. Però el pla previst, el pla des decret llei 1/2026 continua exactament igual, sí.
2: Reacció del vicepresident a la signatura de l'acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran que posa fi a la guerra iniciada dia 28 de febrer. Ho han fet de manera telemàtica i sense esperar demà la data designada per a la rúbrica del document. Els dos països han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha entrat en vigor de manera immediata. De fet, el trànsit marítim s'ha reprès a la zona. Al manco 11 vaixells carregats de petroli i ja han travessat l'estret d'Hormuz.
0: És un dels moments més esperats del panorama internacional després de mesos de negociacions, la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. La rúbrica de l'acord va tenir lloc a distància. Donald Trump el va signar a París durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles.
5: This was not easy, I can tell you.
0: En un vídeo difós pel mandatari francès a les xarxes socials es pot sentir l'inquilí de la Casa Blanca dir que arribar a l'entesa no està fàcil. Mentrestant, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ho va fer des de Teheran.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Presó provisional i sense fiança pel jove de 24 anys que dilluns passat va matar la logopeda del seu fill menor d'edat. El detingut està investigat per un delicte d'homicidi.
0: L'home es va lliurar a la comissaria de Burjassot amb les mans tacades de sang i va confessar el crim. Els fets varen passar a l'hora baixa dins la clínica on la policia va trobar el cos de la víctima i la navalla de l'atac. Segons fonts policials, l'agressor va explicar que va atacar el logopeda perquè el va trobar tot sol amb el nin, que tenia els calçons abaixat i va sospitar d'una agressió sexual. La investigació continua oberta.
2: I al manco, tres persones han mort en nous atacs d'Israel contra el sud del Líban.
0: Tot i l'acord signat entre els Estats Units i l'Iran, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, assegura que mantindrà les tropes desplegades al Líban.
2: La xifra de morts al país supera ja els 3.900 des de l'inici de l'ofensiva israeliana. L'Iran adverteix que l'acord de pau ha d'incloure també el Líban i que quedaria sense efecte si Netanyahu no es retira del país. Falten 6 minuts per arribar a les 8. Moment per la cultura.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: De juliol finalment està cancel·lat, s'ha cancel·lat tota la gira d'estiu perquè la companyia, diu, no pot assumir l'estructura operativa i financera. La direcció del festival ho ha explicat en un comunicat en què també ha anunciat el cessament de les seves operacions.
1: L'organització afirma que han decidit cancel·lar la gira perquè l'estructura operativa i financera ja no permet afrontar amb les garanties necessàries un esdeveniment d'aquestes característiques. Recordem que es tracta d'un dels festivals de música urbana més grans d'Europa asseguren que hi ha problemes econòmics i financers que afecten de manera significativa el projecte i que no poden continuar endavant, tot i la decepció i conseqüències que la notícia tindrà pels afectats. Amb ells, diu, es comunicarà durant els pròxims dies per informar-los sobre com poden recuperar l'import de les seves entrades.

En el Reggaeton Beach Festival han actuat artistes com Bad Bunny, Karol G o Rauw Alejandro. El festival tenia previst celebrar-se també a Tenerife, Barcelona, Alacant, Santander, Madrid i Pontevedra.

0: passat ja 10 anys des que un adolescent eivissenc de només 15 anys es donava a conèixer davant milions d'espectadors a La Voz Kids. Ara, amb 25 anys i després d'un llarg recorregut personal i musical, Marc Cuevas presenta Solo por si acaso, el seu segon disc i el projecte més madur de la seva carrera.
1: El nou treball mostra l'evolució d'un artista que ha anat cremant etapes al llarg d'aquesta dècada. De moment, ja s'han publicat 6 de les cançons que formaran part de l'àlbum, entre elles Dejémoslo aquí, una mostra del so i de les inquietuds que marquen aquesta nova etapa.
2: Explica un poc aquesta vida postuniversitària i es pot veure que marca allí un poc la duda existencial de què fer després d'estudiar, no? Què t'agrada fer, és on ja que començar a decidir què vols fer amb la teva vida, què t'agrada, què no vols fer. I jo crec que això també es veu reflexat en alguna cançó que tracta sobre el pas del temps, per exemple.
1: Les lletres reflecteixen les experiències d'un Marc Cuevas que ha viatjat, ha conegut noves realitats i ha ampliat horitzons, però que al mateix temps manté molt present el vincle amb les seves arrels i amb Eivissa, un equilibri entre el camí recorregut i la necessitat de tornar als orígens que travessa bona part del disc.
2: Tenc pensat treure cançons en català i cançons dedicades a les arrels que sent Eivissa, no? Cançons que he pogut escriure anant-me'n d'Eivissa i notant el que apreciant, no? el que estima aquesta illa i el que li ha enyorat vivint fora.
1: Solo por si acaso compta amb la producció de Gerard Giné, de Blind Records, i veurà la llum pròximament. El següent objectiu de l'artista és dur aquestes noves cançons als escenaris amb una banda renovada i consolidar una trajectòria que, una dècada després del seu debut televisiu, entra ara en una nova etapa de maduresa.
0: I la galeria Juan Manuel Lumbreras de Bilbao ha inaugurat ja l'exposició Paisajes para paseos personales.

0: És una mostra inèdita amb 54 obres del pintor Bassans, Cotós i Nyurrieta, creades durant els seus anys de vida a Mallorca, una producció marcada per la llum i el color de l'illa que ara recupera de manera pòstuma la seva companya Joana Nicolau.
1: Són molt colorits, en Santos estava enamorat des de llum de Mallorca, se va enamorar des del principi, la varietat de luminositat, de brillo que hi havia. En el documental xerra d'en Barceló, d'un comentari que va fer en Barceló, de que la llum de Mallorca és molt difícil de captar perquè és constantment canviant i diu que se'n va donar compte d'això també.
0: Una obra que Iñurrieta va reservar sempre per ell mateix i que ara es mostra al públic per primera vegada.

0: Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous, de 8 de juny, en què el president espanyol Pedro Sánchez ha obert la porta per primera vegada a una convocatòria d'eleccions anticipades. Diu que és una possibilitat, si no tiren endavant els pressupostos, unes eleccions que han sol·licitat ja algun partit polític, en tot cas serien, Clàudia Mallia, l'any que ve.
1: El president assegura que hi continuen treballant, però no descarta cap opció. Són declaracions de Sánchez des de Brussel·les.
2: Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis. Pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación.
1: Sánchez també ha expressat el seu suport i confiança cap a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra. Això el mateix dia en què el jutge Calama ha mogut fitxa i ha acordat investigar les filles de l'expresident i la seva secretària, Gertrudis Alcázar.
0: I la presidenta del govern ha defensat l'actuació del president del Consell de Mallorca sobre el suposat ús irregular de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bestard.
1: Proens considera que Llorenç Galmés ha fet el que està al seu abast després que ahir es conegués l'informe de l'entitat insular.
3: Jo crec que el president del Consell de Mallorca ha fet el que estava en les seves mans, ha demanat un informe, el Consell ja ha dit que farà cas en aquestes recomanacions, per tant, el que fa el president del Consell és fer cas en aquest informe que s'havia demanat.
1: Més per Mallorca sol·licita la compareixença urgent de Galmés perquè expliqui quines decisions fa comptes prendre.
0: I el govern es compromet a revisar el decret de mínims per millorar les condicions laborals de les treballadores de 0 a 3 anys.
1: En una reunió al consolat demà, el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha compromès a aportar els recursos econòmics necessaris per a l'equiparació salarial d'un col·lectiu que dimarts va fer vaga. Un anunci que celebra la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez.
4: Aquest decret de mínims de ràtios aprovat per l'anterior govern no compleix les expectatives ni la realitat, no té en compte la realitat de 0-3 a les Illes Balears.
5: Ens han sentit escoltades, aquesta consciència per part de lo que suposa 0-3. La conselleria s'ha compromès a revisar totes les nostres línies vermelles.
0: Detingudes 7 persones i desmantellats 9 punts de venda de droga a Son Banya. El dispositiu amb més d'un centenar d'agents de la Policia Nacional i Policia Local de Palma ha permès intervenir diverses substàncies d'estupefaents, doblers en efectiu i esbocar 7 punts de venda de droga. El major Toni Rami, responsable de Seguretat Ciutadana de la Policia Local, assegura que l'operació contra infraccions urbanístiques anirà més enllà.
6: Aixecar acte de totes aquelles infraccions urbanístiques que tinguis poblat per poder accedir, poder tenir unes actuacions futures amb aquest aspecte. No? Ens interessa saber exactament què és el que s'ha construït il·legalment i per actuar en un futur.
0: I el Papa Lleó XIV ha aprovat la beatificació de 20 sacerdots eivissencs assassinats durant la Guerra Civil per milicians republicans, un anunci que la diòcesi d'Eivissa ha rebut amb profunda alegria i satisfacció.
1: El Papa també reconeix les virtuts heroiques de la monja de clausura mallorquina Clara Andreu i Malferit. A la tardor es farà a l'illa una cerimònia per formalitzar aquests reconeixements.
0: I Vedat Muriçi arribarà d'aquí a una hora a Turquia per firmar amb el Fenerbahçe. El club turc ha confirmat que hi ha un acord amb el davanter del Reial Mallorca pel seu fitxatge. I a Mallorca es queda sense el Reggaeton Beach Festival. La direcció n'ha cancel·lat la gira davant la situació financera i operativa que tenen i en la qual diuen no poden garantir l'espectacle musical que s'havia de celebrar a Palma els dies 18 i 19 de juliol. 8 i 4 minuts, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa Xiu Xiu.

0: com anem?
1: Hola, què tal?
2: Jo estic molt bé. Però que algú digui que estàs un poc empipat.
1: Jo no, no estic bé, no, no, no puc estar bé
0: què
1: mai.
0: Què te passa, Jordi?
1: Que no trobo el meu boli.
0: Mira,
1: i estic segur, estic segur que l'he duit en aquest estudi i que qualcú de vosaltres dos l'ha agafat per fer-me sa broma i empipar-me.
2: Això m'ha recusat directament. M'ha acusat directament.
1: Home, de fet, ha dit... El bromista del grup és en Xavi.
2: No.
0: Escolta, Jordi, a veure, no fa una hora que el cerca, el boli. El boli on és, el boli on és, se n'ha anat per amunt, per avall. No hi ha manera, no el troba.
2: I jo l'he duit, no. Que no pot ser mai.
1: I jo, no, perquè jo l'he duit de sa redacció a s'estudi aquí. O sigui que aquí cosa ha passat.
0: Jo li he dit, me sap greu que estiguis passant per això. Clar, ara.
2: És un ja, boli.
1: No ho sé.
2: Ja és el meu,
0: saps
2: si vols.
0: Saps què passa? Que l'altre dia en Jordi me va contar que va fer tota sa carrera amb el mateix boli.
2: Què dius?
1: Clar, perquè no l'empleava per res més que per fer exàmens.
2: Això me duren dues hores i mitja.
1: Clar, vas amb ordenador, no el treus de sa motxilla i ja està.
0: Això,
2: a tu tindràs un boli quant dura de mitjana?
0: Una hora.
1: Bueno, un perquè dia, segur que... Dia. Aquí a Vetre s'enfonsen els bolis.
2: Home, aquí no hi ha robatoris de bolis, això no és res que no sapiguem.
0: A una redacció sempre falten bolis.
2: Sí. De fet, nosaltres en comprem de tant en tant. Jo em vaig comprar com a 6 o 7 els darrers
0: dies. Sí, i ja no en queda, ja cap, en queda cap. On són els que van comprar?
1: Bé, no ho sé. Intentarem fer prou.
2: No sé què és el teu boli.
1: No, Xavi, no sé què.
0: Com era, per si qualcú
1: era
0: el veu.
1: Era de color gris. Me'l varen donar quan vaig anar a veure l'estrena de Mallorca Confidencial. Li tenia molt de carinyo.
2: A tu el merchandatge t'encanta.
1: Jo, hombre, coses que me donin gratis.
2: Ei, tote bags, bolis, camisetes.
1: Sí. Home.
2: No, està beníssim.
0: Bé,
1: poden seguir.
0: Ha estat molt bona setmana el manco de xiu-xiu. Amb això sí que podem estar contents, eh?
2: Ja fem el resum de la setmana.
1: A veure, encara som a dijous, eh? Pot anar pitjor.
0: Mm. Has sentit Sole, que t'ha posat el Miguel.
1: Mira, ja ahir jo no era, perquè era en Alejandro Sanz, i ja me va arribar que el vareu posar més d'una vegada,
0: sí,
1: aquesta audio.
0: Sí, mos agrada.
2: Mos la van recrear.
0: Però ara en posarem un altre, que és encara més divertit, que és en Joel, que va ser un dels alumnes de sisè de primari de Felanitx, que mos van venir a explicar el seu viatge d'estudis en la Margalida del Ric. I en Joel mos va deixar aquesta joia de titular.
3: Jo vaig entrar al Ganyo i vaig veure un nyarro de... No era un nyarro de sisè de primària.
0: Tan graciós. Tan graciós, en Joel. I una ferrada en Núria, en Joel, en Max i na Lida, que mos van venir a veure i que espero que tornin ben aviat. Vinga, vinga, Joel. Ai, Joel. Jordi, tranquil, ja compareixerà el boli.
1: Vinga, anem a seguir i no m'oblidar aquest episodi, aquest capítol.
0: Avui tenim en Miguel Soler en el control tècnic.

0: I ja sabeu que aquí, si una cosa vos prometem i vos garantim, és, per damunt de tot, qualitat.
1: Exactament, parau atenció, perquè això és important. És a dir, que Miguel Soler, per favor, música per fer grans titulars. Demanem disculpes a l'audiència pel contingut oferit a continuació. I ara sí, Atenea Bichón és a Mallorca.
2: Amem. Primer de tot, qui és n'Atenea?
0: Amem, que vols dir, mostra-m'ho.
2: Qui és n'Atenea?
0: És vera. Qui és n'Atenea? Qui és n'Atenea? Molt bona pregunta.
1: Sí, qui és n'Atenea? Atenea és una cusa, d'acord? Sevillana, influencer. És a dir, creador de contingut. Bé, ella no crea, per aventura. Com us quedeu?
2: Ben igual, que fa un segon.
1: Què vos genera, això?
0: Una cusa sevillana, influencer.
1: Mm, efectivament.
0: No ho vull dir, com a genera.
1: És coneguda per ser la cusa més famosa de Sevilla. I és tan i tan coneguda, però tan i tant, que fins i tot el diari Última Hora li ha dedicat un reportatge. El següent titular. Atenea Bichón, la perrita más famosa de Sevilla, llega a Mallorca. Su misión es que haya más locales pet friendly. Y el subtítol. La perrita está muy vinculada a la isla, ya que parte de su familia reside aquí.
0: És a dir... Bé, aquesta perrita és influencer i, a més, té família que viu aquí.
1: Bé, família, té...
0: Bé, família, altres cursos.
2: I n'Atenea està... N'Atenea està compromesa amb una causa molt important. No?
1: Exactament.
2: Que hi hagi més locals, per dir-li.
1: Exactament.
2: O sigui, fa un pot de tot.
0: Ah, és a dir... Que sigui notícia que vengui en Cristiano Ronaldo, jo que sé, en Jeff Bezos, amb el seu iot, en Naomi Campbell, en Alejandro Sanz, i jo ho entenc. Però una cursa.
1: Ja,
2: no ho sé. No ho sé.
1: Tu, Jordi, no ho vol dir, però tu t'agrada, és a dir...
2: M'agrada que... tampoc massa.
1: La seguiries si fos... en Atenea?
2: Si fos una moixa, pot ser.
0: Jordi, merda, moixos.
2: I sa foto?
1: Clar, sa foto és la notícia. És a dir, sa foto és massa. Vos heu d'imaginar, apareix ella, bé, sa cusa, asseguda a una cadira de Terrassa a un restaurant del Club Nàutic.
2: Home, que n'Atenea no pot anar a qualsevol banda.
1: Exactament. I de fons, els iots. Clar, i un d'aquests restaurants d'estovalles bones, de tela, de copes lluents i tot això.
0: Ella asseguda allà.
1: Bé, asseguda, sí. Penseu, té sa dues potes de darrere a sa cadira i ses altres dues... Allà, a la taula. Exacte, davant un plat. Exactament. I per si et sent encara no era prou aristocràtica, n'Atenea surt vestida amb una faldeta i un llacet rosa. Que està molt bé, eh? Vull dir, jo ja m'agradaria. Ja ho imagino com si fos... Ateneïta, reina, posa't així, un poc més aixà. Amem, amem. Mira'm, no, així no. Ara, ara, ara, Atenea. Un, dos, tres... No!
0: Mira, jo, de veres, li puc dir perrita. És que no m'ha sortit li Atenea.
2: Per què no?
1: Ateneïta, digue-li.
0: Troca per una
2: cosa
0: que no li pega. Li puc dir lluna.
1: Lluna, exacte. Boira.
0: Boira.
1: Blanca.
0: Blanqueta.
2: No m'ho inventarem el nom d'una Atenea.
1: Però és que té llinatge, perquè és Atenea Bichón. He vist que és un bichón maltès, imagina, però és Atenea Bichón, vull dir.
0: O sigui, que és petita.
1: Sí, és un
0: ca d'aquests.
1: Exacte.
0: Un ca...
1: No ho direm, però sí, un ca d'aquests.
0: Li ha costat a Xavi no dir-se
2: per ell. A veure, però duc aquests minuts de secció demanant-me per què és famós, exacte, per què és famosa aquesta cosa.
1: Aquí hi ha una causa legítima, i és que perquè li han fet un Instagram en què hi acumula 6.000 seguidors, ni més ni manco. Nosaltres quants en tenim?
0: 100.
1: Bé, exacte.
2: 6.000, tampoc és una...
1: Bé, escolta, tu no els tens.
2: Jo no, ni m'hi atrac.
1: És a dir, una cosa els té. A tot això, hi ha un motiu darrere, que aquesta Ateneïta té la missió d'aconseguir que aquest, però atenció, sigui un món més, com diu ella, pet friendly. I què vol dir això? És a dir, que el món accepti més a les mascotes en societat i que puguin entrar més llocs. Per aventurar llocs no accepten.
0: O sigui, té un noble objectiu, una lluneta.
1: És una lluita molt legítima, però clar, després hi ha l'altra persona que per aventura no li agraden els cans, perquè han de compartir espai en no cans, m'entens? Ja què sé, ja no ho sé.
0: Vosaltres que no opinau? És a dir, que un restaurant poden entrar o cans o no?
2: A veure, si se porten bé, perquè també ja estem, no? Si se comença a lladrar... Però clar, que faràs, tampoc pots seleccionar quin entra i quin no.
1: És una decisió que hauria de prendre el local, l'establiment, i en funció d'això, tu com a client tens la llibertat si hi vas o no vas en aquest lloc. Però bé, en qualsevol cas, jo... no mos posaríem mai d'acord, per tant que siguin decisions que prengui cadascú.
0: Bé, ella, no hi una, fa activisme.
1: Fa activisme, exacte, bé, que és la seva mami. Que és bé, que no passa res, és que li agrada que li diguin a sa mare, però bé, no res de nou. Fa de tot, fa de tot.
0: I na Lluna, jo li diré Lluna. Ha sortit a la televisió, també,
1: exacte.
0: O no?
1: Exacte. No, sí, sí, no veig que estàs informada. No, na Lluna, o na Bichon, na Tenea Bichon, és la reina de Canal Sur, escolteu.
3: Pues se ha convertido en una pequeña diva, porque a ella le encanta la cámara, le encanta posar.
4: Conducir.
3: Le encanta conducir, es que es muy fuerte porque ella coge el volante, o sea, es una mujer empoderada, es como muy, no sé, la verdad que no deja de sorprenderme.
1: I això tampoc.
0: A mi sí que no me sorprèn, la veritat.
1: És a dir, xerrava d'una cosa.
0: Condueix, eh?
1: Condueix, és a dir, no, i les imatges, efectivament, està conduint, té un cotxe per ella, un cotxe d'aquests elèctrics.
0: Ah, condueix un cotxe per ella.
1: Exacte.
0: Jo me l'imaginava vos, però en el volant de sa mare.
1: No, és un cotxe d'aquest per nins petits, que són elèctrics, que tenen bateria.
2: Té mèrit, també.
0: Sí.
1: Sí. Pot... Bé. Exacte, això ha estat ella, de fet, que
0: sí,
1: m'ho està cansant.
0: Sí, perdoneu, som nosaltres, eh? Això, no, qui aneu conduint, no vos assusteu.
1: Bé, en Atenea, manà. No sé.
0: Jo crec que sí, que aprofita per desconnectar.
2: Jo crec que no. Jo crec que a ella li agrada que la duguin en els llocs.
1: Clar, pot ser.
2: Ella necessita un xòfer.
0: També el Baró.
2: Ara han de fer conduir, en Atenea.
0: Home, amb aquest nom, Atenea ha de tenir xòfer.
1: Sí, sí, sí. Sí. No, sens dubte, però bueno, jo ara vos vull posar una mica a prova, perquè vos diré llocs o situacions en què s'haurien d'acceptar cans i medalles si ho haurien d'implementar o no com a societat, d'acord? Molt bé, per exemple, vos propos que els restaurants tinguin una carta per cans i cadiretes adaptades.
0: No.
2: No.
1: I per què no? I si tu vols dur-se un Atenea a menjar sushi?
2: I d'oli compres sushi, no necessita sa carta posta.
0: Exacte, que li posin es bevedor, no? Aquella...
1: Sí, no ho sé, ja, està sol de cans.
2: Li posin un plat en terra.
0: Exacte,
2: un
0: plat en terra, gràcies, Jordi.
2: I un salmó.
1: Un poc de dieta. Molt bé.
0: No, però avui en dia molt de bars i restaurants tenen bevedors.
1: Això està molt bé.
0: Que això està molt bé, beníssim, saps? Sobretot quan fa calor aquí a les illes. Però una carta posta i cadiretes adaptades, jo troc que entre poc i massa la mesura passa.
1: Taxis per a cans.
0: Ah?
1: Un taxi.
2: És dir, aquesta no m'apareix malament.
1: Ah, m'agrada menys, Jordi, desenvolupa-ho, perquè aquí darrere hi ha un rerefons, men.
2: Clar, perquè si és una parella que s'ha separat i cadascú li toques cap una setmana i una altra, el pot d'un...
0: L'envies.
2: Això no està... Man, no sé si li diria taxi per cans, però un sistema de poder enviar escà a una altra banda, per què no?
0: Alerta, que ara qualcú que mos està escoltant pot entrar aquí, negoci.
1: Exactament, exactament.
0: Però, i què s'ha de fer responsable? El taxista.
1: Clar, no, és un cas, el poses allà, li poses el cinturó...
0: I si és conductor no li fa gràcia.
1: No, perquè és un taxi posta per cans.
0: Alerta, aquest estiu per treure un estro.
1: Molt bé, escola per a cans, és a dir, com a nins, els dus allà de 8 horetes, els ensenyen a seure, a fer bonda...
2: No, per això no tens un cas.
0: Dois.
2: Per dur-lo 8 hores.
1: Amem.
2: Amem, hi ha hotels.
0: Escoletes, també, de cans.
1: És vera, idò. I si li fan classe, bé, és igual. Gimnasos per a cans.
0: Escoletes, guarderies.
1: Gimnasos per a cans.
0: Per favor, dois i dois.
1: Tinder per a cans.
0: Ah, això està
2: això
0: bé,
2: pot ser graciós.
1: Una altra idea de negoci.
0: Sí, això crec que existeix, de fet.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Clar, tu tens un d'això, vol creuar amb un altre...
2: Però se deu emplear com un Tinder normal per anar a lligar en sa propietària.
0: També, però jo que sé si tant com K, Cusa o Amo o Madonna necessiten companyia per sortir a passejar...
1: Ah, això estaria bé.
0: Està superbé. Estan donant moltes idees,
1: sí,
0: avui.
1: Però pareu atenció...
0: Que ningú m'ho escupi, que volem els crèdits.
1: Se cirereta dels pastís de ses idees. Club de cans jubilats.
0: El silenci parla per si sol.
1: Bé, és que no ho sé, de tot. Programes de ràdio per cans, fan un programa de tele per cans.
2: Sí, per moixos, ja l'he vist, hi ha un canal. Sí. Per moixos.
1: Bé, qui vols per més viable tots aquests? Heu de triar un.
2: Jo crec que els taxis per cans és una idea.
0: Els taxis per cans. Tot l'altre m'apareixen dois.
1: Taxi per cans a la una, a les dues i a les tres. Y un perro flaco merodeando bajo la mesa del... Bé, molt bé. Jo imagino que ja fritzau per saber com estan sent les vacances de na Blanqueta, de na Teneïta.
2: Home, no, jo no dormiré avui si no sé com li ha anat.
1: A menys, ja us ho explicaré. Possiblement estigui fent coses d'humà més extraordinàries de les que fareu vosaltres mai. És possible. També vols dir que possiblement no acabi de passar gust o no ho entengui com a coses per passar gust, però també vols dir que jo ja tampoc sé res, sé gaire cosa. Durant la seva estada a Mallorca ha recorregut diferents establiments que admeten cans, clar, i recordem que és activista, i ha aprofitat, hem vist una foto, ha aprofitat un moment per llegir L'Última Hora.
2: Molt bé. Diari, una cosa informada.
1: Exacte, hi havia aquesta foto. També hem vist fotos en què toques piano.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, ja, francament. Però bé, demostra que és una perrija, influencer i activista canina.
0: Un moment, perrija.
1: Això diu...
0: Què vol dir perrija? Una cosa fia.
1: Exacte. Però bé, segons el que hem intuït, que ha pensat aquesta cosa en partir de Mallorca, hem generat unes declaracions, i és que Natenea... Parteix de Mallorca agraïda per l'afecte rebut i per la creixent sensibilitat de l'illa cap als animals de companyia.
0: Molt bé, idò, Atenea, res, això, benvinguda i que passis un bon cap de setmana aquí a Mallorca.
1: Te veurem per Canal Sur.
0: Exacte.
1: I si qualque dia vol venir amb el teu cotxe d'aquí a xiu-xiu, convidada.
0: No, només toques clàxon i sortirem. Avui ja ho hem anunciat.
1: Tornem a demanar disculpes pel contingut que acabem d'oferir.

0: I els andiots també són els reis.
1: L'han trobat en el meu trago, l'han trobat.
2: La presència de paons assilvestrats a Menorca ja no afecta només finques del sud de Ciutadella, sinó també zones agrícoles d'Es Mercadal, Aló i Mó.
0: Pagesos i empresaris del sector primari alerten que aquests animals fan malbé els cultius, es mengen cereals i glans i desplacen fauna autòctona i provoquen molèsties pel renou. Els afectats calculen que hi ha més de 200 exemplars al sud-est de l'illa i alguns pagesos denuncien que la seva ràpida reproducció ha agreujat el problema.
2: Davant la possibilitat que es faci una actuació de caça per reduir-ne la població, han sorgit iniciatives ciutadanes i animalistes que demanen alternatives no letals. Proposen mesures com el control reproductiu, l'esterilització i la reubicació dels paons en altres finques de Menorca o fora de l'illa.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe des primer toc de Fabiol.
3: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu, xiu!
5: Hola, xiu, xiu. M'agradaria dedicar una cançó a la meva amiga Maria, a la Maria Estelric, que fa molt de temps que no mos veiem, i donar-li ànims en aquestes setmanes d'estudi. La cançó és Bienvenidos al show de Namaya.

0: que mos podeu fer arribar les dedicatòries que vulgueu dedicar, valgui la redundància, apuntau bé en el 646-93-45-01, 646-93-45-01. En Xavi Oliveu es contestarà al WhatsApp.
1: Exactament, el tenc aquí ara mateix i si el vol enviar... Idò,
0: tindreu una nota de veu personalitzada d'en Xavi si envieu la vostra.
1: Ja, la farem conjuntament amb Nines, que ara estem practicant harmonia. Nines,
0: perquè, no, no importa. Vinga, va, continuem, per favor, perquè ara mateix és hora d'aprendre una mica més sobre joves d'avui en dia.

0: Bé, ja sabeu que jo aquí venc a fer una tasca pública per ajudar-vos a entendre millor a la gent jove, i jo crec que la secció és, aquesta secció en concret, és important que l'escolteu amb molta atenció. Però jo abans vos he de fer una pregunta, que faig habitualment, per saber com anau del tema. Per tant, quina d'aquestes frases no diria mai un adolescent? Això mola molt, això és superxulo, això és la canya.
1: Cap.
2: Jo no som adolescent, però som jove, no? Jo pensava que era jove fins que vas començar a fer aquesta secció.
0: T'he espanyat un poc de il·lusió.
1: Jo crec que no en diria cap.
0: Bé, però n'hi ha una que especialment...
2: Això és superxulo...
1: És la canya, no ho diu ningú.
2: No. És la canya, no ho diu ningú.
1: No.
0: A veure, és la resposta... Efectivament, això és la canya, ja ha quedat despassat. I avui venc això, a fer... Què passa?
1: No.
2: No, això mola molt. Jo no sé si ho diu molta de gent.
0: Bé, això sí. Mola molt, això és superxulo.
2: Sí. Sí.
0: Això és la canya.
1: Superxulo.
0: Xulo. Bé, jo vos venc a fer una secció útil perquè vos ajudarà millor a connectar amb la generació alfa, amb els lots...
1: Útil
0: i amb
1: o
0: els adolescents
1: a fer sentir molt vells?
0: Un pot de tot, bé. Lo segon, com us vulgueu prendre vosaltres. Però això... Vos deixarà aquesta secció servirà perquè deixeu de fer coses que penseu que són modernes i que en realitat vos fan quedar com un boomer de manual. Aquí entenem boomer, perquè boomer seria la gent nascuda durant el baby boom.
1: Però, 60.
0: En els 60, però aquí mos referim com una persona antiquada.
1: Per tant, tu ara mos donaràs un manual per deixar de fer ridícul.
0: Exacte.
2: Jordi, no vull que te posis la nostra audiència en contra.
0: No, bé... Entenem boomer aquí com una persona que no sap com funcionen les coses ara entre els joves. Ja està, no passa res.
2: Potser, sí, tens raó.
0: Jo vos dic una llista, vos duc, de coses que no heu de fer.
1: Vinga.
0: Així que treus paper i boli i apuntau tot el que diré.
2: Vinga.
0: Primer de tot, deixeu d'utilitzar emoticones.
2: Ara me diràs que les emoticones estan passades de moda.
0: I d'un poquet sí, més uns que altres. Per exemple, la cara que riu, ja està.
1: Jo la poso molt, aquesta cara, Jordi.
0: Bé, idò, ja ho
1: per
0: saps.
1: Per WhatsApp. No poden posar la cara que riu.
0: La podeu posar, sí, però...
2: Per poder pots.
0: Per poder, però ja sabeu...
1: O sigui, si la posem, vol dir que tenim quant d'anys?
0: Quant d'anys? Bé, de 30 cap a dalt. 30
1: bé,
0: cap a dalt.
1: Sí, efectivament.
0: Exacte. Malament.
1: Malament.
0: Ara s'utilitzen adhesius. Ara són els stickers.
2: Sí, també fa servir nines.
0: També, mira, és que...
2: És un
0: mix, és un híbrid. Són més complets.
1: La veu del poble, tot representa tothom.
0: S'utilitzen adhesius, són més complets, són més divertits i hi ha més opcions perquè són infinites.
1: Què són exactament els adhesius? És que és difícil d'explicar.
0: És difícil d'explicar.
1: Però per qui no ho sàpiga què són?
0: Són com a gifs... És que tampoc són gifs.
1: És que ningú
0: no sé com explicar-ho.
1: Qui no sap que són adhesius, tampoc sap que són gifs.
0: No sé com explicar-ho, tot. Jo crec que la gent sabrà, més o menys, un adhesiu per
1: WhatsApp. És una espècie d'emoticona, però real. És a dir, tu agafes una imatge... Què passa?
2: Jo, que estic pensant en els nostres oients una mica més grans.
1: I d'això, ho estic intentant d'explicar.
2: Home, bé, sí, digues.
1: Tu agafes una imatge, jo què sé, una foto d'aquest ordenador, i la converteixes en un... amb un emoticona petit i la pots enviar quan vulguis.
2: Exacte.
0: Exacte, i té com aquesta forma d'adhesiu, com si estigués enganxat en el xat.
1: A la pantalla del mòbil. D'acord.
0: Bé, ja ho sabeu.
1: No envieu emojis.
0: No envieu emoticones. I una cosa que és molt pitjor encara... Una cosa que és molt pitjor encara, que són, això sí, els GIFs.
1: Amb això estic molt d'acord.
0: Sí. S'ha acabat. No som a l'any 2010.
2: No va arribar mai un GIF de coco, de bon dia, o de molts anys... Que passis un bon dia amb una tarta d'aniversari.
1: Mira, jo ara diré una cosa. L'altre dia de Poges vàrem entrevistar aquí a Ivetra Ràdio, no en aquest programa, però un altre, una senyora gran, que cada dia em diu bon dia i bona nit. I jo li agraeixo moltíssim a Teresa, si mos escolta una ferrada ben forta, però m'envia cada dia...
2: Ah, t'envia GIFs.
1: Un bona nit i un bon dia.
0: Jo crec que això ho hem de...
2: Cada dia.
0: Jo crec que ho hem de tractar, això. D'aquests que de bon dia, per festes i tal, sempre envien fotografies.
2: Mem, aquest que posa, diu, bon dia amb alegria.
1: El darrer dia, avui, m'ha enviat. Aquest cap de setmana seré de viatge fins a la tornada en castellà.
2: Molt bé.
1: Per si trob que no m'envia res, que no passi pena.
2: Te garanteixen que et troco cada dia, te donaràs bon dia i se bona nit.
0: Sí. Un dia en xerrarem d'això. Li ha agradat molt,
3: el Miguel se xapa, sí, sí.
0: Vinga, emoticones i gifs, fora. No s'envien, s'envien adhesius, stickers. Més coses. Don't show up, don't come out, don't start caring. Següent cosa que no heu de fer. Dir coses com, què passa, bro, o dir 6-7. És a dir, sé que pot parèixer una contradicció en si mateix, però si ja tens una edat, no ho facis. Perquè és una cosa que jo crec que sempre ha passat i passarà a totes les generacions, que és aquest intentar ampliar l'argot i un poc lo de joves, no? I és això, quan ja a un cert punt no val. No et dins sona, no és el mateix. No seràs més xulo per dir aquestes coses, així que millor evitar-ho.
1: Però, per exemple, el papa ha fet el 6-7.
0: El papa ha fet el 6-7 i, mem, hi haurà part...
1: Per intentar connectar amb els
0: joves. Clar, però el papa és diferent,
1: el
0: no?
1: El papa ho pot fer.
0: El papa ho pot fer.
1: Però ell és vell.
0: Però el papa no. És un
1: el
0: poc
1: papa
0: això.
1: Sí,
0: el papa no. El teu papa no, perquè queda un poc raro.
1: Molt bona, Jordi.
0: El papa té... El papa té gràcia que ho faci. Però el molt pitjor és intentar utilitzar paraules que se pensen que són modernes, que són de joves, però ja estan desfasades. Mm-hmm. Per exemple, dir, això és molt random. Que aquí vull disculpar-me amb en Xavi Pou, que és el nostre professor random, però ja no se diu. O dir, lol, no? O quin flow. Són coses que ja no se diuen.
1: Més antigues, com, per exemple, uau, això és guai del Paraguai.
0: Però jo crec que això té un punt, ja té aquest punt retro i tot. Un poc vintage, no?
1: Ja t'entenc.
0: Sí, però random és una cosa moderna, però que ja no està de moda.
1: Quines
0: ja
1: altres paraules antigues?
2: Per exemple, una expressió s'ha de sortir de marxa.
1: Sí.
2: Això com
1: queda un poc antic.
2: Sí, ara va sortir de marxa i va anar de marxa.
0: Però aquestes tenen encant, jo crec, encara.
1: Sí? Aquestes les poden dir, eh?
0: Perquè aquestes ja han passat aquesta fase on ja, sí, ja tenen aquest encant. Són un poc més gracioses.
1: 971-13-99-00. Quines paraules recordeu que dèieu quan éreu jove i que encara utilitzeu a vegades? 971-13-99-00. Paraules o expressions, com per exemple...
2: Aquesta, o també és una castellanada, però enrotllar-se en qualcú.
1: Ah, sí?
2: Això també és antic, un poc, o no?
1: Sí.
2: És vera.
0: Tens un rotllo.
2: No, sí.
1: No, t'has enrotllat.
0: T'has enrotllat, però també no s'ha de dir això. Tens un rotllo, tens un rotllete.
2: Però que no ho sé.
1: Dabuti.
2: A veure, després hi ha històrics. Effectivy Wonder.
0: Però aquests estan bé.
2: Però estan bé fins a cert punt, Jordi.
1: 971-13-99-00. Segur que vos no se n'ocorren. 971-13-99-00.
0: Bé, nosaltres seguim perquè xerrant de vocabulari, que hi ha un tema que molta gent confon, que és que no tothom que fa coses per internet és youtuber. Perquè això també passa molt, diuen youtuber a tothom. No, youtuber és aquell que penja vídeos a YouTube. O sigui, a xarxes hi ha mil maneres de fer contingut, per tant, li deis influenciador.
2: Mm-hmm.
0: I ja està, i vos estalvieu aquests problemes.
1: D'acord.
0: No empleu youtuber per tothom.
2: Mm-hmm.
0: Ja està.
1: Clar,
0: és com
1: Aquell youtuber,
0: i és una Maria Pombo, i pues no és una youtuber, no? No fa vídeos a YouTube.
1: Ja.
0: Això però, passa molt.
1: Clar, si hem de saber què fa que...
0: No, tu d'influenciador, i ja està.
1: Influenciador, sí. Tothom és influencer.
0: Sí. Tothom és influencer,
1: d'acord.
0: I ja està. I així mos estalviam problemes
1: com
0: i no quedes...
1: Com un temps tothom era modelo.
2: Exacte. Sí.
0: Seguim.
2: Sí, endavant. Vinga.
0: A veure, aquí entram en tema fotografies amb el mòbil.
2: Sí.
0: Perquè moltes vegades veus coses per xarxes i veus que no va bé. Mm-hmm. Sobretot de gent gran. Primer, selfies no. Selfies, desastre. S'han acabat els selfies.
1: No mos podem fer selfies.
0: No, ja està, 2015.
2: Anem, a quanta gent li estan llevant il·lusió?
1: Moltíssims de selfies.
2: És a dir, quanta il·lusió però, han generat els selfies?
0: Però hi ha aquí selfies i si te'l fas el mango que no se vegi que estàs tu aguantant el mòbil amb els braços estirat... Que no queden bé.
2: No, lo màxim,
1: si tu dius Jordi, te faran cas.
2: El màxim de boomer és fer selfie, però en lloc de posar la càmera frontal, posar l'altra càmera i girar el mòbil. I esperen l'altra mà, no pot, però intentar donar, clar, fer clic en el botó és complicat.
0: Bé, i els pals de selfie ja ni entrarem.
1: No poden dupar el selfie.
0: Jo crec que, però...
1: Ja ha passat de
0: mal,
1: aquí, no?
0: Aquí hi ha un consens. Aquí no me podeu dir que els pals de selfie
1: però,
0: ja no...
1: Però, sí, aquí hi ha consens.
0: Ja no està bé. Després, alerta en surts del flash.
2: Mm-hmm.
0: Perquè a vegades el deixes amb automàtic i bota amb una foto que no fa falta, i això queda molt boomer. Per tant, aneu alerta amb soflash, desactiveu-lo.
1: Bé, i no sé si en parlaràs, però el volumen dels dels vídeos i del so del mòbil...
2: I després jo crec que també sí, és la manera d'utilitzar el mòbil. En la mà esquerra el agafes, és a dir, el mantens en un angle així en què puguis operar bé, i amb un dit...
0: Exacte.
2: El fas servir, amb un dit, saps? Sí. I així mirant com una mica
0: sí,
2: de rebut.
0: Sí, amb els ulls un poc...
2: Sí, sí, i escrivint un a un.
0: I doncs, no... Bé, això no sé quina solució hi ha, si no hi veus bé i has d'agafar el mòbil d'aquesta manera, però bé.
1: Si teniu el volumen fort, vol dir que sou grans.
0: Exacte. I després...
1: No.
0: Ja
1: que
0: per
1: no
0: acabar,
1: passa res,
0: Per acabar en tema fotos...
1: Vos estimam igual.
0: Per acabar en tema fotos és... Si li feis fotos a grups, no les faceu directament en vertical... perquè són molt boomer dir, ai, ara les volen en vertical i les fas en vertical, però tampoc les facis en horitzontal, també és molt boomer.
2: I com les fas?
1: Ai, Jordi.
2: Les fan en diagonal,
1: la foto.
0: I do, quan te demani una foto, fas de les dues maneres.
2: Ah,
0: i ja està,
2: sí.
0: I quedes com un rei o com una reina, i ja està, veus?
1: Molt
0: i quedes superbé.
2: Molt bé.
0: Matisos. Són matisos, però que marquen la diferència, jo crec. Més coses.
1: Més coses, eh? Demanem disculpes avui per el contingut oferit, ho tornem a dir.
0: No, bé, però jo crec que aquest és contingut de qualitat.
2: Això ja t'he de servei.
0: Jo crec que és important.
1: Telèfon al·ludit, ja el sabeu.
0: Jo quan estava fent això, deia, això és informació útil. Vinga, anem a lo darrere, ja. Hem de deixar, jo crec, d'una vegada, fer cançons, fotografies i vídeos amb intel·ligència artificial. O sigui, jo sé que queda molt divertit fer una cançoneta per mostrar-li qualcú o convertir una foto en una sèrie de dibuixos animats.
2: També... És graciós, Jordi.
0: Sé que sembla molt espectacular. Pot tenir la seva gràcia, però ja està. O sigui, jo crec que ja han superat aquesta etapa, ja no sorprèn a ningú, ja està. És vera.
1: No, està bé. Beníssim.
0: Jo crec que
1: si vos identificau en les coses que ha dit en Jordi...
2: Jo tot.
1: Sí, estem amb altres, jo crec que també en pràcticament en tot. Però bé, és vera que...
0: Ja no sorprèn, ara ja està.
2: Mira, jo vaig anar de viatge a Nuremberg i ara tinc una foto amb els amics, una terrassa d'un bar, i vàrem afegir l'Angela Merkel. I el vaig enviar al grup de família. I vaig posar, som en Angela Merkel fent cerveses. I els meus amics, i clar, i tothom se va creure.
1: Clar, és que molt realista, intel·ligència.
0: Sí, pot ser divertit. Ara que no té llavides un poc boomer, Xavi, tampoc.
2: És igual, o sigui, va llevar.
0: Ja està, no passa res.
1: Però diguen-lo bé com us ha passat.
2: I clar que sí.
1: Jordi, per favor.
0: No ho sé. Però jo això de descarregar-te una app d'IA pel mòbil i fer un vídeo a partir d'una foto que tens antiga de quan eres petit amb sa marca d'aigua que sempre hi és a baix a la dreta perquè no has pagat, no te fa més modern, no és greu. Jo crec que ja hem de superar aquesta etapa. Però bé, també ha passat molt amb el tema disseny gràfic, que abans tenia aquella essència Comic Sans, fotos aferrades en PNG, i ara són cartells que surt una persona en 6 dits, perquè no ho ha fet més intel·ligència artificial,
2: sí,
0: que tot se veu com a massa polit. I, clar, no funciona. A més, la gent, clar, quan més gran i manco acostumat estàs a internet, perquè t'arriben més tard, més flipes, no?, amb el tema de la IA, però la gent jove la gent jove és una cosa de fa 3 mesos, ja està passat de moda. Això és molt 2025.
1: Jo ho trobo molt radical, això que m'ho explico, és la veritat. Per cert, flipar ho poden dir? És una paraula antiga.
0: Està beníssim, flipar.
1: I jo utilitzo Canva, aquella web de disseny gràfic.
0: Està superbé, Canva.
1: Sí,
0: és que sí.
1: Ja estic tranquil.
2: I Colegón ho poden dir?
0: Colegón, sí. Tu, Xavi, sí.
1: Colega,
0: mem.
2: Quin és més? Va, Inés, parades de fer un pot de cringe, que això també poden dir.
0: Sí.
2: Cringe, quin és l'equivalent, en català?
1: Escarruf.
2: Podria ser. Va, més, dona'm més d'aquests.
1: No, ja està, no
2: ja
1: en
2: tenen
1: més.
2: Bé, per aventures perquè no en són conscients.
0: Bé, jo ja he acabat.
2: Molt bé, Jordi, quina nota vos posa, Inés i jo?
0: No, vosaltres ja que no.
1: Quina edat creus que tenim, segons com xerram per mòbil, com mos comporta, quines paraules d'aim, etcètera?
0: Sou millennials absoluts.
2: Sí?
1: Sí. Això vol dir que tenim...
2: Jo som Z, per mi. Jo sé que és la frontera.
0: No ho sé. Sí, entorn dels 30. No, en millennials.
1: D'acord. Tanta sort que no mos fa més vells.
0: No.
1: Per nosaltres, vull dir, i si vos heu identificat
2: aquestes
1: coses
2: no
1: que ha dit en Jordi, escoltau, que no passa res. Faltaria més. Un pot de llibertat,
2: clar que sí.
1: També. Tothom va néixer a l'època que va néixer.

0: Check.
1: IB3 Radio es diversidad.
2: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
3: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. És aquest...
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre o...? Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
5: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
9: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
10: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: en aquesta hora avui hem de donar la benvinguda en Joan Francesc Barceló. Joan Francesc, com estàs?
1: Molt bé. Vas pot dir xiu-xiu-xarel·les, també.
0: Dali, dali.
1: Per favor. Com estàu, xiu-xiu-xarel·les?
0: Que si no, no arrencam bé.
2: No, ho necessitem cada setmana.
1: No sé si xiu-xiu-xarel·les ja comença a ser un pop boomer, també.
2: Jordi, com
1: van d'aquestes qüestions?
3: Jo crec que va bé.
1: Va bé.
3: Crec que de moment va bé. Potser d'aquí dos mesos pot ser
0: ja que
3: ha passat un poc.
1: Ja començarà a ser un poc, diga melón.
2: Això una altra. Diga, com era això?
1: Diga melón.
2: Diga melón, exactament.
0: Quines altres paraules has pensat, tu? Com et senties?
1: Estava pensant... Va bona època que això ja... quan jo era petit, ja m'apareixia de gent gran. Diga melón era de Martes y Trece.
0: I Chachi Piruli?
1: Que en deien moltes. Què passa... Com era allò de
2: Container? Què passa con tu WhatsApp?
1: No sé com era.
2: Què m'estàs Container?
1: Què m'estàs Container, això? Exacte, molt
2: com
1: bé.
2: Com en Damios.
1: Com en Damios.
3: Hasta luego Lucas, no? Era molt també.
1: Hasta luego Lucas. Aquesta ja era de molt de la meva generació. Després hi havia en Chiquito, em va posar moltes.
0: Sí, exacte.
2: I després quan diu una cosa molt
1: no
2: evident...
1: No puedo.
3: En fi, poden tornar a 2026.
2: Home, és que són frases de retruc, però en castellà. En català també en tenim moltes.
0: Atenció, perquè en Joan Francesc Barceló, avui...
1: Què està?
0: En tu, Joan Francesc, inauguram una nova secció que durarà tot l'estiu.
2: Vos anunciem que des de xiu-xiu...
1: Ai.
2: Mos han proposat fer un rànquing del millor himno, cançó icònica de les Balears.
0: Joan Francesc, quin serà el funcionament?
1: A veure, la qüestió és anar parlant amb gent representativa, no? Prou significativa dels diferents indrets d'arreu de les illes perquè mos comenti amb criteri quines serien les cançons que podrien optar a estar en aquest rànquing que heu anunciat, no? Anirem conversant amb ells... Ells mos parlaran...
0: De si tenen himne o cançó icònica.
1: Exacte, i de per què, no? Creuen que aquelles cançons són prou representatives, no? I a partir d'allà, què passa?
0: Què passa? Com triarem el rànquing? Quin és el millor himne
1: no?
0: o cançó icònica?
1: Fem una preselecció amb aquestes figures representatives que ja podem considerar un poc icòniques de qualque manera. I a ells escolliran les cançons que considerin oportunes i després les publicarem certament a les xarxes, no?, per fer una votació popular.
0: Exacte.
1: Volem que tothom participi.
0: A xarxes i també ja obrirem línies perquè voteu o trieu quin considereu vosaltres que és el millor himne de totes les Illes Balears. Si cada poble pot tenir o no himne institucional, però hi pot haver una cançó icònica que vos representi del poble.
1: Sovint passa.
2: I com a Eurovisió no podeu votar el vostre mateix poble.
0: Això m'estaria bé, no hi havia caigut.
2: No tenim el mecanisme encara dissenyat, però no podeu votar el vostre himne.
0: Sí, i al final l'objectiu, altre, atenció...
1: Ai, sí, ho deim?
0: És un altre.
1: Tot això per què ho fem, Inés?
0: Per crear
1: Xavi, Jordi.
0: Un himne.
1: Perquè les Illes Balears, ho sabeu, companys,
0: no tenen
1: himne.
2: Perdona, ara ocupen. Joan Valent va fer un himne que no per dir
1: no
2: les
1: oficial.
2: Illes Balears. No oficial, tens raó, perdona.
0: Però aquí... nosaltres el farem oficial.
3: Nosaltres l'hem d'oficialitzar.
1: Sí. Des de la ràdio pública. Però no és d'en Joan Valent.
2: Tiriri! No. No, que és un altre.
1: No em volem.
2: No em volem, és personal.
0: Ara no diguis que hi ha inoficial, que te carregues...
1: No n'hi ha.
2: Però quan telefones en el govern, és a dir, és un cos de conselleria, per mi són aquest himne.
0: I de bé, el cercarem.
1: Oficial no n'hi ha.
0: Exacte.
1: I trobam que s'ha de votar.
2: Exactament.
1: I trobam que per inspirar en aquestes votacions i en aquesta creació, perquè nosaltres estem impulsant una creació paral·lela, és a dir... Estem generant un espai de debat per conversar sobre els possibles himnes, aquelles cançons que mos representen.
0: Com hauria de ser aquest himne definitiu?
1: Qui l'haurà de fer?
2: Exacte.
0: Quins conceptes simbòlics hauria d'incloure la lletra?
1: Que és allò que parlarem a cada secció.
0: Si hauria de ser més rock o més èpic.
1: Exacte.
0: Més por.
1: Que mos fa vibrar, que mos fa vibrar.
0: Sí. Més...
1: Joan Valent va decidir pel seu compte, pintura, fer una cosa.
2: Sí, instrumental.
1: Però va fer per el seu compte.
2: Sí.
1: Oh,
2: no ho sé.
1: En qualsevol cas.
0: Nosaltres ho farem entre tots.
1: És un procés comunitari, col·lectiu.
0: D'acord, i com que cada setmana parlarem amb un municipi de les Illes perquè m'ho expliqui quin himne o cançó icònica té,
1: exacte,
0: avui començam per...
1: Ciutadella! Com no podia ser d'altra manera, perquè en aquests moments està vibrant tot molt, no? Ciutadella...
0: Ja fa olor a Sant Joan.
1: Exacte. Escampant aquesta...

0: un himne entre tots, aquest projecte comunitari, col·lectiu, què en penses?
1: M'agrada. Sí, idea és bona. De fet, hi ha himnes populars que no estan oficialitzats, però són himnes que la gent sap i la gent canta, i s'ha de fer aquesta cançó popular, no?
2: Parlem de Ciutadella. En aquest cas, no hi ha himne oficial que nosaltres sapiguem, Beb.
1: No.
2: D'acord.
1: No.
2: Però sí que teniu moltes cançons.
0: Ni Menorca tampoc en té.
2: Ja en parlarem d'això.
0: Exacte.
2: Però, per exemple, Beb, ara que... Bé, què fas ara mateix?
0: Que arriba Sant Joan.
2: Estàs preparant-se...
1: Vos dic que estic fent ara. Estic amb els meus dos millors amics d'un cotxe que anem a preparar el gym per aquests dies.
2: Oh! I m'amira. Ah!
0: No sé gym. No estan fent gym, eh? No estan fent gimnàsia.
1: No, gym no. Fona,
0: gim no. Ginet, concretament.
2: Molt bé. Bé, idò, Beb, quines cançons icòniques hi ha a Ciutadella? Nosaltres en anem preparades algunes.
0: Clar, que mos has passat, a més, mos has passat un llistat perquè consideres que serien prou representatives per la societat, sobretot ciutadellenca.
1: He fet un llistat Sant Joaner.
2: Molt bé.
1: I també tec un llistat genèric.
0: Ah, d'acord.
2: Mira, per exemple, la primera de la llista és aquesta, Sant Joan, de Atzis de Ponent.

0: Boníssima, aquesta.
1: Ho ha dit, la cançó?
2: Mm. És molt xula.
1: Ha dit allò que et comentava, que se'n van anar al gym, no és vera?
2: Per fer gits de llimonada, diuen que som abans capells i avellanes, fent bolletxins de llancs.
1: Molt representatiu, que... o no? Ara mateix sents
2: molt representatiu d'aquests dies. Estem xerrant ara d'aquests dies, dies abans de festes, dies que tot està a punt de fer un tro, els carrers estan plens. Ara mateix tenim la contramurada, si la gent està amb ànims, els carrers estan plens, la gent canta, i això està genial, no? I crec que és una de les cançons més populars que tenim a Ciutadella aquests dies.
0: Que
2: és una cançó icònica. Una cançó de principis dels 90, però que és música popular.
1: Que, a més, clar, moltes de les cançons que s'han escollit representen Sant Joan, i és que les festes de Sant Joan precisament són molt identitàries, no? És a dir, si vos heu de presentar amb una carta, Sant Joan seria clarament l'escollida, en molt de casos, no?
2: En molt de casos, sí, evidentment. Evidentment, un sentiment, i tu ja saps com va, et vaig explicar i com ho vam veure, com ho vivim aquí, no? Un sentiment molt arrelat i crec que tot m'ho sentim moltíssim.
0: N'hi ha una altra de cançó, bé, n'hi ha tantes d'altres, però, per exemple, tenim aquesta Encore Arrels, de na Maria Àngels Gornes. Una...

0: Aquesta, Pep, ja és més melòdica. Si haguessin de triar...
1: Però és preciosa.
0: Sí, no,
1: preciosa. Si escoltes la lletra, buah. I per a xarxa, jo a la vegada que les noves, que sos gent en majúscules, no? Gent que escrivia en majúscules i lletres de neó i el que faci falta.
0: I tant.
1: M'estic emocionant que t'estic contant això, però és així.
2: A veure, per què t'estàs emocionant, Pep? Què creus que...
1: Perquè en Maria Àngel representa molt bé el sentiment menorquí i també Joan López m'ho va deixar fa poquet i crec que és una de les persones més carismàtiques de la cultura menorquina des de res 100 anys, se'ns disserà.
2: Representat sentiment.
0: Important, no? Per un himne.
2: I com ho representa? Què és allò que et fa vibrar?
1: Aquesta cançó, no sé si és la producció musical que és brillant o simplement la lletra que és excel·lent, però tot és una mescla conjunta perfecta, no? Crec que és una cançó 10, realment.
0: Que bé, en Bé Marques, ara recordant, s'ha emocionat, perquè Sant Joan també és això, recordar els qui no hi són. A Bep.
1: Recordes que no hi són, correcte.
0: Mira, també n'hi ha un altre.
1: Sí.
0: N'hi ha un altre, Bep, que aquesta ja és teva, nosaltres també l'hem volgut posar, que

0: que bona, Beb.
1: Molt bé, no,
2: aquesta
1: Beb.
2: És una producció amb un gran amic meu, que és en Jos Crespí, i en Víctor Mascaró, i és una cançó que jo estic molt satisfet, perquè és una cançó que la gent se sap, i la gent la canta per la gent jove, agafa guitarres i la canta, i això és arribar a aconseguir fer música popular, no? La música popular és això, que la gent l'aconsegueixi cantar. En Sabina sempre conta que quan va a Mèxic els mariachis canten i no sé, a les 10 i diuen que no és seua, que és una cançó popular. No. Ja veus, és cançó popular.
1: Llavors un himne també hauria de tenir aquesta facultat, no?, de voler que tothom la canti, no?
2: Sí. De qui és la cançó? De qui és? Ah, no, la cançó és nostra, la cançó de tots.
1: I com s'aconsegueix?
2: Ui, no sé, és una fórmula complicada.
1: Ho necessitant saber. Estan treballant, això?
2: És complicat, sí. És una forma de dir que serà una melodia perfecta, una música que encaixi i que davalli qualcú i que te la miri un poc.
0: Parlant de melodies, Beb, escolta aquest Escoltes Vent, mai millor dit, en aquest cas interpretada per en Simó Orfila.

0: pels de punta.
1: Totalment.
2: És impressionant. Tines, aquesta cançó l'ha adaptada a tothom. Aquesta cançó l'ha cantant a Joana Pons, el Sis de Ponent. Tothom ha cantat aquesta cançó. Rosa Desvents. Perquè és una cançó que és perfecta, també. És l'amor a Menorca. Jo dic, vull meter-li comentari a Joan Francesc, que li té molta confiança. Dic, això hauria de ser l'himne de Menorca. Veus? Perquè reflexa l'esperit...
1: No només de Ciutadella.
2: Però, no només de Ciutadella, no.
0: De tot Menorca.
2: I el cel, escoltes bé, que de Menorca t'arriba, dirà que tot sa vida, des meu cor, s'aliment. Crec que no es pot dir...
0: Preciós.
2: Millors paraules, no?
0: Te posarem sa darrera... Que...
1: De Ciutadella, aquesta,
0: de Ciutadella,
1: però.
0: En aquest cas. I després triarem quina seria sa teva icònica proposta per cançó de Ciutadella.
1: Prepara sa selecció, Pep.

0: així tot, ja t'ho diré, Beb. Ara tenim Sant Joan, del 6 de Ponent, encara arrels. Sant Joan és tot i més, escoltes vent, i així tot.
1: Se meu no val.
0: Home,
2: sí, jo
0: diria que quina és la que més canta la gent.
2: La pots seleccionar, volem de fer que la seleccionin, si te sents en cor.
1: Jo crec... Jo diria...
2: Vinga.
1: Així tot i Àncora Arrels, per lo que et cita d'ella.
0: Molt bé.
1: Àncora Arrels, Maria Àngels Gornàs.
0: Que bé. No sé. Vinga, idò.
1: Por sentiment. Por sentiment.
0: Sí, t'has emocionat, a més. Beb, quedant sense temps, però ja han triat una mica la cançó icònica, les dues cançons icòniques.
2: I ara la gent votarà, també, o no?
0: Exacte, votarau. @xiuxiu.tv3. Beb, molt d'anys, bon Sant Joan.
1: Vos estim molt, molt d'anys, bones festes.
2: Abraçada.
3: IB3 Ràdio, les notícies de les 9.
4: Bon vespre. IB3 Ràdio ha tingut accés a la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama. Recordem que l'investiga per la seva possible intervenció en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra, uns fets que l'expresident nega. També ha explicat la seva relació amb l'empresari Julio Martínez Martínez i l'empresa Análisis Relevante, de la que va arribar a cobrar 490.000 euros a través de diverses factures. Zapatero asegura que él era el consultor principal.
5: Me pregunta si yo estaría dispuesto a ser consultor, como he hecho con otras consultoras. Yo le digo que sí, y a partir de ahí es cuando empieza la relación, la parte de relación profesional. De hecho, en la actividad de análisis relevante, pues se han producido otro tipo de actividades, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
4: Tot això quan el president espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat el seu suport i confiança cap a Zapatero. Ho ha dit des de Brussel·les, on també ha obert per primera vegada la porta a la convocatòria d'eleccions anticipades. Diu que és una possibilitat, si no tiren endavant els pressupostos, unes eleccions que, en tot cas, serien l'any que ve.
6: Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis. Pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación.
4: Més qüestions. La presidenta Marga Proens qualifica de bulo que el govern vulgui desprotegir Estrenc. Assegura que la llei Òmnibus contempla el mateix procediment administratiu que s'aplica en la resta de parcs naturals i també a Cabrera. Diu que els ecologistes intermitents no li han de donar lliçons.
7: Hi ha intenció de desprotegir Estrenc? No. Mentides, bulos, fake news. Jo nec que hi hagi cap intenció de desprotegir, de construir, d'urbanitzar i de totes aquestes barbaritats que s'han dit.
4: I a Menorca, l'Ajuntament de Maó ha executat 38 projectes amb finançament dels fons Next Generation, 6.200.000 euros en els darrers 5 anys. Alguns exemples són la renovació de l'enllumenat públic amb un miler de punts de llum nous. També destaquen actuacions en eficiència energètica, mobilitat o millores al port, entre d'altres. El batlle de Maó, Héctor Pons, ho valora molt positivament.
8: Tot i el repte que suposaven en el principi, aquesta gestió d'aquests fons europeus, hem estat capaços de tirar endavant i d'executar projectes per valor de 6.200.000 euros. Considerem que està molt positiu per món, hem pogut fer passes endavant importants en qüestions de mobilitat, en qüestions de millores en torn d'esport, d'energia també.
4: I el govern es compromet a revisar el decret de mínims per a millorar les condicions laborals de les treballadores de 0 a 3 anys. En una reunió al Consolat demà, el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha compromès a aportar els recursos econòmics necessaris per l'equiparació salarial d'un col·lectiu que dimarts va fer vaga. Un anunci que celebra la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez.
9: Ens hem sentit escoltades, aquesta consciència per part de lo que suposa 03. La conselleria s'ha compromès a revisar totes les nostres línies vermelles.
4: I en els esports, Vedat Muriqi ja és a Turquia per ultimar el seu fitxatge amb el Fenerbahçe. El club turc ha confirmat que hi ha un principi d'acord amb el davanter del Reial Mallorca I també ha esmentat que Morici es farà els controls mèdics per a completar l'última fase de les negociacions de transferència. Un fitxatge que s'ha tancat per uns 15 milions i mig d'euros i dels quals el Mallorca en rebrà aproximadament 12. I amb aquesta informació hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tota l'actualitat al butlletí informatiu de les 10.
3: Més informació a ib3noticies.com.

començat en segona hora de Xiu Xiu, Anna Marga Cifra en el control tècnic, i avui toca entrevista Xiu Xiu. I atenció, perquè el nom d'aquesta setmana és el de Llorenç Santamaria.

0: Joran Santamaría, bon vespre, com estàs?
1: Bon vespre, com esteu tots aquí? Bé?
2: Molt bé.
0: Escolta, Llorenç, on te plegam? T'he pogut demanar, perquè no ets aquí a l'estudi d'altres. Tenim connexió telefònica.
1: No, jo volia venir en directe, però mira, estic viatjant massa. I llavors, un dia estic aquí, un dia allà, ara mateix... Vos contaré una primícia.
2: Amen.
1: Ara mateix estic a una benzinera anant de Girona a Barcelona.
0: Ostres.
1: Perquè tenc una filla que avui sabia si era nen o nena.
0: Oh.
1: Nen o nina.
2: Oh. Que bé.
1: Té 5 mesos d'embaràs i avui sabia això. I hem anat a veure què passava, no? I ara ja sabem... Sabem que nena, nina, i una altra nina més.
2: I d'enhorabona.
0: Quant de nets teniu, ara, Llorenç?
1: No, net, ets la primera.
0: Ets la primera neta.
1: Sí, però clar, jo tinc dues filles i la meva dona. I són tot dones, me cago en dents, tio, són tot dones, tio.
0: Sí. Això és que tu ets el rei, Llorenç.
1: Sí, clar, claro.
2: Llorenç Rosselló Orrach, Llorenç Santamaría, no necessita gaire presentació. Va néixer a Santamaría l'any 1946, ha estat i serà la veu de les cançons d'amor de tot un temps en el seu interior, però ho sabem, en Llorenç és un rocker, i nosaltres ho sabem. A 80 anys ho continua sent, i amb molta de força.
0: Llorenç, acabes de presentar aquest 80 aniversari, que hem de dir que és un disc gravat en directe durant el teu concert de celebració d'Art 80 anys a l'Auditorium de Palma. Confirmam que encara en tens de força, idò.
1: Home, jo vaig pensar i vaig dir, mira, si no ho faig ara, no ho podré fer, perquè, claro, a 80 anys no pots esperar miracles, no? Uh-huh. I ho vàrem fer així, vàrem gravar en directe, com teniu el disc, supòs, que és aquest,
0: sí.
1: I ja està, i canya, sí. Canya.
0: Escolta, vares gravar aquest concert dia 21 de febrer, que és el dia del teu aniversari.
1: Sí. Sí,
0: bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. Sí, per cert, que en Xavi ha dit el 46, no, vaig néixer el 45.
2: Ah.
1: El que passa que sempre he hagut... No sé per què, a Wikipedia diu el 46.
0: És que és la nostra font de referència, Llorenç.
1: Claro, i jo me record que l'any passat, quan vaig fer aquest concert, que l'anunciàvem i tal, l'última hora deien 45 i el diari Mallorca el 46. O sigui que, vull dir, hi ha aquesta equivocació. Jo no ho he desmentit mai, que en tenia... Que en tenia 46, tampoc ho he dit.
2: I deixeu xiure el seu programa.
1: Vull dir que vaig néixer el 46,
0: sí.
1: El 45.
0: I saps que vol dir que dia 21 de febrer vol dir que ets peixos, eh? Ets piscis.
1: Exacte, saps? Exacte. I vosaltres que sou, men, digue-m'ho.
0: Mira, jo estic molt a prop de tu, Llorenç. Jo sóc aquari, dia 3 de febrer.
2: I jo som crenquet.
3: I Virgo.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Vale.
2: Però ara, tot aquest univers dels horòscops, Llorenç...
1: Això de Virgo no m'ho crec que ets Virgo, però vaja, càncer, sí.
0: Aquí ho som tots, Virgos. Escolta, Llorenç, encara te posen nerviós, sobretot a un concert que s'ha de gravar en directe, com va ser en aquest cas?
1: Sí. I a més, no només aquest concert, sinó tots en general... No sé què passa, però abans de sortir... Oh, mira, faig uns moviments de ioga abans de sortir, perquè que si no, rebentaria, saps? I no hi ha manera. Aquí, a Mallorca, ho pas malament, perquè, claro, entre amics i família i coneguts i tal, és una nerviada. Però, bueno, bona sortim, com sigui, m'entens?
2: Clar, imagina que abans de pujar a l'escenari deus tenir moltes visites, i m'has explicat també això del ioga. Jo en Santamaría no sabien que fessis ioga. Fa molt d'any que ho fas.
1: No sóc un iogui, ni faig ioga contínuament, però la meva dona sí que em fa, i ella m'ha donat unes miques de lliçonetes, i me va bastant bé abans de sortir, saps? Perquè és que el cos, degut a nens nervis, el cos... com ho diria?
0: Tensa.
1: Sí, està garrotat, no? Llavors, que moviments que faig de ioga que ni sé com es diuen. O sigui, jo, ella me diu, mira, fes això, i ho faig. I me relaxa bastant, eh? Sobretot la respiració.
0: Et saludo al sol, per exemple.
1: Sí. Sí, no, jo ni put idea dels noms, de la que faig.
0: Bé,
1: al final, tampoc m'interessa. El que m'interessa és fer-ho.
0: Exacte. Te veus, reconeixes molta gent en el públic quan has actuat, per exemple, aquest darrer a l'Auditorium, aquí a les Illes?
1: Sí, home, clar, és el que te deia. És el que te deia, que me posa molt nerviós perquè veig allà les primeres files i les altres files que veig, gent coneguda, sé que hi són. Oh. En canvi, me'n vaig, jo què sé, que t'he de dir, a Alicante o a Madrid o... O Barcelona, no, Barcelona també em passa igual que aquí a Mallorca, però en altres ciutats arriba allà i bé, i normal, no tenc tant de coneguts i la cosa me va millor en aquest aspecte.
0: Llorenç, tu t'has retirat?
1: No, per què?
0: No ho sé, t'ho volia demanar, perquè... És vera que bé, que sí que és vera que se va anunciar una mica aquesta deu en els escenaris, però sí. Vares dir que estaves obert, no? Que si sortien concerts et faries.
1: Sí, la realitat és que quan el vaig fer a Santa Maria, el primer concert, fa 2 anys i mig o 3, era en intenció de retirar-me. Perquè, sí, perquè vaig dir, collons, ja són molt d'anys, no? I estava un poc cansat, no? Però, claro, a Santa Maria va ser el principi. Llavors, el promotor me diu, escolta, que si vols fer aquí, allà i allà, jo vaig dir, vale, anem a provar-ho. Llavors, què passa? Que ho vàrem provar i, més o menys, els teatres estaven plens i, collons, i tothom te diu, però i per què te retires, tonto? Però si això va bé i per què t'has de retirar? I, bueno, i te convencen i vas seguint, fins... Clar. Fins ara, ja veurem.
2: Llorenç, ja avui hem fet les investigacions pertinents i xerram no només de xifres, però només Spotify, pareu atenció, perquè tens 500.000 oients mensuals, que se diu aviat. Per a que no m'olvides, acumula gairebé 14 milions de reproduccions. Perdona, en sumat, perquè tens dues versions de Per a que no m'olvides, fan gairebé 40 milions de reproduccions. Si tu fueras mi mujer, en té 7.5 milions de reproduccions, te quiero a ti 12 milions, por ese amor 6 milions... Bueno, és que, escolta, no són xifres que... Jo no sé si hi ha altres artistes de Balears, Inés, bé, de banda d'en Rels Beat, que acumulen tantes reproduccions. Bueno, és igual, per això no me'ls sorprèn, en cap cas que omplis estadis, que omplis bé teatres, en el teu cas. Per tant, Llorenç Santamaría encara té molta metge.
1: Sí, però jo no... Mira, això, tot això que me dius no m'he enterat mai, ni ho he mirat. No, perquè, home, si entres dins la dinàmica... Jo l'únic que faig és preocupar-me del Facebook i de posar coses contínuament a fi de que la gent sàpiga que estic viu. I això de les escoltes i tal no me preocupa. De tota manera, vaig dir una cosa. Les liquidacions d'aquestes escoltes són ridícules. Perquè, claro, aquestes plataformes s'ho han muntat d'una manera que arriben a un 0,03%, saps? Uh-huh. I això, per molt de milions d'escoltes que hi hagi, No,
2: hi ha molts artistes que els han declarat la guerra i el boicot a Spotify i, de fet, han sortit d'aquesta plataforma de música, de streaming de música. Però, bueno, Llorenç, jo m'agradaria també saber que tu, que tens tot un equip darrere que te du tot això, els temes, les xarxes, de Spotify i tot això, qui te du?
1: Sí, tinc una persona que és una persona de sempre que han col·laborat i han fet feina i això és així. I llavors tinc el promotor també per la seva banda. Però no sé, no és una cosa que em preocupi, vull dir, i no és despreciar-ho, però és que, home, què vol que et digui? Milions d'escoltes i què? Jo, a mi el que m'interessa és poder actuar en directe, saps, que és el que m'agrada, i que la gent me respongui, i ho fan, i ja està, i tampoc m'interessa, no em preocupa que n'hi hagi 10.000 persones o me basten 700 persones. Mm-hmm. Que cada ciutat, que cada ciutat que vaig, hi ha de 700 a 1.000 persones. Oh, joder, això és fantàstic, tio. Mm-hmm. Tu saps què són els aplaudiments d'aquesta quantitat de gent? És fantàstic. I això és el que te dona gasolina, saps què t'ho vull dir?
0: Mm-hmm. I tant.
1: Per anar seguint.
0: Mm-hmm. Avui tenim els privilegis, o no, de conversar amb en Llorenç Santamaría. Por ese amor, solo por ese amor. Llorenç, per qui era? Per a que no me olvides. Anava dedicada a qualcú?
1: No, que va. Mira, lo que va coincidir en que jo m'havia casat. No, m'havia separat. És que m'estic liant ara. Havia viscut 5 anys amb la meva ex-dona, que era la Jose van Stippen, holandesa, i després mos casàrem, ¿vale? Després de 5 anys de viure junts. I després de 5 anys més, ella se va voler separar. I llavors va coincidir amb aquesta cançó, no? I el que passa és que la premsa ho va fer venir bé, no? La premsa o la companyia de discos, jo què sé. El cas és que surten aquelles notícies, claro, para que no me olvides, se ha dedicado. M'entens? Sí. Però no té res a veure.
0: Imagina't quanta gent s'haurà enamorat en les teves cançons, Llorenç. T'han contat històries d'aquestes?
1: Sí, bueno, no hi ha cap actuació que faci que no me vengui alguna parella o algun matrimoni, alguna persona, i me digui, hey, yo conocí a mi mujer con esta canción y me casé. Tot això és bastant típic, eh? És curiós. Perquè les cançons aquestes són records i molt de records imborrables per molta gent, m'entens? Mm-hmm. Mm-hmm. I, sí, és infinitat de cançons d'aquest revival d'aquests que fa que recordis aquelles èpoques, i per això ve la gent, perquè diu, pensen, home, jo vaig conèixer la meva nòvia, o elles a vegades me diuen, és que mi novio estava en la mili i me mandava la canció, saps? Aquestes coses, i això és així, tio.
0: Que fort. Que fort que siguis tu la veu d'aquests records. No t'emociona?
1: Bueno, no m'emociona tant com pots imaginar, però home, el que sí que m'agrada és que fa infeliç a la gent cantant aquestes cançons. I això és el més important. O sigui, a part de lo que jo senti, lo guapo és que hi ha moltíssima gent que els fas feliç cantant això. Uh-huh. I és això.
2: Això és fonamental, ho dius, Llorenç Santamaría, que l'efecte del públic, els aplaudiments, per tu és el que t'endús, més que milions de produccions, i això mos encanta. Ara t'ha de nines, que molta de gent s'ha enamorat amb les teves cançons, però també estic convençut que molta de gent s'haurà enamorat de tu per mor de les teves cançons i la teva persona. No sé si has tingut molt d'èxit.
1: Això ja no ho sé jo. Bueno, a veure,
2: sí,
1: quan tu has anat jove, quan tu has anat jovenot, i cantes en un escenari i dones la cara i tal, és inevitable que hi hagi gent que no que s'enamori, però que sí que li agradis. Això és evident. No ho puc negar, però res més.
2: Sí, però te consideres un romàntic?
1: No tan romàntic com pot pareixer. Mm-hmm. Me considero un sentimental, això sí. Perquè no és el mateix, eh? Jo sóc una... Hi ha cançons que me fan plorar, coses d'escamp, per exemple, que l'he cantada sempre, aquesta cançó d'Antoni Morlà, i que a més està en aquest disc en directe, m'emociona molt, no? I algunes altres, també. Vull dir, sóc un sentimentalot.
2: Sí, a banda, deixant-te en marge la qüestió musical, que emociona, també, a Llorenç Santamaría, que és el que te fa tocar... És a dir, és Coret.
1: Bueno, el Coret, no te creguis, eh? Tot està relacionat amb la música, també alguna pel·lícula, alguna escena, alguna cosa que me faci sentir molt. L'altre dia, per exemple, vaig plorar com un nen quan vaig veure el papa allà a la Sagrada Família. Allò va ser per mi em va fer plorar. Vaig estar tot aquell temps... I no pel papa en si, sinó per l'espectacle, lo que era allò.
0: Home, lo ben ser, fet que va ser brutal, sí.
1: Lo ben fet que estava, aquella... Oh, allò... Vos, coses d'aquest tipus m'emocionen i me fan a vegades plorar, no? Uh-huh. I què vols que et digui? Soc així de pardal.
0: Confirmam, idò, les estrelles del rock també s'emocionen.

0: Llorenç, sé que me diràs que no, però a la pregunta, has estat una estrella del rock? Jo diria que sí, no? Del rock and roll?
1: No, la cançó diu qui se ser una estrella de rock and roll.
0: Però jo crec
1: no,
0: que sí que no. Ho has estat.
1: No, no, perquè mira, vos explico una cosa, que, que en aquella època que vaig gravar això, la companyia de Discord no volia que gravés aquest disc, perquè me varen dir, un executiu de EMI Odeon me diu, Lorenzo, esto no es un país de rock. I aquesta frase la recordaré sempre, que se va equivocar, òbviament, perquè després de molts anys sí que és un país de rock. I però, claro, no me deixaven gravar aquest tipus de cançons. Llavors, quan vaig aprofitar un canvi de director artístic a la companyia, va ser quan li vaig dir, ei, jo vull gravar un LP de rock and roll. I és aquest que dona... Que el títol era qui se sent una estrella de rock and roll, on hi havia a una cara tot un popurri de rock and rolls i a l'altra cara algun tema és meu de rock i tal. I aquest tema també. Però vull dir... No, perquè jo no vaig aguantar el tipus amb el rock. Vaig fer aquest LP i en directe sí que sempre he fet algun tema de rock o rock and roll, però no en disco. I clar, i una persona que comprava o que li agradava, para que no me olvides, i companyia, òbviament el rock and roll no és... No té res que veure, no? Però, bueno, jo he estat feliç, jo he intentat fer el que m'ha paregut fer, i ja està.
0: Així és la vida, perquè realment, bé, sí que es veu que primer tenies el grup, després vos vareu separar. No sé si aquesta anècdota era molt després d'actuar, per casualitat o no, amb en Jimi Hendrix, Llorenç. Això sí que
1: sí, va ser.
0: És una gran estrella
1: sí,
0: del rock.
1: Sí, va ser molt després, perquè això que dius d'en Jimi Hendrix era en Sos Zeta, 66, i era el 67 o 8. I llavors jo vaig començar com a solista el 70, 71, amb en Rossi, i en Por Ese Amor, i balades, i després de Para que no me olvides, i Si tu fuera mi mujer, va ser quan vaig fer aquest disc que te dic, saps? Que vos he dit. Perquè tenia ganes de fer-ho algun dia i vaig aprofitar la popularitat d'aquella època, però també el que dic és que no me va servir de massa. Me va servir per mi mateix, per pur egoisme meu, artístic, però no pel públic. El públic no li interessava aquest disc.
0: Aquesta història d'en Jimi Hendrix va passar a una inauguració d'una discoteca a Palma, si no vaig malament, Llorenç. I m'han explicat també que, tu ara m'ho diràs si és cert, que el mànager d'en Jimi Hendrix vos va fitxar o te va fitxar aquell mateix vespre, però després quan tornava va tenir un accident amb avioneta. Això és cert?
1: Cert.
0: Què va passar?
1: Mos va fer un contracte. No, mos va fer un contracte. Era el dueño de Sgt. Pepper's, la sala de Sgt. Pepper's. I mos va fer un contracte per anar de taloners amb algun dels seus artistes, perquè era un mànager internacional i tenia en Jimi Hendrix, Eric Borden, Animals i altres, no? I llavors mos va fer aquest contracte per anar de taloneros amb algú d'ells. A lo millor no hagués estat en Jimi Hendrix, però hagués estat un de la seva oficina, no? Però al final no va arribar a passar mai. I aquest home, amb un viatge d'aquests Palma-Londres, a damunt França hi havia una vaga de controladors i se va estrellar aquest avió amb un altre i varen morir moltes personalitats de Mallorca.
0: Sí.
1: Bastantes. I aquest senyor també, mai jefes. Llavors això no se va arribar a fer mai de talonero perquè ell va desaparèixer i a lo millor la seva oficina també. Però, home, aquest contracte el tenia en Vicenç Caldentei, que era guitarra. Jo no sé bon pare aquest contracte, però existia.
0: Com bueno, és?
1: Que hagués passat?
0: Que
1: hagués passat? Que hagués passat? Jo què sé que hagués passat. Això no se sap.
2: Ni se sabrà.
1: Sí, no.
0: També he llegit una cosa bastant curiosa, que és que en el principi de la teva carrera, molt en el principi, t'acostava cantar en castellà. Per què?
1: Sí, és cert. Per què? Perquè cantàvem en anglès. Pensa que a la zona que estàvem, Plaça Gomila, només hi havia estrangers i algun mallorquí que s'escapava per allà per lligar i tal. I cantaven tot el repertori en anglès i jo xerrava amb la meva gent, com per a vosaltres la meva família, en mallorquí o en català. Llavors, clar, el castellà jo no l'empleava pràcticament. I quan vaig començar a cantar cançons en castellà, com per exemple Noche de Blanco Satén, que me record que tenc un accent raríssim. molta gent m'ha dit que eres italiano o què? Perquè sí, la primera versió de Zeta, de Noche de Blanco Satén, tenc un accent raríssim. I és degut a això que he explicat, no?
0: Llorenç, som molt, molt d'àcids, una carrera frenètica. Quan tornaves a Santa Maria, en els moments àlgids, què te deia la gent? Perquè tu, vosaltres sou coneguts, sou una família coneguda a Santa Maria, vos diuen de cap merda, segons tenc entès.
1: Sí, bueno, la gent en els pobles normalment te traten molt bé, i sobretot si arribes a sortir una mica de del que és el poble, encara te traten millor. No, jo sempre he estat una estrella. He estat una estrella a Santa Maria, tio. Estic content de Santa Maria. M'estimen molt.
0: Que bé.
1: I jo també estimo Santa Maria.
0: Nosaltres sí, també t'estimam, Llorenç. Continuam parlant amb tu, ara escoltam Noches de Blancos Atén, que mos has explicat
2: aquesta anècdota. Sí, amb aquest accent també, que sembla italià.
0: Bé, bueno. Aquesta versió, no sé si ets del principi, veurem, eh?
1: No, aquesta és una altra versió.
0: Aquí ja estaves més curtit, no, Llorenç?
1: Sí, exacte.
0: Molt bé.
1: No.
0: Sí, digues, sí. Digues.
1: No, que la versió de Zeta 66, de Noche de Blanco Satén, és la que... tenc una bobeta de pardal. Jo no sé com definir-lo. Sí.
0: D'acord. I doncs la cercarem i la comentarem. Escolta, Llorenç, sabem que tenim retingut, i mai millor dit, a una benzinera, sí. Perquè avui en Llorenç ha anat a conèixer si tindrà un net o una neta, quin moment més especial i més preciós. Però, Llorenç, no pengis res, 5 minuts més, i tot d'una te farem un joc ràpid que riurem molt, tot plegats, d'acord?
1: Vale, vinga, va.
0: Fins ara.

Torna la Lluna en vers, el Festival d'Estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.

0: directe en la companyia de Qui Sentiu, en Llorenç Santa Maria. Llorenç, encara ets aquí amb nosaltres, eh?
1: Sí, encara estic aquí.
0: I doncs, mira, Xavi, ara què farem? Li farem un xec.
2: Exactament, un xeclist. És a dir, si has complit... has de dir si ho has fet o no a mitges. Són coses que, bueno, que has pogut haver fet. En Jordi te dirà les coses.
1: Sí o no, o mitges.
2: O mitges, exacte.
1: Vale, tres opcions, vinga.
3: Vinga, superior. Començam amb tenir fills.
1: No.
4: No has tingut fills.
1: Perdó. M'he equivocat. Filles. Dues.
3: Vinga, has sembrat un arbre.
1: No.
4: Ui.
3: Quasi. Escriure un llibre.
1: Trossos.
4: Uep.
1: Mig.
4: Uep.
2: Mig llibre.
0: Tindrem un llibre d'en Llorenç Santa Maria, Llorenç?
1: Sí, el que passa que no sé quant, però perquè no és pas que vaig, pot ser que sigui d'aquí quan estigui mort, no ho sé.
0: No, el volem i de presentar aquí xiu-xiu, eh?
1: Mm-hmm. Bueno, vale.
3: Vinga, la següent és si t'has enamorat.
1: Sí.
3: I t'has...
0: Quantes vegades, Llorenç? Moltes.
1: Impossible saber-ho. No, però no t'ho creia. Enamorar-se és fàcil, però que perduri l'enamorament no és tan fàcil.
3: I desenamorar-te?
1: Desenamorar-me, supos que sí, que també. Sí. Sí, clar.
3: També, qualque vegada t'has hagut d'escapar de fans?
1: Alguna vegada. Sí.
0: No ara.
1: Sí, per una finestra. Per una finestra. L'època bona, a vegades era agobiant. Bueno, el mateix que passa ara, suposa, molts que estan de moda, no?
0: Sí.
1: Sí.
0: No, el que passa és a les estrelles.
3: Sí, exacte. T'has tirat mai en paracaigudes o has fet qualque cosa similar de risc?
1: No, que va, acollonit. No.
0: Tu, Llorenç, ioga, eh?
1: Fama molt. Jo relax, el màxim que pugui.
3: Molt bé. T'has oblidat mai de la lletra d'una cançó?
1: De la lletra no, però d'una paraula o dues sí. Mm. I això me va passar fa poc. I ja me vaig començar a preocupar, perquè el que passa que després vaig seguir cantant les mateixes cançons a altres llocs i no va passar res. Mm-hmm. Però, claro, em vaig equivocar d'una paraula, de dues paraules. Batua d'ell, me vaig acollonir, mm-hmm. Entens?
0: Saps que, Llorenç, el públic sempre cantarà amb tu, passi el que passi. Llorenç Santa Maria, moltes gràcies per atendre'ns avui a xiu-xiu i molt d'anys, molta salut.
1: Gràcies a vosaltres i vinga, seguiu amb el programa.
2: Que vagi bé.
1: És molt guapo.
0: Adéu.
1: Salut, adéu. Una abraçada, adéu.

0: minuts. Jordi, ahir te vas emocionar en el concert d'en Alejandro Sanz. Confesso-ho.
1: I vaig anar i segueix sense saber amb aquesta cançó. Mare. O sigui que... No sé, no he entrat, no ho van aconseguir ahir.
0: Bé,
1: no,
0: però va guanyar un adepte més, en Alejandro Sanz. Jo crec que sí.
1: Sí. No va conquerir.
0: Qui és ultrafan és na Marta Sampas. Marta, com anais concert, per favor?
2: Bon vespre. Idò, mira, m'entenc, sabeu, que ja és meritori, tot i que he de dir que jo sóc de les cançons primeres, és veritat que després ja no...
0: Bé,
2: no l'he seguit
0: bona,
2: tant, però a l'època bona...
0: Però tu hi vas anar al concert, ahir.
2: I tant, sempre que he vingut a Mallorca. Sí, jo sóc molt sensible, Inés. Aquestes Corazón Partido, I si fuera ella... Sí, sí, a moltes d'elles, sí.
0: Molt bé, que
2: sí,
0: bé, que bé.
2: Sí, és poesia, és preciós, tot el que diu un Alejandro. Sí, sí. Bé, i clar, el cotxe pat, ja estem en l'estiu, bé, des de la banqueta.
0: Bon vespre.
2: Clar, se vos ha oblidat que hi ha esport, perquè estem en l'estiu, no hi ha el Mallorca.
3: Sí, les notícies no són bones.
2: Això anava a dir, cotxe pat, perquè la darrera vegada que jo vaig venir aquí... Va ser tot festa, perquè va ser el dia abans del partit de la selecció, que va ser una passada, oi, no? Te va agradar, eh? Vaig saludar en aquesta. Se va encantar, la victòria a Espanya. Bé, sé que almenys vas escoltar la ràdio i la meva narració.
0: M'ho va encantar, la teva narració, la vaig seguir.
2: Gràcies. Bé, després d'això, clar, era com el punt final a la temporada, una temporada que ha deixat el cotxe a pat a molts de seguidors de diferents equips, no, gent amb alegria, també. Però, clar, aquest cotxe a pat se pot curar un poc, me refereix sobretot a la gent mallorquinista, el descens a segona divisió al Mallorca, el cas de Michelis, que mare santa...
0: Que pesat, en de Michelis.
3: Sí, seriós que...
2: Sí.
3: Però bé, això, Marta Sampas, perdona sí? que t'interrompi, però, bueno, xiu-xiu, jo sé que un final de temporada al Mallorca no ha funcionat bé, però xerrem del final de temporada que mos importa, en realitat.
2: Quin?
3: El sopar, les postres en
2: joc. Això no m'ho esperava, ara, que sortís per aquí, no estava gent planejat. I jo vaig fer molta bonda, eh? Tu mai veure.
0: Posam en contacte en els oients.
2: Sempre fèiem un final de temporada nostre.
0: Els redactors d'esports d'IB3 Ràdio i Televisió
2: tots.
0: Fan un dinar-sopar tarda o que se coneix ara de final de temporada. Això vol dir que ens estiu no fan feina.
2: Clar, això ho escolten Dani Barjacoa i diu, com que no fan feina? Sí que en fa diferent.
0: Mos has vist fer un sopar de fi de temporada? No, ni mos ha volat. Per què? Perquè feim feina.
2: Ja, no, nosaltres hem feit molta durant la temporada intensa, com a molt concentrat tot, ara partits, ara retransmissions de 5 hores, ara en el final també playoff de Sens, tal, no sé què. Molt frenètic tot, i arriba l'estiu, s'atura la competició, però nosaltres no aturam, eh? Sempre hi ha coses que comptar.
0: No passa res.
2: Sempre hi ha coses que
0: comptar. Que si un poquet de volei platja.
3: Exacte.
0: Que si hi ha una concentració de pàdel surf en el moll.
2: Ara reim, i és vera que fa gràcia, però aquí jo diré una cosa important, i és que tant de bo això ho fessin tot l'any, perquè què vol dir? Que quan s'atura lo potent, futbol, bàsquet, els esports reis, ara pareix que sí, que poden xerrar d'esports minoritaris. No, ha de ser tot sany. O sigui que aquí, jo ando per aquí, que això molt de vegades ho dic, que, ei, companys, ostres, no me feia molt més poliesportiu.
0: És un referent.
2: I ara es veu que els espais s'ompleixen en notícies, el millor, que no tenen tant de seguiment durant l'any, però també en moviments d'altre... que no estan esportivament com a tal, però ara amb el Mallorca, que si surt, que si entra, qui se'n va, qui ho deixa aquí i tal, i així amb altres equips i disciplines. Per tant, és un estiu d'oficines i nosaltres estem pendents un pot d'això i d'esdeveniments esportius, però...
0: Què?
2: Enguany, tot i que... Bé, sí que n'hi ha, sí que hi ha balears, molt pocs, però enguany l'estiu és menys avorrit esportiu de Montserrat, perquè...
0: Dai.
2: Tenim... Sí, però m'agrada més aquest altre. Tenim Mundial.

0: fan.
1: Quin tema. Vaga,
2: és que, vaga. Saps la música que té aquell poder, no?, que te du a moments? Jo aquesta cançó, que sempre serà la meva favorita, perquè m'ho diu, uah, 2010, superjovena, tot,
1: jo m'està enganxant el Die-Die, aquest.
2: Està, la des Die-Die també m'agrada. La vaig posar l'altre dia, per això no la volia tornar a posar, però Waka Waka tots mos d'un aquell 2010, quan Espanya va guanyar el Mundial. Ara que, crec que cap de donar una resposta en el test. Avui hi ha test, feia molt que no vos feia test.
1: M'encanta.
2: I crec que cap de tirar un... Bé,
3: un factor.
2: És que és fàcil.
4: A veure, si anaves a demanar quin any va guanyar Espanya el Mundial de Futbol.
2: Tal qual, Jordi.
3: Quin any va guanyar Espanya el Mundial de Futbol?
2: Aquest dia.
1: No escoltava.
2: Inés!
1: Estava empanada.
2: És que vos, ella aprofita... És que quan venc des de la banqueta, Nines, literal, s'asseu a la banqueta.
1: Quin any era? 2008.
2: A cel.
1: 2008.
2: Què dius? 2010! Ah, com sí. De dir això, tia? Eh? Inés, en calentí, sortiràs a jugar.
1: Estava mirant una cosa de feina, de xiu-xiu de demà.
2: Sí. Escolta'm, hi ha Mundial. Vosaltres, que sé que no sou tan futbolers, jo m'incloc, jo, la gent, molta gent no me creu, però jo m'agrada molt més altres esports i no sóc tan futbolera. Però no sé si esteu d'acord en que és un esdeveniment que sí que te desperta curiositat o interès a gent que mai... està pendent de futbol.
3: En Jordi, tot el dia, com arriba aquí, com ha passat això, es porta de no sé què... No
2: sí, no?
3: Sé.
4: És que no en pot sortir, tampoc, vull dir, tot i que no ho volia seguir, obris les xarxes socials i està tot ple de comentaris de futbol i de la selecció de Curaçao ballant en el bus. És que m'agrada molt.
2: Bé, és que és una de les debutants enguany, Curaçao, i Cap Verd, que és precisament contra... Va ser el primer rival d'Espanya de dilluns, que van empatar a 0.
1: Jo vaig amb el Cap Verd.
2: No, perquè estan al mateix grup d'Espanya i ja van sumar un punt contra Espanya.
1: I ja vaig amb uns que duen un outfit molt xulo, amb un poc de leopard.
2: Ah, dona, m'he fitxat, però això és un altre.
1: Són un país d'Àfrica.
2: Ah, no l'he fitxat, mira. Veus com també a Nines li arriben coses del Mundial, tot i que sigui de moda?
3: És tot el relat que hi ha al voltant del futbol. El futbol és un esport, molt bé, però què passa al voltant del futbol? Hi ha esport aquell que ha guanyat milions de seguidors,
2: hi ha els
3: capverdans que no sé què els hi passa, en Messi i en Cristiano, que és el darrer Mundial que tenen, lo dels cromos...
2: Espera't, no ho diguis tan ràpid que siguis darrer Mundial, estan aquests dos...
1: Un moment, i en Jordi va dir que hi havia un equip que tenia clar que no guanyaria...
4: Els de Curaçao, han debutat com a selecció, és una illa molt petita, saben que no aspiren a molt, per tant, és una illa del Carib, no?
2: Ja ho he cercat, i crec que deu ser una recerca aquests dies o aquestes setmanes bastant popular a Google Maps, i he de dir que jo vaig estar entre còmetes a prop perquè toca en Colòmbia per allà, bé, la part del Carib per allà, i jo que vaig estar a la part de Santa Marta i tota la part de Tairona està per allà.
1: I que clar,
2: és una illa que és més petita que Eivissa.
4: Clar, quan saben que no guanyaran, perquè no guanyaran ni classificaran, van allà, surten a l'entrenament amb un altaveu i estan tot ballant i ho passen bé.
2: Crec que al
4: final, viatge pagat.
2: Viatge pagat i experiència brutal. I passa això, aquest Mundial hi ha moltes coses curioses. Una d'elles és aquestes... Bé, ja està deixant fets històrics, però també, sobretot, destacar que és una edició històrica per moltes coses. És el primer Mundial en 48 seleccions. El primer que se fa en 3 països diferents. Normalment això se fa a un país. El Mundial de França, i de diferents seus de per allà, de per França, el Mundial, no sé què. 3 països diferents en un sol Mundial. Això és la primera vegada que passa, recordant que s'està celebrant als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Això, clar, implica moltíssimes coses culturals i també climatològiques. O sigui, és com, no sé, un Mundial en 3 països diferents en aquestes setmanes. La final serà dia de 9 de juliol, se farà llarg. Perquè és un dels Mundials més grans i hi haurà més partits que mai, 104 partits. Són 40 partits més que es acabava en el darrer, en el 2022. És la primera vegada que es disputa en 3 països, tot i que això tornarà a passar en el de 2030. I Espanya inclòs.
1: Què serà de nosaltres l'any 2030?
2: Seguirem igual de joves i guapos. Això, això és així.
3: Tant de bo.
2: Bé, què passa això? Aquests ses debutants entre aquests 48 països han estat a Curaçao, com bé deia en Jordi, i Cap Verd, que va ser el primer rival d'Espanya dilluns. Espanya no va començar amb bon peu.
3: No.
2: Va decebre bastant, perquè és un dels favorits, i va empatar a 0. No tenim cap balear, Espanya. Cap ni un. Però, bé, destacar una cosa que l'ha esmentada així per damunt també abans en Jordi o en Xavi, no sé ara, que ha dit el porter de Cap Verd va ser elegit millor jugador del partit contra Espanya perquè va fer unes aturades tremendes. És un porter que té 40 anys.
3: Que... 40 anys?
2: Sí.
3: Però que està bé.
2: No, que està bé. L'Arte, que jo els atorga. Mira, és que me n'aniré, eh?
3: Que no,
2: jo
3: que
2: en
3: no.
2: Juliol faig 38,
3: perdó.
2: Xavi.
3: Però jo penso els partits d'elit. Sí, sí, no, però 40 anys.
2: No, que ho t'entenc, que és vera.
3: Jo imaginava un atlotet, i bé, 40 anys, que també és un atlotet.
1: Antoni Cervella no es contra el tècnic que està a punt de partir.
2: I jo, que jo faig bé. Els 38 d'aquí no res,
3: el juliol. Demant disculpes públiques. Gràcies. Des d'aquest micròfon. Perdona.
2: La gent quasi a quarantona, o sigui, sí, 40.
1: Sí, sí. No, però ho
2: entes, perquè és vera que tenim, per exemple, d'en Cristiano, que té 41, clar. Vull dir que són els esportistes normalment.
1: Ah, en Cris
2: normalment.
1: En té 41.
2: Sí, normalment, en Cris.
3: Són amics.
1: I el Leo? Que,
2: també, por ahí.
4: No, 39.
2: Que, sí, no els ha fet els 40. Ah. Bé, la qüestió és que aquest porter, dilluns contra Espanya, va fer unes aturades increïbles, era el seu debut, i té una història, és que hi ha moltes històries curioses, això és el que sé que vos agradarà més de, del Mundial i de lo que estareu obligats a xerrar segur, sigui jo aquí o no, perquè passen coses xules més enllà de l'esport. Ell és del, va néixer en el 86, té 40 anys, va néixer just quan s'ha disputat el Mundial de Mèxic. I contava son pare la història, no? De, que 40 anys després, a més, li va posar... És que ara ell se diu Bocinha, i és... No, mare, no, ara, mira, m'hauria d'apuntar perquè em pensava que m'ho sortiria de...
1: En Xavi
2: Usarca. Sí, cerca-ho. Li va posar per un nom d'un jugador d'aquell mundial. Per tant, és com a... Deies, pare, tot emocionant, no? El cicle se tanca, el meu fill, en 40 anys, 40 anys després, està participant en un mundial i el món ho ha fet així de bé. I lo curiós d'aquesta història, vosaltres que veu grans les xarxes socials, a mi me sona un poc igual, però...
1: Nosaltres també,
2: eh? Sí, trobau.
1: Bé,
2: però imagina que Xiu-Xiu passa de tenir un dia, la conta oficial de Xiu-Xiu, passa de tenir 50.000 sí. seguidors a... Quants han dit que tenia avui, Jordi?
4: Estava a punt d'arribar als 12 milions.
2: Milions!
4: 12 milions.
3: Amb Bocinha. Josimar Díaz. Josimar Díaz.
2: Josimar, i dos per un jugador de no sé quina selecció.
3: Mira.
2: Mal documentada, m'hauria d'haver apuntat això, però bé, que és això, i sobretot el curiós va ser el que va passar després del partit, que una periodista, podria haver estat jo, tant de bo que el dia que obri un mundial, diguem-li, sap què ha passat? Que després de la teva actuació s'ha elegit el millor del partit. Tenia 50.000 seguidors, quants en tens? I ell diu... Bé, crec que m'han dit que ja m'han dit, m'han comentat, mig milió, diu, no, i en aquell moment eren 5 milions. Que ara, fort. Dies després, en té 11.
3: Wow.
2: Bé, això li obri portes, no?, al final. Mm-hmm.
1: Sí, per ser publicitat,
4: per exemple. Home, això farà una història dient, tola, comprau això i pagaran una doparada.
2: Sí, sí, perquè vegeu la força, també, d'aquest tipus de cites. Dèiem, no hi ha orgull balear. I dos, sí, un poquet,
1: un poquet.
2: Tenim un jugador mallorquí, a la selecció del Marroc, és en Xavi Riat.
1: Ah, sí, és vera.
2: En Xavi, que juga de central, ja ha debutat en Marroc i, a més, ho va fer com a titular contra Brasil, per tant, li desitjant lo millor en Xavi.
1: És de Palma, no?
2: Sí, sí. Uh-huh. I després hi ha la selecció mexicana, hi ha Antoni Amor, que és mallorquí també, que és el segon entrenador, juntament amb en Javier Aguirre, que va estar entrenat a Mallorca. En Javier Aguirre és el seleccionador mexicà i Antoni Amor és el seu segon, per tant està...
1: En Aguirre és mexicà.
2: Clar, en Aguirre no te'n recordo, que deixava allò de...
3: Hola, amiguitos.
2: Hola, amiguitos.
3: Hola, amiguitos.
2: Ho haurem fet amb mirar nosaltres. I en Xavi Calvo, que forma part també de l'estaf de Mèxic,
1: hosti,
2: que també és mallorquí. I aquí entra la part d'orgull de companys periodistes i, a més, un que va estar aquí a la casa. De fet, tinc com a objectiu ara aquestes setmanes, la pròxima vegada que vengui, si el podem telefonar i que mos conti un poc l'experiència ja. En Xisco Díaz, no sé si vareu coincidir, company d'Ivetra Ràdio, ara ja fa molt d'anys a Ràdio Nacional d'Espanya, aquí a Balears, i ha estat enviat especial i està
1: tenint
2: la seva primera experiència a un mundial.
1: Una ferrada forta,
2: sí,
1: en Xisco.
2: Sí, és el millor, en Díaz, jo li he dit Díaz. I d'ahir allà, juntament amb en Pedro Fullana, que és un periodista esportiu també mallorquí, un crac, que sí que està més acostumat, entre cometes, i sense cometes, a cobrir grans esdeveniments.
1: Ai, de bona representació.
2: Són tots el Mundial, sí. L'altre dia va sortir un report molt xulo d'última hora, que sortien ells dos allà una foto per allà pel món, perquè damunt te'n vas per allà per... Bé, dilluns a Espanya va jugar a Atlanta, estàs allà per als Estats Units, és una passada.
1: A major anar als Estats Units no m'ho faria molta gràcia, també.
2: Bé, però pensa que amb tot el que hi ha pel Mundial pots estar ben tranquil i tot bé, no?
1: Jo no sé, està...
2: ja
1: no ho sé.
2: Bé, què més? Hi ha hagut mallorquins en els mundials, el Miquel Àngel Nadal, i va anar a la selecció espanyola, i també hi va ser Marco Asensio, però molt pocs, ja me falta... Però mira, no passarà el mateix.
1: Tenim altres estrelles.
2: Sí, a nivell clubs o d'altres disciplines, que a nivell mundial
1: exacte.
2: També és una passada, però bé. Que anava a dir que l'any que ve sí que hi haurà, si tot va bé, 4 mallorquines en el de Brasil 2027.
1: Brasil!
2: Ja hi posant, ja posem el focus.
4: Tant de bon, i el següent ja hi haurà Jocs Olímpics.
2: I també, clar, ja sempre n'hi ha, sempre, sí. Això molts, sí que gaudim moltíssim.
1: I
2: sí,
1: molts
2: sí.
1: Venen aquí xiu-xiu després.
3: Exactament, passen per aquí moltes medalles i m'ho expliquen, sí. Qui voleu que guanyi el Mundial?
2: Això anava a demanar-vos, hi ha favorites i jo he de dir, clar, jo evidentment vull que guanyi Espanya. M'encantaria, troc que, no sé, és molt guai. Però és vera que tinc certa debilitat en Portugal.
4: Cristianer.
2: De tota sa vida.
3: I de l'Argentina?
2: M'encanta, és que m'ho fa... No gens.
1: Uepa!
3: Tenim declaració. S'acaba de declarar públicament del Real Madrid, Marta Sampas.
2: Bé, doncs bé, no, però sí... Bé, és que...
3: Això, un dia, Nines, i jo fèiem un joc, me'n feien un joc, me va guanyar.

0: és que això han complit, és que han jugat, clar, el ja... pobre Curaçao, és que és lo normal.
1: S'afició, gaudeix més, surten xutats,
0: claro.
1: I amb un patrenescul.
0: Se nota.
1: Un patrenescul, un...
0: Home, és que els són girats, com va fer en la minya amb els altres, va sortir molt.
2: Jo vaig amb l'Uruguai, perquè el meu veïnat ha penjat la bandera. I jo vull que el meu veïnat estigui content.
0: No sé si te convé, perquè hi ha partits de la matinada. A mi m'ha passat l'altre dia que va jugar Argentina la matinada.
2: Bé, és igual.
0: De 3 a 4, bé vaig sentir de renou.
2: A Bunyola hi ha una gran comunitat uruguaio-argentina, també.
0: Perfecte.
2: Per això.
1: Clar, si guanya l'Argentina, hem de pensar que per aventura plaça...
0: Sevilla campiona.
1: De les tortugues.
0: Mira què va
1: les
0: passar.
1: Tortugues.
0: 2022.
1: Hi haurà merder.
0: El 2022 va ser.
1: Igual que si guanya Espanya, però dic que
3: si guanya Espanya, per tot hi haurà...
0: Sí, però el 2022, quan van celebrar, era bastant prescut en quantitat de gent, quan s'hagués guanyat Espanya.
2: Bé, vos has de posar a prova o no?
0: No, volia demanar. En Jordi, el favorit és Curaçao.
3: És Curaçao?
0: No ve Curaçao, no n'és cap.
3: Mira, t'ho diré, aquests equips europeus no són igual tots. O sigui, per això que no guanyi cap.
0: Què vol dir? No te cau bé? Bé, una de les favorites... Bé, en aquest cas és equip africà. Marroc és una de les favorites. França va arribar a la final de 2022, recordant que va guanyar Argentina. No, i no vas dels europeus.
3: No vaig dels europeus. Mira, el Marroc... Jo era a Madrid quan van jugar a Marroc-Espanya a la Guerra Mundial.
0: Sí, me'n recordo.
3: Una festa allà. Va sortir tothom quan va perdre Espanya. A Madrid va ser molt...
0: Sí,
3: va ser molt boig.
0: Curiós.
2: Clar, sí, perquè allà on hi ha comunitats de països en qüestió...
0: Ah, bé, clar.
2: Serà gros.
0: Mira, Marroc molt va bé perquè anàvem a menjar d'irriat, que és com a mallorquí, i mos cau bé. Xavi, tu?
1: Jo...
2: Xavi li és igual. Li ha faltat i ja m'ha igual.
1: A veure, jo m'estic més que guanyi Espanya, perquè...
0: Està bé.
1: Si sempre estirà contenta. Però, francament, jo m'ha agradat molt el futbolista aquest de Bocinho, de Cabo Verde.
0: Alerta, ja veurem què passarà.
1: La gent em va empantallar i m'has a dir que endavant, en ses atxes.
0: Mai se sap, grup A, que estem a la fase de grup, ja ho aniré contant, no vols celebrar d'un mundial, no sap greu, vos acabaré enganxant, però també cercarem històries curioses, que n'hi ha moltes, per cert, ja us en recordeu que quan va guanyar Espanya hi havia el Pulpo Pol, que va ser el que ho va... Hi ha un pato, un ànec per allà, que li posa la camiseta de mel, i pobre, també, és que... Mira que jo soc, m'encanten els animals, i jo, en el meu cas, duria per tot.
2: Del Mèxic,
0: però un ànec, pobre meu. Bé.
1: Jo sempre he pensat, si en Pulpo Pol, hi havia qualcú que se'l va menjar, però no.
0: És boníssim, el pop.
1: És un pop.
2: Escolta, en Pol, amb un poquet de patata bullida.
1: Aquí anem, perdoneu.
0: És que ara poden estar generant polèmica. A més, que és un dels animals més intel·ligents del món.
2: El pop.
1: Jo, d'ençà, que vaig... Mira, jo quan era petit...
0: Sí, has de veure un documental.
1: Agafava pops, els girava escapoll, tot fora problemes. I d'ençà que va veure el documental aquest de mi amigo, el Pulpo,
0: me sap greu. Aquest
1: m'ho anava
0: a dir.
1: I recordo un dia fent escalamar, vaig treure un poparro, i vaig veure que havia canviat qualque cosa. No, jo no vaig ser capaç.
0: És que aquest documental que diu jo el vaig veure.
3: Pensava que diries des del Pulpo Pol vaig deixar.
1: Per veure que sap greu, després de veure
0: sí, sí. Però bé, res més enllà d'això, com que avui ha estat així un poc una introducció al Mundial, vull saber que en sabeu, i la veritat feia temps que no vos feia un test, i ara m'ha fet ganes emprenyar un poc amb un test, i anem, i és superfàcil.
2: Vinga, ràpid.
0: De veres, és facilet. Vinga, anem,
2: Dale-hi sabeu, Marta.
0: Amb aquesta cinta, anem a fer les preguntes, com que... Va, nines, en quin mundial va guanyar Espanya la seva primera i fins ara única Copa del Món? Sainz ja l'han dit. Ara m'has de dir on va ser.
2: Ah, fàcil. Ah, on o contra qui?
0: A on? Contra qui ve després. Ah, no, ho he llevat, és contra qui.
3: No ho sé.
0: On? L'any 2010, ja ho han dit abans. Tu tampoc, Xavi. Xavi?
1: On va ser el mundial?
2: A Àfrica.
1: Sí, exacte, tens raó. Sud-Àfrica.
0: Ara no. Bé, a mitges. Qui va marcar? Aquesta és facilíssima. Qui va marcar el gol de la victòria?
1: Andresito! Iniesta!
0: Iniesta de mi vida!
3: Que s'ha convertit aquest programa.
0: Què vos passa en l'esport?
1: No.
2: És que va fer vergonya que en Xavi...
0: Però ho fa bé, ho faria bé.
1: Andresito!
0: Iniesta de mi vida! Vas emocionar. Aquell gol no vos va emocionar?
1: I ja me surt encara a vegades en reels i encara
0: el
1: veig.
0: És que va dedicada més a en Harke.
1: Sí,
0: va ser una passada. Va, quin va ser el resultat en aquella final? Per quan va guanyar?
2: Espanya 1, Holanda 0.
0: Molt bé, clar, no va marcar ningú més que Iniesta.
1: Va sobrar, també està donat extra, és informació extra.
0: Molt bé, molt bé. Bé, va ser la pròrroga, vull dir, se va fer esperar.
2: Jo a la plaça se va fer llarg.
0: Nina se'm volia anar a casa, ja. Abans del títol de 2010, quin havia estat el millor resultat històric d'Espanya en un mundial? Hi ha opcions, campió 1980.

0: De dos. Tercer lloc en 1994 o quart lloc en 1950?
1: Ni idea.
2: A saber.
0: 994.
2: Ei, no. Sí, exacte.
0: Un tercer lloc abans de guanyar.
2: Ei.
0: Jordi?
3: Jo diré un quart lloc.
0: Però... Mira, estàs en lo cert. 1950. Era el millor rànquing, diguéssim. Va ser el Mundial del Brasil de 1950, ja me diràs. Qui era el seleccionador campió del món en 2010? Hi ha tres opcions. A, Vicente del Bosque. B, Luis Aragonés. Z, Javier Clemente. Inés?
1: Vicente del Bosque.
0: Ah, bé. Molt bé, espectacular.
1: A veure, jo sóc una tia informada.
0: I la darrera, ja ho sé.
1: Periodista, per davant de tot.
0: Sí, ja ho sé. La darrera, sí, la darrera, no en tinc una altra, no. La darrera. Quin jugador va ser el màxim golejador d'Espanya a Sud-àfrica 2010? A, David Villa. B, Fernando Torres. O C, Pedro Rodríguez.
2: El niño... No, no ho sé. David Villa.
0: Villa.
2: Bé, basta.
0: No, és que això enganxa molt. Mira, demanaves abans per sopar d'esport, vam acabar tots així.
2: Sí, ja ho sé, ja.
0: Sí, que és increïble, t'enganxa aquests càntics.
3: No esperava
0: així
3: menys.
0: Així som amb...
3: No esperava menys d'un sopar d'esport.
0: No tireu de clichés.
2: No esperava menys d'un sopar d'esport.
0: Tu saps quantes vegades m'he hagut de defensar jo d'aquest clichés, d'aquesta... Com se diu? De què fer... Sí, prejudicis de... Periodista esportiva. Mare meva. I jo, perdona.
3: Bé, ja no he estat... Jo no ha estat un clixé, jo. He tirat el que acabes de confessar.
0: M'ha passat en segon quin àmbit, que dic, t'ho pots fiar, no te preocupis. En fi.
1: Marta Sambat, per nosaltres ets la millor, que te cridaven a tu.

0: xiu-xiu número 411.
1: 411, déu-n'hi-do.
0: Xavi, bones vacances.
1: Moltes gràcies. Tornaré, ai, si Déu vol. O no.
2: Quina sort, tenen
0: colpa. Les primeres vacances de l'estiu per Xavi Oliver. Ai, nosaltres serem aquí, Jordi, demà.
2: Nosaltres serem aquí, demà.
0: Molt bé. Gràcies per ser-hi. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El GOP Mallorca s'ha reunit en assemblea general un mes després de la dimissió en bloc de la presidenta Teresa Cuanet i part de la seva directiva a causa de la crisi de governabilitat interna. Els socis han conegut el full de ruta que marcarà l'activitat per la pròxima assemblea, que se celebrarà el mes de desembre. Un moment que serà clau, ja que es triarà la nova presidència i també part de la Junta. Joan Moranta, qui va assumir la presidència de manera provisional, ha explicat que aquesta reunió serveix per definir el futur de l'entitat ecologista.
2: Intentem normalitzar les situacions del GOP i tornar a il·lusionar la base social i explicar una mica quin és... Llavors, és un pla de ruta molt curt, perquè és un pla de ruta per arribar a l'assemblea de desembre, que segons dirigirà la nova presidència.
1: I la presidenta del govern, Marga Proens, considera que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha fet el que està al seu abast sobre el suposat ús irregular de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bastar. Confia que seguirà ara les recomanacions de l'informe debatut ahir al Consell. Per la seva banda, Més per Mallorca demana la compareixença urgent de Galmés. Són la presidenta Marga Proens i la portaveu de Més, Catalina Inés Parelló.
3: Ha demanat un informe que analitzés la situació, un informe que té una sèrie de recomanacions, una de les quals és la regulació de l'ús dels vehicles oficials que no estava.
4: No pot continuar callant. Cada hora que passa, sense explicacions, augmenta la seva responsabilitat. Si no actua i no dona la cara, deixarà de ser un simple testimoni del fet per convertir-se en corresponsal polític.
1: El govern construirà 120 habitatges per a investigadors i professors de la UIB al Parc Vit de Palma. S'oferiran en règim de lloguer i amb un model de coallotjament, és a dir, amb espais i serveis comuns per fomentar així la interacció social. Així ho ha explicat el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
5: Fomentar la interacció, fomentar la convivència entre investigadores, treballadores, personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears, pues creemos que es, insistimos, una responsabilidad y una obligación por parte nuestra de la Conselleria de l'IBAVI, ¿no?
1: Les Balears continuen sent una destinació molt atractiva, no només per estrangers, sinó també pel turista nacional. Un estudi d'Observatur reflecteix que les Illes és una de les destinacions preferents aquest estiu, tant pels preus com per la seguretat que ofereixen davant la incertesa política. Els hotelers de Menorca corroboren que han tingut un inici de temporada de rècord. Sebastià Trià i Falles és el president d'Eshom.
6: Els turoperadors funcionen sempre en 2 o 3 mesos d'antelació. Per tant, jo crec que les reserves de juliol i d'agost i setembre no tant estan garantitzades. El problema serà després de cara a l'octubre.
1: I en la plana internacional, l'exèrcit dels Estats Units confirma que ha aixecat el bloqueig al trànsit marítim de l'Iran a l'estret d'Hormuz. L'acord preliminar de l'acord de pau contempla una treva de 60 dies per negociar tots els detalls. Coincidint amb aquest anunci, el vicepresident del govern, Antoni Costa, garanteix que les ajudes per la crisi a l'Orient Mitjà es mantindran fins a finals d'any.
7: Aquest pla l'executarem. Saben vostès que és un pla temporal que arriba fins a 31 de desembre. La bona notícia és que, donat que l'estret d'Hormuz s'obri ara, entenem que no farà falta, després de 31 de desembre del 2026, pues continuar encara amb més plans en aquest sentit. I aquesta és la bona notícia. Però el pla previst, el pla des decret llei 1/2026, continua exactament igual. Sí.
1: I així hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Per al programa d'avui hem triat una paraula que fa estiu, que té gust a mel, a flors, que és pura dolçó. Una paraula que és poesia, on no apareixen extretes d'un poema Coll de Dama, Martinenca, Serrona, Hortella, Deiana, Cucurella, Carlina, Albacó o Figaflor. Figa és el fruit, les cames de vegades ens fan figa, i figa és també la vulva de la dona. L'analogia és ben clara.
2: Un farmacèutic de Lluc Major

0: fa temps que teníem ganes de visitar la finca de Son Mutnou a Llucmajor, un camp d'experimentació de la figa del que té cura amb amor, perquè crec que aquesta és la paraula, el farmacèutic Montserrat Pons Boscana. Per cert, que aquesta música que sona, i ja sentiu que xerra de Son Mut i que xerra de Montserrat, li va dedicar, li va escriure, la va musicar un amic seu de Tarragona i mos ha servit per donar pas a la història que ara vos contarem. I hem anat avui de matí, de ves les 10, ja feia molta calor. Jo duia ueres de sol, a Montserrat un capell, que és així com ha de ser, sol, terra i el verd de les fulles de les figueres que ja comencen a donar els primers fruits. M'acostarà a editar la conversa, la deixarem fluir amb el vostre permís. Acabem d'arribar a Son Mutnou, a Llucmajor, un lloc on jo tenia moltíssimes ganes de venir. Duim 5 minuts amb en Montserrat Pons Boscana i per part de mare, que a mi m'encanta dir el teu segon llinatge, i ja podríem haver escrit una enciclopèdia. Així que ja he connectat el micròfon, Montserrat, com estàs?
1: Perfecte, sobretot en visites tan agudes com les vostres.
0: A nosaltres mos encanta ser aquí i ja hem entrat dins la tenda, i com que no me volia perdre res abans de començar a xerrar de figues, bé, ja duim una bona estona xerrant de figues, deies que aquí hi ha productes que ni mos podíem imaginar, quasi.
1: Evidentment, mira, aquí tenim l'expressió màxima de lo que és la nostra tarita, perquè evidentment tenim el concepte agronòmic, el concepte gastronòmic i el concepte identitari, que és un prioritari, no? Perquè el nostre pla de Som un Nou, el nostre projecte, és conservar, recuperar i reproduir totes les varietats, sobretot illenques, que en aquest cas en tenim 298 varietats precioses, però moltes d'elles en dit d'extinció. Però tenim tanta producció i tenim tan poques ajudes que el que feim és elaborar producte per poder compensar les pèrdues o compensar els gastos que té la finca. Bueno, en aquest moment tenim 21 productes, des de productes com pot veure vinagre de figa, vi de figa, vinagre balsàmic de figa, licor de figa, cervesa de figa, cava de figa, aiguardent de figa, estem innovant en el vermut de figa. Val. I després tenim els productes estrella, que són els productes ancestrals dels nostres padrins, que ens donen un criteri d'identitat propi, com pogut ser la confitura, les confitures, les figues seques, les figues confitades, les figues en el forn, el pa de figa, les figues seques fora en cistar. I després tenim productes innovadors, com t'he dit, que és la mostassa de figa, el xutnell de figa, la rop de figa, el paté de figa i el producte estrella, que és el cafè de figa. Que el cafè de figa, enguany, hi vaig enviar el formulari per participar en el producte Eco del Sany. El cafè de figa és una verdadera meravella citada per la Montoni d'Esport l'any 1901, que un Feigen Café venia de en curs de la Primera Guerra Mundial, que no hi havia cafè a Àustria i Alemanya, i venien a comprar figues, els atorrefactaven i feien un Feigen Café, feien un cafè de calcetí. Nosaltres hem anat millorant totes aquestes fórmules amb 8 varietats illenques i feim un cafè selecte fora cafeïna, que és una verdadera meravella. Mira, per cert, ara fa 15 dies vaig anar al País Basc, que me'n van concedir un Premi Nacional de Gastronomia a Ferret. Som un nou, un premi gastronòmic, sobretot en el País Basc. Mira per on.

0: Hem dit, bé, jo dic que érem a Som 19, però si mos haguessis d'explicar en tres línies que Som 19, Montserrat és impossible en tres línies, però que hi trobam a una finca experimental com aquesta.
1: Perfecte. Mira, aquí el tema, com que he dit, agronòmic, que és el tema prioritari, és pla de conservació. En aquest moment tenim 3.200 figueres, de 1.436 varietats, d'elles 298 pertanyen a les illes, que han fet una rèplica en el sector 12, que estan totes plantades dues de cada per conservar aquestes joies i la posteritat i els ancestres i els que puguen venir darrere puguen gaudir i això no es perdi. Però, clar, després els aspectes passionals, que són el concepte que la figuera ha estat l'arbre. L'arbre vol dir que aquí tenim un patrimoni històric, cultural, identitari d'un poble que no es pot perdre. Tenim totes les figueres de la vida de Jesús, totes les figueres d'estem de l'Inquisició, les figueres de la vida d'en Buda, la figuera de tots els poetes espanyols que escrivien a la sombra de la seva figuera, Miguel Hernández, García Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti. Totes aquestes són figueres històriques que tenen un criteri cultural únic. Per tant, com pot veure, a part de lo gastronòmic, de lo agronòmic, és un concepte de quimera passional.
0: Quan dius que tenim la figuera d'en Buda o d'en Miguel Hernández, què vols dir?
1: Bueno, pues jo t'explicaré. Miguel Hernández escrivia Vall de Sombra de la seva figuera, a Oriola. Per tant, és una figuera anomenada d'en Miguel Hernández. Quan tenim la figuera d'en Buda, la figuera d'en Buda la podem anar a veure. La figuera allà on en Nirvana va tenir la il·luminació divina del budisme. Per tant, tenc el gust, el plaer i la deferència de tenir una filla de la figuera allà on en Buda va tenir la il·luminació, va escriure el budisme a Vall de Sabre de la il·luminació. Per tant, és una filla que té un històric complementari de 2.000 anys. Tenim un planter de figueres emblemàtiques, que ara veuràs, i aquestes figueres són úniques, és a dir, queden aquí com es tracta per gaudir de tots els illencs i de tots els visitants que volen passar a gust de veure una cosa extraordinària.
0: Perquè aquí hem de venir nosaltres, però ve gent de tot el món, perquè ve gent de, bon, de Japó,
1: de... De per tot el món. Mira, ara vaig tenir el plaer, el gust, va tenir una visita de Dinamarca, una visita de Suècia, una gent de Califòrnia que saben de l'existència de Som 19 i venen a conèixer les varietats. Ara, la setmana que ve, no s'altre, ve una gent d'Aràbia Saudí, que ja han vingut dues vegades, que aquesta gent, a part de voler reproduir figueres a dins Kuwait, venen aquí i són uns admiradors de la figuera de Som 19, però aquesta gent entén que això és un patrimoni universal.
0: Ara ha passat un avió per damunt dels nostres caps, no sé si l'han sentit els oients, segurament s'hi senten les cigarres, perquè pega sol també en aquesta hora, a Montserrat se protegeix amb un capell, i ara estem davant una capsa amb figues, i jo he tingut no sé com dir-ho. No, es ple de tastar-les, sí, però anava a dir, no sé si serrada que he dit. Això són breves, no, Montserrat?
1: No. Han de diferenciar, perquè, bueno, han de conservar la nostra pròpia identitat. Vull dir, la breva és la figa flor castellana. I nosaltres el que tenim són figues flors. Per exemple, hi ha gent que diu, oh, jo tenc una figuera flor. No. Tu tens una varietat que se diu roja. Les figues flors són herbíferes que fan dos esplets. Per tant, aquí a Mallorca tenim 27 varietats de figueres flors que són bíferes que fan dos esplets. Per tant, figuera flor és la que fa dos esplets. Després hi ha el nom de la varietat, com pugui ser la cucurella, com pugui ser la paretgelina, com pugui ser la

Enguany han tingut unes pluges precioses, les figueres estan precioses, carregades de figues, però, claro, estem a 32 graus avui. Normalment la figuera se'n ressent, per tant, el que feim ara és procurar de cuir tot el que podem de ses flors, de ses bíferes, no? I estar a l'expectativa, perquè venen molt adelantades. A l'expectativa, aquí tenim maques el meu braç dret d'aquí, i amb ella cada dia feim el recorregut de cuir tot el que podem, perquè antes, per Sant Pere en revalten la figuera, per Sant Pere començaven les figues flors, les roges, sobretot, i un bacó. No? Pues mira, ja que tenim roja i un bacó adelantades, que ja n'hi ha qualcuna que acaba.

0: Os expliques, com us explicaves abans fora micro, com se menja bé una figa?
1: Home, sin... Això és una... Mira, no puc dir la paraula, no puc dir la paraula davant dels micros perquè és forta, però, mira, una figa, per gaudir d'una tasta d'una figa, el gust és tàctil, el gust és visual... I el gust és, després, gustatiu. Però una figa se li ha de cantar escapoll, se li ha de cantar s'hostia a l'escul, s'obri i se gaudeix de veure el que és una figa. Perquè és realment, agronòmicament xerrant, la figa no és el fruit de la figuera. La figa és un envoltori, un ciconi, un envoltori carnós que encerca els vertaders pinyolets que són anomenats aquenis, que són els vertaders fruits de la figuera. Per tant, a dins cada figa, hi ha 100, 200, depenent de la varietat, petits pinyolets, quantes han estat les floretes d'estil llarg, femenines d'estil llarg, que perfectes de pol·linització, han anat madurant i s'han convertit en els petits fruits, en els petits pinyolets. Per tant, quan mastegam una figa, mastegam 100, 200, 300 petits fruits pinyolets interns.
0: No sé que no podies dir davant micròfon, però és molt eròtic, això. Jo t'escolt i és molt eròtic, això, Montserrat.
1: La paraula, carinyo meu, la paraula és orgàsmic.
0: Lo podem dir.
1: Evidentment, m'has tocat un tema un poc complicat, perquè l'erotisme de la figuera és una cosa que indueix anys ha, històricament xerrant, de la figa és la figa. Mira, hi ha dites populars que són tan precioses com, mira, les figues són com les dones, com més madures, més bones. Les figues, com els amors, els primers són els millors. Hi ha tantes dites que impliquen un tema eròtic que te'l acabaríem mai.
0: Que està permès, dic, perquè nosaltres ho matem a les 10 del vespre i perquè aquest és un programa de paraules polisèmiques i dins la polisèmia de figa hi ha vulva, per tant, també podem parlar d'aquest erotisme, no passa res.
1: Exactament. Hi ha coses molt, molt curioses. Per exemple, a Mallorca, el nom identitari de les varietats se posa, normalment, la persona que el troba, Carolina d'en Carles, Cucurella, perquè fa un ciconi alçat, Bordissot, perquè ve de Bordís, però, per exemple, la comunitat valenciana, l'erotisme de la figa, és puntual, és a dir, el nom de les figueres coincideixen amb un erotisme de la recheta, del pezonet curt, de sang de rosí. És a dir, tenen una sinonímia o una certa arrel eròtica. Melicotó,

0: inescrutables del placer.
1: Tot el Mediterrani té una diferent textura.
2: Boníssima.
1: És que sí? Jo dic que les mallorquines són les millors. Les illenques, perdona. Perquè nosaltres tenim hora de sol, tenim una climatologia adequada. Ara, el canvi climàtic, l'incidència pot ser dolenta perquè s'incrementa un grau cada X anys i tot això, ho passarem molt malament. Perquè també és una circumstància que a mi, quan jo no hi sigui, no hi pensaré, però vull dir, les extraccions...

figuretes, moriran totes les que no arribin a temps a que els puguen regar o que els puguen hidratar de qualque manera, o que canviï el temps. T'he dit una cosa, jo som un estimador de la meva terra. Jo som una persona que ho viu, perquè quan venen gent de Dinamarca, de Tailàndia, ara venen una gent de Tailàndia i tot això, quan se'n van d'aquí,

aquí se donen compte de les arrels, de la identitat de les persones i de la que un estima el seu projecte i la seva terra, que evidentment ho diràs quan algú s'enriurà de dir, mira, aquesta serra de Figueres com si fos, pues, la Figuera és una part, l'arbre que ha format part de la nostra vida, de la nostra identitat, el pa dels pobres i el postre dels rics durant molts anys.

0: Mentre xerràvem amb Montserrat Pons Boscana, hem vist una lota que venia de caminar per el camp de Figueres. És n'Andrea.
1: Tu hables un poc en portuguès.
2: Hablo portuguès, però entenc un poquit de mallorquín.
1: Bueno, ella va venir un dia que va conèixer el projecte de Som Nou i ja de tot d'una ja mos va tocar la fibra. Perquè coneix les Figueres i, a més, comparteix una cosa amb nosaltres. I és, com t'he dit, l'estimació a la nostra terra, malament siga portuguesa. Ella entén que això és un patrimoni de tots. I el deix d'anar a menjar figues, de conèixer la història, de saber la identitat i de compartir aquella idea 12 minuts després de relat o que mos ve i mos diu he trobat aquesta, he pensat aquesta. I és una, realment una admiradora modèlica.
3: Es que es la experiencia siempre muy agradable y relajante. Esto ha oído que oímos de los animalitos y también cuando vas por las higueras ver todos los colores distintos que tienes. Cuando lo abres y ves la color dentro, unos son húmedos, otros secos, o desfrutar, es realmente una conexión con la naturaleza que me da mucha paz. Para mí, si puedo, cuando abre, yo baño luego y estoy aquí hasta el final de la época y si pudiera estaría aquí todas las semanas porque... Es una experiencia muy relajante. Yo conseguí coger unas 6 variedades de roja, blanca, y inicialmente estaba como, las voy a llevar conmigo, pero conforme voy caminando, una sombrita, disfruto de una higuera, y la abro, y la como y digo, ¡ay, está tan bueno! Pero más con este sonido, es distinto de saborear en casa.
1: ¿Me has encontrado esa roja blanca?
3: ¡Ah, estaban tan buenas!
1: ¡Buenísimo!
3: Qué buenas.
1: Una variedad de campos.
3: De campos. Hoy es lo primero sitio que conocí cuando llegué a Mallorca.
1: Yo creo que las hueles. Esta es una expresión de una figa basiva. ¿Ves? Está unida, tiene un solo peciolo y dos ostiolos. I això se diu figuera basiva, el que en mallorquí deim també malva basiva. I ara veràs l'interior. L'interior no està polinizado. Ves les pequeñas florecitas, aquí se veuen perfectament, precioses. Veus les floretes?
4: Claro. Sí, perfecte.
1: Pues no estan polinizades. Per tant, no hi han induït a maduració, per tant, la figa no arribarà mai a madurar.
0: Ara entenc quan deies les flors,
1: sí,
0: són
1: sí,
0: flors.
1: Són floretes. Aquí se veuen perfectament, quina preciositat. Sí. Llàstima que jo dient no ho puguem veure. Sí. Però veus floretes femenines d'estil llarg. I els petits pinyolets de damunt d'això se converteixen en sos aquenis, en ses petites semilletes, que són els verdaders fruits.
0: I cada un d'aquestes figues sí. Ha d'estar polinitzada una a una,
1: no.
0: Com a...
1: Sí, sí, evidentment. Depèn de sa varietat. Si és una varietat que necessita polinitzar, tipus birna, necessita un petit bitxet, que és el blastòfago, que és un petit insecte que polinitza l'interior de ses figues femelles. Nosaltres, gràcies a Déu, les figues són partenocàrpiques, per tant, no necessiten polinitzar.
3: La verdad que tengo aprendido mucho con señor Montserrat. Es una persona muy bonita por dentro también.

0: Mira, aquí estem davant la Black Mission. Això és la figuera que se'n va dur pre Juniper Serra, Califòrnia. Aquesta és la figuera del primer... Allà on es van fer els primers Jocs Olímpics d'Olímpia. Això és la figuera de Miguel Hernández, la figuera dels poetes. Aquella de darrere és la figuera del Monte Calvario, allà on van crucificar Jesús, està a uns 100 metres d'allà on varen crucificar Jesús, i s'anomena Higuera del Monte Calvario. Aquí tenim una figuera d'Uppsala, de Suècia, que això és la mare de totes les figueres, és una ficus pedra originària d'Etiopia. Aquesta figuera, la varietat, pot tenir 1 milió d'anys. Aquesta, que això és una passada, que està la vaig dur personalment d'Egipte, això és la figuera de la Sagrada Família, Marian Saharet Pictory, i és una figuera adorada pel cristianisme. Mira, aquesta altra figuera, això és una figuera, una ficut superba, que és de Malàcia i d'Indonèsia. I ara veus la figuera de Buda, que és preciosa, que és una figuera, aquesta sí que la me varen dur del Nepal, però directament del monestir, allà on està plantada la figuera, mare d'allà on en Nirvana va tenir la il·luminació divina del Nirvana. Mira quina preciositat. Unes fues acorades com un cor.
1: Tu estimes aquell lloc?
0: L'enamorament és una cosa, la passió és altra. Jo, totes les 3.200 figueres que tinc aquí són 3.200 filles, que els he parit, els he donat vida, els he formades i encara els mantinc.

0: Gràcies, Montserrat Pons Boscana, per la visita d'avui. Les portes de Som Mut, per cert, estan obertes a les visites dimarts, dijous i dissabte de 8 a 1, per si voleu experimentar tot el que hem contat avui. Les panses i figues i mel
1: i mató. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
2: IB3 Ràdio és història.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
7: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa. I comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
8: Em donau-vos permís per començar el replec?
9: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
8: Així ho faré.
7: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

Hi ha una dita popular eivissenca que diu: no conec menjar més exquisit al paladar que les figues fresques, seques o anisades. Figues, el fruit d'un paisatge, el de les figueres estalonades, sobretot a Formentera. Aquests arbres frondosos creixen en extensió gràcies al suport d'uns pals que es van col·locant estratègicament. Figueres estalonades n'hi ha moltes, però només una amb el nom de Na Blanca d'en Mestre. Està situada a prop de la carretera de la Mola, és un exemplar centenari, protegit com a arbre singular. Ocupa una superfície de més de 350 metres quadrats i es recolza en uns 140 puntals. Aquests arbres han inspirat arquitectures i arquitectes com en Marià Castelló.

0: Marià Castelló, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Que bé tenir-te avui, que parlem de figa. Si a tu te dic figa, que és la paraula que han triat per al programa d'avui, el cap se te'n va directament a la Blanca d'en Mestre.
1: Sí, és una de les referències que me vendria en primer al cap, sí.
0: Però Formentera és una illa de molta figuera, també, eh?
1: Sí, és un lloc on aquest arbre fruiter té un arrelament tradicional i molt extès. De fet, havia estat un dels arbres més conreats a la nostra illa. I sí, és una part del nostre patrimoni.
0: Uh-huh. Jo parlava de na Blanca d'en Mestre perquè sabem que en Marià té vinculació professional, emocional, crec que familiar, tu ara mos ho expliques, i és aquesta figuera estalonada que necessita d'aquests suports per poder seguir-se fent gran. Com mos la definiries per qui no la conegui o se la pugui imaginar o mos estigui escoltant i tot d'una vagi a cercar na Blanca d'en Mestre, aquesta figuera meravellosa que hi ha a Formentera? Com mos l'explicaries?
1: Ho podríem definir com una mena de sala hipòstila, una arquitectura que és capaç de sorgir de la mà de la natura i de l'arquitectura. De la natura perquè, òbviament, és un arbre, i de l'arquitectura perquè sense l'acció humana s'ha fet d'estalonar, de afegir aquests puntals al voltant de l'arbre, segons aquest va cresquent, és l'única manera que, primera, es podria extendre tant en superfície. Estem parlant de que la Blanca d'en Mestre té 310 metres quadrats aproximadament de superfície, i també capaç, diguem-ne, de sobreviure, perquè si sense aquests suports l'arbre en secció desvent podria arribar a girar i a col·lapsar i, per tant, morir, no? I, per tant, parlem d'una intervenció que es complementa, no? Sa pròpia naturalesa, l'arbre, amb secció humana.
0: Uh-huh. Tu ets arquitecte, aquí també hi ha molta arquitectura, no? Vegetal, podríem dir, però hi ha molta arquitectura.
1: Sí que n'hi ha molta, i de sa bona, en el sentit que és una arquitectura popular, un saber anònim, una mostra més. Quan parlem d'arquitectura popular, quasi sempre parlem o ens imaginam, no? Les cases pageses, l'arquitectura sense arquitectes, no? Que ens transmetia de pares i fills, de diferents generacions, no? Poques vegades, tal vegada, pensaríem en aquest exemple de na Blanca d'en Mestre. Clar, na Blanca d'en Mestre és el referent més important, és el cas més desenvolupat, però n'hi ha moltes d'altres que també tenen una superfície important i que inclús en el passat n'hi havia hagut de més grosses, segons m'han comentat les persones majors de Formentera que les havien conegut, no?
0: Que aquesta és una tècnica específica de Formentera? És una tècnica exportada, importada? Perquè, per exemple, a Mallorca se veu poc aquesta figuera estalonada.
1: Sí, jo crec que a Eivissa també n'hi ha d'exemples similars, però podríem dir que Formentera, per la seva topografia, que és molt plana i on els vents són forts a l'hivern i, per tant, l'arbre només pot créixer en horitzontal, no cap a dalt, és una conseqüència intrínseca, no?, de sa topografia i de sa singularitat geogràfica de Formentera.
0: Uh-huh. A tu t'ha inspirat també construccions, aquesta arquitectura de figuera estalonada?
1: Tal vegada de manera indirecta sí, perquè al final estan parlant de que el fet d'estalonar resol molts de problemes, no? Que moltes vegades el que li passa és l'arquitectura, no? Que amb un gest ha d'afrontar i resoldre moltes coses a la vegada, no? I en el cas de na Blanca d'en Mestre i de ses figueres, de sa construcció de ses figueres a Formentera, passa el mateix. En el moment que estalones, d'una banda, permets que s'edifici, o sigui, que l'arbre pugui créixer molt, no? Mm. Per l'altra banda, generes ombra i és el refugi de ses cabres i les ovelles que pasturen per allí, però a la vegada estàs elevant la seva copa i fas que ses cabres i les figueres no hi puguin arribar en aquesta cota, no? En aquesta altura i menjar-se els fruits. Però a la vegada, aquests suports, a part de créixer, fan que creixi l'arbre, fan que la persona o els pagesos puguin transitar per damunt d'aquesta estructura, diguem-ne, i arribar a cotes més elevades de l'arbre i, per tant, arribar a collir el fruit de bandes que estan que no hi podrien accedir, diguem-ne, de l'enterra, no? Per tant, està resolent moltes coses amb una cosa aparentment insignificant, que és posar uns puntals que són bueno, aquests suports, i després també uns elements horitzontals a mode de jàsanes que van creant diferents perxades, no?, que se li diuen aquestes crugies estructurals que van creixent principalment de centre, d'estronc cap a migjorn, que sempre tenen una extensió major cap a migjorn, perquè és cap on pot créixer més. No?
0: Fantàstic, que bé. I que ben explicat, hi ha alguna vinculació familiar en Sa Figuera i en Marià Castelló?
1: Directe no. La persona que fins ara bueno, que està a la seva finca i que se n'han cuidat és en Joan Mestre, que és una persona vinculada a la meva família perquè pues, és mestre de mal nom, diguem-ne, de nom de casa, però també ho era mestre d'obres i havia fet obres pas de casa, pues, ampliació de casa, de la casa dels meus pares, i era algú que tenia molt d'amor per la seva professió i, evidentment, pel camp, no? I va ser fruit d'aquesta proximitat que el 2006, quan dos companys meus que estan a Barcelona, en Víctor Rahola i en Stefano Cortellaro, em varen plantejar fer un article, no?, per una revista d'arquitectura molt important que és Quaderns d'Arquitectura, del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, m'ho varen proposar, vaig pensar que seria fantàstic, no?, gratar una mica, arribar fins a aquesta persona i que ens expliqués aquest llegat, no?, de tantes generacions i com estan parlant que aquest home ara deu tenir uns 80 anys i que quan ell va néixer Sabra ja tenia 20 i pico, no?, vull dir que té més d'un segle de vida i que ha arribat fins als nostres dies, no? I tornant a aquesta figura d'en Joan Mestre, també era molt polit veure com les diferents perxades, les diferents, diguem-ne, jàsanes conformant aquests anells que permeten que vagi creixent Sabra. L'últim d'ells és una varilla de 20 mil·límetres, una varilla corrugada d'acer, no?
0: Sí.
1: I era molt polit veure com Sabra no només mos parla de seu creixement i de la seva superfície, sinó també de com ha canviat Silla, sistemes constructius i la matèria amb la qual s'executen aquestes perxades. No? Mm. També és veritat que aquesta última perxada recull les rames més primes de Sabra, no?, aquelles que requereixen de menys necessitat o tenen menor necessitat estructural. No? Però en el fons és una manera molt poètica, no?, d'expressar el creixement de Sabra i la pròpia tectònica, no?, de l'edifici.
0: Que bo. I ja t'hem de dir adeu, agraint-te que hagis passat aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Dos dubtes. Aquests estalons són de Sabina, no?, habitualment?
1: De Sabina, d'Ullastre, a vegades inclús de Pi, alguna branca, però jo diria que Ullastre i Sabina són els que més resisteixen i els que més sovint es fan servir. També és veritat que la tècnica d'estalonar requereix d'un manteniment, d'anar-los reubicant, de les parts que s'empotren en el terreny, doncs tallar-los quan es podreixen i a vegades col·locar-los una pedra. És una tècnica que ha d'estar viva perquè l'edifici, en aquest cas Sabra, està viu i, per tant, segons va creixent, s'han de reubicar, s'han d'afegir i és tot un art.
0: Totalment. I el darrer que te deman, que m'han contat, i no sé si té a veure també amb el que te pogués haver contat Joan Mestre, que quan algú se casava se posava un estaló nou a Sa Figuera. Això, antigament?
1: Tal vegada és cert. Si t'he de dir la veritat, ho ignoro. És molt polit i m'agradaria que fos així, però no t'ho puc corroborar perquè no ho sé.
0: Vale, doncs quedarem amb aquesta idea que m'han contat i que pot ser certa. Escolta, Marià Castelló, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat i haver-nos atès per parlar d'aquesta meravella de Figuera Estalonada. Gràcies.
1: Gràcies a tu, Graciela, que vagi molt bé. Visca-ho.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: Que si no haguessin per les figues, a Formentera, en la guerra, s'haurien mort molts de fam. I en les figues menjaven, i les figues seques eren menjar els pobres i els postres, els senyors. Llavors vivíem sense sous. Llavors només treballàvem per menjar. I ara es treballen per lujos, pels capritxos i els lujos i les vacacions i coses d'aquestes, que llavors no s'hi treballava, això.
2: IB3 Ràdio és coneixement.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Arribem al final del capítol en ganes d'estiu. Agraïts pel dia d'avui i per les persones que ens heu acompanyat. Per agost segur que tornarem a xerrar de figues, si no abans, per celebrar, entre d'altres, les festes de sequer de Lloret de Vistalegre. Però, de moment, i abans de que les cames ens comencin a fer figa, que encara no han sopat, baixarem barrera amb un músic i filòleg tocador de guitarró que ha triat les figues d'un altre paner.
1: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Joan Carles Villalonga, com estàs? Benvingut.
2: Hola, molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir. Avui hem triat una paraula que crec que te serà molt familiar. Figa. Si te dic figa, Joan Carles, que te venes cap primer de tot.
2: Moltes coses. Bueno, primer de tot, el grup del qual form part, que és Figues d'un altre paner, que clar, té la figa en el centre.
0: Sí. I quina frase més xula i quin nom més hermós per un grup. Com se vos va acudir?
2: Bueno, perquè érem un grup que tenien ganes de fer així una cosa nova, perquè sí que s'havia, sempre s'ha innovat molt en la música tradicional, no? Portar diferents perspectives musicals des de diferents àmbits i des de diferents estils musicals, però no se n'havia fet gaire revisió literària, diguem, lletrística. I descobríem que les cançons tenen, moltes cançons tradicionals tenen un component de gènere molt, molt marcat.
0: Sí.
2: És a dir, que les dones sempre surten molt malparades, moltes cançons, s'arriben fins i tot a produir feminicidis en diferents cançons, com un qui no vol la cosa, deixant de banda totes aquestes parts més de, bueno, de deixar la dona en un lloc més secundari o senzillament se'n fa befa. I bé, això requeria, pensàvem, una lectura, no? I la figa bueno, representava tot això.
0: Val, i li donar una repensada, podríem dir, en el llenguatge popular, no? Però sense deixar de banda, per suposat, la música. És a dir, vos fixeu sobretot en la lletra, no?
2: Sí, bé, també hi ha una revisió musical, des de respectes a tradició, i, però portant molts elements de diferents estils, però que conflueixen en el producte musical. Vaja.
0: I en aquestes figues d'un altre paner, que vol, que exactament figues d'un altre paner és vol dir qualitat, no?
2: Sí, és a dir, quan algú xerra d'una cosa però passa a anomenar una cosa que no té a veure,
0: sí,
2: no? Es diu aquesta expressió de dir, bueno, això són figues d'un altre paner,
0: sí.
2: Com dient, saps, una altra cosa, no va amb aquí. I altres volien reivindicar de dir, no, sí que n'han de parlar. Per tant, són figues d'un altre paner i som diferents, però parlem-ne, no?
0: Val.
2: I d'aquí venia tot això.
0: És a dir, està dins el conjunt, però en aquesta banda d'aquí.
2: Exacte.
0: I això feis. I sou un grup també amb molta connexió, molt divers, que això també passa en el panorama musical en general. Cadascú veniu d'una trajectòria d'un grup i feis una cosa diferent juntant-vos amb un projecte nou. En aquest cas, figues d'un altre paner.
2: Exactament.
0: Perquè tu veus...
2: Sí, jazz.
0: Això te demanava. Per exemple, hi ha una Marta Elca, mallorquina, que ve del món del jazz, tu de Salvaída, no?
2: Sí.
0: De Menorca, vull dir, sou diferents grups, encara que crec que hi ha connexió també familiar entre vosaltres, no?
2: Sí, bueno, de fet, dels components n'hi ha tres que són família.
0: Exacte.
2: Hi ha Anabel, que és la meva germana, que sona a guitarra, i bueno, és darrere la majoria d'arranjaments del grup. Jo, que som vocalista i sones guitarró, Nauba, que és la nostra neboda, que és jove, té una veu amb molta projecció, una Marta Elca, que dins el món del folk ha destacat sempre a Menorca, a Mallorca especialment,
0: sí,
2: amb una gran projecció, en Manel, que toca el baix i sí que ve més directament del món del jazz i aporta aquesta visió, i en Juan Flores, que és de Barcelona, i he tingut molt de contacte, sobretot amb el món de la percussió flamenca, ibèrica, que també hi aporta una altra visió molt diferent.
0: Que bé. I esteu contents dels anys que duis, perquè crec que des de 2020, no?, més o manco, que vareu unir, vareu posar en marxa aquest projecte, i fins a dia d'avui, com està anant?
2: Bé, estem contents de resultats, d'un dels discos darrere i amb intenció de seguir endavant i de fer sempre passes cap endavant.
0: Que bé, i què teniu previst ara? Si vos volem escoltar en directe, hi ha alguna cosa, algun bolo previst?
2: Bueno, a Mallorca venim a Pollença, en el festival de Pollença, que es farà a final d'octubre, i a Menorca som a Lítica, a un concert en un espai preciós, a unes pedreres que serveixen d'escenari a un festival, i aquest festival, clar, li han indicat que tots els concerts que eren a Menorca quedessin eclipsats, diguem, de fet, fent només aquest concert especial a les Pedreres en aquest espai, que serà molt especial dins el dia 10 de setembre.
0: Que bé, ho és, perquè és vera que és un lloc especial. Imagina que segons aquí on tocau també s'agafen una altra dimensió, fins i tot, les cançons, no?
2: Sí. Jo crec que tu serà... De fet, hi ha unes quantes figueres esponeroses dins la pedrera. Vull dir que veure les figues d'un altre paner dalt l'escenari i envoltant l'espai estarà molt bé.
0: Molt bé. I escolta, i ser...

0: Ah, supura.
1: I tant, i tant. I tu ets bou i guitarró dins figues d'un altre paner. Quan t'hi enganxes en aquest guitarró, aquest so i aquesta manera de tocar tan especial?
0: El guitarró a mi m'agrada molt. És un instrument amb molt de caràcter, que sempre està present en els grups tradicionals menorquins i mallorquins també. I amb Subaida, que és un grup que van tenir molta trajectòria fins que va acabar, no? Des del 98 fins al 2000, crec que va ser 2013, 14, no me'n record prou bé. Vaig assumir aquest paper d'agafar el guitarró i donar-li una volta que tingués presència dins el grup. I sí, m'agrada molt. És un instrument amb molt de caràcter.
1: Que bé. Tu has estat dins el grup de rock, no? Espina. Vull dir,
0: Sí.
1: aquesta versatilitat de poder fer rock, poder fer música tradicional, poder fer folk, això vol dir que estimeu la música 100%.
0: Sí, és evident, perquè la música es diu molt, no?, que és un llenguatge universal, a
1: Sí.
0: vegades pot ser un tòpic,
1: Sí.
0: però és cert que té molt de sentit.
1: Sí.
0: La música l'hauríem d'entendre un poc en fora dels estils
1: Sí.
0: i que és viscuda en si mateixa. I quan ens dediquem a fer música d'arrel, en figues d'un altre paner, la fèiem amb ple respecte i sense necessitat d'haver d'estar pendents de si li afegim no sé què d'electrònica o no sé què de no sé què per ser més moderns. Música en si està ben feta, no entén ni de límits ni d'estils, entén d'amor, de passió i de coneixença.
1: Que bé. I de tot això crec que en aquest programa avui n'hem parlat molt. I ara t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. A veure, Joan,
0: Sí.
1: per qui mos escolta, quan són pràcticament les 11 del vespre, què fa una persona com tu abans d'anar a dormir, Joan Carles? Algun costum?
0: Bueno, primer de tot, dormint petit, no? Que sempre es dorm amb un conte i una cançó. A vegades són dos contes, a vegades són dues cançons, però bé, clar, ja mos ambientam en aquest sentit. I res, a vegades toca després posar-se a fer feina, eh? Vull dir que mai hi ha un ritual molt fix, depèn del dia, de si hi ha manco feina, de si estem molt cansats, i cap a dormir. Això sí, la immensa part de vegades, sempre amb un llibre.
1: Que bé, sí. Aquest està en el número 1 d'hàbits, i és un hàbit molt saludable abans d'anar a dormir, llegir una micona. Ah, que sí?
0: Sí, és saludable, és
1: Sí.
0: bo.
1: I doncs, nosaltres també tenim un costum que és demanar-vos una cançó per acabar de baixar la barrera del programa fins a màquina. Mos proposes?
0: Mira, jo havia pensat aprofitar, ja que parlem del grup,
1: Sí.
0: per una cançó que es diu Lileta Lilà, de Figues d'un altre paner, que és una de les cançons precisament que en Martí, aquest soldat petit que quan vol anar a dormir vol sentir. I com que és una cançó que també s'utilitzava com a cançó de bressol i té una significació que té alguna cosa a veure amb la figa que estem tractant avui, perquè Figues d'un altre paner intenta fer una revisió d'aquests temes de gènere. I Lileta Lilà era una dona que fuig amb un soldat perquè vol fugir de sa presa, no? De ser a casa, que son pare i sa mare l'han de marcar sempre segons allò que fa, i l'única manera que tenien les dones a vegades de fugir de ses imposicions era casar-se amb algú, no? I fugir de casa. I mira, entre cançó de bressol, però sense oblidar aquella necessitat de sobreposar-se,
1: Sí.
0: hi ha aquesta cançó,
1: Que
0: molt
1: bé,
0: tendra.
1: que bé. Lileta Lilà, idò, li dedicam a en Martí, si mos dones permís.
0: I tant. I a tothom que mos escolta.
1: Perfecte, Joan Carles Villalonga, figues d'un altre paner. Moltíssimes gràcies, vos escoltam.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? No és que ens hàgim enganxat als directes, però he de reconèixer que a l'Eclèctic ens agraden. Ja que no hi podem ser, és una de les formes més semblants de poder vibrar i gaudir de la música en el moment en el qual s'executa, que sempre és la veritat més real. Bé, idò, avui tornem de directe, evidentment, i ho fem amb un músic que, si no l'heu conegut per la veu, crec que sí per la sonoritat de la Fender Stratocaster que maneja i per l'inconfusible fraseig. Sí, és David Gilmour, guitarrista i diria que també ànima mater de Pink Floyd, banda a la que s'uní poc abans de que la deixés Syd Barrett.

David Gilmour, en directe a l'Amfiteatre Romà de Pompeia durant el mes de juny del 2016, en la particularitat de que va ser el primer espectacle públic dut a terme en aquell lloc des de l'any 79 després de Crist. Recordem que el 71, evidentment, Pink Floyd, ja amb Gilmour com a guitarrista, hi realitzà un concert, però va ser sense la presència de públic. Bé, hem encetat el programa amb Face of Stone, peça que poden trobar també el quart àlbum d'estudi en solitari, Rattle That Look. I acabam de sentir High Hopes, inclòs a l'àlbum de Division Bell. D'aquest mateix àlbum, o el manco en aquest mateix àlbum, hi poden trobar el tema que sentirem ara en directe, Coming Back to Life.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclàctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és diversió.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
3: I què fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclàctic, amb Ferran Pereira.
5: Yes, and man, you dead the stars.
6: Yes.
5: Now it is a...
6: Sure.

Wish You Were Here, sens dubte, la cançó que donava títol a un dels millors àlbums de Pink Floyd, tot una icona del rock progressiu. Acabem de sentir aquesta versió que es va fer al concert del 2016, en un concert que, un any després, data de l'edició de l'àlbum, també es presentà com a vídeo als cinemes de tot el món. Concretament, va ser el 13 de setembre d'aquell 2017. Anem un poc més enrere per a parlar de la versió original de Fight of Sun, el tema que sentirem a continuació. Era el 1970 quan la banda britànica editava el seu cinquè àlbum d'estudi, A Tom Here Mother, un treball que marca l'allunyament de la banda per la psicodèlia i entra de ple en el rock simfònic i progressiu. I aquest Fight of Sun també sonarà a Pompeia.

Avui, a la sessió de l'eclèctic David Gilmour Live at Pompeii, rememorant aquella històrica actuació del 1971 de Pink Floyd, amb un repertori totalment diferent i en la particularitat de que aquesta, el que sentim avui, es realitzà en públic. Tornem a l'àlbum de Division Bell per a recuperar un altre dels temes que sonaren allà aquell 2016. What do you want from me?

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura.
1: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
6: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
6: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
9: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Side of the Moon, enregistrat als estudis Abbey Road, una altra meravella de la història de la música. El temps ens escorre entre les mans, entre tema i tema, i anem arribant al final de la sessió de l'Eclèctic. La tancarem amb Comfortably Numb, gravada originalment al The Wall. Estimats i estimades, recordeu que per norma, de dilluns a dijous, a partir de les 11 del vespre, l'Eclèctic, només aquí, a IB3 Ràdio. A la realització tècnica i postproducció, Miqui Fiol, direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Bon dia, com estàu, demà és el Dia Mundial del Passeig, és a dir, d'anar de passeig o de fer una passejada, d'anar a fer una volta, d'ambular, de rondar, de llosquetjar. També, familiarment, se li diu estirar ses cames. Això també inclou activitats com, per exemple, el running o el jogging, que pel que diuen consisteix a córrer a poc per millorar la condició física, però sense arribar a cansar-nos massa. Sobre passejar podem dir que és un verb, esclar, això és prou evident, però també que és un derivat de passa, perquè en principi passejar és fer passes, tot i que en té més aspectes. Per exemple, també deim passejar a dur una cosa d'un lloc a un altre, com quan deim que passejam un vestit per exhibir-lo, per exemple, o també quan deim que passejam un bon constipat. Passatges, un bon constipat avui, eh? També mos podem enviar al passejar, o mos hi poden enviar, que és quan mos envien a filar estopa, a mal viatge o de mala manera. I també trobam l'expressió tenir el cap a passeig, que és estar molt distret, molt despistat. Ah, i a Menorca podem passejar a Saura o passejar a Jordi, és a dir, perdre el temps anant d'aquí i d'allà. Avui, idò, passejarem per Tèntol en aquest programa que ara comença.
1: Fem un Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com esteu? Ben trobats un dia més a Tentol. Aquest programa, ja ho sabeu, que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat. Juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i molta de passatgera. I avui qui les saben totes són en Celestia Oliver i en Miquel Junch.

0: comenci un dia més aquí a les zones d'Ivetra Ràdio. Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia, va
0: bé. Ben trobat i ben tornat. I també en Celestí Oliver, que ja és aquí.
2: Bon dia.
0: Avui celebrant aquest passeig, tot i que ara mateix fa un sol fort.
1: No hi aniria a passejar.
2: Sí, no.
0: No ets millor ara per anar a passejar.
1: Ara ja quan comença a fer fosca. Perquè...
0: Hauria de ser, sí, a primera hora des de matí.
1: A primera o a darrera.
0: A darrera hora de... desvespre. Ja ens adverteixen d'aquesta primera onada de calor. Ja ens ho han dit que arribarà aquest cap de setmana, quan també arribarà l'estiu, perquè diumenge, avui ve mirat a les 10 i busques des de matí, comença oficialment l'estiu. Encara no hi som.
1: Encara no hi som, però...
2: Ja, pisant,
1: ja fa calor.
0: I tanta, i tanta. Parlarem demà de tot plegat, però avui també hem preparat uns bons continguts i, Celestí, començant per tu, què tenim?
2: Sí, jugarem a Tentol, repassarem també el que ens deixa aquesta actualitat de les darreres hores i vos explicarem que ha tornat un editorial a Edicions Cort i ho fa amb una publicació d'un llibre infantil que es diu El meu primer eclipsi, que just ahir va sortir a la venda i que explica d'una manera divertida el fenomen de l'eclipsi que viurem aquest pròxim mes d'agost per als més petits.

0: I del físic i divulgador Adrián García, també conegut com el Físico Barbudo, i l'il·lustradora Laura Caldentei, i signen aquest nou àlbum infantil dedicat a l'eclipsi. I ho fan després d'acceptar l'encàrrec de Miquel Ferrer i Edi Pons, responsables de Rata Corner i de Rata Cultura i de Little Corner.
1: Little Rata, sí.
0: Little Rata, ah, sí.
1: Little Corner. Un poc, has fet una mescla d'això.
0: Sí. Mescla de tot.
1: Bé, Celesti. Sí, perquè Edicions Cort l'han recuperada.
0: Clar, Edicions Cort, que era de seva.
1: De repedrida, de Miquel Ferrer.
0: I que se va crear a mitjans dels anys 60.
1: Sí, i fa unes publicacions molt bones, sobretot sí. d'història local. Sí. I estava de vores de plaça Sant Francesc. No sé si te sona el lloc.
0: Entre plaça de Sant Francesc i la plaça d'en Quadrado.
1: Exacte. Mm?
0: Aquell carrer. Que no sabem ara quin nom té.
1: No.
0: Ara no ho record. Sí. I allà mateix, en aquells baixos, hi havia aquesta editorial, Edicions Cort, que retorna, i de fet, bé, tant he volgut dir que ho hem mesclat tot, i Rata Cultura crea, o refunda, o retorna, recupera aquesta editorial, a més de les llibreries i també tota l'activitat que generen. I avui, tant autor com il·lustradora, és a dir, tant en Adrià García com en Laura Caldentei, vendran a l'estudi per presentar-nos aquest, el meu primer eclipsi, per...
1: Un llibre preciós. Sí. Ara dius, els lots demà acaben l'escola. És un fet, tothom ho sap, que té lots. I què feim a partir de dilluns? Un llibre.
0: Clar, i per fer comprendre en els més menuts tota la dimensió d'allò que passarà aquest pròxim agost, que només ho viurem aquesta única vegada, perquè no ho podrem viure mai més.
1: Que sí, no ho sé. Però sí, se suposa que sí, serà una cosa extraordinària. Així que avui també en parlarem de l'eclipsi amb aquest llibre fantàstic que s'ha publicat en aquesta nova Edicions Cort. Tenim la nova editorial Moll i també la nova Edicions Cort, ho deixarem així.
0: Sí.
1: Avui també hem de parlar de cinema en aquest programa perquè Eugenia San Pedro mos parlarà de la darrera pel·lícula de Steven Spielberg.
2: Avui a Plan Subjectiu parlarem de El dia de la revelació. Serà una pel·lícula d'en Spielberg, estrenada just la setmana passada. Una pel·lícula que m'va agradar i a la vegada m'va sorprendre. I a mi, que me sorprengui en el cinema, m'agrada molt. Després en parlem.
3: Los estoy viendo.
4: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
5: ¿Qué has robado?
6: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
1: Doncs ja tenim aquí la darrera pel·lícula de Steven Spielberg, que ell ara, en aquest tràiler, surt explicant coses.
7: A vegades fa falta,
1: sí. Segons
7: quines pel·lícules.
1: Però m'ha fet gràcia que el mateix Spielberg surti al tràiler de la seva pel·lícula. Llavors parlarem amb Eugenia San Pedro, perquè, òbviament, és una de les pel·lícules més sonades que tenim ara mateix en cartellera. Però també vull parlar d'una estrena, de Viva, que és una pel·lícula de Naina Clota que va guanyar un premi Cannes, recordem-ho, i que la muntadora és mallorquina, és Naina Calleja, i ahir també va poder ser l'estrena d'aquesta pel·lícula. Li enviem una abraçada molt forta a Naina Calleja, que ja està muntant moltes pel·lícules d'àmbit molt important i que també participa d'aquesta pel·lícula. Així que avui xerrem de cine, però també tenim el tema del dia, Miquel.
7: Sí, avui molt musical, perquè el tema del dia el dedicarem al concert que va fer ahir Alejandro Sanz davant 20.000 persones a l'estadi de Son Moix.

0: sí, hem trobat un parell de persones amigues d'aquest programa que han estat...
1: Moltes. Tenim molt d'àudio.
0: I moltes dones, eh?
1: Totes són dones. No sé si no hi havia qualcom.
0: Sí, sí que hi havia d'homes.
2: Ja vaig veure, per televisió. Sí,
0: però totes les testimonis d'avui...
1: Totes les testimonis d'avui són dones i totes molt contentes d'aquest concert. I després perquè... d'11 anys que no tocava Alejandro Sanz de Mallorca.
0: Ho esperaven amb els braços oberts. 20.000 persones van anar...
1: Prop de 20.000 persones, un concert de quasi 2 hores, i tothom va gaudir molt.
0: Sí, a més que va tocar tots els clàssics, i això també agrada molt. Molt bé, després parlarem d'aquest concert i d'Alejandro Sanz, però a la tercera hora, a partir de les 5, tenim més temes, sí, que l'estim.
2: Sí, d'Alejandro Sanz a Joan Miquel Oliver, perquè
1: quasi el mateix, iguals.
2: Sí, el músic mallorquí.
0: I de què anant, Joan Miquel Oliver,
1: no
0: en el concert d'Alejandro Sanz?
2: No ho sé. Li poden demanar.
0: Li demanarem.
2: Sí. Bé, avui Joan Miquel Oliver visita els estudis d'IV3 Ràdio, en primícia, ho poden dir.
0: És una primícia.
2: Sí, per presentar-nos el seu darrer disc, el 12, que es diu Ruïssos. Wow.

0: I del guitarrista i compositor d'Antoni Font publica Ruïssos, el seu nou disc en solitari, un treball discogràfic que té una producció més crua, sense artificis, ha abandonat, sembla ser, les maquinetes, aquest so tan característic seu, sobretot del seu anterior disc, Electronic Devices. No sé si li demanarem, si s'ha cansat, si s'ha embafat, si volia aquesta, de fet ho ha fet així, aquesta cruesa, aquest so tan orgànic, i que de fet hi ha incorporat no només la guitarra, el baix i la bateria que donen aquesta formació, aquest so més esquelètic seu, sinó que hi ha un instrument que hi té molta presència, com és la flauta travessera. De tot això en parlarem amb ell i Joan Miquel Oliver, que l'està presentant, ja l'ha presentat per Catalunya, i aquí a les Illes, el pròxim dia 9 de juliol, dins dels Sons de Nit, en Drach, i dia 17 de juliol a Manacor.
1: Exacte, apuntau-vos si voleu anar a veure aquests Ruïssos, aquest nou disco de Joan Miquel Oliver, com sona, doncs ho podeu fer en aquestes dues dates, supos que n'hi haurà més, però de moment tenim aquestes dues, i també tindrem avui en Joan Miquel aquí a l'estudi per parlar una miqueta, que sempre ens agrada de parlar amb en Joan Miquel. A partir de les 5:30 vendrà el nostre col·laborador que parla de la pagesia, en Tomeu Mesquida, i avui ens ha preparat aquest tema també ja ben estiuenc.
2: Bon dia, com anam, com esteu? I d'avui a ses fites netes pegam un bot fins una Garriga, perquè no tots són arbres, animals i cultius a fora vila. També hi ha una forta importància de recol·lecció de plantes silvestres. En concret, si no ets la planta més important està a prop, es garbeo ha jugat tradicionalment un paper important a sa feina i a sa vida rural de ca nostra. A través de sa garbeo se treien ses paumes, i ses paumes servien per fer estris i eines que feien més bo de dues dia a dia a ca nostra. Avui, com sempre, contrem amb una veu experta, en Pep Toni Ferrer, que és un artesà exquisit, que m'ho explicarà com se seca i com se transforma encara a dia d'avui aquesta planta, i també aprofitarem per xerrar d'un dels contraris o una de les preocupacions que té més aquesta palmera, que és l'única palmera autòctona de ca nostra, i en concret me refereix que a l'eruga barrinadora, que pot posar en risc el garbeó de cara a les pròximes generacions.

0: 3 hores de programa que ara comencen, en les quals teniu les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TentolIV3, al Facebook de Tentol,
3: o bé el correu electrònic,
4: o sorpresa,
3: que nosaltres, que Tentol, @IV3Ràdio.com.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. Un home que va anar a escola amb una de les convidades que t'adreu avui, Celestia Oliver.
3: Ah, sí?
0: Na Laura Caldentei, que ha escrit el llibre L'Eclipsi.
3: Vos coneixereu?
0: Sí, sí, diu que sí. Sí, ja han passat uns anys, però sí.
3: Fa estona que no ho veus.
0: És universitat.
3: És universitat.
0: I
3: no fa tant, no fa tant.
0: No.
3: Perquè el nostre tècnic és jovenet.
0: Avui tenim a les vies de so en el Lluís, Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Són les 3 i 21 minuts i ara sí, hem de saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: I doncs sí, arriba el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui amb el qual jugarem amb els nostres convidats, Celestín.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una qüestió que ens toca ben de prop, precisament d'illes i d'illòmens.

0: Ai, sí, les illes. Avui parlarem d'illes i d'illòmens perquè ens ha arribat a les mans un llibre que reflexiona sobre el fet de ser illencs, de com és viure a unes illes, com es construeix el nostre caràcter, la nostra personalitat, si tenim trets comuns entre altres illencs del món. El llibre és El Melic de l'Univers, d'Albert Herranz, i ens fa una pregunta inicial. Quan m'ho donarà en compte que som illencs? Quina pregunta.
1: Ai.
0: Com la respondries?
1: Sí. Ara dic, com la respondria?
0: Saps què diu l'Albert?
1: Què diu?
0: Diu que coincideix que per la majoria de persones aquesta consciència de ser illenc s'adquireix quan arribam a terra ferma. Mos entenem, no?
1: Sí.
0: Quan tocam la península. Sobretot si fem un viatge amb vaixell més que amb avió, perquè tenim aquesta percepció d'haver tocat terra, no? Perquè mos entenguem. I d'així comença aquest llibre, una reflexió sobre el que és una illa i el que significa ser illenc. Pot semblar que és obvi que és una illa, però aquest llibre demostra que no n'hi ha prou amb ser una porció de terra en revoltada d'aigua, com per ser illenc, i que tampoc no n'hi ha bastament en viure a una illa.

0: sent l'alta muntanya.
1: També té una bona descripció de les illes en Guiendafat.
2: Boníssima,
1: en aquesta cançó. Mm. I tant, que se titula Les illes de Guiendafat. Però bé, tornem a Albert Herranz, perquè en aquest llibre parla d'illes que han vençut els humans, d'excepcions geogràfiques, de singularitat cultural i de meravelles naturals. Ens du des d'illes de la Mediterrània fins a illes de l'Atlàntic, de l'Oceà Pacífic, dels mars antàrtics i àrtics, també del Bàltic o de més enllà. Dades curioses. Vos poden dir que un 10% de la població mundial és illenca. 10% de la població mundial és illenca. Les illes són el segle XXI, una realitat que ens ajuda a explicar el món, símbols d'una vida diferent a l'imperant, advertències de la incertesa del canvi climàtic i reserves resilients de cultures i biodiversitat.

0: Hi ha moltes llegendes, a més, d'illes i de les nostres en particular, com aquella llegenda que diu que Mallorca està agontada, que sura gràcies a unes columnes d'or. L'havia sentida en aquesta. O que també entre Ciutadella i Capdepera hi ha una illa, una ciutat màgica, que no és, més apareix la nit de Sant Joan, quan es troben set Joans i set Joanes, i és l'illa de Ciutat de Parella. No queda molt per Sant Joan.
1: No, queda poc, és a dir, que haurem de fer venir bé.
0: Sant Joans i Sant Joanes. I tantes altres històries i llegendes sobre les illes com illes som.
1: I així, és per tots aquests motius i més que avui ens volem endinsar en aquest joc de Tèntol a les illes i també als illòmens.
0: Són les 3:27. Tèntol.

continuem i abans d'avançar tenim la pregunta del dia i avui també, òbviament, relacionada amb una illa. Perquè ja sabeu que hi ha una illa al Port de Mol amb molta d'història. Actualment és un museu de l'antic hospital que hi havia i també una galeria d'art de renom internacional. Parlem de l'illa del Rei. L'illa del Rei va ser coneguda al llarg del temps com l'illa dels Conills o l'illa de Conills, que també comparteix topònim amb altres illes i illots de Balears. Però a l'època medieval se li va donar el nom d'illa del Rei perquè va ser l'indret on va desembarcar el rei Alfons III l'any 1287 quan va arribar per conquerir l'illa de Menorca als musulmans. Els anglesos, però, també li van posar el seu propi nom i la pregunta precisament és aquesta. Sabeu quin nom rebia l'illa del Rei durant la dominació britànica?

0: Celestí, quina en rebia l'Illa de Rei quan era dominació britànica?
1: I d'ahir era Bloody Island. Aquest nom tan refrescant.
0: No el diria així, però no, bé. Lizard... Bloody vol dir sanguinolent. Sempre va bé.
1: Lizard Island.
0: Lizard.
1: O Funny Island.
0: O Funny.
1: Encara Funny és més refrescant.
0: Funny, sí, eh? Devien fer festes els britànics a l'Illa del Rei. No ho sé. Són les tres opcions de resposta que teniu per jugar amb nosaltres avui i respondre aquesta pregunta. Quin nom tenia l'Illa del Rei quan era britànica? I com sempre teniu dues maneres de participar.
1: Sí, a través de l'story de l'Instagram, ja ho sabeu, @tentolib3 o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: nostres ràdios. Participació. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
1: Em doneu-vos permís per començar el replec?
2: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
3: Així ho faré.
0: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vivetres Ràdio.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
8: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.

0: continuant, són les 3 i 33 minuts. Celestí, a veure, la pregunta d'avui, que no és fàcil, perquè costa endevinar-la, perquè la vull demanar amb els oients, amem, com es deia aquesta illa, l'illa del rei durant la dominació britànica.
1: Sí, era Bloody Island, Lizard Island o Funny Island.
0: Aquestes són les tres opcions que teniu. A veure si vos animau a contestar. Hi havia un hospital. Això vos pot donar una pista. Jo donaré una pista perquè veig que avui costa la pregunta del dia. Ventura vos pot donar una pista, això. I encara és, de fet. I de fet se fan visites cada setmana, que hi ha una agrupació fantàstica a l'Illa del Rei, amics de l'Illa del Rei, que organitzen unes visites que, si teniu oportunitat d'anar-hi, ho fan molt bé i mostren com és aquell antic hospital d'una manera fantàstica. I de passada també podeu anar a l'Illa del Rei Museu, aquesta galeria, que per cert jo demà hi seré perquè han d'entrevistar a Cristina Iglesias, que demà presenten aquesta col·lecció de la nova temporada d'aquesta galeria a l'Illa del Rei.
1: Ai, viatges, vas cap
0: sí,
1: allà.
0: Sí, això és el que tenen les illes, sí, que han de viatjar. Clar. Jo m'agradaria.
1: Has d'agafar barca, però.
0: Hauré d'agafar avió. Però
1: avió i barca.
0: Avió. Sí, exacte, no. Avió i barca, sí, les dues coses. Ens agradaria, Nova, d'agafar avió per anar a les altres illes o a la barca, però no és possible. Així que, com que avui parlem d'illes...
1: No tenim pont.
0: Coneguem tot d'una el nostre convidat.
2: Pèntol, amb Margalida Mateu.
0: I doncs sí, moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són les illes i illes de per tot el món, no només les nostres Balears. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
6: Per favor, vostè qui és?
5: Sí.
6: Qui és?
5: Com se diu?
6: Vostè qui és?
7: Jo som Albert Terranz.
5: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
7: Ara mateix, d'Esforn. Vull dir, d'Esquerrer.
8: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Ai, no vaig passar de... d'Esquerrer, jo.
8: Treballa pel govern o pel seu compte?
7: Pel meu compte.
5: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Ombra i un ventet.
5: Quin és el llibre que t'agrada més?
7: És que està per llegir.
5: Com a científic fas moltes investigacions. Quina mena d'investigacions faries amb...
7: Oh?
10: Quan em compro un llibre sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé el final. Penses mai en la mort?
7: Cada 3 dies.
11: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
7: No gaire.
5: El resultat no ha sigut concloent.
12: Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
5: De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
13: A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
14: Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà a la mar de bé.

0: poden sentir respondre al qüestionari electrònic i ja podem saludar n'Albert Herrán. Hammer? Hammer? Ho he dit bé? Benvingut. Bueno. Com se diu?
1: Hammer.
0: Hammer, millor. Tu vas néixer a Estocolm?
1: Sí.
0: Albert, de mare...
1: Mon mare era sueca, sí.
0: I de pare mallorquí?
1: No. Que va. Mon pare era de Madrid.
0: De Madrid. I com acabes a Mallorca, Albert?
1: Ui, és molt llarg i no teniu temps per,
0: no.
1: per cobrir això.
0: Vam parlar amb illes.
2: Però de fora fa calor, eh?
1: Sí, que... això, no, sí, per això jo no tinc cap problema.
0: Aquí està
2: que va.
0: Aquí sí està bé, Albert. En Albert l'han convidat avui perquè escriu molt de llibres, però en va escriure un, ara deu fer, un anyet que el vas publicar, que ens ha agradat molt i el teníem pendent de comentar-lo perquè se titula El Melic de l'Univers, Illes, Illencs i els vivents del món, perquè fas una reflexió sobre què significa ser illenc, si tenim trets comunitaris, tots els 10% dels illencs de la població mundial.
1: Sí, és una bona qüestió, perquè el que sí que tenim en comú tots els illencs és que la nostra illa és el nostre univers i és el centre.
0: Clar. I per això som una mica xovinistes endogàmics?
1: Més aviat, xovinista vol dir que te compararies amb altre, però realment per un illenc tot l'altre és perifèria i no interessa.
0: No interessa.
1: Amb la qual no tens cap ànsia d'egocèntric perquè ja ets tu mateix.
2: Clar, el món
1: ja
2: comença i acaba aquí.
1: Sí, amb la qual tu no tens res en què comparar ni t'interessa.
2: Hi ha una cosa curiosa, quan viatjam sempre dèiem aquí, referim-nos a Mallorca, al passar, a Mallorca, a Menorca, i Pentorets a Suècia.
1: Sí, fa referència.
2: Aquí. Mm. Aquí, a Mallorca, a ses illes.
1: Sí, és un poc com... se cita en ser com comença el llibre, que és un habitant d'una illa del nord d'Escòcia, li diuen al visitant, aquí tot és a prop... manco sa península. I clar, per un illenc, quan tu dius això, no te refereixes no tan sols en termes geogràfics, que són obvis, sinó te refereixes a l'administració, sa cultura, etc. Tots a prop dins una illa, manco sa península.
0: Que curiós. També hi ha un moment en el llibre que diu a Mallorca es corren fer broma sobre la concepció que tenim de les distàncies. 3 quilòmetres és l'equivalent continental de 300 quilòmetres. Però el que passa a Bornholm, que és una illa que vas visitar, és que una cosa que no t'havia passat mai abans, si la vols contar.
1: Bé, jo anava caminant d'una població a una altra població i posava 4 quilòmetres i quan ja havia fet un quilòmetre vaig tornar a trobar un indicatiu que tornava a dir que faltaven 4 quilòmetres. Però bé, això dels quilòmetres, jo me'n recordo sempre a Menorca que m'havien de dur d'una banda a l'altra i com que tardava molt, la persona que conduïa me va dir te vaig dir que eren 5 quilòmetres la distància, però és que no vaig pensar que eren 5 quilòmetres llargs.
0: Això de 5 quilòmetres llargs és que és fantàstic, és així.
1: Són mesures que...
0: que són perceptives, no?
1: No, bueno, és... jo penso sempre que els illencs són quàntics, més que mètrics.
0: Totalment. Aquesta illa que deies, que te va passar això dels 4 quilòmetres, Bornholm, que és a Dinamarca.
1: Sí.
0: També has visitat... Clar, tant Suècia com Dinamarca, hi ha moltíssimes illes.
1: Sí, de fet, Suècia és un dels estats que més illes té. Mm-hmm. Crec que més d'Europa, i això que, per exemple... sempre quan penses en estats amb illes, sempre penses o Grècia...
2: Més que Grècia.
1: Una qualitat que tenen les illes és que a vegades són invisibles. Perquè, per exemple, quan penses en Estocolm, no penses que són 14 illes i 54 ponts. Quan penses en Copenhague, no penses que és una illa. O fins i tot quan penses en Nova York, no penses que Manhattan és una illa.
2: No.
1: I això és una qualitat que tenen les illes, que són invisibles a vegades.
0: I nosaltres aquí a les Balears tenim aquesta mateixa percepció. No m'ho anem donant compte, que això també ho dius en el llibre, que som illencs fins que sortim de l'illa?
1: Jo crec que sí. Evidentment, la gent per geografia, quan estudies tot això, ho veus,
0: sí.
1: Una cosa és veure-ho i una altra cosa és experimentar-ho. I crec que sí, que quan un surt a fora se dona compte d'aquesta... qualitat o aquesta característica que és ser illenc.
0: Quines altres coses t'han cridat l'atenció d'aquest viatge que has fet a diferents illes i que has trobat que eren trets identitaris?
1: El que és molt divertit és que tu, per exemple, quan dius una illa, tot d'una tens clar lo que és una illa, però no està tan clar lo que és una illa i lo que no és una illa. Hi ha diversos exemples dins el llibre. Per posar un exemple així ràpid, hi ha una cosa que hi ha una espècie de jocs olímpics entre illes i una de les illes que participa és Gibraltar, que no és illa, però participa com a illa.
0: Ja, però podria ser.
1: Sí, podria ser. Només ho és a un relat de Jules Verne.
0: Exacte.
2: Tenen ADN d'illencs a Gibraltar?
1: No, Pontura se considera una illa envoltats de d'Andalusia i de la mà, però és curiós que, o per exemple pels escocesos, durant fins al segle XX una illa només era aquell indret on tu podies deixar les ovelles pasturar. Si tu no podies tenir una guarda d'ovelles damunt una illa, sí, això no era,
0: terra,
1: una illa.
0: No era una illa.
1: No era una illa.
0: Per tant, es vedrà no seria una illa.
1: No.
0: Hi ha quatre cabres.
2: És un illot.
1: És un illot, sí, clar.
0: Clar, aquí ja no hi entrarem entre illa i illot, però...
1: I farà jo, i n'hi ha moltes de paraules. El català no té tantes com, per exemple, el suec en té.
0: El suec, sí.
1: Té fins i tot paraules per definir illes que a lo millor només estan cobertes per tres dits d'aigua. Vull dir, té paraules de... i que podria ser un farallò realment o un baix. Però bueno, sí. És, això ja és una qüestió ja... Si ho pensem bé, realment els continents són illes, perquè el nostre planeta, que nosaltres estem tan terracentrats, realment és un planeta d'aigua. I els continents no deixen de ser illes més grosses que les illes petites. Això ho tenen molt clar en específic. En específic, durant molt d'anys, durant, jo diria que ja fa més de 100 anys, tenen estudis sobre el concepte d'illa, sobre el concepte cultural i social de ser illenc, etc. I ells han fet un... Tenen fins i tot una escola, diguem, de pensament relacionada amb això, sí.
0: Uau.
1: Mallorca, les Balears, per exemple, tenen una càtedra d'estudis sobre illes que crec que se va crear fa 3 anys. O sigui, és molt recent.
0: Molt. A quines illes has viatjat i expliques ara en aquest llibre?
1: En el llibre he viatjat a Bornholm, a Gotland.
0: Gotland on és?
1: Bornholm és a Dinamarca, en el mar Bàltic. Gotland és en el mar Bàltic, pertany a Suècia. Està entre Suècia i Estònia. Vis, que està a Croàcia, i no sé quines més surten, perquè no me'n recordo.
2: Clar, tot illa, per petita que sigui, té vida humana.
1: Sí, en teoria sí, sí.
2: I a elles... El concepte d'illa mediterrània.
1: Sí, sí, surt una illa de l'Atlàntic Nord, que és l'illa de Kilda, que és una illa que... va vèncer els humans, i als anys 30 els darrers habitants d'aquella illa, que era una vida molt dura, la vida que duien els habitants de les illes del nord d'Escòcia, una vida molt dura, va ser tan dura que quan varen veure l'oportunitat de poder emigrar a Escòcia i deixar aquella illa, la varen deixar, i actualment, avui en dia, aquesta illa se pot visitar i pot veure el poble que hi havia allà totalment abandonat, tot abandonat, però es pot visitar de tal manera que l'empresa que fa es fleta del vaixell que te du fins allà, tens una garantia de 3 dies. Si en 3 dies no ha pogut partir cap a aquesta illa, te tornen els dobbers. Perquè és tan difícil d'arribar, no t'hi dic res per tornar, que tenen aquesta garantia de que si tu compres els bitllets...
0: Però perquè hi ha molt mala mà.
1: Ha molt mala mà. De fet, antigament, els vaixells que passaven els passatges del nord, que anaven cap a Amèrica, quan passaven aquestes dues, la illa de Kilda, la illa de Foula, enviaven un telegrama dient que ho havien passat, i en el qual era considerat com que ja tot aquest resta del viatge era regalat, ja no hi havia perill de que arribarien sense problemes al Canadà o als Estats Units.
2: És a dir, que si arribes és una illa per turistes. Ah, bé, millor dir, per aventurers.
0: Oh, no, per aventurers. Més aviat, això. Perquè...
1: Més aviat per aventurers.
0: Ha de ser complicat anar-hi. Sí. Clar, ho pensam, Formentera també va estar molt d'any despoblada.
1: Sí, però hi anava gent a cultivar. Sí, i vicencs anaven a cultivar allà.
2: Més a prop, també.
1: Sí, no? Sí.
0: Molt més, sí, en distància.
1: I Quilda realment és l'única illa al Mancor d'Europa habitada que realment va vèncer els humans en el sentit que la seva vida era molt dura. Per exemple... Tenen molt de relats de... Només tenien una barca, per exemple, o, no, o relats de quan hi havia un naufragi i arribaven fustes, doncs a la fi tenien un poc de fusta en la qual mirar de fer alguna altra embarcació. Eren vides molt dures, allà. Mm-hmm.
0: I si no tenim prou illes, mos els inventam, com aquesta que dèiem abans, la ciutat de Parella, que ha entrecat de Pere i Ciutadella... Sí. Que és que diuen que la llegenda que a la nit de Sant Joan, set Joans i set Joanes, si se troben, apareixen a aquesta illa.
1: Sí.
0: Tu l'has vista mai?
1: No. Hi ha la illa també de Vineta, que és una illa que està al Mar Bàltic, que surt, de fet, a algunes cartes antigues, d'alguns mapes antics, cartes nàutiques, que és una illa també que cada 7 anys apareix, i si els comerciants aconsegueixen vendre una cosa... a una persona que passa per allà i pot entrar dins la ciutat, aquesta illa queda, diguem, embarcada en la nostra realitat.
0: Mm-hmm. Aquest és el llibre que ho explica molt, molt bé en Albert Herrán, El Malic de l'Univers, publicat per Documenta Balear, el trobareu a les llibreries, i fa una perspectiva molt, molt curiosa i molt personal també en determinats moments d'aquest concepte de què significa ser illencs, com des, i també juntament amb el llibre Corfú, Cabrera i Martinica, Brevari d'Illes i Miratges de Miquel Àngel Lleuger, tenim aquí ja...
1: Literatura illenca.
0: Un corpus sobre com des d'una illa també percebem les altres illes del món, que això també és interessant, el concepte aquest, no? Mm. Doncs avui en Albert Herrán jugam amb ell amb aquestes illes.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: I doncs, si feta la presentació, arriba el moment de jugar i avui amb les illes Celestí, que li demanarem en Albert.
2: Vinga, Albert, posa en carrac en marxa i tindràs un minut, perquè n'hi ha moltes, per anomenar noms d'illes de per tot el món, illes que t'hagin cridat l'atenció. Sigui pel motiu que sigui.
1: Vinga.
0: Sí.
2: Vinga. Tens.
1: Ute, Gotland, Kotskasande, Vis...
0: Si mos dius on són, també ens ajudes, eh?
1: Ah, vale. Vis, Croàcia, Gotlandsen, Suècia, Ute, Suècia, Grinda, Suècia... Què t'he de dir? Bé, Formentera, Eivissa, Mallorca, Menorca... a la banda de l'Atlàntic Nord, les Illes Feroe... Tot un
0: arxipèlag. Que també parles de les Illes Feroe.
1: Les Illes Åland, que estan al Bàltic... què t'he de dir? Fula, Kilda, Cecilia Shetland, que és un arxipèlag també, Islàndia, evidentment.
0: Mm-hmm. Les Canàries.
1: Les Canàries. També és un arxipèlag.
0: Que també és un arxipèlag.
1: Tots són paquets. Madagascar.
0: Això de ser un arxipèlag és comú a tot el món?
1: Bueno,
0: les illes
1: és que, per exemple, els feroesos tenen un concepte de ser feroesos, no de ser cadascú de la seva illa, tot i que tenen les seves característiques. Els balears, jo no conec ningú que s'autodomini balear, a no ser que sigui polític, i tenia nòmina. Els canaris sí que se consideren canaris, sí, i de la seva illa.
0: Sí, les dues coses.
1: Curiós. Sí, o l'arxipèlag d'Holland també se consideren holandesos, no d'Holanda, sinó holandesos.
0: D'aquestes illes.
1: D'aquestes illes, i també tenen una entitat cada illa, però realment ells diuen jo som d'Holland. Uh-huh. Això és una singularitat, lo de les Balears, per exemple. No conec cap arxipèlag... De les arxipèlags que jo conec, no conec cap arxipèlag que els habitants d'aquest arxipèlag reneguin de ser d'aquest arxipèlag, perquè realment tothom és abans mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterenc que balear.
2: Clar, quan dèiem illenc, però, si no dèiem mallorquí, dèiem illenc, ve substituir aquest balear?
1: No ho sé, perquè a Mallorca mai la gent no sol dir som illenc, som mallorquí. I, per exemple, un mallorquí que record tota la illa, per qualque motiu diu he anat per tota Mallorca, no he anat per la illa. Tota Mallorca, perquè Mallorca és un continent.
2: Bé, no xerrem de Roqueta.
0: És
2: la Roqueta.
0: Molt bé, Albert, t'hem preparat unes preguntes també relacionades amb les illes.
1: Jo no he estudiat,
0: no passis pena. Següent prova.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Albert, a veure com van aquestes preguntes. No passis pena, que et Celestí te dirà dues opcions de resposta. Només n'hi ha una correcta. Primera pregunta, Albert. La paraula illa, generalment, això sí que també és una cosa que te volia comentar, és un mot que sona bé. És a dir, té connotacions positives. Quan dius, no, jo som d'una illa, la gent te mira, ah, que bé, no? Quina sort que tens. Això també és molt. En canvi, aïllat, que també ve d'illa, sona fatal. Tu dius, no, és que estic aïllat. Dius, uf. Quina
1: sí,
0: cosa més dolenta.
1: Jo trobo de totes maneres que és un concepte enganyós, perquè les grans autopistes de la humanitat sempre estan a la mà. Els aïllats són els que viuen en terra ferma.
0: Ah, mira, ben vist.
2: Sí, a vegades, segons l'extensió de terreny, estan en fora de tot, sí, o encara estan més en fora, perquè les connexions són més, més difícils, més complexes.
0: Doncs sí, bé, dit aquest concepte, ara te volen demanar per illots, que també n'hem parlat, i la pregunta és, saps aproximadament quant d'illots hi ha a les Illes Balears?
2: Aproximadament, Bé, farem una aproximació. 35 o 150?
1: 150.
0: És correctíssim. Sí, 55 a Mallorca, 34 a Menorca, 48 a Eivissa i 13 a Formentera. Aquests són els que diu en Lleuger al seu llibre. Per tant, tindríem 150 illots, de tots, destacant Cabrera, òbviament, per la seva superfície i també per la importància, i es Vedrà, que també són com els illots més... O illes, també a la Dragonera, que són com els més grossos i que la gent més...
1: Coneix més, també.
0: Coneix, sí. He anat més. Molt bé, segona pregunta per tu, Albert. Louis Antoine de Bougainville va ser un militar i navegant francès del segle XVIII. Aquest senyor va ser famós per ser el primer navegant francès a fer la volta al món. En memòria seva varen batiar l'illa de Bougainville a l'arxipèlag de Salomó, a l'Oceania. Però saps a quina altra cosa va donar nom aquest senyor?
2: I de la Bougainvillea, sí. És a dir, a la planta que va descobrir a la seva expedició a l'Amèrica del Sud, o als calçons de pinces?
1: Saps què passa? Ara la realitat és molt més trista, perquè li va donar a la planta de Bougainvillea, però hagués estat una passada que li hagués donat uns calçons de pinça.
0: Duríem unes Bougainvillea.
1: Sí.
0: Com a calçons.
1: És que queda guapo. M'he posat les Bougainvillea avui.
2: Totalment.
0: Però no, a la planta, però clar, és que la Bougainvillea és tan mediterrània.
1: Sí.
0: És una planta que tenim tant... Ara, per exemple, que està florida, que comença a florir, ens està propera.
1: Però tenim tantes coses tan mediterrànies que no ho són. La tomàtiga, per exemple...
0: No ho és.
1: I actualment molt de plats no els sabem fer sense la tomàtiga. Un vet sense anar més lluny.
0: Clar. I la Bougainvillea, que la... imagina't
2: trompó.
0: Que aquest senyor francès la va dur d'Amèrica del Sud, qui ho diria, i és allò més mediterrani que quan un pensa en una illa mediterrània veu un Porsche amb una Bougainvillea. Però bé, ara han conegut aquest home, que és el que va donar nom en aquesta planta tan característica, que també tenim molt per les nostres contrades, que són les Bougainvillees, que se diu així per tot, no?
1: Sí.
0: Clar, és un nom que després no se va traduir, per tot se diu igual.
1: No, jo crec que se diu...
0: En suec també.
1: Bougainvillea.
2: Era mira.

0: sagrades, els illots petits eren sagrats. Tenim la galera que està enfront de...
1: Sí, aquí, molt a prop.
0: De Calagamba.
2: Sí.
0: I la galera té un antic temple fenici, que el van fer allà precisament perquè era un centre de comerç, però a la vegada, com que era un illot, era un centre també religiós important.
1: I doncs, mireu, quines coses que aprenem avui en Alberto. I doncs, sí...
0: Que és fill il·lustre de Palma.
1: Exacte. Aníbal Barca. Perquè Cabrera és de Palma.
0: Sí, i fa una... És de Santa Catalina.
2: Concretament de Santa Catalina.
0: Sí, Santa Catalina. Que sí, el veig qualque vegada retrat d'en Aníbal fa por, perquè l'han retratat amb un ull, fora un ull. Fa un poc de por.
1: Vaja. Doncs fins aquí. No tenim més temps, Albert, però moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que passis bon estiu, que sigui lleuger.
2: Gustós.
1: I recomanem moltíssim aquest llibre, El malic de l'univers, Illes i llens i el vivent del món, d'en Albert Herranz, publicat per Documenta Balear. Gràcies, sí. Albert.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon estiu. Gràcies,
0: igualment.
1: Ara tornem.

3 Radio es cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

Arriba el moment d'encetar la segona hora de programa, segona hora del Tentol d'avui, un programa que té totes les lletres i que ara tenim en Miguel Soler aquí, gràcies Miguel, al control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules i amb les illes, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món.

0: Idò, sí, avui pegarem fins a Sant Moix perquè ahir la notícia musical va fer que s'omplís Sant Moix per poder ser presents al concert del cantant Alejandro Sanz. Ho comentava amb Miquel Jun. Miquel, has pogut fer un reportatge?
1: He fet un reportatge. Molta gent me l'ha enviat notes de veu per WhatsApp. Molta gent hi havia ahir en aquest concert i molta gent coneguda, també.
0: Idò, Celestí, preparats per parlar d'Alejandro Sanz? Endavant.

0: Aquesta Des de Cuando va ser la cançó que va triar Alejandro Sanz per encetar aquest concert que va fer ahir a l'estadi de Son Moix.
1: Tranquil·leta.
2: Bona elecció, sí, sí, està bé.
1: Sí, sí. Tranquil·leta, però.
0: Sí, sí, sí.
1: Per començar.
0: Bé. Bé.
2: No tu tant té un Bienvenidos com en Miguel Exacto. Ríos.
0: No, no.
2: El que te digui.
0: Està bé, començar sí, amb sí, aquesta.
1: Sí, sí.
0: Però bé, la va cantar davant prop de 20.000 persones que, bé, segons mos han contat, estaven entregadíssimes. Les entrades per aquesta actuació feia mesos que estaven esgotades. Una persona que coneixem ben bé, IB3 Ràdio, la Joana Solivelles, m'ho ha explicat com va ser aquell moment de comprar les entrades amb les seves amigues.
3: Bé, jo, a banda, quan vos ho concert, vos contaré l'expedició. Jo crec que quan vas a un concert així, o qualsevol, i si vas amb amigues més, ja comença un moment de comprar les entrades, entrades d'aquestes que t'has de posar un mateix dia davant l'ordenador, qui les compra, jo en vull una, després fas un grup de la gent que van al concert i les xerrades prèvies, arriba el dia del concert, quan te les has comprades amb tanta antelació, com us ha passat a nosaltres, tres no varen per a venir, els has de vendre, si pot, bé, tot això. I nosaltres, l'expedició Part Forana, en aquest casa expedició Pollença Son Moix, vàrem anar en transfer perquè ja t'olvides de parcar, érem de les 10 i còmodament m'ho varen deixar davant la porta. Això ha estat molt encertat.

0: Ben pensat, idò, això que deien a Joana Solivelles, el camí pollança son moix és llarg, i a vegades, i sobretot si vas a una festa o concert, és millor pagar un poc més, no conduir, i que te duguin còmodament. Però també té raó amb una altra cosa, això de comprar les entrades amb tanta antelació fa que durant molt de mesos tinguis aquell cuquet que te fa escoltar l'artista que vas a veure, que té tanta il·lusió de veure i tenir moltes ganes pel concert. I s'agraeix, com ens explica na Joana, que tot i exaurir les entrades, no estiguis estret quan arribes, sobretot això, a la pista.
1: Li un pit de dir beníssim, estàvem a pista, baix, molt bé, no estàs a... hi havia sold out i estava ple, però no estaves estret, també supos que davant més, i una passada.
2: Això està bé, eh? Que bé, vàrem veure qualque imatge de qualque concert d'en Bad Bunny, depèn de quina, i n'hi havia qualcun que estava molt estret.
3: O sigui, n'hi havia qualcun que feia com a por i tot.
0: Jo és que ja fa estona que no vaig a concerts multitudinaris, però això, sobretot, és
2: no m'agrada gens
0: allò que me fa més peresa.
2: Sí. I sabeu que Son Moix estaven fantàstics, com es conten a Joana.
3: Però i que sí, però i que sí. En rebut molt d'àudios de gent que va seguir en aquest concert d'en Alejandro Sanz i m'ha sorprès les diferents generacions que treu aquest artista. Hi havia gent de totes les edats, quasi.
2: Però això moltes... és vera, sí, que és intergeneracional, Alejandro Sanz.
0: Amb adolescents.
3: Sí, sí, hi havia adolescents, hi havia gent ben major, un pot de tot, un pot de tot. Però bé, moltes d'aquestes fans feia d'ençà de la darrera vegada que havia vengut a Mallorca, que no el veien en directe, d'això en fa 11 anys, i clar, les emocions, després de tant de temps, eren ben presents.
1: Jo ja havia estat en Uda fa 11 anys a la plaça de Toros i ja me va encantar. I bé, a Alejandro li han passat 11 anys per damunt com a nosaltres, i però bé, jo va ser un concertàs i sobretot l'orquestra que té. Jo crec que té una orquestra increïble a la qual ell li dona molta importància durant tot el concert, els hi dona molt de protagonistes, tot músics i músiques, perquè té moltes dones, unes cracs, i l'espectacle, super. Eres el

0: gran ciudad. I això dels músics i l'orquestra que acompanyava en Alejandro Sanz damunt l'escenari, na Joana no és l'única que ens ho ha comentat. Escoltem què ens diu na Joana Maria, ara de Montuïri.
1: Ja l'havia vist en directe dues vegades i va ser un concert molt en la seva línia, en grans músics i grans cançons. I a ell l'he trobat especialment simpàtic i bromista. De repertori, crec que ell té molt en compte que la gran majoria del públic l'ha seguit durant tota la seva carrera, per això va fer grans clàssics, més que algunes cançons un poc més recents. Me va sorprendre molt que fes una de les meves cançons preferides, que és Mi Marciana. Així que, en conjunt, genial, un gran concert.

0: Era, mira, quina sort que li van tocar aquesta cançó que li agrada, sí, sí, que és sí, aquesta sí. Que sentim ara
1: aquesta
0: mateix.
1: Aquesta sí, que sona de fons. Però no, Joana Maria, que ja era la tercera vegada que veien Alejandro Sanz en directe, se'n van dur a una companya de feina, també fins a Son Moix, perquè pogués veure per primera vegada un concert d'aquest artista. I també m'haurà contat la seva experiència.
2: A mi el que em va agradar més en el concert d'en Alejandro Sanz va ser que jo no havia anat mai a un concert seu i era la primera vegada que el sentia, clar. I jo havia quedat en l'adolescència i la joventut primera de les primeres cançons, cosa que va tocar moltíssimes de les primeres cançons i vaig agrair perquè les darreres no havia seguit tant. A nivell musical, espectacular, tant a nivell, bé, tots, baterista, guitarrista, trompetista, tot, espectacular. I ell supersimpàtic i immillorable, immillorable la qualitat del so. Una passada.

0: I de més o manco tothom està d'acord amb les mateixes coses, clar, són fans, no? Mm. I això és el que té el fenomen fan, no? Mm-hmm. Per tant, tothom està...
1: Bé, aquesta darrera no ho era tant.
0: Bé, no ho era tant, però...
1: I li va agradar molt.
0: Sí, mm-hmm. No ho era tant, però ho era dels inicis, no?
1: Sí. Qui més, qui manco, escolta...
0: Jo conec més Alejandro Sanz, també, dels inicis.
1: De
0: Pisando Fuerte, sí, que no, d'aquests darrers anys.
1: El Corazón Partido.
0: També per generació, per edat.
1: Totalment.
0: Sí. Bé, tothom coincideix amb les mateixes coses sobre aquesta actuació d'ahir, músics de 10 i un repertori que va repassar tots els èxits de la seva trajectòria.
2: Jo li he volgut demanar a Navero, que ets la mare d'un amic meu.
0: Ah, era Alejandro Sanz.
2: No. Tant de bo poguessin xerrar amb ell, però complicat, jo crec. Però això, li he volgut demanar a Navero, que ets la mare d'un amic meu, que sé que és molt fan de Alejandro Sanz, ella, i que va anar a aquest concert d'ahir, ha anat altres vegades que ha vengut a Mallorca, però li he demanat quins varen ser aquests èxits que va cantar en Alejandro Sanz.
3: Cantó todos los éxitos, Corazón Partido, Amiga Mía, todos los éxitos de siempre, Quisiera Ser, bueno, todas las canciones, también cantó las canciones nuevas, algunas, y un final precioso, la verdad, un final precioso, muy lindo, hacía 11 años que no venía Alejandro Sanz a Mallorca y fue una muy buena experiencia. Que es con tu piel con quien sueño de noche.
0: I tornem a Joana Solivelles, perquè també ens ha volgut contar quines són les cançons que més destacaria del concert d'ahir, i ens ha dit algunes cançons del nou disc, tot i que també hi anava per les antigues.
4: Les cançons, bé, la que va acabar, a més, jo crec que ens va fer pujar l'adrenalina en el final del concert, en el públic, Corazón Partido i un popurri un poc de les conegudes així al darrer. I de les noves, ja vos he de dir, no som mega superfan, tot i que ho pareix perquè he anat a un dels darrers concerts de Mallorca, però jo de les noves me'n sabia poques. Las Guapas, un poquet l'Estribillo i aquesta del Vino, que mira, ni me'n recordo títol, que aquesta la trobo molt guapa, i que després Les Antilles, Amiga Mía, Si Fuera Ella, aquests clàssics, bé, som molt tremolava, vibrava, millor dit. Molt bé, mos ho vam passar beníssim i que vam a un concert i ja dèiem quin ha de ser el pròxim, no? Un 10.

0: No sé de qui devia ser aquest piano, però ara té un zapata.
1: Deu valer més de lo que valia abans, no segur, sé, segur.
0: Però sí que el va pintar en directe.
1: Sí, sí, sí. He dit vídeos que el pintava mentre Alejandro Sanz tocava, sí, sí.
0: Curiós.
2: Bé, estan molt bé tots aquests àudios que han sentit, però és que hem trobat atento la fan número 1 d'Alejandro Sanz.
1: Número 1 del món, jo crec.
2: Sí,
1: que,
2: del món. Per aquesta
0: crec
2: feina,
0: que és aquí, és.
2: Aquesta feina d'investigació que ha fet
0: Porreres.
2: En Miquel Junc. Okay. És, sí, precisament, una persona que coneixem bé en aquesta casa, la periodista Maria Tomàs, que ens ha explicat que aquest és el concert número 21.
1: 21.
2: Atenció, wow. 21. Que ha anat d'Alejandro Sanz.
3: Si no he comptat malament, va ser el meu concert número 21 d'en Alejandro Sanz. I m'apareixen pocs encara. Però bé, s'il·lusió igualment com si tingués 15 anys. Eh? Un nervis, una cosa... que fins que no surt d'un escenari no t'es passa.
1: I alerta.
2: Si no s'ha descomptat, no? Si no s'ha descomptat, diu.
1: Sí, sí. No, si no he comptat malament. Clar, però alerta que és tan experta amb Alejandro Sanz. L'ha dit tantes vegades que aquesta vegada té qualque crítica. Oh, no? Escolta'm.
3: Jo hi va haver un moment que vaig passar un poquet de pena perquè jo veia que avançava el concert, ja érem gairebé en el final, i a mi me faltava una cançó, que és Lo Ves. I que, ai, Déu meu, si no la canta. Però sí, en el final la va cantar. Va convidar l'artista, en Domingo Zapata, que mentre ell cantava Lo Ves, en Domingo Zapata li pintava el piano. Clar, que passa que per jo Lo Ves és una cançó per estar tothom quietet, calladet i concentradíssims amb aquella cançó. Llavors no vaig acabar d'entendre massa bé.

0: Buenísima.
1: Però vaja,
2: no ho va entendre.
0: Era un moment de sentiment màxim, allò...
2: Sí, gent estava pendent de com aquest artista dibuixava i no de sa música.
1: Però bé, no vos preocupeu que, tot i això, la nostra fan número 1 i també crítica number 1, na Maria Tomàs, ha posat una molt bona puntuació en aquest concert.
3: Jo li poso un 11, perquè un 10 seria massa poc, trop. Un 11 després d'11 anys de no venir a Mallorca. I molt bé, l'estadi estava ple i bé, tot el públic responent des del primer moment a totes les cançons.
1: Clar, existeix aquesta nota, un 11?
2: Sí, l'ha fet molt bé, l'ha fet molt bé. No. Més que un 10.
1: Més que un 10, és un 11.
0: La selectivitat.
2: Sí, sí, sí, sí. 12, sí, sí. Clar, sí. Nota de selectivitat, sí.
0: Molt bé.
2: Entraria a moltes carreres.
0: Bé, un excel·lent desgrossos.
2: Sí, però bé, no podem acabar aquest reportatge sense el darrer testimoni. Com se dirien els fans d'en Alejandro Sanz? Alejandristes.
1: Alejandristes.
0: És que l'Alejandrista seria un altre cop.
1: Alejandristes, no? Clar, Sanz.
0: Sanzistes. Alejandro Sanzistes.
1: Sí. Això mateix.
2: Mal de dir, mal de dir. Però bé, l'Alejandrista ho és la nostra companya d'esports, na Marta Sampas.
0: També hi va anar, Marta. Sí.
2: També hi va anar, és una gran seguidora d'en Alejandro Sanz.
1: Que hi havia un ratlo...
2: Crec que hi havia ja un tros de per divetres.
0: Hi havia més companyes, sí, sí, perquè sí. Jo he sentit per la redacció que na Laura, que també
1: si
0: pegués
1: un crit,
2: aixecaríem
1: més braços.
0: Sí,
1: jo també era.
2: Avui jo l'he vist a Marta i m'ha contat que té un pot de ressaca emocional després d'aquest concert.
1: Crec.
4: Bones, Tentol. I encara estic de ressaca emocional d'en Alejandrito, en Alejandro Sanz. Va ser espectacular. Feia molt de temps que no venia. Jo l'havia vist en 2019, que havia anat a posta a Barcelona, i ha format part del calendari de concerts que tinc ben intens d'aquest estiu, i me feia moltes ganes veure-lo perquè és un d'aquells artistes que mai passa de moda, que les cançons mai me deixen d'emocionar, i sobretot això, les cançons més clàssiques, aquelles dels seus inicis fins al disc de l'Alma a l'aire. És vera que jo no l'he seguit tant després, però tot i així sempre canta i no falla en el repertori en les que tots esperam. I ahir jo, sobretot, m'ho va emocionar amb dues en especial, que són les meves dues favorites, que una se diu Aquello que me diste, que bé, és impressionant. A més, convida a ballar i a votar, perquè té un ritme també després més així, més de donar-ho tot. I si fuera ella, que és preciosa. I m'ho va emocionar molt. Sí, he de reconèixer aquí i avui atento que sóc ben romàntica i que en Alejandro m'ha acompanyat des d'adolescent i que hi vaig tenir la sort de gaudir d'ell a Son Moix.
5: Tengo un alma o la tenía y no es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto más. Tengo un alma y desafío.
0: Anna Marta estava emocionada.
1: Exclusiva de Tentol, que és romàntica. No que és d'Alejandro Sanz, que ja ho sabíem. Sí. És romàntica.
0: Romàntica també, Anna Marta, clar. I ahir se va ajuntar Son Moix, sí. La seva gran passió, Son Moix i...
2: Sí, sí.
0: I Alejandro Sanz.
1: Ah, clar.
0: I el romanticisme.
2: No pot demanar, no pot demanar res més, Anna Marta. Sí.
0: Gràcies a totes les companyes que vareu anar en aquest concert i en aquests missatges que m'heu fet arribar, que és com si nosaltres també haguéssim anat, així, també tota la nostra audiència.
2: Jo crec que no havia escoltat tant de temps mai en Alejandro Sanz, i avui ho han aconseguit.
0: Li han dedicat a ell. Fem un temps, l'ha de tornar.

0: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: avisos meteorològics i alertes meteorològiques. Avui farem algunes precisions al voltant de dos termes de meteorologia. Com que vivim una època meteorològicament molt canviant, és important distingir entre avís i alerta, que poden semblar sinònims, però que s'utilitzen en situacions diferents. Un avís meteorològic és una comunicació preventiva que emet un servei meteorològic oficial quan preveu que un fenomen com la pluja, el vent o la neu pot superar un llindar de perill en els pròxims dies. Té un caràcter informatiu i serveix per preparar la població davant el mal temps. En canvi, una alerta meteorològica és una activació d'avís o d'emergència que emeten els serveis de protecció civil quan el fenomen previst suposa un risc real per a les persones o les infraestructures. Per exemple, el Servei Meteorològic ha emès un avís meteorològic per pluges intenses a partir de demà. En aquest cas, es tracta d'una informació preventiva. S'adverteix que podria produir-se un fenomen advers, però encara no hi ha una situació d'emergència. És, per tant, un toc d'atenció perquè la població estigui informada i preparada. I també Protecció Civil ha activat una alerta meteorològica per risc d'inundacions en diverses zones del territori. Aquí ja no parlam només d'una previsió, sinó d'una situació en què el risc és immediat o elevat, i per això s'activen mesures de protecció i resposta. Així, l'avís informa i anticipa el risc. L'alerta implica que cal adoptar mesures de protecció o de resposta. No tots els avisos meteorològics acaben generant una alerta posterior. Per tant, convé tenir clars els usos d'aquests dos termes en els serveis meteorològics oficials. I terme explicat, terme acabat.
1: I de tres ràdios, humor. Tres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

Continuem, són les 4 i mitja gairebé del capvespre i ara vos hem d'explicar que l'Eclipsi Total d'aquest estiu ja té conte infantil i que l'ha publicat la recuperada Edició en Cort.

0: I doncs sí, l'eclipsi que ens ve a damunt el 12 d'agost ja té un conte fet a Mallorca. D'aquí a una estona, a les 6 a Rata Corner, a la llibreria de Palma, es presenta el meu primer eclipsi, de la il·lustradora Laura Caldentei i del físic i divulgador científic Adrián García, al capdavant del seu perfil El Físico Barbudo. L'ha publicat la recuperada editorial Edicions Cort, creada, recordem, el 1965 per la família de Miquel Ferrer i que ara des de Rata Corner i Little Rata han recuperat. Un fenomen únic, l'eclipsi, que no tornarem a viure mai més, el manco, els que som aquí, perquè fins al 2180 no n'hi haurà un altre. I bé, ara tenim un compte per als més petits perquè coneguin bé tota la seva dimensió.
1: I nosaltres en volem parlar, Anna Laura Caldentei i Adrián García, tots dos, com esteu? Benvinguts.
2: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Sí, gràcies.
1: Ara ho parlàvem de quin match que han fet Anna Laura i Adrián, perquè vosaltres no vos coneixíeu.
3: No, jo no tenia el gust de conèixer Anna Laura. Després ja mirant els llibres que ja havia publicat, el de Sol Solet, he de dir que sí que me sonava la portada d'haver-lo vist a les llibreries. Llavors, d'alguna manera la tenia sota el radar.
1: Però aquí ha estat l'editorial que ha fet una cita cegues entre ells dos.
0: I com fan feinadors desconeguts en cites cegues?
3: Doncs ha estat molt còmode, sorprenentment còmode, no? També amb l'equip d'Edicions Cort ha estat molt fàcil fer feina i bé, jo el manco per part meva m'he sentit superentès per na Laura.
1: Clar, és així, Laura.
2: Sí, molt fàcil tot, la veritat.
1: Na Laura ha fet les il·lustracions, en Adrià ha fet els textos. Clar, com d'explicar a un infant, perquè està destinat sobretot a aquest llibre infant més petitons, a edat més primerenques.
3: Sí, hem dit de 4 a 8 un poc és el rang. Clar. Que solem dir.
1: Clar. Com d'explicar a un infant d'aquesta edat que aquest estiu viurem un eclipsi i què significa?
3: Bé, doncs tenim la sort de que dins de tot el món de fenòmens físics que hi ha per explicar, el dels eclipsis té una part molt, molt bona i és que els protagonistes ja els coneixem, no? El Sol, la Lluna i la Terra. Això jo crec que els infants ho tenen per mà. I només hem de jugar un poc a introduir alguns conceptes com alineació i d'aquestes, no? Ombra, que també són coses que, no sé, jo crec que els infants no els serà gens difícil. Però sí que els hem d'explicar que és un esdeveniment molt important per això que comentàveu, que és únic. Bé, clar. És únic, tindrem 3 seguits, però després d'això ja sí que serà únic per a la nostra vida, el manco a les illes.
0: Com se relacionen, tot s'ha fet també amb rigor científic, evidentment, i amb il·lustracions molt evocadores, molt de color. Com heu conjugat això, aquest rigor científic amb una cosa vistosa?
1: Laura.
2: Sí, intentàvem això, que tingués una part com a més abocadora, més colorida, però que també, per exemple, que no deixéssim de banda, que, per exemple, hi ha una inclinació, que són uns 5 graus. I que això havia de sortir de qualque manera, però no feia falta que fos una cosa super específica i com si fos més enciclopèdia, no? Sinó que fos més ja cap a un públic més infantil.
1: Per això has creat un personatge, Laura,
2: la científica.
0: És una científica.
2: És una científica.
0: Què fa aquesta científica?
2: I de bé, el que vàrem fer és crear aquest grup de personatges, que és una científica que ve a veure, a visitar una família que viuen aquí a Mallorca. I juntament amb la família d'aquí i la seva, tots junts, bé, exploren tots aquests conceptes i ella els explica en els nins com succeirà aquest esdeveniment.
1: És a dir, que és un llibre perfecte, Adrián, ara, per la setmana que ve que nins acaben l'escola, que l'acaben demà, de fet.
3: Sí, no, jo crec que és ideal, no?, per anar preparant els infants per això que ens queda un mes i mig,
1: ja,
3: poc.
1: Queda poquíssim i encara no en som molt conscients, però també és veritat que quan en aquestes edats més primerenques, un fet d'aquest el recordes més que pintura en una edat adulta, no?, on vares anar, on el vareu veure, amb qui estaves en aquell moment. Pot tot això també com crear una màgia.
3: Sí, jo me'n recordo perfectament del darrer eclipsi que hi va haver aquí, que no va ser total, va ser parcial. Ara no recordo l'any, potser 2005 o això, però me'n recordo perfectament que era a casa justament perquè aquell dia estava malalt i vaig veure amb ma mare i em va fer molta il·lusió veure-ho, sí, sí.
1: És a dir, que tu ja tenies un físic
3: petit,
1: de dins, que ja t'interessava, Adrián.
3: Sí.
0: I d'això precisament recorda els eclipsis de quan era petit.
1: També, vols?
0: Sí, en edat escolar. De fet, te l'heu acompanyat d'unes fitxes, perquè els infants puguin anotar, no?, les dades de l'observació. d'aquest pròxim dia 12 d'agost, per exemple.
2: Sí, poden anar anotant això en qui l'han vist, com se senten, per exemple, quin material han empleat, no? Perquè, clar, sempre recomanem que, òbviament, s'ha de veure amb unes ulleres especials.
0: Sempre.
2: També, bé, no donant-se instruccions exactes, però que també se pot veure a través d'una capsa...
3: Sí, és un projector estenopeic, es diu, que és una manera segura de veure-ho projectat, no? Això, bé, sí, si no tens les ulleres perquè t'has adormit i no les has aconseguides, és una manera segura de veure-ho.
1: Sí. I com se pot aconseguir? Que la pot fer tocar teva, val dir, aquesta capsa?
3: Sí, sí, amb una capsa de cartró, un pot de paper d'alumini, li fas un forat molt petit i ja està. Ai, és molt ja senzill, està. Però això, busques a internet com fer un projector per veure l'eclipsi. Sí, sí, seguríssim. Seguríssim. Sí,
2: mires directament a la capsa, o sigui, no mires directament en el sol, ho hauràs reflectit a la capsa.
1: Ah, que interessant. Clar, tot això són jocs... increïbles per aquestes edats i també per entendre on els adults, perquè moltes vegades nosaltres mateixos no sabem ben bé què succeirà aquest dia, no?
3: Clar, sí, hi ha molt de detallets, no?, que en el llibre hem ficat que potser estan anomenats o s'ensenyen però no s'expliquen molt, però bé, que per gent de més nivell que pot aprendre coses com les perles de Bailey o l'anell de diamants. Això són, bé, quan està a punt de succeir l'eclipsi total, no?, quan la lluna està a punt de tapar per complet el sol. Clar, la lluna no és una bolla perfectament esfèrica de muntanyes i valls. Doncs quan està a punt això de tapar-la per complet, els ratxos de sol només passen pels valls de la lluna. I llavors es veu, com, en lloc de veure com una ungla tallada, es veuen només puntets. I això es diuen les perles de Bailey. No? I això són coses que ja són un poc més de nivell avançat, que en el llibre estan potser mencionades, també hi ha una part final d'un glossari.
0: I per què aquest nom?
3: Perquè això va, crec que ho va descriure per primera vegada un científic que deia...
0: Aquest senyor.
3: Bailey. Sí.
1: Que bé. Vosaltres ja sabeu de bon no mirareu, perquè clar, aquesta
0: no
1: és la gran
0: dir,
1: pregunta.
0: No.
2: Jo estic esperant que tinc una festa d'aniversari aquell dia i la meva amiga sempre s'organitza moltíssim i segur que mos organitzarà una cosa fantàstica, però sorpresa.
1: Adrià, tu supos que també ho tens previst.
3: Sí, mira, jo he de dir que he rebut un parell de convidades d'agències de divulgació per anar a la península a veure i fer xerrades i coses d'aquestes.
1: Clar, perquè tu com a influencer científic...
3: Sí, imagino que volen aprofitar això, però jo he dit que no a tot, perquè m'estima veure aquí amb la meva família.
1: Sí? Sí, quedaràs aquí. Però també faràs divulgació?
3: No.
1: Has pensat fer qualque...
3: A casa dels meus pares, que més o manco es veurà bé.
0: Ja ho hem fet
3: a l'assaig, que hi va haver-hi fa un parell de setmanes.
1: I se veia bé.
3: Es veia més o manco, doncs allà a casa, amb un menjant fuet i en calma.
0: Ui, però si se veu més o manco...
3: Sí, no, veurà bé. També és que com que és molt tard, però bé. Confio en que es veurà.
1: No, i que també és una cosa assenyada de dir ho veurem des de casa nostra, perquè més o manco se veurà, que tampoc no em porta intentar anar a segon quin lloc remot, perquè després no hi podràs arribar o haurà una frustració.
2: Sí, potser no convé gaire.
1: Que serà la pitjor la frustració que...
0: Clar, amb tanta expectació com ha generat, no? Places hoteleres pràcticament exaurides, restriccions que s'aprevouen per possible saturació. Clar, bé, hem de triar bé el lloc.
3: Sí,
0: on
3: sí,
0: anar.
3: I anar-hi amb temps. Sí, sí. Imagina't la frustració de que s'apropa l'hora i estàs en el cotxe, que no el pots aparcar perquè està tot ple, això. Sí. Terrible, terrible.
1: Seria una mala experiència.
3: Sí.
1: Clar, deies això de que és una cosa superúnica i també aquest llibre doncs, està enfocat com a una cosa especial, no? Que els infants no només tinguin el record del moment, sinó que tinguin aquest llibre com a, que el puguin anar repassant amb l'ajuda dels seus pares o no, o ells tots sols, i tinguin com aquest moment especial, no?
2: Sí, això que puguin apuntar, que puguin estar preparats i després això, jo crec que la part de que puguin apuntar després tot això, que després ho puguin tornar a recordar en qui estaven, com ho varen viure, crec que pot ser bastant divertit.
0: Na Marta Sunyer, que vos acompanyarà en aquesta presentació d'ara d'aquí una estona a partir de les 6 a Rata Corner, que fareu aquesta presentació en conversa, també ha portat, no? Ha fet assessorament en aquest llibre.
3: Sí, per part meva, sobretot, perquè clar, clar, jo estic més acostumat a fer divulgació un poc per un públic més gran, no? No, per infants no havia fet res. Llavors, per jo ha estat clau el seu ull crític a l'hora de no, això millor o reformulant d'aquesta manera, o potser aquí hem de retear un poc els conceptes, tot això per jo ha estat imprescindible, sí. Mm-hmm.
0: I com vos sentiu de sa... Has debut d'aquesta editorial d'Edicions Cort que se refunda o que torna. Podríem dir que era com a s'embrió Edicions Cort de llavors allò que ha vengut en Rata Cultura, en Rata Corner, en Little Rata, perquè era aquella corolla, l'editorial familiar d'en Miquel Ferrer, i ara se recupera aquesta editorial.
2: Sí, mos va fer molta il·lusió que siguem els primers que han fet un llibre amb ells, com us el llegissin a nosaltres, i que hagi anat tan bé.
1: Mm-hmm. És així, i realment la portada, només la portada ja convida a comprar el llibre, perquè veus aquestes científiques azueres, clar, això t'ha donat joc, no?, ara d'il·lustrar, Laura, tots aquests recursos.
2: Sí, entre tots també vàrem estar, això, entre els dissenyats personatges, moltes, això, suggerències de què posar. Jo, quan necessitava ajuda, li demanava a ell, a Adrián, perquè, clar, hi ha coses més senzilles, però després les coses que es volia fer amb un rigor això, adequat. Mm. I entre tots, sí, ens vam ajudar moltíssim.
1: Clar. Home, el rigor el tenim, no, Adrián, en el teu cas?
3: Bé, s'ha intentat.
1: És el teu primer llibre, Adrián?
3: No, és el primer llibre per nins.
1: Per nins.
3: Sí. En tenc un per joves adults, per de 8 anys, 20, això. Aquest és un públic completament diferent, sí.
1: Mm, però també de divulgació científica.
3: Sí. Però
1: bé... És el teu camp. Bé, sí. Te poden trobar, perquè ells que encara no te coneguin, el físico barbudo.
3: Allà trobaran tot, sí.
1: Totes les teves corolles.
3: Tot el que faig.
1: Has fet ja molt de vídeos dedicats a l'eclipsi?
3: No gaire. No gaire. No sé, estic com molt enfocat ara en aquest projecte, sobretot ara donar-li un pot de projecció i bueno... I com a molt local, no? Perquè el llibre és una cosa que és molt local d'aquí, no? Perquè hi ha una doble pàgina que jo, per mi, és de les meves preferides, que fa una comparativa de tamanys entre el Sol, la Lluna i la Terra, amb el Castell de Bellver, Penades i una encimada.
1: Mm. Ah, sí?
0: Clar.
3: Ah, perquè, sí, perquè tu un nin li dius, va, el Sol és 100 vegades més gran que la Terra. Quantes, 100 vegades? Li dius, bueno, si la Terra és una encimada, el Sol és com el castell de Bebé, més o manco. Mm. Això ja comença a fer un poc més de
0: clar,
3: connexió.
0: Clar, referències culturals, gastronòmiques locals, però d'una històrica és universal, tot i que...
3: Exacte, sí.
0: Llibres
3: sí.
0: En català, en castellà i en anglès, crec. Mm-hmm. No?
1: Sí. Han sortit tres, això també és una passada, no?
0: Sí,
1: que de cop. En tres idiomes, sí. El vostre llibre.
2: Sí, Mallorca ha quedat allà.
1: Sí, de fet, és un dels llocs que se verà millor a Balear. Mallorca i Menorca, i vist diuen que Ventura no tan bé i Formentera tampoc, però Mallorca i Menorca sembla que se verà bé, però també, com deies, el lloc de la península, que ja t'han cridat, i Adrià, vens?
3: Sí, sobretot aquest d'enguany se verà molt bé per tota molta part de la península. Allà el de l'any que ve només pot sud, i després el del 2028 un poc millor, però el d'enguany és el millor.
1: És el millor. L'any que ve no veuran tan bé les illes?
3: No, veurem parcial, segurament. Mm-hmm. Sí. Clar. Que no és tan espectacular. No?
1: I vosaltres ja teniu ses ueres?
3: Jo sí. Jo les tinc.
2: Sí, també. Estan preparats.
1: Ja hem fet els deures, eh? Anem enrere.
0: Sí, perquè jo no estic preparat encara.
1: Sí. Bé, ja mos prepararem i si no comprarem aquell llibre magnífic, que és el primer Eclipsi que han escrit en Adrián García i na Laura Caldenta i enhorabona a tots dos.
3: Moltes gràcies.
1: I que presentau avui a les 7.
0: A les 6.
1: Ai, doncs ja. Sí. A les 6, clar, també horari... Més
3: infantil. Sí. Clar.
1: I fareu un contacontes, alguna cosa?
3: Bueno, no, però contacontes potser no, però bueno, alguna cosa farem si venen infants.
1: Sí, ja us heu preparat coses.
2: Han preparat.
1: Perquè se puguin entretenir.
2: Sí.
1: I a partir de les 6 del capvespre, a Ratacorn, a la llibreria, es presenta aquest, el meu primer Eclipsi, el primer de molts.
0: El primer de molts, però clar, un fenomen únic que no tornarem a viure. Per tant...
1: El primer i el darrer?
3: Bueno, n'hi haurà d'altres, però no totals.
2: No iguals.
3: I no aquí. Sempre pots viatjar a l'altre lloc, veure'ls. No se veurà tan guai com a Mallorca, però bueno.
0: I aquest és el meu primer eclipsi total?
3: Aquest sí, aquest sí.
0: Aquest és total.
3: D'enguany, sí.
0: Per tant, queda...
1: I és de llibre, també.
3: Sí, sí. Mm-hmm. De llibre estan explicats els diferents tipus que...
1: D'eclipsis que hi ha. Mm-hmm. I eclipsi de sol.
0: Tindrem a casa.
1: Sí,
0: sí,
1: i
0: tindrem a casa, el podrem fuetjar.
1: Una meravella. Moltes gràcies, Laura, Adrián.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Hem de fer un tento, li tornem tot d'una.

0: TV3 Radio As, información. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i TV3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No hi noturam, hi noturam.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Quin és el teu moment d'atento?
1: Soc en Pere Salvà, de Esplà de Sant Jordi, o més concretament del poble de Sant Jordi. La paraula atento suggereix bàsicament aquell temps després de dinar, quan puc fer un poc d'horeta i en aquest moment puc desconnectar dels temps i de les preocupacions del dia.
0: L'Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.

0: Moment pel cinema, amb aquesta sintonia fantàstica de Eugènia San Pedro. Eugènia, com estàs?
1: Què tal, com estàs?
0: Molt bé, avui des de la distància.
1: Sí, me sap greu.
0: Estàs ocupadíssima, bé, un poc com tots, eh?
1: Sí. Aquesta temporada per nosaltres és altíssima, en realitat, encara que no ho sembli, però és que hem de ser d'estrenes i tal, però tenim molts esdeveniments, estem preparant Atlàntida, moltes coses, moltes coses.
2: No és que te troben dins el cine. Segur de punt de veure una pel·lícula.
1: No.
0: Però aquesta pel·lícula que hem de parlar avui, sí que l'has vista?
1: Sí. És que l'has volgut veure, de fet, no sé si ho heu fet, però les darreres setmanes no s'hagi canviat un poc el sistema de la programació que du a Places d'Actiu, sinó que intenció és veure les pel·lícules que després vull comentar, perquè, bueno, al final és important també per donar-li un poc més de, no sé, un punt de vista més real, no?, d'allò que xerram i sobretot recomanar. I aquesta és una d'elles, en aquest cas, la pel·lícula d'avui, la vaig veure la setmana passada, i us he de dir que m'agrada molt, eh? Hi ha moltes crítiques, però bueno, a mi m'ha agradat.
0: Sí, he sentit coses bones, coses no tan bones, coses sí, però no és la millor pel·lícula de Steven Spielberg, perquè avui parlam del dia de la revelació.
3: Los estoy viendo.
4: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
5: ¿Qué has robado?
3: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
4: This is a story about us. All of us.
6: Buenos días, Kansas City.
4: Up against the most extraordinary event in human history.
7: ¿Qué me está pasando? Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
0: Aquest és el tràiler d'aquesta pel·lícula, El dia de la revelació, la darrera pel·lícula d'en Steven Spielberg, que no hem parlat molt abans de que s'estrenés, perquè sabien que era un dels temes que més li agraden a Steven Spielberg, els extraterrestres, que seria una pel·lícula sonada. I ho ha estat o no, Eugènia?
1: Sí, la veritat és que és una pel·lícula, pues això, no? Que hi ha moltíssimes opinions, hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no li agrada. En el final serà una mica complicat xerrar d'ella, perquè, bueno, ara mateix està pràcticament totes les sales i hi ha un gran moviment, no? En Spielberg ha creat un públic molt gros i jo estic segura que aquesta pel·li durarà un parell de mesos a les sales. Té algunes cosetes que a mi m'han agradat especialment i d'altres que, bueno, me fan dubtar una mica sobre si la pel·lícula realment crearà això que han creat la resta de pel·lícules d'en Spielberg, no? Aquesta empremta que ha quedat en tothom, però no gent només cinèfilo, sinó també gent pues, que no va sovint en el cine, però tothom se'n recorda de títols com E.T., Tiburón, no? L'encontre de la tercera fase. Jo crec que aquesta pel·lícula no hi anirà per aquí. Jo m'ho vaig passar molt bé, m'ho va agradar molt i crec que està ben feta i és molt divertida, també.
0: És divertida? Et vas riure?
1: Sí, hi ha moments, sobretot, del personatge d'en Emily Blunt, que sí que té com un to més de comèdia, però perquè el personatge en si és una mica contradictori amb ella mateixa, i hi ha vegades que té alguns diàlegs que sí que rius un poc, però només té aquesta part, diguéssim, que gràcies al personatge d'ella.
0: Clar, hi ha molta ciència-ficció, perquè és una pel·lícula de ciència-ficció, no?
1: Sí, jo crec que hi ha coses que podem dir. Per exemple, la pel·lícula mos presenta dos personatges per separat. D'una banda, el personatge interpretat per en Josh O'Connor, que és un jove expert en ciberseguretat que va fugir del govern perquè el veu sobre com un secret molt gros, que són les proves de l'existència dels extraterrestres que ha estat amagada durant dècades, no? I per altra banda, hi ha Emily Blunt, que és una presentadora d'una cadena local de Kansas City, que és una dona com molt meticulosa, professional, com amb una vida supercontrolada, i de sobte, com que li comencen a passar unes coses com molt estranyes. En el tràiler se dona a entendre una mica, sense fer spoilers, que se pot connectar d'alguna manera amb aquests extraterrestres. I evidentment, aquests dos personatges s'acaben trobant en algun moment de la pel·lícula, i quan ho fan, la pel·lícula s'accelera pel meu gust, de manera espectacular. Comença unes seqüències d'acció, que ja trobo que estan superben filmades, i no sé, se te passa volant, a mi se m'ha passat superràpid.
0: Això vos ho han dit, que perquè Nadal sol també la van a veure, sí. I m'ho va explicar que li va passar molt, molt ràpid i que l'acció està molt ben estructurada perquè sigui una pel·lícula realment d'entreteniment.
1: Sí. Jo crec que en el final és una pel·lícula per tots els públics i sense un altre pic, sense voler xerrar molt del final ni res, per jo el final és espectacular, és de lo que més m'ha agradat de la pel·lícula perquè, no sé, és com molt immersiu, d'alguna manera sembla que tu estàs allà i que el que està succeint és real. No sé, vol dir que en cert, que a mi al final me va sorprendre positivament i és el que més m'ha agradat, sens dubte, d'aquesta pel·lícula.
0: Uh-huh.
2: Ets una defensora.
0: Haurem d'anar a veure, perquè al sí. final sempre és allò que un espera també de la pel·lícula.
1: Sí, és que no sé si vos ha passat mai, però és una d'aquestes pel·lícules que quan surts estàs com molt amunt, no? Com molt a dalt, amb els nervis, amb tota flor de pell, no sé, està molt bé, la veritat.
0: Que bé. En parlàvem l'altre dia perquè justament varen xerrar amb en Guillem Miró, que està preparant un documental sobre moviment d'ovnis de Balears. No sé si supos que estaves al cas.
1: Sí. Sí, a més ell ja ha fet alguna cosa així.
0: Ah, veus? Exacte, ja havia fet un curtmetratge.
1: Un curt.
0: Bé, i parlàvem amb ell i un dels seus assessors d'aquesta pel·lícula, d'aquest documental, mos va dir que li agradaria molt poder parlar qualque dia amb Steven Spielberg per demanar-li si Encuentros en la tercera fase estava inspirada en Solla.
2: Perquè, vaja, ell n'està convençut.
1: Ostres.
2: Ell n'està convençut. Que només seria, va dir Solla en Steven Spielberg i saber quina reacció fa.
0: Ho dic perquè tu que ets una dona que tens accés en Spielberg. Hem d'aconseguir fer-li aquesta pregunta qualque dia.
1: Bueno, amem, tot pot passar en aquesta vida i sobretot tenint en compte que Solla pues, és un poble preciós i que agrada moltíssim a els estrangers. M'ho podria creure perfectament. No?
0: Estàs convidat.
2: Steven Solla.
1: Que fort.
0: Sí, perquè bé, encara no sabem qui vendrà a l'Atlàntida, però no crec que Spielberg sigui un món automol de l'Atlàntida, no?
1: Bueno, mem, jo ara que estic tan ficada amb el tema de la programació i tal, hi ha diverses pel·lícules que ben bé podrien venir acompanyades d'alguna convidada espectacular, però ja vos dic que són il·lusions i somnis que m'estic fent jo a mi mateixa pensant, ostres, si s'agost s'estrena aquesta pel·lícula a Espanya, potser la tindrem el juliol a l'Atlàntida, i si aquesta pel·lícula arriba a l'Atlàntida, potser ve acompanyada d'aquesta actriu, no? I jo ja tinc la meva xuleta en totes les actrius que m'encantaria que venguessin.
0: Que t'agradaria que fossin per aquí.
1: Sí. L'Embaràs. Tan guai, per exemple.
0: Ah, guapa.
1: Sí, sí. Mm. Sí, perquè estén una pel·li. Sí.
0: Anne Hathaway. Oh, això seria magnífic. Mm. Ho apuntam sí. també, a veure què passa. Ja per anar acabant, John Williams torna a fer la banda sonora. És un segell ja de Spielberg.
1: Sí, en John Williams ha compost un altre pic sa música i, si no m'equivoco, és la seva 30a col·laboració amb Spielberg, 30 pel·lícules junts, bueno, una parella sense paral·lel en la història del cinema. En el final, la música d'aquesta pel·lícula se nota que està feta per ell. Sí que és vera que no és tan, com dir-ho, com tan clàssica, tan cinematogràfica com la resta, perquè hi ha moments on vos he comentat que hi ha parts així com de diàleg més divertit, més còmic, d'en Emily Blunt, i fins i tot en aquest moment com que fluixa una mica, i és un tipus de música de banda sonora diferent, jo crec que el que hem vist fins ara. Sí que té aquells sons espectaculars, no?, quan hi ha grans imatges a la pantalla, però també jo crec que ha fluixat una mica i ha fet algo més senzillet depenent de la seqüència, i està superbé, també.
0: Bé, també, dir renos enormes dins una habitació d'una nina i coses així, vull dir, també sí, aquesta sí, part sí, fantasiosa, sí, sí. perquè mos entenguem.
1: Sí. Total, d'això en podrem xerrar lo millor d'aquí unes setmanetes, que ja no se consideri spoiler, però sí, sí, però bueno, així per damunt podem dir, perquè els oients no s'enfadin, que a més surten els trailers, que hi ha aquests animalets que surten, aquests animalets els està criticant tothom perquè són molt falsos, diguéssim, no semblen molt reals. Ja. Exacte, però si mirau la pel·li, entendreu per què. O sigui, jo crec que se justifica narrativament perquè se veuen així.
0: I l'haurem d'anar a veure. El dia de la revelació, la darrera de Steven Spielberg. I abans de que te'n vagis, aquesta setmana s'estrena una pel·lícula que es diu Viva. No sé si fas compte de veure-la.
1: Pues jo crec que la podrem...

0: sabia,
1: Sí,
0: ostres,
1: sí.
0: que fort, que fort. Pues enhorabona des d'aquí, Aina. Quina sort poder fer feina amb algú com ella i que ella pugui fer
1: Total,
0: feina amb algú com tu.
1: és un privilegi. Exacte, jo poder fer feina amb ell és un privilegi. I que bé que
0: Sí.
1: hagi pogut muntar aquesta pel·lícula, que ja du un parell de pel·lícules molt importants muntant, Naina Calleja, i
0: Sí.
1: s'està fent un nom en el sector del muntatge, així que molt contents per
0: Totalment.
1: ella. Una abraçada, Naina
0: Totalment.
1: Calleja. I fins la setmana que ve, Eugènia.
0: Fins la setmana que ve. I recordeu, mirar la pel·lícula, així la podem comentar.
1: Això
2: clar que sí.
1: farem.
2: Bon cine.
1: Gràcies. Bon cap de setmana.
0: Gràcies. Igualment. Adéu, adéu.